0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Noranta u punt cinc FM. Ràdio

0: Gràcies a la seva actual propietària. Saludem primer la Cuca Fernández. Benvinguda, Cuca.
1: Bon dia.
0: Avui parlem d'un negoci que els antics dirien dels Dantes.
1: Així és, no? Un comerç tradicional.
0: Un comerç tradicional.
1: Que des de que el va agafar l'Helena ha recuperat aquesta essència que sempre ha tingut, però renovat, amb un aire modern, fresc i adaptat als nous temps. Una història d'emprenedoria local que demostra que innovar també és cuidar el que ja existeix. Tenim avui a l'Helena Reillo Soler.
2: Hola, què tal?
1: Què tal? Benvinguda.
2: Bon dia, gràcies.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí, molt bé, molt bé.
1: Com arriba el moment en què decideixes agafar aquest negoci? I què et va moure a fer aquest pas?
2: Bueno, a mi la merceria és una cosa que sempre l'he treballat des dels 18 anys. Va ser una de les meves primeres feines. I allà vaig conèixer el Toni, que era l'antiga merceria que hi havia aquí, a la plaça Pere Sant. El Toni era representant de l'empresa a la que jo treballava i, bueno, amb els anys les coses van moure i, bueno, jo vaig vindre a viure aquí a Sant Cugat i vaig veure que ella estava treballant aquí i, bueno, amb el pas del temps, doncs el Toni em va dir que es jubilava i ell em va comentar, mira, Helena, és un negoci que tu el coneixes, és veritat que tot el tema de la merceria és com una ferreteria, que hi ha mils de moltíssims productes. Llavors, ho has de conèixer bé per poder-ho treballar. I el Toni em va dir si me la volia quedar. I, clar, a mi això m'ha agradat molt. És una cosa que m'encanta. M'apassiona molt el tema de la merceria, les manualitats.
1: I quin aire li has donat per actualitzar aquest negoci, com dèiem, tan tradicional? Què has fet per canviar i donar-li aquest aire més renovat?
2: Bueno, jo, ell abans el que tenia molt era roba interior, prendes així, prenda íntima. Jo el que he volgut posar aquí per poder fer, des de que entres que compres un fil, que pugui sortir amb el bolso fet. Llavors, tinc les robes, tinc les cintes, tinc els mosquetons, o sigui, tinc tot el producte perquè tu el puguis comprar ja in situ al moment i inclús te'l puguis fer, perquè nosaltres també fem cursets de costura, de màquina de cosir.
1: De fet, és una de les vostres... El vostre valor diferencial, diguéssim, no? Davant d'uns altres negocis semblants.
2: Sí, és una cosa que vam incorporar fa 2 anys i la veritat que està funcionant molt bé. Tenim molt tipus de públic, des de gent jove a gent gran, i és una cosa que, bueno, que agrada molt. O sigui, el tema de la costura agrada molt. I que vinguin a la botiga i tinguin tot el material per poder-ho fer i tot, doncs els encanta.
1: Parles de gent jove. Hi ha un retorn de l'interès per cosir, brodar o fer manualitats?
2: Pues sí. Sí que cada vegada hi ha més gent jove que està venint a comprar coses noves i inclús a inscriure's pel tema de la costura. Ho he notat molt, sobretot amb el tema del ganxet i la mitja. Això està agradant molt a la gent jove. Veig que és una cosa que, bueno, que venen, te compren les agulles, els fils, tot.
1: I es creen aquests vincles intergeneracionals? Perquè m'imagino que amb una formació, amb una classe dels vostres tallers, deuen haver persones de totes les edats.
2: Correcte. Sí, sí, o sigui, pot haver una senyora de 65, 70 anys com una noia de 20 anys. Sí, sí, i entre elles pues, intercanvien impressions i, ai, tu has fet aquest bolso, has fet aquest pantalón, que mono, sí, sí.
1: I els homes no s'animen?
2: Sí que n'hi ha, però menys, la veritat que menys. Sí que tinc homes als cursets. Bueno, també et dic, la persona que està donant les classes és un home.
1: En sèrio?
2: Sí.
1: Curiós?
2: Sí, es diu Juanma i és un noi, i, bueno, és un encant.
1: Això vol dir que les coses estan començant a canviar de veritat?
2: Esperem.
1: Perquè, clar, abans només cosíem amb les dones.
2: No,
1: i ens preparàvem...
0: Bueno, no. A veure, no ens equivoquem, que aquí passa com en el món de la cuina, que els grans xefs sempre són homes i els modistos sastres també són homes, la majoria.
1: Sí, o sigui, bueno, que... clar, però ja ho dius tu, que ells són els que posaven
0: els
1: el nom...
0: Els que s'emporten la fama...
1: Clar. Un Oscar de la lana i otro se lleva la fana.
0: Exacte.
1: Mai millor dit.
0: Exacte.
1: I com gestiones aquesta competència amb grans superfícies o compres online? Perquè, clar, estem visquent un moment que tothom apreta un botó i compra. Com esteu convisquent amb aquesta situació?
2: A veure, jo crec que la merceria, la bona costurera, té que tocar el producte. Penso jo. Sí que és veritat que pots trobar coses per internet, però jo, del meu parer i de clientes que tinc, prefereixen vindre, tocar el producte i palpar-lo bé. Com ho gestiono? pues, com sé, molta atenció al client i dedicar-me amb ells i anar a buscar producte que sé que no el poden aconseguir i si no te'l aconsegueixo...

0: de mà i, bueno, i estar pel client.
1: Comentaves també que us esteu introduint també fent inversió a les xarxes socials, que us costa molt perquè també li heu de dedicar un temps, però també és positiu, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Inclús, mira, l'altre dia vam penjar l'últim vídeo que hi ha, crec que és, i va vindre una senyora a la botiga i em va ensenyar el vídeo i em va dir: "Vull això que estàs ensenyant." I va ser aquesta senyora, i el dia següent una altra amb el mateix. Vaig dir: "Ostres, pues esto, això funciona, no?" Sí, la veritat, l'únic a mi...
2: T'atabala.
0: Molt, molt, perquè... No, és que no m'agrada, és que ho passo malament, em poso molt nerviosa.
1: I quin paper creus que tenen les botigues així tradicionals com la teva a la ciutat de Sant Cugat? Què creus que aporta? Que és molt. Per nosaltres és molt.
0: Hombre,
1: però vosaltres com viviu la situació, doncs, com estàvem comentant, aquesta competència que s'està visquent en grans superfícies, com ho viviu com a comerciants?
0: Bueno, com podem, no? A veure, és dedicar-nos molt al client i aconseguir que el client, doncs, que no tingui que baixar a les grans superfícies a anar allà a comprar, però és que no ho pots evitar, o sigui, això depèn molt del client. Considero que és algo que no...
1: Sí, que ha de tenir... el que parlem moltes vegades amb tu, Carme, que al final el client és el que ha de tenir una mica també de criteri, no?, a l'hora de comprar. Sí. I llavors sempre demanem que aquest criteri sigui... Pues que les botigues de tota la vida són les que donen vida a la nostra ciutat. Llavors, quan més ambient hi hagi...
2: T'orienten, t'informen, et suggereixen, vull dir que poden ajudar-te a decidir-te.
1: Clar, en el Finalment. Cas de l'Helena, tu arribes a la merceria, igual no tens ni idea de com has de fer una cosa, i elles t'acompanyen, et fan aquest acompanyament de dir, pues, si no saps fer-ho... Jo l'altre dia mateix, que vaig anar a veure-la, vaig veure una senyora que no sabia com ficar la cinta, i ella l'explicava, pues, amb aquesta tindràs aquest benefici, i amb aquesta... O sigui, que feu una atenció molt personalitzada,
0: correcte.
1: Que això, una gran plataforma
0: sí,
1: no ho fa.
0: Sí, correcte. Sí, sí, sí, totalment. O sigui, això amb gran superfície doncs no s'hi dediquen el temps que nosaltres dediquem. Que pots trobar més varietat amb una gran superfície? Sí, però la dedicació jo crec que també és força important.
1: I la passió que
0: totalment.
1: Poseu, també, perquè al final tu arribes i veus l'equip que tens, perquè tens un equipazo, que no cal que estiguis tu tampoc sol darrere del taulell, que qualsevol que t'atén arribes i és que els hi mires als ulls i ja veus que ho estan fent amb moltes ganes i...
0: És que ens agrada.
1: I molta alegria.
0: Sí, sí, sí.
1: Que
0: sí.
1: Això també és important, a l'hora de tenir un negoci.
0: Jo crec que sí, és el més important. És que a més es nota amb el... quan et ven algú algun producte i tu ja veus si a aquesta persona no li agrada el que ven, és que ja ho veus com t'atenen.
1: I quin ambient, ara parlem del comerç d'aquí de la ciutat, quin ambient creus o comparteixes amb unes altres botigues del voltant? Quin ambient esteu visquent en aquest moment, una mica en relació del que estem parlant, d'aquesta competència feroz que hi ha davant de grans plataformes? La resta de negocis, ho parleu? No sé si formeu part de l'Associació de Comerciants de Sant Cugat o si compartiu alguna cosa, que al final cada un ho viu a la seva manera. O sigui, cada un...
0: Sí, jo, a veure, amb els companys que tinc dels esmorzars, que diem nosaltres, bueno, sí que comentem com està la venda, què tal l'ambient que hi ha avui, perquè si plou molt, si plou poc... Però no, el tema aquest que em comentes... cadascú viu a la seva manera, no és algo que...
2: Algú es podria preguntar, Helena, com sobreviu una merceria? Perquè, clar, no estem parlant d'un producte de primeríssima necessitat, no veneu pa, no veneu fruita, no veneu alimentació, que això diries, mira, això cada dia és que, vulguis o no, has d'anar a comprar. Com sobreviu una merceria?
0: Bueno, nosaltres, a veure, estem constantment muntant productes nous, buscant gènere nou, novetats i intentant posar-nos al dia de tot això. Per això el tema de posar cursos, ara estem mirant també per fer un cursets de macramé, bueno, farem un concretament el dia 28 de febrer, un curset de macramé, que ve una professora a fer el curset un dissabte. Anem fent coses noves, novetats totalment, perquè això a la gent li agrada. Contra més coses diferents hi hagi, més els hi agrada.
2: Sí, que estem parlant de renovar-se, no?
0: Sí, totalment.
2: I de posar-se al dia. I tu t'has preguntat alguna vegada per aquest retorn de la gent a fer doncs, aquest tipus d'activitats? Perquè digues, no, sembla que la gent un altre cop s'ha animat a fer ganxet, a fer mitja, a aprendre a cosir. Tu t'has preguntat per què? O no?
0: Jo suposo que deu ser una mica que ja estan... La gent que està constantment treballant amb les pantalles, amb el mòbil, necessita una mica de desconnexió. I la veritat que és que el cosir o el pintar... tot això
2: és relaxant,
0: desconnecta,
2: no?
0: Molt, moltíssim, moltíssim. I jo sóc de les primeres, que arribo a casa i em poso a bordar una miqueta, i ara que faig una mica de punt de creu, o ara poso a arreglar alguna cosa de costura.
1: I també sí. Potser... És
2: terapèutic.
1: Una... Sí, terapèutic totalment. I una mica també aquesta búsqueda o retorn a l'essència, no? al punt de partida. Uh-huh. Potser també se'ns omple la boca de sostenibilitat, de reciclar, i al final la millor manera és aquesta, tan senzilla com tornar a cosir, com feien les nostres àvies, que de qualsevol cosa... Jo me'n recordo la meva àvia que ens feia mitges, o sigui, mitjons de llana, que jo deia, això no m'ho poso ni... Però després, quan feia aquell hivern que deia, apa, que no ho agraeixes.
0: I tant, eh? I tant.
1: O sigui, es fa de tot, no?
0: Sí, sí, sí, de tot, de tot. Una de les coses que, mira, que ara em comentava així, coses de retorn, venen moltes senyores... que les seves filles viuen aquí, a Sant Cugat, i lo típic, no?, que et diu la senyora, vengo a buscar un costurero, porque llego a casa de mi hija y no tiene nada de costura. Le voy a montar una cajita con lo básico. I, bueno, ja li munten els joves que s'acaben de casar o que ja viuen sols, pues el seu costurero, i ja el tenen allà.
1: Però amb el costurero ho tindria que de portar-li també.
2: Abans ho portaven els Reis, això,
1: sí.
2: Saps?
1: O a la Juar, o el bueno. Portàvem a la Juar. Però vull dir que al final el costurero i un taller per cosir, perquè molta gent
0: clar,
1: no sap
0: sí,
1: ni cosir un
0: això,
1: botó.
0: Això al Nadal ha sigut algú... el producte estrella.
1: O sigui, que ja es regala, això.
0: Sí, sí, sí, tant.
1: Molt bo,
0: i
1: molt
0: tant,
1: interessant,
0: tant,
1: eh? Sí,
0: tant.
1: Sí, no? Això és digne d'un estudi de societat, eh?
2: Que hem avançat tant que ara hem de tornar una mica enrere per controlar. Sí sí sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I això passa en molts àmbits.
1: I, Helena, a mi m'agradaria preguntar-te, així com per anar arrodonint l'entrevista, que com t'agradaria veure la merceria d'aquí uns anys?
0: Amb molts tallers. Fem molts més tallers dels que estic fent ara. Puguem omplir-lo amb més coses. I més producte, clar. Jo, amb tal de posar producte, és que jo, si es ven, compro el que sigui perquè pugueu gaudir tots.
1: O sigui, que estàs oberta que hi hagin nous cursos de moltes
0: totalment,
1: coses diferents.
0: Sí.
1: Hi ha més opcions, a part del macramé. Què tenim? Macramé, tenim ganxet...
0: Bordat, ganxet, llanes... És que hi ha de tot, hi ha de tot.
2: Mm. Hi ha una cosa que encara no hem dit. Hem parlat de la merceria, de quan la va agafar l'Helena, que ha fet referència a la merceria del mercat de Pere Sant o de Sant Pere.
0: Sí.
2: Però la merceria ja no està allà.
0: No. No,
2: on
0: no.
2: Està la merceria?
0: Nosaltres ara estem aquí mateix, al carrer Plana de l'Hospital, número 5, al local 3, al costat vostre.
1: Estem aquí
2: ben
1: a prop. Som veïnes.
2: Sí, sí.
1: La tenim aquí, que si necessitem un fil o un botó... Bueno, jo, de fet, ja sóc clienta. No és que cosi molt, però la meva mare sí que m'ha deixat alguna cosa en herència.
0: La teva mare cosia molt.
1: Sí, la meva mare sempre.
0: La teva mare
1: és que la meva mare
0: era bona clienta.
1: Sí,
0: meva.
1: Va recuperar una mica les... Perquè era modista. Ella va estudiar confecció a la seva època,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: La vida la va portar cap a uns altres derroteros. I llavors sí que va... Per
0: sí.
1: Això és de les que va retornar a cosir.
0: Sí, sí, sí. Sí. Sí.
2: Nosaltres hem tirat per un altre camí. Què més?
1: Em deixes que...
2: Sí,
1: primer de tot agrair-li a l'Helena que hagi vingut avui aquí a Sant Cugat Emprèn.
0: Gràcies.
1: Crec que hem de recuperar aquesta essència. És important reivindicar i donar visibilitat a aquests negocis de tota la vida, que al final són els que omplen els carrers i, com sempre diem, els que donen vida a la ciutat. Una petita recomanació. Avui me'n vaig a la ciutat de Barcelona, perquè aquests pròxims dies, del 2 al 4 de febrer, Barcelona acull la Barcelona Wine Week, una de les cites més potents pels amants i professionals del món del vi. És una oportunitat fantàstica per emprenedors del sector gastronòmic, restauradors, botigues especialitzades o qualsevol persona que vulgui inspirar-se en com és... pot créixer, diferenciar-se i fer marca en un mercat tan competitiu. La Barcelona Wine Week és un bon exemple de com tradició i modernitat, com hem parlat avui, poden anar de la mà, una idea que també veiem en molts projectes locals aquí de la nostra ciutat, aquí a Sant Cugat.
2: Molt bé. Doncs com diria el refrany, la cuca que no da puntada sin hilo.
1: Eh? Ai, m'agrada aquesta, me l'apunto.
2: Aquesta no la sabies?
1: Sí, sí, ah, però bueno, vull això, dir que no havia caigut avui, amb això.
2: Avui tocava, en català no sé.
1: I ve molt al fil de l'entrevista d'avui.
2: Hauria de buscar la paral·lela, no? A veure què és. Helena, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Adéu, cuca.
1: Adéu, gràcies.
3: Anna Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
4: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Com cada dijous a aquesta hora ens endinsem en l'àmbit cultural. En aquesta ocasió ho fem acompanyats per la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat, que ens acompanya un dijous més per acostar-nos la feina que es fa des d'aquesta institució de la ciutat. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé.
0: Avui un canvi de partener.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, encantada també.
0: A veure com va aquest duet.
1: Molt bé.
0: Abans de tot, explica'ns una mica què és aquesta música que sentim de fons amb la que hem començat aquesta secció i hem donat la benvinguda a l'audiència.
1: És la cançó El Fum Fum Fum, el 25 de desembre, que també... Bé, és una cançó que en aquest cas és cantada pel cor de Vivaldi, per l'orquestra del Liceu, i és una cançó que l'ha arranjat l'Albert Guinovart. Per tant, té una sonoritat diferent, però la recordem. I aquest cor Vivaldi, hem de dir que hi ha molts cors a Catalunya, per descomptat, tenim una llarga tradició, i aquest cor Vivaldi surt d'una escola, que és IPSI, que ara actualment, després de 35 anys, que ho dirigia l'Òscar Boada, ara ho dirigeix una altra directora, que es diu Pilar Paredes, i, clar, són noies de 9 a 16 anys.
0: Ben joves.
1: Ben joves i buscant l'excel·lència sonora. És veritat que fan gires, per tot arreu. Però també subratllo aquesta cançó perquè nosaltres a l'escola, al Conservatori de Sant Cugat, amb aquesta cançó farem un compartim música amb les famílies i amb totes les corals. Mm-hmm. Per tant, tio, mira els aplaudiments, sí.
0: Ja.
1: Sempre són benvinguts.
0: I tant que sí.
1: És que també ens trobem que això de cara a Nadal, i has parlat abans de torrons,
0: sí,
1: i tot, doncs menjarem torrons i amb una guitarra cantarem cançons.
0: Ens ha quedat un dia molt nadalenc aquest dijous,
1: sí, sí,
0: amb gastronomia, i ara entrem amb la música. Clar, ja ho hem dit, tenim el Nadal a sobre.
1: Sí.
0: Això, evidentment, es nota a l'escola, per això ens has posat aquest fum,
1: sí,
0: fum, fum.
1: Sí, sí.
0: I teniu activitats, la gent està farcida. El dia 17 i el dia 18 heu organitzat una iniciativa especial. Explica'ns en què ens consisteix, que ja ens ha avançat el títol, aquest compartir música.
1: Bé, doncs aquests dies no hi haurà classe, per tant, a les tardes estan destinats a que diferents formacions, des de quintets de violes, quartet de violes, també orquestra de guitarres, flauta i piano, agrupació de fagots, grupal de pianos, perquè hi ha nanos que toquen a quatre mans, la coral A, la coral B, en fi, oboès en piano, agrupació de flautes travessera, també els adults, o sigui, un sortit, un variat, que en diríem, de gustos. Tots ells, totes aquestes formacions, amb els cantaires, doncs es fan diferents interpretacions i músiques a diferents espais de l'escola.
0: Uh-huh.
1: Compartim música. I aquesta cançó, El Fum Fum Fum, totes les famílies hauran rebut la lletra i la partitura perquè se la vagin estudiant, aprenent, vindran aquests dos dies, 17 o 18, o els dos dies, faran un itinerari per l'escola conservatori i podran cantar, o fins i tot si porten algun instrument, també acompanyar amb aquesta cançó aquest moment de convivència, de fer comunitat educativa, musical i viure el Nadal.
0: Un fum, fum, fum que unirà família i escola, oi?
1: Sí, exacte.
0: Però això no és tot, perquè abans del compartir música, que hem dit que era els dies 17 i 18,
1: exacte,
0: també fareu altres activitats al conservatori. En aquest cas, però, no serà dins, sinó que serà a fora. Quina una en teniu preparada?
1: Sí, amb aquesta voluntat de sortir, de ser a la ciutat, a Sant Cugat, que se'ns doni a conèixer, que sàpiga, o sigui, que hi hagin aquests vasos comunicants, que no siguin conservatori ni escola com una cosa allà aïllada, doncs es fan les Nadales al carrer. I aquí, en aquest cas, doncs, la coral juvenil, també, i la coral infantil, tant dirigida una pel Raimon Romaní i l'Elisabet Cubeix. I en els dos casos es canta a la plaça Octavià. Ho dic bé, Octavià? Mm-hmm.
0: Deia, plaça d'Octavià,
1: i tant. Octavià,
0: perquè... La gent la coneix com la plaça del Monestir,
1: exacte,
0: però clar, és que té nom propi, eh? Però perquè ens situem,
1: exacte,
0: la plaça d'Octavià, la plaça del Monestir.
1: Sí, a la tarda, una a les 6 de la tarda, l'altra a les 8:30 del vespre. Per tant, intensiu, Nadales, cantades a l'aire lliure, tots ben abrigats, però, en fi, així es fem. També fem...
0: Ciutat, no?
1: Ciutat.
0: Teixir aquests vincles entre l'escola.
1: I pels
0: entre
1: alumnes... Perdona, eh? I pels alumnes és molt important aquesta connexió. No se'ns fa música per cantar sota la dutxa, que també està bé, però també es fa música i es canta per compartir i per veure les cares dels amics o amigues, en fi, viure aquesta experiència.
0: Això serà el dia 16, serà a la tarda, a la plaça d'Octavià, aquest Nadal a casa. Escolta, ens expliques més detalls, però què et sembla si abans hi posem una mica de música, que a tu t'agrada molt, què et proposes?
1: Sí, fem-ho.
0: Què podem posar?
1: Doncs jo crec que tenim ara aquí ve un cor infantil, cor infantil, que és Els Amics de la Unió, és El Cant dels Ocells, d'en Bernat Vivancos.

0: Clara, estem escoltant el cant dels ocells. Per què ens has posat aquesta cançó?
1: Mira, perquè va perfecte pel que anem a explicar ara, sobretot perquè enguany aquest Nadal a casa, que organitza sempre Òmnium Cultural, està doncs dedicat als protagonistes, en aquest cas és en Pau Casals i Joan Alavedra, amb un oratori, que és el Pessebre, però bé, no hi ha com fer el cant dels ocells, que també ho escoltarem. I això ho escoltarem el dissabte 13 de desembre al monestir.
0: Anem marxa enrere, sí, en aquesta agenda. Hem començat el 17 i 18 a l'escola, el 16 a la plaça d'Octavià, i ara retrocedim el dia 13, i la música ja ens aboca una mica en aquest espai més solemne, com pot ser el monestir. Nadal a casa, qui l'organitza, on es fa, dona'ns en tots els detalls.
1: Sí, és Òmnium Cultural, i en aquest moment, hem de dir, i sempre ha sigut així, és una entrada lliure, per tant, tothom endavant, i a l'acabar sí que es demanarà una aportació, però que íntegrament, cal subratllar-ho, va a Càritas. Aquí tothom participa de forma voluntariosa, en la qual hi ha uns rapsodes, per tant, diran també poemes. Està molt ben estructurat des de fa molt temps.
0: Perquè és un clàssic, del Nadal a Sant Cugat.
1: És un clàssic perquè hi participa les corals de l'escola, del conservatori, fusió també. També participa en un conjunt de corda, de fusió. I això sempre hem de pensar que és a les 5 de la tarda. És una experiència per realment, i després sortir del monestir una mica transformats. Havent fet convivència, poble, ciutat, aportació també, tenir present també les situacions de vulnerabilitat que hi és, i la direcció, també voldria dir, és de l'Elisabet Cubeix i del Raimon Romaní, i el piano, tota l'estona, és en Joan Ramon. En Joan Ramon, que és professor també de l'escola.
0: Fantàstic. Hem parlat de les qüestions més pràctiques, d'aquest Nadal a casa, però clar, no vull deixar escapar. Ens has posat aquesta versió del cant dels ocells, que jo diria, pel que he anat aprenent amb aquesta secció, que té algunes particularitats. Hi ha la veu parlada, després sentim una veu cantada... Jo no sé si ens pots explicar què va primer, l'ou o la gallina.
1: Mira, és que és així, jo crec que no hi ha. Jo, en aquest cas, puc dir que va primer la veu cantada. De la veu parlada, amb cinc sons, ja fem. Però la veu cantada anem a 26, 14-26. Després l'infant, quan neix, el que fa primer són sons. I va amb registres aguts, greus. Si nosaltres també l'estimulem, ell també, doncs, correspon. Per tant, ell està imitant, està fent aquestes sonoritats. No parla, no ens diu hola, hola, la primera mama, papa, si és que diu això. Per tant, és això. Jo diria, és així. I a més, a nivell de la història de la veu, clar, el que primer es va fer és imitar els sons dels animals per tenir una empatia, per poder caçar, per poder reproduir, tot això de supervivència, i això fa que aquesta recerca sigui a nivell sonor i de més cantada, i d'això després s'estructura. I després que jo també voldria subratllar, perquè tinc molt interès, que la veu cantada, el cervell el tenim preparat per tot això, tenim totes unes neurones molt ben connectades en aquest cervell, que ens permet totes aquestes ressonàncies, tot aquest bé, Després tenim tot aquest entrenament que podem fer cantant de tota la musculatura de la cara, de l'expressió, de la comunicació, de la mirada, de la respiració, tan important. Cantant necessita tota aquesta implicació. És per això que és tan important. Jo diria ara l'ou o la gallina, però diria cantem. És el que la cançó de Bressol. S'ha deixat de fer cantar de forma quotidiana a dins de les cases. Allò neix una... Dorm el meu infant, la mareta... Bé, en aquest moment per fer cantar que ja és un cant, i també s'ha deixat de fer de cantar amb qüestions professionals, amb oficis que es feien abans per poder passar més bé aquella feina, no? Que es feia ritmàtic, amb gent posant-se d'acord. Això s'ha deixat de fer, i per tant tenim la cançó ara que sembla, però no, el nostre cervell està preparat i necessita això per entrar dintre del món del ritme, d'un bon ritme. I l'aprenentatge musical a través del cant fomenta tot. La llengua, l'expressió, tot, la respiració i la comunicació amb els altres, l'escolta...
0: Tot,
1: Sí, fonamental. Per tant, beneficis tots. I jo ara passaria a un tipus de veu, unes persones que canten, uns infants que canten junts, que seria, doncs, això, l'Escolania de Montserrat.
0: Sentim-los.

0: I jo no sé si m'estàs posant a prova, a veure si t'escolto amb la Carme, i estic prenent apunts de la secció, però jo em llançaré a la piscina, vinga.
1: Endavant, tu mateixa.
0: Ens has presentat l'Escolania de Montserrat amb una veu, jo m'atreviria a dir, i com que tenim dret a equivocar-nos, ho faré,
1: sí,
0: eh? Vinga,
1: sí, endavant, sí.
0: Sense vibració. I quan parlem allò dels colors de la música, és una veu blanca, això?
1: Sí. És una veu blanca. Sí, i a més, això que t'ha passat a tu, aquest dubte, és la majoria de gent. Però jo quina veu tinc? Què em passa amb la meva veu? Però digue'm, jo la... I, en general, ens critiquem negativament la veu cantada. La parlada, no ens atrevem a dir grans coses, a vegades quan l'escoltem no ens agrada.
0: Exacte, no ens reconeixem, eh? Ens passa moltes vegades aquí a la ràdio, gent que no ha escoltat la seva veu pública, per entendre'ns, la que tothom sentim, i no reconeix la seva veu.
1: Exacte.
0: Fixa't.
1: També és veritat que és diferent gravada en micròfon, ens arriba i aquesta experiència no estem habituats, però a més amb la veu cantada som molt crítics. Primer de tot, és qüestió de relaxar-se, deixar-se anar. Cantar és veritat, és llançar-se al buit, és sortir de la zona de confort. Quines vibracions té? La veu, com els infants, que encara no ha estat treballada, que en diríem impostada, és una veu blanca, vibra de forma natural, i l'únic és que hem de fer, que a vegades algunes veus tenen alguns problemes, doncs veure què passa. Però una respiració correcta, doncs una veu més o menys craneal, vibra, no va al coll així, safònica. Que és una veu que té la seva vibració. Aquesta és una veu blanca.
0: Tothom pot cantar?
1: Tothom pot cantar. Tothom. Endavant. Amb la tesitura. I llavors parlaríem de tesitures, que són els marges. Bé, tu més val que facis 5 notes com a màxim, diguéssim, o que et belluguis, però escolta'm, estupendo, si ens belluguem amb les tesitures aquestes, el rang de la teva veu, si és més pesada, més lleugera, és més brillant o menys... Tots són matisos, com l'empremta, com qualsevol, com la teva cara, com totes aquestes característiques que ens fa diferents.
0: De la identitat de cadascú,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte.
0: Després parlem d'aquests matisos de les veus.
1: Sí.
0: Però seguim una mica més amb això de les veus blanques.
1: Sí.
0: No sé si en podem sentir alguna més.
1: Sí. I aquestes veus blanques estan dintre de l'òpera. Dintre de l'òpera escoltem veus blanques. I aquesta serà a l'òpera Carmen. Carmen. Avec la garde montagne.

0: més veus blanques, no? Exacte. En un context diferent.
1: Exacte, dintre de l'òpera, perquè els podem amb nadales, a dintre d'esglésies, perquè estava prohibit que les dones cantessin, per tant, ho feien veus d'infants, després els contratenors, els castrati, gent, doncs, amb una situació, doncs, que permetia sentir aquests aguts com cristal·lins i com purs, com veus angelicals. Això és el que interessava.
0: Això devia agradar molt en aquell moment, eh?
1: Sí.
0: Tot lo pur i angelical, sí. O almenys que fos així de cara al públic.
1: Sí.
0: I les veus de les dones, que ara ens explicaves, no podien cantar i per això ho feien els infants, com les podem classificar?
1: Bé, les podem... Això, sopranos, que serien doncs, les veus més agudes. Aquí les tenim, doncs, jo exactament et podria dir que és de 4 a 2-6, qui vulgui. Però després venim les mezzosopranos i després les contrals. Dintre de les sopranos contrals, i sobretot de mezzos, d'aquests dos, hi ha matisos, eh? Soprano lleugera, soprano dramàtica, és depèn del gruix, depèn de la força, de la quantitat de veu. Hi ha matisos.
0: I això només ho podem medir per l'escolta?
1: Sí.
0: O tenim eines?
1: No. Hi ha eines, però sí que és veritat que escoltant... Ai, aquesta veu és molt lleugera. Aquesta veu... Doncs sí, fem-nos cas. Sí, fem-nos cas. Van per aquí les idees. De contralt és molt difícil actualment trobar dones amb veu de contralt. Són normalment mezzos, amb uns bons greus. Però contralt directe de dona... Mare, estan buscadíssimes.
0: Aquí ja, mira, tenim un buit de mercat, si tenim alguna...
1: Sí.
0: Alguna oient que és contral.
1: Sisplau, ja, doneu senyals de vida.
0: Que es posi en contacte amb la Clara, que possiblement li trobarà, li trobarà feina.
1: Mare meva.
0: I en el cas dels homes?
1: Doncs tenim la comparació tenor, que ja estaríem al do 3 fins al do 4, que són els més aguts, i també hi ha diferents classificacions a dins, líric, menys líric, dramàtic, lleuger... I després tenim els barítons, que són els que... Són els bastants comuns. Bé, i el que és més difícil, no és difícil, el baix, també, de jove, de petit, no es pot ser baix.
0: Encara no hi ha...
1: Encara no hi ha el cos, perquè és tot musculatura, també, la veu, eh? Per tant, és molt viu, la veu, eh? No és un instrument allà
0: canvia molt,
1: piano.
0: Canvia molt, no? Ja ho sabem per experiència pròpia, com canvia al llarg dels anys.
1: Exacte.
0: I quan ens fem grans, també.
1: Exacte, com creixen, no? Com fan els nanos el pas de la veu i ja no poden cantar amb veu blanca, sinó que ja han de cantar un altre tipus de veu. Estem en aquestes. I llavors n'hi ha una veu molt especial, que és aquesta veu del contratenor. Ara ja l'hem normalitzat, seria fantàstic, i és un gran contratenor, Jakub Józef Orlinski. I a part d'això, és un ballarí de dansa urbana. I excel·lent.

0: La veu d'aquest contratenor, hem començat amb dites al principi, sí, no? De Nadal, el fum, fum, fum, que també podria formar part. Clar, i a mi m'han venen al cap algunes, Clara, de qui canta els seus mals espanta, un altre que diu cantant, cantant, les penes se'n van, sí, però segur que tu te'n saps més des del gremi.
1: A casa del músic, qui no canta, taraleja. Aquí estem. A qualsevol li sap mal que li cantin les 40, allò, dir les veritats. Però n'hi ha moltes de dites referent als animals. La gallina pon cantant i la dona plorant. Vinga, ja som, l'ocell amb el cantar i el peix amb el nedar. Gavina que canta, tramuntana que arriba. Acaba el juny, no canta el cucut. Clar, estem,
0: Farcits, farcits, ben farcits i acompanyats d'aquestes dites.
1: Exacte. I ja que entrem amb les dites així d'animals, que sembla, clar, també hem començat amb la primera que deia jo, a casa del músic qui no canta taraleja. Uh-huh. I aquí tenim una casa, que és la casa de la Montserrat Caballé, que la seva filla, la Montserrat Martí, doncs també canta. I canten una cançó, canten un duet, d'animals.
0: Doncs amb Montserrat Caballé i Montserrat Martí, sí, el nom, si el cognom l'hem perdut pel camí, sí, ens acomiadem d'aquest espai. Que tinguis molt bon Nadal. Us veurem als carrers, a l'Escola, sí, Conservatori Sant Cugat, compartint música amb la ciutat i teixint ponts. I ens acomiadem, Clara, amb Montserrat Caballé i Montserrat Martí i aquests animals.
1: Gràcies. Bon Nadal.

Meow. Meow.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a la teva secció Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé.
1: Bé?
2: Molt bé.
1: Bé, nosaltres també contents que estiguis avui aquí. Déu-n'hi-do, perquè avui obrim un meló. Que és que no hem de menjar amb el mòbil, suposo. O què passa si mengem amb el mòbil? I aquí m'imagino que hi podem posar tot, des d'infants fins a 99 anys, perquè ara ja tothom... Tenim el mòbil a la mà a tota hora.
2: Doncs sí, parlem de mòbil, però podríem parlar de qualsevol altra pantalla. Però
1: fins
2: sí que
1: ara
2: és
1: la
2: cert...
1: tele, però ara ja
2: sí,
1: mòbils.
2: Però sí que és cert que la tele la teníem més lluny i encara no ens donava temps a treure els ulls, però ara doncs, menjar amb el mòbil s'ha convertit en una cosa absolutament normalitzada. No? Mirem una sèrie, revisem missatges, treballem. En el cas dels nens i nenes, doncs, els hi posem els seus dibuixos preferits doncs, perquè acabin menjant. No? I gairebé no som conscients de realment el que estem fent, que és...
1: I encara et diré més. Menja. Perdona que t'he tallat. Encara et diré més que de vegades dinem amb les nostres famílies, amb les nostres parelles, i hi ha algú que allà ja hi té el mòbil i l'està mirant. De fet, hi ha un acudit que diu... No? Que et poses la forquilla de la carn, la forquilla del peix, el garbí de la carn, la cullereta de les postres i ja hi ha un lloc per posar el mòbil al cantó del pa.
2: Exacte, no? Sí. Doncs...
1: Malament.
2: Malament. Bueno, n'he de dir, no sé si és un acudit o lo normal a les taules de...
1: Ja sols és normal,
2: sí. De casa, de gairebé la gran majoria de famílies. El problema és... això té conseqüències reals per la nostra salut i la resposta de Pili, doncs, és que sembla ser que sí, no? Perquè, doncs, la primera és que mentre estem menjant, hauríem d'estar menjant, no? I això és el mindfulness, no? És fer les coses mentre les fem. I en aquest cas, doncs, hi ha una paraula que s'associa al menjar, que és el mindful eating, no? Que és prendre consciència quan menjo. Si jo, mentre estic menjant, la meva ment està fent una altra activitat, doncs la meva ment no és conscient realment de que estic menjant. I això afecta directament a dos mecanismes claus, que un és la regulació de la gana. No sóc capaç de regular o de poder anticipar-me a dir ja estic començant a estar tip o tipa i per tant ja doncs el meu àpat és més lent, no? I ja doncs sóc capaç de dir fins aquí ja no tinc més gana. I la sensació de sacietat, no? O sigui, la perdo, no? Perquè moltes vegades quan ens passa això, a veure, jo sóc la primera que en un moment donat he menjat amb el mòbil i sóc conscient que quan acabo de menjar, perquè me n'adono, perquè ja no hi ha res al plat, no? Miro i penso, ostres, podria tornar a començar a menjar, no? No sóc ni conscient. O sigui, i a part tinc més gana, o sigui, moltes vegades... he de continuar menjant. De fet, hi ha algun estudi que ens diu que acabem menjant un 30% més de calories si mengem amb el mòbil a la mà. Per tant, doncs, ja no es base... I quan parlo de calories, Pili, no parlo de que haguem d'estar calculant-les, sinó que realment el fet de no ser conscients del que mengem ens fa menjar per sobre de les nostres necessitats.
1: I, a més, tot això aniria molt contraproduent amb la teva filosofia de menjar lliure, amb el sentit de prendre consciència, no? Menjar lliure, però des de la elecció, no?
2: Exacte, o sigui, quan el menjar lliure és em miro l'àpat, no? Penso per on vull començar a menjar, que és allò que em ve de gust, no? Menjar lliure és començar a menjar, mastegar-ho amb tranquil·litat i saber per on vull continuar i un cop estic tip o estic tipa, parar de menjar i, al revés, un cop jo acabo sent conscient de que estic menjant i tinc més gana, doncs alçar-me a buscar les postres o repetir de l'àpat, val? Però tot això no és possible fer-ho de forma lliure si no ho fem, o sigui, perdó, si ho fem amb un mòbil
1: clar
2: al costat, perquè no som conscients del que estem menjant. Per tant, les conseqüències pràctiques de menjar amb el mòbil seria que acabem menjant més, val? Perquè estem distrets i distretes, que a més també moltes vegades hi ha una pitjor qualitat del que mengem, val? Perquè escollim aliments més ràpids, aliments menys elaborats i sovint més processats. Això bàsicament és perquè al final si no sóc estic amb el mòbil a la mà, no sóc conscient de què he de menjar, no connecto amb el moment de menjar, no? És algo ràpid per continuar fent, no? El que sigui l'escroll o treballant o el que estiguem fent, no? Per tant, no, continuo no sent conscient i, per tant, la qualitat del que menjo és pitjor. Una cosa superimportant és que tindré, o que hi ha un risc més alt de tenir, pitjors digestions.
1: Ah, sí? Per què? Perquè menges més ràpid o més inconscient?
2: Mengem més de pressa, distrets, masteguem pitjor.
1: Clar.
2: Hi ha una cosa, i això sí que m'agradaria remarcar-ho, Piri, quan els pacients arriben a la meva consulta, pacients adults, dient-me, és que tinc un problema digestiu, la meva primera pregunta, hi havia dues preguntes, val? La primera era la velocitat amb la que menges, sí? Perquè si no mastegues, penseu que la masticació és el primer pas de la digestió. Si en aquesta cadena de producció, que és la digestió, jo em salto un pas, el següent anirà forçat. Si aquest aliment que ha d'estar mastegat i que, a més, depenent del tipus de nutrient, ja hi ha substàncies, sí, enzimes, que ens ajuden a desfer aquests aliments, si jo això m'ho salto, aquest aliment arriba a l'estómac i està mig digerit. L'estómac ha de fer un esforç increïble i moltes vegades no acaba digerint l'aliment. Per tant, no acaba absorbint els nutrients. Per tant, això té unes conseqüències d'inflamació, no? Abdominal, dolors, etc. Aquesta és la primera pregunta. Sí? Lo ràpid que menges. I la segona és lo apretat que portes els pantalons.
1: A veure, explica.
2: Els mom jeans, no? Ara parlarem de moda, però aquests pantalons que portem de tiro alt, no? Que sí. A mi m'encanten, he de dir. Però això, després de menjar, o sigui, hem de ser conscients que després de menjar, la panxa s'omfle, sí? No la teva. La meva, la del veí, la veïna i s'omflen per què? Doncs perquè hi ha un estómac que ha d'augmentar el seu volum, no? I ha d'entrar aquests aliments. Clar, si jo tinc allà uns pantalons que estan no deixant que s'omfli, no? Estan apretant, doncs després la inflor serà pitjor quan jo em deslligui aquests pantalons, val? Per tant, no dic que això sigui la causa de tots els vostres problemes digestius, però que abans de plantejar-me res, doncs primer, com de ràpid menjo? Si estic menjant amb el mòbil, probablement estic menjant molt ràpid, no? I segon, què porto posat, quins tipus de pantalons porto posats. Per tant, hem dit que me'n vaig amb una altra cosa.
1: Boníssim.
2: Si mengem amb el mòbil o amb pantalles, mengem més, de pitjor qualitat, tenim pitjors digestions i la nostra relació amb el menjar, doncs al final acaba sent nul·la, sí? No existeix, la relació, no?
1: Estàs endrapant, no
2: saps ni
1: què estàs
2: fent. No és ni bona ni dolenta, no hi és, val? Més aviat dolenta, no?, que bona, però que no hi és. No escoltem el nostre cos, no detectem si tenim gana, si tenim sacietat, si vull menjar, si pot ser de l'àpat, només em vull menjar una part o m'ho vull menjar tot, no soc conscient. I com que no soc conscient, doncs hi ha aquesta, una relació, doncs, amb el menjar que inexistent. Per tant, doncs, tampoc cal prohibir el mòbil, però mira, avui m'he de gust ser una miqueta extremista, Billy, i sí que potser diria que a la taula, almenys dialoguem,
1: no.
2: Dialoguem.
1: Sí, jo estic d'acord aquí, la taula no.
2: Dialoguem.
1: A la taula no, que tampoc és tanta estona.
2: I una altra cosa, i ho colo aquí, perquè ara, clar, ara igual si anem a dialogar, potser el que fem, sobretot amb els nens i nenes, és dir-los constantment el que s'han de menjar de lo que hi ha al plat. Hi ha una recomanació que sempre dono a les famílies, i és una, és menjar junts, sense pantalles, sense distraccions, i la segona, deixeu que els nens i nenes mengin en pau. Sí? Conteu el que heu fet aquest matí, el que fareu demà, la setmana que ve. Deixeu de banda el que s'estan menjant, el que hi ha al plat, el que no. No sigueu pesats i pesades.
1: Doncs això, mira, a la propera setmana, perquè aquí, mira, continuarem parlant d'això. Val. Si els hi hem de dir, sisplau, fer servir els coberts.
2: Això és una altra cosa.
1: No, això és una altra... sisplau,
2: depèn de l'edat,
1: no t'aixequis tantes vegades.
2: Depèn de l'edat.
1: Per tant, ens interessa algunes famílies, ens interessa. Per tant, la setmana vinent parlem d'això. Naila, et sembla bé?
2: Molt bé.
1: Un encàrrec. Doncs gràcies, fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent.
3: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
3: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat sempre amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig, i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen, quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: si algun cop a prop teus.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a lloms d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: que el Temerari ha posat en marxa un procés per comprar l'edifici on té la seva seu. Una campanya de finançament popular que vol assegurar el futur del projecte i blindar-lo davant la pressió immobiliària al centre de Sant Cugat. Per explicar en quin punt es troba aquest procés i dibuixar el full de ruta de l'espai, avui en parlem amb l'Àlex Rossell, membre de l'Assemblea. Molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per acompanyar-nos. Enguany ha sigut un any d'emocions fortes perquè el Temerari, 10 anys de vida, amb un any farcit d'activitats que encara ens queda al quinto, i arribem a finals de novembre i anuncieu la voluntat de comprar l'edifici. Com valoreu aquesta primera dècada de vida del projecte?
1: Bueno, doncs ha sigut realment tot un projecte apassionant, uns 10 anys molt temeraris, i aquest any que el començàvem amb, volent això, no? Sortir una mica de les quatre parets, fer-nos encara més grans, créixer a través de sortir de les quatre parets, amb la calçotada que vam fer conjuntament amb l'Esbart, amb la festa que vam fer també pels 10 anys, la

0: que vol vendre l'edifici on fa 10 anys que desenvolupava el vostre projecte. No sé si no vull dir bàndols, no? Però gent que ho tenia molt clar i gent que tenia potser més dubtes, perquè no és un repte menor comprar un edifici com Cal Temerari.
1: Clar, clar. O sigui, per suposat, aquí no enganyarem a ningú. El primer que surt és una mica de por, no? De, hòstia, ho podrem fer. Però, bueno, sí que comptem amb gent que en sap de tema financer, de tema captació i una mica de treball comunitari, per tant, en xarxa a tota la gent que tenim al voltant, i vam fer números, vam fer un seguit d'estudis i la cosa sortia, i per tant vam poder tirar endavant la decisió de dir, si aconseguim aquestes quatre coses, això ho podrem fer. Anem a ficar-nos a fer-ho i ho fem, i ho tirem endavant, i això és el que una mica hem comunicat, i això és el que demanem també al poble.
0: Quin estat de salut diries que té el projecte avui en dia, que té 10 anys, el tenim a primària? quants socis hi ha, quantes entitats alberga, quina és la radiografia, no?, d'aquesta primera dècada de vida? Sí.
1: Pues justament els 10 anys ha servit com per fer com no una passa, sinó tres passes endavant. Començàvem... Digues?
0: Compte amb els cops.
1: Ah, perdó. Sí. Començàvem final de l'any passat, final de 2024, inici de 2025, amb aproximadament 200 socis, ara estem ja 330 socis. Vull dir que és un creixement significatiu durant aquests 3 anys, durant aquest any
0: d'aniversari.
1: I acollim a més de 20 col·lectius a 6 cooperatives, des de la Taverna, la Cibada, la Rural i d'altres, i realment a nivell d'activitats és una barbaritat, entre assemblees, xerrades, coses que fem a l'espai públic, més de 600 podem dir durant l'any, i realment la salut creiem que mai ha estat tan forta gràcies a tot això, a totes aquestes activitats i tots aquests projectes que hem fet, especialment en aquest últim any de 10 anys. I la notícia de la compra, que l'únic que ha fet ha sigut generar curiositat, generar interès i generar en molta gent dir, hòstia, jo si vinc a la Taverna, molt tal, si vaig a xerrades al tema, si quan convoquen i fan una calçotada vinc, per què no hauria d'ajudar, no? Si m'encanta aquest projecte, doncs, hòstia, vaig a ficar també de la meva part perquè això segueixi, no 10, sinó per sempre, o com a mínim 100 anys més.
0: Digue'm. Hi havia el risc que el projecte no pogués seguir si la propietat es venia a l'edifici i el comprava qualsevol inversor o qualsevol altra persona? Mm. Quina era la tessitura, sí, no?, en la que us trobàveu?
1: Aquest va ser, segur, un factor molt decisiu a l'hora de prendre la decisió. Els llocs on desenvolupes un projecte no és tan fàcil ara dir, ah, marxem d'aquí, anem a... jo què sé, a qualsevol polígon de Can Sant Joan o algun lloc on poguéssim pagar-ho molt més barat. Els projectes també s'arrelen als llocs on neixen, i per tant era un risc que segur l'haguéssim solventat, però que haver marxat no hagués sortit gratuït segur per al projecte, perquè el projecte, com dic, s'arrela i es desenvolupa també en un territori en concret.
0: A la roda de premsa vau anunciar la posada en marxa de la campanya per fer viable l'operació. L'objectiu era reunir com a mínim 300.000 euros. Per què aquesta quantitat? M'ho he explicat, no? Heu fet els números, heu posat tot sobre la taula. Per què es necessiten aquests 300.000?
1: Sí, bàsicament perquè el que els bancs amb qui hem estat parlant ens demanen és una part d'aportació pròpia per part de l'associació. I, per tant, en principi no volem entrar a parlar del preu, més o menys qui pugui buscar una mica el preu de mercat, i amb aquests números es pot fer una idea de per on va la cosa, però, bàsicament, el percentatge que ens requerien era aquests 400.000 i emetem fins a 400.000 perquè volem això, dur a terme millores d'accessibilitat, de tenir més sales, perquè tenir més sales implica poder fer més coses implica segurament més sòcies i, per tant, fer créixer el projecte Cal Temerari.
0: Uh-huh. Heu presentat els títols participatius com una peça fonamental per aconseguir aquest import. Per aquella gent que s'hagi despistat i no llegis la notícia de la roda de premsa, explica'ns breument una mica com funcionen, si encara hi poden col·laborar i fins quan s'hi pot participar.
1: Sí, bueno, bàsicament un títol participatiu és un préstec solidari amb Cal Temerari. Nosaltres fem títols participatius, o li diem els títols participatius de 1.000 euros, de 1.000 euros en 1.000 euros, i és una aportació que tu pots fer de 1.000 euros amb un termini de 5 anys. Quan acabin aquests 5 anys, doncs se't retornaran, i els primers de 1.000 a 5.000 euros, de 1 a 5 títols, oferim una retribució de l'1%, i de 6, si en fas 6 o més, és d'un 2%. sempre ho diem, i ho vam dir també a la roda de premsa,

0: convidem a aquella persona que vulgui a renunciar
1: a la bonificació.
0: A l'interès, perquè així ajudarà encara més el projecte, òbviament, però bueno, és també una cosa una mica simbòlica. M'ho has preguntat?
1: Fins quan?
0: Ah, fins quan, sí. La campanya d'ajuts participatius està oberta des de... Vam començar el mateix dia 27 que ho vam anunciar, fins al 31 de gener de l'any que ve.
1: Per tant, encara queda un mes i mig
0: encara, sí,
1: per poder-hi participar.
0: I qui vulgui participar, vam treure un formulari, podeu accedir-hi a les xarxes socials, que anem a l'Instagram, al Facebook, allà anem publicant, actualitzant la campanya, però el formulari, podeu accedir a través de les xarxes socials. I... què més has preguntat?
1: Per què vau triar aquesta fórmula?
0: No, perdó, volia dir.
1: Sí,
0: I també a comprem@caldemanari.cat, allà podeu enviar un missatge, ens posarem en contacte amb vosaltres, si teniu dubtes, si voleu fer-ho a través d'allà. Per què vam triar aquesta fórmula? Creiem que era una manera senzilla d'implicar molta gent, que és molt diferent un préstec que una donació. Un préstec és molt més fàcil per una persona aportar un projecte d'aquesta manera, i per tant creiem que necessitàvem aconseguir una sèrie de recursos en un curt termini i que volíem implicar moltíssima gent. Llavors, la fórmula que ens sortia era aquest préstec solidari títol participatiu.
1: I pot participar tothom? Cal ser soci, cal ser sòcia? Està obert a tota la ciutadania?
0: Està obert a tot el poble i a tota Catalunya, a tothom qui vulgui. No cal ser sòcia per participar, però un cop més, si creus que és un projecte que val la pena, si creus que és un projecte que val la pena fer-li un préstec solidari de 1.000, de 2.000, del que sigui, jo crec que també està bé, no? Que et convidem també a fer-te sòcia i contribuir també d'aquesta altra manera.
1: Clar, i és obligatori que t'ho pregunti. A dia d'avui, dues setmanes d'aquest inici d'aquesta campanya dels títols participatius, encara ens queden un mes i mig. Sí. Quants diners, quants títols participatius teniu fins a dia d'avui?
0: Sí, bueno, jo crec que podem anunciar una mica que avui ja, això, a 15 dies exactament, ja hem superat el 50%, ja hem arribat a més de 150.000 euros i, per tant, estem super, super contents i contentes de com estarà la campanya, perquè això ens està permetent arribar moltíssima gent, a gent que igual s'havia desconnectat de tornar a enganxar-se i això, que només podem anar cap endavant. Tenim molta, molta confiança en que això anirà molt bé.
1: Per tant, entenc que sou optimistes, perquè si en dues setmanes he superat aquest llindar dels 150.000, poder arribar als 300.000, o fins i tot, no?, 10 o 300.000 com a mínim, sí, fins i tot superar-lo. Heu fet 400 bons per arribar a aquests 400.000. Sí. No sé si teniu perspectives o sou prudents.
0: Sí, sí. Bueno, el arribar a aquest 50%, superar-lo en menys de dues setmanes, fa que la nostra expectativa és arribar a aquests 400.000 i poder dur a terme totes les idees que sorgeixin de millora de l'espai, d'això, de guanyar accessibilitat, que tothom pugui entrar a tots els espais de Cal Temerari, de fer més sales i de tenir un millor espai al final.
1: Com pot canviar Cal Temerari un cop pugueu ser propietaris de l'espai?
0: Bueno, sobretot podrem fer, pues, això, no? Totes aquelles obres que volíem fer i que fins ara la propietat pues, decidia que no volia fer i tenia el seu dret. Però això, per exemple, fer un ascensor perquè es pugui accedir a l'espai de dalt fins i tot amb mobilitat reduïda, o fer algun tancament d'algun dels espais oberts per tenir més sales, o redissenyar una mica els espais interiors per tenir més sales, per poder tenir alhora una xerrada gran i alhora una reunió gran, que és el que sovint ens passa, que no podem tenir alhora, no? Una assemblea del Quinto i una presentació d'un llibre de més de 25 persones. I això volem poder fer-ho alhora, com un exemple. I això, com he dit, més activitats és més gent, més socis, i per tant creix el projecte.
1: En quin punt concret es troba ara mateix el procés? Vau dir que ja havíeu fet la signatura d'arres. No sé si aquests calendaris de hipoteques i de relacions amb bancs i propietats han anat avançant o si teniu dates previstes.
0: Sí, bueno, les converses amb bancs de banca ètica segueixen avançant, en principi tot superpositiu, estan super convençudes del projecte. Al final són també gent amb qui ja hem treballat abans, per les reformes, i vull dir, com que un crèdit que ja hem tornat, i per tant una molt bona sintonia, i que creuen en el projecte, i nosaltres creiem en també la feina que fan, i el signatura d'arres i tot plegat segueix avançant, i això, en els propers mesos, diguem, completarem el procés de compra i signatura.
1: Tot i que tot això avança a molt bon ritme, no? Si em permeteu dir-ho, què passaria si no s'arribessin a 300.000? Hi ha un pla B sobre la taula?
0: Sí, el pla B seria donar, però sincerament és que les perspectives són tan positives del que ens està arribant, de gent que encara no ha ingressat però que ja hem parlat i tal, que és molt complicat pensar en que no arribarem als 300.000 euros. Llavors, és una perspectiva poc realista, és pensar que no arribarem. Llavors, estem molt, molt contents i molt tranquils.
1: Per tant, guarda't el calaix ara per ara aquest possible sí, pla B. Més enllà dels diners, quines altres maneres hi ha per poder ajudar a Cal Temerari, no? Perquè potser és possible que hi hagi persones que no poden permetre's, no?, fer una donació de 1.000 euros. Hi ha altres maneres per poder contribuir a la compra de l'edifici i a fer avançar el projecte?
0: Una cosa que sempre diem és nosaltres anem traient materials per xarxes socials, però, i tot això es pot difondre. Vull dir, tot allò que puguem arribar a més gent, més gent podrà conèixer el projecte, més gent podrà interessar-se al projecte i més gent podrà participar també del projecte. Però només això, òbviament, si jo què sé, jo sóc algú que sóc un manetes i que puc ajudar amb la instal·lació de no sé què, doncs està bé enviar el teu contacte. O jo sóc algú que domino de xarxes socials i sé com fer, millorar una campanya, tal, doncs està bé que ens ho puguis enviar a comprem@caltemerari.cat. O jo sóc algú que tinc no sé quina habilitat, hòstia, entès? O vull organitzar, m'he enterat que compreu i ara vull organitzar un taller de classes de català, doncs envia'ns-ho i fem enriquir el projecte entre tota la gent del poble.
1: Per tant, hi ha moltes maneres de sumar-s'hi, no? Sí. Entenem, ara per ara, la prioritària potser seria per aconseguir aquests diners, però hi ha altres vies per a aquelles persones que no s'ho puguin permetre. Quin paper voleu que tingui Cal Temerari en el mapa cultural, en el mapa social, en el mapa polític de Sant Cugat? Per dir d'alguna manera, aquesta nova etapa, no? Hem passat la primera dècada amb aquesta festa, s'anuncia la compra de l'edifici, i a partir d'ara què, no? Què vol ser i què vol suposar i què vol implicar Cal Temerari?
0: Sí. O sigui, jo crec que una mica el que es vol és consolidar el que ha aconseguit ser Cal Temerari aquests 10 anys, consolidar el creixement de l'últim any i créixer encara més i arribar a tota aquella gent que per temes de mobilitat, per temes de disponibilitat d'espais, no havien pogut arribar, no? Sé que hi ha lloc on la gent quan pensa, hòstia, jo vull muntar una cosa que té un impacte positiu per la comunitat, pel poble, etc, on ho puc fer? Vaig a Cal Temerari perquè allà o hi haurà gent que sap muntar una FMA o un quinto, o que està organitzat a l'Horta Temerària, o si tinc un problema amb el meu lloguer, allà el sindicat de llogateres es troba, o la xarxa de recuperació d'aliments. Si vull participar d'aquesta recuperació d'aliments, ja sigui aportant, ja sigui recollint, allà trobaré, no? Sé aquest espai de referència del Sant Cugat que vol transformar una mica les coses, jo crec que és la idea, i ja dic, no només consolidar, sinó créixer, arribar a molt més enllà, arribar a més gent, i jo crec que aquest és l'objectiu que tenim pels propers anys.
1: I molt breument, Àlex, perquè ens queda un minutet i mig perquè ens soni el butlletí de les 11, si tot va bé, que té tota la pintassa que així sigui, no sé si teniu planejat el moment de dir ho hem aconseguit, com us agradaria compartir-ho amb el poble?
0: Segur que, bueno, som gent que tenim facilitat, jo crec, per muntar festes, i segur que aconseguirem, igual que vam fer el brindis inicial quan vam anunciar la compra. Llavors, bueno, una cosa així jo crec que ens ho podem imaginar, però bueno, com que quan haurem de consolidar probablement s'apropi a l'estiu Sant Joan i tal, és possible que per Sant Joan muntem una festa grossa on, hòstia, puguem celebrar no només el 11è aniversari, perquè cau també per aquelles dates, sinó que hem aconseguit dur a terme el projecte de compra i millora de Cal Temerari.
1: Doncs enhorabona per haver moltes aconseguit gràcies. Ja superar aquests 150.000 euros en només dues setmanes d'haver anunciat la compra. Queda encara fins al 31 de gener per totes aquelles persones que hi vulguin participar. Nosaltres us oferim els micròfons d'aquesta casa doncs, per anunciar quan ho hagueu aconseguit i per molts anys més.
0: Moltes gràcies.

0: La Nit en Blanc s'ha consolidat com una de les grans cites del comerç a Sant Cugat, amb milers de visitants i una programació que transforma els carrers del centre en un gran escenari a l'aire lliure. En la 13a edició, impulsada per Sant Cugat Comerç, l'objectiu torna a ser combinar dinamització comercial, activitats culturals i participació ciutadana. I per parlar-ne i conèixer alguns dels detalls d'aquesta edició, avui ens acompanya el Jaume Buscallà, president de l'entitat. Jaume, com
1: bon
0: estàs?
1: Gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Molt
0: i l'Adela Burgos, que és la gerent. Adela, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, doncs ja tenim aquí una altra edició de la Nit en Blanc, una cita plenament consolidada a la ciutat. Amb quines perspectives, amb quin esperit afronteu aquesta nova edició?
1: Bé, sempre, és com tu dius bé, és una activitat molt consolidada que té molt èxit. Jo crec que podríem dir que és una mica la porta d'entrada a l'activitat estiuenca de la ciutat. A partir d'aquí ja venen, es precipiten la festa major, tot el seguit de concerts, etcètera, etcètera. I d'alguna forma és aquesta activitat que traspassa pròpiament l'activitat comercial per ser una activitat de carrer. Jo crec que podem dir que la Nit en Blanc el que fa el comerç és prendre el carrer, prendre l'espai públic per fer que l'experiència vagi més enllà del simple fet de comprar. Les expectatives són molt bones i sempre anem a més, cada vegada hi ha més activitat, més participació, cosa que és fantàstica.
0: Mm-hmm. Ja l'hem enguany?
1: Bueno,
0: el que... s'està cuinant.
1: S'està cuinant perquè és veritat que no sempre hem fet servir lema perquè en si mateix ja és potent, i justament aquest any el que volíem és acabar de tancar la nostra marca, i el que sí que és veritat és que el lema que ens acompanya des del Nadal i l'hem de repetir amb més impuls diferent és aquest Sant Cugat Comerç sense anar més lluny, que li donarem un petit canvi perquè en definitiva vam veure que destila, sintetitza molt bé el que nosaltres volem, i sense anar més lluny és justament el carrer, aquest espai que és la ciutat.
0: Mm-hmm. Parlem de novetats, perquè sempre hi ha doncs, algun canvi, alguna sorpresa. Hi haurà novetats enguany?
2: Doncs sí, aquest any primer de tot tornarem a treballar amb una empresa que es diu l'Espectacleria, que vam treballar a la campanya de Nadal, i ens ajudarà a decorar els carrers, que sí que quedin macos. Ens ajudarà també a oferir diferents activitats. Aquest any la novetat és que Sant Cugat Comerç aposta molt perquè els comerços facin activitats dintre dels seus propis establiments. No només trobar-nos a les places dansa, música, sinó que també els comerciants dintre dels seus propis establiments puguin fer una experiència, puguin oferir una experiència. Llavors, aquesta és la primera novetat. Aquesta setmana tenim reunió amb ells precisament per acabar de concretar què farà cadascú, però aquesta és la idea principal. Volem que el comerciant sigui el punt número 1 d'aquesta nit també, que no quedi arraconat. Està molt bé això de que la gent vingui, passegi, venen més de 10.000 persones aquella nit, i moltes són famílies, però també ens interessa que destaquin els comerços, per això es fa.
0: O sigui, que tindran un protagonisme especial en aquesta edició, és a dir, en els propis comerços s'intentarà fer caliu, no? Que no sigui només anar a comprar, que és el que també podran fer els clients quan vagin a aquests establiments. Quants comerços hi participen en guany? Els teniu comptabilitzats?
2: Aproximadament participen uns 100 establiments. Això no vol dir que els 100 establiments surtin amb burros al carrer, sí que tenim molts que ho fan, però participen uns 100 que els distingim bueno, aquest any serà amb una lluna en tots els aparadors, i dintre d'aquests 100 comerços després tenim els que faran activitats dintre del seu establiment, que això sí que hem de concretar-ho perquè encara no ho sabem. Però la veritat és que participa un gran número d'establiments perquè funciona molt bé, perquè és una festa molt familiar i molt per interactuar comerciant i ciutadà. Llavors, és una festa que agrada molt.
1: Sí, a més també és cert que podríem dir que hi ha com tres nivells, no? El comerç que participa i d'alguna forma dona a conèixer la seva activitat, el que ja directament participa activament fent la dinamització que estimi o que se l'ajudi a fer, i després hi ha una altra pota, també és una nit en què hi ha descomptes directes i venda directa de molt producte. Aquí ens n'anem a unes 60 que més o menys entenen que també aquella nit és bona per comprar. És a dir, nosaltres insistim molt que és una bona nit per poder-se donar a conèixer, per relacionar-se, per obrir les portes dels comerços, però també és cert que hi ha realment activitat econòmica directa.
3: I és important que afegim que és habitual que hi hagi descomptes aquella nit.
1: Correcte, correcte. Sí, sí, sí? Per això justament és molt... ja forma part de l'imaginari passar pels carrers i veure com, per exemple, les botigues de roba, que són les que, en definitiva, dinamitzen més la venda directa aquells dies, treuen directament la roba. O sigui, quan camines et trobes la dinamització, trobes la música i, a més, et trobes el producte davant teu, que inevitablement el veus i ens consta i ho veiem si passegem, que realment aquella nit doncs la veritat és que es ven, es factura, perquè no deixa de ser un espai en què la gent, tot i que no pensi en anar a comprar, se n'adona que és un bon moment perquè és més econòmic, perquè el tracte és diferent, perquè és molt més fàcil comprar en aquell moment, perquè també és al carrer. La valoració per part de tots els comerciants sempre és molt positiva, tant si van a la venda de veritat com a gran objectiu, com si entenen que és un bon moment per donar-se a conèixer.
3: Abans l'Adela ho ha esmentat, places. Les places són... un eix principal, el focus on es concentren activitats programades. Continuem tenint aquests escenaris?
2: Sí, continuem tenint els mateixos escenaris de l'any passat. Comencem des de plaça Doctor Galtés, plaça Quatre Cantons, plaça d'Octavià, plaça Sant Pere i la plaça 1 d'Octubre, que aquesta l'hem afegit nova perquè abans es feia a plaça Barcelona, però es va decidir posar a la plaça 1 d'Octubre també activitats per fer una miqueta també de continuïtat cap a l'Avinguda Cerdanyola i que la gent passegi també cap allà, que a vegades queda una miqueta tallat. Llavors, són aquestes places. La plaça d'Octavià és la principal i on es fa normalment la dansa, i la resta de places doncs ja és més musicals, country, una miqueta de tot, rock, ens trobarem com sempre de tot.
3: Activitats culturals.
2: Culturals. Aquest any també participen Árboles Amarillos, que també m'agradaria destacar-ho, perquè és d'agrair també que participin, i normalment participen a la plaça Quatre Cantons, i també molt agraïts això de que vulguin venir, perquè...
3: De fet, l'any passat una de les novetats era aquesta desfilada inclusiva. No sé si amb la participació d'Árboles Amarillos us manteniu en aquesta línia, o hi ha alguna altra aportació?
2: Aquest any no farem la desfilada inclusiva, però per una senzilla raó, perquè ha agafat molt protagonisme, llavors no pot quedar diluïda dintre de la nit en blanc, que es fan moltes activitats per tot arreu, i llavors li hem donat una data en concret, que serà l'octubre, i es farà la desfilada inclusiva, però serà només això, desfilada, o sigui, inclusiva en el mes d'octubre.
3: Entitat pròpia, no?
2: Exacte,
3: aquesta desfilada.
2: Perquè va tenir un èxit tremendo. Sí. Van fer dues, una va ser a la nit en blanc, després vam organitzar una altra al mes de setembre, i la veritat és que es va omplir la plaça Octavià de persones, va agradar moltíssim, vam rebre molts comentaris positius i vam decidir que es dedicaria a la desfilada, doncs, a una data en concret per ells.
3: Jaume, l'impacte de la nit en blanc per al comerç local, tant a nivell econòmic com de visibilitat, és indiscutible, imagino, no?
1: Sí, i a més és el que comentava l'Adela i dèiem des del principi. L'activitat està molt consolidada i va més enllà de pròpiament la ciutat. És veritat que totes les ciutats fan activitats d'aquest tipus de dinamització, però que l'impacte transcendeix a la ciutat, això és així. I ho notem perquè els mateixos comerciants ens diuen que hi ha gent que habitualment no veuen. És a dir, i que no el veuen vol dir que no és de Sant Cugat, perquè en el fons no deixa de ser un nucli comercial on, encara que siguem una ciutat d'aquests gairebé 100.000 habitants, la gent es coneix, més o menys, i quan una persona té clientela la reconeix, i si ens diuen que ve gent que no és de Sant Cugat vol dir que l'impacte econòmic hi és, perquè traspassa i a més també es factura i es dona a conèixer fora pròpiament de la nostra ciutat. I a més també és veritat això que comentàvem fa un moment, relatiu a entitats, relatiu a activitats que d'alguna forma tenim consorciades amb les entitats de la ciutat, perquè això també ajuda, perquè quan les entitats participen, quan fem coses amb aquest teixit, com ara fa poc el tema de l'art, el que estem fent també és que el client de vegades és també l'entitat en si mateix. És a dir, que transcendeix en el sentit que potser els membres d'entitats, la gent que es dedica dic lo de l'art perquè vam acabar ahir amb el tema dels quadres, te n'adones que potser no són clients, però el fet de fer-los entrar en aquesta dinàmica també fa que transcendeixi i que també, al final, l'activitat econòmica del comerç creixi. És a dir, en poques paraules, si hi ha més gent a qui vendre-li, amb qui oferir-li el producte que abans no coneixia o perquè ve d'una entitat o d'una altra ciutat, doncs tot és sumar, tot és sumar, tot és sumar.
3: O sigui, es tracta d'implicar, no? Quan més actors millor, per fer que la celebració, la festa, també sigui compartida.
1: Sí, aquest és un tema que diem moltes vegades i que és important i que no ens cansem de repetir-ho. On és el comerç local? On no hi pot haver-hi altres coses com la venda online o els grans centres comercials? No entrem a discutir-nos ni a veure com podem resoldre la competència. La nostra competència és qui pot estar amb les entitats, qui està al carrer, qui està i coneix la ciutadania. I en aquí és on el comerç local és imbatible, perquè només ho pot fer el comerç local.
3: El client, el públic, aquell que gaudirà de la nit en blanc, de quina manera podrà participar? No només com a un espectador d'aquestes activitats que es facin, sinó que també hi ha activitats que es proposen perquè hi participin directament, no?
2: Es proposen bueno, ara nosaltres el que fem és proposar-los que cantin també. O sigui, no només volem... que sí, que està molt bé escoles amb persones que ja saben cantar perquè tenen un nivell, sinó que també ens interessa pues, això que qualsevol que potser amateur que a casa seva li encanta cantar i que té una bona veu i que diu a mi m'agradaria també sortir aquella nit, doncs obrim també les portes a que també puguin participar d'aquesta manera.
3: Però això com serà? Que serà un karaoke o...
2: No, en els mateixos escenaris contacten amb nosaltres a través d'Instagram o a través del mail i amb els mateixos escenaris nosaltres, a veure, escollim una miqueta les persones. La Gemma Navarra, que ja aprofito, que és directora de l'Escola Fusió, és la persona que coordina normalment totes les activitats que es fan a les places. Llavors, ella és la que s'encarrega una miqueta doncs, de triar, doncs aquesta persona té un nivell o aquesta persona, bueno, canta a la dutxa però no arriba més. Llavors, sí, obrim també la possibilitat. I després també aprofito per convidar a les persones a que vinguin vestides de blanc aquella nit. Ens fa molta il·lusió i fa molt goig veure famílies senceres vestides de blanc, perquè saps que això, que t'estan escoltant, que els agrada la festa i que contribueixen també a aquesta festa. Doncs des d'aquí també aprofitem per això, per fer un crit.
3: Doncs per acabar de complementar aquesta indumentària, repartireu quants barrets?
2: 2.000 barrets, tornarem a repartir a totes les botigues, o sigui que la gent que vagi a comprar les botigues els hi regalaran els barrets. Aquest any també tindrem una parada on vendrem barrets, perquè algunes persones ens demanaven voler comprar-ho, sí. I fins i tot tindrem també algunes samarretes també per vendre de la nit en blanc, o sigui, no tenen excusa per no anar de blanc. I bueno, hi ha la mateixa... Bueno, comentar també que farem el concurs de pintura, com vam fer l'any passat. M'ha vingut al cap perquè a la mateixa parada s'hauran d'entregar les pintures una vegada s'hagi acabat el concurs aquest. Aquest concurs serà de 12 a 18 anys i de 8 anys en endavant, o sigui, hi ha dos categories. I el que demanem és que pintin tant aparadors com botigues per dintre o com algun producte que hi hagi a la botiga. Ha de ser durant aquella nit, o sigui, recolliran el material que nosaltres els hi donarem i durant aquella nit han de pintar-ho i després a la parada on estaran els barrets i les samarretes, abans de les 11 hauran d'entregar les pintures per participar en un sorteig que també està molt bé, guanyaran uns premis que són interessants també.
1: Sí, aquesta activitat la donarem a conèixer més a més escoles i quan entri la programació definitiva on diguem cada comerç que fa en farem molta difusió. L'any passat la vam fer i va anar molt bé i aquest any li donem més... Bueno, és d'alguna forma el concurs de pintura ràpida que retrata la nit en blanc. Va funcionar, la veritat és que va ser molt maco i aquest any encara li donarem més perquè va agradar, la veritat és que sí.
2: I aprofito també per convidar les escoles que vulguin participar, escoles d'art o escoles... Nosaltres intentarem contactar amb totes, però com que si alguna se'ns oblida o se'ns passa, doncs a partir d'aquí de...
3: Que està oberta...
2: Que poden contactar amb nosaltres i poder participar també aquella nit.
3: Doncs anotem a l'agenda la nit del 13 de juny, ja a les portes de l'estiu, celebració d'una nova edició de la Nit en Blanca Impulsa Sant Cugat Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament, dels comerços, de les entitats de la ciutat. Jaume, Adela, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Gràcies.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: De què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, avui us parlarem d'un fenomen, anirem cap a l'alta muntanya.
1: Som-hi.
2: A parlar d'un fenomen que podríem dir que està de moda, entre cometes, perquè se n'ha parlat molt els últims mesos i les últimes setmanes, que és el fenomen del torb.
1: El torb, i tant. Se n'ha parlat molt per la pel·lícula Balandrau, eh?
2: Ah, exacte, per aquesta pel·lícula de Balandrau ben salvatge, alhora que la pel·lícula, hem de dir, que està basada en el documental de Balandrau, Infern glaçat, i en el llibre d'en Jordi Cruz de Tres nits de torb i un cap d'any. I entrarem després en aquest episodi, concretament en l'episodi del Balandrau, però primer voldríem explicar ben bé de què es tracta això del torb, aquesta paraula.
1: Doncs som-hi.
2: Mira, el torb és un fenomen violent que es produeix en situacions de vent molt intens, a alta muntanya, i quan la superfície, el sol, es troba innivada. Es troba amb neu, coberta de neu. El vent pot assolir ratxes de més de 130-150 km per hora, aixeca la neu, redueix del tot la visibilitat, fa augmentar el perill de llaus perquè la converteix en més inestable, i normalment també va acompanyat de temperatures molt baixes i sensació de fred molt, molt alta, el que suposa per al muntanyenc un risc d'hipotèrmia molt elevat. Per tant,
1: és una situació molt extrema.
2: És una situació molt extrema, és una situació meteorològica de perill, evidentment, situació molt, molt extrema, que l'alta muntanya encara es fa més perquè hem de jugar amb això, tant amb la desorientació, amb la hipotèrmia, amb el risc de llaus, amb el risc de caiguda, si no veus absolutament res, doncs alta muntanya, això és molt, molt perillós. El torb, aquest fenomen del torb, aquí a casa nostra, aquí a Catalunya, a veure, hem de dir que és un fenomen que passa a totes les grans serralades del món mundial, no és una cosa limitada d'aquí. De fet, el torb en castellà es diu la ventisca.
1: Ventisca? És molt diferent el nom.
2: Sí, és molt diferent. Però parlant d'aquí, parlant de Catalunya i del Pirineu català, el torb va associat la majoria de vegades a situacions de nord i nord-est, és a dir, a tramuntanes. A tramuntanades. Per tant, amb baixes pressions a la zona del Golf de Lleó i Gènova i altres pressions cap a l'Atlàntic i al mar Cantàbric. Per tant, és allò de les isòbares juntes, un vent perpendicular a la serralada pirinenca que pot assolir aquestes ratxes tan importants a alta muntanya, com dèiem, superiors als 120, 130, 150 i fins a 180 km per hora. Aquestes situacions sinòptiques a sobre van acompanyades d'entrada d'aire fred, de vents del nord, per tant, situacions hivernals i situacions molt fredes. També de nevades, poden anar acompanyades de nevades, la típica nevada que normalment és més intensa que ara nord del Pirineu, però salta, si les entrades aquestes de fred són entrades de nord, són molt intenses, i allò que hem dit alguna vegada del jet polar, d'aquest corrent transportador de l'aire fred, no passa perpendicularment als Pirineus, doncs encara accelera més el vent i encara fa saltar la nevada més a cara sud. No només és important, com dèiem, la situació meteorològica del moment, sinó també el que ha fet setmanes prèvies. Si te'n recordes, abans hem dit que perquè un torb sigui encara més de risc, el que fa falta és que el sol, el terra estigui molt, molt innivat, que hi hagi molta neu. Per tant, si les setmanes prèvies al fenomen hem tingut nevades importants i la neu encara no està molt assentada, molt ajaguda, molt compactada, el torb encara pot aixecar més neu i pot fer més dures aquestes condicions. Vale?
1: Això vol dir que el torb només es dona si hi ha hagut unes grans nevades o no? O es pot donar encara que aquestes nevades no hi hagin sigut?
2: Aviam, es dona el fenomen del vent fort. O sigui, el vent fort a muntanya és un fenomen en qualsevol època de l'any i és un fenomen, una situació meteorològica de perill en qualsevol època de l'any. Perquè es doni el torb, ha d'haver-hi neu. Perquè una de les conseqüències del torb és que aixeca aquesta neu i que fa que per això es perdi la visibilitat.
1: Ah, carai. Per tant, sí que cal que hagi nevat, perquè hi hagi aquest torb.
2: Exacte. Cal que hagi nevat, potser a vegades no pas que caiguin 2 metres de neu, només amb una nevada de 30 centímetres o per all, ja n'hi hauria prou, i més sobretot en nevades recents, quan la neu encara no està molt compactada. La majoria d'aquests episodis documentats s'han donat en els mesos de novembre i març, vale? O sigui, els mesos hivernals. Final de tardor, hivern i inici de primavera. I excepcionalment a l'abril. Hi ha alguns documentats als mesos d'abril, però excepcional. Destaquen condicions de temperatura d'entre menys 5 i menys 15, menys 20 graus. Estem parlant d'alçades de 1.500 a 2.500, 2.600 metres d'alçada, majoritàriament. Recordem que la pica d'estats té alguna més de 3.000 metres, pica d'estats i la Neto, per tant, si parlem del Pirineu estem parlant d'aquestes alçades. Temperatures de sensació, o el que s'anomena wind chill, de fins a 30 graus sota zero.
1: Déu-n'hi-do, és gairebé el doble, eh?
2: És gairebé el doble, sí. Perquè les ratxes de vent poden oscil·lar entre els 100 i els 180 quilòmetres per hora.
1: Quin panorama que ens estàs muntant, Sergi.
2: Sí. Un panorama molt, però que s'ha de ser conscient, eh? La majoria d'episodis, evidentment, s'han donat al Pirineu, i molt més incidència al Pirineu Oriental. Ja sabem que la tramuntana pica molt més en el sector oriental dels Pirineus. Però també trobem, per exemple, que els anirem repassant, un cas al Montseny.
1: Ah, carai, per tant també es pot donar a altres llocs.
2: A altres llocs, amb la condició aquesta que hi hagi neu acumulada. Ja sabem que el Montseny a vegades, en situacions de llevant que porten aire fred, també pot acumular grans quantitats de neu. Turó de l'Home està al voltant de 1.700 metres sobre el nivell del mar, per tant ja és una alçada que pot deixar un gruix considerable, i en situacions, per exemple, de nord-est o por ahí, que... o inclús situacions de l'oest, perquè el Montseny piquen molt els vents de ponent, també es pot donar aquest fenomen. Mira, segons un estudi portat a terme per en Ramon Pasqual, que és meteoròleg de l'Agència Estatal de Meteorologia i actual director del Centre Territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia a Catalunya, que es troba allà a la Villa Olímpica, podríem dir al costat del Port Olímpic, i han documentat 11 episodis de torb amb conseqüències mortals a Catalunya.
1: Carai, quins són aquests?
2: En fem un repassillo. Va. Som-hi. El primer està documentat al segle XIX, al Nou Creus, que és el Pirineu Oriental, on en aquest cas van morir 9 muntanyencs. En aquest cas hi ha poqueta informació, perquè es tracta d'un episodi del segle XIX, sí que hi ha escrits i por ahí, però encara falta una mica de concreció, no? El segon episodi és del 17 de febrer de l'any 1930 i es va donar a la Tossa d'Alp. En aquest cas va morir un esquiador en aquesta zona. El tercer cas és aquest especial, perquè es va donar al Matagalls, al massís del Montseny, el que dèiem abans, el 6 de març de 1944, i aquí en aquest cas hi van morir 2 esquiadors a dalt al Montseny, amb vent que, segons està documentat, és una situació de nord-est, de vents de gregal, i se suposa que hi havia molta neu acumulada d'alguna llevantada anterior. El següent cas es tracta del 27 al 30 de desembre de 1968, on van morir 3 alpinistes a la gorja del Freser. Accident que es va repetir al mateix lloc el 8 de març del 1970, on va morir un altre alpinista.
1: Quina casualitat, no? Que fos amb res 2 anys de diferència.
2: I al mateix lloc. Això vol dir que hi ha determinats llocs que són més susceptibles, més proclius, a que les condicions siguin més dures, a que el torb bufi amb més força i, per tant, més perillosos davant aquesta situació, no? El 26 de novembre de 1978 van morir 3 alpinistes al Costa Bona. I el 31 de desembre de 1979, és a dir, un any després, 3 alpinistes més van morir al Torreneules. Si fixeu, és quasi tot Pirineu Oriental, Pirineu de Girona. Mira, el 4 de novembre de 1984, ara fa 41 anys aproximadament, tenim l'únic cas registrat de torb amb situació d'est. En aquest cas, un alpinista va morir al Puigmal, al cim del Puigmal. O sigui, és l'únic que em situés, eh? Ja veiem que totes les altres situacions són situacions de nord.
1: De tramuntana, no?
2: Exacte. El 23 de desembre de 1983 va ser prop de Caralps, on van morir 2 persones. I el 16 d'abril de 1992, que és l'episodi més més antic, com si diguéssim, més tardà. L'any 92 va ser un any excepcionalment plujós, també va ser un any fred, un any amb molta neu al Pirineus, sobretot, que va durar fins a primavera, i uns episodis de pluja que, intensos, que van durar pràcticament fins una setmana abans de la inauguració dels Jocs Olímpics. El maig i el juny destaquen entre els més plujosos dels darrers 100 anys a bona part de Catalunya. Per tant, tela la primavera de l'any 1992.
1: Clar, ja s'estava preparant, no?, tot aquest escenari perquè es produís un torb.
2: Exacte, perquè es produís un torb. En aquest cas, un alpinista va perdre la vida al massís del Canigó. I ara entrem en el cas que obríem aquest programa, no? El que ens ha motivat parlar del torb avui, i és que l'accident més important de tots va succeir entre el 30 i el 31 de desembre de l'any 2000, o sigui, el cap d'any del 2000-2001, quan entrava en vigència l'euro, per entendre'ns, al Balandrau, en aquest cim del Pirineu Oriental, zona de Vallter, zona de... ja ho situeu més o menys, Van morir 9 alpinistes en la tragèdia més important documentada fins ara al Pirineu. En aquest cas, el pas d'una baixa, pressió, des del Cantàbric fins al Golf de Lleó, va provocar l'entrada sobtada de tramuntana, que va arribar a superar, tenim la xifra, de que va superar els 170 km per hora a Portbou. És, si no recordo malament, és el quart registre, la quarta ratxa de tramuntana més elevada dels últims 30 anys en aquesta estació meteorològica. Per tant...
1: Sí, sí, és que ara anava a dir 170 km per hora, això és molt.
2: És molt, eh? Estem en un episodi. La ratxa més alta a Portbou són 202 km per hora del dia del Claus, del 24 de gener de l'any 2009. Aquesta és la xifra més important. Però en el cas, per exemple, va ser en el cas del novembre, crec que era 13 de novembre del 2004, no es va poder mesurar perquè va rebentar l'anemòmetre, o sigui, es calcula que va ser...
1: Que va ser encara més forta,
2: encara
1: no?
2: Més forta la ventada, però en aquest cas estem parlant de la tercera, quarta ratxa més elevada en aquesta estació, per tant, ja et dona fe de la magnitud que va tindre aquest episodi de tramuntana. I amb el fet que les setmanes prèvies hi havia, per la Puríssima i després de la Puríssima aproximadament, hi havia hagut una nevada de llevant molt important al Pirineu, com la que va caure aquest desembre, per exemple, que havia acumulat entre 1 i 2 metres de neu.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, teníem aquí les condicions perfectes, no?, perquè es produís aquest torb.
2: Exacte. Com si heu llegit el llibre, o vist el documental, o veureu la pel·lícula, no farem molts spoilers de lo que passarà, però en principi el que relaten els excursionistes, en aquest cas el que va sobreviure, que va ser en Vilà, que va ser l'única persona, que era una jornada que van començar molt bon temps.
1: Clar, perquè a l'alta muntanya ja passa això, no?, de que el temps pot canviar en qüestió de segons.
2: A tot arreu canvia el temps en qüestió de segons. Sí. El que passa que hi ha llocs que és més perillós que canviïn segons que l'altre. O sigui, un pescador també et dirà que dintre mar el temps canvia en segons i d'un moment per l'altre pot venir una onada forta o una ratxa de vent i la barca se'n pot anar a Norris, no? O pot ser perill, o pot vindre boira, o pot vindre el que sigui. El fet és que el dia va començar estable, va començar clar, va començar d'allò. Aleshores, quan passen aquestes borrasques, els trànsits de les depressions acostumen a ser ràpids. I va passar ràpid, i només passar la borrasca, aleshores va arribar aquest canvi de temps a partir de migdia, de forma sobtada i de cop, de forma violenta. I és això el que va sorprendre, en aquest cas, a la gent que estava a muntanya aquell dia, i el que va fer, malauradament, que parlem d'aquest accident tan gran, no? o tan bèstia com és en aquest cas. També dir que és una situació no només perillosa perillosa pels muntanyencs, però també es converteix en una situació molt perillosa pels equips de recerca i els equips de salvament.
1: Clar, perquè efectuar tasques de salvament en aquestes condicions també és per a pròpies persones que estan salvant.
2: Exacte, per exemple, helicòpters no poden volar fins que no passi l'episodi. O sigui, van haver de començar la recerca un cop l'episodi ja havia anat a la baixa, que ja han passat, calcula, 24-48 hores.
1: Exacte, com moltes persones potser ja s'han mort.
2: I ja no aguanten fins aquell termini. Per tant, hem d'anar al... s'ha de tindre en compte tots aquests aspectes. Mm-hmm. I també que en aquell mateix episodi van morir tres persones més. Una a Portainé, al Pirineu de Lleida, una al Pirineu Aragonès i una altra al Pirineu Francès. Per tant, en tot aquell episodi és van morir 12 persones a muntanya. És l'episodi de torb i accident de muntanya més important de tota Europa. Uh-huh. I un dels més importants al món.
1: Déu-n'hi-do.
2: Que hi ha hagut, uh-huh, el del Balandrau. Per tant, ens fem el cas, aquests fenòmens, moraleja, reflexió, quan es vagi muntanya s'han de seguir molt detalladament les previsions meteorològiques. Tenim sort que les previsions meteorològiques actuals són força millors que les previsions meteorològiques d'aquell any 2000. Mm-hmm. Han millorat. Jo no em poso en si aquell any la previsió podia haver estat millor o podia haver estat pitjor. Això no,
1: clar, això no sabem, no? Si es podria haver predit,
2: exacte,
1: que passaria això, no ho sabem.
2: No ve seri, tampoc en els documentals i a les pel·lícules, tampoc en aquest cas, tampoc han sortit tècnics de meteorologia donant la seva opinió.
1: No ens hi posarem.
2: No ens hi posarem. Però, sobretot, important, ser conscients de les previsions a muntanya, ser molt conscients del risc d'allaus, amb el butlletí d'allaus que elabora l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, també a la Vall d'Aran, al Servei de Neurologia de la Vall d'Aran i d'Andorra. Són centres molt especialitzats. Per tant, en èpoques, en anys com aquest, on ha nevat moltíssim, on hem tingut molts canvis de temps, moltes situacions de vent, millor no fer muntanya. No passa res per no estar. Ens farà més o menys ràbia no poder anar-hi, però sobretot, o sigui, no només per tu, sinó només per aquelles persones que t'han de rescatar.
1: Clar, exacte, no arrisquem, no?, la vida nostra i la dels,
2: exacte,
1: dels professionals que ens han d'emergències que ens han de venir a buscar. Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos aquest fenomen, el torb, que tanta gent, no?, ja ha deixat la vida amb aquest fenomen, has fet tot el repàs. Mm-hmm. Ens retrobem el proper Guaita.
2: Fins la propera.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profunds del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Ara i aquí, calaix actiu. Avui, amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss...
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham, talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va i va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim...
3: Ràdio Sant Cugat, notícies.
5: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcoatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
3: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Un dimarts més posem la mirada al cel per entendre millor d'on venim i cap on anem. L'actualitat ens porta fins a l'Artemis 2, una missió que ha marcat el retorn dels humans a l'òrbita de la Lluna i que obre una nova etapa en l'exploració espacial. Però per entendre què significa realment aquest pas, avui volem fer un viatge en el temps i repassar algun dels moments clau, i també més humans, de la cursa espacial. Ho fem, com sempre, amb el nostre divulgador de referència, l'astrofísic Joan Anton Català, que ens ajudarà a connectar les grans fites amb les històries, les anècdotes i les lliçons que han marcat l'exploració espacial. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: La humanitat va encetar el mes d'abril amb gairebé tothom, podríem dir, amb els ulls posats al cel per veure com s'enlairava l'Artemis 2, una missió en què quatre astronautes van sobrevolar la Lluna i van tornar a la Terra, convertint-se en la primera tripulació a viatjar més enllà de l'òrbita terrestre baixa des de la missió de l'Apollo 11 el 1972. Quin impacte ha tingut aquesta missió en l'exploració espacial?
1: Ara ho deies, és el retorn finalment, no?, després del 1972, això va ser l'Apollo 17, el 1972, que és el cop que més lluny s'havia anat. Bueno, de fet, s'havia anat més lluny amb l'Apollo 13, però l'home no havia tornat a anar a prop de la Lluna, això, des

0: que els seus astronautes arribaran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deix molt petit marge, molt poc marge, entre els Estats Units i la Xina. I aquí, fixa-t'hi, a diferència de la cursa espacial versió 1, on hi havia una competència per orgull i per domini militar, avui la competència és econòmica.
1: I això és el Aquesta és la gran diferència, no?, entre la cursa espacial de la Unió Soviètica amb els Estats Units, ara amb la Xina.
0: Aquí està. Ha canviat un rival, però ha canviat l'objectiu. L'objectiu avui és econòmic, és el domini econòmic dels recursos de l'espai. El que arribi abans assentarà una mica els estàndards industrials de coses com la mineria de l'espai, que això ho tenim aquí mateix, ja hi ha companyies que estan invertint en això, i altres tecnologies, i tindrà, diríem, un avantatge econòmic, tecnològic econòmic, sobre el rival.
1: Ara ho dèiem, feia molts anys que l'home no havia anat a la Lluna, ni havia anat tan lluny, no?, en l'espai. Si fem aquest viatge invers en el temps, hem de retrocedir possiblement fins a Sputnik 1. Què va suposar allò per la humanitat, pel món, per la història?
0: Clar, primer satèl·lit, eh? Això va ser l'octubre del 57, això va enganxar els nord-americans per sorpresa. No oblidem que, tot i que els nord-americans arribaran a la Lluna, els soviètics van ser els líders de l'exploració espacial durant molts, molts, molts anys, sobretot al començament. L'Sputnik 1, mira, era una boleta buida de metall que duia dins un transmissor que avorridament emetia un bip-bip-bip. Els soviètics se n'havien ocupat de que tot el món sapigués a quina freqüència havien de sintonitzar la ràdio de casa per captar aquest bip-bip-bip.
1: Ara t'ho imagina... Que avorrit, eh?
0: Bueno, ja, però ara t'ho imagines una família a l'Amèrica Profunda, un granger, Iowa, jo què sé, a la nit, escoltant el bip-bip-bip de l'Sputnik mentre sopaven, que era com un missatge de l'enemic dient: nosaltres ja som aquí amunt, vosaltres encara no. Això va fer posar molta pressió sobre els nord-americans, que, com dic, els havia agafat despremiguts. Els soviètics no van deixar descansar, i un mes després, quan envien Sputnik 2 en Laika, que això és un altre cop d'efecte tremendo que fan.
1: Com es vivia en aquell moment aquestes missions, que d'alguna manera eren com molt extremes i també molt envoltades de secretisme, no? També sí, per al context històric de la Guerra Freda.
0: Sí, tenien espies a banda i banda, però la veritat és que la pifeven bastant, eh? Els nord-americans, ja dic, a pesar dels espies que tenien, això els va agafar completament per sorpresa. Sabien, òbviament, que hi havia un projecte espacial, que la Unió Soviètica estava preparant, però no sabien el dia ni el moment ni tan sols aproximat en què l'Sputnik 1 o que la gossa Laika anirien a l'espai. Tot era molt secret, lluitaven per aquest domini militar. La idea una mica és: el primer que es trobi en òrbita de la Terra podrà defensar-se i, en cas necessari, podrà atacar des de l'espai. I aquesta era era directament l'òptica. La ciència anava al darrere. La ciència deia: bueno, ja que enviem coses a l'espai, aprofitem, no?, i posem aparells científics. Estic fent una mica de... Estic exagerant una mica el missatge, ironitzant...
1: Simplificació, ell, eh?
0: Però bàsicament el que impulsava aquells moments era l'objectiu militar i, per tant, molt de secretisme.
1: Tenim la Laika, possiblement una de les gosses més famoses de la història recent de la humanitat, però després hi ha la primera persona en anar a l'espai, el primer home, en aquest cas en Yuri Gagarin. Com va ser aquell moment? I m'explicaves, quan preparàvem aquest espai, que hi havia d'haver moltes anècdotes que l'envolten.
0: És xulíssim. Tenia tantes. Mira, això va ser l'abril del 61. Havien entrenat un grup de pilots soviètics totalment en secret. Totalment en secret vol dir que ni les seves famílies ni les seves dones sabien que l'objectiu era anar a l'espai. Sabien, òbviament, que els estaven entrenant, i a més a les famílies i amb ells els van confinar. Vivien en condicions humils, pràcticament extremes, sense calefacció, sense telèfon, a diferència dels astronautes nord-americans, que conduïen cotxes de luxe i sortien a la revista Life, i eren personalitats,
1: estrelles.
0: Aquí eren ocults, gent molt humil, molt humil, en condicions tremendes. Yuri Gagarin l'escolleixen com el primer, perquè primer els han seleccionat perquè tinguin poc pes i poca mida. Necessiten poc pes, no?
1: Poc espai per anar dins de les naus.
0: Després són pilots de combat, que són gent acostumats, doncs, a condicions dures des del punt de vista del pilotatge, tot i que no hauran de pilotar. Tot és automàtic. De fet, no deixen que els pilots soviètics pilotin. Mira com és la cosa, que hi ha dins de la nau i posen un codi de tres xifres, un codi secret de tres xifres, que són les que l'astronauta ha d'introduir a l'ordinador de bord per si vol agafar control manual. Però per evitar que l'astronauta agafi aquest sobre en un moment de dir ai, ai, ai, que es posin neguitós, posen el sobre superallunyat, de manera que l'astronauta que va lligat al seient no pot arribar amb la mà en aquell sobre. Tot és automàtic, tot és automàtic. Escolleixen Yuri Gagarin, és un tio magnífic, molt extrovertit, molt maco, per això el millor que podien haver triat, sens dubte. El preparen, juntament amb Titov, que era el segon, i li posen el

0: vestit especial en el moment de l'enlairament i se n'adonen que el seu vestit especial no porta cap insígnia de la Unió Soviètica.
1: Ai, senyor, la propaganda.
0: No, però no és propaganda.
1: Ens falta.
0: Sí, sí, clar, però no és propaganda. Tenen por perquè diuen que caurà en algun lloc de la Unió Soviètica. No sabem ben bé on, fixa't com eren les coses, no sabem ben bé on. Potser, si cau i hi ha camperols o hi ha gent, potser el confondran en un pilot espia nord-americà, perquè fa unes setmanes que han abatut un avió espia nord-americà, i potser el penjaran de la forca. Li hem de posar alguna insígnia, no? I agafen un enginyer que té bona lletra i li diuen, tu, que tens bona lletra, vine. I amb un pinzell i tinta vermella li posa CCCP al cas, que són les sigles URSS, i així és com Yuri Gagarin portarà l'insígnia de l'URSS.
1: Déu-n'hi-do aventurar-se a Yuri Gagarin. És una missió suïcida, gairebé.
0: Bueno, mira, si és suïcida, que la KGB, els agents secrets soviètics, volien posar-hi un explosiu a la nau per detonar-la si sortia d'òrbita perquè no caigués en mans enemigues, si allò acabava caient fora del territori de l'URSS. I uns dies abans, no sé si la nit fins i tot abans, hi ha una reunió on discuteixen això i els enginyers i el responsable màxim de tot el programa espacial soviètic s'hi neguen. S'hi neguen i finalment sembla que no ho posen. Clar, sabem el que...
1: No
0: sabem exactament si finalment portava l'explosiu, però sembla que no. La qüestió és que Yuri Gagarin fa una òrbita a la Terra, és la primera persona en anar en òrbita a la Terra, gaudeix molt, tot i que passa moments una mica extrems, però gaudeix molt del vol, i quan cau, es llencen paracaigudes, que era la manera com fer-ho. Els soviètics ho amagaran durant un munt d'anys perquè volen el rècord d'altitud i de tornada, però el rècord obliga que l'astronauta no deixi la nau. I deix la nau perquè es llencen paracaigudes. Ells negaran i faran veure que ha caigut dins de la nau durant un munt d'anys, Total, ell cau en paracaigudes en un camp de conreu, i una camperola i la seva neta estan treballant i veuen un tio caient amb un vestit de color taronja. Clar, imagina't que s'espanten molt, perquè som a l'any 61.
1: No és allò que t'esperes quan estàs plantant patates o el que sigui.
0: Correcte,
1: eh?
0: I avui encara, no? Però és que això és l'any 61.
1: Sí.
0: I comencen a fugir, però ell els atura, o sigui, no, soc soviètic, soc compatriota, soc camarada, no? Suposo que els devia dir. I diu, però tu d'on vens? Diu, vinc d'una nau, aquí no veiem cap nau. Diu, no, he caigut del cel.
1: Mira.
0: I demana llet, bueno, li donen llet per beure, i ell demana un carruatge, que el portin al poble més pròxim per trucar per telèfon al centre de comandament, dient, ja he arribat i sóc en aquest lloc. Tremendo.
1: Déu-n'hi-do.
0: I n'hi ha d'anècdotes de Yuri Gagarin en aquella època, moltíssimes.
1: Déu-n'hi-do les seves, però Déu-n'hi-do la d'aquestes dues camperoles, sí. Una anècdota de per vida.
0: Quin ensurt.
1: Clar, l'exploració espacial, malauradament, ha anat acompanyada d'algunes tragèdies. Tot era molt precari, eh? En el cas de la Laika, ara ens explicaves algunes anècdotes també de Yuri Gagarin, i en algunes ocasions s'ha pagat en vides humanes. Sense anar més lluny, la missió del 1967 amb l'Apolo 1, on es van perdre la vida de tres astronautes. Què va passar? Com es feien les coses? Que crec que ara han canviat molt, no? Aquesta seguretat, aquesta mirada abans d'enviar una nau tripulada. Què va passar al 67? I no sé si va ser clau per canviar aquesta visió.
0: Sí, va ser clau. Mira, això va ser final de gener de l'any 1967, era l'Apolo 1, i era un dia d'entrenament, que això encara ho fa més dramàtic tot plegat. No era el dia del llançament. I, de fet, el coet era buit de combustible, no hi havia combustible. I ells, tres astronautes famosos, dos havien anat abans a l'espai amb els projectes Mercury i Gemini, i l'altre era un rookie, el primer cop que anava a l'espai, havien d'entrar a la càpsula i simplement tancar-se dins i comprovar les comunicacions. I torno a dir, no hi ve combustible, era un dia d'entrenament. I moriran cremats, bueno, primer asfixiats, tots els cossos es cremen, dins de la càpsula, perquè la NASA ha comès un munt d'errors tremendos, imperdonables, sobre el disseny d'aquesta nau. De fet, intenten obrir la porta, ells s'estan cremant dins. Les enregistraments de veu són a internet. No recomano a ningú que tingui així... Vull dir que si algú els vol escoltar...
1: Són colpidors.
0: Molt colpidores, aquestes veus. Traieu-nos, ens estem cremant, traieu-nos. No poden treure'ls, no poden obrir la porta, han comès molts errors, de la manera com està dissenyada la nau, la porta. I això deix molt tocat. És Apolo 1, fixa't, és el començament del gran projecte nord-americà per anar a la Lluna. Així comencen. I això deix molt tocats a la NASA. Tan tocats com un dels responsables de la missió agafa els seus managers, els seus directius, i els reuneix uns dies després en una sala i els diu, ara us n'aneu al vostre despatx o al vostre lloc de treball i us poseu un cartell ben visible que digui mai més. Mai més tornarem a comprometre la vida de persones. de la manera que ho hem fet. Uh-huh. Perquè han anat molt de pressa, tenen molta pressió, saps? Perquè els soviètics...
1: Allò que diuen, les presses mai són no, bones companyes.
0: Correcte. I aquí tenen molta pressió i han apretat molt a les empreses subcontractades. El jutge, que investiga això, quan fa que treguin peça a peça i els cossos, les restes dels cossos de la nau, troben fins i tot eines abandonades dins de la nau de les empreses subcontractades que havien anat tot de pressa per acabar, correcuita, apretades per la NASA. No? Això marcarà molt, perquè aquest no ho tornarem a fer, és el que jo crec que farà que arribin a la Lluna sense cap altre accident. I, de fet, els historiadors, quan han analitzat molt, diuen que aquest és el dia que la NASA va créixer. Aquest és el dia que la NASA es va fer madura. Uh-huh. Va dir, ostres, no
1: un
0: tot
1: punt
0: és...
1: d'inflexió.
0: Sí, no tot és bonic, no tot, que ja ho sabien, però quins errors que hem comès no els tornem a cometre. Els americans s'aprendran. Fixa-t'hi la paradoxa, això és el 1967, gener. A l'abril del 1967 els soviètics tenen el primer mort, és Víctor Komarov, Soyuz 1. Apollo 1, Soyuz 1. Soyuz 1 porta només un tripulant. Morirà a l'arribar a la Terra perquè la seva nau caurà i s'estavellarà contra Terra. Uh-huh. La diferència. Mai hi haurà un acte de contrició per part dels soviètics. I així com els nord-americans diran, hem après la lliçó, dolorosíssima, no ho tornarem a fer, els soviètics no ho faran. La raó per la qual no ho faran és perquè la decisió ha estat política. Els polítics volen celebrar el dia 1 de maig, el Dia Internacional del Treball, i volen que la Soyuz 1 vagi a l'espai. Els enginyers soviètics diuen, no la tenim a punt, hi ha molts riscos, i els polítics diuen, doncs serà que sí, farem aquesta missió. És un fracàs, mora una persona, Víctor Komarov és un heroi de la Unió Soviètica, un tio molt estimat, morirà, i no hi haurà, per tant, un acte públic ni intern, tampoc, de dir... És veritat, ens hem equivocat.
1: No s'entoma el mea culpa.
0: Correcte, hem prioritzat objectius polítics respecte a objectius humans. No hi haurà aquesta... I això és un canvi, jo penso que és important. Això farà que els soviètics tornaran a patir un altre accident gravíssim, 3 persones mortes amb el Soyuz 11. Uh-huh. Els nord-americans, afortunadament, aconseguiran tot el projecte espacial Apollo sense més accidents greus.
1: Ara deia Soyuz 11... Justament, l'Apollo 11 és la que arriba a la Lluna, amb aquella frase que crec que tenim gravat a l'imaginari col·lectiu, no, d'Armstrong, és un petit pas per l'home, però un gran salt per la humanitat. Mm-hmm. Però aquesta frase potser no l'havia de dir Armstrong, perquè no estava previst que fos el primer en baixar de la nau i posar el peu a terra. Què va passar?
0: Doncs mira, anaven, com sabem, Armstrong, Aldrin i Collins. Collins es quedarà en òrbita, això ja estava decidit. De fet, els periodistes haguessin pagat or perquè fos Collins l'home a la Lluna, perquè era l'únic extrovertit de la missió, un tio molt comunicador, molt simpàtic. Les rodes de premsa amb Aldrin i Armstrong eren avorridíssimes, amb persones molt, molt grises des del punt de vista comunicatiu.
1: Sí.
0: Però el comandant era Armstrong, i com sabem, el comandant sempre és el darrer a abandonar la nau, de manera que el primer que havia sortit era Aldrin. Tothom ho esperava així, Aldrin també. I uns mesos abans, la NASA comunica que no, que serà Armstrong el primer. Això crea sorpresa, s'emprenya molt Aldrin,
1: clar,
0: no ho accepta inicialment, mourà fils amb el seu pare, que és un exmilitar de rang, intentarà moure fils perquè la NASA canviï d'opinió, cosa que no faran, i la raó que dona la NASA és una raó estúpida, perquè diuen que tal com van els dos posats dins del mòdul lunar, que recordem que van drets, no hi ha seients, perquè volen evitar pes, van drets, tal com s'obre la porta, doncs el que millor està encarat per sortir és Armstrong, una bestiesa, perquè podien haver-ho canviat.
1: Excuses barates, no?
0: Excuses barates, sí. La raó real, que mai s'admetrà d'aquesta manera, és que hi ha hagut una comissió que ha discutit quina és la personalitat que representarà la humanitat en un moment tan clau com aquest, i troben que la persona d'Armstrong, que és un tio humil, havia perdut una filla feia uns anys, era un tio molt d'equip, molt humil, molt d'equip, molt treballador, molt formigueta, doncs representava millor que Aldrin, un tio superpreparat, però una mica més trepa, una mica més ambiciós, no? I van decidir que la persona d'Armstrong els quadrava més, i si és com Armstrong serà el primer, quan en realitat havia de ser Aldrin.
1: Sort que hi va anar l'Aldrin, per això, no?
0: Sort que hi va anar amb el seu bolígraf, perquè també hi ha moltes anècdotes molt boniques, molt boniques, però una és que quan ja havien aterrat a la Lluna i es van posar els vestits especials dins del mòdul lunar, que són molt voluminosos, aquests vestits especials, sense adonar-se en un dels dos, no se sap qui, el moure's va trencar una palanca del quadre de comandament del mòdul lunar, no se'n van adonar, van sortir a caminar, i quan van tornar a entrar, amb sorpresa i pànic, bueno, no sé si pànic, però No sé, van veure...
1: Un ensurt, com a mínim.
0: Un ensurt allà a terra, doncs una palanca trencada. Van veure quina palanca havien trencat i ni més ni menys havien trencat la palanca per engegar el motor de sortida, el motor d'enlairament. Ho comuniquen a Houston i Houston tenim un problema. I llavors a Houston els diu, esteu molt cansats, heu caminat per la Lluna, dormiu, ja no us preocupeu que ja mirarem com solucionem això. Clar, qui dorm, no?, en una circumstància com aquesta.
1: Estàs acollonit parlant clar,
0: totalment.
1: Eh?
0: Totalment. I Aldrin, doctor en enginyeria, boníssim, tio boníssim, preparadíssim, duia sempre un bolígraf que encara el porta ara, el mateix bolígraf, encara de tant en tant, perquè recordem que és viu, fins i on jo sé, Aldrin és encara viu i ensenya sempre el seu bolígraf, va dir, ja sé com ho faré, encaixaré el meu bolígraf aquí, on anava la palanca, i fent força amb el boli, engegaré el motor d'enlairament, així com el mòdul Lunar Eagle de l'Apollo 11 es va tornar a l'aire de la Lluna.
1: Com per no guardar-lo, aquest bolígraf, que imagina't, possiblement els hi va salvar la vida o els va treure de...
0: Absolutament. Però fixa't que estem parlant de high-tech, estem parlant de... No hi ha res més tecnològicament punter en aquell moment, sí, no?, que anar a la Lluna, i mira tu en un bolígraf,
1: Això et pot salvar la vida. En altres converses que hem tingut, ens dius que potser, des del teu punt de vista, la missió més espectacular o com a més ha marcat no és la que és d'Apollo 11, mm-hmm, que tenim tots gravats a la retina, sinó potser l'Apollo 13.
0: Sí, per mi és la missió més èpica, per mi, sens dubte, de l'espai. Recordem que és una missió, és l'abril de l'any 70, s'ha anat a la Lluna amb l'Apollo 11 i 12, de manera que és toca-la un altre cop, Sam. Saps? És rutina. La gent pensa que anar a la Lluna
1: ja
0: és rutina.
1: Fet.
0: Sí, i tornen a anar. Els mitjans de comunicació no tenen cap interès en aquesta missió. Es convertirà això en la missió més espectacular que mai s'ha fet, perquè tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància de la Terra i es queden a penes sense energia ni oxigen. Clar, la NASA ha de, diríem, improvisar una missió de zero en qüestió de minuts. De minuts. Pensa que ho tenen tot assajat anys. Ho tenen tot documentat. Allà no es pot tocar res. I els hi cau la missió. De sobte, els hi cau la missió. I han de posar-se tots a dissenyar-ne una de nova de zero. I també els astronautes, no només la gent de Houston. I és un cas espectacular. Mira, hi ha un moment en què el president, crec que és Nixon en aquell moment, es prepara el discurs a la nació per dir que acaben de perdre tres homes a l'espai. I la NASA diu, espera't, senyor president, espera't,
1: que tingues esperança,
0: retornarem,
1: no?,
0: aquestes persones amb vida. El més fàcil és que haguessin mort. I prenen un munt de decisions desesperades i totes funcionen. Clar, tu quan analitzes, per exemple, apagueu, no teniu energia, apagueu tots els ordinadors. No ho han fet mai. I si no s'engeguen després? Perquè els necessiten, uh-huh, pel retorn, per la reentrada de l'atmosfera. Mai s'han apagat els ordinadors en òrbita, en aquell moment. I si no sobreviuen al fred, i el fred de l'espai els va, perquè es quedaran sense calefacció, també, dins. I si després no s'engeguen? Ja, però és que no teniu energia. Heu de fer això. I clar, i ho fan. I així, i així, i així. I moltes decisions que són extremes, extremes. Totes funcionen. I un ara diu, van tenir molta sort. No. Una cosa és la sort i l'altra és la bona fortuna. La bona fortuna, la sort és un atzar. La bona fortuna és aquella que tu treballes. És aquella que tu ets el millor. Eren els millors astronautes, eren els millors enginyers, eren els millors científics, eren els millors dels millors. I clar, i ara els arriba un Covid, els hi cau tot i són capaços de reaccionar, perquè són els millors. Aquesta és la diferència. Clar que hi va haver un punt de sort, evidentment, però no és sort. Això és una fortuna
1: que
0: guanya i estàs allà en el moment en què això passa.
1: I seguim, perquè hi ha la Challenger, hi ha Columbia...
0: Lamentablement.
1: I tot això ens porta fins ara.
0: Ai, molts errors també. Mira, la NASA no n'havia tornat a cometre i en farà l'any 1986 amb el Challenger i el 2003 amb el Columbia. Novament, errors on prioritzen objectius, en aquest cas de marca, sobre persones. I moriran 14 persones, 7 en el Challenger, 7 en el Columbia, amb errades tremendes que posen els pèls de punta quan llegeixes el detall, no? Mira, només un apunt. Amb el Challenger hi ha un enginyer d'una empresa subcontractada, que és la que ha fabricat els coets laterals, que són els que provocaran l'accident, que té una sospita profunda que quan llencen a baixes temperatures aquests coets que ells han fabricat no acaben de comportar-se bé. El matí següent llançaran a Florida el Challenger amb temperatures com mai s'havia llançat per Florida, molt baixes. Durant la nit fins i tot s'ha posat gel en l'estructura del coet. I el dia abans aquest enginyer recomana no llançar, ajornar el llançament. Hi ha una conferència a una telco De fet, és per telèfon, en una videoconferència entre la NASA i aquesta empresa subcontractada. I per què no hem de llançar, diu la NASA, aquest enginyer? Home, perquè tinc aquestes sospites. Tu tens alguna prova? No, no tinc proves, però hi ha dades que em fan sospitar. I la NASA amenaça a l'empresa subcontractada amb penalitzacions si no llencen i els donen 15 minuts perquè decideixin què faran. En aquell moment els directius d'aquesta empresa subcontractada agafen el seu enginyer i li diuen, però a veure, tio, tu tens proves? No, no en tinc, doncs llançarem. I el desautoritzen. Aquella nit, l'enginyer, quan arriba a casa, arriba en una mala cara tremenda, la seva dona li diu, què et passa? Diu, demà matarem 7 persones. Aquest és el cas del Challenger. És, mira, pell de gallina, i mira, ho he explicat i ho treballo amb directius. Això és un dels casos que més treballo amb directius, perquè hi ha molts detalls dins d'aquest cas. Ara he resumit un detall, no? Però n'hi ha molts. De
1: aquell
0: de vegades...
1: cartell del 1967 l'havien tret.
0: Sí, l'havien tret. I com de vegades, i això ens passa a tots, no? Prioritzem coses, anem fent voltes com un hàmster, no? i anem endavant perseguint una pastanaga, i no ens adonem de vegades quins són realment els riscos que tenim i què és el que realment és valuós, no? I en aquest cas, claríssimament, les persones eren la cosa més valuosa.
1: Creus que estem en un altre punt ara ja amb l'Artemis 2, que aquests errors a priori no s'haurien de tornar a cometre?
0: Sí, jo penso que sí. Això és el que també ens veiem, és la demostració de que anem lents. És a dir, molta gent critica que anem molt lents, però clar, anem molt lents perquè avui no volem jugar d'aquesta manera. És a dir, no volem assumir aquests riscos ni tenim cap necessitat de fer-ho. Estem provant naus que són molt més resilients, molt més segures. Això no vol dir que no hi pugui haver accidents. Recordem, l'espai...
1: El risc zero no existeix.
0: No, i estem parlant de l'espai. És que és un lloc agressiu. L'evolució als humans no ens ha fet per anar a l'espai. És que hem de... Mira, l'estada a l'espai, els astronautes que tenim a l'Estació Espacial Internacional, que els canviem cada 6 mesos, tenen pèrdua de massa òssea i muscular important. Quan anem a Mart, que la missió serà de més d'un any i mig, 2 anys, entre anar, estar allà i tornar, no podem encara anar-hi, però no només per tecnologia, sinó perquè hem de protegir la vida dels astronautes i segurament haurem de desenvolupar fàrmacs per lluitar contra aquesta pèrdua de massa òssea i muscular que provoca l'estada de sense pes que hi ha a l'espai. Som a les beceroles. Hem d'admetre que som els tanoques de l'univers respecte a l'exploració de l'espai. Estem començant a sortir de la Terra. Per tant, poden haver accidents, poden haver, i aquesta gent són molt valents, i es juguen la vida, cal dir-ho així. Però avui no anem de la manera que anàvem als anys 60 i 70, que tot valia, clar, tot valia i era córrer, córrer, córrer. No ho estem fent així.
1: Doncs estarem atents, perquè ben aviat podrem sumar més capítols a l'exploració espacial. Esperem que siguin d'aquests positius, i no amb accidents. Moltes gràcies per aquest repàs. Alba. Que vagi molt bé, Anton. Moltes gràcies.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Del 16 al 22 de setembre del 2025 se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables. Enguany, el tema escollit és Mobilitat per a tothom, que posa l'accent en l'accessibilitat al transport públic i la prevenció de la pobresa del transport. Per abordar aquesta qüestió i fer una radiografia de la mobilitat a la nostra ciutat, ens acompanya la Cristina Paraire, tinent d'Alcaldia de Mobilitat. Molt bon dia, senyora Paraire.
1: Molt bon dia.
0: Si li sembla, comencem amb una visió general, una radiografia, diríem. En quin punt es troba la proposta del nou pla de mobilitat que arribarà de la mà de la Diputació? Recordem que el que tenim ara està caducat des del 2024, era el pla de mobilitat urbana que es va fer el 2014, per tant, toca repensar aquesta mobilitat de la ciutat.
1: Sí, sabeu que Sant Cugat doncs, es va dotar fa anys d'aquest pla de mobilitat. La població ha crescut molt, també s'han desenvolupat nous barris que en aquell moment estaven ja però hi vivia molt poca gent i per tant i tots sabem que la mobilitat és el tema que tant preocupa i ens preocupa a tots els ciutadans de Sant Cugat. Com bé has dit, es va encarregar aquesta actualització del pla de mobilitat a través d'un recurs tècnic que oferia la Diputació de Barcelona i encara no el tenim. Estava previst que ja ens l'haguessin pogut lliurar almenys els estudis preliminars, però van tenir uns problemes de contractació, ara no recordo exactament de quin tipus, però encara no ens l'han lliurat. Per tant, estem encara a l'espera.
0: Per tant, acabarem l'any amb aquest pla o ens haurem d'esperar a l'any que ve?
1: Jo crec que fins l'any que ve no tindrem aquesta resposta de que ens ajudin a millorar aquests punts més conflictius de la ciutat.
0: Quins són aquests punts, senyora Paraire?
1: Jo crec que els coneixem tots, no? Evidentment, a les hores de les entrades i sortides de la ciutat, tenim col·lapse en moltes zones. I, per tant, això és difícil de pal·liar si no es fan... En alguns casos no és possible fer infraestructura nova, però en altres és un tema que estem estudiant, sobretot, per exemple, amb el tema de l'hipòdrom, que estem mirant a veure si ho hem parlat amb Generalitat ja i també amb el Departament de Territori, ho hem parlat també amb Tabassa, que la concessionària dels túnels, pensem que una bona solució seria fer un accés directe des de la rotonda de dalt del Xic, que es pogués connectar directament amb l'entrada dels túnels, perquè tots veiem el carrer, la baixada, a les hores punta, col·lapsada, i creiem que les dades ens diuen que això podria alleugerir. Per fer això s'ha de fer una modificació de planejament, que això és... un rotllo, ho dic així en paraules col·loquials, perquè això ens enlenteix molt la proposta, però en principi tenim acord de Generalitat, amb Tabassa també, que al final és Generalitat, que també veien amb bons ulls que es pogués fer aquest accés més directe, que ens ajudaria a l'hora de la fluïdesa a l'entrada a la rotonda de l'hipòdrom. Després també
0: Això seria... Sí. S'hauria de fer una licitació primer, entenc, o s'ha de fer l'estudi encara?
1: No, ara el que hem de fer és la modificació de planejament.
0: D'acord.
1: Val? Que això ho hem d'instar nosaltres i ho estem preparant per poder-ho ja
0: tirar endavant.
1: Val? Aquesta seria una. Després també... l'aposta que hem fet, que estem fent pel transport públic, que crec que és al final la solució que ens ajudarà a poder treure vehicles de la ciutat. Després també tenim nous barris sí que estàvem revisant entrades i accessos, però també sentits dels carrers, també per poder fer Hospital General, que també és una de les entrades conflictives que tenim a la ciutat, perquè hi ha un volum molt gran de vehicles que entren perquè hi ha entrada de l'autopista, que a més és estreta, està desendreçada, i és un tema que estem treballant a través de... Ho hem treballat amb l'Hospital General, amb la Universitat Internacional, també ho estem treballant a nivell de barri de Mirassol amb un grup de treball, que estem mirant diferents solucions, per una banda per endreçar l'aparcament i l'altra per poder fer aquesta entrada doncs més amable. I aquests serien, sobretot, que en tenim d'altres, però els punts més conflictius. I després també som molt d'hàbits, no? Intentar senyalitzar millor recorreguts alternatius, perquè a vegades doncs, tots passem per la rotonda del xic quan no és necessari, i potenciar doncs, altres vies que ajuden en aquesta fluïdesa.
0: Una ronda sud estaria sobre la taula, que seria una altra alternativa de descongestionar sobre tot el centre?
1: Això és el que esperem que ens digui l'estudi de la Diputació.
0: Si li sembla, desgranem ara algun dels projectes que poden fer que la mobilitat sigui més sostenible. Vostè apuntava, entre altres, el transport públic, evidentment, és clau. El darrer pla de mobilitat urbana ja parlava de la vianantització dels quatre cantons, ja el 2014, estem al 2025 i per ara no està vianantitzat. Si no m'equivoco, ja han rebut els resultats d'un estudi que van demanar al RAC perquè estudies la viabilitat d'aquesta vianantització. Què diuen aquests resultats?
1: Sí, doncs aquest estudi del RAC el que fa és recomanar-nos una mica... Nosaltres la dèria o la petició que teníem sobretot era si s'ha de tancar quatre cantons, això afecta la mobilitat, passen moltes línies d'autobús per Francesc Moraga, Rius i Taulet, i també doncs, cap a on hauria d'anar aquest trànsit, tant de transport urbà com de bicicletes com de vehicles, no? Cap a on, què hauríem de fer per distribuir aquest trànsit si no pot creuar pel mig, no? Perquè, mira, posar una tanca i dir aquí ja no es passa pot ser fàcil, però això té moltes afectacions, és un dels eixos centrals de la nostra ciutat. I per tant, aquestes accions tenen afectació en la vida diària de les persones que viuen en el centre, dels comerços que estan en el centre, i també, doncs, del tot no desapareix el trànsit, no? I per tant, cap a on ha d'anar o què hem de fer per facilitar aquesta mobilitat i que no ens quedés el resta de la ciutat col·lapsada amb aquests canvis. Per tant, l'estudi del RAC doncs, ens suggereix alguns canvis de sentit d'alguns carrers, ens suggereix com una... Per nosaltres, el transport públic també és una decisió que s'ha de prendre si és només per persones o pot passar transport públic, com s'haurien de canviar les parades del centre per garantir que hi ha com una anella de transport públic que no et fa caminar, perquè a més el centre també fa pujada en alguns trams, no? I per facilitar doncs, què s'hauria, quines direccions s'haurien de canviar. I per tant, l'estudi, una mica com a conclusió, sí que ens ve a dir que és viable tancar-ho, però que s'han de fer uns canvis. Nosaltres el que volem és fer primer els canvis i que ja de per si allò quedi tancat, no? I després també dotar pressupostàriament doncs, aquesta vianantització d'aquest tram doncs, perquè quedi bonic, quedi integrat en el centre de vianants, etc. I ara estem acabant d'analitzar tècnicament quin és l'ordre de les accions que s'haurien de fer, ho hem d'explicar també, ho hem de comunicar, etc, i estem en aquesta fase. Però una mica la conclusió és que seria possible. Nosaltres volem fer-ho, tenir clar quines són les accions que s'han de fer abans del tancament.
0: Per tant, entenc que si en el cas que s'acabés decidint que finalment quatre cantons és per a vianants, diu que han d'estudiar també si pot passar o no pot passar el transport públic, que és una altra cosa que hi ha sobre la taula, primer es faria aquest replantejament abans de tancar el trànsit, de derivar el trànsit per altres carrers de la
1: ciutat. Nosaltres primer ho hem de comunicar, hem d'explicar exactament què és tot el que s'hauria de fer un cronograma de totes les accions que s'hauran de fer.
0: Això es podria veure durant aquest mandat o creu que serà més enllà?
1: No, perquè si som siguem realistes, estem a un any i mig, el que voldríem és deixar el que pugui estar enllestit, doncs ja anar-ho preparant, haver fet tots els processos també participatius que cal fer davant d'aquestes accions, per de cara al 27, doncs, que sigui una realitat. Tant és un tema que volem preparar bé, intentar tenir el màxim consens, i ara ja tenim la radiografia, hem de veure nosaltres internament com la anem preparant perquè pugui ser una realitat.
0: Un altre punt clau per moure's de manera sostenible és poder-ho fer per les voreres i que estiguin en bon estat. Clar, sabem que Sant Cugat és una ciutat molt extensa. A finals de l'any passat es va anunciar des de l'Ajuntament un pla de xoc amb prop de 20 milions d'euros per arranjar aquestes voreres i l'asfaltat durant els pròxims 5 anys, que s'havia de posar en marxa el segon semestre d'aquest 2025. De fet, han començat ja a veure algunes de les primeres accions. En quin punt es troba?
1: En aquests moments, caminar per algunes de les voreres de Sant Cugat és un drama i pot arribar a ser perillós, i aquest és un tema que, tot i que el parlar d'uns imports doncs també grans, tot just començarem, hem començat, com bé deies, a veure cosetes en aquests moments, però dir que és el nostre objectiu número 1 poder donar el tomb amb el tema de les voreres de la ciutat i també de l'asfalt, però sobretot de les voreres. En aquest cas hem començat per l'asfalt, perquè administrativament doncs ens ha sigut més fàcil poder adjudicar un paquet d'un milió i mig per poder començar actuant aquells trams que estaven doncs més malmesos. Però l'important és que la proposta que fèiem des del govern era aquest compromís amb el manteniment de la ciutat, de poder-lo dotar en continu, no amb una partida d'un milió i pico, per intentar posar el dia a la ciutat. L'alcalde ho ha comentat diverses vegades, tenim detectades més de 33.000 incidències, evidentment no totes són de la mateixa gravetat, però sí que l'important és aquest missatge de manteniment constant, de no deixar de fer manteniment amb pressupost destinat, de milions, perquè és important la inversió que s'ha de fer per poder fer aquest TOMS. En aquests moments ja ha sortit la publicació d'aquest concurs que nosaltres li diem gran, que té dos lots, voreres i asfalt, i ara hem vist aquestes petites actuacions. Abans de que es resolgui del tot el concurs, doncs també podrem començar a veure, perquè hem pogut separar-ho, igual que hem fet amb l'asfalt, també doncs algunes petites actuacions amb voreres per poder començar ja a principi d'any, mentre no s'acaba de resoldre el gran. I aquest any doncs hem de començar el 26, a començar a donar-li aquest tomb.
0: Hem parlat de voreres, hem parlat de vianantització, la bicicleta, vostè mateixa l'ha esmentat, també és clau. Hi ha diversos projectes que hem vist els darrers temps. Un és la Unió de la Floresta en Vall d'Oreix pel carril bici, que ja el tenim executat. L'altre és també l'arribada fins al centre comercial a través de la carretera de Rubí, que ja els tenim. Tenen previst seguir fent créixer els carrils bici a la ciutat? Hi ha algun projecte sobre la taula?
1: Bé, tenim diferents projectes, però sobretot el que hem de ser capaços és de mantenir, sento dir-ho així, aquests carrils bici, perquè doncs ja tenen alguns anys i no es feia manteniment de carrils bici. A través de participació, que també eren projectes doncs de fa molts anys, aquests s'executaran. Ara em ve al cap Roquetes amb Coifabà, també algun de Mirasol, etc. Aquests s'executaran, però sobretot el que volem és també millorar el manteniment dels carrils bici.
0: El transport públic formava part d'aquest triumvirat que vostè anomenava també de la mobilitat sostenible. És un dels reptes de la millora de Sant Cugat i també de la resta de ciutats. Actualment el servei d'autobusos està en ple procés de traspàs amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que els nostres oients hauran pogut anar seguint aquest col·laborat, si em permet.
1: Sí, és col·laborat total.
0: De traspàs de competències. Finalment van anunciar ja el ple de juliol, que s'havia arribat una acord, favor. L'AMB pagarà 17 milions d'euros a l'Ajuntament amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2024 i van anunciar també que abans de que es fes la licitació, que ha de ser abans de 2 anys, que l'Ajuntament ja encarregaria a la concessionària actual la compra de 27 nous autobusos. Quan els veurem circulant per la ciutat?
1: Doncs l'any que ve. L'any que ve perquè...
0: Principis? Mitjans? Finals?
1: No, calculem un any. Si pot ser una miqueta menys, una miqueta menys, però jo ja ho dic així amb la boca prudent, amb prudència. Jo crec que tots coneixem l'estat de la situació del transport, com malauradament, com has dit, doncs, aquest colabrot. Jo crec que una vegada doncs, puguem tenir més confortabilitat amb autobusos nous de diferents tamanys, val? Que s'encarregaran, doncs també notarem una millora. Ara, el que mira, també aprofito per comentar-te, hem fet ara una contractació menor pel manteniment de les marquesines, que també és un tema pendent d'aquest ajuntament, d'aquest servei, per poder fer una rentada de cara a través d'aquesta contractació menor. En paral·lel estem preparant una contractació gran, perquè ara no hi ha servei de manteniment de les marquesines, i per tant també podrem notar una millora amb l'estat de les marquesines actuals, i en paral·lel estem treballant un concurs gran per poder tenir més marquesines. Però ara, a curt termini, hem de veure un canvi en el manteniment de les marquesines.
0: Una altra manera d'utilitzar el transport públic és fent servir els aparcaments dissuasoris. Des del 2018 Sant Cugat té el Park and Ride de l'avinguda de Roquetes, el que es buscava era descongestionar el centre de vehicles. No sé quina valoració fa de l'ús d'aquest servei i si tenen previst, de cara al futur, fer algun altre aparcament dissuasori en una altra entrada de la ciutat, també suposo quan s'hagi dissenyat les noves línies d'autobús.
1: Sí, sí, el tema dels aparcaments també és un tema pendent, que s'han estudiat diferents vegades, va inclòs dintre del pla de mobilitat que parlàvem abans, i la veritat és que la iniciativa que es va fer del Park and Ride doncs crec que va ser una iniciativa que donava opció quan es va fer la implantació de l'àrea verda, la zona de baixes emissions, etc., doncs fer aquesta borsa d'aparcament que s'ha anat millorant. Recordeu que era de terra, no hi havia enllumenat, es va posar enllumenat, es van posar arbres. Ara, en aquest espai, hi ha la famosa pèrgola fotovoltaica que fem conjuntament amb l'àrea metropolitana. Això vol dir que s'asfaltarà, perquè no pots instal·lar una pèrgola si no està asfaltat, perquè la pols doncs, no faria aquests rendiments. Aquest és un projecte que hem de veure a principis de l'any que ve, si no, ara no tinc les dates clares al cap, però està al caure, perquè ja s'han fet totes les aprovacions, està en licitació tant l'asfalt com l'altre. Haurem de buscar un lloc provisional mentre es fan aquestes obres d'asfaltat i de construcció d'aquesta pèrgola. Estem buscant un espai provisional, posant valor, doncs, aquest servei d'autobús que es posa a la ciutadania. Estem mirant aquest provisional que encara no et puc dir...
0: No sabem on serà.
1: No sabem on és, però estem mirant diferents llocs, però encara no ho tenim tancat del tot. I també estem valorant algun altre.
0: I si parlem d'aparcament, hi haurà novetats en àrees verdes, blaves d'aparcament?
1: Doncs sí, és una petició, una demanda que també... ens hem trobat sobre la taula.
0: Veïns de Collfabà, per exemple.
1: Doncs hi ha la part de Sant Francesc, veïns de Sant Francesc, totes les zones que es van quedar limítrofes en el seu dia quan es va implantar, veïns de Can Magí, de Sant Francesc, Collfabà, Mirasol, entorn de l'estació de la Floresta. És un tema que estem treballant conjuntament amb l'àrea de mobilitat de Promusa, que sabeu que és qui ho gestionen. Estem treballant amb tota l'ampliació d'aquest servei i espero que l'any que ve, primer quatrimestre de l'any que ve, doncs puguem ja tenir-ho implantat.
0: De totes aquestes zones que parlava o d'alguna en concret?
1: La idea és fer-ho de totes.
0: Totes alhora.
1: El que passa que hem de veure límits, hem de fer les comunicacions, les explicacions, etc.
0: Aleshores, hi haurà alguns altres aparcaments per a aquelles persones que no són veïnes i que venen a treballar, per exemple, a la ciutat on puguin aparcar?
1: Doncs hi haurà el Park and Ride, que a més estarà en millors condicions.
0: Són 500 places, si no m'equivoco,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, home, és una bossa d'aparcament important. Estem mirant també de poder arribar doncs, a un acord amb pàrquing de la Renfe, que sabeu que l'autobús doncs, també fa parada a dalt, doncs mirar de potenciar-ho.
0: M'agradaria parlar també de ferrocarrils i sí. de Renfe, però ens hem allargat una mica i anem fora de temps. Sí. No sé si hi ha alguna novetat. Tenim els intercanviadors, tenim el doble túnel de ferrocarrils sí. que l'alcalde es va reunir amb sí. el president Illa sí. i amb la Pilar Díaz, la sí. delegada del govern a la Generalitat. Sí. No sé si breument...
1: Per nosaltres és importantíssim que la Generalitat prevegi el desdoblament de la línia del Vallès per Sant Cugat. És un servei fiable, és un servei molt bo, molt valorat. Hi ha trens cada 2 minuts i mig, estan a tope. Si el que volem és promoure el transport públic, que s'utilitza moltíssim, amb l'èxit també de Sabadell i Terrassa en aquest ús de transport públic, no pot créixer més. Per tant, o des dels governs implicats es preveu, perquè són actuacions que hem dit que no són ni d'un dia ni de dos, o es preveu i es comença a treballar
0: potser ja hauríem d'estar treballant
1: amb aquesta ampliació, o no volem un Renfe 2, que això acabi sent un Renfe 2. És necessari, ens afecta com a ciutat. Penseu que en els últims anys s'ha soterrat Sabadell, Terrassa, Rubí, Hospitalet, hi ha altres municipis, Badalona, em sembla, toca Sant Cugat. O sigui, a nosaltres la connectivitat de tota aquella zona ens canviarà i ens farà molt més amable l'entorn de l'estació, dels voltants de Lluís Millet. És una infraestructura que reivindiquem, però no només per Sant Cugat, sinó sobretot per Sant Cugat, però també per tota la mobilitat del Vallès, cap a un sentit i cap a l'altre. Està a tope. Encara ens van dir que hi ha una miqueta de marge, però si pensem en 5, 10 anys, on ens hi posem ja, o quan sigui necessària, no hi serem a temps.
0: Estem a la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Sí. Sant Cugat s'hi suma un any més, ja fa un grapat d'anys. Quines activitats tindrem, senyora Paraire?
1: Doncs les hem concentrat, com altres anys, ho faig de manera molt breu. Convido tota la ciutadania doncs, a participar. Sobretot hi haurà activitats el diumenge 21, que sabeu doncs, que està allà a Rambla del Celler, es fan diferents tallers, alguns els fem aquest any en col·laboració amb la Diputació, altres amb l'àrea metropolitana, altres els organitzem amb recursos propis de l'Ajuntament. Hi haurà la bicicletada, que esperem que no plogui aquest any, que l'any passat estàvem que sí, que sí, no. Sortirà tota la programació, però són diferents tallers, a petits, per grans. Després també... hi haurà tot un tema de cars, amb policia, bueno...
0: Amb pedals, no
1: amb
0: motor.
1: Amb pedals, amb pedals, sí, sí. Després també doncs, hi haurà diferents estants, sobretot aquest que la Unió Ciclista instal·larà d'en bicis sense edat, que la setmana passada es va presentar doncs,
0: aquest nou vehicle,
1: i doncs, animar també doncs, aquests voluntaris que es vulguin apuntar en aquesta iniciativa que és tan maca. Després hi haurà la pedalada de 9 quilòmetres i després el dilluns 22, que és el dia doncs, sense cotxe, doncs, també hi ha una passejada, una activitat que la gent s'haurà d'apuntar i bueno, doncs, intentar conscienciar-nos. Aquestes setmanes, aquestes jornades, serveixen per conscienciar doncs, de... aquesta mobilitat més sostenible que volem entre tots promoure. Jo crec que la ciutadania està conscienciada de que segur que si tinguéssim un millor transport públic, doncs més gent l'utilitzaria, jo no en tinc cap dubte, però també doncs, ajuda a la reflexió, no? Vinga, puc anar caminant o puc anar amb bici, a vegades no es pot, però si es pot, doncs mira, avui no agafo el cotxe, però això cada dia ho hauríem de fer una miqueta, no? Doncs avui no puc, avui sí, i aprofitar, si tenim transport a l'abast i que ens facilita, doncs, utilitzar-lo.
0: Doncs una bona setmana per reflexionar, eh? Comencem curs, fem també pensant en el futur, l'Ajuntament amb els deures de posar a l'abast de la ciutadania totes les eines possibles, sí, per tenir alternatives al vehicle privat, i a nivell ciutadà, doncs, escolta, que a vegades caminar, la mobilitat activa, que diuen, fem salut i no col·lapsem els centres de les ciutats. Cristina Paraire, tinenta d'alcaldia de Mobilitat, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: ¿Sabías que...?
1: El planeta més ventós del sistema solar no és Júpiter, sinó Neptú. Podria semblar lògic pensar que el planeta més proper al Sol o el més gran és el que té vents més intensos. Però és just al contrari. A Neptú s'han mesurat vents que poden superar els 2.000 km hora, més ràpids que la velocitat del so a la Terra. Això és especialment sorprenent perquè Neptú és el planeta més allunyat del Sol. Només rep aproximadament una 900ª part de la llum solar que arriba a la Terra. Tot i aquesta manca d'energia solar, la seva atmosfera és extraordinàriament dinàmica. Els científics creuen que la causa és que Neptú encara conserva molta calor al seu interior, probablement restant de la seva formació fa més de 4.500 milions d'anys. Aquesta energia interna alimenta enormes corrents atmosfèrics que, combinats amb la ràpida rotació del planeta, generen vents d'una intensitat espectacular. Aquestes corrents mouen núvols de metà congelat i creen tempestes gegants que apareixen i desapareixen al llarg dels anys.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on la gravetat sembla no funcionar com esperaries. Un exemple famós és la Mystery Spot. En aquest lloc, les persones experimenten sensacions estranyes. Sembla que els objectes roden cap amunt, que la gent es manté dreta en angles impossibles o que l'alçada d'una persona canvia segons on es col·loca. A primera vista, dona la impressió que la gravetat està alterada, però en realitat no és que la gravetat funcioni diferent, sinó és que és una il·lusió òptica molt potent. L'entorn està construït amb angles inclinats i referències visuals distorsionades que confonen el cervell. Com que el nostre sistema d'equilibri depèn molt del que veiem, acabem interpretant malament què és vertical i què és horitzontal. Això fa que coses normals semblin impossibles. Per exemple, una pilota pot semblar que puja quan en realitat baixa per una superfície inclinada de manera estranya. Aquest tipus de llocs són fascinants perquè mostren com el cervell pot ser enganyat fàcilment. La nostra percepció de la realitat no sempre és objectiva, sinó que és una interpretació basada en pistes visuals.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: Avui és el dia de l'Anell i el Dit, el podcast dels alumnes del Servei de Català. Avui en les veus de Pedro Keller, Betty Manyac i Verónica Tinoco.

0: Hola, com esteu? Nosaltres, de meravella. Som els alumnes del Servei Local de Català de Sant Cugat que hem tornat a casa nostra, a l'Anell al Dit. Concretament, avui som els alumnes de nivell suficient segur que cada dimarts i dijous, entre les 18:30 i les 20:30, ens podeu trobar a classe al Servei Local de Català de Sant Cugat. I volem fer-vos passar una estoneta amena i, si pot ser, que aprengueu alguna cosa que tingui a veure amb la llengua. Ens hi posem? D'entrada, us portem una breu pinzellada sobre les zones més enllà de Catalunya, on també es parla català. Per posar-hi ritme, escoltarem una cançó molt vitalista i molt guardonada. Això ens posarà en bona sintonia. Seguirem amb la revetlla de Sant Joan, tot i que ara mateix el solstici d'estiu ens queda una mica lluny. També us farem un apunt literari amb una dona referent de la literatura catalana. I no, no és la Mercè Rodoreda. I finalment acabarem amb un diàleg per exemplificar alguns errors flagrants que cometem quan parlem. Del menú, ens sembla, no? Apa, som-hi!
1: Sabies que...
0: Sabies que el català no només es parla a Catalunya? El català és una llengua romànica que, a part de parlar-se a Catalunya, també la podem trobar al País Valencià, a les Illes Balears, a Andorra i a la Franja d'Aragó. Potser això la gent ja ho sap, oi?
2: El que es coneix menys és...

0: Les primeries del segle XVIII i després va ser italià la que va arrocanar el català.
1: Malgrat tot, actualment el català, en la seva variant algaresa, l'utilitzen el 22,4% dels habitants de l'illa de l'Alguer i és una llengua reconeguda oficialment per la República Italiana. Si bé a la dècada de 1990 era un 30% de la població de l'Alguer la que el parlava i gairebé el 65% el comprenia.
2: El que tampoc sap la gent és que a Múrcia hi ha una petita comarca, la comarca del Carxa, on també es parla el català. Comprèn una part dels municipis de l'Ecla, Llumeja i Favanella, i toca als municipis valencians del Pinós i l'Alguenya. Actualment hi ha una petita part de la població que encara manté aquest idioma. Com en el cas de l'Alguer, aquest fenomen es va produir a causa d'una repoblació al segle XIX per part dels llauradors valencians.
3: Sentim-la.

Oques Grasses és una de les bandes més destacades de l'escena musical catalana contemporània. Nascuts a Osona l'any 2010, el grup es caracteritza per la seva fusió d'estils sempre amb un toc propi positiu i vitalista. Amb el pas dels anys, Oques Grasses s'han consolidat com una de les bandes més estimades de Catalunya, amb un directe ple d'energia i emoció que connecta amb públics molt diversos. El seu èxit es deu també a la seva capacitat per transmetre optimisme i humanitat a través d'una música accessible però plena de matisos. Tenen molts temes que han esdevingut autèntics himnes generacionals, com ara Sort de tu, que és el que us portem avui. Aquesta cançó és una oda a la vida i a l'amor en la forma més pura i resilient. La lletra reflecteix la il·lusió pels nous començaments, simbolitzats per l'alba, i la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial, la pell del qual brilla com una estrella errant. Com podem veure, és una cançó que transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat empremta en les nostres vides, incloent-hi la figura materna que ens va donar la vida. La cançó també suggereix que l'amor té el poder de transformar l'ansietat i la por en una cosa distant i manejable. També toca el tema de l'autenticitat i l'autoacceptació, tot expressant el desig de ser feliç sense la necessitat de comprendre-ho tot i ser fidel a un mateix. En resum, Sort de tu es converteix en una celebració de la fortuna de tenir algú especial i la set de viure la vida plenament. Aquesta cançó va guanyar el premi a la millor cançó en català als Premis de la Música, Premi Soroll, Premis de la Música Independent. Uns guardons que s'otorguen a un nivell estatal, la qual cosa demostra la rellevància d'Oques Grasses més enllà de Catalunya.

0: Posa't a prova.
1: La nit de Sant Joan, també anomenada popularment la Revetlla de Sant Joan, es celebra arreu dels Països Catalans durant la nit del 23 i 24 de juny. L'origen de la celebració és pagà,

0: amb una tradició que es remunta a molts abans de la implantació del cristianisme. Tot i que l'Església Catòlica la va fer coincidir amb el naixement de Sant Joan Baptista, hi ha textos àrabs que ja en fan referència a aquesta festa. Es celebra pel solstici d'estiu, la nit més curta de tot l'any, i, conseqüentment, la llum solar provoca que el dia sigui més llarg amb l'arribada del sol al seu punt més elevat. Les celebracions tenen el foc com a element característic. Es fan fogueres comunals, familiars i individuals, tradicionalment amb objectes inservibles de fusta que s'han anat acumulant durant tot l'any. En algunes celebracions hi té un lloc destacat la pirotècnia, amb diables i bèsties, orquestres i grups musicals que fan ballar el públic. Gastronòmicament, s'acostuma a acompanyar les reunions familiars al vespre pròpia d'aquesta data amb la coca de Sant Joan, de recapte o de llardons i cava. És la nit del foc, la nit de les bruixes. En aquest sentit, hi ha la creença que les flames allunyen i espanten els éssers imaginaris que només campen durant aquesta nit o que si també vaguen durant la resta de l'any. En aquest dia ho fan més intensament i amb més nombre. Com he dit al principi, aquesta celebració és coneguda popularment per Revetlla de Sant Joan, però té altres formes d'anomenar-la. Sabries dir-ne alguna més? Et dono tres opcions a veure si les reconeixes.
1: Opció A.
0: Nit del mar.
1: Opció B.
0: Nit del ros.
1: Opció C.
0: Nit de les sardanes. Opció B, correcta. Veig que en saps molt de la cultura catalana. També es diu nit del ros perquè es passa la nit al cel ras, esperant la caiguda de la rosada, que principalment a les terres de València abans s'anomenava ros. Aquest nom posa de manifest que no només el foc té un paper fonamental en aquesta festa, sinó també l'aigua i el seu caràcter purificador.
2: L'hora del lector.
3: Avui us parlaré del llibre El temps de les cireres, de Montserrat Roig. El temps de les cireres és una crònica de la burgesia barcelonina en temps del franquisme i un retrat de la ciutat de Barcelona en aquells moments. Explica el retorn a Barcelona de la Natàlia, que pertany a una família burgesa de Barcelona, la família Miralpeix. Ha viscut 12 anys a França i a Anglaterra i arriba a Barcelona en 1974, pocs dies després de l'execució de Salvador Puig Antich. Aquest fet serveix a l'autora per explicar la cruesa de la dictadura franquista, caracteritzada per la repressió de la llibertat d'expressió, així com per la manca d'un pensament democràtic. Narra les impressions, vivències i records de la protagonista al llarg de la primera setmana després del seu retorn. La Roig escriu molt clar i concís. La seva tècnica narrativa utilitza un estil directe, utilitza una fina ironia i lliga el passat i el present. El fil narratiu de la novel·la sovint retorna al passat i fa presents els records de la família Miralpeix, des de la generació de l'avi Joan, despòtic i fred, fins al temps del besnet en Màrius. La temàtica de la novel·la és d'una gran modernitat i queda explícita la doble moral d'alguns membres de la societat burgesa i d'aquells anys. És una novel·la molt interessant, amena i fàcil de llegir. De fet, només té al voltant de 300 pàgines. Pel que fa a l'autora, Montserrat Roig nasqué en 1946 i morí en l'any 1991, fou una escriptora i periodista que ha estat qualificada com una figura clau en la literatura i la cultura de la segona meitat del segle XX a Catalunya. Va escriure novel·les, contes, reportatges i articles periodístics pels quals va rebre diversos premis. Compromesa amb el feminisme, en una època on aquest pensament era relativament minoritari, va militar en diverses organitzacions polítiques i socials en defensa de la lluita de classes i contra el franquisme.
2: No t'equivoquis.
4: Hola, avui vinc superemocionada per parlar.
0: Ja comencem? Això de superemocionada és un castellanisme. Podries dir molt il·lusionada o entusiasmada.
4: Va, dona, no siguis tan tiquismiquis. És que superemocionada sona més guai.
0: Tiquismiquis? I guai també són castellanismes. Podries dir per a punyetes en lloc de tiquismiquis i genial, fantàstic o fins i tot xulo per comptes de guai.
4: D'acord, però saps què em fa molta gràcia? Quan la gent diu he d'anar a fer un cafè amb la meva amiga Marta i en realitat van a fer una cervesa.
0: Sí, però encara em fa més mal sentir vaig a per un cafè.
4: Què té de dolent?
0: Que a per no existeix en català. S'ha de dir vaig a buscar un cafè o vaig a prendre un cafè.
4: Ah, ja. I allò que diu tothom, tinc que estudiar.
0: Ui, aquest és un clàssic. En català diem he d'estudiar. Tinc que és un calc del castellà.
4: Saps, l'altre dia estava amb la meva germana i vaig dir m'ha caigut el mòbil al terra i la meva germana em va corregir.
0: I amb raó. En català diem a terra i no al terra. Quan la construcció va precedida dels verbs que tenen un valor direccional, com ara caure, tirar o llançar. El terra és la superfície, però a terra és el lloc on cau.
4: Uf, això del català és com un joc d'enigmes. Sempre hi ha una trampa.
0: Sí, però no t'espantis. Ja veuràs com de mica en mica s'omple la pica.

Bé, doncs fins aquí aquesta segona edició del podcast L'Anell al Dit, que han protagonitzat els alumnes de Suficiència 1 del Servei Local de Català, en les veus de Pedro Keller, Betty Manyac i Verónica Tinoco. Gràcies.

0: Ara que arriba la tardor, tornen els refredats, la tos, la falta d'energia, i moltes persones es pregunten què podem fer per enfortir les defenses, perquè la tardor és un moment clau per cuidar del nostre sistema immunitari. De tot plegat en parlem amb la nostra nutricionista de capçalera, la Berta Martínez, nutricionista col·legiada i psiconeuroimmunòloga de bertanutrició.com. Què tal, Berta?
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda de nou.
1: Moltes gràcies.
0: Al Faves Contades, perquè continuem parlant de la nostra salut, intentem cuidar-nos i ho fem sempre assessorats per persones expertes com tu. Com fem per cuidar-nos ara que ja ens trobem immersos en la tardor?
1: Mira, la tardor és una època de canvi, comença ja el fred, hem passat ja molts dies llargs de molta calor i és un canvi potent pel sistema immunitari, que hi ha certes coses que avui parlarem que haurem de cuidar, perquè no és cuidar-nos només en aquest moment, sinó poder-nos cuidar durant tot l'any, per poder, durant aquest canvi, estar molt més enfortits. És un moment molt, molt important per poder agafar un altre cop el ritme del nostre cos i tornar als ritmes naturals de tornar a menjar saludable i una mica sortir del que hem tingut durant l'estiu.
0: Clar, ens hem descuidat una mica, no? Ens hem desmadrat, més o menys, i ara torna la rutina, no? Toca tornar precisament a recuperar aquests hàbits saludables. I precisament per recuperar això, hem sentit a parlar moltes vegades de reforçar les defenses, però això traduït en el llenguatge més planer, què significa? O nutricionista, no?
1: No es tracta tant de reforçar i de tenir les defenses altes, sinó d'equilibrades i tenir-les eficients. O sigui, quan comencem a tenir ja tots uns hàbits de dormir malament, menjar malament o viure en un moment molt d'estrès, el nostre sistema immunitari baixa i es descoordina. Per això és tan important regular i regular-lo d'una forma integral, no només el sistema immunitari en si, que ara en parlarem, sinó també cuidar la nutrició, cuidar de l'estrès, de la son i sobretot de la nostra microbiota intestinal, tan important.
0: Anem a qüestions pràctiques. Parlem d'aliments. Quins són els que ens ajuden a preparar el cos per aquesta època de l'any?
1: Doncs els aliments principals que ens ajuden a preparar és tot el que trobem en els mercats, tot el que ara veiem que viu amb color en els nostres mercats, començant per carbassa, moniato, pastanaga, nap, xirivia, totes aquestes arrels, totes aquestes aquests tubercles d'arrels, aquestes verdures d'arrels que tenen carotens i tenen molta fibra i antioxidants, també el porro, la col, el bròcoli, amb totes les seves amb tots els seus antioxidants en la seva composició. Després també podem tenir espinacs, bledes, endívies, escaroles, enfolats i clorofila, l'all, la ceba i el porro no ens l'hem de deixar, que són uns antibiòtics supernaturals, els bolets, el camagroc, el rovelló, que són uns immunomoduladors molt importants i que els hem d'aprofitar ara que ve l'època i que aquest any hi ha hagut molts de bolets. Després tenim fruites de temporada, com la magrana, la poma, la pera, el caqui, el codony, que també tenen vitamines del grup C i polifenols naturals. Després el kiwi, els cítrics, que ara vindran, també important, i la castanya, que no ens l'hem de deixar, que és molt rica en potassi i magnesi. I que no siguin de temporada, però que no haurien de faltar a la nostra alimentació, també proteïnes de qualitat, com el peix blau petit, tipus sardina, barat, seitons, que són els menys contaminats, i que hi hagi també proteïna de qualitat, tipus ous, els ous, que sempre que es pugui que siguin ecològic, o si mengem carn, que pugui ser de pastura i ecològica de la millor qualitat possible, i no ens podem deixar els greixos saludables, com els fruits secs, nous, ametlles, avellanes o llavors de carbassa, i l'oli d'oliva, el nostre gran protagonista, o l'advocat també, que ens ajuda molt a absorbir les vitamines liposolubles, que també és molt important per al nostre sistema immunitari.
0: Doncs quin ha sortit, no?
1: Sí.
0: O sigui, podem anar al mercat i trobar tots aquests productes, molts d'ells, la majoria de temporada, pel que ens has comentat, d'aquesta època de tardor. Però hi ha alguns aliments que sí que ens juguen a la contra, no? I que no serien tan recomanables.
1: Sí, sempre hi ha els aliments que ja tots coneixem, però que és important tenir en compte de que tot el que sigui sucres, processats, begudes refrescants, els olis refinats, olis de girassol, tots aquests olis refinats que es cuinen, també evitar-los. Els làctics industrials també, tots aquests làctics que tot el producte industrial de vaca, desnatat, amb edulcorants, tot això fora. I prioritzar el que realment ens nutreix. Tot això, si de tant en tant està, doncs no passa res, però que sigui com un caprici de tant en tant. Que no
0: producte
1: sigui
0: fresc.
1: Sí, producte
0: fruta,
1: fresc.
0: Fruta, fruita, verdura, carn i peixos.
1: Ous.
0: Mm-hmm,
1: tot això, la base.
0: Perfecte. Abans parlaves, Berta, de la microbiota mm-hmm. intestinal. Quin és el paper que juga en tot això?
1: La nostra microbiota forma part del nostre sistema immunitari. De fet, el tenim a quasi a un 70-80% del nostre sistema immunitari. O sigui que si tenim una bona microbiota ja tenim un bon sistema immunitari assegurat. I per poder-la mantenir saludable, doncs el que hem dit, menjar saludable, aliments rics en fibres vegetals, evitar doncs, prendre antibiòtics innecessaris i el que hem explicat abans, l'estrès crònic tan important, evitar-lo completament. I poder dormir bé, tot això ens ajuda a tenir una bona microbiota intestinal.
0: Mm-hmm. També existeixen els suplements.
1: Mm-hmm.
0: És això que si anem al metge o anem al nutricionista, doncs ens recomanen perquè tenim una falta de, no?
1: Mm-hmm.
0: Llavors, aquests suplements, quins d'ells recomanaries per aquesta tardor?
1: Mira, per la tardor i per reforçar el nostre sistema immunitari, que el que hem dit és que l'hem de cuidar tot l'any, però per poder donar un reforç ara en aquesta època, podríem donar la vitamina D, que jo sempre la dono des de més o menys la tardor fins al març, una bona suplementació de vitamina D, perquè quasi tots estem amb dèficit. El zinc, un mineral molt important pel sistema immunitari, la vitamina C, l'omega 3, que normalment no es menja el suficient peix i és un gran modulador de la inflamació, i després si hi ha molt estrès al dia a dia podem donar algun adaptogen, tipus ashwagandha, radiola, que també ens ajuda a regular aquest estrès i aquest cortisol que no és gens beneficiari pel nostre sistema immunitari.
0: L'ashwagandha.
1: Ashwagandha és una planta, sí. És una gran planta per les dones, ens ajuda molt a regular a l'estrès.
0: Ja que parlem d'estrès,
1: uh-huh.
0: Com ens afecta? Ja sabem que bastant malament, no?, a les defenses.
1: A l'estrès el que augmenta és el cortisol, que en un moment puntual és molt necessari, però si segueix estan augmentant en el nostre dia, que la majoria de l'estil de vida que portem està augmentat sempre, baixa el nostre sistema immunitari. Incapacita, doncs, altera la nostra digestió, baixa el ritme de les nostres defenses i també fa que no puguem absorbir correctament els nutrients. O sigui, que realment l'hem de cuidar i evitar que estigui sempre actiu i alterat. I com ho evitem? Doncs donant un bon descans, portant una vida una mica més pausada, no estant tan accelerades i cuidant les nostres emocions.
0: Mm-hmm. Si haguessis de resumir en tres consells per aquesta tardor, perquè ens cuidem de manera que podem reforçar les nostres defenses...
1: Sí,
0: què diries?
1: Tres consells podrien ser, per exemple, doncs, prioritzar la cuina casolana i de temporada, de donar al nostre cos un bon ritme a nivell de ritme circadiant, que puguem dormir per la nit i viure pel dia. Això és molt fàcil, però moltes vegades no ho respectem. El descans, junt amb el descans, i després reduir l'estrès i el nostre soroll mental.
0: Uh-huh. I afegiries alguna cosa més?
1: I afegiria poder viure amb agraïment i alegria, que realment també les nostres emocions interfereixen moltíssim amb les nostres defenses.
0: O sigui, amb esperit positiu, podríem dir, no?
1: Totalment.
0: Perquè precisament el negatiu és un pol d'atracció
1: de baixar el sistema immunitari. Com més negatius estiguem, doncs el nostre sistema immunitari baixa. Això segur, les emocions influeixen molt.
0: Si haguessis de recomanar-nos un menú tipus, mm-hmm. per exemple, per un dia com avui, fem un esmorzar?
1: Mm-hmm. Doncs mira, per esmorzar podríem fer doncs una bona una torrada de fejol amb una mica d'advocat i podríem posar una mica de formatge de cabra i acompanyant amb una bona magrana, per exemple, i uns fruits secs. Després podríem dinar doncs, unes verdures al forn, que podrien ser qualsevol ara de temporada, amb un bon moniato, i podríem pues, acompanyar-ho amb un pollastre ecològic, també en el forn, amb unes bones espècies. I de postres, una altra fruita, tipus pues, un cítric, per exemple. I podríem berenar també un iogurt amb alguna fruita també ara de temporada i una mica de cacau pur, que també té moltes propietats. I de sopar podríem fer una crema de carbassa, per exemple, amb ceba i porro així dolça, i després pues, una truita de bolets. Fantàstic.
0: Molt bo, eh? La veritat és que sí, perquè veieu que tampoc no és tan complicat no. Fer una cuina saludable, fàcil i també atractiva. I jo, per exemple, sí que posaria un incís per aquelles persones que resisteixen a... Oh, és que tot queda molt soso, no? Sembla que tot ha de ser xup-xup i ha de ser cuinat, allò, amb molta parafernàlia.
1: Es pot fer coses molt fàcils.
0: No
1: es
0: cal.
1: Es pot fer una amanida molt fàcil. Amb
0: I hi ha un ingredient importantíssim que són les espècies.
1: També.
0: Les espècies ens ajuden a donar gust, precisament, a tot això que cuinem, no? Hi ha... aportar aquella alegria que,
1: I tant.
0: Que li demanem als plats. Berta, doncs digues alguna
1: sí,
0: cosa més.
1: No, podem afegir la cúrcuma, que és molt antiinflamatòria, per exemple, l'espècie cúrcuma, que si anem afegint cúrcuma en els nostres aliments, també podem afegir aquest toc antiinflamatori.
0: No sé si últimament estem perdent una mica aquesta tradició a la cuina, no? D'utilitzar les espècies que tant han fet servir generacions anteriors a l'hora de cuinar.
1: I tant, hi ha moltes cultures que realment les espècies les posen per tot arreu i es nota. I tenen moltes propietats, o sigui que us animem a que les tornem a introduir si les hem oblidat una mica a la cuina.
0: Doncs Berta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i intentarem posar-nos una mica més rigorosos amb aquesta tornada a la rutina, més que res perquè ens hi va la salut, eh?
1: I tant.
0: I això és molt important. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins a la propera.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Potser us haurà estat difícil reconèixer aquesta veu que ara sentíem, i és lògic perquè la de cantant era la seva faceta menys coneguda. Però cantava, i com hem pogut comprovar, ho feia força bé. Estic parlant de l'actor nord-americà Richard Chamberlain, que ens ha deixat recentment. En concret, va morir el 29 de març passat a l'edat de 90 anys. Ell era californià, havia nascut a Beverly Hills, una població que pertany a Los Angeles, i que és una zona molt rica, on hi havien tingut casa Rodolfo Valentino, Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Curtis o Ray Charles, i on ara també hi viu moltíssima gent del cinema, acabalada. Per Rodeo Drive, que és un passeig ple de botigues amb marques de disseny a Beverly Hills, hi pots trobar perfectament comprant Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, també Nicolas Cage, Robert Redford, John Travolta, Jack Nicholson, Julia Roberts. De fet, parlant de Julia Roberts, la pel·lícula Pretty Woman té escenes rodades allà, a Rodeo Drive. Quan ella compra roba, en Richard Gere compra roba amb la Julia Roberts, doncs és una de les botigues de Beverly Hills. Beverly Hills és un lloc tan ple de piscines i de gespa que fa que sigui la zona de Califòrnia que consumeix més aigua. Fill d'allà, Richard Chamberlain va debutar com a actor quan tenia 25 anys en un episodi de la sèrie Alfred Hitchcock presenta. Després va fundar un petit grup teatral i, com que era extraordinàriament atractiu, va començar a aconseguir papers en diverses sèries de televisió, però només en un sol episodi en cadascuna. És a dir, no és que sortís tota una temporada, sinó només en un sol capítol. Al cinema hi debuta un xic més tard, però els papers que li donen són secundaris i ho va alternant amb la televisió. I és aquí, precisament, que es fa famós gràcies a la sèrie Dr. Kilder, que té un èxit immens, fins al punt que dura 5 anys, entre el 1961 i el 1966, i s'emeten 191 episodis. Això fa que el cinema el prengui en més consideració i comencen a donar-li papers no de protagonista, però sí importants. Apareix a Petúlia, de Richard Lester, al costat de Julie Christie i George C. Scott, La boja de Chaillot, basada en l'obra d'Edward Albee, amb Catherine Hepburn, Charles Boyer, Julieta Messina i Yul Brynner, o Julie Cesar, amb Charlton Heston i John Gielgud. Fins que li arriba, per fi, l'any 1971, quan ja té 37 anys, el primer paper protagonista al film La passió de viure, de Ken Russell. Aquí Richard Chamberlain encarna la figura de Tchaikovsky, el compositor rus del romanticisme, autor del Llac dels Cignes o El Trencanous. La personalitat de Richard Chamberlain té un vincle amb Tchaikovsky, ja que era homosexual com ell. I aquesta orientació no era una cosa que es pogués dir obertament com ara, en aquella època. Per amagar-ho, Tchaikovsky es va casar, però es va trobar que la seva dona, sexualment parlant, era una dona molt fogosa, i ell no la podia acabar de satisfer. Richard Chamberlain, per la seva banda, tampoc no va confessar mai obertament la seva homosexualitat. Tot i això, les seves parelles eren masculines, sempre, totes. Però ara recobrem-lo de nou en la seva faceta de cantant. Aquí Richard Chamberlain canta una de les cançons més famoses del repertori d'Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.

Can't Help Falling in Love, en la veu de Richard Chamberlain. Aquesta cançó, com he dit, va ser un dels grans èxits d'Elvis. Està inspirada en la cançó francesa, Plaisir d'amour, i Elvis va presentar la seva versió a la banda sonora de la pel·lícula Blue Hawaii. Després la van cantar molts crooners, com el Martino, Andy Williams o Perry Como, i també algunes dones, com Shirley Bassey o Doris Day. I, com hem sentit, Richard Chamberlain també va fer la seva versió. Els anys 70 són una bona dècada per a ell, perquè li donen personatges amb entitat. Després d'haver encarnat Tchaikovsky a La passió de viure, li donen el paper de Lord Byron a Lady Caroline Lamb, al costat de Sarah Miles, Ralph Richardson i Laurence Olivier. I tot seguit interpreta el mosqueter Aramis, els tres mosqueters de Richard Lester, en companyia de Michael York, Oliver Reed, Charlton Heston, Raquel Welch, Faye Dunaway i Christopher Lee. També té un paper a El colors en flames, una pel·lícula de gairebé 4 hores, farcida de grans estrelles, com ara Paul Newman, Steve McQueen, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire o Jennifer Jones, i que a Catalunya es va estrenar al Cinema Urgell de Barcelona i va ser un èxit apoteòsic. Jo recordo la sala plena al Cinema Urgell, que hi cabien unes 1.600 persones, i jo tenia un espectador al costat que no parava de fregar-se les mans perquè s'ho passava d'allò més bé amb l'intriga que hi havia a la pel·lícula. Cada escena, doncs, estava entusiasmat. Ara escoltarem Richard Chamberlain cantant la cançó d'una pel·lícula molt bona, de terror psicològic, que van protagonitzar Betty Davis i Olivia de Havilland. A l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Canción de cuna para un cadàver. A l'estat francès, no sé quin títol li van posar, a Radio Reels, potser ho sabria, però el títol original d'aquesta pel·lícula era, i de la cançó, era Hush Hush, Sweet Charlotte.

Richard Chamberlain cantant Hush Hush, Sweet Charlotte, el tema de la pel·lícula de Robert Aldrich que van interpretar Betty Davis i Olivia de Havilland. En principi, al costat de Betty Davis hi havia d'aparèixer Joan Crawford, però a última hora va ser substituïda per Olivia de Havilland. En tot cas, ja hem vist que Richard Chamberlain dominava força bé això de cantar. La faceta més desconeguda d'ell, de la seva personalitat artística, era aquesta. I és que era una faceta molt més limitada que la d'actor. Cantava, sí, però no era com Dean Martin, per exemple, que feia les dues coses alhora. De fet, Dean Martin era més bon cantant que actor. A la carrera de Richard Chamberlain trobem films com L'Eixam, al costat de Michael Caine i de Belles Glòries de Hollywood, com Richard Widmark, Olivia de Havilland, en Henry Fonda, Fred McMurray, o també Les mines del rei Salomó, al costat d'una joveníssima Sharon Stone. Però després d'això, la seva estrella a la pantalla gran es va apagant i, llevat de casos esporàdics, es dedica a la televisió. Una sèrie que ell va protagonitzar amb un grandíssim èxit va ser la del 1983, estrenada a l'estat espanyol com El pájaro espino, en què Chamberlain encarnava un capellà que es debatia entre l'amor a Déu i l'amor a una noia 20 anys més jove. En la vida personal de Richard Chamberlain no hi va haver matrimonis. Ell va tenir dues parelles masculines, una amb l'actor i cantant Wesley Uhr i la segona amb l'actor Martin Rabbit, 20 anys més jove que ell. La relació entre Chamberlain i Rabbit va durar 33 anys, fins que el 2010 es van separar, però va ser una separació amical i aquests darrers anys estaven junts un altre cop i vivien a Hawaii. Richard Chamberlain va morir el 29 de març passat, a l'edat de 90 anys, arran d'un vessament cerebral, just dos dies abans de fer 91 anys. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a Richard Chamberlain, escoltant-lo cantar un gran estàndard nord-americà que va compondre Burt Bacharach i que van popularitzar els Carpenters. Close to you, a prop teu. Fins la setmana vinent, amics.

0: Coneixes la paradoxa del vaixell de Teseu? Imagina't un vaixell antic, el famós vaixell de Teseu. Amb el pas dels anys, les taules de fusta del vaixell es van podrint i els fusters les substitueixen una per una fins que no en queda cap de les originals. Aleshores, sorgeix una pregunta fascinant. Continua sent el mateix vaixell? La paradoxa del vaixell de Teseu planteja un dilema filosòfic sobre la identitat i el canvi. Si tots els components d'un objecte són reemplaçats, continua sent el mateix objecte o es converteix en un completament diferent? Les coses es compliquen encara més si algú agafa les taules velles i reconstrueix un altre vaixell amb elles. Quina de les dues seria el veritable vaixell de Teseu? Qui conserva la forma original o el que conserva les peces originals? Aquesta paradoxa no només aplica als objectes, també es relaciona amb els éssers humans. Cada cèl·lula del nostre cos és renovada amb el temps i tanmateix ens continuem considerant la mateixa persona. Què ens fa ser nosaltres? La matèria de què estem fets o la continuïtat de la nostra consciència i dels nostres records?
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Si teniu a casa un gat i un gos, aquest poema és per vosaltres. I si no en teniu, també, perquè és un poema molt divertit.
5: Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. Lola Sánchez Gachi. El poema que he escollit es diu Gat i gos i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè tinc un gat i un gos. Gat i gos. Era un gatet esquifit, desnerit, escarrancit, arraullit, vora el foc que es petegava. Foc de troncs mal estallats, retorçats, apilotats, enfumats, sota l'olla que besava. No gaire lluny, deia el gos, pel cendrós i malmirós, neguitós, per la teca que es petegaven. L'un de l'altre no es fiava i es miraven de reull, tot aguantar-se la gana mentre l'olla vull que vull.
3: Moltíssimes gràcies per recitar aquesta poesia, Lola. Et felicitem per tenir un gat i un gos i per llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges a Encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: És probable que més d'un cop us hagueu trobat amb un document oficial que no enteneu, o bé heu de fer una gestió a través d'internet i no sabeu. La sensació d'incapacitat per desenvolupar la nostra vida diària en l'àmbit digital es converteix en un camp de mines i una cursa d'obstacles insalvables fins ara. Però sembla que hi ha qui ha trobat una solució. Es tracta d'un assistent digital que adapta els continguts fent-los més accessibles a tothom. I avui en parlarem amb els seus creadors, alguns dels seus creadors, la Laura Martín, cofundadora i CEO d'Accessibles. Laura, benvinguda.
1: Encantada.
0: I el Lluís Mallades, soci fundador del projecte Melving i responsable de tecnologia. Lluís, benvingut.
2: Encantada.
0: Expliqueu-me aquesta nova criatura que l'heu batejat com a Melving. Què és exactament?
1: Diguem que la podem definir com una navalla suïssa virtual perquè té moltíssimes funcions per ajudar-nos en l'accessibilitat, no? I el que fa és facilitar que totes les persones puguem tenir accés a la tecnologia i podem comprendre la informació, no? Llavors ens fa aquesta comprensió, aquest acompanyament i aquesta ajuda en la navegació en la tecnologia, en qualsevol entorn, podríem dir en una web, en una plataforma, per exemple, d'aprenentatge. Llavors ens facilita que puguem, per exemple, en una pàgina tan complexa com l'administració, accedir a ella, trobar el que necessitem fer i fer aquell tràmit, i si aquest tràmit tenim dubtes per fer-lo, ens va donant informació per procedir a fer-lo correctament.
0: Però com accedim a Melving perquè ens doni aquest cop de mà?
1: Melving està instal·lat dintre de, per exemple, d'un web, imaginem, no? En aquest cas, com deia, de l'administració, doncs a la seva pàgina web té a Melving, llavors a l'usuari, el que està utilitzant la pàgina web, ja se'l trobaria instal·lat. En el moment que ell diu, ostres, aquesta paraula no l'entenc, o això que m'estan demanant no ho sé fer, o no comprenc aquesta

0: tenir pues, la comprensió del text. No? Llavors, la lectura fàcil en concret té una forma d'escrita que està normatitzada, té una normativa i té una forma molt concreta en frases curtes, utilitzant no? un vocabulari més simple. Després, per exemple, tindríem el llenguatge clar, que és una forma d'apropar a les persones a la informació, però sense entrar en aquesta normativa. Diguem que compliria una altra. Nosaltres el que hem fet és seguir aquestes normatives perquè la gent pugui tenir l'accés en aquell nivell cognitiu que necessita.
1: Mm-hmm. Per tant, la idea que hi ha al darrere d'aquest naixement, d'aquest Melving, és fer-nos més accessible tot aquest món?
0: Sí, totalment. De fet, és fer accessible les tecnologies no, d'entrada, perquè ja són complexes en si mateixes i molta gent no està habituat a el que és a fer servir l'entorn digital, i després a poder fer més comprensible tota la informació. No? I ho podríem fer, en aquest cas, per exemple, nosaltres diem que és per totes les persones. Hi ha persones que tenen més necessitats. Una persona que és invident té una necessitat de veure un vídeo amb l'audiodescripció perquè li expliqui tota aquella part visual. No? Llavors, aquesta persona directament el que tindria és aquest vídeo amb aquesta audiodescripció. Una persona sorda tindria el subtítol, no? Llavors tindria l'accés a aquesta informació, amb la qual cosa, si facilitem a les persones que més ho necessiten, però en el conjunt de la societat el que fem és apropar temes com, per exemple, temes jurídics, temes, per exemple, administratius, que són difícils a vegades o farragosos, sí, no?, d'entendre. Llavors el que fem és aquest vocabulari, no?, que a vegades és tan complex, apropar-lo a les persones perquè el puguin fer seu i diguin, vale, ja sé què he de fer, he de pagar una multa, no? I fer-ho tan fàcil com dir, això és el que he de fer, i apropar a la persona pues, a saber què està llegint, comprendre-ho i poder actuar, no? Poder participar en la societat.
1: Què us va fer pensar... Vols afegir alguna cosa, Luis?
2: No, estoy bien.
1: Volia preguntar-vos què és el que a vosaltres us fa pensar que hi ha la necessitat de crear aquesta eina, a Melving.
2: Vale, yo creo que a Laura, que ya es experta en la área, tiene mucha experiencia profesional dentro de esto y ya se había enterado de que hay una necesidad. Y al principio, en realidad, lo buscaba dentro de plataformas como Moodle y de aprendizaje. Estas plataformas ya tienen un cuidado muy alto con la accesibilidad. Hay, en realidad, algunas empresas que se dedican a hacer las cosas que no se pueden automatizar. O sea, manualmente. Nosotros, como ya nos conocíamos y discutimos estos temas bastante, él me ha pedido auxilio en determinar a ver qué plataforma sería necesaria y qué cosas podríamos hacer. Y como he dicho, ya estaba bastante... Estas plataformas ya se preocupan mucho. Al momento yo estaba trabajando en una empresa que trabajábamos con inteligencia artificial y era algo que estaba muy de, que está muy de moda. Intenté sugerirle que si hiciera, por ejemplo, un resumen de la información de cualquier web, si esto sería algo que ayudaría a esta gente. Y la idea, a partir de esa cosa muy simple, es que es algo que en realidad estas plataformas no estaban haciendo, porque la tecnología es muy, muy reciente, y entonces nosotros podemos ir desarrollando la idea más y más, y agregando todos estos formatos, y también testeando pues, con institutos y otras entidades que ya tienen bastante experiencia con esto. También ellos, observando su feedback, también entendíamos lo que faltaba y lo que podríamos hacer más.
1: I quan comença tot aquest procés? Estem parlant, per posar dates...
0: El desembre del 2023 és quan, com ella explica, vam començar aquest tema de la investigació sobre l'accessibilitat en els entorns digitals. No? Llavors, aquí és on detectem que la gent realment té dificultats per lo que seria accedir, entendre, no? i utilitzar la informació. Sobretot nosaltres aquesta investigació partia de l'àmbit educatiu, però després ja vam veure, no? i teníem clar que l'accés a la informació tenia que anar, pues, a tots els sectors, no? a corporatius, Llavors, a partir del 2023 comencem a crear el prototip i comencem a testejar-lo. Nosaltres el que hem fet des del principi és treballar amb entitats socials que ens ajudessin, no? Ens donessin tot el seu expertís en quant a l'accessibilitat. Des de treballar amb els professionals fins a amb les persones que requereixen, no?, més d'aquestes accessibilitats, com dèiem, la lectura fàcil, per exemple. Treballem amb equips d'experts en lectura fàcil, que ells el que

0: fan és validar-nos la part més d'usabilitat de l'eina i sobretot la part més important, que és les dades que hi ha dintre la IA, no? Llavors comencem a fer tots aquests testejos fins que al 2025 fem la primera venda, diguem, vam fer la primera comercialització amb la Universitat del País Basc, concretament amb un projecte que es diu Nomaplastes, que volen fer la ciència inclusiva. Llavors diguem que hem estat un temps de fer el prototip, treballar-lo, no?, amb aquesta forma co-creada, i fins a arribar ara, i seguim, eh? Vull dir, aquest procés, diguem que no para d'iterar i sempre estem com millorant el producte. Sí que és veritat que vam començar a fer una interfàs, no?, una idea que era vinculada amb l'usuari final, i hem anat també portant a Melvin cap a ajudar també a professionals, no?, i cap a una manera de dir, vale, anem a facilitar que es puguin crear també tots els continguts des de l'editorial, no?, o, per exemple, que els professionals que tenen dificultats en conèixer els col·lectius tinguin un xat especialitzat en accessibilitat per preguntar-li, ostres, tinc dubtes en com escriuria aquest correu en aquesta persona, no?, que em comenta que té una dificultat perquè té dislèxia, no? Llavors hem anat com fent diferents casos d'ús, no?, per aplicar-los a diferents sectors i de diferent manera.
1: Escoltant el que ens explicaves, Laura, algú es podria preguntar, a veure, sabem que la IA encara avui dia té escletxes en la seva aplicació. En el cas de Melvin, quina fiabilitat diries tu que té?
0: Clar, nosaltres això sí que ho treballem moltíssim. O sigui, treballem per defecte el que seria tota la part de ciberseguretat. Nosaltres pensem que, per exemple, treballem amb universitats, amb entitats que tenen un control i ho han de tenir, també una seguretat en les seves dades molt important. Llavors, tota la part de ciberseguretat, diguem, del software, aquí el tenim des de defecte, que això el Lluís ho podria explicar perfectament, que és el que s'ha preocupat perquè des de l'inici poguéssim tenir un tractament de les dades super rigorós, per tal de que nosaltres no tenim accés a les dades, són les entitats que incorporen el software, el plugin, perquè siguin ells també qui diguem, el gestionin i no passi les dades fora. Per exemple, una escola que té dades, no?, d'alumnes, es quedaria dintre la mateixa escola. Nosaltres no rebem. I després, tot el que és la creació de la IA en si, nosaltres treballem per cada funcionalitat, la lectura fàcil, el llenguatge planer, la subtitulació, la descripció, per cada una tenim una IA, no? I el que hem fet és, per dir-ho de manera que s'especialitzi en aquella funció que li estem demanant. Llavors, el que creiem superimportant és que es treballi unes dades en aquesta IA superben acurades, no? Com, per exemple, estava dient abans, aquests validadors de la lectura fàcil són experts, no? Tenen la part que han sabut fer la part d'adaptació del text i després validar que realment és un text comprensible per persones, per exemple, amb discapacitat intel·lectual, no? Llavors, aquest procés de tenir unes dades ben acurades és el que fa que puguem dir que després les respostes de la IA són realment sense el que li venim dint sesgos o desbiaixos, no?, de resposta. Llavors, crec que aquí és un tema que hem d'anar potser més a poquet perquè no existeix aquest contingut, però el anem treballant per tal manera que tinguem una seguretat total que està sent realment una dada incorporada en la IA ferma en la resposta que serà realment, en aquest cas de la lectura fàcil, per exemple, entesa per persones amb discapacitat intel·lectual.
2: Sí, i per agregar un poquito más, diria que també el problema que solucionamos és lo de la transformación de la información de un formato a otro. Por lo que la información es la que le pasamos, ¿vale? Todo lo que ello genera es basado en este contenido que está muy encapsulado, ¿vale? No es una respuesta abierta que me puede salir lo que sea. La tarea es muy compleja, es verdad, pero muy restricta. Al mismo tiempo es muy limitada. Por lo que alucinaciones y cosas de estas en realidad no es un problema en estos casos específicos. Claro que el chatbot, por ejemplo, este que habla para ayudar a la gente a hacer, eso ya tiene más posibilidad de que haya algún tipo de alucinación o error. Uh-huh. Y entonces, claro, es diferente. Pero la herramienta, el propósito principal de Melvin no tiene propiamente el mismo problema, porque no se tiene que inventar nada.
1: I estem parlant d'un món que està en constant evolució, però a més molt ràpidament. Aquesta criatura anirà creixent, sí. M'imagino, no? Quin és el marge de creixement que té?
2: No sé, en realidad es
1: complicat,
2: la imaginación,
1: ¿no?
2: Es muy, muy el problema de l'accés a la informació és algo muy laxo, muy diverso, que té muchas cosas, muchas perspectivas por la cual se puede solucionar, así que creo que la imaginación en este caso va a ser el límite.
0: Jo podria dir que, clar, jo sóc, diguem, tota la part de l'accessibilitat, no?, del disseny tecnopedagògic és la meva base, la part més tecnològica, no?, de la IA, per exemple, la meva visió de quan em va dir i si fem un resum, no?, i d'allà poder-li afegir a facilitar totes aquestes accessibilitats a la IA i veure-la com va millorant i la introducció de dades va millorant la seva resposta, dius, ostres, realment està ajudant a comprendre un text, no?, o hem pogut facilitar-lo a una persona que és cega aquesta imatge. Crec que m'ha anat sorprenent moltíssim i en aquest cas, clar, molt en positiu, de dir, ostres, com és capaç d'ensenyar-li una cosa i ajudar nos a complir l'objectiu que ens hem marcat. Jo crec que, per exemple, a nivell d'escalabilitat, jo crec que l'eina és molt escalable en el fet de que, clar, ella escala a nivell de que pot fer tot el contingut que li demanem, no? Perquè, com ell deia abans, l'eina, quan s'introdueix una web, agafa la informació que està dintre d'aquesta web i es va nutrint, no? Si entrem, per exemple, a posar-la en un banc, entendrà el funcionament o la manera que té aquest banc, llavors es va nutrint d'aquesta mateixa informació. I això seria un contingut. Pot créixer a nivell de contingut, però també a nivell de persones, perquè el que fa és que dona més facilitat a molts tipus de persones. I aquestes persones poden ser, per exemple, aquí catalanes, però podríem dir que aquesta eina la podrien utilitzar a qualsevol punt geogràfic, perquè no té una limitació en aprenentatge.
1: No hi ha una barrera lingüística, no?
0: No hi ha una barrera lingüística perquè nosaltres, per exemple, és veritat que hem treballat el que és el conjunt de dades, el que diuen dataset. Ara, per exemple, fèiem amb primer començar el castellà, també el català també el tenim bastant. Potser hi ha llengües com l'euskera que ens costarà una mica més arribar, però sí que és veritat que ell ho va fent i com més dades l'introduïm i sobretot es valida aquestes dades que dèiem a partir de persones a nivell de supervisió humana, va fent que sigui realment possible transportar-la a diferents indrets. Sí que és veritat que nosaltres ens acomplim molt també les normatives, llavors sí que hem d'anar mirant a cada lloc on estan. Amb les que tenim europees, doncs no hi ha problema, no? Vull dir, ara ja amb el que hem aplicat ja ho podríem portar a molts llocs, amb la qual geogràficament podem arribar a escalar moltíssim. A nivell de persones, totes podríem realment ser en un moment o altre usuaris, no? Perquè jo quan he entrat a voler entendre un contracte dic, ostres, espera't, primera vegada que me'n vaig a viure sola i ara em volen posar un contracte de lloguer. Què és el que posa aquí, no? Llavors, aquella primera vegada, doncs m'hagués anat molt bé, no?, que em descriguessin aquest contracte, quines parts i què m'implicava i quines coses eren bones o no. Ara potser ja he fet més passant per més lloguers i llavors ja no tinc tanta necessitat.
1: I en una situació com aquesta que descrius, com l'usuari fa servir Melvin?
0: Clar, aquí és com deia, si ens imaginem la pàgina web que podés tenir, no?, i li comparteixen, per exemple, aquest contracte, ell el té, no?, l'obre, i diguem que hi ha una part d'aquest text que diu, ostres, aquesta paraula, el rendador, de què estem parlant, no? Tots aquí és l'arrendatari, que és... Totes aquestes paraules no les coneixes, perquè al final, vull dir, és tan fàcil com dir qui està llogant la casa, no?, i qui està... qui és el que lloga i qui és el que...
1: El llogater.
0: El llogater. Exacte, aquí el lloguer. Llavors, la qüestió és, aquesta paraula, doncs, ell la subratlla i li donaria la descripció de què és això. Per exemple, no?, l'arrendador, i li descriu, i diu, ostres, vale, ara ja m'ha quedat aquest petit text i el sé, no?, i el comprenc. Però si fos un tros més llarg, on hi ha una normativa que parla, està subjecte a la normativa tal, no?, ara no sabria dir exactament una de lloguers, però sí que està subjecte, doncs li pot donar la informació. De què està dient aquesta normativa? Tindràs 3 anys, et poden deixar 3 anys, 5 anys, i pot explicar-li, no?, i entrar a conèixer una mica més totes aquelles parts que a vegades firmem sense saber, o teníem lletres molt petites que, com que no sabem de què va, doncs, bueno, mira, ho firmo i ja passant-ho, no? I després potser ens donem compte que allò ens ha afectat, perquè no coneixíem bé, no?, la informació.
1: I escolteu, qui l'està fent servir ara mateix, Melvin?
0: Clar, nosaltres ara, quan accedeixen a la web, no podem saber, per exemple, amb la que dèiem del País Basc, d'aquest projecte, no sabem les persones que accedeixen a la web i l'estan utilitzant. Això ho sap la universitat, que és qui té l'equip de creació, no?, de la web, és ells qui tenen les dades. Nosaltres no accedim a aquestes, a no ser que la mateixa entitat ens digui, ostres, anem a treballar conjuntament les dades per millorar, llavors sí que podríem entrar. Però en el nostre cas, com és allò que et deia de les dades, que tenim molt de control per no posar-nos...
1: Però ja no, sense pensar en persones, administracions, clar, empreses, centres, sí, educatius...
0: El que és l'àmbit educatiu, diguem que per aplicar el disseny universal de l'aprenentatge és perfecte per tot l'alumnat, perquè el que fa és personalitzar realment. Fa personalitzar el contingut educatiu, el personalitza perquè cada persona pugui tenir el contingut a la manera que el necessiti. Llavors fa que també aquesta persona... potser creia que no tenia cap necessitat i diu, ostres, però això m'ajuda a poder comprendre, no? Em facilita que si vaig pel carrer estic escoltant la lliçó, no? Llavors, aquest fet fa que tot l'àmbit educatiu ajudi a l'alumne, ajuda el professor, perquè, clar, al final està creant-li contingut adaptat a cada persona, no?, que és una de les coses més dificultoses per ells, perquè 30 alumnes a classe i que cada un té unes necessitats concretes, no?, posem en cas que pugui tenir una persona que té una necessitat de trastorn de l'aprenentatge, no?, i diu, ostres, com ho faig, com l'ajudo? Doncs en aquest cas li facilitaria al professor tenir aquest contingut. A les famílies també, perquè moltes vegades ens hem donat compte que els alumnes portaven, no?, aquests continguts a casa i el pare vol ajudar o la mare...
1: Necessitaves un traductor simultani.
0: Exacte, i no sabia com donar l'ajut directe i sobretot també a persones, per exemple, nouvingudes que no tenen la mateixa llengua, encara més, perquè li facilita portar-li, doncs, a la seva llengua i dir, ostres, ara puc ajudar el meu fill, no? Aquest és el que seria l'àmbit educatiu. Clar, si ens anem, per exemple, al corporatiu, doncs ajudaria des de fer una experiència al client, no?, una experiència d'usuari, una experiència digital al client molt més fàcil i eficient, per exemple, ajudant-lo a fer formularis, a crear una compte bancària, fins a el que és el professional, diguem, d'atenció al client, que també li dona moltíssima informació per saber tractar amb les diferents persones i amb quines necessitats, diguem, cognitives, comunicatives o sensorials pot comunicar-se, no? Això a nivell més general, i podríem dir que totes les persones que fem ús, que crec que som totes, de la informació i que en algun moment doncs, tenim una dificultat per comprendre un text o per entendre una imatge, que a vegades també sí. Ens posen unes imatges.
1: Sí, sí. Lluís, sí. Ens hem deixat alguna cosa important?
2: No. Lo ha dicho todo, en realidad.
1: Sí? Sí. A mi m'agradaria saber, accessibles, no sé si és la vostra primera criatura o ja heu tingut altres.
2: No, és nostra primera criatura.
1: És la primera criatura.
2: Sí. Sí. Hemos intentado, en realidad, hace unos años hacer un pequeño proyecto de un aparato que ayudaba a la gente invidente a pedir en un restaurante, a leer el menú,
1: la carta,
2: a la carta, sí, y a pedir. Pero en realidad no, la tecnología con que habíamos implementado eso se ha hecho... vieja, rápido, con las nuevas inteligencias artificiales.
1: Això va molt ràpid.
0: Sí.
1: Sí. No?
0: Sí. Sí. De fet, aquest va ser un projecte que jo també li vaig portar a dir anem a tractar l'accessibilitat de les persones en el que és la part de la restauració, perquè si una cosa havia detectat és que es fa molt dificultós, que l'oci ens el necessitem tots o el fem servir tots, i moltes persones, per exemple, persones amb autisme, per exemple, tenen una dificultat, no?, per anar a la carta i entendre aquella carta si no la tenim feta en pictogrames. O una persona cega, com deia, doncs si la té en braille, això li ajudarà moltíssim. Mm. I el fet és només tenir aquella carta, no? Una altra és que li pugui cantar tota la carta al cambrer, però clar, això es torna una dificultat. Espera, que no me'n recordo de l'altra, no? I el que vam acabar pensant és, i si fem un parlador, no? Que el que feia és que la persona...
2: Sí, era una Siri,
0: sí,
2: per a
0: li parlava i llavors li consultava la carta i aquesta demanda, no?, d'aquest pedido que feia la persona arribava directament, diguem, a cuina per dir, vale, ha demanat el plat de tal, no?, de primer, segon, i així, diguem, que facilitàvem l'accés a aquestes persones que ho tenen bastant complicat. Ja no només amb moure's, perquè a vegades les taules i tot estan complicades, sinó en accedir a la informació de la carta mateix.
1: Bé, doncs avui heu vingut a presentar-nos la vostra primera criatura. Segurament que augmentarà la família més endavant i ens torneu a visitar per parlar-nos d'altres projectes. Laura, Luis, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a tu.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Es diu que el tercer dilluns de mes és el tercer dilluns de gener, ja ho direm bé, és el dia més trist de l'any, el conegut Blue Monday. Una idea que cada any torna a aparèixer als mitjans i a les xarxes socials i que sovint dona per fet que aquest dia que estem condemnats a la tristesa. Però d'on surt aquest concepte? Té realment base científica? I fins a quin punt l'època de l'any influeix en el nostre estat d'ànim? Per parlar-ne, avui al Faves Contades ens acompanya la Clàudia Rossi, docent del Departament de Psicologia de la UIC Barcelona i psicòloga infantojuvenil, amb qui intentarem entendre què hi ha de cert darrere del Blue Monday i com podem cuidar la salut emocional durant aquests mesos d'hivern. Clàudia Rossi, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me al programa.
0: Per començar, què és, per qui no ho sàpiga exactament, això del Blue Monday i d'on neix aquest concepte?
1: Doncs el Blue Monday va néixer el 2005 arrel d'una campanya publicitària d'una agència de viatges, una mica amb la idea també de poder vendre viatges, basat en una fórmula matemàtica que un psicòleg va idear, on ajuntava diferents factors que d'alguna manera ens afecten emocionalment, com és el temps, no? Pues el fred, la pluja del mes de gener, els deutes econòmics que portem acumulats del mes de Nadal i les festes, el temps que ha passat des que hem començat l'any i potser no hem anat acomplint els objectius que ens hem proposat, la motivació que tenim, la necessitat de fer canvis. Mm-hmm. I arrel de tot això genera una mica aquesta idea de que el tercer dilluns de mes de gener és com el més trist i el més pesat.
0: Per tant, trobem que té certa base científica aquesta fórmula matemàtica, no, d'aquest psicòleg, però què pesa més, aquesta base científica o més aviat una construcció potser mediàtica o publicitària?
1: Sí, en realitat aquesta fórmula matemàtica no té cap base científica perquè ajunta diferents factors que d'alguna manera no estan lligats entre si, no? Són factors, a més, molt subjectius, difícils de mesurar. Per tant, tot i que podríem dir que no té base científica i no hi ha estudis que demostrin, no?, que existeix aquest fenomen, sí que és veritat que d'alguna manera és una mica un reflex del que emocionalment vivim durant aquest mes de gener.
0: Després anirem desgranant el per què, no?, aquest mes de gener. Per què creus que la idea ha anat arrelat tant i es repeteix tant any rere any, no? Ens explicaves que havia nascut el 2025, el 2005 amb aquesta campanya publicitària, però som al 2026 i quan obrim els diaris o les xarxes socials aquest dilluns ens trobem el Blue Monday encara.
1: Sí, sí. També jo crec que té molt a veure amb potser la necessitat de poder validar-nos, no? Uh-huh. Aquestes emocions on potser podem d'alguna manera permetre'ns més queixar-nos o inclús ser més compassius amb nosaltres. Jo crec que això a nivell social és algo que potser en certa mesura necessitem cada mes de gener.
0: Més enllà del Blue Monday, és cert, ara apuntaves, que el factor de ser el gener també hi tenia cert pes. És cert que els mesos d'hivern poden afectar el nostre estat d'ànim?
1: Sí, i de fet aquí sí que hi ha estudis científics, no?, que diuen que, per exemple, el mes d'hivern on hi ha menys llum, més fred, estem més tancats als espais interiors, això sí que afecta l'estat d'ànim. A més també d'altres factors, com dèiem, no?, és la tornada d'un nou inici d'any, recuperar rutines, d'alguna manera també, no?, moltes persones venen amb uns propòsits nous i potser massa idealistes, no?, el cel xoc amb la realitat, això desmotiva. Llavors sí que hi ha una sèrie de factors que fan que potser aquest mes i aquest dilluns en concret sigui més pesat. No? Llavors, dona una mica també aquest mirall, no?, de potser una mica com estem tots, però que no vol dir que tots haguem d'estar així, no?, o que ens haguem de suggerir, no?
0: No cal comprar el relat, no? Potser ens hi podem trobar, però no cal assumir-ho com a propi. Has parlat del clima, de la manca de llum, d'estar més hores tancats a casa, no?, fent activitats interiors. Tornar també a la rutina després d'aquests dies de Nadal, que hi ha una mica de disbauxa, que hi ha festa, també hi pot tenir el seu impacte en el nostre estat d'ànim?
1: Sí,
0: no sé si com les vacances postvacances, ara no recordo el nom exactament que es diu científicament,
1: sí,
0: la tornada
1: de la rutina.
0: Exactament.
1: Sí. I tant, perquè al final són dies que hem estat reunits amb la família, no? Potser tenim una mica el dia lliure per poder fer les coses que ens agraden i tornar a la rutina sabent que potser ens espera bastants mesos, no?, per potser tornar a tenir vacances, clar, això d'entrada potser desmotiva una mica, no?, perquè desitgem tornar una altra vegada a tenir aquells dies. El que sí que també és veritat que potser hi ha certes persones que a vegades recuperar la rutina també els dona una estructura i els agrada. Uh-huh. Tot i així, crec que és important que dins de la pròpia rutina de cadascú, podem anar rescatant o trobant moments on tornar a sentir el que sentíem aquells dies de vacances, no? O sigui, com unes petites illes en el dia a dia que ens permetin connectar amb allò que tan bé ens va fer sentir durant el Nadal, per exemple.
0: Aquest benestar. Hi ha diferència entre sentir-nos tristos puntualment, que podria ser en aquest context que ens deies abans, amb aquests diferents factors, i tenir un problema de salut mental, com podria ser l'inici d'una depressió?
1: Sí, de fet, d'alguna manera la tristesa és una emoció, no?, natural, normal, i de fet és saludable, és funcional, també ens ajuda una mica a veure què estem passant, que si hem de fer canvis, si hi ha alguna cosa que ens afecta més. Però quan aquesta emoció perdura i comença una mica a invadir el dia a dia, no?, de manera que, per exemple, que se't fa difícil treballar, se't fa difícil decidir, et deixa en un estat d'ànim molt baix, que també es tradueix en fatiga, no?, en cansament, desmotivació, allà és on ja podem començar a preguntar, a dir, ostres, potser necessito ajuda? Potser m'està afectant massa? Potser no? Està perdurant massa aquesta emoció?
0: Mm-hmm. Clàudia, tu que ets psicòloga infantojuvenil, en el cas d'infants i adolescents, que potser no estan tan connectats o no haurien d'estar tan connectats a xarxes i aquests inputs externs com del Blue Monday, com es manifesta aquesta baixada d'ànim en aquesta època de l'any, si és que es manifesta?
1: Clar, aquí depèn també una mica del temperament, el caràcter d'una mica cada nen, també depèn de l'edat, no? Quan són més adolescents, quan són més nens, però sí que de vegades es pot veure a nivell conductual, doncs nens o que estan més retraiguts o al revés, més desinhibits, més agressius. Podem veure també com viuen les rutines, no? Pues potser si, per exemple, no, pensant en els nens petits, si fan més pataletes, si es veiem més, el que deia, més irritables. En allà, quan veiem que el nen està amb una actitud diferent i que potser no el veiem d'alguna manera feliç, és on podem explorar una miqueta què està passant.
0: Mm-hmm. I què poden fer les famílies per acompanyar-los en aquests moments que potser estiguin una mica més desanimats o que tinguin menys motivació?
1: Jo crec que és molt bo a casa normalitzar totes les emocions i poder-les parlar i poder d'alguna manera doncs, que els nens també puguin veure, escolta, doncs mira, avui el meu pare o la meva mare doncs potser no estan tan alegres com sempre, no? O sigui, poder una mica tenir aquesta conversa a taula amb els nens, ajudar-los a identificar també una mica senyals, de dir, oi, avui no m'he de gust anar al col·le. Bueno, doncs és normal, és dilluns. I crec que també, una mica agafant el que comentava abans, trobar algun moment al dia, a la setmana, que faci il·lusió, no? O sigui, que pugui una mica recuperar aquesta part de motivació, d'alegria.
0: Per connectar en aquests moments, en aquestes illes que ens comentaves al principi, oi?
1: Exacte, que puguin omplir una mica la setmana també d'il·lusió, alegria, benestar.
0: Quins són els senyals d'alerta que haurien de fer-nos per atenció, tant en adults com en joves, de posar la lupa de dir, ostres, això no és només un moment de tristesa, sinó que potser necessitem l'acompanyament d'un professional o d'una professional?
1: Sí, doncs en aquest sentit hi ha el tema d'intensitat i de durada, no? O sigui, quan aquesta emoció, no, de tristesa o desànim dura aproximadament més de 2 setmanes, allà ja ens hem de preguntar una mica que potser ens estigui afectant més, no? I a nivell d'intensitat, doncs, com deia, no? Si això d'alguna manera s'interposa en el teu dia a dia, no? Doncs et fa, per exemple, cancel·lar plans, no? Et fa treballar menys, et fa gaudir menys de les coses que generalment et fan gaudir. Allà és on ja veiem senyals d'alarma i que és important. De vegades no és necessari arribar fins tan lluny, no? Vull dir, ara jo crec que ja parlem més de la psicologia, ja podem anar una mica a la prevenció també. No cal que tampoc arribem fins aquí, no?
0: Vivim en una societat que en molts àmbits ens incita a estar com sempre contents, a estar productius... Aquesta pressió, per dir-ho d'alguna manera, aquesta felicitat obligatòria, pot ser contraproduent també en aquests dies o en aquestes èpoques en què doncs, estem una mica més baixos d'energia?
1: Sí, sí, tant. Sí, sí. Perquè d'alguna manera, és el que deia abans, no? No ens permet validar com estem. Llavors, això encara suposa més desgast energètic, perquè al final has d'estar una mica cobrint com et sents, no? I a més has de ser productiu, perquè també pues, es valora molt la productivitat de la feina i tot, no? Clar, això d'alguna manera és el que acaba també passant a moltes persones que acaben potser desenvolupant un trastorn de depressió, perquè potser porten molt temps, d'alguna manera, invalidant aquestes sensacions que potser poder-les compartir, sentint-se validat, comprès per algú o per un professional, doncs allà ja estàs prevenint, no? Perquè ja estàs acceptant doncs, que no sempre està bé i que també està, vull dir, també està bé, no passa res, no? El tema és quan això ja va, ja és més greu.
0: Mm-hmm. I quines estratègies quotidianes podem posar en pràctica per cuidar-nos emocionalment durant aquesta època, sobretot durant l'hivern, que hi havia aquests factors que ens apuntaves quan començàvem la conversa, que el dia és més curt, estem fent més activitats a dins de casa. Mm. Ens deies de connectar amb aquests moments, no?, de felicitat, mm, però quines estratègies quotidianes podríem posar en pràctica per cuidar-nos?
1: Mm. El primer, jo diria hàbits saludables, no? O sigui, aprofitant que es fa de nit, no? Pues procurar, pues, potser inclús dormir més, adelantar una mica les rutines, de manera que almenys estiguem descansats, perquè això també regula molt l'estat d'ànim, estar ben descansat ajuda molt, també regula les emocions. Per tant, això, alimentació saludable, que ens sentim bé, no?, físicament, que estiguem bé. I després, a nivell, jo crec que mental, emocional, és bo ajustar una mica també les expectatives o les pressions que ens posem, perquè hi ha també la idea de començar a tope l'any, no? Mm-hmm. I de vegades a dir, escolta, doncs potser comencem una mica més suaus i ja anirem augmentant el ritme a mesura que va passant, no?, el curs, que ja anem agafant rodatge. Llavors, ajustar una miqueta això, anar fent una mica revisió setmanal d'una mica per on estic, m'estic passant, estic aquí, i després tenir, com deia abans, no?, aquestes illes una mica de sobretot, podríem dir, de desconnectar una mica de la feina o d'aquesta productivitat que se'ns demana i simplement gaudir, no?, contemplar, doncs potser això, amb família, amb amics, amb fent esport, hobbies, una cosa que ens ajudi a sortir d'aquí també.
0: Aquests propòsits que moltes vegades ens fem quan comença l'any, si no els hem planificat bé, poden ser, per tant, un factor d'estrès i contraproduents fins i tot?
1: Sí, especialment també per això que dèiem, no?, que hi ha molta pressió, i crec que també les xarxes socials afavoreixen molt això, perquè a més també es promou molt, no?, això, pues, uh-huh, propòsits per l'any tal, i veus com les persones tenen allà, pues, una infraestructura o un temps que es poden dedicar a això i potser no correspon al teu dia a dia, no? Uh-huh. Llavors crec que és bo que tots tinguem alguna eina, i hi ha eines, com per exemple els objectius SMART, que, uh-huh, t'ajuden molt a aterrar els propòsits i a posar una mica, ajustar-los a la teva realitat.
0: Que no siguin només desitjos, sinó que siguin realment uns propòsits que ens puguem anar a complir, no?, i que puguem fer-ne un seguiment.
1: Sí, amb un pla d'acció concret, no? Doncs quin dia de la setmana faig això, en quin espai, quantes vegades, no?, de quina manera, amb qui, no? O sigui, concretar-ho el màxim possible.
0: I des de la teva experiència has parlat del descansar, del dormir prou. Som prou conscients, la ciutadania en general, del benestar, del com d'important és tenir un bon descans i dormir suficient per trobar-nos bé, també físicament i també emocionalment?
1: A mi em sembla que no, perquè estem hiperconnectats, no? Si tenim el problema de que estem connectats constantment a un dispositiu electrònic, no?, que per una banda, però també després potser observant els horaris que tenim aquí, comparat amb altres països, per exemple, països del nord, on pues, potser a les 6 de la tarda ja tancant la majoria de les botigues o els locals, no?, i com això convida a anar a casa, a recollir-se, a anar tancant el dia, no? Aquí tenim una activitat que de vegades, doncs les pròpies, fins a les 9, 9 i pico, no... Llavors, clar, això convida també a sortir més, uh-huh, i anar posposant, ens anem adaptant a un ritme que anem a dormir tard, ens anem de llevar aviat per la feina. Jo crec que encara no hi ha prou consciència de que hem de cuidar més això.
0: Uh-huh. De fet, anem fora, no?, del nostre ritme circadià, d'alguna manera, allargant tant potser, sí, aquestes nits un cop ja no tenim la llum del dia i possiblement moltes vegades dormim menys del que el nostre cos necessitaria. L'alimentació i l'activitat física també són importants. Parlaves dels hàbits saludables, no? Ja has començat, sí, parlant del descans. També hi hauria una bona alimentació i fer activitat física per aquest benestar emocional?
1: Sí, jo diria que són els tres pilars, no? Dormir bé, alimentació, activitat física, i després hi ha una altra que és també l'exposició a la llum solar, o sigui, la llum natural, poder estar en contacte amb la llum natural, per això del cicle circadiant. Uh-huh. Però crec que és molt important també això, cuidar l'alimentació, no? Alimentació variada, equilibrada, fruita, verdura, temporada, doncs, bueno, tot el que puguem, no? Evidentment, cadascú com s'ho pugui muntar. I després l'exercici físic, que també cadascú ha de trobar la seva fórmula, perquè de vegades és, he d'anar al gimnàs cada dia i a fer això, potser cadascú ha de trobar la seva manera de fer exercici, potser sortir a passejar, ballar, no? Cadascú, però és també molt, també ajuda a regular l'estat d'ànim moltíssim, a part de la salut física.
0: Uh-huh. Que sigui allò que ens agradi, no? No més que una obligació, que hi ha moltes maneres de fer exercici.
1: Sí, perquè ja prou obligació tenim, no? Potser de vegades amb les exigències de la feina, com per a més, que sigui una exigència haver d'anar al gimnàs, no? Uh-huh. O sigui, que almenys sigui una cosa on també tu, el que deia, gaudeixis, que sigui un moment de, també de gaudir.
0: Que sigui una d'aquestes illes, un d'aquests moments de felicitat i de benestar, oi?
1: Exacte.
0: Cada cop, Clàudia, es parla més de salut mental, però com ho hem de fer per parlar-ne sense estigmatitzar ni tampoc banalitzar, no?, que és un altre risc que a vegades es corre quan parlem de salut mental.
1: Clar, exacte. Doncs jo crec que, d'alguna manera, hem d'anar igualant una mica, no?, la dimensió emocional mental amb la dimensió física, que és com que, d'alguna manera, tenim molt clar la salut física, doncs factors de risc, tenim molt clar doncs, els hàbits saludables que hem d'anar fent, però la salut mental és igual d'important, no? Perquè si no funciona bé, doncs el cos també emmalalteix, no? Per tant, d'alguna manera poder donar-li aquest valor de dir, bueno, tampoc cal el que dèiem, no? Igual que per cuidar-te físicament no cal estar tot el dia al gimnàs o menjar sempre, no? Jo què sé, el mateix. Uh-huh. Ha de ser tot equilibrat, doncs a nivell mental també. Doncs de vegades un dia estaràs trist, un altre dia t'hauràs exigit més perquè, mira, de vegades t'exigeixes més, no passa res, recalibres. Jo crec que és molt important la consciència, o sigui, ser conscient de què t'està passant, posar-li paraula perquè això et permet recomençar i situar-te una altra vegada des d'on has de partir, no? Però ser conscient.
0: Uh-huh. I per acabar, Clàudia, quin missatge t'agradaria transmetre a les persones que avui ens escolten, no? Que potser aquest Blue Monday els pesa especialment, no? Jo, encara que no sigui el Blue Monday, aquest mes de gener, que a vegades és més complicat.
1: Sí. Jo diria que us podés una mica potser més compassiu amb mi mateix, no? I fer-nos fàcil una mica doncs, aquest mes, no? O sigui, aquestes setmanes poder dir, vinga, de quina manera se'm pot ser més agradable. I ja està, tampoc donar-li més importància, no? Simplement ser una mica més amables amb nosaltres mateixos.
0: Doncs amb aquest consell ens acomiadem de la Clàudia Rossi. Ella és docent del Departament de Psicologia de la UIC Barcelona i psicòloga infantojuvenil. Clàudia, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que més sabem que esteu en època d'exàmens i que teniu molta feina a la facultat.
1: Sí, no, moltes gràcies, encantada, eh?
0: Adéu-siau, molt bon dia.
1: Que vagi bé, molt bon dia.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
5: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol. La lluna és qui el sembra. La llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix. Cada flor un estel.
4: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
6: No ens agrada la poesia.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: que...
1: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Bon dia, us parla Rick Indersounds des de Sota Sons, aquí a Cugat Mèdia. Comencem la setmana i el trimestre amb el cap a la Costa Brava, com tants santcugatencs que han tornat de Setmana Santa, i és que aquest dissabte 11 d'abril marxem cap a l'Escala per celebrar la 6a edició del Milla Zero, festival organitzat per Sota Sons Empordà, on hi tindrem a Memi Sila, Scavan, que estem escoltant, un servidor, Rick Indersounds, els plats, i en Carlos Selecta per tancar la nit. Un festival amb food trucks, activitats infantils, mercat d'artesania, taller de màgia, de ioga i moltes coses més a la plaça de l'Univers, a la platja de Riells, a tocar del mar.

El diumenge torna la salsa amb setassons i pinya con salsa, aquesta entitat santcugatenca, en aquest cicle que ja porta una mica més d'un any i que omple el Cafè Belgrado un cop al mes. Aquest diumenge més tenim un dels grups preferits per als ballarins, el Josef Derteano Latin Trio. Deixa'm que l'escolti una mica més. Es que si tú no respetas el trabajo en los demás y a cada cosa que... El veneçolà ens farà un autèntic recital de salsa de tots els temps acompanyat per Marc Trias i Néstor Castellano.

I per als amants de l'esport, sí, sí, escolteu bé, de l'esport, aquest 18 d'abril, Sota Sons i el Valhalla presenten la seva primera velada al mateix gimnàs, el Valhalla de Sant Cugat, una velada que es diu Fight Sparring, una exhibició de boxeig gratuïta, on només heu d'entrar a les nostres xarxes o a les del Valhalla i demanar la vostra entrada online sense cap mena de cost.

0: Però si el teu és la música, i sobretot la música negra, estàs d'enhorabona el mateix cap de setmana, diumenge 19, el dia següent, al Café Belgrado, i tenim un vermut musical amb Lati Soul, un cantant nigerià, que s'escriu Ati, A-T-T-I-H, Soul, amb una veu màgica i prodigiosa, un plenasso de primavera per aprofitar aquest solet que t'hem trobat a faltar, no? Un diumenge de mercantic, sempre ve molt de gust anar-hi a passejar. I al vespre, sense marxar d'allà mateix, ens escalfarem amb el Blues Grado, un cicle de blues mensual que organitzat entre Fem l'Indie i que té la sort, o més aviat el privilegi, de comptar amb la grandíssima veu de l'Esther Wax, que estàvem escoltant, a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. Fot-li la següent.
1: He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat.

Avui anem amb el coet al cul, i és que si sou més de jazz, el cicle de petit format del Bocamoll torna a les seves arrels, aquest estil, aquest jazz de Nova Orleans. I és que el 30 d'abril portem el projecte Charles Mingus Sound of Love de la Lola Stouthammer, un projecte memorial del músic mític de bebop i de jazz de l'estil. Així que si sou amics i amants del jazz, us convidem al Bocamoll a gaudir d'aquest cicle dels dijous a la tarda.

0: I tanquem aquest tour primaveral a un altre poble típic de la costa catalana. En aquest cas haurem de marxar cap al sud i baixar a la costa del Garraf a fer aquelles curves tan boniques fins a Vilanova i la Geltrú, on s'hi celebra el 20è aniversari del Nou Reggae, amb artistes com Alborois, i on Sota Sons presenta per segon cop el seu espectacle Rhythm Riders, que vam veure l'any passat per primer cop al Sant Coblac, on hi cantaran amb aquesta mítica banda, ja backing band de reggae, artistes i cantants com Memi Sila, Hike Pau des de Galícia, Serena Sound i qui esteu escoltant ara mateix, que és en Cucapí.
1: M'he tacat la camiseta amb un rajolí de pi.
0: Crec que res d'ara només queden 200 entrades d'aquest espectacle, de 2.000 entrades que hi havia a la venda, així que recomano fortíssimament que no vadis i l'aconsegueixis absolutament ja. Així que res, ja ho sabeu, ha sigut Enric Indersounds en aquesta agenda cultural express que hem fet de costa a costa de Catalunya, on hem repassat diumenges musicals, tardejos, vespres de Terrasseta, al Bocamoll, al Belgrado i a molts més indrets d'aquesta ciutat de Sant Cugat. I res, només dic que la primavera és per viure-la, així que no et quedis a casa, surt al carrer i gaudeix-la.

0: Avui ens acompanya un santcugatenc amb una trajectòria militar de primer nivell. Enginyer de formació militar, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Espanya i a missions internacionals de l'OTAN, l'ONU i la Unió Europea. Especialista en telecomunicacions, emergències i estat major, parla amb fluidesa català, castellà, anglès i francès. Actualment és cap de la unitat de suport pirinenc dins de l'aquarterament de govern militar de Barcelona. Pere Guerrero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carme, i moltes gràcies per haver-me convidat.
0: Nascut a Terrassa, com molts altres santcugatencs, no? Però fill de Sant Cugat, com recordes la teva infància i la teva joventut aquí a la ciutat?
1: Doncs jo la recordo amb molt, molt amor. Jo vaig tenir la sort de tenir una família ben avinguda, uns pares que ens han estimat molt, i tinc molt bon record doncs, de la meva infantesa. Era un poble petit, com tu saps, un poble que devia tenir uns 30.000 habitants en aquella època, i doncs quasi tots ens coneixíem, sobretot els que estàvem pel centre del poble, sortíem pels mateixos llocs, ens coneixíem pels esports, per les escoles, i a més tinc la satisfacció de conservar encara amics d'aquella època, bastants amics, que aprofito, no sé si estaran escoltant Ràdio Sant Cugat, espero que sí, per enviar-los una abraçada. I tinc molt bon record d'aquell període.
0: Tu vas anar al Plafa, que llavors era una de

0: les escoles de referència, escola pública.
1: Sí, correcte.
0: I a l'Arnau Cadell.
1: Sí, correcte.
0: Que el vas estrenar.
1: Sí, senyor, el vaig estrenar i el vam estrenar perquè tu estaves...
0: Jo també hi era.
1: ...en un any superior al meu, oi? I el vam estrenar, efectivament, i sí, nosaltres vam fer el canvi. Vam fer el canvi, vam passar d'una educació que era la EGB a l'Institut Batxillerat en aquella època, és on vaig fer jo el batxillerat i el COU i la selectivitat. I bueno, doncs jo recordo, tinc molt bons records també d'aquella època, eh? Per mi el canvi d'EGB a l'institut era com sentir-te molt gran, no? Ja començaves a ser més gran, no? I semblava que entraves en un període molt complex, no? Tinc molt bons records, sí.
0: Vas estudiar, com dèiem, a l'Institut Arnau Cadell, vas obtenir plaça de telecomunicacions a la Universitat de Barcelona.
1: Sí.
0: Em vas dir un dia que tu el que volies era pilotar avions, no?, quan eres petit.
1: Sí, jo sí.
0: I per què aquest canvi d'idea, aquest canvi de rumb?
1: Sí, és una bona pregunta. Bueno, jo era una mica somiador, ho reconec. I és veritat que en aquella època doncs, jo volia sortir del poble a veure món i m'agradava el tema dels avions. La meva família doncs, no vivia malament, però no ens podien pagar aquests estudis. I doncs, preguntant al meu pare i tal, perquè el meu pare tenia... Nosaltres tenim família a Múrcia, doncs ens van dir que si tu entraves a una acadèmia que es deia Acadèmia General Militar, que no coneixíem, doncs, podies fer la carrera militar i podies portar avions. Aquesta va ser una mica... a l'inici de la meva trajectòria, que després doncs, va derivar, com passa moltes vegades a la vida, en altres direccions. No?
0: Mm-hmm. Vas estudiar, perquè va ser una època en què es anaven provant cosetes, vas estudiar piano al Centre Pilar Roig.
1: Sí.
0: I sembla que et van dir, aquest noi té condicions, oi que sí?
1: Sí, mira, la meva professora era la Pilar Roig, que té una plaça aquí dedicada amb ella. Va ser la meva professora de piano. Jo vaig fer tota la carrera de solfeig, els 5 anys i el preliminar, 2 d'harmonia i fins a 5è de piano. O sigui que vaig començar molt aviat. Em va animar la meva mare amb això del piano. I doncs sembla ser que em deia la professora que sí, que tenia qualitats. I de fet ella volia que jo estudiés la carrera de música a Suïssa en aquella època. I mira tu per on, sí, li va proposar la meva mare, però mira tu per on, que vaig agafar un camí totalment diferent.
0: Que no té res a veure.
1: Que no té res a veure, i bueno, són així aquestes coses de la vida.
0: Però
1: no?
0: Vas intentar fer, diríem, les teves incursions en el món de la música.
1: Sí.
0: Perquè, clar, si jo et dic l'Évoro...
1: Bueno, si em dius l'Évoro em dono uns records magnífics, no? Va ser un grup musical que vam fer... Pues uns quants de la colla que ens vèiem, que tu coneixes també molt bé, que quedàvem al monestir, que aprofito per enviar-los una forta abraçada si ens estan escoltant, tant els components de l'Évoro com els de tot del grup, i que tinc la sort de trobar-me amb molts d'ells de tant en quant, perquè ens juntem a un bar molt popular d'aquí de Sant Cugat per fer esmorzars els dissabtes, i tinc la sort de veure'ls, així que els hi envio una abraçada. I és un grup musical que vam formar dels primers, vam arribar a actuar a la Unió, a l'antiga Unió, i jo tocava el baix elèctric, i sí, ho passàvem molt bé. Teníem somnis, pues els somnis de l'adolescència quan comences a tocar instruments musicals.
0: Mm-hmm. Vas prendre la decisió, ara parlaves recentment, de marxar a Sant Javier per preparar oposicions
1: sí.
0: a les acadèmies militars. I ho vas fer amb només 18 anyets.
1: Sí. Sí, correcte. Vaig prendre aquesta decisió perquè, com et vaig dir, el meu pare es va assabentar, va descobrir que hi havia unes acadèmies que et preparaven per entrar a les acadèmies militars, que són, perquè ens entenguem, a l'equivalent a universitat militar. No? Quan jo vaig arribar a aquesta acadèmia la primera vegada, jo vaig descobrir un món completament diferent, perquè vaig veure que hi havia allà nens de moltes comunitats autònomes, que hi havia moltes altres acadèmies preparatòries repartides per tot Espanya, i alguna estava més a prop que la que jo vaig anar, ho vaig descobrir allà, que molts nens que estaven amb mi coneixien l'entorn militar, bé perquè venien de família, bé perquè venien d'entorns doncs on es coneix el món de la defensa d'altres comunitats autònomes, i que era el seu somni, i també em vaig assabentar que es presentaven molts nens per aquesta oposició. Jo, en la meva època, doncs, es presentaven uns 16.000 nens per 300 places. Llavors vaig començar a ser conscient, jo un cop allà, de la dificultat de poder entrar. Sí.
0: Has parlat de la teva mare quan feia referència al tema del piano, però el teu pare també ha sigut molt important.
1: Sí.
0: Sobretot en aquest moment en què hi ha aquestes dificultats, no?
1: Sí, exactament. Jo el primer any, amb aquest context que t'he explicat, doncs vaig treure bones notes, però no vaig entrar, evidentment, perquè 300 de 16.000 és una mica complicat. Però volia deixar-ho i sabia que tenia plaça a la Universitat de Barcelona, a Telecomunicacions. Bueno, doncs em vaig plantejar tornar aquí i fer els estudis de Telecomunicacions a la Universitat de Barcelona. Però el meu pare, que tenia molta il·lusió, i jo crec que no era realment molt conscient de la dificultat que jo veia, em va dir, no, tens que seguir. A mi em sabia una mica greu perquè estàvem fent un esforç, perquè m'estaven pagant l'estància allà. I em va dir, no, has de seguir, ja fes l'últim esforç. I bueno, doncs mira, li envio un petó que estarà en el cel, perquè saps que va marxar, ens va deixar a l'abril de l'any passat. I amb aquest impuls que em va donar, doncs vaig seguir i mira, doncs vaig tenir sort, perquè és veritat que hi havia gent molt bona i a vegades uns entren i altres no. Vaig tenir sort i Déu em va ajudar i vaig entrar a l'Acadèmia General Militar a Saragossa, sí.
0: I el 1994 ascendeixes a tinent d'enginyers, transmissions. Com van ser els primers destins? A Palma de Mallorca, València, Ceuta?
1: Sí. Mira, els primers destins són els destins on quan tu surts d'aquests 5 anys de carrera comences a posar en pràctica realment el que és el lideratge, no? Les universitats militars, per als que, diguéssim, anem d'alguna forma a la part alta de les forces armades, no? Els que anem a fer carrera militar, són escoles de lideratge, no? I les primeres unitats et serveixen per formar-te en el tema del lideratge i per encertar i per equivocar-te, perquè al final doncs, tu comandes persones que algunes d'elles porten molts anys, són més grans que tu, però bueno, doncs pel rang que tu estàs de jefe, i d'alguna forma és una bona escola d'aprenentatge, i també tens jefes que estan per sobre teu per fixar-te una mica doncs, en els encerts i en les coses que potser no són tan encertades. No? Jo crec que els primers destins et serveixen per això, i com et dic, hi ha encerts i hi ha doncs, a vegades errors també, com és normal. Mm-hmm.
0: Això era el 94, però el 96 doncs, també passa una cosa molt important,
1: sí.
0: I és que coneixes a la teva dona,
1: sí.
0: A la Laura.
1: Sí.
0: Teniu dues filles, l'Andrea i la Clàudia.
1: Sí.
0: Quin és el paper que han tingut les teves filles, la teva dona, en la teva carrera?
1: Bueno, és un paper fonamental. Tu pensa que quan te'n vas tan jove tens moltes vegades una mica de sentiment de soledat, eh? Això també és una cosa que es viu, no? Que ara que estiguis acompanyat i tal, estàs una mica desarrelat, és una cosa habitual. I, bueno, jo amb la meva dona vaig tenir uns començaments doncs, molt, molt bons aquí a Sant Cugat. Ens vam conèixer sortint per Sant Cugat, perquè jo moltes vegades venia i sortia aquí amb amics. Ella estava aquí també, havia estudiat a l'Arnau Cadell. I després de Bòsnia, que portàvem un any sortint, després de Bòsnia, quan vaig tornar, doncs ella va decidir venir amb mi. Vam començar doncs, a muntar la família, portem 29 anys junts, i la Laura ha sigut una dona... un suport fonamental per mi, perquè moltes absències meves per missions, que són absències llargues, en aquella època no havia tampoc mitjans de comunicació per poder parlar i a lo millor no sabia què estava fent i on estava, doncs ella estava fent de pare i de mare, i a més a molts entorns, perquè ens hem mogut molt de destí on no coneixíem quasi a ningú, no? Perquè igual estàvem a Ceuta, o estàvem a Madrid, o estàvem a Saragossa. I ha sigut un pilar fonamental a casa per la família complerta. I les meves filles doncs, han sigut unes nenes que s'han acostumat molt a canviar d'escola des de ben petitetes, inclús a l'estranger, han fet educació de mer estranger, han après el que és canviar amb freqüència. Li hem intentat, a la família sempre hem intentat que els canvis no siguin violents, no? Que siguin com una experiència, com una oportunitat. I això, doncs, a les meves filles els he donat, jo crec, una bona visió, no?, de diverses cultures, de diverses maneres de veure la vida, i també els idiomes, evidentment, que ara mateix, doncs, les dues parlen molt bé els idiomes i és una riquesa que tindran.
0: Que no els hi treu ningú.
1: Que no els hi treu ningú.
0: Has parlat de missions. La teva primera missió internacional va ser a Bòsnia, el 97.
1: Sí.
0: Digue'ns quin impacte personal i també professional va tenir aquella experiència.
1: Jo recordo perfectament el primer dia que teníem que volar a Bòsnia. Jo portava un mes i mig preparant l'operació amb la brigada aerotransportable de Galícia, però jo no estava destinat allà, però vaig anar de jefe de secció, era tinent, de la secció de reconeixement. I jo recordo la primera matinada, quan vam agafar un avió, un Hèrcules era, per anar a la zona d'operacions, i quan la primera vegada doncs no saps realment on vas, era de les primeres missions que feia Espanya, les Forces Armades, com tu saps, de les primeres missions van ser a Bòsnia. I recordo molt bé aquell moment, no?, de pujar amb la motxilla, amb altres companys, i aquella incertesa, no? Després ja et vas familiaritzant amb aquestes coses i bueno, i vas aprenent una mica com funciona això, no? La primera missió, sempre al principi, d'alguna forma, doncs,
0: t'impacta
1: més. Uh-huh. I és, torno una mica a el que he dit abans, no? Són aquelles primeres escoles de lideratge i d'aprenentatge en contextes, doncs, molt diferents, no?, els que ens trobem habitualment.
0: Uh-huh. Aquesta és la primera, però has estat en missions a Eritrea, Etiòpia, Kosovo, la República Centreafricana, missions cadascuna amb les seves peculiaritats, no?, les seves circumstàncies.
1: Sí.
0: Però també has estat destinat a l'Eurocops, a Estrasburg,
1: sí,
0: a l'estat major, conjunt tant a Espanya com a França. Sí. Això de treballar en entorns internacionals, com es porta?
1: Mira, és molt interessant això, perquè el que estem dient, quan tu organitzes o dirigeixes grups humans de diverses cultures i de diversos països, doncs és quan te n'assabentes de que tenim, doncs, algunes diferències culturals. Això és veritat, no? I es reflexa a l'hora de treballar. Per mi ha sigut molt enriquidor. En primer lloc, estàs treballant en un entorn que no és la teva llengua, t'has de familiaritzar i acostumar-te, doncs, a deixar les coses clares i també a rebre les ordres d'estrangers que t'estan comandant a tu en un idioma diferent, a tenir les idees clares, a aclarar una mica el context del que estem parlant. I després, doncs, a l'hora de negociar o a l'hora de prendre decisions que poden afectar, doncs la forma de resoldre'l has d'escoltar una mica les visions diferents i les diverses cultures, no? Jo recordo, per exemple, que una de les coses que m'he trobat a l'Eurocorp, quan jo estava comandant l'àrea de telecomunicacions i sistemes d'informació, jo tenia sota meu unes 60 persones, més o menys, i per sobre doncs tenia un general que era alemany, un espanyol i un francès. I a sota meu, doncs, tot eren de diferents països, no? I cadascú tenia la seva normativa a l'hora d'agafar vacances, a l'hora de tenir, doncs, absències de treball per malalties, i tota aquesta cosa l'has de conjugar i treure el treball a la vegada, no? Perquè hi ha països, doncs, que tenen més dies, altres que tenen menys, i això a vegades, quan hi ha molta feina per treure, doncs pot crear certes tensions, no? És una cosa interessant. A mi m'agrada estar a l'entorn internacional.
0: Parlem de la teva etapa també a la Unitat Militar d'Emergències, no?, que marca un punt important. Què significa posar les Forces Armades al servei directe de la població?
1: Bueno, nosaltres som servidors del poble, som servidors de l'estat espanyol, no? I servim a la nostra societat. La Unitat Militar d'Emergències jo crec que ha aportat una capacitat molt, molt important en l'àmbit de la protecció civil. La protecció civil, com saps, és una competència autonòmica, però la Unitat Militar d'Emergències és una capacitat que permet reforçar i que permet ajudar, doncs, a les comunitats autònomes, a qualsevol territori, amb les capacitats que té d'una manera ràpida i d'una manera eficaç, no? Jo crec que ha sigut un encert a la creació. Jo vaig estar, com saps, 3 anys i mig, i per mi va ser una gran experiència. Vam estar en moltes comunitats autònomes. Jo, els meus primers 2 anys, vaig ser el military assistant del tinent general i vam visitar moltes comunitats autònomes, parlàvem amb els consellers d'interior, concretament vam estar aquí a Catalunya, i allà llavors estava el conseller d'Interior Puig, vam tenir diverses reunions amb ell, i és una unitat que aporta unes capacitats que són molt valorades, molt valorades. I la forma d'activar la unitat, que a vegades algú m'ha preguntat, no? Doncs la forma d'activar la unitat és a través de les delegacions de govern. Al final, una competència que correspon a les comunitats autònomes és la comunitat autònoma la que decideix si és necessari sol·licitar aquest esforç, i es fa a través de les delegacions de govern.
0: Mm. Ara tens 57 anys?
1: Sí.
0: En aquesta etapa de la vida, m'imagino que en algun moment t'hauràs plantejat la teva jubilació, o no encara?
1: La veig venir, no penso massa en ella, la veig venir. perquè com saps, i bueno, si no jo us explico, nosaltres podem passar a una figura que es diu reserva, una mica abans potser que altres professions. En el meu, sí, normalment un passa la reserva en 61 anys dins de l'escala d'oficials a la que jo apartenc. Si arribes a general, a coronel, pots jubilar-te una mica, pots passar la reserva una mica abans. En el meu cas seria els 59 anys, i si arribes a general ho pots allargar més. I sí, és algo que tinc proper, i que no he reflexionat massa en aquest aspecte.
0: Fa uns dies em vas comentar que un militar també vol la pau.
1: Sí, no? Totalment.
0: Però em vas donar una explicació que m'agradaria que la poguessis raonar ara. Perquè, clar, tothom, bueno, tothom, bona part de la població, si no pensem en la UME, associa doncs, sí, l'exèrcit a la guerra, sí, no? Al conflicte.
1: Sí, sí.
0: I tu em dius, no, el militar també vol la pau.
1: Sí. Mira, això ve perquè jo em va passar una anècdota, si em permets explicar-la. Quan jo tenia 40 anys, vam aconseguir reunir-nos, no? Doncs molts companys del Pla Ferreres per fer una trobada de 40 anys. I ens vam reunir aquí al monestir. Jo estava llavors destinat a la UME, era comandant, vaig demanar permís i vaig venir a Malabé per estar amb els meus companys, que va ser molt emocionant tornar-nos a trobar. I doncs, bueno, quan va passar la nit i ja estàvem xerrant, recordo una de les companyes, que ara és professora de piano, que em va dir, mira, Pere, a mi els militars no m'agraden perquè volen matar i fer la guerra, no? I jo em vaig quedar una mica parat perquè vaig dir, ostres, no has entès res. No has entès res perquè la nostra missió és precisament defensar els valors de la nostra societat i a la nostra societat de totes aquelles forces que puguin alterar-les, no? Des del punt de vista de pues, estats o de moviments ideològicament radicals. I si algú coneix la guerra, som nosaltres. Per tant, nosaltres sabem molt bé que no és gens desitjable. I qui decideix fer la guerra no som els militars, que al final som uns instruments de l'Estat, sinó que són els polítics, bé en democràcies o bé en estats que no són democràtics, però no som nosaltres qui decidim qui fa la guerra, ni on.
0: Pere, se'ns ha acabat ja el temps, i ara em diràs, ui, que s'ha passat molt ràpid això, hauríem pogut estar parlant molta més estona, d'aquesta trajectòria que podem dir brillant, no sé si somiada. La somiaves tu així, la teva carrera?
1: Sincerament, no. No m'esperava que fos així, però la vida a vegades ens sorprèn.
0: Doncs deixarem que ens continuï sorprenent. Pere Guerrero, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Permeta'm felicitar-te perquè fas un programa molt proper pel ciutadà de Sant Cugat. Gràcies, Carme.
0: Gràcies. Adéu, Pere.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta música que ara sentíem pertany a la pel·lícula Herois, del 2010, de Pau Freixa, que van interpretar Àlex Brandemühl, Eva Santolària, Mireia Vilapuig, Emma Suárez i Lluís Omar, i també Àlex Munné i Marc Balaguer, entre d'altres. És una banda sonora que va compondre el músic alzirenc Arnau Bataller. Dic alzirenc perquè va néixer a Alzira, a la Ribera Alta, i perquè va ser allà on, a l'edat de 8 anys, el seu pare és el professor Salvador Bataller, el van apuntar a unes classes de música que acabarien sent determinants a la seva vida i que l'han convertit no només en un dels compositors cinematogràfics més importants dels Països Catalans, sinó que treballa també en moltes produccions internacionals. Arnau Bataller va debutar en el camp de la música cinematogràfica quan tenia 26 anys amb el film Ouija, sobre el tema de l'ocultisme. Però ja feia anys que havia decidit que aquell seria el seu camí professional a la vida, des dels 19 anys concretament. És per això que quan va ser una mica més gran se'n va anar als Estats Units, a Los Angeles en concret, per formar-se acadèmicament a la Universitat del Sud de Califòrnia. I no li va resultar fàcil. Ell mateix ens ho explica en aquesta entrevista, que el 2021 li van fer els alumnes de quart d'ESO de l'Institut La Serra de Mollerussa al Pla d'Urgell.
1: Bueno, vaig passar 3 anys de la meva vida sol allí. És a dir, no tenia la meva família, no tenia els meus amics, inclús no tenia la meva parella. Jo vaig marxar allí amb 20 anys i tenia la meva parella i bueno, vaig anar allí sol. Buscat la vida... matricula't, viu, compra, fes-ho tot en anglès, que no és el teu idioma principal, i a més estudia una carrera universitària, que tampoc és fàcil. I a més vas a una ciutat com Los Angeles, que no és la millor ciutat per viure. És una ciutat molt pensada per al cotxe, però poc pensada per a les persones. Jo en aquella època, doncs, que tampoc tenia moltes opcions, vaig viure bàsicament allí al campus, dedicant-me a estudiar. Per què vaig marxar allí? Doncs perquè era el millor lloc per a estudiar música de cinema. Allí tenen un curs de postgrau que fa molts anys ja que el fan i, per tant, tenen molta experiència i és el millor lloc per a estudiar si vols dedicar-te a fer música per a cinema. Em va servir després això a l'hora de tornar aquí i trobar feina, que és la pregunta del millón. Em va servir a mi per a guanyar experiència, però ningú m'ha demanat mai si jo tenia uns estudis o si tenia un màster. Ningú m'ha preguntat, ningú li ha interessat si jo he gravat els estudis de la Paramount o si he treballat amb algun compositor important. Ningú m'ha preguntat per això mai. Llavors, la lectura que jo faig és que a mi m'ha servit per a guanyar experiència, m'ha servit molt per a, com a persona, perdre pors. Jo sempre he sigut molt tímid, he tingut molts dubtes, m'ha costat molt fer les coses, i anar tu sol i enfrontar-te a situacions de la vida que abans em costaven molt, i tenir que fer-ho allí, doncs, m'ha servit per a guanyar soltura i confiança en un mateix. I això és molt, molt important.
0: Arnau Bataller parlant dels seus inicis professionals. Aquí responia les preguntes que li van fer 13 alumnes de quart d'ESO a l'Institut La Serra de Mollerussa el 22 d'octubre de 2021. Eren els alumnes que havien escollit l'optativa de música i cinema. Com hem sentit, tot i parlar un anglès rudimentari, l'aposta d'Arnau Bataller d'anar a viure sol en una ciutat com Los Angeles, quan tenia uns 20 anys, una ciutat que és poc receptiva, molt poc acollidora, i on la gent s'hi passeja, ho fa amb cotxe, no a peu, va ser molt positiva, li va donar fruits, i la prova és que a partir del seu retorn no va trigar a tenir feina. Primer a televisió, després en documentals, tot seguit en curtmetratges, molts curtmetratges, i finalment en cinema. Hi ha anys que Arnau Bataller treballa en 7 o 8 produccions. L'any 2014, per exemple, va treballar-ne en 9. Però concretament en llargmetratges es pot dir que la seva carrera agafa embranzida quan ell ja té 33 anys amb la música del film Herois, que abans hem escoltat. Després venen 14 dies com Víctor, un thriller de Román Parrado, Lo mejor de Eva, un altre thriller, de Mariano Barroso, amb Leonor Watling, La Hermandad, un film de terror de José Luis Taonero, la comèdia italiana Perdona si et dic amor, o la quarta part de Rec, és a dir, Rec 4, l'Apocalipsi, de Jaume Balagueró. Escoltem ara la música que Arnau Bataller va fer per a la pel·lícula El 47, per la qual va ser nominat al Premi Gaudí i al Premi Goya.

0: La banda sonora del film, el 47, composta per Arnau Bataller. Bataller té, a més dels estudis de composició, la carrera de violí, que li ha servit a l'hora de compondre per a corda i també per fer orquestracions. És un músic que combina molt bé la composició clàssica amb el camp electrònic. L'any 2010, l'Associació Internacional de Crítics de Música de Cinema el va nominar com a compositor revelació. I el 2012, aquesta mateixa entitat el va premiar com a autor de la millor banda sonora d'aquell any, la de la sèrie Ermessenda, protagonitzada per molts actors coneguts. Pel que fa, també ha fet la música de Polseres Vermelles, per exemple. Pel que fa a pel·lícules, Arnau Bataller és també l'autor de la banda sonora d'Un dia perfecte, amb Tim Robbins, Vulcània, amb José Sacristán, Incidències, amb Aida Folk, La influència, amb Emma Suárez, Mediterrani, amb Eduard Fernández, o Norbert Norberta, amb Adriana Ozores. Escoltem ara Arnau Bataller explicant algunes particularitats de la creació de la música cinematogràfica.
1: Penso que això, que quan fas una pel·lícula, tu la veus infinitat de vegades i la relació amb la imatge és diferent a la de l'espectador. Llavors has de pensar, vale, això jo ho conec, que va passar, però l'espectador no. L'espectador no ha sentit tantes vegades el tema de música com l'ha sentit el director. I a vegades, això ho comento molt amb els directors, quan diuen, ai, és que aquest tema és el mateix que ja hem escoltat. I clar que és el mateix, perquè estem parlant del mateix i s'ha d'utilitzar el mateix tema. Ai, però és que la gent, si acaba d'escoltar el tema, diu, bueno, l'ha escoltat fa 5 minuts mentre estava veient una història i tu l'has escoltat moltíssimes vegades i l'espectador aquí és la segona o tercera vegada que l'escolta en la pel·lícula. No tindrà cap tipus de problema. De fet, la majoria ni s'haurà donat compte que aquí hi havia música. Això és així. Llavors, el poder veure la teva música en una pel·lícula és una de les coses més gratificants. Per què? Perquè costa molt poder dedicar-se a fer música per a cinema, costa molt acabar una pel·lícula i costa molt que s'estreni una pel·lícula. Mireu, el 12 de novembre s'estrena una pel·lícula que es diu Way Down, que no té res a veure amb Mediterrani. És una pel·lícula de robatoris, és un thriller, acció, i és una gran superproducció de Telecinco. No té res a veure. Però porta un any parada. Des de que la vam acabar, per tot el tema de la pandèmia, porta un any parada. Doncs jo tinc moltes ganes de que es pugui estrenar ja i que la gent pugui veure la feina que hem fet i jo pugui veure el resultat final. Això de vegades passa, que les pel·lícules es queden per estrenar perquè per algun tema de distribució no es pot estrenar abans i quan la veus, per això és molt, molt gratificant.
2: Quin és el gènere cinematogràfic més complex per treballar-hi des del punt de vista musical?
1: Crec que la comèdia.
0: Arnau Bataller, l'any 2021, explicant alumnes de quart d'ESO de Mollerussa detalls i coses que són inherents a tot compositor cinematogràfic a l'hora d'afrontar la creació d'una banda sonora. En tot cas, Arnau Bataller, que encara és jove, té 48 anys, té molta carrera al davant i encara ens ha de donar molt bones bandes sonores. Ara tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Rocases a les vies de so i que hem dedicat al compositor Arnau Bataller amb la banda sonora de la pel·lícula La noche que mi madre mató a mi padre, que és una comèdia. Hi ha qui creu que la música cinematogràfica és un complement de les imatges, un suport, i no és així, en absolut. La música és un element més, un element sovint discret però vital per a la comprensió de la història o per crear un vincle emotiu entre les imatges i l'espectador. Moltíssimes vegades, especialment en el cinema nord-americà, que és el més ric, els personatges principals tenen un tema musical propi, que els defineix, i que és tan important com la roba que porten. I en aquest sentit, tan important és la feina del dissenyador de vestuari com la del compositor a l'hora de definir-los. Si hi pareu atenció, estimareu el cinema no només per les seves imatges, l'estimareu també per les seves músiques. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: El manga de One Piece ha fet història. Amb la publicació del volum 114 al Japó, el còmic d'Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria a la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT. El mes passat van estrenar 57 nous capítols doblats de la saga de l'Illa dels Tritons a partir de l'episodi 523. Mentrestant, al Japó ja van pel capítol 1176 de la sèrie i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat. I milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la vaixella de guardar. Tens alguna vaixella guardada? D'aquelles que només surten per Nadal o quan ve alguna visita important a casa. Jo en tinc una. És una de molt especial. La vaixella de la Cartuja de Sevilla, amb aquells dibuixets delicats de color bordeus. Molt bonica. Me la va regalar la meva mare fa un piló d'anys. I recordo que l'anava comprant de mica en mica fins a arribar a completar una vaixella que no li falta cap detall. La vaig posar a la vitrina del menjador, com si fos una vitrina d'un museu. No es podia tocar. No volia ni tocar-la, no sigui cas que es trenqués algun plat. I allà es va quedar durant un bon temps, fent bonic, fins que un dia vaig pensar: la vida passa com un estel fugaç i no saps mai què pot passar. Així que ha arribat el moment de fer servir la vaixella. I va ser com un ritual. La vaig netejar i la vaig passar directament a l'armari de la cuina, on hi ha els plats de diari. Era el moment de renovar. I així va ser com vaig decidir que res a guardar, que hem de gaudir el moment del que ens agrada. I vaig barrejar-la amb els plats de cada dia, amb gots diferents, amb coberts de tot i colori, i ara cada àpat és una petita festa. I sí, potser es trenca alguna peça, però mira tu, qui no en remena no en trenca. I parlant de trencar, et proposo't una cosa. Aquesta setmana, trenca la rutina. Decora la taula amb flors o una fulla d'olivera, per exemple, o alguna cosa diferent del que facis habitualment. Compra un pa diferent i treu la vaixella de guardar. fes-ho per tu, sense excuses. Perquè les coses boniques no són per guardar, són per viure-les.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació encara tranquil·la a les carreteres amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu de Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa a plana internacional i en política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelí ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables, i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment a la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer de Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat general. I el pàrquing del Prat de Pierro, principal accés a Aigües Tortes per Espot, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb les tempestes, volíem dir, d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic i a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, a bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar malalties, mentre la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus en zones boscoses i rieres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera. La Braseria de referència de Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: Aquesta setmana, amb la mirada de llibreter de la Paideia, en Sergi Martí, viatgem per la novel·la negra. Des dels barris canaris d'Alexis Ravelo fins a l'univers fosc de Henning Mankell o Manuel Vázquez Montalbán. Cinc títols imprescindibles per entendre per què el crim, la crítica social i els personatges trencats continuen captivant els lectors. Sergi, com estàs?
7: Bon dia, Carme.
6: És així, no? La novel·la negra té adeptes i, si no, doncs suma de nous que descobreixen en aquest gènere doncs, un món que t'atrapa, no?
7: Sí, la novel·la negra és un dels gèneres que sempre va cap amunt. Jo crec que no sé què ens atreu del mal o de la foscor, com diria...
6: La condició humana, no?
7: Sí, jo crec que aquesta condició humana i potser a través de la part més fosca de nosaltres mateixos coneixen-nos, crec que és el que fa que ens enganxi sobretot dintre del món de la novel·la negra.
6: Dèiem que avui repassarem cinc títols, que no són els títols més coneguts, segurament. Per tant, anirem pas a pas i començarem per un que és un autor canari i que, bueno, malauradament, ja no hi és. Va morir jove.
7: Sí, l'Alexis Ravelo va morir fa un parell d'anys o tres, diria jo, molt jove, d'un atac de cor.
6: Sí.
7: I és un d'aquells autors una mica més underground, underdog, com li diuen ara, no? Fora del radar més... però s'està convertint en un autor de culte. Sota el segell de Ciruela pues, el van descobrir com a altres també, que desgraciadament ja no estem nosaltres, com Domingo Villar, i ja et dic, és un d'aquells autors a nivell nacional que crec que a poc a poc va quedant en l'imaginari i les seves novel·les són apassionants. Abans de entrar en profunditat, sí que m'agradaria que aquesta tria és una tria que faig jo personalment, però que crec que és molt enriquidora per la gent que vulgui entrar en novel·la negra, i hi ha llibres de tot tipus, alguns més coneguts, altres una miqueta menys.
6: Mm-hmm. Descobrim, doncs, a Alexis Ravelo, un canari que, pel que sembla, en els seus llibres llueix i li agrada doncs, mostrar la seva terra natal, no?
7: Sí, pràcticament totes les seves obres aconteixen a les terres canàries, sobretot a Gran Canària, que és d'on era ell. Mm. I en aquest cas l'obra que hem seleccionat és L'estratègia del Pequinès, que va ser premi d'Achille Hamet el 2014, que és un premi de novel·la negra bastant reconegut, i per mi és un premi que té molta solvència i que crec que és els títols que li donen aquest premi solen ser de gran entitat. I és una novel·la que sempre té tocs molt socials, perquè és just després de la crisi del 2008, una persona en hores baixes que decideix fer un atracament a uns narcotraficants i, evidentment, pues, tot se'n va de mare. I, bueno, a part de, diguem-ne, la part més policial, criminalística i demés, hi ha pues, una part social que mostra pues, les parts més febles de com arribem a fer bogeries quan la necessitat apreta.
6: A part d'aquest marc geogràfic que ens posa en context, no? per allà on passa, que dèiem que passa a les Canàries, quin és una mica l'estil, la manera d'explicar aquestes històries d'Alexis Ravelo?
7: Jo crec que sobretot, repetint una mica el tema de molt social, molt de carrer, amb un llenguatge molt divertit, molt folclòric... amb molta jerga del carrer, llavors també trobes personatges amb tocs d'humor, no gaire

0: Bueno, normalment quan l'autor escriu en castellà és més raro que trobem una traducció al català. Hauria de ser com molt un llibre més best-seller o que tingui la potència, no?, perquè algú pugui traduir-ho i sortir rentable.
1: Sí,
0: Això és
1: sí,
0: més
1: sí, sí.
0: complicat.
1: En termes econòmics,
0: És més complicat, sí.
1: potser ja no et fas el plantejament, evidentment. Deixem aquest autor i aquest títol, ens n'anem amb un altre. I en aquest cas parlem d'una autora, la Teresa Cardona. I el títol és Los dos lados.
0: Sí, la Teresa Cardona és una autora, bueno, que ella viu a França, ara ha tornat a viure aquí a nivell nacional, al costat de Madrid, a l'Escorial, i situa les seves novel·les també a la zona de l'Escorial. I ha sigut una revelació de fa 3-4 anys. Ella ja va escriure en francès amb un altre autor i allà es va vendre bastant, i aquí ha arribat amb la mà de la detectiu Blecker i el detectiu Cano, que són els dos protagonistes, i la veritat és que és una saga trepidant que t'obre molts dilemes morals. És a dir, és molt irreverent, la detectiu, no? No és uns girs molt apassionants, d'aquests que t'enganxen, no? Però et posa entre dos costats, com diu la novel·la, i a vegades dius, hòstia, jo ara mateix no sé com reaccionaria si fos ella mateixa o els protagonistes. I la veritat és que és una autora que a mi, personalment, m'enamora.
1: La crítica, de fet, bueno, la va considerar la gran revelació, no? Fa no gaire.
0: Sí, també, bueno, també de la mà de Siruela, un altre cop, que per mi és el segell de novel·la negra que crec que més prestigi té a nivell independent. Crec que agafa els autors amb més projecció i que sap molt bé no només agafar una bona història de novel·la negra, sinó uns personatges molt ben construïts, rodons, amb molts matisos. Llavors, és una nova veu que està agafant molta força i que jo crec que sentirem molt a parlar d'ella.
1: Com deies tu, és nascuda a Madrid, aquesta autora ha publicat a França, però ho va fer amb un pseudònim.
0: Sí, ho va fer amb un pseudònim perquè al final escrivien a quatre mans i
1: Sí?
0: una mica suposo també la gràcia de com escrivia una altra persona i tal, i també potser al ser espanyola, doncs no sé si potser li feia algo de vergonya, no sé, o potser tenia por.
1: Però aquesta, Los dos lados, va signada
0: Sí,
1: amb el seu nom.
0: sí, com a...
1: Teresa Cardona. I els personatges, sempre és aquest tàndem, la tinent Blecker i el brigada Cano?
0: Sí, normalment, diguem-ne que els llibres d'aquesta saga, que són quatre per ara, sempre són aquests dos els protagonistes, l'únic que sempre hi ha una història que no, bueno, sempre va cap al passat. És a dir, hi ha un assassinat i d'aquest assassinat traiem la història d'aquestes persones en el passat. No? Pues ja, per exemple, a la segona novel·la hi ha una monja assassinada, llavors té relació amb uns nens robats, per dir-ho de... No? En una altra hi ha una mare assassinada i té relació amb una història familiar, no? De feia 30 anys, d'una relació d'amor. Pues sempre hi ha com aquests dos temps en el que és Blecker i Cano i el passat.
1: També en aquest cas, com en el primer que comentàvem, el llibre està en castellà, Los dos lados.
0: Sí, en aquest cas, sí, com són autors castellans, aquests dos sí que estan, els altres sí que tenim traducció.
1: I ara anem per un altre títol, no sé si conegut, però l'autor sí. L'autor, quan dius Vázquez Montalbán, aquí tothom ja sap a qui fem referència. I és una nova entrega, aquest títol, Los mares del sur, que correspon a la sèrie de Carballo?
0: Sí, però nova entrega no, és una de les dels típics
1: Dels clàssics,
0: dels
1: podríem
0: clàssics,
1: dir.
0: diguem-ne, de Vázquez Montalbán,
1: Sí.
0: i bueno, situa els seus mítics personatges, i jo crec que aquesta l'ha agafada perquè té aquest punt de mi d'una de les novel·les que crec que agafa millor la visió del que és una novel·la negra clàssica amb la part social de Barcelona dels anys 70-80, tan ben posada amb el tema del menjar, amb el tema de la criminalitat, de la política. És que Vázquez Montalbán era un autor de novel·la negra que realment utilitzava l'eina de novel·la negra per fer una crítica social bàrbara, i crec que és el mestre, és el pare, no?, de tots els que estan sortint ara, doncs com la Teresa Cardona o com l'Alexis Ravelo, que també tenen aquest factor sempre més humà, doncs en Carballo que és el detectiu, sempre té aquest factor, no? De, de...

0: de detectiu que no només busca un cas en particular, sinó que busca molt més.
1: I que tant li fa parlar de l'alta societat com de l'inframont, no? Dels suburbis, que, bueno, que tant,
0: sí,
1: tant joc dona en una ciutat com a Barcelona.
0: Clar, en aquesta novel·la recorres pues, diferents parts de la Barcelona, no? De la Barcelona d'abans del 92 i parts que ja no estan i parts que sí que estan encara i les, una mica també pues, aquest joc de les dues cares, no? D'una persona d'alta societat que acaba en un món on, no, de barri molt més baix i una mica també pues, jugant amb aquest paral·lelisme social.
1: I quina és la història, en concret, de Los Mares del Sur?
0: Bueno, és com una desaparició d'una noia que després veuràs que sembla que... És que tampoc vull fer gaire spoiler, que hi ha com un assassinat, però bueno, d'això... Al final, bàsicament, és que Montalbán no té com unes grans trames, sinó al final no deixa de ser, pues, normalment les novel·les és una desaparició d'una noia que apareix morta a no sé on, un pues això, un cadàver a una família de benestar o un noi que sembla una sobredosi però que no ho és, saps? Coses d'aquest estil, i a partir d'aquí tira fils i clar, com el detectiu va pues, a diferents llocs bueno, amb tota la trama de personatges secundaris que vas trobant, que és el que enriqueix la novel·la.
1: Mm-hmm. Los Mares del Sur, Vázquez Montalbán. Anem per la quarta de les propostes. El títol és La quinta mujer, de Henning Mankell. De què va?
0: Bueno, La quinta mujer és la novel·la, la quarta o cinquena novel·la del Wallander. Wallander és el detectiu de Henning Mankell, o sigui, diguem-ne la saga de detectius que va fer Henning Mankell, que era un autor nòrdic, bueno, de suec, que és una mica el que instaura i inaugura pues, la tradició de novel·la negra nòrdica que aquí entenem amb personatges com l'Stieg Larsson, com...
1: Sí, el bueno, que s'ha posat tan de
0: John moda. John Esbo, sí. Mm. Ell per mi és com el pare i és una història d'una dona que apareix morta i a partir d'aquí ve tota una història, no?, que també té relació amb tema d'Orient Mitjà, però bueno, bàsicament la gràcia d'aquesta novel·la és com de un assassinat que passa a Suècia, anem per diferents parts del món i alhora també la crudesa del personatge. En Wallander és que és el mític personatge nòrdic.
1: És l'inspector, no?
0: Sí, l'inspector Wallander. Fet pols, quatre cafès al dia a les 5 del matí.
1: Una mica com aquell mític inspector Colombo de la televisió, no?
0: Sí, una miqueta així. És després... tots aquests, pues això, el Harry Hall del John Esbo, la Lisbeth Salander del Larsson, que també surt una mica d'aquí, tots maman de Henning Mankell, i a mi aquesta potser és la que crec que té més empaque dintre de les novel·les del detectiu Wallander.
1: I escolta'm una cosa, venim d'autors espanyols de diferents zones, mm-hmm, amb la qual cosa també hi ha com un ambient, una manera de fer, un pèl diferent, no?, que els identifica cadascun d'ells. Quina diferència diries tu que pot trobar el lector entre la novel·la negra d'un suec com Henning Mankell i els altres autors que hem anomenat?
0: Normalment, jo crec que el primer punt, per exemple, és el tema de que són molt més freds i trastocats. Normalment els detectius dels nòrdics sempre estan hores baixes, com el Harry Hall o Wallander, els ha deixat la dona, han tingut un trauma, sempre és una mica aquest antiheroi, no?, i molt fosc. Mm. Sempre hi ha la part social normalment no surt tant, són més tancats a temes familiars i de més, sinó sí que hi ha com el tema trauma i després també són una mica més forts a nivell sang-fetge. Normalment. Més descriptius en aquestes parts. Per exemple, a mi, jo recordo Wallander que està parlant en aquesta novel·la de Quinta Mujer d'un tema de com hi ha com unes estaques que se li han clavat i t'ho està descrivint, no, com una trampa amb estaques, una cosa una mica... retorçades, són retorçats, no són assassinats, diguem-ne, més del dia a dia, com el que podem trobar, no?, en una reyerta, una batalla, un mal de gelos, no, sinó que són assassins en sèrie, gent fosca... És, per mi és una mica la diferència en quant a novel·la. Jo no sóc gaire fan de la novel·la negra nòrdica, ja ho dic aquí.
1: Mm-hmm. En canvi, ara sí que estem parlant d'un autor que ha estat traduït a diferents
0: sí.
1: idiomes.
0: Angeli Mankell deu estar traduït a tots els idiomes que han d'haver, pràcticament, segurament. I a català també, i en castellà, i bueno, en tot.
1: Mm-hmm. Molt bé, La quinta mujer, de Angeli Mankell. I acabarem amb Carter. Això també és un clàssic de Ted Lewis o Lewis o...
0: Ted Lewis.
1: Lewis.
0: Ted Lewis. Bueno, és una novel·la que jo no sé si és un clàssic, però sí que comença a tenir un caire una mica de clàssic, de quasi novel·la western, amb un toc molt polivalent, perquè passa al nord de Londres, hi ha la part més... també molt social, però amb un altre entorn totalment diferent, i la part anglosaxona d'aquest món que barreja una mica de Trainspotting amb la novel·la negra anglesa, més l'estil també anglosaxó com el Denis Leane. Ja et dic, a mi és de l'editorial Sahalin, que és un segell que m'encanta també, crec que fan coses superxules, sempre toquen temes també pues, com molt de, al marge, de gent que pues això, petits, també lladres, gent del carrer, molt tema de drogues, de que sempre toca pues, la part també més social, que com es nota en
1: també
0: aquesta tria.
1: També en una ciutat com Londres també dona, no?
0: A mi m'agrada molt. I el Carter, pues, al final, no deixa de ser com un ex-líder que surt de la presó i torna al seu barri, no? Una mica ja com a intentar assentar-se i assentar el cap, evidentment, no surt bé. Perquè, clar, quan tornes a casa i tu has estat en els baixos fondos, pues, toquen coses i llavors hi ha familiars que estan en problemes i tu has d'anar a ajudar aquest familiar, i quan toques un veus que el teu germà està en un altre jaleo, perquè, clar, tots els braços d'aquests barris tan marginals sempre hi ha problemes, i quan tu has sigut una persona que ha tingut el poder, pues, et demanen ajuda, i encara que tu intentis pues una mica tornar a estar dintre la societat i reinsertar-te, pues a vegades no és tan fàcil com voldria. I Carter és un exemple. Per cert, meravellosa portada amb el Michael Caine, que va fer la pel·lícula.
1: Això no va dir, que té versió cinematogràfica.
0: Versió cinematogràfica, sí. I espero que algú faci l'edició en català, perquè és un llibre que crec que ningú l'ha traduït al català i valdria molt la pena. Ara, per exemple, Periscopi està traduint algunes obres de... que ja ha fet Sahalin en castellà, com l'autor Chris Offutt, que també és semblant però passa als Estats Units, i recomanació personal perquè tradueixin.
1: Aquí queda la invitació. Per cert, Sergi, si haguéssim de començar a llegir algun d'aquests títols, per on recomanes que es comenci?
0: Jo crec que potser un que és com més per tothom podria ser La quinta mujer, del Henning Mankell, perquè potser és més acostumat a lo que estem per novel·la negra, però jo, per exemple, recomano molt el que li agradi el tema pues, més bandes, criminalitat i demés, l'Alexis Ravelo, amb L'estratègia del pequinès, perquè és superdivertit i superaddictiu, i no sé, a qui li agradi també la part detectiu clàssic, la Teresa Cardona, crec que és una autora que ara mateix t'obre uns dilemes morals que t'explotarà una mica el cap.
1: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Sergi, per portar-nos alternatives, títols que potser, doncs, encara que seguim novel·la negra, no estiguin massa en la primera opció, no? Però que està bé descobrir.
0: Jo crec que sempre la novel·la negra de Joel Dicker, d'autors com el del Joc del Silenci, sempre les tindrem allà, són molt bones novel·les i funcionen molt bé, però crec que la nostra tasca com a llibreters és poder arribar a rascar una mica més de la superfície, perquè al final totes aquestes novel·les ja tothom les coneix i les pot conèixer per si mateix, perquè les avisa a xarxes, les avisa a la televisió, anuncis. Jo crec que és maco poder trobar, no, en aquest mar que ens inunda de llibres, poder trobar petites joies com aquestes, aunque algunes són molt conegudes, com Henning Mankell o Vázquez Montalbán, però crec que les altres potser no són tan conegudes i crec que val molt la pena. I la gent normalment, quan recomaneu una d'aquestes, torna a venir i ens diu: oh, mira, que m'ha agradat molt aquest autor, m'ha fet il·lusió, he conegut algú que no coneixia o una societat que no, i poder viatjar amb els llibres i amb els autors és el regal més maco que ens poden fer a nosaltres.
1: Doncs ho deixem aquí, Sergi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
2: Evidentment, ja les havia sentit, Consol, sí. Aquestes paraules. Sí, clar, sí. Com ho heu entomat, això, des de l'associació?
3: A veure, és que jo el que penso és que una cosa és quan es parla genèricament, que es pot dir el que vulguis, i tot s'aguanta. Estem parlant de drets individuals de les persones, i que jo crec que aquesta cura que el Papa reclama, que jo també vull pels que estan a punt de néixer o els que ens estem morint, és que es tingui en compte la nostra voluntat. Els que neixen no en tenen, els hem de cuidar. La persona que té un fill pot decidir també si el vol tenir o no. Depèn de cada persona, és un dret personalíssim, i que cadascú té unes circumstàncies determinades en cada moment de la vida. Jo ara sóc gran, tinc 75 anys, tinc molt clar la meva opció, tinc molt clar la meva idea. Quan em mori, no sé quan sigui, d'aquí a 15 anys, pensaré el mateix. M'ho puc plantejar. Uh-huh. Jo crec que sí, però i si no? És a dir, tot això depèn de cada persona, dels seus interessos, de la seva sensibilitat en cada moment de la vida. Per tant, el que diu el Papa, jo estaria d'acord, però cuidar també al final de la vida pot ser respectar la voluntat d'aquesta persona.
2: Uh-huh. Quin paper creieu que han de tenir les conviccions religioses en aquest debat, no? En el debat de l'eutanàsia? Al final el Papa fa un discurs en un espai que és on es fan les lleis.
3: Sí, això ens va sorprendre. Bueno, perdona, perdó. A mi m'ha sorprès molt perquè som un estat que diuen laic i confessional. I se li dona una tribuna del Congrés. O sigui, a veure, a mi aquesta recepció que es faci en un estadi olímpic o en un acte d'aquests que hi pot haver de música, a mi em sembla perfecte. Però és la sobirania del poble, que és el Congrés. Per tant, a mi això m'ha sorprès. Però, bueno, com que tinc molts anys, m'han sorprès moltes coses més de la transició cap aquí. Per tant, potser no és el tema a parlar ara. O sigui, no m'ha sorprès. El Papa fa el seu paper, defensa la seva ideologia, i em sembla perfecte que les persones que tinguin aquesta ideologia ho creguin i ho segueixin. Respecte per tothom.
2: Possiblement el que sorprèn més, no, i el que ha sorprès a moltes entitats, són els aplaudiments finals, sí, d'alguns dels partits polítics que precisament van donar llum verda a aquesta llei a l'any 2021. No? Ja, ja. Això potser és més difícil d'encaixar.
3: Però com que hi va haver una mica de picar les crestes a tothom, la immigració, el tal, tal... O sigui, tots els va picar una mica les crestes amb tot, per tant, tots van haver d'aplaudir, perquè si no, els uns agafen una cosa, els altres n'agafen una altra. A mi em va sorprendre, i estem tristos, perquè se'ls dona una altaveu molt gran. I llavors què passa? Com que quan tu decideixis estàs en el teu àmbit privat, a vegades pot coartar aquestes grans manifestacions si tu no tens molt clar el teu àmbit privat. I això és el que a nosaltres ens entristeix, una mica, però és així.
2: A l'estat espanyol l'eutanàsia es va aprovar el 24 de març del 21, va entrar, sí, en vigor el 25 de juny d'aquell mateix any, per tant
3: fa
2: 5 anys.
3: Eh? Anys, sí.
2: Quin balanç en feu de la seva aplicació?
3: A veure, hi ha hagut dificultats, i sobretot hi ha dificultats, depèn de la comunitat autònoma del sol·licitant, i no entrarem més en política, però ja ens ho podem imaginar. Aquí a Catalunya està funcionant molt bé, i està funcionant bé. I llavors, no sé si és per parlar-ne ara o no, hi ha hagut dos casos.
2: Uh-huh. El de la Noèlia i el d'en Francesc.
3: Que un grup d'una ideologia molt marcada n'ha fet un altaveu fantàstic. Però és que jo d'entrada el que vull dir és dues coses. Una, de les 361 eutanàsies que s'han practicat aquí a Catalunya, amb dates que tenim però que encara no ha publicat el Departament de Salut, hi ha hagut dos casos que hi ha hagut un problema. 361, no. I si això ho mirem a l'estat espanyol, han sigut 1.500 casos I aquests dos han sigut un problema. És a dir, és molt poc significatiu. I l'altra cosa que vull dir és, per sort, nosaltres, cada persona viu en família. La família estima aquesta persona. Morir-se no ens ho traiem. Ens morim, el nostre cos és finit, la nostra matèria s'acaba. Quan tu tens un familiar que vol i expressa el seu desig de no patir, veure, ningú ens volem morir, ningú, però amb les condicions que estem ara aquí, bé. Uh-huh. Quan un familiar teu ja diu no puc més, no vull, no vull aquest dolor, estimar-lo és deixar-lo anar i que es faci la seva voluntat. Per tant, jo et diria que sort tenim que les famílies s'estimen o ens estimem i, per tant, no posem cap impediment. Aquests dos casos que hem parlat, perquè hi ha hagut una associació darrere, ha llançat als pares a fer aquestes coses, senyors que segurament ells no sabien ni com fer-ho. Uh-huh. Vull dir que hi ha hagut molta ajuda de darrere.
2: Justament estem parlant d'aquestes setmanes, no?, que fa que el Tribunal Suprem ha acordat que es permetrà frenar les eutanàsies ja aprovades si algú amb un vincle, i si tot textualment molt estret amb el sol·licitant, ho demana, no? Deies... Només han sigut dos casos dels 361 a Catalunya. El que passa és que, evidentment, s'han fet molt mediàtics i això ha sigut un altaveu. Hauríem de mirar aquesta doctrina també, què vol dir aquest contacte molt estret. Si hi ha la interferència de grups ultra, com ha sigut el cas d'Abogados Cristianos en aquests dos casos que han estat al costat del pare de la Noèlia i del Francesc, quina influència té. Però a mi m'agradaria, Consol, que ens diguessis al final què suposa judicialitzar aquests casos quan ja estan autoritzats. La Noèlia va passar fins a 5 instàncies judicials. El Francesc és el que ha propiciat aquesta doctrina del Suprem i fa més d'un any i mig que tenia...
3: I ara ha de començar el procés com la Noèlia. O sigui, que ara encara... Perquè, perdó, la diferència és que amb la Noèlia es va dir que la resolució del tribunal, bueno, del comitè, de garanties, era incorrecta i que no estava bé. I s'ha demostrat que sí, la Noèlia ja no hi és. Uh-huh. Però en el cas del Francesc es va fer... A veure, l'eutanàsia és un tràmit administratiu, no és un tràmit judicial. Uh-huh. En un tràmit administratiu jo puc estar en desacord amb que, jo que sé, tinc un terreny i me l'expropien per 100.000 euros, i jo no estic d'acord, jo puc interposar, dient no estic d'acord. O bé, quan es convoca una manifestació de qualsevol tipus, s'ha de fer una instància per demanar-ho, t'ho poden denegar o no, amb un plaç determinat. Llavors, esclar, què passa aquí? Algú ha interposat. Llavors, què diu la llei? Que una persona, una tercera persona, com molt vinculada, però que es demostri molt una vinculació i que l'afecta moltíssim això, pot interposar aquest dir, ostres, jo no estic d'acord amb aquesta resolució, però si la resolució està presa a consciència, com ho fa el Tribunal de Garanties o el Comitè de Garanties, i es compleixen els requisits de la llei, la conseqüència és allargar el patiment d'aquesta persona, perquè aquesta persona li acabaran fent, si ella vol, la prestació d'ajuda per morir. Què es fa? S'allarga el patiment i el procés. Per tant, el de Cristianos s'hauria de veure... Per això és una tortura. S'està torturant a gent. Bueno.
2: El Parlament justament ha impulsat una reforma per evitar que aquests recursos, a més, s'allarguin indefinidament i perquè resolguin amb més celeritat. De fet, vosaltres des de l'associació també demaneu que resolguin en un termini de 20 dies.
3: No és que, perdona, no és només que ho demanem, ho hem impulsat nosaltres. És a dir, un dels objectius de DND és que hi ha tot un grup d'incidència política amb gent de la societat civil i juristes que són els que veient com estava això, es deia, bueno, a veure, dintre d'aquesta... Perdó, no soc jurista, eh? Uh-huh. Dintre del que és el contenciós administratiu, tu pots, allò que t'he dit abans, una vaga. Ah, que amb una vaga, si jo demano fer vaga el dia 15 de no sé quan, no em poden contestar després d'aquest dia. Hi ha uns plaços ràpids per contestar amb una demanda. Uh-huh. Doncs el que hem dit nosaltres és que quan algú posi una resolució en contra... que afecti els drets humans, com pot ser l'eutanàsia, que resolgui en un plaç curt, de 20-25 dies. Això es va aprovar al Parlament de Catalunya. El que passa que el Parlament de Catalunya ho té que demanar al Congreso, que, curiosament, entra demà passat, el dia 11 de juny. El 11 de juny, el Congreso de les Diputades entrarà a tràmit parlar per poder modificar aquesta llei.
2: Sou optimistes en què es pugui resoldre? Amb les majories que hi ha ara per ara.
3: No vull confondre els desitjos amb l'optimisme, però jo crec que sí que es farà.
2: Tant de bo.
3: Tant de bo.
2: Tant de bo, sí. Quins altres canvis, Consol, legislatius o administratius, creieu que caldrien impulsar per garantir aquest dret?
3: Jo crec que amb això ja anem bé, perquè anem bé, s'ha aconseguit la llei d'eutanàsia. Hem aconseguit, tenim ja de fet fa molts anys, el fer el document de voluntats anticipades.
2: Ara en parlarem.
3: Hem aconseguit com a associació que aquest document de voluntats anticipades, qui valori la teva capacitat per fer-lo, sigui la gent del teu cap, els metges, els infermers. Amb això ha facilitat moltíssim. Tot això ho hem, ho hem treballat nosaltres. Què s'hauria de fer ara? Anar en el moll, al fondo de la llei, amb altres coses que la llei no contempla, com, per exemple, podria ser el cansament vital. Perquè, és clar, tu per demanar la prestació d'ajuda per morir has d'estar molt malalt, en fase ja terminal, amb una malaltia irreversible, no curable, i que et portarà en un termini més o menys llarg o curt a morir, o tinguem una situació que tu no et valguis per tu mateixa. Per exemple, un jove amb un accident de trànsit queda tetraplègic. Vol dir que només té el cap per pensar que per la seva vida quotidiana li han de fer tot. Aquesta persona també pot demanar l'eutanàsia. Però hi ha persones molt grans que diuen, jo què hi feic aquí? Jo ja en tinc prou. És a dir, quan som molt grans, se'ns mort el nostre món, els nostres amics, la nostra família. És a dir, tot es va desmoronant una miqueta. Llavors pot haver-hi gent... A veure, repeteixo com hem dit al començament, és una cosa personalíssima de cadascú. No és per tothom, és perquè ho sent així. I pot haver alguna persona que digui, jo què hi faig aquí? Doncs aquest punt no està contemplat amb la llei d'eutanàsia. Algun altre país ho tenen una mica millor.
2: En quins països us emmiralleu que es facin les coses d'alguna manera que vosaltres creieu que es fa més correctament?
3: És Holanda, Bèlgica, Luxemburg, però tot hi ha un retrocés general social de tots els drets i de les llibertats de les persones.
2: Has parlat del document de voluntats anticipades. Sí. Consol, explica per qui no el conegui exactament què és.
3: A veure, el document de voluntats anticipades, que tothom sabem què és fer testament. Vale. És els nostres béns, les nostres cases i pisos que els deixem a... I nosaltres, doncs, el document de voluntats anticipades expressem la nostra voluntat de què voldríem que ens fessin a nosaltres si nosaltres no som conscients en aquell moment. És a dir, si a mi em passa alguna desgràcia, algun accident, si jo sóc molt gran i tinc una malaltia terminal, jo vull expressar, ostres, no em feu això, jo puc rebutjar tractaments, puc fer una sèrie de coses, però ho he de deixar escrit. Escrit, no hi ha cap model oficial, tenim un model, la Generalitat de Catalunya en té un altre, el Departament de Salut, però en definitiva tu expresses les teves decisions i les teves voluntats quan estiguis malalt. Si tu tens el cap clar estant malalt, sempre el que val és el que dius tu. Però si tens una situació que tu no et pots valdre i no et pots expressar, per això tens el document de voluntats anticipades que quedi expressat, fet i penjat a la meva salut.
2: Que ningú hagi de prendre una decisió per tu.
3: Exacte.
2: No? Està prou estès el coneixement del document de voluntats anticipades?
3: Jo crec que cada cop més, fa molts anys que ens dediquem a fer atenció a les persones, a fer xerrades i això, però no deixa de ser que la gent no volem parlar de la nostra mort.
2: És tabú encara, eh?
3: Sí. Amb els joves també fem xerrades nosaltres a instituts i tal, a parlar de la vida i la mort, és que és el mateix, és la vida i la mort és el mateix procés, parlar, o sigui, naturalitzar-ho, i també és cert que el tant % de gent que l'ha fet és menor, i sabem que tot la llei d'eutanàsia i fer el document de voluntats anticipades no serà una cosa potser mai majoritària, perquè depèn molt de cadascú.
2: De fet, no és una obligació.
3: No és una obligació.
2: És una opció.
3: Exacte,
2: no? És un dret que tenim. Un dret a decidir
3: exactament,
2: sobre...
3: Exactament, fer-lo servir una és el teu.
2: A Sant Cugat, de fet, amb les dades del 2024, que són les últimes que hi ha publicades per la Generalitat, hi ha registrats 3.266 documents de voluntats anticipades, això és un 3,3% de la població, és una de les xifres més altes de Catalunya. Com ho interpreteu des de l'associació?
3: Bueno, et vull dir dues coses. Ho interpretem, que potser, a veure... Aquí a Sant Cugat potser hi ha una... És molt difícil de dir això. Un ambient sociocultural de gent, potser una mica, amb estudis, no sé, amb més consciència, però això es pot donar tot arreu, per tant, no? I també el que vull dir és que... O sigui, a mi no m'ha sorprès que sigui de les ciutats que té més documents, però també us vull dir una cosa. Les xifres que dona la Generalitat és sobre el total de la població.
2: En aquestes xifres totals seríem la tercera ciutat amb més documents de Catalunya, oi?
3: Correcte, sí. I llavors, què passa? El document no el poden fer la gent de 0 a 18 anys. Per tant, es pot fer a partir dels 18 anys. Si jo agafo aquest segment de la població de 0 a 18 anys i l'elimino perquè no tenen el dret de fer-ho, llavors parlem que ara de la xifra exacta no me'n recordo, però Sant Cugat seríem 77.000 i pico d'habitants majors de 18 anys. Amb la qual cosa, el rànquing, el nostre tant percent de gent que té el document fet és el 4,2%. Ens posem a la primera de Catalunya. Perquè això, Sant Cugat, hi deu haver molta població juvenil. Per circumstàncies, pel que sigui. Tanta població que llavors el decalatge que hi ha entre la població total i la majors de 18 anys...
2: És més ample.
3: És més ample. Llavors, som, o sigui, el 4,2% de la gent de Sant Cugat tenim el document de voluntats anticipades fet. Minoritari. Però que aquestes persones ja ho tenim resolt.
2: Per a aquelles persones que ens estiguin escoltant, que no coneguin el document de voluntats anticipades, o que sí que el coneguin però no tinguin clar quins són els passos que han de seguir, Consol,
3: sí.
2: Com ho hem de fer si volem registrar aquest document?
3: Bueno, a veure, d'entrada molt fàcil. Nosaltres com a entitat estem agraïts a l'Ajuntament de Sant Cugat que els dilluns al dematí ens deixa un espai, el despatx 3, el pis primer, a la Casa de Cultura, i les persones que vulguin venir a parlar i a saber, hi som sempre. Millor si ens ho demanen per correu, però vull dir que atenem també personalment. Llavors, un cop fet això, i saben el document i ho tenen claríssim, algú ha de validar la seva capacitat mental per entendre el que han fet i per signar-ho. Llavors, això abans es feia davant d'un notari, i ara també es pot fer davant d'un notari, només que has de pagar.
2: En aquest cas és pagant.
3: És pagant, davant de tres testimonis, que aquests tres testimonis fan la feina de notari, o sigui, un per tres, i que diuen que coneixen la persona i que veuen que té el cap clar i que saben el que fa, i ara es pot fer en el cap. Has de demanar hora al personal sanitari, al teu metge o metgessa, infermer o infermera, i crec que també es pot fer el treballador social, que la persona aquesta, el metge, l'infermera, tal, no s'han de ficar amb el contingut del teu document. L'única cosa que fan és dir, aquesta persona té el cap clar, sap el que està fent, i ells signen això. A partir d'aquí, aquest document ja és vàlid, és legal, i és d'obligat compliment professional i ètic per la gent sanitària, pel personal sanitari. Llavors, això surt a La Meva Salut i tenen accés tots els metges de Catalunya i d'Espanya per veure quina és la nostra voluntat al final de la vida.
2: Cas que tinguéssim un accident, per exemple, doncs des del centre que ens atenguessin veurien
3: correcte
2: si tenim aquest document
3: correcte
2: i quins són els nostres desitjos expressos.
3: Correcte.
2: Consol, per seguir fent pedagogia i per seguir explicant això, justament aquest dijous teniu una xerrada al Club Muntanyenc, serà
3: sí
2: a 2:15 de la tarda.
3: Sí? Sí,
2: què hi trobarà la gent?
3: Bueno, hi trobarà parlar molt poquet de qui som nosaltres, que en definitiva som una associació laica sense ànim de lucre i que la portem voluntaris, i saber quins són els drets al final de la vida, tots, i en què es basen aquests drets, quina és la legislació que els empara. Llavors, a partir d'aquí, parlarem també del document de voluntats anticipades, presentarem una miqueta totes les parts, i llavors hi ha la part que és més interessant, que parlarà de tota aquesta judicialització que últimament hi ha hagut, i donar-hi, o sigui, poder-ho parlar per centrar-ho, de què estem parlant i què passa, i quin és el futur de tot això. Llavors, jo crec que pot ser, bueno, molt interessant.
2: Doncs tothom ha convidat,
3: exactament,
2: en aquesta xerrada d'aquest dijous 11 de juny al Club Muntanyenc, i si no ja ho sabeu, també oficines obertes els dilluns a la Casa de Cultura amb l'Associació de Dret a Morir Dignament.
3: Molt bé.
2: Consol Farràs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies per donar-nos a veu, que és el que dieu vosaltres aquí, amb la teva veu, doncs gràcies per donar-nos-la.
2: Exactament.
3: Gràcies.
4: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
0: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Molt
1: a part d'estupenda i esplèndida.
2: Doncs pues bé, jo aquí sempre estic bé, Pili. Després a fora és una altra cosa, no? Però aquí sempre estic bé.
1: Doncs tu, quan vens, igual, eh? Ens encomanes aquest positivisme. Tot i que avui parlem de temes, com ho podríem dir? Bé, que estan a...
2: Que estan de moda.
1: Que estan de moda, sí, i que ens cal, doncs, això, la visió de l'experta nutricionista. Parlem de la proteïna, o en concret, de l'excés de proteïna, potser, o dels productes hiperproteics que surten ara per tot arreu.
2: Sí, de la tendència, no? La tendència que veiem, i que ja fa dies, i podem dir anys, que veiem al supermercat de productes etiquetats amb alt en proteïna, no? I per tant, doncs, associem aquests productes, potser, ara ho veurem, no?, a una alimentació més saludable. Uh-huh. Doncs això, avui parlarem de la moda dels productes hiperproteics, de quanta proteïna necessitem en realitat, de com també la demonització dels hidrats de carboni i dels greixos doncs, ha donat ales amb aquesta tendència a la indústria i doncs, de com la pròpia indústria doncs, ha sabut aprofitar-ho molt bé.
1: D'acord, perquè anem una mica com una balança, no?, d'un cantó puf, cap a l'altre, no?
2: Sí, al final la indústria el que fa és aprofitar-se, no?, de, en general, aprofitar-se d'aquestes tendències socials, estètiques, bé, de la població per treure productes perquè doncs, donar-li aquest caire doncs, més saludable i poder inclús augmentar el seu cost, no?, uh-huh, i al final doncs, treure-hi un benefici.
1: Doncs a veure, quantes proteïnes hauríem de menjar? Que això deu ser dificilíssim de... O sigui, de calcular, de saber-ho a nivell d'usuari, diguéssim, no? Segurament hi haurà tants grams per persona, no sé què.
2: Per quilo de pes, sí.
1: Però, clar, després d'això deu ser difícil de portar-ho a la pràctica, cadascú de nosaltres, saber-ho calcular.
2: Sí, a veure, les recomanacions europees marquen 0,83 grams, és això, per quilo de pes. Això donaria uns 50 i pico grams per persona. Parlem de persones sedentàries, la població en general, més del 60% de la població sedentària. Per tant, estem parlant que les necessitats de proteïna no són més superiors al que ja s'està consumint. Quina quantitat és aquesta? Doncs 50 grams de proteïna doncs, amb 200 grams de pollastre i un got de llet i un ou ja gairebé hi arribaríem. Val? O sigui que tampoc no és molta quantitat. I, de fet, també no necessitem més quantitat. O sigui, de fet, hi ha estudis a Europa que ens diuen que la major part de la població ja supera aquesta quantitat només en la seva dieta habitual. I, per tant, no és necessari buscar productes enriquits amb proteïna. Val? Però, clar, aquí entra la història de com s'ha demonitzat els hidrats de carboni, els greixos... O sigui, aquí entrem ara amb la cultura de la dieta, no?, que en parlem moltes vegades. O sigui, el fet de buscar un estereotip, no?, o sigui, un cos estèticament molt prim, i que durant molts anys doncs, socialment s'ha demonitzat els hidrats de carboni amb dietes com la dieta hiperproteica o la dieta keto, no?, que existeix actualment, doncs, s'ha titllat aquests hidrats de carboni, aquests greixos, com a que no ajuden a perdre pes, sinó tot el contrari, el fet de fer aquestes dietes doncs, ajuden a perdre pes. Doncs aquí el que han fet és que la població percep greixos i hidrats de carboni com a no saludables, com a no positius, no?, per aconseguir aquesta pèrdua de pes. I pel contra, llavors, què ens queda? Doncs ens queda que les proteïnes doncs, són doncs, una superestrella, no?, dins de la nostra dieta. Llavors, abans de continuar amb les proteïnes, perquè no vull deixar els hidrats de carboni i els greixos aquí amb un raconet, val? Perquè no... Hem de dir que els hidrats de carboni són la nostra benzina, sí? És l'energia que necessita el nostre cervell i els nostres músculs. I que, per tant, les persones que esteu pensant no, però jo quan menjo molts hidrats de carboni al final acabo pujant de pes. A veure, al final això és una balança que la vaig explicar molt simplista perquè hi ha molts conceptes que hi tenen a veure, però si tu estàs consumint més del que estàs gastant, és a dir, si tu tens una vida sedentària, el problema no és que estiguis menjant... Perdó, el problema no és que els hidrats de carboni engreixen, el problema és que estàs consumint més benzina de la que necessites i el teu cos, quan en consumeixes en excés, el que fa és guardar-ho. Uh-huh. I la forma que té de guardar-ho és en forma de greix, val? Per tant, no és que els hidrats de carboni siguin el dimoni, sinó doncs, que potser estem seguint unes vides molt sedentàries i estem consumint aliments rics en hidrats de carboni en excés, val? Però l'hidrat de carboni com a tal no és el dimoni, sinó tot el contrari, és la benzina. I després tenim els greixos saludables, el que trobem en l'oli d'oliva, en els fruits secs o el peix blau, que són essencials per al funcionament de les nostres hormones, per al funcionament del nostre cervell i també per absorbir algunes vitamines. Per tant, també hem de consumir greixos perquè, si no, el nostre cos no funciona correctament. Val? Llavors, clar, tornant, no, a la proteïna, clar, la indústria ha estat molt hàbil, no? Si els hidrats de carboni la població no els pot veure i els greixos tampoc, doncs vaig a posar el segell de més proteïna, perquè doncs la gent ho associa amb una vida fitness, una vida, no, a múscul, a salut, i per tant, doncs faré creure que estem comprant salut i li pujaré el cost també, no? Perquè hi he afegit proteïna. Però la realitat és que molts d'aquests productes, Pili, són ultraprocessats, o sigui, són productes que ja de base no són saludables, i perquè hi afegim proteïna, no de repent se convertiran en el producte més saludable del món.
1: Per tant, tot el que... És a dir, hem de apostar per productes de qualitat, no? Els que siguin. Si parlem d'hidrats de carboni, també...
2: Sí, no els he nombrat, però si parlem de pa, doncs que el pa sigui amb una farina de qualitat, una farina integral. Si parlem de pasta, doncs també millor que sigui integral, no? O sigui, anar a buscar aquests productes de qualitat, no?
1: I també amb la proteïna, no? Amb els greixos i amb la proteïna. Al final és això.
2: Exacte, i evitar anar a buscar aquests ultraprocessats, perquè al final això és màrqueting pur, no?
1: Hem vist, per exemple, làctics proteics a tope.
2: És que els làctics ja porten proteïna.
1: Exacte, no?
2: No és necessari que n'afegim més, val? O sigui, no dic, ojo, estic parlant a nivell de població en general. Sí, hi ha persones, els esportistes, per exemple, en funció de la quantitat d'esport que fan, doncs possiblement necessitaran un petit augment, depèn del tipus d'esport, perquè en esports de resistència, per exemple, si ja estem parlant que la població en general ja està consumint més proteïna de la que necessita per seguir una vida sedentària, doncs potser en un esport de resistència ja s'està arribant a la proteïna, no és necessari afegir-ne més, no? Uh-huh. Però això ho ha de valorar un nutricionista. Si tu estàs fent esport i necessites més proteïna, ho ha de valorar un nutricionista. No pot ser que directament pel màrqueting tu ja pensis que necessites més proteïna. Quan,
1: o segurament... snacks proteics, que estàs ja dius, és un snack, no? Si és un ultraprocessat, és snack proteic. O fins i tot pa proteic.
2: Sí, o galetes proteiques.
1: Com
2: no?
1: Pot ser això?
2: Doncs perquè al final...
1: A farines de què està fet un pa proteic?
2: A veure, es poden utilitzar farines de fruits secs, per exemple, o farines de llegums, val? Que porten proteïna, doncs podem aconseguir productes...
1: O d'insectes, perquè això passarà algun dia.
2: Sí, bueno, de fet ja va passar. De fet, el 2020, si no m'equivoco, no em vull equivocar amb la data, però de fet el 2020 ja hi va haver una empresa que va treure ja productes fets amb insectes a Espanya, però es van retirar perquè es va concloure que la societat...
1: No estem preparats
2: encara.
1: No estem preparats. Només per menjar caragols a
2: Lleida. Però existeix. Per tant, doncs això, la indústria sap que tenim por als hidrats de carboni, que tenim por als greixos i que associem la proteïna, com deia, al fitness, al múscul i a la salut. I per tant, doncs, converteixen un producte normal en un producte premium i te'l cobren més car.
1: Què passa si prenem més proteïna de la que necessitem, no? Si ens passem? És a dir, a part dels diners que ens podem gastar i a part de, doncs, entrar en una, no, roda de consum i de creure'ns la moda que sigui, què li passa al nostre cos si prenem massa proteïna?
2: Doncs depèn també de la quantitat. No vull crear aquí un alarmisme ara, però quan nosaltres consumim la proteïna hi ha una part que el nostre cos aprofita i una altra part que l'ha d'extreure, sí? O sigui, que és tòxica per nosaltres i que la eliminem a través de l'orina. Llavors, un excés de proteïna, estic parlant d'excessos, podria provocar una sobrecàrrega renal, sí, però amb molt excés. Però d'entrada sí que tenim associat un excés de proteïna amb augment del risc de diabetes tipus 2, val? I també, si estem consumint un excés de proteïna, la proteïna també té energia, també té calories, per tant, un excés també pot provocar que hi hagi un augment energètic que no necessitem i que, per tant, hi hagi una part també que s'emmagatzeme. No per consumir més proteïna, el nostre cos l'aprofitarà més, no? Tenim associat això, la proteïna al múscul, però per molta proteïna que tu consumeixes, si el múscul no l'exercites, no l'utilitzarà. No fabricaràs més múscul, val? O sigui, per tant, o sigui, en general, no ens cal prendre productes processats o ultraprocessats amb enriquits amb proteïna. Òbviament, torno a dir que hi ha casos puntuals, però que s'hauran de valorar doncs, amb l'equip mèdic, amb el nutricionista, per poder donar recomanacions individualitzades.
1: Jo crec que tornarem a parlar segur de les proteïnes, perquè ara també penso en tot aquesta, aquest bombardeig per a la gent gran, no? Dels polvos de proteïna barrejats amb aigua, etcètera, etcètera. Segur que tornarà a sortir aquest tema, perquè està molt, molt, molt de moda i segur que tenim moltes incògnites. En qualsevol cas, et seguim a... @my_nutricionista a Instagram i així estem una mica al dia també del que ens vas explicant, Naila. Una abraçada gran i fins la setmana vinent.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Sabies que existeixen llacs que canten? Un dels exemples més sorprenents és el fenomen conegut com a lake singing o ice singing, que es produeix quan la superfície d'un llac glaçat vibra i genera sons que semblen trets làser, sons electrònics o fins i tot melodies alienígenes. Aquests sorolls s'han enregistrat en llocs com el llac Baikal, el llac Superior i alguns llacs dels Pirineus. El mecanisme és purament físic, però impressionant. Quan el gel s'expandeix o es contrau per canvis de temperatura, es formen petites esquerdes llarguíssimes que transmeten vibracions al llarg de tota la superfície. Aquestes vibracions, en ressonar, produeixen sons que poden durar segons sencers i viatjar a gran distància sota el gel. Cada llac genera cants diferents segons el gruix del gel, la temperatura i la forma de l'esquerda, de manera que cada llac té una mena de signatura musical. Alguns científics comparen aquests tons amb els produïts per instruments de corda gegants, ja que el gel actua com una membrana tensada. El més curiós és que moltes persones el senten només quan caminen sobre el gel. Sembla que el llac respongui als seus passos.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que els poemes també fan venir gana? Aquest poema que ara sentirem, de ben segur que ens obrirà la gana de menjar un bon plat de patates fregides.
4: Hola, sóc el Marc, en contra Martí. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme. El poema que he escollit es diu Patates fregides. I ho escric Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agraden les patates fregides. Patates fregides, ni eixutes ni humides. Són bones les bones patates fregides. Roses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos quan ens convé. Ni enxutes ni humides. Són bones les bones patates fregides.
3: Gràcies, Marc. Gràcies per escollir aquest poema. Ens anem cap a la cuina a preparar un bon plat de patates fregides mentre llegim un bon llibre de poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també, obres a l'A2 a Jorba, direcció Girona, en aquest cas, direcció Lleida, volíem dir, deixen un carril també tallat en aquest punt. I pel que fa a la política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelí ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables, i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sarah Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment de la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxer relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació també d'estabilitat general. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, amb bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o fins i tot 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar també malalties, mentre la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable amb núvols baixos a la Costa Daurada, també nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar de nou xàfecs dispersos i, de fet, també alguna tempesta.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que l'heu reconegut directament. S'ha utilitzat en anuncis de televisió, s'ha utilitzat per tot arreu, un tema que més enllà, no?, del suport visual que al final i comercial que al final se li ha donat, té entitat per si mateixa. Eren els anys 80, quan els Madness, aquesta formació britànica de ska i pop, treien feien servir, no?, la seva cara més pop, més que no pas escatalítica, amb aquest tema. 1982, Our House. Un tema que ens parla sobre la nostra casa, diuen ells, la casa d'una família treballadora a l'Anglaterra, doncs, als anys 80. Explica la història del pare, de la mare, dels fills, no?, cadascú anant a la seva, i bé, cadascú, doncs, aixoplugat sota la mateixa casa. Una cançó que ja quedarà en la retina de tots aquells que van veure la sèrie Els Joves, i d'això parlàvem la setmana passada, perquè doncs apareixen els Madness tocant-la en directe en un episodi dels Joves que es deia Sic Malalts. Doncs vinga, entre moltes altres coses que us podríem explicar d'aquesta cançó Our House, que de fet avui ens du a lligar-ho amb el tema del dia. Parlem d'allotjaments en època de vacances. De si preferiu emportar-vos la casa amb vosaltres, no?, anant amb una autocaravana, una camper, sí, i a més us voleu complicar una miqueta més la vida, perquè, doncs, voleu muntar una tenda de campanya, voleu anar de càmping en les vostres destinacions, en les vostres vacances, o si preferiu la comoditat d'un sostre, un sostre de maons, no?, no sé, un hotel, fins i tot, en què us ho puguin fer tot, o un apartament turístic d'aquests que surten més econòmics, especialment si sou una bona colla, si no, no massa. O preferiu una casa rural que us permeti moure's per l'entorn i també gaudir, no?, d'un tipus d'allotjament que normalment, doncs, és difícil que tinguem. És curiós la relació que s'estableix amb els habitatges que triem, amb els allotjaments que triem quan anem de vacances, perquè s'acaben convertint en un punt de comparació doncs molt interessant. A vegades, quan tornem a casa, després, no?, li donem més valor a la llar. Trobem a faltar la llar perquè no deixem d'estar fora de casa i, per tant, doncs, no tenim a l'abast totes les nostres coses, tenim lo justet i ja està. Per altra banda, acostuma a passar que quan arribes a casa després d'anar d'hotel o d'allotjament trobes la casa molt, molt desendreçada, eh? Perquè, clar, allí tens tota mitja vida posada allí dintre i a l'hotel, clar, està tot netet i tot endreçat. I també no ens oblidem d'aquelles persones que realment, quan fan vacances, tornen a casa, perquè aprofiten per visitar el seu poble, la seva família, per tornar en aquell lloc on tenen la casa de veritat. El concepte d'habitatge, el concepte de casa, que ben fet, tindria moltes més cares de què parlar-ne, i una d'elles és l'econòmica, però d'això, això ja seria ja una qüestió una qüestió major, que ho deixaríem per un altre dia, segurament no ens faria somriure tant a primera hora del matí. Vinga, va, que saludem a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Ai, comencem la setmana, no sé com dir-te, il·lusionats, però amb molta feina. Com ho teniu per Cardedeu? Sí. Quina sensació teniu?
1: La veritat és que es gira feina, sí. Ve una setmana intensa per motius positius, no?
0: Sí.
1: Però sí, sí, ve una setmana intenseta.
0: Molt bé. Doncs avui ja veureu que avui, demà i especialment dimecres, el programa es vesteix d'eclipsi. Anirem esquitxant temes que tenen a veure amb l'eclipsi, però de moment mantenim aquest que en principi és més general, no? Què preguntem concretament,
1: sí.
0: Aina?
1: Mira, avui parlem de l'allotjament, vale? Perquè quan pensem en vacances d'estiu, una de les primeres decisions que hem de prendre és on ens allotjarem, no?
0: Clar.
1: Hi ha qui no renuncia a la comoditat d'un hotel, qui prefereix desconnectar en una casa rural envoltada de natura. També hi ha qui gaudeix de l'ambient de càmpings i qui aposta per la llibertat d'una furgoneta camper per improvisar les rutes sobre la marxa i anar fent, no? Al final no hi ha una fórmula millor que una altra, tot depèn simplement de la manera com ens agrada viure els viatges a cadascú de nosaltres.

0: els càmpings, cases rurals, però com que tenim aquest fet de l'eclipsi, us ho preguntem enfocat al dia de l'eclipsi, és a dir, on us agradaria a vosaltres passar la nit de l'eclipsi? A una casa rural, per exemple, que podeu tenir menys contaminació lumínica, a una camper, agafar i marxar on sigui. Llavors el tema és aquest.
1: Mm-hmm, molt bé. Doncs ja està, envieu els vostres missatges, ja sabeu, a través de l'Instagram, no? Obert Vacances.
0: Ah, exactament.
1: I també ens podeu anar seguint, i si no, sí, per WhatsApp, que ens agrada molt que ens envieu àudios.
0: Ens encanten els àudios, així que tant per una via com per l'altra estarem encantats de rebre les vostres respostes.
1: Doncs vinga, a les 10 passem comptes. Aina, molt moltíssimes bé. Gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Ja us dic que entre avui i demà, i especialment demà passat, dimecres, parlarem d'eclipsi des de moltes vessants i ens ho farem venir bé perquè aquells continguts que habitualment us oferim a l'Obert per Vacances doncs tinguin aquest tint, no?, d'eclipsi solar total. Començarem parlant d'aquestes... de les ulleres inclusives, o com veuran, més que ulleres, com veuran l'eclipsi aquelles persones cegues, aquelles persones invidents, com viuran aquest dia tan especial. A la 11 ja s'ho han pensat i fins i tot han adquirit uns kits per tenir la sensació auditiva, no?, que els descrigui com serà l'eclipsi. Ara ens ho explicaran des de delta.cat. Per altra banda, també parlant d'ulleres, coneixerem un fabricant, un dels molts fabricants que hi ha d'aquestes ulleres especials i homologades. Com són? Què tenen d'especial els filtres? Com podem distingir-les d'unes ulleres que no són homologades? Penseu-vos una mica, depèn d'on les hagueu comprat, segur que no teniu dubtes, però potser depèn d'on les hagueu comprat, doncs encara podeu dubtar una miqueta com han de ser, i sabrem també que això és interessant, com els ha crescut la demanda. Fabricants d'ulleres per l'eclipsi, un altre dels temes que ens ocuparan el programa d'avui. Com dèiem, us explicarem com s'ha vist afectat també el turisme rural pel que fa a aquesta jornada, aquesta diada tan especial de l'agost. Per altra banda, també donarem quatre pinzellades a dilluns, a dos dies de l'eclipsi, sobre com serà el dispositiu de trànsit per una jornada que es preveu amb mobilitat concentrada i fins i tot complicada. En temps de mar, canviarem totalment de tema. Això sí, parlarem de la tortuga careta, perquè no tot és eclipsi, tot i que els animals marins, jo crec que d'alguna manera o altra, tots els animals en general també ho viuran, però vaja, no serà el tema del mar a mar, parlarem d'una altra qüestió, que és la tortuga careta. I en temps friki, aquest espai que ens ofereixen des de Vilafant i que ens donen idees, no?, de mangas, d'animes que ens poden agradar, doncs avui ens explica la història de Berserk, una història que de fet comença, arrenca també amb un eclipsi. I mira, els nostres tècnics, el Lluís, el Joan Maria, avui el Gabriel, que el saludem, a partir d'ara el saludarem cada matí també, jo us veig una mica com a embullats, com jo, no?, amb els pelos així, els cabells una mica desenfadats. Doncs a Premià de Mar avui ens direm com ens podem posar guapos, com podem arreglar-nos el cabell de cara a la jornada de dimecres, perquè l'eclipsi anirà amb moltíssimes fotos afegides i hem de quedar ben xulos a les fotos. Avui anem de perruqueria, d'estètica capilar. Comencem, doncs, el programa i ho fem com és habitual amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, també la fem a Girona, Girona FM, Pau Villafanya. Bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, bon cap de setmana. Heu passat o què? Caloreta?
1: Sí, home, encara sí, molta no? calor, però hem anat tirant.
0: Molt bé. Vinga, va, que comencem amb una notícia que ens va parlar de tràfic d'animals. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de la P7 i alerten que alguns poden portar malalties.
1: De fet, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis un cop han venut normalment gossos, que és l'animal més freqüent. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Toni Martín és el cap de l'URMA a Girona.
2: Pensa que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent

0: per 2.000 o 2.500 en funció de la raça.
1: Tenc que
0: beneficis importants. Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
2: En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control.
3: Canviem de tema. Un home de 61 anys va morir ofegat dissabte mentre es banyava al mar endins a la zona de la platja de l'Estartit.
2: Sí, l'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre dissabte cap a les 6 de la tarda alertant d'una persona que estava surant a l'aigua a mar endins. L'home es trobava en una embarcació i es va llançar a l'aigua a nedar i no va poder tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan el van poder pujar a l'embarcació. Allà li van començar a fer les maniobres de reanimació i posteriorment el van traslladar al port de l'Estartit, on el SEM va confirmar que la persona ja havia mort.
3: I tanquem amb una notícia que ens parla de que Girona posa 41.068 sancions en un any amb els nous radars de velocitat.
2: Es tracta dels aparells ubicats al carrer de Barcelona, el del riu Güell, el de Pedret i a l'avinguda Josep Tarradellas. Precisament aquest és el que hi ha davant d'una escola, els Maristes, un punt on el volum de sancions no ha disminuït, com ha passat a la resta de punts de la ciutat. De fet, aquest aparell ha multat a 22.309 vehicles en un any, que suposa el 54,3% de les sancions posades. Entre el 13 d'agost i el 31 de desembre de l'any passat, aquest radar va sancionar 11.998 conductors que superaven els 30 km hora, mentre que entre l'1 de gener i el 31 de juliol ja se n'han multat 10.310.
3: Doncs amb aquestes xifres tanquem la connexió amb Girona. Girona FM, Pau Villafanya, moltes gràcies i fins demà.
2: A reveure.
3: Actualitat barcelonina també, la que ens aporta Cugat Mèdia. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
3: Comencem parlant de que el risc de violències masclistes creix durant els mesos d'estiu.
4: Sí, els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament de la víctima en són els factors principals. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covelo, explica que sempre hi ha més risc d'una violència més greu en moments de canvis, com una separació, un embaràs o un postpart, o també les vacances, cosa que el Departament d'Igualtat i Feminisme corrobora. Argumenta que les violències masclistes són les mateixes, però les circumstàncies canvien. Covelo avisa que els infants també són afectats directes. Des del 2011, a Catalunya, més d'un centenar d'infants s'han quedat orfes per la mort de les seves mares víctimes de violències masclistes.
3: Passem a notícies molt més positives. La Conselleria de Cultura estudia impulsar una companyia nacional de teatre a més de la de dansa.
4: Al seu entendre, es tracta de projectes que tenen molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta i s'ha de treballar bé. Sònia Hernández d'Almodóvar és la consellera de Cultura.
5: Fer estructures d'aquesta magnitud s'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant dintre d'aquesta manera que tenim de treballar, que fa temps que des del Departament de Cultura està establerta, que és impulsar polítiques, però sempre amb diàleg amb els sectors corresponents a cada àmbit, doncs seguirem fent-ho de la mateixa manera. Per tant, doncs hi ha molt per parlar, n'hem parlat de manera informal amb tots ells, però hem de fer un espai de treball per veure com hem d'articular tot això.
4: La titular de Cultura circumscriu la iniciativa a la voluntat de la Conselleria de donar un impuls a la creació, un dels eixos que considera que té el govern amb l'objectiu d'impulsar la creació per millorar la feina dels artistes.
3: I la manca de places de centre ocupacional al Maresme alarma familiars i gestors.
4: Sí, alerten que les places disponibles a centres ocupacionals del Maresme per a persones amb discapacitat està arribant al seu límit. De fet, la Fundació Maresme ha engegat una campanya de captació de fons per obrir un nou espai al curs 2027-2028. Quan preveuen que s'hauran quedat sense places disponibles. El director de l'entitat, Albert Vidal, assegura que quedar-se a casa no és gens positiu per a aquestes persones. Als centres ocupacionals destaca se'ls dona una alternativa de vida que inclou esport, creixement personal i activitat laboral terapèutica. La Fundació Maresme calcula que farà falta reunir prop d'1 milió d'euros per fer realitat el projecte.
3: Tina Forés, moltíssimes gràcies des de Cugat Mèdia. Una abraçada i no marxis massa lluny.
4: Fins ara, Núria, que vagi bé.
3: Li diem fins ara a la Tina perquè ella ens portarà la notícia, la informació relativa al dispositiu de trànsit. Però, de moment, és hora de marxar cap a Lleida. Emun, Arnau Vilà, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
3: Com afronta Lleida les hores prèvies a l'eclipsi total de sol?
6: Doncs mira, la previsió és que ja a partir d'avui es comenci a intensificar-se l'arribada de visitants a la demarcació amb l'eclipsi com a principal reclam turístic. Segons les últimes dades, l'ocupació hotelera a Lleida se situa al voltant del 95%, molt pel sobre del 30 o 40% habitual en aquestes dates. Les poques habitacions que encara es poden trobar per la nit de dimecres tenen un preu mitjà pròxim als 162 euros, mentre que alguns apartaments arriben als 842 euros. L'efecte també es nota fora de la capital, especialment a les comarques situades dins de la franja de la totalitat, on l'oferta d'allotjament és més reduïda. Hotels, cases rurals i apartaments turístics afronten una demanda molt superior també a l'habitual. Tot plegat fa preveure una arribada important de visites durant les pròximes hores, amb el gruix dels desplaçaments concentrat entre demà i dimecres.
3: I una esllavissada al barranc del Puy de Linya ha provocat importants afectacions en un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
6: El moviment de terra i pedres ha arrossegat una gran quantitat de material fins a la zona d'aparcament i amb almenys quatre vehicles que hi havia estacionats. No hi ha hagut danys personals. Els treballs per retirar la terra i les pedres i recuperar la zona han començat aquest diumenge amb màquines retroexcavadores i personal del Parc Nacional, l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i l'estació també d'esquí. L'aparcament ha quedat tancat temporalment mentre es treballa per garantir que l'accés es pugui fer amb seguretat, tot i que la previsió és que avui es pugui reobrir una part de l'aparcament sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. Tot i això, des del Parc Nacional demanen extremar les precaucions i recomanen als visitants evitar l'accés amb vehicle privat mentre es mantinguin les afectacions.
3: I encara un darrer punt per explicar-vos que els bombers continuen buscant un parapentista belga de 56 anys. Va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec d'Ares.
6: L'home s'allotjava en un càmping d'Àger i la seva dona va alertar des de Bèlgica després de diverses hores sense poder contactar amb ell. El dispositiu amb bombers, Mossos, drons i gossos ha rastrejat el Montsec per terra i aire, però de moment sense èxit. Els equips no han pogut confirmar si el parapentista va arribar a iniciar el vol i també investiguen la possibilitat que hagués volat fins a l'Aragó, on la recerca s'ha coordinat amb la Guàrdia Civil. En paral·lel, un altre parapentista de 30 anys ha resultat ferit greu a Fígols i a Linya després d'impactar contra unes roques i ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron.
3: Moltíssimes gràcies, Emon, des de Lleida. Arnau Vilà, una abraçada.
6: Que vagi molt bé, Núria.
3: Fins demà. Tanquem la ronda, també com és habitual, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia.
1: Bon dia.
3: La marca Tarragona es va consolidant entre les operadores. Per primer cop es comença a detectar interès per venir a l'hivern, no?
1: Sí, per les operadores de creuers, que no t'ho havia posat. La
3: ja,
1: marca
3: m'agrada.
1: Per si algú no ho entenia.
3: No són les de telefonia, són les de creuers.
1: Són les de creuers. M'ha agradat molt, així com has dit marca Tarragona. Doncs sí, a veure, anem a explicar-ho bé. Ja ha començat la temporada de creuers. Ja saps que a partir del mes d'abril, maig, comencen a arribar creuers aquí a Tarragona i han explicat que els mesos de juliol i agost han anat molt bé, però que la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre, que són els mesos més forts. El més novedós és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals.
7: Estem començant a veure que hi ha algunes peticions, poques, evidentment, però és una cosa que no havíem aconseguit fins ara i sembla que s'està movent algunes peticions per hivern. I això és molt interessant, perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, doncs que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obre, bueno, doncs, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, no, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
1: Tot i això, de moment es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no previstos més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que arriben cada divendres.
3: Repassem notícies d'altres territoris. Anem a Montblanc.
1: Doncs sí, l'Ajuntament de Montblanc ha demanat que Google Maps posi algun tipus d'avís sobre divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes, quan hi ha molt de trànsit, no recomanin passar per dins del nucli urbà quan aquestes retencions es troben a l'N240 i a l'AP2. També, a veure si ho dic bé, Babak Tafreshi, reconegut fotoperiodista, científic i col·laborador habitual de la revista National Geographic Society, visitarà Tarragona. Núria, ho visitarà aquests dies per immortalitzar l'eclipsi solar total.
3: Farà fotos des d'aquí.
1: Exacte, farà fotos des d'aquí, ja saps que és un dels llocs on millor es veurà, i Tafreshi és considerat un dels grans mestres mundials de l'astrofotografia i de la fotografia nocturna i paisatgística. I acabem al Delta de l'Ebre perquè els turistes accepten regulacions d'aparcament per protegir l'entorn, i un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que la satisfacció l'afluència amb la visita és el principal factor que explica el suport dels visitants a mesures de restricció d'aparcament en entorns naturals.
3: Moltíssimes gràcies per aquesta informació tan, tan escampada pel territori, Marina. Una abraçada.
1: Sempre fem territori. Fins ara.
3: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
3: Vinga, va, que com ja sabeu, perquè ja us ho hem dit i ja ho sabeu, dimecres viurem a casa nostra un episodi extraordinari, astronòmicament parlant, un eclipsi solar total. Un episodi, un fenomen que sembla que no passa a Catalunya des de l'any 1905 i que tardarà uns quants anys també en què es pugui veure des de casa nostra. N'hi ha d'altres, d'eclipsis solars totals, però vist des d'aquesta manera, en la seva totalitat i a Catalunya, doncs això, encara tardarem uns quants anys. Tot plegat passarà entre 8:15 i les 9 del vespre, depèn d'on us situeu, no? I en funció de la ubicació, com dèiem, on us trobeu, en les hores prèvies hi ha molta gent es desplaçarà cap als punts on aquest eclipsi es vegi millor, perquè no es veurà igual a tota Catalunya. I on es veurà millor, bàsicament, serà el terç sud del territori. Per tant, es preveu molta mobilitat, tant el mateix dia com els dies previs. Volem parlar de trànsit, ras i curt. Aquesta és l'entrevista que teníem preparada. De fet, teníem preparada una entrevista amb el responsable, amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el Ramon Lamiel. S'ha excusat, van de reunions aquests dies, estan acabant de modular el que serà, doncs, el dispositiu de trànsit, especialment, com dèiem, per als dies previs, però especialment per al mateix dimecres. Això vol dir que estan en plenes reunions i ja ens han avançat que el dimarts a les 10 del matí oferiran una roda de premsa, suposem que doncs, acaben de donar els detalls ja tancats de com anirà tot plegat. Però sí que una mica el dispositiu, la prèvia, per dir-ho així, no? El dispositiu a trets generals, ja el coneixem i ara us l'explicarem una mica perquè tingueu en compte si sí o si us heu de desplaçar, que de fet la recomanació és, si ho veieu des de casa, mireu des de casa, però si sí o si us heu de desplaçar, doncs que tingueu en compte les rutes i les vies que poden ocasionar-vos menys embussos, menys problemes. En tot cas, tota la informació l'ha recopilat la Tina Forés, la nostra companya de Cugat Media. Tina, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
3: Què sabem hores d'ara? Que això pot canviar, ja us dic, posterior a la roda de premsa, no?, de dimarts, de demà a les 10, però de moment, què ha dit el Servei Català de Trànsit sobre com serà aquest dispositiu?
9: Sí, ja donaran més detalls, però mira, de moment el que et puc dir, que no és tampoc cap secret, és que l'autopista P7 serà l'eix principal de mobilitat durant aquesta jornada i, per tant, en la que preveuen que hi haurà més congestió en segons quines hores, no? Com sempre és aquesta AP7 i davant d'això, una de les mesures principals que han pres és el de recomanar a la població que utilitzi doncs, vies secundàries, no?, per poder distribuir aquests desplaçaments segons la destinació d'observació de l'eclipsi. En aquest sentit, les vies que ells donen com a alternativa. Per una banda, la C25 i la A2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent. D'altra banda, la AP2 per accedir a zones d'observació com podrien ser Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades. I la A7 i la N340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però què passa, Núria? Mm-hmm. Que d'altra banda també es preveu un augment significatiu del trànsit en diverses vies secundàries properes a les zones d'observació.
3: Clar, totes aquestes llavors, que has dit...
9: Exacte.
3: Clar, totes, no? Vinga.
9: De retruc. No, no, clar, la N340 i la A7 són unes de les que es preveu que també hi hagi aquest augment significatiu. D'altra banda, la A27 a l'Alt Camp, la N240, el que seria Conca de Barberà i Ponent, i la T11 i N420 a la zona de Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
3: Tinguem clar això, són les vies que enllacen les poblacions d'aquest territori, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que clar, sigui per als cotxes, els vehicles que podem venir de Barcelona o de Girona, o d'altres punts, o sigui per la mateixa població que es mogui per aquí, es veuran implicades. Penseu que és Alt Camp, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que seria la nomenclatura general, però a partir d'aquí les comarques més afectades serien Alt Camp, Conca de Barberà i Ponent, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra d'Alta. Molt bé.
9: Clar, i a més aquestes recomanacions d'utilitzar vies alternatives a l'AP7 no només fan això des del Servei Català de Trànsit, sinó que també desplegaran tot un dispositiu especial, no?, el que comentàvem, amb diverses mesures per tal de facilitar i acompanyar la mobilitat derivada d'aquest eclipsi.
3: Clar, vull dir, ells pensen que aquestes vies estaran a rebentar, no? I llavors, què faran? Com ho arreglarem, això, una miqueta?
9: Doncs mira, per una banda, ho reforçaran amb tot el que seria senyalització. El que volen fer és un reforç de
4: la informació a peu de carretera a través d'aquests panells de missatges variables, fixes i mòbils,
3: sí.
4: I també el que volen fer és instal·lar senyalització específica per guiar una mica aquests conductors cap als punts d'observació, de manera que els hi sigui més fàcil, si desplacin, tinguin més indicacions per arribar més fàcilment cap a aquests punts de destí. Alhora, també, aquest dispositiu el que es farà en coordinació amb altres departaments, com per exemple els Mossos d'Esquadra i policies locals, és fer controls als accessos de les zones d'observació. Mm-hmm. També faran patrullatge intensiu estàtic i dinàmic per distribuir els fluxos d'entrada i sortida per diferents itineraris, tot plegat per evitar col·lapses i estacionaments indeguts als vorals.
3: Per tant, esteu ben atents als panells, als missatges, no?, extraordinaris que aquell dia hi siguin, als senyals, especialment jo crec que els panells luminosos els podran utilitzar molt bé, i sobretot a les indicacions de tot aquest personal, segurament us faran canviar la ruta. No? Esteu preparats perquè us facin canviar la ruta, perquè potser l'entrada per on volíeu entrar doncs, no, us haureu de desviar del camí. Bueno, i qui sap si acabareu amb un destí una miqueta diferent d'on podíeu, d'on preveieu anar, tot depèn de la fluïdesa del trànsit i tot plegat.
4: Mm. Mentre al final acabin dormint on tenien reservat, ja...
3: Bé,
4: ja
3: això, clar, és que jo crec que amb això ens hi trobarem, i aquesta serà la pregunta del dia, no? Jo no puc passar per aquí, però si jo tinc l'habitació aquí, no?
4: Exacte.
3: Veurem com s'hi arriba, però en tot cas és això, hi haurà moltíssims agents, no? Mossos d'Esquadra, policies locals, que aniran direccionant de manera que no es faci un coll d'ampolla, que no se'ns faci un embut allí. Escolta,
4: correcte.
3: I els accidents, Tina, perquè jo crec que algun accident serà inevitable.
4: Sí, bueno, quan hi ha un augment considerable del trànsit, no, també pot ser que es donin accidents a la carretera, més probabilitat, i que això, per tant, provoqui retencions. I en aquest cas, una altra de les mesures que es posarà en marxa és un reforç del dispositiu de grues per a retirar possibles cotxes, no, possibles incidències, i també es farà patrullatge i vigilància aèria, sobretot a les vies de l'AP7 i a la zona de l'Ebre.
3: Què passarà amb aquestes vies, amb tots aquells vehicles que normalment hi circulen, que siguin vehicles pesants, camions, i que encara entorpirien més, eh? És un dia laboral, dimecres. Què passarà
4: doncs,
3: amb tots aquests vehicles?
4: Amb aquests vehicles també hi haurà restriccions. Estem parlant de vehicles pesants a mercaderies, transports especials, vehicles especials, vehicles que transportin mercaderies perilloses. En concret, aquests camions no podran circular per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona en sentit sud, ni tampoc per la N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar, també en sentit sud, entre les 5 de la tarda i les 12 de la nit. A més, també es preveuen limitacions de circulació per als vehicles de transport de mercaderies en general, i els autobusos amb una massa màxima autoritzada igual o superior a 7.500 quilos. Aquests vehicles el que hauran de fer és circular obligatòriament pel carril dret, sense poder efectuar avançaments, i amb una velocitat màxima de 80 km per hora a la P7. Les limitacions s'aplicaran en tots dos sentits, entre Ulldecona i el Vendrell, des de les 2 del migdia i fins a les 12 de la nit.
3: Ara us ho estem dient així com de carrereta, com molt, molt, molt directe. Hi ha moltes dades. Jo us recomano que us poseu el podcast de nou, eh? Que torneu a escoltar.
4: Sí.
3: Que l'Obert per Vacances queda enregistrat, i per tant el podeu descarregar de la web de qualsevol de les vostres ràdios locals, i res, us torneu a posar el podcast i aneu apuntant. En tot cas, el missatge, i ara donarem més dades, però el missatge, ja ho veieu, és si podeu evitar fer carretera, molt millor. Molt millor. Zones que es preveuen més afectades, més o menys ja ho hem dit, però hi ha punts especialment calents, Tina.
4: Sí, evidentment, Terres de l'Ebre i Prades.
3: Prades,
4: on es veurà
3: Prades.
4: Aquest... Sí, Prades.
3: És que
4: també.
3: Prades l'estan liant parda, eh?
4: Sí, ja ho explicareu,
3: sí,
4: vosaltres.
3: Sí, ja ho explicarem demà.
4: Exacte. Doncs sí, el Delta de l'Ebre és un dels punts en què es preveu una afluència més elevada de visitants, i per aquest motiu s'establiran regulacions de trànsit específiques als accessos de diversos municipis de la zona, com podrien ser l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpida. I Prades, que ho comentàvem ara, han habilitat zones d'aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d'observació. I a més, s'establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar l'accés i evitar retencions.
3: A Prades us ho explicarem demà amb una connexió en directe que establirem des d'allà, però és un dels punts més calents. Ells, des d'aquest cap de setmana ja, que estan com de festival de l'eclipsi, amb activitats prèvies, ves que hi ha un observatori, i de fet les muntanyes de Prades són un lloc privilegiat per veure l'eclipsi i per tant es preveu això, que sigui un dels punts xulos però també problemàtics en aquest sentit de volum de població. Tina, ja per acabar, que ni tu ni jo som especialistes i el que direm segurament serà molt lògic, però val la pena doncs acabar amb quatre consells que resumeixen o que no, per posar en valor totes aquestes dades que hem donat, que ens diuen des del Servei Català de Trànsit també a nivell de recomanacions.
9: Sí, mira, simplement coses molt lògiques, eh? Planificar el trajecte amb antelació si és que ens hem de moure, consultar una mica l'estat del trànsit abans de sortir i, sobretot, seguir les indicacions tant a peu de carretera dels agents i del personal organitzador i prioritzar sempre la informació oficial i la senyalització existent a la carretera.
3: Tina Forets, des de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies per aquesta posada a punt del que és la informació de trànsit, el dispositiu de trànsit per l'eclipsi, i estarem molt pendents de si hi ha alguna actualització de darrera hora a tot plegat arran de la roda de premsa que ens convoquen demà a les 10. Gràcies, Tina, una abraçada.
9: Adéu, Núria, que vagi molt bé.
8: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
3: Doncs seguim parlant de l'eclipsi i ho fem ara des d'un altre punt de vista. L'eclipsi inclusiu. Milions de persones mirarem al cel el dia 12 per veure aquest eclipsi total de sol. Però com pot viure un eclipsi aquelles persones que no poden veure? En aquest sentit, l'ONCE ha impulsat diferents mesures per fer que l'eclipsi sigui més accessible i segur també per les persones cegues. I tot plegat, aquest eclipsi inclusiu, ens en parla Diana Mar, de DeltaCat.
7: La resposta no passa necessàriament pels ulls. La baixada de temperatura, els canvis en els sons de la natura i la sensació de l'aire sobre la pell també formen part d'un fenomen que enguany la tecnologia permetrà experimentar d'una manera nova a les persones cegues o amb baixa visió. Fran Sánchez, director de la ONCE a Reus, ens proposa començar per una cosa tan senzilla com deixar de pensar només en els ulls.
10: Una persona cega o deficient visual pot gaudir de lo que és un eclipse pues no utilitzant la vista. En la descripció d'una altra persona que facin la descripció, però també pues se pot sentir a través de la pell, perquè clar, el sol, la qualitat del sol que ens arriba és diferent, amb els sons que ens arriba de la naturalesa que tenim al nostre entorn, es viu l'aire, que diuen que pot baixar fins a 10 graus, es viu bé, utilitzant altres sentits.
7: Clar, però en un eclipse, per exemple, la oïda com s'utilitza? Sí que parlaves de la sensació a la pell perquè se preveu que hi haurà una baixada de temperatura.
10: Inclús ens han comentat que a vegades se fa aquest airet que es produeix quan, abans de ploure, que baixa la temperatura i surt aquest aire que ens arriba abans d'una pluja, i tot això se sent a la pell, se sent a la oïda. Diuen que si estàs a la naturalesa per uns instants queda com adormida i després quan torna el sol se reactiva, i és viure-lo a través d'aquest sentit.
7: A Reus la previsió és disposar de 12 dispositius, alguns dels quals es podran connectar a sistemes de so perquè l'experiència sigui compartida. S'espera la participació de més d'un centenar de persones vinculades a la ONCE. I és precisament aquí on la tecnologia deixa de ser només una ajuda tècnica i es converteix en una eina d'inclusió.
10: Pues aquest dispositiu que ens han presentat en uns tallers que van fer a les diferents agències de la ONCE és l'iSong, que és un dispositiu que té una tecnologia que transforma la llum en so i fa que, diguéssim, va canviant el so de més greu a més agut en funció de la llum. És un to molt harmònic i sobretot el que permet aquesta tecnologia és gaudir de l'eclipse en temps real. Una persona cega o una persona evident, perquè els dos alhora.
7: Diguéssim que realment ens trobem davant d'eines totalment inclusives, no?
10: Sí, moltes vegades pensem, quan parlem de barreres arquitectòniques, en barreres físiques, però també hi ha barreres que no són físiques, però que són també molt importants, que és el tema de la cultura, de l'oci i de gaudir, perquè en definitiva el que busquem és que tothom pugui gaudir de lo mateix, tingui una discapacitat o no. I és superimportant que quan parlem d'accessibilitat, d'integració, pensem d'una forma més àmplia, no només amb barreres en física, sinó amb barreres que tenim per accedir a la cultura, a l'oci, al gaudir d'espais com aquest, que serà un aconteixement únic i irrepetible, està dintre de 150 anys. És una forma innovadora, també, i amb les noves tecnologies cada vegada més podrem fer que tot això sigui més inclusiu.
7: Havies viscut una experiència similar, perquè, te faig la pregunta, tu tens un dèficit de visió, no?
10: Sí, un dèficit molt important de visió, i tinc una resta de menys d'un 0,5% i de naixement, i jo, per desgràcia, no he viscut mai un aconteixement com aquest. O sigui que serà tota una experiència.
7: Suposo que molta emoció, no?
10: Sí, molta emoció, perquè, bueno, us ho han explicat i, bueno, penso que és una forma també de viure un aconteixement que no es repetirà, i si ho pots gaudir amb els teus, pues meravellosament bé.
7: Hi ha una advertència que també afecta les persones amb restes visuals mínimes. Els ulls s'han de protegir igualment durant l'observació. La implicació de la ONCE amb l'eclipse també ha tingut un altre vessant, la seguretat. L'organització ha distribuït gratuïtament ulleres homologades a través dels seus venedors i venedores. Segons explica Sánchez, inicialment se'n preveien 200.000, però finalment se n'han distribuït unes 250.000 a Catalunya. El 12 d'agost, durant uns minuts, el cel canviarà. Alguns ho veuran, altres ho escoltaran, ho notaran a la pell o percebran com canvia l'entorn.

0: Doncs ja sabeu que l'eclipsi també pot ser inclusiu i això ens ho ha explicat des de Delta.cat la nostra companya Diana Mar. Va, que seguim endavant i encara us hem d'explicar altres qüestions que tenen a veure amb el que, no el que passarà dimecres, sinó el que ha passat aquest cap de setmana. Avui no tenim podcast casteller, aquest tan xulo que ens porten cada dilluns des de Ràdio Ciutat de Valls, però sí que li hem de donar a l'Eric Rosique, sisplau, sisplau, sisplau, que ens expliqui doncs, com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, encara que sigui un apunt de dos minutets. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Diada, encara dura el Firagost a Valls i heu tingut diada aquest cap de setmana?
1: Encara dura la Firagost a Valls, sí. No ha sigut aquest cap de setmana, però sí que és veritat, Núria, que hem de fer aquest apunt, perquè és la diada més important de tota la setmana, a més també era important per saber com estaven les colles dels xiquets de Valls, i fem l'apunt, perquè no vam poder fer com l'apunt de, de la Firagost.
0: Perquè va ser com entre setmana, veritat, va caure entre setmana.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Però era molt important perquè la vella venia d'una caiguda del 3 de Nou en Folre, a veure què passava, no, amb la Firagost, però ens va portar una Firagost de gama extra, la vella que va descarregar el 4 a 9 net, que va dir aquí som, i per tant serà important per saber com arribarà el concurs, el 2 de Nou en Folre Manilles, el 7 de 9, i finalment el Pilar de 6, per tant la vella que va plantar una gran dia de la Firagost i que es marcarà objectius per aquest mes d'agost. I pel que fa a la jove...
0: Bueno, fa una mica sensació de que ja es van escalfant motors per aquest any de concurs de castells, eh? Això es nota. Per aquí, per la redacció, deien, és que és insultant, és que els fan tan fàcils.
1: I tant. Exacte. A més, va ser un 4-9 de postal i, per tant, és això. I la diada del 30 d'agost, a Vilafranca del Penedès, que també és un gran termòmetre casteller.
0: Sí.
1: I pel que fa a les joves, Núria, sí que és veritat que va fer una diada més prudent, perquè ja ens van dir que bé, va a causa de baixes, volien ser un pèl més prudents i, per tant, van fer el 4-9 en Folre, descarregàvem el gama extra amb el 2-9 en Folre i Manilles, i van intentar el 4-9 net, al veure que la vella el feia, doncs el van intentar, però li van dir cap a baix de l'enxaneta i va quedar en intent desmuntat i es van acomiadar amb el Pilar de 5.
0: Això passava al Firagost, però em sembla que Llorenç del Penedès també hi ha hagut sarau aquest cap de setmana, aquí sí.
1: Sí, amb Llorenç del Penedès és on hem centrat l'actuació d'aquest cap de setmana, amb les joves, que també actuava Llorenç del Penedès, en aquest sentit portava el 3 i el 4 de 8, el 2 de 8 en Forra i el Pilar de 7, que també era important per les joves. També actuava la jove de Tarragona, que feia millor actuació amb el 5 de 8, el 3 de 9 en Forra i el 4 de 8 amb l'Agulla. La jove que ja està pensant, Núria, amb Sant Magí, que ja en parlarem molt, de Sant Magí, però ja està preparant aquest Sant Magí i els nens del Vendrell que feien la clàssica de 8 amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Per tant, actuació també tranquil·la pels nens del Vendrell.
0: Molt bé. Un apunt ràpid, Eric, que anem sense temps ara. Proper cap de setmana on ens trobem per celebrar els castells?
1: Exacte. Doncs serà dissabte, que podeu seguir-ho per les televisions locals i per la xarxa, la Diada de la Bisbal del Penedès. Castells de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves i els Bous de la Bisbal. Per tant, 6 de la tarda, televisions locals, demà, que és una diada important aquesta de la Bisbal del Penedès.
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem a l'agenda i dilluns en parlem. Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls, moltes, moltes gràcies.
1: A vosaltres, adéu.
0: I seguim avançant en continguts. La propera entrevista també ens porta a parlar sobre l'eclipsi i és una entrevista, jo diria, que molt especial perquè ens traurà de molts dubtes. Sabeu aquestes ulleres que tots tenim preparats per veure l'eclipsi, que ja ens han dit per activa i per passiva que han de ser unes ulleres homologades amb uns filtres especials que no serveix qualsevol cosa. Qui les fabrica? Jo crec que molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya doncs, que, sens dubte, ens pot donar doncs, el seu punt de vista i, sobretot, explicar-nos com els ha canviat el negoci, la fabricació, en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia, de nou.
2: Bon dia, Núria. Bon, sí, avui
0: de nou,
2: tenim
0: no,
2: nosaltres...
0: que és la primera vegada que connecto amb tu avui, eh? Ja no sé amb qui parlo
2: sí,
0: i amb qui
2: sí,
0: no.
2: Sí.
0: Bon dia.
2: Avui és la primera vegada, sí.
0: Vinga, doncs som-hi.
2: Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat a Barcelona.
0: El tenim a prop.
2: Sí, sí, sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Hola.
2: Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
3: Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a ple rendiment durant mesos, turns nocturns, caps de setmana. Pensa que, bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu de... d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península. I bueno, super, super... Super dur, però bueno, molt gratificant.
2: I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi? Com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
3: Bueno, intentaré no estendre'm un gramassa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget... que semblen una mica, no? Un gadget, però no ho és. És un equip de protecció individual. Les lents estan fabricades amb un polímer de tres capes, en el nostre cas, és l'únic. Són tres capes d'alta protecció específica per l'observació solar directa, no? Han de bloquejar el 99,99% de la radiació solar visible. És l'important.
2: I explica'ns una mica. Hi ha gent que pensa que unes ulleres de sol normals poden funcionar per veure l'eclipsi. No és cert, oi?
3: No és cert. Aquí hem de diferenciar els usos, no? Les ulleres de sol estan dissenyades per reduir la llum visible, no per bloquejar la radiació ultraviolada ni la infraroja, no? Això per una banda. Per altra banda, bueno, com ja hem sentit per A i per B, no? Que jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació, les ulleres han de complir la ISO 123-122. Això és fonamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO, nosaltres ho complim de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual és un producte molt, molt, molt fiable. Però bueno, mentre sigui un producte que bloquegi i la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
2: Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
3: Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els tres eclipses que tenim, els tres eclipsis, perdó, que tenim aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? Estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, i a més amb tota la qualitat i la certificació que es pot tindre, no, a nivell global. I, bueno, és una mica això.
2: I digue'm, tens alguna recomanació sobre com utilitzar correctament aquestes ulleres de cara a dimecres?
3: Sí, tant. És super, super, super important que l'ús sigui perfecte, no? Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. Super, super important. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no treure, no, o sigui, no fer allò que és natural amb nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
2: O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
3: És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense l'ullera posada. És l'ideal, sobretot si estem amb nens, fer que facin aquest gest de ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb l'ullera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No. Sempre amb l'ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i de més, però depèn dels minuts que tingui de totalitat. Me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
0: José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius, anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades, però escolta, alguna ullera... Es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony? Són sensibles fins a aquest punt? Són delicades o no?
3: No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la... No la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció de les ulleres.
0: I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt, s'ha de treure-les de vista, o això a gust del consumidor? Sí. Perquè, clar, digues.
3: Perdona. Sí. No, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple, sí. Per miopia, sí. Si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte.
0: No hi ha problema que quedi algun angle obert, i ens matxaqui.
3: No, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que necessiten posar-les a sobre.
0: Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
3: Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FCC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, inocues, etc. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar. Són un 90% reciclables.
0: El paper, doncs.
3: Però, bueno... Sí, exacte, el paper. Però, bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim tres eclipsis més vinent que podrem veure, sobretot a Catalunya ens recaurà l'anular, que és preciós, el gener del 28. I de fet, per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
0: Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar? Per ara, per l'eclipsi?
3: Fabricar entre el nostre producte i productes personalitzats. De personalitzats hem fet uns 3 milions, més o menys. I del nostre producte, juntament, hem arribat als 7 milions, més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries I bueno, això més o menys estem en aquestes dates.
0: Bé.
3: Però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i per saber-ne, no?
2: Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo, i, bueno, i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
0: Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys. 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Anem tancant, a poc a poc i ràpidament, de fet, també, aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Al tornar us explicarem coses sobre la tortuga careta. Us explicarem, us parlarem d'un manga també i com ens hem de posar guapos de cara a l'eclipsi. Anem de perruqueria.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Pide por esa boquita un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a llums d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
14: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
14: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Larram. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta també Pedro Duque i la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments encara situació tranquil·la, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també obres a la 2 a Jorba, direcció Lleida, també deixen un carril tallat en aquesta via. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet, relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat també general. I el pàrquing del Prat de Pierrot, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada que hi va haver per les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura, com dèiem, total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta cap detenció. I pel que fa al temps d'avui, el cel serà variable, amb núvols baixos a la Costa Daurada i també nuvolades de cara a la tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar xàfecs dispersos i també alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. També es preveuen precipitacions aïllades a l'interior, especialment a les Terres de l'Ebre, que en alguns punts del Pirineu Occidental i també prop del Massís del Port, on podrien ser també localment abundants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Les nits no moren mai, com sempre. Ens anem de festa en aquesta connexió que establim sempre a les 10 amb Ràdio Cardedeu. És Doctor Prats. Festa de, vaja, cançó, música de rebella, que en aquesta hora del matí ens entra molt, molt bé. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, amb ganes de sentir què diuen els oients sobre la pregunta del dia. Avui els preguntàvem que ens expliquessin, no?, sobre habitatges.
1: Sí.
0: Vaja, on dormim quan anem de vacances i on dormim especialment, on ens agradaria dormir arran de l'eclipsi del viatge que farem el dia 12. Dis-me, què diuen?
1: De fet, és això. O sigui, ens han enviat molta gent àudios sobre com els agradaria a ells o com viuran ells l'eclipsi, és a dir, quin és el plan d'allotjament que tenen. Així que, si voleu, comencem per l'Estela, que ens envia aquest àudio.
2: Molt bon dia, Obert per vacances. Doncs ja s'apropa el gran dia de l'eclipsi. Nosaltres ho tenim ja quasi tot preparat i hem decidit, en el nostre cas, anar-hi a una casa rural per gaudir-la amb els nostres amics i família i poder tenir un gran record d'aquest gran moment.
0: Molt bé. Això de les cases rurals ja veurem que és una de les opcions que triomfen, eh?
1: Sí. Home, al final pots anar allà amb els teus amics, amb els teus familiars,
0: clar,
1: amb qui sigui, no?
0: Té molta cabuda, no? I a més està la natura, vull dir que està allà enmig. Molt bé.
1: I convida a fer un plan diferent, no? Un plan més extens, més de marxar, doncs, no sé, potser més dies i aprofitar-ho, no?
0: Sí, també, clar.
1: També tenim la Dolors d'Arbúcies, que ens diu això.
3: Bon dia. Pues a mi m'encantaria veure'l amb un descampat.
0: Pues mira.
3: Amb un descampat,
1: és bona,
3: amb molta colla, amb molts amics, i mirar-ho tot. Però també us haig de dir que em fa certa por aquest dia de l'eclipsi.
1: Què dius ara?
3: No em acaba d'agradar. Però bé, veurem què passa.
1: A veure.
3: Ahir en Molina ja va explicar més o menys el que ens trobaríem. I endavant. Una experiència més abans d'anar-nos a l'altre barri.
1: Apa, aquí.
3: Vinga, bon dia.
1: Dolors, per favor, hem de ser una mica més optimistes, més.
0: Ah, jo vull saber per què li fa pena. Ah, no, pena no, m'ha dit que li feia com a por, eh? Sí, per què li fa por.
1: Hi ha gent que li fa una mica de cosa. De fet, a Instagram, la Núria Lázaro ens ha dit també que li fa una mica de cosa. Ha dit que ella no creu que el vegi a l'eclipsi.
0: Per què li fa cosa? Pel fenomen en si o per la gentada? A mi, per exemple, me fa una mica de recança per la gentada que ens podem arribar a ajuntar.
1: Sí, crec que és més per un tema de que, tot i que hi ha molta seguretat amb les ulleres, hi ha gent que té aquesta certa desconfiança, no? Però bueno, ens hem de fiar dels experts, del que diuen, i ja està. Tenim també un àudio de l'Ània, que ens diu això.
4: Doncs mira, tinc la sort de que tenim família a Castelló, aleshores ho veurem des d'una casa familiar allà. Si no fos així, suposo que l'opció principal seria, doncs sí, haver intentat trobar solucions similars, o agafar alguna casa rural, o si no una camper i intentar marxar a la muntanya, en algun lloc on no tinguem com edificis o qualsevol cosa que ens tapi l'horitzó. Però bueno, que per sort no hem tingut gaire problemàtica, sinó que això hem pogut parlar amb els nostres familiars, anirem a Castelló, i allà en principi s'ha de veure amb visibilitat s'ha de veure 100% l'eclipsi, igual que al sud de Catalunya. Per tant, és la millor opció que hem pogut trobar.
1: Que xulo. Home, doncs és un bon plan.
0: És un superplan. Molt bé, molt bé, molt bé. Home, és que la gent, hi ha qui s'ho ha agafat amb temps, eh?
1: Sí, hi ha gent que s'ho ha organitzat perfecte.
0: Molt bé.
1: Jo, clar, a l'estar per aquí, doncs hauré de veure, encara no tinc massa clar com ho veuré. Tu ja ho saps, Núria, com el veuràs?
0: No massa, però bé, aquí a Tarragona doncs hi ha 3 o 4 llocs habilitats, eh? Amb molta gent a tots, però hi ha 3 o 4 llocs. La veritat és que hi ha per on triar. Per això fins i tot no ha calgut ni reservar aforament, que hi ha algunes poblacions on només hi ha un lloc habilitat i clar, s'ha hagut de limitar l'aforament, doncs aquí a Tarragona hi ha diversos llocs i llavors, bé, i repartits per bastants punts de la ciutat, de manera que la població també es distribueixi.
1: Sí, llavors no ho sé.
0: Bueno,
1: a veure, ja ens ho explicaràs el dijous, eh?
0: L'avantatge és que podrem dormir a casa, els de Tarragona. Això és un gran avantatge.
1: Clar, nosaltres ho tenim una mica més complicat, però bueno.
0: Ja m'ho explicaràs tu també. Molt bé.
1: Seguim amb els àudios.
0: Ah, sí, digue'm.
1: Sí, en tenim un més, del Jordi de Banyoles, que ens diu això.
5: Bon dia, Obert per vacances.
0: Hola, Jordi.
5: Doncs mira, jo tinc la sort de tenir un amic que és bastant, anem a dir, friqui del tema de l'astrologia i tal.
1: És xulo, eh?
5: I fa un parell d'anys es va comprar un telescopi bastant potent i sempre anem a casa dels seus avis, que està com a sobre un turonet, a prop de Banyoles, a veure tots aquests factors. No sé ben bé si ho veurem o si no, si ho podrem apreciar amb la màxima esplendor des de Banyoles, però això ho veurem en un lloc una mica apartat, evitant la contaminació lumínica, i el veurem des d'allà.
0: Doncs està molt bé. És ideal, imagina't, una casa, veus avis contents. I els avis se li omplirà la casa de gent.
1: Sí. I a més ho veuran amb un telescopi.
0: Clar, que allà també, tranquil·let.
1: Sí, amb molt el bé. Filtre solar que ha de portar, suposo, però superbé.
0: Doncs sí, jo és el plan millor, eh? Així amb poqueta gent, el pa amb tomà, que m'imagino ja, la truita de patates, sí. Vinga, ai, t'ho preparat. Molt bé. Doncs escolta, continuem, Aina, escoltant àudios o recollint algun missatge més que ens arribi d'última hora abans de tancar programa, sí?
1: Ah, exacte, molt bé.
0: Gràcies,
1: fins
0: Aina,
1: ara, Núria.
0: Fins ara. Però en volem saber una miqueta més, sobre el tema que ens ocupa avui, el tema del dia, ocupa

0: Aquest dimecres el Salt de Ponent es convertirà en un dels grans protagonistes del país. L'eclipsi total de sol atraurà milers de persones fins a les comarques de Lleida, especialment al Segrià i a les Garrigues, on la fase de totalitat es podrà gaudir durant més temps que en altres punts del territori. Fa més d'un any que les administracions treballen en la preparació d'aquest fenomen que no només desperta interès científic, sinó que també s'ha convertit en una gran oportunitat turística. Per conèixer com s'ha preparat aquest esdeveniment i quin impacte tindrà al territori, parlem amb Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Des del Patronat, destaquen que el fenomen ha generat molta expectació i que alguns municipis de Ponent tindran un paper especialment destacat en l'observació de l'eclipsi.
1: L'eclipsi és un fenomen que ja fa temps que s'està treballant. S'ha treballat des de, per exemple, la consellera d'Universitats, hem tingut diverses reunions, però ja te parlo des de fa més d'un any, perquè som conscients, tots plegats, que és un gran atractiu que provocarà molta mobilitat, i una de les preocupacions que hi havia en els moments iniciàtics quan se parlava de l'eclipsi era precisament el moviment de la gent, cap a on aniria la gent, preservar espais naturals que poguessin rebre una afluència excessiva de persones.
0: Però més enllà dels punts oficials d'observació, hi ha municipis que, per la seva situació geogràfica, s'han convertit en llocs privilegiats per veure l'eclipse. Un d'ells és un municipi de 300 habitants com Almatret, al Segrià. Amb 462 metres d'altitud, és el municipi més alt de la comarca i un dels punts de la demarcació on la totalitat del fenomen serà més llarga. Precisament per aquestes característiques, Juli Alegre apunta que Almatret és un dels indrets que més interès ha despertat entre les persones que busquen un bon lloc per contemplar l'eclipse. Un entorn elevat, amb amplis espais oberts i amb poca contaminació lumínica, que converteix aquest municipi en un autèntic mirador del cel.
1: A la ciutat de Lleida s'estimen uns 20 segons, 24, 25, però a municipis com Almatret ja estem parlant d'un minut.
0: Per saber com s'està preparant el municipi, també hem parlat amb Albert Santaolària, historiador i una de les persones implicades en l'organització de la jornada Almatret.
2: Ja havien vingut una associació d'allà dalt de Roda de Ter, d'amics de les ciències de la Terra i de l'espai, per organitzar aquest acte limitat a un nombre de persones, en què ells farien una explicació des de les 7 de la tarda fins a l'eclipsi, a l'hora d'eclipsi tots en silenci, i després de l'eclipsi la gent que volgués quedar, hi ha una segona part, que és de 9 a de 10 a 11, que és explicar la pluja d'estrelles i explicar pues, algunes constel·lacions, algunes estrelles, i faran una d'això. Ells tenen també, portaran telescopis, i nosaltres us deixem un equip de so d'aquestos així, un altaveu en un d'aquestos portàtils.
0: De fet, Almatret ja apareix en diversos portals especialitzats com un dels millors indrets del Segrià per seguir l'eclipse. Ara bé, el municipi treballa per concentrar els visitants en zones habilitades i evitar que la mobilitat es dispersi per tot el terme. Una de les principals actuacions ha estat preparar espais oberts i zones d'aparcament per facilitar l'arribada dels assistents. L'objectiu és que la gent pugui gaudir de l'eclipsi amb comoditat, però també mantenint la vigilància en un estiu marcat per l'elevat risc d'incendi i la necessitat d'extremar la prudència en zones forestals, especialment la zona que s'ha habilitat al Matret per contemplar l'eclipsi, que és el mirador del Cingle de la Pena.
2: Van vindre Protecció Civil i els Rurals per dir, veure, si tallem algun camí d'aquests més perillosos que poden ser un cul de sac i si hi hagués algun incendi, doncs podríem tenir problemes. I tenir un pla B, perquè si ja no es pogués fer, que es pogués fer en un altre puesto, que llavors potser es faria l'antic camp de futbol i allà, en aquelles esplanades que hi ha, que també es podria veure bé, perquè sé que no hi cabria tanta gent, potser. I el que volem és això, que es concentren la major part de gent en un puesto, perquè els tinguéssim controlats, perquè allà posarem lavabos, tindrem les cubes de la DF per si hi ha cas, i tindrem sistema, bueno, hi haurà un pàrquing per a la zona de discapacitats, també.
0: L'interès, però, no només es notarà el mateix dia del fenomen. Des de fa mesos, establiments turístics de les Terres de Lleida han rebut reserves de visitants que volen viure aquesta experiència des del territori. Una arribada de públic que ha fet créixer l'ocupació i que ha convertit l'eclipsi en una oportunitat per donar a conèixer la demarcació. En aquest context, molts hotels i cases rurals han aprofitat aquesta tendència per oferir paquets turístics i experiències que permeten als visitants conèixer de més a prop el món rural i el territori. Això inclou activitats com visites guiades, experiències gastronòmiques, activitats relacionades amb la cultura i les tradicions locals o propostes que permeten descobrir els productes i els paisatges de l'entorn. Juli Alegre explica que molts allotjaments han aprofitat aquesta demanda per oferir estades més llargues, amb paquets de diverses nits que permeten als visitants combinar l'observació astronòmica amb la descoberta del paisatge, la gastronomia i el patrimoni de les comarques de Lleida.
1: Han estat moltes iniciatives que van sorgint a nivell municipal, però també empreses, cellers, molins d'oli, que han aprofitat per també

0: du a terme activitats enoturístiques, oleoturístiques, en motiu de l'eclipsi. Ja des de setembre de l'any passat, alguns establiments hotelers de la nostra demarcació ja varen començar a rebre reserves d'estades. Llavors, molts d'aquests establiments el que han fet és, diem-ne paquets, o si més no, blocs de reserves, en el que obligaven una reserva mínima de 2-3 dies per també garantir aquesta ocupació. I també certes de que els preus han pujat, és una oportunitat, és un moment singular, i el preu de allotjament ha crescut. I tot plegat ens ha portat a tenir uns nivells d'ocupació que estan per sobre del 90% en molts casos, i que d'aquest turisme és, podríem parlar del 50% internacional, és a dir, i gent de zona d'influència propera a l'eclipsi, sud de França, van ser dels primers en reservar, però n'hi ha de múltiples nacionalitats que vindran a gaudir d'aquest espectacle.
1: Per al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, aquest fenomen també serveix per reforçar una aposta que fa anys que treballa al territori, el turisme astronòmic. Espais com el Montsec, amb reconeixement internacional per la qualitat del seu cel nocturn, són un exemple de potencial que tenen les terres de Lleida en aquest àmbit.
0: Per la nostra demarcació, aquest eclipsi no deixa de ser una oportunitat, perquè el turisme astronòmic és un turisme que a casa nostra és molt rellevant. Tenim dos espais, com és el Parc Nacional o el Montsec, que tenen el segell Starlight. És més, del dia 3, 4, 5 i 6, del 3 al 6 de novembre, se farà la trobada internacional de Starlight aquí, a les comarques de Lleida, al Montsec. Fet que demostra que per nosaltres el turisme astronòmic és un turisme molt important.
1: I l'interès pel cel no acabarà amb l'eclipsi. Els dies posteriors, els aficionats a l'astronomia podran continuar gaudint d'altres fenòmens, com la pluja d'estrelles de les Perseides, una nova oportunitat per mirar cap amunt i descobrir un dels grans atractius naturals.
0: És més, els que siguin veritablement aficionats a l'astronomia, en pic s'hagi acabat l'eclipsi, en les zones en les que hi hagi un cel veritablement fosc, podran gaudir d'un espectacle que és meravellós. És les Perseides, que és aquesta pluja d'estrelles que vindrà a donar doncs, els dies 12, 13 i potser el dia 14 d'agost, amb la qual cosa el mirar el cel, el gaudir d'aquest espectacle pot anar molt més enllà del que és simplement l'eclipsi.
1: I és precisament aquesta combinació entre un fenomen excepcional i un territori poc massificat la que pot deixar empremta més enllà del 12 d'agost. Els petits municipis de Ponent, amb nuclis poc habitats i espais allunyats de les grans ciutats, ofereixen unes condicions especialment favorables per observar el cel, però també permeten descobrir una part del territori que sovint queda fora dels principals circuits turístics, i més en aquestes èpoques estiuenques. L'eclipsi farà arribar visitants de Catalunya, però també de diferents punts de l'Estat i d'altres països europeus, a pobles i racons que sense una cita d'aquestes característiques probablement rebrien molta menys afluència. Per al turisme rural, amb cases rurals i petits allotjaments repartits pel territori, és també una manera de donar visibilitat a una oferta vinculada al paisatge, al patrimoni i a la vida dels municipis de l'interior. Però aquesta arribada extraordinària de visitants també obliga a tenir en compte la fragilitat d'aquests espais. La concentració de persones i vehicles en zones rurals i forestals, especialment en un període d'alt risc d'incendi, pot incrementar la pressió sobre el territori. Per això, les administracions han insistit en la necessitat de respectar els espais habilitats, evitar circular o aparcar fora de les zones autoritzades i extremar les precaucions. L'objectiu és que l'afluència excepcional que generarà l'eclipsi permeti descobrir aquests municipis i els seu entorn sense comprometre un territori que, precisament, és un dels seus principals atractius.
2: Doncs molt atractiu, de fet, és el poble d'Almatret, que ara ens explicava l'Arnau Vilà, i tota aquesta zona, tota la zona doncs, més rural de la plana de Lleida. Val la pena conèixer-ho, però, com ens deia ell també, ja no cal més gent, ja no cal que us torneu bojos ara i anar-hi el dia 12, perquè a més és una zona molt natural que també té un alt risc d'incendi. És una de les zones doncs, que s'han de protegir ben bé aquests dies de tota la gentada, a partir de dijous, ja us hi podeu deixar caure. Volíem saber també com ha afectat als municipis rurals tot el tema de l'eclipsi, i veiem que sí, que turísticament doncs, els ha donat una revifada. És un reportatge que ens ha portat l'Arnau Vilà, Milà des de M1FM. I nosaltres seguim endavant. I ara ens hem de posar guapos per la cita de dimecres. El nostre company, de fet, el Manel Ferrer, de Premià Mèdia, sempre està estupendo, almenys el cabell, el té superxulo, el Manel. No sé si ha de fer-se algun retoc d'última hora per quedar millor a les fotos de cara dimecres, i és que hi haurà molts mòbils fent fotografies i el sol no serà l'únic protagonista. Ens hem de posar una mica a punt. Manel Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, doncs ens hem de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo, bon dia a tots i a totes, i estem molt ben acompanyats perquè estem amb la Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria, que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa per, doncs justament per aquest esdeveniment, o ja ho fan de manera habitual?
4: Normalment ho fan de manera habitual. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si vull a l'eclipse, que si no vull a l'eclipse, per tot això que està passant també.
3: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
4: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. Llavors, què passa? Que amb lluna creixent sí que s'ha vist que, bueno, és com el que són les terres, no? Que també passa, s'ha vist que creix més ràpid. Llavors la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb lluna creciente.
3: Vale. Per tant, és un bon truc, això. És a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
4: Exacte.
3: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
2: Sí que ho havia plantejat, però no estic, no estic tant... No tinc el... Vaja, que no, que vaig a la pelo
3: aquest
2: quan tinc
3: hàbit,
2: temps.
3: Eh?
2: Quan tinc temps.
3: Quan tens temps,
2: ja
3: que aquest,
2: falta
3: aquest estiu tenim molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu, alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
4: Bueno, el que sí que es porta molt, hi ha diverses tendències, els cabells molt escalats, vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i favoreixen molt i texturitzar molt la cara. Vale? I això es pot portar amb els llargs també. I els temes del color molt natural, que busquin la lluminositat, vale? Les morenes, el mocamús, vale? Que són uns reflexes molt sutils, buscant sempre la naturalitat.
3: Molt bé, per tant, es busquen ara mateix doncs això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no?
4: Exacte.
3: Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes?
4: Totalment, sí, totalment. O sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud al saló, vale? Per una clienta. Llavors, són tendències que el que fan és que, mica en mica, tu depenguis de la peluqueria, però no sigui esclau.
3: D'acord, d'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
4: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
3: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Eva.
2: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly, no? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos, que fa molt de temps que estan de moda, això sí, o sigui, escalat llarg o escalat curt?
4: Pues tot.
2: Tot,
4: o sigui, el que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg.
2: Vale?
4: O sigui, que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
2: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no?, de que te'l deixa cremadet, i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
4: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cugueta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més. I, sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell, una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
3: Molt bé, doncs cuidar el cabell, eh? Núria, important, sí, que la gent cuidi el seu cabell.
2: Ens el deixem a l'aire, fa calor. Te'l deixes mullat i te la seques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
4: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale? Però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat, i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil, i queda com un efecte engominat, també molt refrescant. I és una manera de deixar-t'ho.
2: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica, no sé si, Manel, a nivell de noi, hi ha alguna especificació?
3: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones o no?
4: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, sí, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
3: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències o aquestes modes, encara hi ha gent que ve amb una revista o amb una foto a la xarxa i diu, mira, m'agradaria portar el cabell... Bueno, anava a dir Maria Teresa Campos, una mica antic potser la cosa, però m'agradaria portar una cosa similar al que porta aquesta influencer o aquesta persona.
4: A veure, sí que m'ha passat, sí, vale? En plan revistes no, però sí que ara amb les xarxes socials, lògicament, la gent et ve. El que passa que jo també tinc un Instagram, unes xarxes socials, i normalment també em venen en fotos que jo he fet. Va. Llavors, clar, això em facilita molt més la feina, perquè lògicament el treball l'he fet jo.
3: Clar. És que hem de dir, Núria, que en el cas de la Eva, destaca per una cosa, per moltes, perquè és espectacular el lloc on està, però sí, és veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions a seguidors a xarxes socials, per tant sóc gent que ja treu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada? Estem parlant de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami D3, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
4: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram. Ens vam fer molt amigues, molt, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera. I llavors, lògicament, és clienta habitual. I després, Mami de Tres, l'Helena, sí, vale, un encant de persona, real com ella mateixa, ja era clienta. Va vindre una vegada i la meva filla em va dir, mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic, ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom i ella pues, pues, ve aquí també.
3: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu, mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual. És a dir, serveixen també com a referència? Sí,
4: sí, lògicament, sí, eh? Sí, sí, sí, sí. La veritat que hi ha un bon tàndem.
3: Que bé,
4: sí,
3: que sí, bé. Sí. I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar, ai, ai, ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar, uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
4: A veure, al principi, lògicament, sí, però ara no. La veritat és que no. A part, jo sempre el que fem aquí, al nostre saló, és ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres, abans de fer un treball, parlem molt, molt, molt, i fem un equip entre el client i nosaltres.
2: Clar. Ara anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de jo voldria aquest pentinat i t'ensenyo la foto i tu els dius bueno, però és que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa,
4: exacte,
2: no? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
4: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, ¿vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona, sí, ¿vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir, mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa, i entrem amb això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
3: Molt bé, s'arriben a acords, finalment, amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
4: Sí, molt. Sí, La veritat que sí. La veritat que és molt fàcil. Molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt, molt, molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
3: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada a les xarxes socials, del vídeo, de tot, en el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector.
4: Sí, sí, sí. Un s'ha de... estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i estar a l'actualitat.
3: Molt bé, doncs això és important també, actualitzar-se, i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs idees que els agradaria, i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui, doncs mira, he vist potser això i anar per aquí, i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho. Per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans acabes tens alguna cosa més per preguntar.
2: Eva, va, improvisem. Ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius, mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí, quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
4: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors queda com un moño trenzado, molt fàcil.
2: O sigui, fer-te un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
4: Exacte.
2: Molt bé.
4: I això ho pot fer tothom.
3: Que això, clar, ho estic pensant, i ja ho explica molt fàcilment, després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid, perquè la Eva va estupenda també, a més, eh? És a dir, que ella, jo suposo que això, en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí i es fan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat que quan surts a la pelo surts estupendo, però després d'això de tenir una continuïtat. També els ensenyeu això, eh?
4: També.
3: Molt bé.
2: Això és un clàssic, ja tots... que això és un clàssic, clar, que quan passen dos dies de la pelo ja és...
3: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire perquè això estàs molt, és a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pelo. Per acabar, gairebé, Eva, cada quan hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
4: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal, jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes... I sí, depèn si són reflexes més útils, més i mig, 2.
3: Molt bé, molt bé.
4: En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, més i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos, però un mes de cada 3 mesos, no.
3: No, per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
2: Bueno, m'apuntaré, vinga.
3: Per deures i propòsits pel proper curs.
2: No, que es nota,
3: Eva,
2: que es nota.
3: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
3: Gràcies per estar amb nosaltres i que acabis de passar un bon estiu.
4: Igualment.
3: Gràcies, Núria.
2: I Manel Ferrer, moltíssimes gràcies. Una abraçada, company.
3: Fins demà.
2: Fins demà.
5: Adéu. Obert per vacances.
2: Eva Fernández, que deus amb aquest nom, i de fet feu com jo, que l'he buscat, i he buscat imatges a Facebook, per exemple, i suposo que a l'Insta també hi són, no? La perruqueria de l'Eva Fernández, i té un munt de pentinats super, super xulos, de veritat, que val la pena inspirar-se. Seguim endavant, canviem totalment de tema, res a veure amb l'eclipsi, però necessitem una mica de tranquil·litat en l'Obert per vacances, ara que passen 3 minuts de 2:15, i aquesta tranquil·litat ens la porta sempre, i es passa sempre que mirem el mar, ens la porten des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral. Avui, dins l'espai Mar a Mar, us presentem la tortuga Careta.
6: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
7: La tortuga Careta és un rèptil marí que habita arreu dels mars temperats del món. Es tracta d'una espècie, podríem dir, cosmopolita, que podem trobar a l'oceà Atlàntic, Índic, Pacífic i també a la mar Mediterrània. Pot superar els 90 quilos de pes, amb exemplars molt grans, que fins i tot han arribat als 500 quilos i als 2 metres de longitud. Recorre grans distàncies al llarg de la seva vida, bé per alimentar-se o reproduir-se. I es tracta, podríem dir, d'una espècie omnívora, una dieta molt àmplia i, atenció, perquè és una espècie molt longeva. Alguns exemplars poden viure més de 80 anys. Biòlegs marins i científics estan centrant els seus estudis en conèixer, divulgar i protegir les poblacions mediterrànies de tortuga careta. Un d'aquests centres és el Centre Tecnològic Beta, que sota la supervisió de la Universitat de Vic ha inaugurat un nou centre d'estudi d'aquests rèptils marins a Roses, a l'Alt Empordà. Irene Álvarez de Quevedo és biòloga, investigadora postdoctoral d'aquest centre Beta i especialista en biodiversitat i conservació marina.
8: La seu del centre Beta, com dius, que està vinculat a la UBIC, és a Vic, però a nosaltres sempre ens feien la broma aquesta de dir sí, les tortugues marines de Vic, no? Va sortir l'oportunitat de tenir la seu, el que seria la seu marina, a Roses. Però l'actuació que fem, tant des de nivell on encara hi ha els laboratoris, que és de, a Vic com a Roses, és a tot el litoral català. L'actuació nostra és a nivell català i, de fet, com que treballem de la mà de la Generalitat de Catalunya, és a nivell de tot Catalunya, i després en projectes que tenim tant estatals com europeus, tenim el, o sigui, la nostra actuació a nivell de tot el litoral del Mediterrani espanyol. O sigui, a nivell estatal també actuem més enllà, diguéssim, de Catalunya. Des del Centre Tecnològic Beta hi ha un grup que estudiem els ecosistemes marins, ens dediquem més a la part marina, amb la meva companya Helena, i el que fem és estudiar tot aquest fenomen emergent que està havent-hi de nidificació de tortugues marines, i en concret fem d'assessors a la Generalitat de Catalunya per la presa de decisions a nivell de gestió de tots aquests nius. Aleshores, coordinem el que seria el seguiment i el, sobretot el seguiment i l'estudi, diguéssim, a nivell científic i a nivell tècnic, no?, de tot el que està passant, i en base a tot aquest coneixement científic i d'expertesa que tenim, això donar les bases per prendre les millors decisions en el moment de gestionar aquests nius i de plantejar la millor gestió a platges.
7: El canvi de les condicions ambientals implica també canvis importants a la flora i la fauna de l'entorn. Diferents espècies de peixos han començat a colonitzar la Mediterrània, bé pel canal de Suez o bé per l'estret de Gibraltar des d'aigües subtropicals. Les onades de calor marina tenen un impacte molt greu en les espècies sèssils, com poden ser els coralls, les esponges i els mol·luscs. I, evidentment, l'ascens de la temperatura de l'aigua de mar també està tenint efectes en el cicle de vida de les tortugues marines a la Mediterrània.
8: Bé, bàsicament, per desgràcia, el que està passant és que els efectes del canvi climàtic cada vegada són més visibles i els ecosistemes marins estan canviant. I el Mediterrani Occidental n'és un exemple molt clar per l'augment de temperatures que estan havent-hi. De fet, el mar Mediterrani és un dels mars i oceans del món que s'escalfa més de pressa. Aleshores, això té conseqüències, no? I tant a nivell de temperatura de l'aigua com ambiental, que nosaltres és el que sentim més, com de temperatura de sorra de les platges, està augmentant d'una manera alarmant, de fet, i això ha provocat, en aquest cas, que una espècie com són les tortugues marines, i en el cas de la careta-careta, no?, de l'espècie més abundant del Mediterrani, que depèn directament de la temperatura, doncs estigui patint uns canvis que veiem molt, molt forts. I tot aquest escalfament ha provocat això, canvis en l'espècie, com per exemple que el Mediterrani Occidental era una zona d'alimentació de juvenils, teníem sobretot juvenils i subadults, a que de cop s'estigui transformant també en una àrea de reproducció. Fins ara, on es reproduïen, on eren les platges tradicionals de posta? En el Mediterrani, sobretot el Mediterrani Oriental. Però ara de cop, platges que abans eren massa fredes per la nidificació, com les d'aquí a Catalunya, han passat a tenir temperatures no només adequades, sinó que amb temperatures ja bastant altes, com perquè si hi ha un niu es pugui desenvolupar correctament i es pugui dur a terme.
7: Que les zones de reproducció de la tortuga s'expandeixin cap a la Mediterrània Occidental xocla de ple amb el turisme i l'ocupació de les platges en temporada alta. Per aquest motiu, centres com el Beta o el CRAM fan un control especial sobre els albiraments d'aquests nius de tortuga babaua.
8: Normalment, quan algun ciutadà o algú veu una tortuga marina, sempre s'ha de trucar al 112, i a partir d'aquí, a partir de l'avís al 112, és quan s'activa el protocol d'actuació que tenim a Catalunya. Això passa perquè ens avisen, o sigui, el 112 ens avisa a nosaltres. Des del Centre Tecnològic Beta el que fem és verificar que efectivament es tracta d'una tortuga marina i hi ha possibilitat que hi hagi niu, perquè ens trobem de tot a vegades no és tortuga marina, pot ser una tortuga, una traquemis, una de les tortugues aquestes d'aigua dolça, o ous, fins i tot ens hem trobat de gallina, eh? La primera actuació sempre és molt important, no? L'actuació immediata. Si hi ha una femella que la femella encara està a la platja, s'intenta retenir, vindrien personal veterinari, vindrien altres científics per estudiar, per exemple, per posar un localitzador, això depèn del moment, però veterinaris es expressarien per agafar mostres de sang, mostres vàries que fins i tot després es puguin analitzar genèticament. Per tant, poder identificar de quina femella és cada niu és molt interessant, i això està ajudant a poder determinar què està passant a la població d'aquí. Però és clar, estem en un moment tan nou que el seguiment de cada niu, tota la informació que es pugui tenir, és molt, molt valuosa. I per això s'estudia individualment cada niu i es fa aquest seguiment, com dius, tècnic, de, en el moment que hi ha una posta, es verifica, es protegeix, es coordina la vigilància i s'inicia aquest seguiment tècnic.
7: Una altra de les tasques dels investigadors és valorar la interacció de les tortugues i també els mamífers marins amb la pesca. Sabem que arts de pesca com el palangre, les xarxes, causen un important nombre de baixes entre la població de tortugues marines d'arreu del món i també a les nostres costes. El trànsit marítim de grans vaixells comercials i turístics també suposen una greu amenaça pels desplaçaments i les migracions de les tortugues.
8: Sí, sobretot és això, eh? De cop, en unes platges on mai hi havien hagut nius de tortugues marines, teníem tortugues a mar, però no a platja. És un fenomen molt nou i coincideix 100% l'època de nidificació amb l'època de turisme a platges. I el que hem d'aprendre entre tots és com conviure amb espècies, en aquest cas una espècie protegida, però com conviure amb la biodiversitat que viu a les platges. No només són les tortugues marines, hi ha els nius de corriol Cama Negra, per exemple, i tot l'ecosistema dunar. La platja és un lloc molt important per moltes espècies, i això n'hem de prendre consciència entre tots, perquè sobretot hi ha la visió de que les platges són espais lúdics, però sí, poden ser espais lúdics i podem anar-ne a gaudir, però s'ha de fer d'una forma conscient i responsable i que puguem conviure.
7: A poc a poc, però, també creix la conscienciació sobre la conservació d'aquesta espècie. Pescadors, agents turístics i mainada són capdals perquè la tortuga babaua segueixi arribant a les nostres platges i nedant per les nostres aigües.
8: Sí, anem cap a un bon camí. A nivell de conservació del patrimoni natural està avançant moltíssim, hi ha molta més sensibilització, però també hem de treballar molt entre tots i fa falta molta consciència, perquè en el cas de les tortugues marines que venen a les platges i que hi ha tant de turisme, ens trobem moltes vegades que es dona el cas, com va passar la setmana passada a Platja d'Aro, va sortir una tortuga a la platja de Platja d'Aro, la platja gran, allà davant de tots els restaurants, i que hi havia molt de turisme, i aquella tortuga va sortir, va intentar fer niu, va intentar una vegada, més enllà una altra, va fer un recorregut de quasi 60 metres i se'n va anar sense fer niu. Per què? Hi havia persones allà fent fotografies, en flash, estant molt i molt a prop, sense respectar aquestes pautes mínimes que nosaltres donem de comportament per no espantar l'animal o no dissuadir-lo de fer niu. I com és aquest cas, l'animal va marxar i no va fer niu, que l'any passat hi va haver un niu a Platja d'Aro i aquest cas hagués pogut repetir i no ha pogut ser.
7: Malgrat els humans tinguem un paper clau per a la conservació de la tortuga careta, no hem d'oblidar que es tracta d'un animal salvat i, abans de tot, els hem de tractar amb respecte i garantint la mínima interacció en el seu dia a dia. No les hem de tocar. I en una època on sovint sortim a mar amb barca, caiac o pàdel, sempre hem de mantenir una distància respecte a la fauna marina, bé sigui una tortuga, un dofí o una balena.
6: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
2: I que avui ens ha dut aquest tema tan xulo també, que ens agrada sempre que parlem de fauna marina, la tortuga careta. Doncs després d'aquesta parada, d'aquest relax que sempre ens porta a mirar el mar o escoltar qüestions de mar, ara ens tornem a revolucionar. Marxem cap a Ràdio Vilafant perquè allà ens han de parlar de l'eclipsi i els mangas i els anime. Mireu, i és que ens diuen que a les històries que ens expliquen els mangas i els anime, doncs els eclipsis sempre han despertat, o els sonaments astronòmics sempre han despertat fascinació d'observació. Hi ha una obra on l'eclipsi té un significat molt fosc, inoblidable, Berserk. I avui al Freaky Time d'estiu aprofitem aquesta coincidència astronòmica per endinsar-nos, diuen ells, en un dels mangas més influents de la història i descobrir per què el seu eclipsi ha quedat gravat per sempre a la memòria dels lectors.
7: Freaky Time d'estiu.
9: Una de les millors notícies de l'estiu per en Dani ha estat la sortida de la Master Edition de Berserk, una edició de luxe d'aquesta gran història que avui us descobrirem. En Dani fa molt de temps que n'està enamorat de Berserk. Explica'ns, Dani, una miqueta, quines són les característiques d'aquesta edició Master i per què cal tenir-la?
10: Bones. Berserk és igual l'edició la que tinguis. Berserk s'ha de llegir, és lectura obligatòria. Berserk avui dia és molt més conegut que fa uns anys. Jo, quan vaig començar a llegir Berserk, no era tan conegut, va agafar renom a través dels anys, i gràcies al seu autor ja ha tingut diferents influències d'altres àmbits de, no només en el manga, sinó també en els videojocs. I ara, doncs aquí, doncs, gràcies a Déu, ens ha arribat una de les edicions que feia molts anys que portàvem esperant, que és aquesta aquí renombrada Master Edition, que se la coneix a altres països per la Deluxe.
9: I gràcies a Déu, no, gràcies a Panini.
10: Exactament, gràcies a Panini.
9: Perdoneu la broma.
10: Berserk ha passat per diverses editorials i ara, des de que està a Panini, doncs ens ha arribat a una de les edicions que és de luxe, no? Diguéssim, un format molt més gran, amb una... està molt més cuidada, amb... no és el típic manga petitet, sinó que és un format típic còmic americà, amb molts extras, format triple, tot i que aquí tenim el format doble també, no? Que és els Maximum Berserk, no? que van començar a treure tant en català com en castellà per part de Panini, i aquesta és l'edició més top, diguéssim.
9: I aquesta edició top només és en castellà, suposo.
10: De moment, sí.
9: De moment l'haurem de llegir en castellà, sense allargar-nos massa, perquè sé que tu estàs enamoradíssim de Berserk i et podries passar hores i hores parlant de Berserk. Tu per què creus que la gent s'hi enganxa? Què té Berserk?
10: Primer, dic que Berserk no és per tothom. És una història bastant dura, de fantasia fosca, amb un dibuix molt particular, que el dibuix és brutal, però no a tothom li agrada, és un dibuix molt sobrecarregat, molt fosc, molt brut, que, com dic, no tothom el pot arribar, li pot arribar a agradar, però que la història amb l'ambientació medieval, monstres, dimonis, no només és lluita, també hi ha un trasfons molt marcat de tragèdia, de superació, d'amistat, de venjança, traïció, i toca molts temes i alguns molt d'una manera molt dura.
9: Jo crec que em vaig enamorar de Berserk pel personatge de Gatsu, no sé com ho haig de pronunciar, que tu què creus que té Gatsu que fa que ens enamorem de la història?
10: No només tenim el protagonista, sinó que tenim una sèrie de personatges que et fan empatitzar molt, en moments molt durs, però també en moments molt macos, molt de pau, també. Com dic, no només és lluita, tot i que el que més hi ha són lluites i gore i sang i això, doncs, però té molts missatges al darrere que poder és el que més fa agradar a part dels personatges com en Gats.
9: Jo em quedo amb la resistència i la tenacitat de Gatsu, perquè és el que més m'agrada. Encara que no ho sembli, és un manga que podria ser una obra d'autoajuda, no? Fins i tot, perquè estaves parlant d'això, no? De persones que pateixen molt, que estan sobrepassades, però malgrat això, doncs es tornen a aixecar, no? Igual que fa Gatsu, no és el més fort, però va amb una espasa que és el doble que les altres espases, és igual de gran que ell, la seva espasa, però ell, encara que caigui, torna a aixecar-se. Per què creus que aquesta obra ens ajuda tant? Per què la podríem considerar una obra d'autoajuda?
10: Moltes vegades s'ha parlat d'això, que molta gent li ha ajudat en moments tràgics de la seva vida o moments durs de la seva vida, segurament perquè alguns dels personatges, el protagonista entre ells, doncs fan servir doncs, de moments molt tràgics que t'enfonsen, doncs la manera de continuar vivint, de superació, de continuar endavant, d'ajudar els altres, de que no només vius per tu, sinó també tens el càrrec d'altres persones o o d'altres coses, i doncs és el que fa gran a l'obra, doncs, també l'autor de Berserk, que malauradament en Kentaro Miura, que ara fa uns anys ens va deixar, i va deixar la història inconclosa, i moltes vegades se li retreia perquè els capítols tardaven molt a sortir i es pensava que era per addiccions i que no treballava prou, i era tot el contrari. Posava tant en cada capítol que a vegades tardava entre 7 i 8 mesos a acabar un sol capítol.
9: 30 anys de la seva vida dedicats a aquesta història. Anava a fer una pregunta, però jo crec que ja sé la resposta, i els oients també. Amb quina edició et quedes? Perquè comentaves que hi ha diverses edicions de Berserk. Amb quina et quedes? Suposo que amb la Deluxe.
10: Jo, per mi, bueno, aquí és la Master Edition, que és la... l'edició definitiva que de Berserk.
9: Per això, com que és la definitiva, es queda amb la definitiva. Gràcies, Dani, per parlar-nos amb passió d'aquesta història. Potser nosaltres no hem d'empunyar una espasa de 2 metres com fa en Gatsu, però tots tard o d'hora hem de carregar amb el pes de la vida, i esperem doncs poder-nos aixecar com fa Gatsu, amb coratge, sense por. Som la Mercè
10: i en Dani,
9: i això ha estat el Friki Time d'estiu. Fins la propera.
10: Adeu.
2: La Mercè Mainé i el Dani Garrido, companys de Vilafant Ràdio, amb aquest Friki Time que arriba cada dilluns gairebé per tancar programa Berserk, que és la seva proposta de manga i anime per aquesta setmana. Dic gairebé a punt de tancar programa perquè, com sempre, qui posa el punt final, més o menys, a nivell de continguts, és a Radio Ciutat de Tarragona, la companya Lídia Porta, que ens porta l'agenda. Hola, Lídia, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: A veure, que comencem la setmana i ens n'anem cap a Saldes. M'hauràs de dir on està Saldes.
11: Sí. És on està el Centre Astronòmic del Pedraforca, que va una miqueta en la línia de l'eclipsi ja espacial, ja ens estem acostant.
9: Molt bé, molt bé.
11: I és que els dilluns fan un cicle que es diu Dilluns de Ciència, que es fa durant tot l'agost, i avui hi haurà una xerrada del doctor en astrofísica Santi Roca, que farà una xerrada sobre els grans descobriments dels últims anys d'exoplanetes, matèria fosca, i com la possible detecció de vida a altres planetes podria transformar la forma en què entenem l'univers. I hem parlat amb Salvador Puigmartí, que és el director del Centre Astronòmic, i explica per què ha triat en Santi Roca per poder fer aquesta xerrada.
12: La forma de divulgar la passió, el coneixement, l'entrega, és espectacular. És increïble, és un plaer escoltar-lo. És un honor per nosaltres poder tenir el Santi Roca doncs, aquí fent aquesta xerrada. És un d'aquells divulgadors que la gent que hi participa després diu: quina sort que he vingut aquí, quina sort poder escoltar aquesta persona.
11: El tenen en molta estima. I això és avui, dilluns 10 d'agost a les 10 de la nit, en el jardí del Centre Astronòmic. L'entrada és gratuïta, però recomana que s'hi vagi d'hora per no quedar sense cadira.
2: El Centre Astronòmic del Pedraforca, això és, com ens deien, a Saldes. Va, però la propera proposta cultural ens du cap a Verdú, i això sí que sabem ben bé, la comarca de l'Urgell.
11: Doncs el municipi celebra el cicle Concerts de Cal Prim, que és una proposta per gaudir de música en directe, i després hi ha un tast de 20 dels cellers col·laboradors de la proposta. I destaquem el concert de cloenda del cicle, que és D'un sospiro espero, de la soprano Montserrat Boixadera, i el pianista Miquel Carcitja. Escoltem una miqueta a la Montserrat Boixadera.

0: I això també és avui, dia 10, a les 10 de la nit, i l'entrada és a taquilla inversa. O sigui, un cop escolteu el concert, decidiu vosaltres quan voleu pagar els artistes.
1: Molt bé. No, no, sí, sí, és una pràctica que... Es veu que funciona, eh? Funciona prou bé, diuen. Sí, sí. Això passarà a Verdú, a la comarca de l'Urgell, però tanquem agenda a Puigcerdà, especialment amb una proposta pels amants del cinema.
0: Durant fins al 15 d'aquest mes d'agost hi ha la 17a edició del Cerdanya Film Festival, que és el certamen audiovisual de referència a Transpirinaic, i aquest any ofereix 196 curtmetratges, 54 llargmetratges, que són documentals, etc. I avui destaquem que hi han tres pel·lícules: Morir no sempre sale bien, de la Claudia Pinto, a les 5 de la tarda; Incontrolable, de Kirk Jones, a les 7 de la tarda; i Tres adioses, de l'Isabel Coixet, a 2:15 de la nit. I tot això serà a la Sala Sartana de Puigcerdà.
1: Només pels títols ja em venen ganes de veure-les les tres.
0: Sí, sí,
1: com a mínim. Com a mínim. I és tot un festival, vull dir que molt bé. Lídia Porta, moltíssimes gràcies. Ràdio Ciutat de Tarragona, demà més.
0: Demà més.
1: Una abraçada.
2: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la...
1: Quan sona música per ballar, música de festa major, per dir-ho així, de revetlla, vol dir que arriben els companys de Ràdio Cardedeu, en aquest cas l'Aina Barbany. Aina, bon dia. Va, que ens queden res, dos minutets, per acabar d'explicar què diuen els oients sobre els allotjaments ara a l'estiu.
3: Així és. Aquí aquesta setmana comença Festa Major ja, o sigui
1: sí,
3: que...
1: Vosaltres també, no? Comentes... També comenceu sí. També Festa Major, molt bé.
3: Aquest dimecres, de fet, és el primer dia, o sigui que ens coincideix.
1: Molt bé.
3: Doncs mira, tenim a l'Arnau, que ens diu el següent.
4: Bon dia, Aina. Doncs jo crec que el millor allotjament per veure l'eclipsi crec que ha de ser, doncs això, que les estrelles siguin el propi sostre, és a dir, fent bivac a dalt d'un cim, sense plantar tenda ni res, simplement tu, una màrfaga i, si cal, una mica de sac de dormir. I per veure l'eclipsi estirat i quedar-te dormint abans que torni a sortir el sol.
1: Ara que ja no t'has dinat ni de tapar, no? Ja gairebé que el sac et sobra. Però bueno, sí, molt bé,
3: sí,
1: molt
3: sí.
1: Bé. Ah, que bé. Sí, sí, sí, això de cara cap amunt i veient les estrelles. Aina,
3: sí, doncs
1: sense...
3: Això és tot.
1: Això és tot, i ara t'anava a dir, avancem al tema de demà.
3: Sí, el tema de demà serà colles de Festa Major, d'acord? A més, com que a moltes persones els hi coincidirà Festa Major amb l'eclipsi, també podem veure què prioritzarà la gent, no? Al
1: clar.
3: Final.
1: Anar amb família, anar amb amics, què fareu?
3: Exacte.
1: Amb quina colla anireu a veure l'eclipsi o fins i tot la vostra Festa Major? Doncs Aina Barbany, des de Ràdio Cardedeu, moltíssimes gràcies i seguim en contacte.
3: Gràcies a vosaltres, una abraçada. Fins
1: demà. Tota la cara, tota la cara, però val la pena esperar-te, diumenge sense... 3 minutets i mig i se n'es faran ja a les 11 del matí. Moment de dir-vos adeu, però demà més, que ens hi tornem a posar a les 9 amb l'eclipsi també com a protagonista, encara fins dimecres, però amb altres qüestions d'actualitat també. A l'Obert per Vacances, a la vostra ràdio local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui coneixerem la història de Iau Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional del també conegut com Iau el Rubio o l'estanquer de Collfabà. Iau, què tal?
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Iau el Rubio, per què?
1: Iau el Rubio, perquè això ho vaig fer per a un senyor. L'any 2006, quan vaig començar a treballar aquí a l'estanc, tenia un bar i jo la portava al tabac. Doncs quan arribava al bar, estava ple de gent, obrers, treballant i tal, i quan entrava, l'home feia un conya, no? Llegó el Rubio! Entonces tota la gent va girar i dice, hombre, ¿por qué le deu això? I tal. Entonces va començar, i quan va, el senyor es diu Joan, que treballava aquell carrer Joan... ¿Cómo es diu aquel carrer? Esta carrer de la Creu, darrera. Sí, tenia un bar ahí. Entonces, clar, va fer com seu honor, la va ficar para que, sobretot para que gent no tingués esa sensació, el Rubio, el negre, el blanc, què m'has de, no? Sempre amb respecte i amb bon rotllo, i ja crec que és per això. Entonces, la va ficar amb això, ja ho és Rubio, per fer contrast, no? A Rubio, perquè la gent pregunta, tu eres de Rubio, de verdad?
0: Escolta, ja... Tu vas néixer a Ghana.
1: Sí.
0: Ets el desè fill d'una família que s'ha dedicat al cultiu del cacau. Per tant, una família nombrosa, on s'ha hagut de fer doncs, molt esforç, molt sacrifici. Tu com recordes la teva infantesa a Ghana? I quins valors, sobretot, et van marcar en aquella etapa?
1: Val, la veritat que en aquest sentit Ghana és excolònia anglesa, doncs tenim aquest sistema. Jo de petit sempre jugava amb els amics, no? A estudiar, jugar pelota, carrer... Una infància bastant tranquil en aquest sentit, que no ens faltava menjar, podíem menjar, podíem estudiar. En aquest sentit sí que va ser una infantesa bastant, diré, de situació d'Àfrica, de Ghana, però bé, en aquest sentit. O sigui que...
0: La recordes bé?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sabem que ja precisament abans de marxar, tu vas fer l'ESO, també vas fer part del batxillerat.
1: Sí.
0: Quins eren els teus somnis en aquell moment, tan jove?
1: Jo de petita sempre veia la tele, no? La blanca i negra, jo sempre sentava i volia fer imitació de la, sobretot la presentadors, presentadores que feien. Entonces sempre el somni que tenia era algun dia arribar a fer un presentador o alguna cosa així. Entonces em va enganxar i sobretot quan veia a televisió la gent blanca o Europa, cridava l'atenció, per què visquin així, per què són així, i sempre he tingut la sensació de vull conèixer aquest gent, per què viuen així i nosaltres així. O sigui que això va sigut el moment del clic, no? De vull conèixer aquest gent.
0: I tu en aquell moment, a Ghana, només estudiaves? Vull dir, en cap moment no vas estudiar i treballar alhora?
1: Sí, també? Sempre, sí. Jo feia això amb la meva família perquè tota la família dedicàvem a l'agricultura, no? Això jo sempre em recordo quan feia la conya de jo soc aquell negrito de l'Àfrica tropical, perquè jo feia això. Jo cultivava la cacau.
0: Sí.
1: Doncs, sí, clar, jo de petita, quan teníem 2-3 dies, sempre anàvem al camp ajudar la família a cultivar, a treballar, i sempre ens donaven diners, no?, en aquest sentit, sí.
0: I en quin punt decideixes deixar Ghana i buscar una nova vida a Europa? Perquè el teu objectiu era Europa, era arribar a aquest continent?
1: Sí, perquè com havia vist gent que viatjaven des de Ghana a Europa, veia i sempre com veia que vivien diferent, la forma que parlava, la gent diferent, volia conèixer la cultura, perquè nosaltres vivim així, aquest gent així. Entonces, en aquest sentit sí que va observar la gent que venia i a partir d'ahí va tenir aquest inquietud i anava aprenent com farà, quina possibilitat tinc per a poder fer aquest viatge a Europa. I la primera era anar a Itàlia, o sigui, que jo quan va, perquè veia gent que feia aquest camí, al desert, tot això, normal, principalment, anaven a Llívia. Des de Llívia agafaven per anar a Lampedusa, Sicília i tot això. Entonces, clar, jo no coneixia res de venir cap aquí a Espanya o a Catalunya, no? Entonces, això va ser el principi, i quan estudiava sempre tenia aquest ment més enllà de Ghana, no? Al voltant, volia conèixer més, obrir-me per a conèixer el món.
0: O sigui, aquest... eres una persona inquieta.
1: Sí, no, això sí.
0: Però tenies 17 anys.
1: Sí, i abans també tenia això, abans de 17 ja anava observant tot.
0: I de la teva família va ser l'únic que va pensar a emprendre aquesta aventura o no?
1: La meva germans grans ja havien viatjat, però no a Europa. Alguns havien viatjat per a Costa d'Ivori, a Nigèria, en seu moment, que era un país que la gent podia viatjar, i alguns havien intentat fer el mateix viatge fins a Líbia, però van tornar. Entonces, aquest sentit, que penses que era molt...

0: Entonces yo no contaba, perquè més a més era més petit de la família, no, això ho fa els germans grans, tu ni de conya.
1: Però tu vas marxar sol?
0: Jo vaig marxar acompanyat amb gent de la família. En principi vaig marxar amb un germà, que el llibre l'explica, però va tallar perquè feia com un massa volum, però ell va tornar. Entonces yo vaig quedar amb un com primo de la família, no? Gent gran de la família Juna, però sí que vaig anar amb aquest tipus de persona per anar a Líbia. Va fer tot aquell recorregut des de Ghana fins a Líbia.
1: En el teu llibre, bueno, expliques el viatge, que va ser un viatge dur.
0: Molt dur.
1: Quins van ser els moments més difícils que tu recordes? Perquè, de fet, abans has fet una mica el dibuix, el traçat d'aquest recorregut. Vas estar fins a 7 països diferents.
0: Sí. Des de Ghana fins a Burkina Faso a Níger, a Mali, a Algèlia, des d'Algèlia a Líbia. O sigui que és un recorregut molt dur, sincerament. Sobretot des de part de nord de Ghana fins a Burkina Faso. Clar, perquè sempre hi ha gent, perquè Ghana són molt cristià i hi ha gent aquest predicador. No, vaja, és que aneu a morir perquè hi ha gent que ha mort, te robaran. O sigui que en aquest moment és com fa per a que no vagis, no? Entonces, i per encara així, com teníem un objectiu, és com si hi ha algun que veus que han arribat, altres no, teníem aquesta sensació de por. Però quan tu marques un objectiu, tens un somni, jo crec que el por te treu tot això perquè tu vols arribar a això, calgui el que calgui, no? En aquest sentit. I aquest moment va ser un moment perquè jo me recordo que dormia i tenia, no vaig dormir, no? Estava pensant, i si no arribo, i si muera a camí, i si tot això, aquestes sensacions.
1: Però tu tenies por?
0: En algun moment sí. Quan va començar, perquè veus que, ui, mira, a l'altre ja va anar un cotxe a Montana i van morir tota la que va anar al cotxe, no? Entonces, clar, en aquell moment tenia por, però ara ves com... Clar, aquest comentari escoltaré tot el camí. I és complicat, sí.
1: Quines històries expliques en el llibre d'aquest recorregut? Històries així que puguem explicar breument i que siguin significatives.
0: Val, que siguin significatives en aquest sentit és el camí. No sé si havia vist al desert aquests camions que anem amontonat i podíem portar res, cacauete, aigua i poca coseta més. I sobretot al desert, el Chungse és... Aquest gent que estan, no sé com es diu això, eren com paramilitars que estan al desert, tipus traficants,
1: sí,
0: que porten
1: sí.
0: Així tipus Sahel, tot això, i en aquell moment si portaven grups, noia la violaven, i els nois te treuen la sabata, la ropa, i els contaré una anècdota que els diners teníem que amagar dintre de nosaltres, perquè si no te la treuen tots. O sea, que se porta sabata i tot això, i feien cues. Entonces, si portem diners de sobre, los donàvem, i si estan contents amb això, nos deixaven marxar. Però si no, tota la que porten te la treuen, i gent que la deixen al camí, clar, si tu veus fer un gest o el que sigui, te pegaven, així, coses així. Entonces, aquest moment sí que era molt dur, fins que no arriba un punt, perquè van per punts a punt, la mateixa traficant ja tenien com punt de... com a un punt de, com es diu, millor des de Burkina Faso fins a un punt, tenen com un muntat, com...
1: Com si fos un campament.
0: Un campament. Sí. Entonces, i tenen tot controlat, on que sigui desert, però són traficants ben preparats per això i viuen d'això.
1: I alguna història positiva?
0: Alguna història positiva? Al transcurrir, jo puc dir que a millor la gent que trobàvem, que gent que de tipus Níger, a millor són gent més pobla, però és igual, te donaven, si faltava d'aigua, alguna cosa així, sí que em sorprenia molt, no? La gent a peu de carrer, no? Gent que veu que no tenen res, però si te poden donar alguna cosa de menjar, o gent que trobaven a Gèlia, no? Pagesos o així, sí que si tenen algun pa o el que sí, veia a millor estem estaussos i tal, sí que te donaven aigua, entonces aquest part de la humanitat sí que veiem per entre nosaltres, era supervivència puro i duro. Sí.
1: Quant de temps va durar tota aquesta travessa que vas fer d'un país a l'altre? Perquè imagino que passaves una temporada, no sí. sé quants dies, o setmanes, o mesos.
0: Des de Ghana fins a Líbia. A Líbia era com el destí, perquè com no teníem suficient diners, Líbia en aquella època podíem treballar, perquè estàvem amb el Gaddafi, que era... Entonces, normalment feien construcció, o sea, que teníem com podíem treballar com paletes, així, de construcció, no?, d'ajudants. Entonces, l'objectiu era arribar allí,

0: Ya treballar i després continuar. Entonces, des de Ghana fins a Líbia, jo crec que va quedar uns 2 mesos o així, més o menys, al camí. O sigui, que vaig arribar a Líbia i Líbia vas visquint durant un any treballant al Trípoli. Sí, sí, o sea que allà era com el destí fins a aconseguir captar més diners per a continuar el viatge. Sí, sí, però tot el recorregut jo crec que va durar uns 3 anys.
1: Uns 3 anys.
0: Sí, per arribar fins aquí a Espanya.
1: Tu arribes a Espanya l'any 2000?
0: 2000, sí.
1: L'any 2000.
0: Sí.
1: I com hi arribes i on?
0: Vaig arribar... Jo vaig agafar... Com es diu? Pastera? Pastera? Sí. O Cayuco, sí. Vaig arribar...
1: Ho entenem de totes les maneres, eh?
0: Val. Val. Sí, sí. Vaig agafar allà Tànger, i des de Tànger van arribar, no, es van a rescatar salvament marítim, perquè anaven així sense rumbo, perquè els marroquís o aquests, a millor són 15 persones, no? Però van ficar 48 en la mateixa. I van tenir sort, en el nostre cas, perquè van sortir a costat del porto de Tànger, anaven com una mica més segur, si passara alguna cosa, com mínim podem rescatar-nos, no? I clar, el noi que coneixia això, Zodiac, era un, crec que un noi de Gàmbia, perquè no pagava això. El resto van pagar i ell és com era el pilot o el que sigui, no paga. Entonces, sí, clar, perquè érem com pescadors de Gàmbia i, clar, aquest gent mai han conduït un Zodiac, això amb el motor. Entonces, sí, t'agafen, t'expliquen 4 cosetes amb un GPS, amb motor, benzina, te fiquen tot allà dintre. Jo no sabia nedar, perquè jo m'acordo que un marroquí que em va agafar així, perquè era un palillo, perquè era molt xupadet. Jo a dia d'avui estic...
1: Avui estàs més fort.
0: Sí, era, el tio em va agafar així, mai havia vist el mar, perquè no sé nedar, doncs em va agafar, digo, bueno, i setmanes abans havia mort un grup nosaltres, perquè van sortir de Tànger, el mateix noi va agafar un Zodiac al motor, quan va girar així, va fer així, perquè mai havia conduït a un Zodiac. Entonces el Zodiac va girar i van caure, no van morir tots, perquè estaven, sort, alguna van agafar la corda que estava amb el Zodiac, no? Va sobrevisquint i la porto, van tenir sort, però tenia amics i van morir al mateix moment. Entonces nosotros, amb això ja teníem por igualment. O sea que...
1: I què et van cobrar per aquell viatge a per creuar l'estret?
0: Sí, sí, sí, sí, a l'estret, des de Tànger, això, a mi em van cobrar uns 600-700 dòlars. En aquell país, l'any 2000. Jo soc de, clar, aquella època és com més baratet en aquest cas, perquè fa 25...
1: I on 26... et va deixar la Zodiac?
0: La Zodiac no és que no van deixar, van perdre enmig del mar, perquè tu, de nit, al Tànger, te pujant una dalt d'edificis, ves la llum de Tarifa i tu la sensació que si estem aquí a prop.
1: Sí.
0: I no és així. Entonces, quan van sortir sobre les 5, va dir, a les 7 ja esteu a Espanya, a la Tarifa. O... Entonces, van anar-hi i anàvem, i quan va fer a les 6, 7, veiem que no veiem res edifici, ni de Marrocos, ni de Tarifa. Entonces, en aquell moment, la gent va començar a ficar com nerviós, i van rascant el Zodiac, i portava com uns plastiquets, i va començar a entrar aigua, i el noi va intentar arrencar el motor, i va parar. I en aquell moment era com un moment de nervios. No sabem si anàvem a Espanya, tornem a Marrocos, i van començar a plorar, la gent que podia resar va començar a resar, i de cop van veure un transatlàntic, això que va, suposo que de Tarifa a Tànger.
1: Un ferri.
0: Aquestes. Entonces van aixecar la samareta fent així, no sabem com se van ajudar-nos o van a trucar salvament o marítim, i de cop van veure un això... Entonces, en aquel moment, cuando van aproximando, van de amigo. Yo me acuerdo de la primera palabra que va a sentir en español. Amigo, tranquilo, Spain. Y parlaban una mica de inglés. Y en aquel momento la sensación es como, ostras, porque nuestro por era que no rescatense el salvamento marroquí. Perquè entonces allà ja és molt difícil, perquè te porta una escala de tortura de tot la que tu pots imaginar. En aquest sentit, i el moment de rescata d'un Zodiac o una patera és el moment més xungo que pots imaginar, per als nervis, perquè no se sap si t'acorda que aquí a Palma o Gran Canària van arribar a port, però el moment de rescata van morir uns quants, perquè amb nervis de l'ànsia de vull ser primer, i en aquest sentit van tenir sort, i van anar a treure a poc
1: a poc. I quan arribes a Catalunya?
0: Va arribar, com ja tenia amics que ja vivien aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona. L'objectiu des de Tarifa això era anar a Barcelona. Entonces em va dir, tu arriba, registrar, fan un control a Guàrdia Civil i tot això, no van registrar, van fer un paper que te donaven com 45 dies per a sortir d'Espanya. Entonces en aquest moment, el diner que em quedava, crec que em quedava $100 o així, la va canviar a peseta i va agafar un autocar des de Tarifa a Getxiras i de Getxiras a la Màraga. I des de Màraga va agafar un autobús fins a l'Arc de Triomfo. Sí, sí. I va arribar allà, i allà me'n van donar una sindicació, però jo anava com un zombi mirant l'edifici, perquè mai havia vist un edifici tan gran. I va dir, estem aquí a un plaça, pregunta, plaça Catalunya.
1: I com es construeix la teva vida a partir del moment que ja arribes a Barcelona?
0: A Barcelona, plaça Catalunya, va arribar allà i la sorpresa que va tenir que vivim aquí. Entonces yo creo como no pot ser, perquè vaig veure moltes negres, africans i amb bolses i tal, i digo, ¿cómo vivius aquí? Perquè jo tenia una imaginació, no?, que arriba, jo que sé, un albergue o un no sé què, i veure que no.
1: A la plaça.
0: A la plaça Catalunya. Veien allí com una acampada que fallàvem amb seu bolsa, dormíem en els bancs que hi havia en plaça Catalunya, i la tarda anem, van agafar uns cartrons i van dormir, i quan plujava anaven al metro per a ficar-nos a dormir allà. Sí, sí.
1: I quan comences a... T'has de buscar la vida, perquè sí. Has de començar a treballar,
0: sí.
1: No?
0: Vaig, en aquest moment, jo en aquest sempre diu que a Catalunya o a Espanya, no, sobretot aquí a Catalunya, la gent, en aquella època no hi havia redes, xarxes socials, la gent era molt amable, venien a plaça Catalunya, te donaven menjar, m'agrada que una senyora em va portar a Cot Anglès, em van vestir des de dalt fins a tot, sabata, i després em van donar fins 10.000 pessetes. Fill, toma, agafa això, si vols menjar, aquest era impressionant. Aquest vicindat, gent a pie de carrer, si te veien, t'ajudava, no teníem aquest odi, aquesta sensació que visquem ara. I en aquest moment, aquest vicindat van a fer una força, van fer manifestació, van acampar a plaça Catalunya, va venir TV3, tot això, aquella època estava Jordi Pujol de la Generalitat de Catalunya i José María Aznar, i van ficar un acord que ara estan fent una regularització. Jo soc d'aquest grup que van fer aquest regularització i va atendre aquest sol. Però jo tenia un objectiu, perquè no parlava castellà ni català, i va apuntar a Drassanes, que hi ha una escola oficial, va començar a estudiar català i castellà, i va tenir sort amb això. Per això diu que vaig començar a treballar a Televisió Espanyola. Me'n van agafar a l'empresa perquè era un dels grups que parlava castellà i català, i va ser la meva primera feina, i em va fer un precontracte per a que poder tenir la permís de treball i de residència durant un any.
1: Vas treballar a Televisió Espanyola,
0: sí.
1: A la cuina,
0: sí, sí. Va tenir un chef que em va ensenyar molt. Tu calcula que fèiem menjar per a treballadors, 800. A Rogelio em va ensenyar durant 2 mesos, va portar jo solo 400 coberts cap de setmana. Uno sí, uno no, jo sol. O sigui que em va aprendre molt.
1: I quines feines més has fet?
0: Des d'allà va començar a treballar a Centro Alto Rendiment aquí a Sant Cugat.
1: Sí.
0: També va treballar durant 2 anys allà, i volia anar canviant, no?, perquè havia avançat, i com ja havia treballat tant a la cuina, diu, mira, vull canviar. I vaig començar a estudiar a Foment de Treball, algo d'electricitat, perquè volia canviar l'entorn de la cuina, vull avançar. Vaig començar i vaig treballar a una empresa d'hornos del Vallès aquí a Cerdanyola durant un any o així, i mentrestant feia com tipo, em van contratar per fer anuncis, publicitats, i vaig treballar per a Miramar fent anuncis de Rei Mag i coses d'això. I després d'això vaig treballar aquí a Carpa Chic Sant Cugat, on els avions, perquè tenia un amic que es diu Santi, que era com el encargat. Entonces un dia em va trucar, ja, tinc una feina per ti. I és quan van treure una llei d'això que els menors no podien fumar tabac. Entonces em va dir, tu controla això, i quan van veure la meu jefe, l'Oscar i Norma, que l'estanc de Colfabà, em va dir, volem que treballa per nosaltres, portar les màquines, ser com el encargat, no? Portar els bars i portar això. I des d'entonces porto aquí 20 anys en l'estanc treballant.
1: I és curiós perquè fas més vida a Sant Cugat,
0: sí.
1: On no hi vius,
0: sí.
1: que a Rubí, que sí, sí, és on total. Tens casa
0: sí,
1: teva.
0: Sí, sí, sí.
1: No? I tens una família, la sí, teva dona, la teva filla...
0: I Bet.
1: Com han estat d'importants elles?
0: Per mi, tots. O sigui, que jo crec que han sigut la pilar per mi, perquè com calcula que la més pare no visqui, no? I jo quan vaig conèixer la Laura, l'any 2014... Jo crec que va ser un punt d'inflexió de... És com l'estabilitat, la tranquil·litat, i quan va nascut David ja és com una persona més formada, més estable, més en aquest sentit. Sí que són pilar a dia d'avui, són la meva llum, tot.
1: Mm-hmm. Abans has fet referència a com es veu ara aquest fenomen migratori. Tu què opines dels discursos extremistes que s'estan donant a tot arreu i que és la tendència des d'ara?
0: La veritat que en aquest sentit jo sóc una persona vivent, no? Jo sempre dic la gent que vinguem de fora, no? Perquè gent que a millor per circumstància, que és perquè ningú abandona el seu país per gust o és per necessitat, perquè hi ha gent que tenen necessitat, que tenen guerres, tenen fam, i sempre la immigració ha existit i existirà sempre, perquè la gent mouen. En aquest sentit, sobretot la gent que vinguem de fora, jo sempre recomanaré que si venim un puesto, perquè jo soc de Ghana, tu imagina que jo vinc aquí amb un taparrabo o una lanança, això no és així. Entonces, clar, jo si vinc a Catalunya, com mínim, aprendre la llengua catalana, adaptar-me, integrar-me a la societat catalana. Això no vol dir que jo renunci a la meva cultura de Ghana. No, podem fusionar tot això i podem viscint un moment, un entorn bastant més per tots. Jo abro mi pròpia experiència perquè això m'ha ajudat molt a adaptar-me a la integració i sobretot a la gent d'aquí que ens dona l'oportunitat de conèixer-se, obrir-nos una mica perquè entre tots podem adaptar-nos, integrar-nos. Jo sempre recomanaré a aquella gent que venim de fora que no empugem ni exigim perquè si algú obre su porta, com mínim tenem que respectar i adaptar i sense renunciar a la nostra pròpia cultura, no? I això per mi és molt important.
1: M'imagino que aquest missatge i tants altres, a part d'explicar la teva història, sí, és el que fas en aquestes conferències que dones a escoles,
0: sí,
1: no? I instituts.
0: Sí, sí, sí, això, sí. Perquè sí, vull que arribi això perquè la gent vegi que la gent que... Per mi, entre tot, podem enriquir la cultura, no? Perquè jo, si mai havia vingut aquí a Espanya o Catalunya, jo no sabrà que Catalunya parla en ser català, tenen la seva llengua pròpia, la seva cultura, tot això, i per mi és una riquesa que podem aprofitar, sobretot, i aquest discurs d'odi, de tot això, jo crec que entre tot podem fer perquè això no... Sí que hi ha gent que a millor venen aquí a fer mal, no? Jo, si vienes aquí a fer mal, si algú no veu suport, pots quedar-se allà, que no vinguis aquí, en aquest sentit, perquè si no, acabem ficant tot el mateix en el mateix sac i no som així.
1: El Llau ens ha explicat doncs, tot el seu periple, tot aquest recorregut al llarg de la seva vida. Ha fet moltes coses, però sí, també ha fet algunes que són anècdotes, sí, que m'imagino jo que les expliques allò amb gust, com sí, per exemple participar a la pel·lícula Loli Tormenta,
0: sí,
1: de l'Agustí Villaronga, mm-hmm, del 2023.
0: Sí. Sí,
1: i tu,
0: sí,
1: actor,
0: sí,
1: no ets.
0: No, me'n van agafar, perquè això que t'he dit abans que era feia càsting, el vaig veure a Agustí Villalonga, em va fer una prova i em va dir, vinga, per això, per la pel·lícula. Doncs jo vaig fer com un campament, era jefe d'un campament de nois, així que eren nyons de carrer, i la veritat que va ser una experiència brutal, la vaig passar molt, molt bé. Sí, sí.
1: Ja ho veig, no sí, perds aquest esperit optimista, no? I el bon humor.
0: Sí,
1: Llau, mirant enrere, què li diries al jove Llau que estava a punt d'emprendre aquest viatge? Què li diries ara?
0: Ara avui recomanaria que quedés a Ghana, que estudiés allà, i crec que podem fer coses sense pensar que millor Europa és un paradís, que trobes tot, perquè si no tenen aquesta necessitat de la vida o la mort, jo em quedaria a Ghana. Però si la pregunta em fas és tota la que tingui d'avui, sí que el Llau faré aquest camí per a trobar la mort de la seva vida, la seva filla. En aquest sentit, sí que el meu cas estava escrit que tenia que fer aquest viatge. Però si el dia d'avui em diu que em recomana un noi com Llau de Ghana, la diré que se quedés en Ghana i que estudiese i que fes l'esforç, tot l'esforç que crec que he fet per arribar fins aquí, a dia d'avui, si hubiera fet el mateix esforç en Ghana, jo crec que podria haver fet algo, a millor no algo tal, però jo crec que podria haver sigut. Entonces jo recomanaria als nois africans o tal, si tenen aquesta possibilitat que no és vida o mort, que es queden sent allà.
1: I si mirem de cara al futur, quins somnis tens ara, ara mateix?
0: Ara mateix, intentar, per l'experiència que he tingut, vull donar tipo charla a la que estem fent ara a altres persones, altres nois que tenen aspiracions, tenen somni, que estudien o que facin tota la que volen fer, que la vida, tota la persona, cadascú, tenim una història per contar.
1: Clar que sí, doncs avui t'hem convidat precisament perquè ens expliquis o ens avancis la teva Renacido del mar i l'arena, la història de Iau Costa, que avui ha passat pel programa. Iau, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I molta sort.
0: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.

0: Aquest dissabte el Casal de Mirassol es convertirà en l'escenari d'un espectacle d'improvisació teatral infantil de la mà de Los Impossibles. Per conèixer tots els detalls i les persones que el faran possible, ens acompanyen la Júlia Ferrer. Ella és consultora, professora a la universitat, amant de la comunicació i creadora del podcast Viajando en Femenino. Júlia, molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, molt bon dia, Alba.
0: T'havíem tingut aquí a la casa, amb unes pràctiques dels radiofònics, i ara tornes.
1: I tant, m'encanta tornar a estar aquí.
0: Ben tornada. I la Marina Àlies és de Burgos, fa stand-up comedy i impro. Ara ja no sé si t'he dit bé el cognom o no.
2: Sí, és Àlies. Com que alguna gent es pensa que és Àlies i després em ve parlar en català i dic, no, aquesta noia no s'apellida Àlies.
0: Doncs ho hem fet bé, ho hem fet bé. Júlia, Marina, veniu d'una trajectòria professional molt diferent, ara ens fèiem aquesta breu presentació. Què és el que us ha portat a juntar-vos i a crear Los Impossibles?
1: Mira, totes dues ens vam conèixer a una escola d'improvisació teatral que es diu Performar, de Barcelona, que són especialistes en improvisació i stand-up comedy. Jo, en el meu cas, va ser... Saps allò que diuen? Que hi ha molta gent que quan es separa o té moments durs, en comptes d'anar al psicòleg, s'apunta a ballar o a fer teatre? Doncs, d'alguna manera, la improvisació, per molts de nosaltres, és teràpia, no?
0: Molt bé.
1: Aleshores, ja fa molts anys ens vam apuntar, vam començar a fer classes d'improvisació teatral, que al final és fer teatre, però sense guió, i ens va encantar. I arran d'aquí, el professor que tenim ens va ajuntar, de fet, a quatre de l'escola, i ens va dir... Veniu cap aquí vosaltres, diu, tinc un bolo, un espectacle d'aquí un parell de mesos, jo no el puc fer, i de l'escola i dels alumnes que tenim, doncs vosaltres, se us dona prou bé, perquè no el feu, us pagaran, i va néixer així, molt orgànic.
0: Déu-n'hi-do. De fet, sou tres, no?
1: Sí.
0: Perquè
1: sí.
0: També hi ha el Boris Tossas. Yeah. En quin moment decidiu, després d'aquesta proposta del professor de fer aquest bolo, seguir endavant amb el vostre projecte professional en el món de la improvisació?
2: Pues com que ens va agradar molt fer el primer bolo, vam pensar, oye, aquí hay chicha, aquí hay algo, no? I llavors, parlant amb locals, parlant amb bars, es van proposar fer alguna cosa, i pot ser que al principi la gent no sap, és com... No és màgia, no és stand-up comedy, què és l'impro? Doncs a vegades sempre és com, què és aquesta cosa? Però després ho vam fer a bars, a teatres, i va ser com, buah, ens va volar el cap, ens va molar molt, i és un poc el boca a boca. I vam fer primer a Montcada, vam fer cosetes a Sant Feliu, a Barcelona, i és una miqueta també de forma... orgànica. O sigui, no som aquí Corta el Cable Rojo ni Somos Eva Soriano, però vam fer cosetes.
0: I, clar, explica-nos una mica, deies, la gent a vegades no sap de què va la cosa, no? Expliqueu-nos exactament què feu i què oferiu vosaltres com a companyia.
1: Mira, de fet, la gent no sap el que és perquè molt sovint arribem i el propi teatre ens ha preparat un escenari que sembla per algú que ha de fer stand-up, és a dir, comèdia, és a dir, no ho coneixen. Aleshores, què fem? Nosaltres el que oferim és un espectacle de teatre format per diferents escenes sense guió en el qual el públic és qui mana sobre el que passarà. Per tant, partim de la base que nosaltres mateixos ens posem davant d'un escenari i no tenim ni idea del que passarà aquell dia.
0: S'ha de tenir una altra tolerància a la sorpresa, a la no planificació,
1: sí,
0: vaja.
1: Sí, sí, sí, això ho practiquem contínuament.
2: Sí, clar, la impro és com que no s'ensaia, s'entrena. I tenim una alta tolerància també al fracàs, perquè moltes vegades, com jo quan parlo català, perquè no sóc de Catalunya, també fem errors. I també la impro té aquesta cosa de que els errors no són un obstacle, sinó que és una mena de... et pots riure de l'error, pots incorporar-la a l'espectacle... I és una miqueta una bogeria, però una bogeria que té sentit al final.
0: Una arma així de doble tall, no?
2: Sí.
0: Clar, ara jo pensava, vosaltres arribeu, pugeu a l'escenari, però allà no hi ha cap text, no hi ha cap guió. Una part de la vostra feina també dependrà de l'originalitat o de l'aportació que fa el públic. Us condiciona molt que tingueu, no sé, clar, un auditori de gent avorrida, no sí, sé, o de gent amb ganes de participar i d'interactuar.
1: Sí, ens condiciona en quant, sobretot, molt sovint, com tu dius, en primer punt, a l'energia que tinguin, no? Que nosaltres ja tenim tècniques i formes d'intentar-la fer pujar, però és veritat que aleshores precisa molta més energia, molta més implicació nostra, però també a les temàtiques i depèn del lloc, no? És a dir, tu pensa que al final La improvisació sol ser un espectacle d'una hora que dividim en més o menys 5 escenes. Aquestes 5 escenes són 5 jocs, és jugar, la improvisació és jugar. Aleshores, el públic ens ajuda d'una forma o una altra. Hi ha un clàssic que molta gent coneix que va veure Impro Shows, que és, per exemple, apuntar en petits paperets, no? Quan comencen i arriba el públic, els hi dius, apunta aquest paperet una paraula. I la gent t'apunta coses com salxitxa, com també t'apuntarà ho diu el veí del cinquè. Val? És a dir, la gent apunta. I en base d'agafar aquests papers, nosaltres anem creant una història. Per tant, com ens condiciona? Si el públic és un públic que a vegades ens hem trobat en algun local, una sala de teatre petita, que són tots nois i noies que surten de festa, doncs totes aquelles temàtiques que hauran posat seran relacionades amb la seva edat i la festa.
0: Serà temàtic.
1: Totalment. Si, per exemple, fem un espectacle privat que en fem i tenim davant nostre a 20 metges i infermeres, que ens ha passat, ells mateixos condicionaran a que totes les escenes siguin a un hospital i amb terminologia del sector mèdic, no? És a dir, sí, estem condicionats.
0: Us condiciona absolutament.
1: Sí, sí, sí.
0: Quina mena d'instruccions o idees us acostumen a llançar des de la platea?
2: Hi ha de tot. Hi ha la gent que al principi no vol participar, dir, no, esto no va conmigo, a mí, yo he venido solo a verlo. I després, com que s'enciende i ens llancen moltíssimes coses, moltes bromes internes a empreses, per exemple, llancen una paraula i tot el món empieza a reírse i és com...
0: Tu no saps de què va.
2: Jo no sé de què riure, però riure. Doncs depèn una miqueta, no?
1: Sí, sí, de fet, nosaltres els guiem, perquè si no seria allò un guirigall. Aleshores, els guiem en quan diem, molt bé, en aquest joc, per exemple, representarem una escena, per exemple, Alba, digue'm què has fet aquest matí quan t'has llevat.
0: Doncs m'he aixecat, m'he rentat la cara, m'he preparat l'esmorzar, m'he rentat les dents, m'he pentinat, vestit i cap a la feina.
1: Perfecte, doncs aleshores, en base a això, que és un acte molt quotidià, no? Un hàbit matinal, nosaltres agafaríem i faríem de l'Alba que fa aquestes coses. Però aleshores hi afegiríem dificultats, li diríem al públic. Com voleu que ho representem, aquesta escena de l'Alba? Per exemple, en mode cowboy. Doncs una escena, no?, allò d'una pel·lícula de l'Oest, en l'Alba que es desperta. I seguidament, canvieu-nos el gènere. Doncs ara volem que feu això de l'Alba, de despertar-se al matí, però en comptes de ser a l'Oest, que feu una pel·lícula de ciència-ficció. I ho fem en aquesta línia. És a dir, els anem guiant en quant a una miqueta, en quant al que han de dir i explicar-nos, però sí, sí, mana totalment el que diu el públic. Sí,
0: i entre vosaltres, perdona.
2: No, i la gent està molt atenta, perquè és com a veure què diu, perquè l'impro té una cosa que neix de la veritat. O sigui, no busquem aquí fer Star Wars, l'Imperio Contraataca. O sigui, d'un fet molt quotidià, com pot ser anar a la ràdio, anar a treballar, fem històries que... I la gent sempre vol desconnectar i sentir-se reflexada. Llavors, està guai perquè sempre fem històries de hola, és verdad, o com que la gent es sent reflexada. És tot quotidianitat i no és des de la paròdia, és des de la veritat.
0: I entre vosaltres, no sé si teniu alguna regla d'or, perquè, esclar, m'imagino que algú la pot dir de l'alçada d'un campanar i en lloc de tirar-te un cable et tira un dart enverinat, no?
1: Mira, m'encanta que em facis aquesta pregunta i et diré per què. Perquè jo, des que he descobert la impro, crec que la impro és la vida. I et diré per què. Hi ha una norma, una única norma, que és dir sí a tot i acceptar. És a dir, si un company...
0: No et pots tancar.
1: No. I això és la vida.
2: Claro.
1: O sigui, hi ha una filosofia darrere de la impro brutal.
2: Si jo digo, per exemple, Júlia, tu ets la meva mare, la Júlia no pot dir, no, soc la teva jefa. Perquè és com, això no és realitat. O sigui, ha de tenir un sentit. I per això hem de deixar a banda una miqueta l'ego perquè potser a vegades a un show tu ets l'estrella, ets el protagonista, però a vegades potser és el company. Estàs al servei del que passa aquí mateix i potser el teu paper no és ser protagonista i que has de deixar tot en bandeja. Que decimos en mi pueblo.
1: Que això jo he dit que passa molt a la vida i és, per exemple, tu vas anar a una reunió amb el teu cap, amb el dia a dia, o amb un company de feina, i molts cops t'has muntat la història al cap.
0: I tant.
1: I arribes i dius, hòstia, ara aquest em dirà això, aquest em dirà això altre, i resulta que et diu una cosa absolutament diferent al que esperaves. Llavors, tu has de saber reaccionar allò. I molts cops dius, hòstia, em vaig muntar tota aquesta història al cap. Doncs tu quan vas a improvisar i entres en escena, hi ha algú molt, molt important, que és l'escolta.
2: Sí.
1: És a dir, nosaltres tres, els que actuem, De fet, fomentem molt, ja perquè ens entenem molt bé i ens hem fet amics i som persones meravelloses i crec que allà, si no tinguéssim el grup, ja podríem... O sigui, de fet, ens seguiríem veient, no? Però hi ha un valor molt important, que és el respecte i l'escolta. No tothom pot fer impro... O sigui, tothom pot aprendre i tothom pot practicar, però no has de ser generós. Has de ser una persona molt generosa i si tu entres a una escena dient hòstia, m'han donat això, ara seré l'assassí, no? Crearé una història en la que sóc un assassí, entro a l'escenari a fer això, i l'altre et fa ser un príncep, has de ser un príncep. Saps? Vull dir que t'has d'adaptar.
2: Sí, molt... no has d'imposar la teva idea, perquè potser la teva idea pues, no és el que cal ara.
0: Fluir, que diu la gent jove.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, go with the flow, una mica.
0: S'ha de fluir molt. Escolteu, aquest dissabte sereu al Casal de Torreblanca per fer un espectacle d'improvisació teatral destinat al públic infantil, ho diré de memòria, entre els 8 i els 12 anys.
1: I els 12, sí. El
0: públic infantil és més exigent que l'adult? És diferent? Com els etiquetaríeu?
1: Jo crec que és molt més exigent, perquè nosaltres el que oferim és joc. Oferim jugar. Oferim creativitat, sorpresa, surrealisme. I clar, això els nens ho tenen...
0: Són els reis.
1: Són els reis, clar. Aleshores, els adults els sorprenem moltíssim, però els nens riuen igual i s'ho passen molt bé, però a nosaltres ens fa respecte, no?
2: Sí, sí, a mi em fa... Els nens em fan molt de respecte.
1: Sí.
0: Com serà l'espectacle d'aquest dissabte? La Júlia em deia, queden poquetes entrades ja,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Per fer el sold out, diguéssim, per emplenar. Sí. Per qui encara no tingui l'entrada, expliqueu-nos una mica què hi trobaran.
1: Bueno, és una hora d'espectacle en què els nens veuran escenes improvisades i ells podran manar sobre el que passa a l'escenari.
0: Home, això segur que els agrada.
1: Home, els hi encanta. Els farem participar, escrivim paraules... Tu saps l'emoció d'un nen quan veu que un actor a un escenari de sobte obre un paperet i diu el que ell ha escrit? Bueno, és felicitat suprema. A part, les històries que es creen amb nens són encara més màgiques que amb adults, perquè com no tenen els límits que tenim els adults, ells es deixen anar. I si t'han de llançar una paraula com dinosaure enmig d'una escena, te la llancen. Aleshores, tot el que sorgeix és molt màgic i fantasiós. Aleshores, jo crec que serà una hora, com passa amb els adults, però encara més, de riure molt,
2: sí,
1: de veure històries i de poder dir, ostres, és que ha sortit el meu paper, he participat, he tirat boles, perquè els hi farem fer també una certa activitat molt curiosa. Aleshores, jo crec que s'ho passaran molt bé, resumint, no? No sé
2: sí,
1: si tu
2: sí,
1: afegiries.
2: Sí, a l'impro sempre, quasi sempre, t'ho passes molt bé. I encara altra cosa bona que té l'impro és que tots els shows són diferents.
0: Pots repetir, eh?
2: Pots repetir les vegades que quieras. Pots venir i sempre serà diferent perquè el públic és diferent, perquè l'energia és diferent, el que es crea ahir és únic, realment, sí.
0: Hi ha alguna temàtica que amb els nens funcioni millor que els adults? A vegades es diu, no? A Catalunya funciona bé, l'humor escatològic, no? No sé si amb els nens també hi ha alguna cosa que funcioni més que amb els adults.
1: Amb els nens funciona molt. Malauradament, també l'escatològic.
0: Són nens i són catalans,
1: sí,
0: no? S'han creat aquí.
1: Totalment. És veritat que els paperets van molt sovint enfocats, que a vegades diem, ostres, no? A situacions... Però també van molt enfocats a diguem-ne, referents que tenen futbolístics, no? El futbol...
2: El 6-7.
1: El 6-7.
0: Carai, heu d'estar molt al dia, doncs.
1: Totalment.
2: Sí.
1: Els memes, sí, sí. Jo els hi deia a ells, no? Jo tinc fills i molt sovint els vaig actualitzant, els hi vaig dient, no, ara els meus fills no paren d'escoltar Festuc. O sigui, hem de posar la cançó Festuc de fons, no?
0: D'alguna manera.
1: Sí, hem de... I al final manen ells, eh? Però que estiguem al dia, vaja.
2: Sí,
1: sobretot
2: sí,
1: això
2: sí.
1: Del 6-7, que ara tots els nens ho fan.
0: Sí. I quines eines us dona la impro pel dia a dia? La flexibilitat, dèieu, no? Aquest fluir, l'acceptar tot com et ve. Com a públic, creieu que també dona eines?
1: Sí, jo com a públic crec que el que et fa riure com fa temps no reies i et fa... que al final riure és terapèutic.
0: Uh-huh.
1: I et fa sorprendre't, no?
2: Jo
1: tothom que surt sempre em diu he al·lucinat d'aquesta capacitat de connexió.
0: És que s'ha de ser àgil, entenc, no? Has de ser molt ràpid, no hi ha temps per al rumiar-s'ho massa,
1: no.
0: Per lligar el fil, si no deu perdre una mica la dinàmica.
1: Sí. Jo diria que nosaltres, com a improvisadors, el que ens fomenta i ens ajuda a traslladar tant al món professional com personal és la capacitat de concentració, perquè és com tu ara, tu estàs fent un programa matinal i tu no et pots despistar, no? És una, doncs és el mateix, un foco brutal, la plasticitat cerebral, perquè has d'estar contínuament estirant-te i acceptant temes que surten fora de la teva zona de confort o el teu paradigma, la teva caixa mental, la creativitat, l'acceptació, l'escolta, hi ha moltíssimes. Com a públic, jo crec que sobretot és el divertimento, i a mi m'ha vingut gent que m'han dit, ostres, és que feia 2 anys que estic estudiant per Opus, per exemple, i no havia pensat que em riuria tant. O sigui, he rigut molt.
0: Que gratificant, no, també?
1: Sí, sí. I et diuen, m'ha fet veure...
0: Poder fer riure.
1: Home, poder fer riure és maquíssim. A veure, algun cop no estàs tota l'hora 60 minuts rient, però sí que vas tan contínuament.
2: Sí. És però... estar present en el que passa, que a vegades ara no és tan fàcil.
0: Sí, costa.
2: I sobretot una miqueta perdre la por de... fallar, jo què sé. Jo, per exemple, vaig començar a parlar en català arran de la impro, que és com, bueno, si faig errors, pues,
0: no passa res.
2: He fet un error, sí, ho sé, i què? Doncs la impro et dona aquesta eina i és com una forma de dir tiro pa'lante, con lo que sea.
0: Ens queden 3 minutets per arribar al final del temps. Us sembla si posem en pràctica tot això que ens heu explicat amb un breu tastet d'impro, com que no podeu dir que no?
1: Perfecte. No, sí, ho has entès molt bé.
0: Era la regla. Sí, i... Doncs va, explica-nos la dinàmica. Com ho podem fer, això?
1: Mira, hem pensat que podríem fer, Alba, que tu ens demanes un conte, el que tu vulguis, un conte clàssic. Aleshores, la Marina i jo comencem a explicar el conte, anirem prenent torns, i aleshores tu, mentre anem explicant el conte, ens llances paraules, ens fas d'apuntadora, val? Però han de ser paraules que no tinguin res a veure amb el que estem explicant.
0: D'acord.
1: Val? Perquè així per nosaltres serà difícil, ho hem d'introduir al conte.
0: Vale, he de pensar un conte que tothom més o menys conegui, amb la caputxeta vermella.
1: Perfecte, molt bé. Començo. Aleshores, tu, a la que comenci a parlar quan vulguis, em llances una paraula, d'acord?
0: Perfecte.
1: Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Vermella. Vivia a un poble petit...
0: Molta gana.
1: ...amb la seva àvia i estava molt agraïda perquè sempre tenia molta gana i l'àvia era una gran cuinera.
2: Cada dia, després de l'escola...
0: Diplodocus.
2: La Caputxeta Vermella es muntava en el seu diplodocus perquè estava farta del bus escolar. Perquè el bus escolar feia vomitar. Feia un olor, feia un fàstic que li feia vomitar cada dia.
1: Un dia, pujada al diplodocus, va decidir agafar un camí diferent.
0: Perruqueria.
1: Veia que el diplodocus, que li deia Eric, últimament portava el front una mica malament al cabell i li va dir...
0: Gastroenteritis.
1: Fill meu, et porto a la perruqueria perquè et facin el cabell, perquè tan llarg que el temps que te l'estàs menjant i t'agafarà gastroenteritis com el mes passat.
2: I l'Eric va dir, doncs, jo sé que aquí a Sant Cugat...
0: Sol Solet.
2: Hi ha la peluqueria Sol Solet, que és una peluqueria només per nens. És una peluqueria una miqueta 6-7, no està ni molt bé ni molt malament, però si vols podem TikTok. Anar aquí i em faré un pentinat a l'obró i ho podré pujar al TikTok, si et va de gust.
0: Doncs, escolteu, és que és molt difícil enganxar-vos. Són molt ràpides els incursos. Quan l'he dit, dic, ja està, ja ho tenen.
1: No, ja està, no?
2: Ja. I després ja. Es va fer influencer el Diplodocus i la Caputxeta Vermella.
1: Que si els voleu seguir és #DiplodocusEricCaputxeta.
0: Estupendo. Doncs, escolteu, això ha sigut un breu tastet. Els podreu anar a veure aquest dissabte al Casal de Torreblanca amb aquest espectacle infantil i no, segur que teniu la vostra web, les vostres xarxes socials, us segueixen per allà i podran veure quins són els espectacles que teniu a la vostra agenda. Moltíssimes gràcies, bueno, Júlia Marina.
2: A tu, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Alba.
3: La ràdio amb samarreta.

0: És que...
1: Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat constantment per fer-lo quadrar amb el moviment real de la Terra. El calendari gregorià, el que fem servir avui, és només l'últim intent d'un llarg procés d'ajustaments. Un exemple sorprenent és el dia perdut de 1582. Quan el papa Gregori XIII va introduir el calendari gregorià per corregir els errors acumulats del Julià, es va adonar que el calendari tradicional s'havia desfasat uns 10 dies respecte al cicle solar. La solució va ser tan directa com radical. En molts països, després del 4 d'octubre de 1582, va venir el 15 d'octubre. 10 dies van desaparèixer del calendari, literalment. Aquest canvi no va ser universal ni immediat. Països com Anglaterra i les seves colònies no van adoptar el calendari fins al 1752 i en fer-ho van haver de saltar 11 dies per posar-se al dia. Molta gent de l'època estava convençuda que els havien robat temps de vida i va haver protestes demanant que retornessin els dies perduts. Aquesta transició mostra com de difícil és sincronitzar perfectament el temps humà amb el temps astronòmic i com un simple desfasament pot transformar la manera en què entenem els dies, els mesos i els anys.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
5: La Festa Major de Sant Cugat està a punt de començar i aquest any la persona encarregada d'obrir oficialment la celebració serà la meteoròloga de TV3, Gemma Puig. Veïna de la ciutat des de fa anys, Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó aquest dijous al vespre a la plaça de la Vila. Avui conversem amb ella sobre aquest repte, la seva relació amb Sant Cugat i també sobre el missatge que vol transmetre als santcugatencs. Bon dia, Gemma, i benvinguda a Cugat Mèdia.
6: Bon dia.
5: Gemma, falta poquet per la Festa Major, tan sols una setmana. Com estàs vivint aquests dies previs?
6: Ara millor, perquè ara ja tinc el pregó, podria dir, acabat. Bueno, sempre hi ha algunes coses que es poden acabar de tocar, però aquests dies abans tenia nervis. És un repte, no?, això de fer el pregó de Sant Cugat, de tot arreu, però no n'havia fet mai cap, i llavors, per tant, és un repte afegit. Però bé, a veure, tinc els nervis de quan estigui allà davant, no?, de tothom. És com una sensació diferent.
5: Quina va ser la teva reacció, també, quan vas saber que series la pregonera d'enguany? Va rebre una trucada, com va ser?
6: Mira, em va enviar un missatge, un WhatsApp a l'alcalde. Jo amb l'alcalde havia coincidit amb el Covid. Ell va fer un llibre de relats de com havies viscut, no?, el Covid, i em va demanar en aquell moment que hi escrivís. Jo vaig fer un dels relats. I llavors havíem tingut aquest contacte, no?, algun WhatsApp i això. I em va enviar un missatge i em va dir, vols quedem per fer un cafè, Gemma, que et vull proposar una cosa. Sincerament, o sigui, crec que si ho hagués apuntat en un paper, cap de les opcions hagués sigut fer el pregó de... És que no sé, pensava en alguna cosa, no sé, alguna cosa de canvi clima, no sé, clar, un mira cap a... No? I quan vam quedar per fer el cafè em va dir, mira, vull proposar que siguis la pregonera de la Festa Major. I la veritat és que vaig dir un sí molt ràpid, eh? Vaig dir, sí, no, em va fer il·lusió, la veritat és que em va fer il·lusió, però era com, vaig fer un sí, vaig dir sí, i llavors quan vaig arribar a casa vaig pensar, ostres, he dit que sí, no? I és com, no?, rumies, i dius, sí, he dit que sí, he fet el pregó. I llavors va agafar com, ostres, no?, què vol dir fer el pregó, no?, de la Festa Major, tot plegat. En el moment vaig dir que sí, molt ràpid.
5: Clar, perquè ara deies, és el teu primer pregó, de fet, vius a Sant Cugat des de fa anys, però ets de Berga, i a Berga, ara comentaves abans d'aquesta entrevista, no?, que hi ha la Patum, però no hi ha pregoners, per tant, tampoc no t'han fet mai pregonera de del teu poble natal.
6: No m'han fet mai. M'han demanat un parell de vegades, però mai ha coincidit de fer el pregó de la Nou de Berguedà, que allà sí que fan pregó, no?, els pobles del Berguedà, però just sempre em coincideix amb les vacances i sempre els hi he dit que no. Però a Berga, clar, a Berga és la Patum, més que la Festa Major. A Berga la Festa Major passa una mica com que no te n'adones, i llavors a la Patum no hi ha un pregoner, no hi ha altres figures, però no hi ha una persona que faci un pregó de sortida a la Patum.
5: I per tant, què significa per tu també una mica assumir aquest repte i com tu després, més enllà de la il·lusió també...
6: Clar, és un repte, no?, perquè, clar, en un pregó, doncs què s'espera d'un pregó, no?, doncs que sigui algú que connecti amb tots els que fan la Festa Major, no?, que busqui aquell vincle entre tu i el que és realment important, que no ets tu, que l'única cosa que fas és donar tret de sortida a la Festa Major, no?, i llavors els que són importants són tots els que fan possible aquella Festa Major, i llavors, clar, també hi has de posar una mica de tu, no?, és aquest repte entre buscar l'equilibri.
5: Veurem una Gemma Puig diferent de la que veiem a la televisió mirant els mapes i explicant-nos aquest temps que tindrem al país.
6: Home, serà diferent, però molt diferent, no? Clar, és evident que, clar, cadascú tira cap a casa seva, no? I, per tant, veurem una Gemma Puig diferent, no?, que entrarà, doncs, en el que és la Festa Major, però sempre... ficant aquella base de meteorologia, d'una miqueta, no?
5: M'explicaves, no? Vaig anar a fer un cafè amb l'alcalde, m'ho va dir, vaig dir sí molt ràpid. No sé si recordes també després què vas fer, si a qui li vas dir primer i com...
6: Mira, vaig arribar a casa i vaig dir, m'ha demanat l'alcalde de fer el pregó, i directament els meus dos fills van dir, has dit que no, no, suposo? I jo dic, no, he dit que sí. I diu, com? I dic, ai, bueno, no ho sé. I llavors van dir, home, mama, però... I llavors va... la seva primera reacció és dir, has dit que no, suposo que no faràs el programa.
7: És bona de la vergonya.
6: Sí. Però després, un cop assumit, doncs sí, sí.
5: Ah, deies que el tens avançat, no sé,
6: sí.
5: El tens plenament escrit.
6: El tinc plenament escrit, però... La veritat és que vaig polint cosetes, és a dir, del tot no, és a dir, tinc tot, no, el tinc fet, però hi ha coses que vaig perfilant, alguna cosa que encara he de buscar, però sí, el tinc escrit ara, sí.
5: Ah, hi haurà un missatge, entenc, relacionat també amb la consciència ambiental, és una cosa que a tu et preocupa i t'ocupa també part de la teva feina. Per què creus que també pot ser important aprofitar aquest altaveu per donar un missatge sobre aquesta qüestió?
6: Bueno, perquè al final, no, s'ha d'aprofitar, no? Qualsevol moment en què puguis parlar davant de tantes persones, que arribi a tantes persones, doncs per donar la importància, no, de la responsabilitat que tenim, no? Com a ciutadans i com els que viurem aquesta festa major, doncs de fer-ho, doncs de la manera més sostenible possible, és a dir, no? Dintre de tot el que farem, doncs afegir-hi aquest afegit de dir ho podem fer tot, però ho podem fer tot d'una manera o d'una altra i intentar, doncs, que sempre aquesta protecció i aquesta visió més de futur no se'ns escapi pel camí.
5: De fet, aquesta qüestió et preocupa, has escrit diferents llibres també, en quin punt diries que estem actualment i quin és el missatge també que la ciutadania ha de tenir clar sobre el tema del canvi climàtic i l'emergència?
6: Clar, la ciutadania és complicat perquè un és molt conscient del canvi climàtic quan passen coses, no? Llavors, quan estàvem en plena sequera, la majoria de persones, doncs, era molt conscient, no? Que això era molt important. Per què? Perquè teníem unes restriccions, perquè ens afectava directament, no? Llavors, això és fàcil, en el fons. Quan estem en una època entremig, és a dir, ara tenim molta aigua als pantans, ha plogut molt, costa una mica més que la gent tingui aquesta consciència. Quan torna a venir la consciència? Quan comença a fer molta calor. I llavors tornem a veure que vam passar d'una sequera que ens preocupava molt i arribem a un estiu en què, altre cop, les temperatures doncs, són més altes del que tocarien. Llavors, hem d'aconseguir, la nostra idea és aconseguir que aquesta...

0: seguir, però també és molt important adaptar-se, perquè hi ha una part que ja no podem arreglar, com qui diu, no? Per tant, mitigar i adaptar haurien de ser les nostres fites de futur, no? De present i de futur.
1: Quins hàbits diries que hem anat canviant però que encara podem fer i que no som del tot conscients d'uns hàbits bastant més simples, més enllà de les polítiques que després han de fer els polítics sobre emergència?
0: Jo crec que la ciutadania, en defensa de tots, som bastant conscients, eh? És a dir, jo crec que cadascú a la seva manera, no? Però que tothom intenta, no? Reduir, no? O reciclar... És a dir, les petites coses que un pot fer, les intentem fer. Què ens passa a vegades? Que algunes coses que potser podríem fer, però no les podem fer. És a dir, no puc anar a peu a tot arreu, no puc anar amb transport públic a tot arreu, no? Per tant, acabem agafant el cotxe, no? Potser l'agafem menys que abans, però l'acabem agafant. Però sí que la consciència aquesta de les coses petites, perquè a vegades un diu, oh, clar, però nosaltres ja ho fem, no? Això ho han de fer els polítics. La resposta és sí, no? Però, clar, a petita escala nosaltres també som molts. És a dir, el nostre efecte també és important, perquè som molts en aquest planeta. També el canvi climàtic i l'emergència climàtica s'ha agreujat perquè som molts més. O sigui, ho fem molt més malament. En algunes coses sí, en altres no. Però realment la quantitat també és diferent. I com que continuarem sent tots els que som, o més, doncs hem d'intentar que cada cosa que fem, no? Aquell estalvi d'aigua, aquest estalvi d'energia, intentar fer-ho amb normalitat, no esperar que... És a dir, que ara no se'ns hagi oblidat que hi va haver una sequera. És a dir, jo crec que l'important és això, no? És a dir, abans no? Aquella aigua que agafàvem la galleda i la ficàvem a la dutxa, potser ja l'hem treta, però potser no l'hem de treure, o aquella consciència que teníem potser no ha de ser tan extrema, ni hem de fer que les persones estiguin obsessionades en això, però no desclicar-ho, és a dir, no ens oblidem que tornarà a venir una sequera. No? I aquesta idea de, per exemple, no? Quan va pujar tant la factura del gas, doncs la gent que feia, s'abrigava més a casa, doncs continuem-nos abrigant més a casa als hiverns i baixem les persianes a l'estiu perquè no entri la calor i no haguem de posar l'aire condicionat tot el dia. És a dir, aquesta consciència intentem mantenir-la sempre, independentment de les coses que passin a fora. I això suma.
1: Aquest és un dels missatges que segur que escoltem el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila. Gemma, abans dèiem, no, que tu ets de Berga, però que ara vius a Sant Cugat. Fa uns quants anys que vius a Sant Cugat?
0: Fa 13 anys.
1: 13 anys, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí.
1: Per què vas arribar a Pataquí i una mica la teva relació amb la ciutat? Quina és?
0: Va ser una coincidència, és a dir, nosaltres havíem viscut a Manresa, havíem viscut a Sant Vicenç dels Horts, i llavors, bueno, buscàvem un altre tipus de ciutat, potser una ciutat un pèl més gran, que tingués de tot, no? La sensació de que no havíem d'anar a Barcelona a fer res, no? La idea de que nosaltres som tots dos de Berga i, per tant, tenim aquell lloc sempre allà ficat, no? I Sant Cugat, doncs, ens va semblar i ens ha donat tot allò que necessitàvem, que és una... Per mi, clar, la gent... Quan parles amb gent de Sant Cugat tota la vida, no té la mateixa visió que tinc jo, eh? Però per mi Sant Cugat té que és una ciutat gran, però que ha mantingut molt la idea de poble. És la sensació meva que no hi he nascut. Per tant, jo m'hi trobo com... No m'hi trobo com una gran ciutat. Jo no tinc la sensació, passejant per Sant Cugat, que això sigui una gran ciutat. I això és el que m'agrada. I això és el que ens agrada a tots, no? I llavors que té molts espais verds, que és una ciutat on pots fer-hi de tot, tots els dies de la setmana, no és una ciutat... potser en alguns punts no, sí que és dormitori, però té un centre que és molt viu, no? És una ciutat, jo crec, molt viva. I, per tant, manté aquest equilibri. I vam arribar-hi una mica de coincidència i ens va agradar i ens hi hem quedat.
1: I tindrem Sant Cugat per d'estona?
0: Sí, jo crec que sí.
1: Tens algun racó preferit o algun lloc que te sentis, no sé si com a casa, però sí allò que dius, ostres, aquí m'agrada estar-hi?
0: M'agrada molt el monestir, m'agrada molt la zona del monestir, els carrers aquests peatonals, això és un lloc que m'agrada molt. Sí, la veritat és que és caminar per allà em dona molt sensació, és el que et deia abans, em dona molt la sensació de poble, no? De carrers, de botigues de tota la vida, de botigues que canvien, de bars que canvien. Té una mica barreja de tot, però és aquella sensació de tranquil·litat.
1: I de la Festa Major, no sé si la vius, l'has viscut, te la sents teva...
0: Sí, per mi la Festa Major és com... des de fa anys, és el tret de sortir de l'estiu, no? Per mi és com, suposo que per tothom, no? És com, clar, normalment la Patum sempre és abans i llavors ve Sant Joan, tot i que per mi Sant Joan és una festa que no ha sigut mai molt important, també és veritat perquè

0: La gent de Berga, com que hi havia la Patum, que era molt a prop, Sant Joan sempre quedava una miqueta... Bueno, és un... Sí.
1: Més rebaixada.
0: Més rebaixada. I llavors ara, des que he vist que Sant Cugat, doncs la Festa Major de Sant Cugat és com el tret de sortir de l'estiu. Ara llavors ja sí que per mi és estiu, encara que no faci vacances. I sí, l'ha vist en diferents àmbits, no? Trobo que la Festa Major de Sant Cugat té això que la pots viure a diferents edats, a diferents moments, a diferents llocs. Està molt ben repartida.
1: On serà el primer lloc on veurem a la Gemma, més enllà del pregó, també?
0: A veure, m'agrada molt el Pagali Joan, tot i que aquest any hauré d'intentar veure què puc fer. Perquè...
1: Has ballat alguna vegada?
0: No, ja vaig a veure. No,
1: diuen
0: no.
1: Que si no ets santcugatenc fins que no el balles.
0: Ah, d'acord, no sé si el ballaré, però no em veig molt ballant. Però sí, és una cosa que em va sobtar molt la primera vegada que la vaig veure, no l'havia vist, bueno, clar, no l'havia vist mai, i em va agradar, i la veritat és que és una d'aquelles fites que, si puc, intento sempre anar-lo a veure. Què més? Els arrossos, també els primers anys que es feien allà als carrers, el primer any que ho vaig veure, dic, verge, però quina amb aquella calor i aquells arrossos i una... I llavors a la nit també m'agrada, els concerts, moure't de concerts, moure't de plaça, moure't de música, moure't d'ambient, està molt bé.
1: La pregunta estrella d'aquests dies i de la teva vida, no sé, quin temps farà? Quin temps farà? Encara falta uns dies.
0: Falten uns dies, o sigui, la calor la tenim assegurada. I de moment sembla estable, però falten uns dies. La calor és quasi bé el que puc assegurar més.
1: Aquesta pregunta te la fan de tot, no?
0: Sí. La veritat és que sí, intentaré que el dia de pregó, és a dir, és com, no? És el primer repte que tenia, que abans no he dit, és que el dia de pregó no plogui, eh? I aquest no puc fer-hi res, però clar, sortir al balcó i estar plovent és com... difícil.
1: Hem parlat amb la Gemma Puig, amb aquesta entrevista de pregonera, que no volem desvetllar més coses, perquè així dijous 25 a les 7, si no m'equivoco de l'hora, tothom que estigui a la plaça de la Vila, després de també el seguici d'inici de Festa Major, veient aquest pregó amb aquesta meteoròloga que cada dia ens acompanya a la tele, que tant ens agrada, no?, als catalans també, a parlar del temps. Això és una cosa molt nostra, oi?
0: Sí, és una cosa força nostra. Sí, a més és una cosa nostra que s'ha com expandit, és a dir, que els catalans anem deixant empremta i estem afectats en altres regions on potser no era tan important l'espai del temps, i sí, aquí a casa nostra l'espai del temps és molt col·laboratiu i és un espai que tothom, no?, que la gent li agrada i la gent li agrada veure'l.
1: I ens espera un estiu calorós també, no? Més enllà d'aquests dies?
0: Sí, de moment sí. De moment els mapes estacionals, que a vegades s'han d'anar concretant, sembla que tindrem un estiu càlid.
1: Perfecte, doncs no us perdeu, com dèiem, aquest pregó de la Festa Major de Sant Cugat amb Gemma Puig. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: El 20 de novembre del 1975 va morir Franco i així es va obrir la porta a la recuperació dels drets i les llibertats democràtiques. Amb motiu d'aquesta efemèride, l'Ajuntament de Sant Cugat ha impulsat el programa 50 anys de drets i llibertats, un conjunt d'activitats que se celebraran entre els mesos d'octubre i desembre i que volen fer balanç històric tant del franquisme com de la transició democràtica i alhora reivindicar els valors de la llibertat, la participació i la memòria col·lectiva. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el Faves Comtades, Esther Madrona, regidora de Memòria Històrica de Sant Cugat, i l'Alba Rodríguez, directora dels Museus de Sant Cugat. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Escolteu, el dilluns es va fer la presentació oficial d'aquest programa, que malauradament ahir no es va poder començar per aquest episodi de ventada, però ens queden encara un parell de mesos amb activitats. Què és el que ha motivat l'Ajuntament per impulsar aquest programa coincidint amb aquest 50è aniversari de la mort de Franco?
1: Jo crec que el 50è aniversari de la mort de Franco és com l'excusa perfecta, si se'm permet aquesta expressió, per poder explicar a tota la ciutadania què significa conquerir drets, i ja no només conquerir-los, sinó que mantenir-los i fer-los evidents i viure'ls en el dia a dia, no? Jo crec que el programa d'activitats, que suposo que després en parlarem, que acaba configurant tot aquest programa, intenta tocar diverses esferes de la vida buscant l'objectiu que molta gent es pugui sentir identificada amb diverses d'aquestes propostes, no? I hem intentat proposar activitats que no només fossin divulgatives, no només expliquéssim la història i una sèrie de fets que van succeir, sinó que també intentem buscar la connexió emocional, no? entre la ciutadania i aquest fet. I hi ha una cosa que ho diré així tal com raja, que jo em poso una miqueta pesada i insistent en aconseguir, i crec que en certa manera ho hem aconseguit, és anar a buscar també el públic jove de la nostra ciutat, entenent que les últimes enquestes que han anat sortint apunten, no?, o donen pistes sobre que els joves, ja no només de la nostra ciutat, sinó d'arreu del país, doncs cada vegada són més partidaris, no?, o cada vegada podrien arribar a veure amb més bons ulls un govern de dictadura que no pas un govern democràtic, no? Per tant, jo crec que nosaltres no hem vingut aquí a canviar idees ni canviar opinions, però crec que sí que és un deure de l'administració pública i en concret de la regidoria de Memòria Històrica, Memòria Democràtica, l'objectiu de donar eines a tota la població, amb especial atenció als joves de la ciutat, per poder entendre què és quina és la societat que ens envolta i, en definitiva, doncs, despertar l'esperit crític de tothom per no acceptar tots els missatges així perquè sí, sinó intentar anar una miqueta més enllà.
0: Després parlarem d'aquest repte, d'adreçar-nos a la població jove i com interpel·la aquest programa d'activitats amb diversos formats, des de tallers, des de xerrades i jornades més festives amb jocs, per arribar a aquest públic, que a vegades és complicat des de qualsevol dels sectors. És un repte que tenim en comú des de moltes parts de la ciutadania. Alba, des del museu, quina necessitat veieu també d'abordar aquest període de la nostra història més recent i fer-ho amb un programa d'aquesta amplitud?
2: Doncs, l'anem al que ha comentat l'Esther, clar, és un període de la història que és fonamental, no? De fet, nosaltres ara, tot i haver passat aquests 50 anys de franquisme, crec que encara hi ha situacions i herències que deriven d'aleshores, que ens distancien encara d'altres països europeus que tenen una tradició democràtica més llarga i més sòlida. I clar, com a museu que estem centrats en el món de la història, tot i que, evidentment, el tenia la seu principal, no?, el monestir de Sant Cugat, que té un pes molt important, o és una porta perfecta per entrar en el món medieval, que també és molt important, bueno, és que tots els períodes tenen les seves coses, no? Però clar, aquesta història més recent també ens hi devem, no?, per tot això que ha explicat l'Esther, perquè té molta repercussió també en l'actualitat. I bueno, ja parlant del monestir mateix, doncs perquè el monestir mateix també va ser protagonista, no?, de molts dels fets que van succeir aleshores, no?, des del mateix funeral, que després voleu comentem.
0: Exacte, dic, aprofitant que ara parles del paper del monestir també en aquest període de la història de la ciutat, has vingut amb un sobre, amb un testimoni, no?, si vols compartir amb l'audiència, Alba.
2: Sí, no, això és una d'aquestes coses maques que passen, no?, quan fas projectes que interpel·len a la gent, no?, que crees xarxa i surten persones que, bueno, que a partir del que senten, doncs es posen en marxa i tal, no? Llavors, precisament ara fa 2 dies, a la llibreria Rerit, casualment van trobar dintre d'una bíblia una esquela, no?, del funeral de Franco que es va fer al monestir de Sant Cugat el 22 de novembre del 1975, no? I llavors, just avui l'hem anat a buscar, perquè encara que estem tancant vitrines, el posarem a l'exposició, perquè evidentment és un document impagable, no?, un testimoni fantàstic.
0: D'aquest període, de fer-ho en veure el paper del monestir també, l'exposició que va acollir l'Ajuntament de l'Arxiu Municipal, d'aquesta etapa de la història. Com es vincula a la commemoració d'aquesta efemèride, d'aquest moment, a la tasca que es fa des de la regidoria de memòria històrica de Sant Cugat durant tot l'any i durant tot el mandat?
1: Jo crec, i abans hi he donat algunes pistes, no?, que per mi és essencial que qualsevol de les activitats que proposem des d'aquesta regidoria, u, interpel·lin a la ciutadania, no? I ara pot semblar una tonteria, no?, però el fet de tenir aquesta esquela damunt de la taula és com l'exemple perfecte de va passar un esdeveniment, no?, va passar una cosa arreu del país, però que també va tenir, no?, aquesta part més local, no? Per tant, tot el que sigui buscar aquesta connexió, per mi és essencial, jo no només en aquest programa, sinó en la resta d'activitats que es fan des de la regidoria de memòria històrica, i sempre que podem intentem també comptar amb testimonis de l'època, per entendre'ns, no?, anar a buscar a gent que va patir repressió, gent que va patir tortures, gent que simplement va viure aquesta època, aquesta etapa, i que, per tant, pot aportar, no?, també el seu punt de vista sobre la societat del moment, no? Per tant, tot el que sigui despertar aquest esperit crític i vincular-ho amb la vida local és, per mi, no?, un dels fils conductors. I, de nou, i torno a insistir, amb aquesta intenció de buscar el vincle també amb la població juvenil de la nostra ciutat, perquè ens estem trobant, a banda, no?, de totes aquestes enquestes que comentàvem, ens estem trobant que no se senten part d'aquesta part de la història, no? S'ho veuen com extremadament lluny, no? I aleshores, jo crec que una de les coses que estem intentant treballar és justament, no?, aquesta similitud que pot haver-hi, no?, amb algunes de les coses que estan passant a data d'avui en el món en general, no?, per intentar despertar aquesta consciència, no?, i poder explicar que si l'extrema dreta comença a entrar a institucions, comença a agafar poder i comença a transcendir totes les esferes i, per tant, fer-se part també de la vida quotidiana de tota la ciutadania, què pot arribar a implicar això, no? Insisteixo en aquest concepte de tenir el màxim d'informació i, per sobre totes les coses, doncs, despertar aquest esperit crític i entendre que, si estem on estem, és perquè va haver-hi algú que va lluitar per tenir aquests drets i aquestes llibertats i que, per tant, és de rebut que en siguem entre tots i totes conscients i que fem els possibles per seguir-ho defensant, evidentment.
0: Clar, aquesta etapa, l'etapa de la Guerra Civil, l'etapa de la dictadura i també l'etapa de la transició, ho hem vist en moltes exposicions, tothom ho ha estudiat als llibres, no?, forma part del currículum educatiu, però tu, potser des d'un àmbit més macro, no?, més a nivell de país. Aterrar-ho a nivell santcugatenc per buscar aquesta connexió amb la població local, sobretot amb els joves que ens deia l'Ester, és un repte, és una oportunitat, és una barreja de les dues coses, perquè entenc que tampoc és fàcil trobar aquests testimonis de més a prop o aquests documents com el que avui ens portes, Alba, per explicar com es va viure des d'aquí, com ho va viure els santcugatencs i les santcugatenques i què va implicar per a la ciutat.
2: Doncs, bueno, sí, efectivament, és això, és el que estàs dient, un repte i una oportunitat. També comentar una cosa, que tot i ser un període històric a nivell del país en global és conegut, no?, a nivell local no s'ha fet recerca a fons sobre aquest període, no? Llavors, és una de les coses que ha aflorat, precisament. Sí que existeix un treball molt extens i molt aprofundit sobre el període de la Segona República, la Guerra Civil i els 3 o 4 primers anys del franquisme, no?, per part de l'historiador José Fernando Mota, que ja coneixeu. Però després hi ha un buit historiogràfic amb el qual hi ha moltes dades disperses, que, bueno, precisament ara una de les coses que també hem fet els últims mesos ha sigut endreçar aquest coneixement dispers, no?, en un dossier que penjarem en breu a la web de Memòria Històrica perquè estigui a disposició de tothom, i poder començar a articular la història de Sant Cugat en l'època del franquisme, no? Llavors, important també, és una de les coses que també, o sigui, està sobre la taula per poder posar en marxa de seguida que podem parlar amb el màxim de persones que puguem que va viure aquest període, pensem que, clar, és gent ara ja gran, bueno, depèn, si parlem del primer franquisme molt gran i de l'últim franquisme, evidentment sí que hi ha més gent, recollir les seves memòries i estructurar i endreçar millor tota aquesta informació, no? I això, doncs, és una de les qüestions que ha sortit diverses vegades i que volem aprofundir. Tot i així, hi ha material suficient, no?, per poder treballar continguts amb aquest programa que fem aquesta, bueno, durant aquest mes vinent.
1: I agafant el fil aquest del dossier que explicava l'Alba, jo crec que hi ha una cosa també molt important en tot aquest programa i tot això que estem iniciant, que havia de començar ahir, però que no va poder començar, que és també la voluntat d'aconseguir que tot això no siguin activitats o xerrades, conferències que passen un dia i ja està, sinó intentar generar el màxim de contingut que pugui, o sigui, que es pugui fer servir més endavant, no? El dossier aquest per mi és, o sigui, podria ser clau fins i tot, no? Per a escoles o instituts tenir aquest recurs, no? Tens una recerca històrica amb aquests vincles locals, doncs per tant, escoles i instituts, sobretot instituts, entenc, de la ciutat que ho puguin fer servir. El contingut de les taules rodones i xerrades, tres quartes parts del mateix, i fins i tot el podcast, que entenc que després
0: en parlarem,
1: no? Per mi és essencial que això d'aquí l'any vinent, no?, per entendre'ns que ja no farà 50 anys, sinó que en farà 51 i no menys
0: vigent.
1: Important, no?, que també pugui ser un recurs.
0: Trencar aquestes barreres, no?, de la temporalitat, que a vegades
1: Exacte.
0: Les efemèrides ens donen les
1: Exacte.
0: Excuses per posar-ho sobre
1: Clar,
0: la taula.
1: Clar, per això deia que els 50 anys per mi és l'excusa perfecta, no?, per poder parlar de tot això, que si bé és cert que Franco ha mort, molt segurament, no?, moltes d'aquelles coses que ell deia i que eren evidents o eren, no?, formaven part del dia a dia de la ciutadania, igual no estan del tot mortes i estan més latents del que ens pensem.
0: El programa inclou una quinzena d'activitats, entre exposicions, conferències, tallers i fins i tot un podcast que fem des d'aquesta casa amb la regidoria. Quins criteris es segueixen per dissenyar tot aquest programa, que ara l'Ester ens deies que vols que vagi molt més enllà d'aquests dos mesos d'activitats?
1: Jo crec que ha passat la cosa perfecta, que és que des de la regidoria, evidentment, no?, amb l'acompanyament tècnic vam pensar una sèrie d'activitats, no?, com a mínim vam marcar línies mestres, no?, de temes que per mi eren importants que es tractessin, no?, quin era el paper, no?, què passava al carrer durant l'època del franquisme, què va passar, evidentment, l'any 75, no?, hi havia com tres o quatre coses que per mi eren essencials que es parlessin, però per mi era també molt essencial que entitats i col·lectius de la ciutat participessin en l'elaboració del programa, no? Per tant, crec que aquesta voluntat, ja no només tècnica i política, sinó ciutadana, és el que acaba fent que aquest programa sigui complet. I en aquest sentit, des de la taula de memòria històrica, jo crec que s'ha fet una feina espectacular, no?, d'intentar proposar un programa d'entitats que fos atractiu, que interpel·lés a un públic ampli, i això crec que és essencial, tot plegat.
0: No podem repassar totes les activitats, en tot cas enllaçarem el programa perquè tothom les miri, però aprofitant que tenim l'Alba aquí, si podem fer 5 cèntims de l'exposició que acull el museu, que és a 1975 de la dictadura de la democràcia, que hi trobarà el visitant. Recordar que és des del 25 d'octubre fins al 8 de desembre.
2: Sí, exacte. Doncs bé, aquí el que hem volgut fer ha sigut agafar el 1975, que és aquest any que fa com de baula, no?, el mort Franco, i llavors és quan es comença a recuperar aquests drets i llibertats, no?, que al final tenen la forma de la democràcia. Llavors, hem volgut contrastar, no?, precisament per seguir la línia aquesta, no?, que dèiem que ara hi ha molta gent, o gent jove sobretot, que no és conscient del que és una dictadura, intentar contraposar, no?, què passava en diferents àmbits, des de l'àmbit institucional i polític, al món econòmic i social o a nivell cultural, no?, quines diferències hi ha entre les dues formes, no?, de concebre la societat i d'organitzar la societat, no? Llavors, a través d'objectes i molta documentació també, hem anat articulant aquesta exposició. Dit també que hem comptat amb la col·laboració indispensable també del grup d'estudis locals i sobretot
0: del Jordi Casas,
2: no?, que com a historiador que és, no?, del món contemporani i a més com a testimoni, no?, del final del franquisme i activista ell mateix, no?, doncs clar, és un pou de coneixement i d'informació sobre aquest període.
0: Justament, una de les activitats són aquests cicles de conferències que es faran els dijous de 40 anys de dictadura franquista, que tenim historiadors, tenim testimonis. Quin paper té aquest format, creieu, en la transmissió de la memòria, no? En aquesta connexió que potser dèiem abans?
1: I per mi és clau aquestes taules rodones en què comptem, per sort, no? amb gent que va viure, no?, aquests 40 anys de dictadura. Aleshores, si em permeteu, mencionaré un parell de persones que jo crec que ajuden a explicar una mica, no?, la pregunta aquesta que feies. En primer lloc, el Miquel Landuix, que és un santcoatenc que va ser víctima de tortura a Via Laietana. Per uh-huh. tant, no?, crec que qui millor que ell que pugui explicar en primera persona què és la tortura, no? És molt fàcil, entre cometes, no?, llegir-ho, entendre-ho i reexplicar-ho, però quan algú que ho ha patit en primera persona t'ho explica, crec que això pot tenir, no?, aquesta connexió emocional que dèiem abans. Exacte. D'una banda, no? per mi aquest testimoni és clau i d'altra banda també contem amb la Maria Llunell, que és una veïna de la ciutat, que forma part del col·lectiu Som Veïnes, que el que ens vindrà a explicar és el que deia abans, no? aquest concepte de com era la vida, no? com funcionava el seu dia, què passava quan sortíem de l'escola, què passava quan sortíem de treballar, què passava el cap de setmana. No? Tot això per mi també és essencial, no? buscar aquesta... No sé, aquest espai de reflexió de... Ara vaig, no?, amb molta tranquil·litat pel carrer, doncs potser abans no anava amb tanta tranquil·litat i encara menys doncs, tenia l'opció de poder trobar-me amb els meus amics i
0: fer segons quines coses. En el fet de ser dona, no? A quin paper quedaven relegades les dones Exacte. Durant totes aquestes dècades. No m'agradaria acomiadar-nos sense parlar del podcast que pilota des d'aquesta casa el Sergio Morales, perquè ens queda poca estona. Serà 50 anys de la mort de Franco. De fet, també busca aquesta connexió amb aquest públic més jove. Esther, tu has estat treballant amb l'equip de la casa pel podcast. Què podran sentir els oients en aquest projecte, no? Quin és l'objectiu i per què heu volgut fer-lo?
1: Jo crec que, o sigui, l'objectiu per què hem volgut fer-ho crec que enllaça amb el que dèiem abans, no? Aquesta voluntat que fem coses perquè quedin també i que d'aquí l'any vinent, l'altre, d'aquí 10 anys, 15, 20, no sabem quin format existirà encara, però que es pugui recuperar aquesta feina i, per tant, no? que pugui servir com a element de transmissió d'informació. I al final crec que qualsevol eina o recurs que posem a disposició d'aquest programa per aconseguir anar una miqueta més enllà i com deia, afrontar aquests 50 anys de la mort de Franco des de diverses perspectives, des de diverses temàtiques, contribueix a enriquir el programa com a tal. Crec que ràdio, podcast i joves encaixa, com també crec que encaixa una activitat que, si no la dic, rebento, que és aquesta proposta de festival de jocs de taula històrics, que semblarà una tonteria, però sí que l'hem intentat idear amb tota la intenció del món per aconseguir explicar també que des del món del lleure, no?, que des de la vessant més lúdica, que un simple joc de taula doncs també pot no només explicar la història, sinó ser partíceps de la història, perquè al final quan jugues ets partícep de la història.
0: En aquest sentit parles de lleure, però la cultura també és fonamental i l'oci, per dir d'alguna manera, també hi ha el concert de la cançó protesta, no? que potser també pot connectar, de fet, amb moltes generacions, Exacte. Perquè la cançó protesta no és nova, però també és una altra manera per arribar a diversos col·lectius. Entenc que per això també forma part del programa, que és un programa molt divers.
1: Exacte, com la col·laboració amb la Unió, aprofitant també els seus 25 anys de història, com també la col·laboració amb el Museu del Còmic, no? Què expliquen els cartells, que és superinteressant també, no? O sigui, el poder de la imatge, el poder del cartell, el poder de la comunicació per explicar opinions de qualsevol dels dos bàndols.
0: Ens queda res, una minuteta abans d'acomiadar-nos. Què creieu que és indispensable de tot plegat? Si haguéssiu de triar, cosa que es fa molt complicat, perquè la gent en gaudeixi. O com convidaríeu la gent a mirar-se tot el programa i anar a totes les activitats que hi hagi, és clar.
2: Per suposat.
1: No? Jo crec que la clau de tot plegat és passar pel museu, agafar el programa, que a més físicament és molt bonic i és molt fàcil d'entendre i d'agafar un boli i encerclar les activitats a les quals es pot anar. Jo aniria a totes, no? Però s'han d'encerclar a les que es pot. Indispensable, bueno, és que clar, jo diria tot.
0: Tot.
1: Sí, sí. Totes les exposicions, taules rodones...
0: Com que tot s'ha pensat amb aquesta voluntat, no ho farem triar, Que fa de...
1: Gràcies.
0: Que fa de mal triar. Tothom convidat a participar d'aquest programa d'activitats extens que s'allargarà fins al desembre a la ciutat. Esther Madrona, regidora de Memòria Històrica, i Alba Rodríguez, directora del Museu de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i acostar-nos tota aquesta proposta.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez. Benvinguda una setmana més. Com estàs?
2: Hola, Pili. Doncs bé, de celebracions, no?
1: Celebracions, acabant l'any, començant el nou, aquell moment de fer balanç. Tu fas balanç dels anys?
2: Jo faig balanç, sí. Sí, moltes vegades m'ajuden les fotografies que tinc. M'agrada molt fer fotos i vídeos i sempre faig com un recopilatori que a vegades el penjo a les xarxes i a vegades no, a vegades el faig per a mi. I m'agrada fer un balanç, no?, de com vaig començar l'any i on estic ara. I això me fa aterrar una mica amb tot el que he aconseguit aquest any, a vegades sense proposar-nos res, no?
1: Clar, perquè la vida passa mentre fas altres plans, no? Això deia John Lennon. I és així. Déu-n'hi-do, quin any 2025 de vertigen, no?, que has tingut. Sí. O sigui, ja fa molt de temps que tens uns anys cada vegada més... Però, no sé, estàs al hype ara? Es diu així?
2: Hype? Hype? Sí, pot ser que estigui...
1: No, encara, sí. Encara més a escalar, eh? S'ha d'escalar més, encara.
2: Sí, però mira, l'altre dia... deia, ostres, no sóc conscient de quan arribo, no, amb un objecte, amb algo que t'has plantejat i no ets conscient i és com acabes i és a, vinga, a següent cosa, no? I després també arribar i pensar que no has set perfecte. Val? O sigui, has fet algo, no? I sí, vale, hi he arribat i no has set perfecte.
1: És que
2: quan
1: no
2: moltes vegades el fet d'arribar-hi ja és un èxit, no?
1: Moltes vegades no, sempre. Jo ara ja estic en un moment de la meva vida que la filosofia és, si està fet i està acabat, està bé.
2: Exacte.
1: I doncs, ja està, perquè...
2: Hi ha una corba, que és la corba del perfeccionisme, o així, ara no sé d'en qui és, val? O sigui, perdoneu-me, perquè no sé d'en qui és, però diu que l'excel·lència és allò que has pogut arribar amb el menys temps possible, no? I que a partir d'allà... ja està, o sigui, ja has pogut arribar, no?, i ho has fet amb el temps que tu has tingut disponible i ja està perfecte, perquè si esperem a que estigui perfecte, mai ho estarà, no?, perquè sempre hi veurem, nosaltres evolucionem i sempre hi veurem errors, no?
1: Un any on per exemple, el programa Nereu ha estat creixent d'una manera increïble, has estat fent una xerrada a l'OMS, no? Bueno, en el marc de la Organització Mundial de la Salut, parlant també del programa Nereu i de l'alimentació saludable per a l'entorn familiar i social. Estàs fent el doctorat.
2: Mm. Allí està, sí.
1: Bé, has tornat a donar classes a la universitat. Mm. Què més?
2: He escrit un llibre.
1: He escrit un llibre.
2: He continuat, no?, estant doncs, també al peu del canó de la maternitat, que també és important, no?, que cada any que passa doncs, hi ha canvis, no?, en els nens i nenes i, per tant, també és important adaptar-se a aquests canvis.
1: Passes consulta.
2: Passo consulta.
1: Continues fent tota la teva divulgació.
2: Sí, ara estàs fent un recorregut que jo encara, crec que no l'he acabat de fer i és de ser conscient de cada pas que he donat. I que sí que és cert que en continuaré donant, perquè sóc així, sóc un inconformista, no? I sempre penso que sempre es poden fer coses per millorar, sobretot per millorar la salut de la població, i les continuaré fent. I aquest any, doncs, ja hi ha, aquest 2026, ja hi ha propostes i fites a les que arribar. A vegades, doncs, hem d'esperar, perquè el temps, no?, doncs, hi ha les burocràcies i aquestes coses, però sí, continuo amb fites per aquest 2026.
1: Quedem-nos un moment amb a la mesa si impressiones del llibre, que ha sigut també una novetat d'aquest final d'any, no? Sí. Del final del 2025, i que podem aconseguir en prebenda fins al febrer aproximadament. El podem aconseguir a través de dashbook.es i també a través del perfil de my-nutritionist, el teu perfil d'Instagram. Mm-hmm. I se n'han de vendre 150 i els 150 que es venguin, a més...
2: És una passada, perquè...
1: Que és molt xulo.
2: És que és molt xulo, això, però qui compri el llibre sortirà el seu nom. Per la protecció de dades aquí a Espanya només hi pot anar el nom, però hi haurà el vostre nom, el nom que hagueu posat de la compra, hi haurà el vostre nom com a persona o com a agraïment de poder publicar realment el llibre. Així que ja d'entrada, gràcies a tots i totes els que ja l'heu comprat, no? I gràcies a tots aquells i aquelles que el comprareu i que fareu possible doncs, aquest projecte, no? Que al final... L'objectiu d'escriure aquest llibre és ajudar les famílies, no? Poder tenir en un sol llibre una guia d'acompanyament en l'alimentació per generar, doncs, això, zero pressions a la taula, no? Que el moment de taula, que aquests dies ho estem vivint, que són moments de compartir, no? D'estar en família, de ser un plaer, o així hauria de ser, doncs que continuï sent-ho tot l'any també, no? O sigui, que qualsevol moment en què seiem a taula tots junts, doncs que sigui un moment de plaer.
1: Ai, que xulo. I nous reptes per al 2026? Pot ser un dels reptes que ens podem fer totes i tots, segur que tindrà algun a veure amb l'alimentació, però d'aquesta manera, no? Si impressiones, millor.
2: Sí, jo us proposaria com a repte menjar lliures. I qui no m'ha escoltat parlar de què és menjar lliure és, doncs això, menjant sense plantejar-nos res sobre el menjar, simplement gaudir-lo... o no, perquè a vegades hi ha aliments que no estan bons, tu, no? O preparacions que si fem aquest treball de ser conscient del que estic menjant, doncs a vegades li donem massa valor a productes, no? O aliments que realment no el tenen, no? Si fóssim més conscients. Llavors, és això, gaudir del menjar, compartir moments a taula... crec que he fet una reflexió aquest any, i és que cada cop més relaciono el menjar saludable amb el menjar tradicional, no? Tant a la cuina com en el compartir moments a taula, i el no, i el deixar de banda l'individualisme i el menjar sols, no? Sempre que puguem, doncs compartir un moment de junts, un àpat junts, crec que és importantíssim per una bona alimentació, una alimentació saludable.
1: De fet, jo també estava fent la reflexió que menjar lliure vol dir prèviament tenir tota la informació.
2: És també.
1: A dir, tenir la informació del valor nutricional dels aliments, saber què estem ingerint i com ens afectarà el nostre organisme. No. Mm. És a dir, per menjar lliure, primer hem d'aprendre, hem de saber, perquè si no, no estem fent una llibertat, ho estem fent amb la pressió social, amb la indústria...
2: Amb la publicitat, exacte.
1: La publicitat,
2: exacte.
1: Tota la indústria alimentària, diguéssim, no?
2: Sí,
1: ho estem
2: perquè...
1: fent... guiats per uns altres.
2: Totalment, Pili, perquè quan parlo de menjar lliure és que quan tu compres un producte, quan agafes un producte al supermercat, doncs que sàpiguis què és el que estàs menjant, no? O sigui, menjar lliure és que jo puc agafar unes galetes i me les puc menjar, però també me les he de menjar sabent què estic menjant. No pensar que perquè hi ha una etiqueta verda o perquè hi posa bio o perquè hi posa ecològic, ja estic menjant algo més nutritiu per al meu cos. No és així. Vol dir això que no me la puc menjar? No, si t'agrada menjar-te-la, no? Això és menjar lliure. Però sent conscient del que estic menjant i com això afecta al meu cos. I a vegades, doncs, sempre hem d'intentar menjar aliments que siguin nutritius per al nostre cos, però la nostra ment també necessita menjar, sí? I llavors, a vegades, hem de menjar aquests productes per sentir-nos millor, sí? I no passa absolutament res. La qüestió és aquesta, és saber què és el que estic menjant, com afecta el meu cos, ser conscient, val? I gaudir-ho i no sentir-me malament després.
1: Uh-huh. La setmana passada parlaves del bombó, no? Clar, perquè si tu saps què és el que estàs menjant des del coneixement real, doncs segur que no et menjaràs un munt de galetes o un munt de patates. Ho faràs segur, perquè saps que no és bo per tu.
2: Sí, i sent conscient vol dir... Vaig a posar un exemple, Pili. A mi m'encanten les patates de bossa, ¿vale? Els xips de bossa, m'encanten. I jo moltes vegades, doncs, me ve de gust, i a casa sempre n'hi ha. No sempre em menjo. Però el dia que me ve de gust, doncs no obro la bossa, me ho menjo de la bossa de peu corrent i sense saborejar, no? Si m'agrada, què faig? Gaudir-ho. Per tant, ho fico com un bol, m'assento, me'n menjo una a una, i a vegades estan rancies i les deixo. Sí, no me les menjo perquè ara me permeto menjar patates. No, jo volia gaudir-ho i ara això no me fa gaudir perquè no estan bones, estan rancies. Per tant, deixo de menjar i s'ha acabat i un altre dia ja ho gaudiré, no? O sigui, ser conscient i donar-li el valor que realment té aquests aliments per nosaltres. No menjar-lo perquè simplement ara li hem donat permís a la nostra ment.
1: Super necessària la mesa s'impressiones. com dèiem, el podem aconseguir a través de Dashbook www.mynutricionist.es i a través de my-nutritionist. I a més, si et seguim a My Nutritionist, trobarem mil també inputs per alimentar-nos millor, per fer aquesta alimentació més conscient.
2: Sí, i a més, Pili, vull afegir que, tot i que el perfil sembla que està enfocat als nens i nenes, al final són accions que són per nosaltres també com a adults.
1: I tant, i tant. Naila, que vagi molt bé, que tinguis molt bon any.
2: Igualment, a tots i totes.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, jo de ve fi, fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, Embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Els sords són molt bonics i si els cuidem ens donen un munt de coses bones per menjar. Escolteu amb atenció aquest poema que parla d'ells, dels sords.
6: Hola, sóc l'Àrits Oliva Macelles. Vaig a la classe de tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen, del col·legi. El poema que escollí es diu Al costat de l'or i l'ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'hort. Al costat de l'or, vent de ponent, quebrandes les canyes torrenteres, com estadans d'una batalla, mai portada a terme.
5: Moltíssimes gràcies, Àrits. Gràcies per escollir un poema que parla dels sords. I és que gràcies a ells tenim tomàquets, enciams i moltes altres verdures de ben bones. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
7: Nice, poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, aquest programa on, com sempre, anem cap al passat, mirem enrere, tot i que també ens agrada la ràdio d'avui, però especialment ens agrada recuperar aquella que ja no existeix, que va existir algun dia, i que, si hi va haver sort, algú va enregistrar alguna d'aquestes emissions i les conserva, en la majoria de casos, a casa seva. I per això aquesta és la nostra missió, recuperar tots aquests talls, contactar amb vosaltres, que potser els teniu a casa i potser ni ho sabeu, i intentar preservar del pas del temps, de la destrucció, aquests documents. I això ho parlem, com sempre, amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve. Doncs molt bé, com sempre, encantat aquí d'estar fent ràdio amb tu i d'estar fent la Maroteca de la Ràdio. El que deies, que molta gent potser no ho sap, això, que ho té a casa. Nosaltres mateixos hem quedat sorpresos més d'una vegada de trobar una cinta de caset i no saber que hi ha allà gravat i doncs una grata sorpresa. O sigui que és important fer aquesta tasca, no?, d'una mica de buscar en armaris i dius, i això què deu ser, no? I la veritat és que el resultat pot ser força agradable i això ens ha passat i ho hem comentat aquí a la Maroteca.
3: Molt bé, doncs nosaltres esperem que estigueu contents de poder fer aquesta tasca junt amb nosaltres i de començar a escoltar alguns talls, perquè Sempre hi ha aquelles gravacions que tu no recordes que tenies i al final acaben apareixent. Nosaltres, en els darrers programes, us hem estat punxant algunes gravacions que jo vaig trobar després d'una segona audició a la majoria de les meves cintes de l'arxiu de casa meva, i van aparèixer algunes coses que ni recordava, altres que sí, però que pel motiu que siguin no s'havien digitalitzat. Un exemple, juny de l'any 1989 a la cadena 13, Mònica Dego amb el top 50 de la cadena 13.
5: No corris, no corris, no corris, perquè això només ho trobaràs aquí al Top 50 a la cadena 13. Megamix des del The Greatest Hits Collection, a càrrec de les Bananarama.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un tall molt curtet, amb una qualitat de so bastant dolenta, una cinta que no era gaire bona. Aquelles coses que passen, també, que hi ha unes cintes... No cal dir marques tampoc, però jo, per exemple, el cas de meu Sony era pràcticament la número 1, però aquesta no ho era, aquesta no ho era, era una altra marca, i això es notava.
4: Sí, recordes les cintes de ferro, que era de ferro cromat, ferro cromat, en deien, ferro cromat, sí, bueno, cromat no eren les
3: de
4: cintes,
3: crom.
4: No? Però de crom.
3: Això, hi havia les
4: crom,
3: de ferro, crom. Les de crom.
4: Les de crom, que no vol dir cromat, sí, sí, correcte, doncs algunes tenien una qualitat excepcional, no? I després aquella funció Dolby, no?, que tenien les cintes, no?, que al final el que estava fent era un retall bestial dels aguts, per evitar una mica aquesta... evitar el so de fregit, no?, de la cinta, una mica...
3: Bé, millor dit, la tecnologia Dolby el que feia era, d'entrada, a l'hora de gravar, incrementar moltíssim el nivell d'aguts perquè després el retallaves i així...
4: Perquè després el retallés.
3: Ah, exacte.
4: I no quedés, doncs, mancat l'agut musical, diguem, l'agut que podria pertànyer, doncs, amb uns platerets de bateria o qualsevol instrument de tons aguts. Bé, Bananarama, la punt musical, Bananarama.
3: Sí, el que s'escoltava en aquella època, no?, fent aquesta versió d'aquest clàssic del Vines. Sí, sí. Molt bé, doncs anem amb més històries, una mica més recents en aquest cas. Anem el 17 de gener del 2005 a escoltar una promoció del programa Barra Lliure a Ràdio Sant Cugat amb la veu de Jessica Sotodossos.
6: A la nit també tens Barra Lliure. De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, el magazín selecciona els seus millors moments. Dance, dance, dance, entrevistes, tertúlies, música i humor en un còctel que s'agita a la 91.5 de la FM. El millor de Barra Lliure. Deixa't convidar.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
7: Catalunya Informació.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Catalunya Informació.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Catalunya Informació.
2: Doncs hem escoltat una bateria de jingles als inicis de Catalunya Informació, en aquest cas de l'any 1995, unes gravacions que ens va facilitar ja fa un parell d'anys l'Esteve Sala. Avui hem començat amb jingles, amb publicitat. I què et sembla escoltar ara una foca de La Caixa, que ara mateix és una marca comercial, però La Caixa d'Estalvis i Pensions com a tal, si us recordes, Jordi, ja no existeix.
3: Sí, ja no existeix, no existeix. Es va transformar en CaixaBank, no?, per aquesta desaparició de les caixes, no?, a Catalunya. Bé, però La Caixa, clar, com a marca, sempre ha pesat molt, no? Fixa't, podia ser estudi de màrqueting, no? La Caixa, no? La Caixa, com a logo, com a eslògan, no? Ara ja ha canviat, per tant, anem a sentir aquest tall que fa menció a l'antiga Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona.
2: Doncs anem 35 anys enrere, 1989, a escoltar aquesta falca de La Caixa.
4: Amb un petit estalvi, una gran jubilació. Amb la llibreta Pensió 2000 de la Caixa de Pensions. L'informarem a les nostres oficines o trucant al 900-310-310. Llibreta Pensió 2000 de Caixa de Pensions. La Caixa, un gran pla de jubilació.
0: La Maroteca de la Ràdio.
5: Escolto sempre RAC 105 perquè hi ha cançons d'ara, cançons d'abans i a més tinc l'opció de consultar-les per internet.
6: Escolto RAC 105 perquè m'agraden els sexis de tota la vida.
7: RAC 105, entre la música i tu.
2: Va, Jordi, el concurs de torna, a veure si saps de qui és aquesta veu.
3: Ara no ho diria. Sí, home, clar. De Sílvia, la nostra Sílvia.
2: Doncs no, veus? Fixa't. És una RAC 105 bastant més moderna. Va, no diguis, te la torno a posar, no.
6: 105 perquè m'agraden els sexis. Aquí, de tota
7: RAC 105, entre la música i tu.
3: Ostres!
2: Ara t'enganxo,
3: És que, saps què passa? Que m'he quedat pensant amb el tall de la dona que diu que m'agraden els sexis. I entres els sexits. si el tornes a posar, m'agraden molt els sexits, diu.
2: Els sexits o els sexis?
3: Clar, els sexits.
6: Escolto RAC 105 perquè m'agraden els sexis de tota la...
2: Els èxits.
3: Els èxits. M'agraden els èxits. Escolta, ara no sé qui és, o sigui, perquè és que... És,
2: la veu de Catalunya, sí. La veu de Catalunya és...
3: La Montse Llussà?
2: Ah, ara sí, home, sí.
3: Hombre, pues no l'he reconegut aquí,
2: Bé, no ja fa uns anyets, no tinc aquí la data, però probablement va cap a 15 anys aquesta promo de RAC 105.
3: Clar.
2: Molt bé, escolta, ja que estàvem escoltant abans jingles de Catalunya Informació, va, també t'ho puc fer, però em sembla que ell mateix deu dir el seu nom, per aquí en aquest tall, anem a escoltar. Doncs anem al 1997, al mes de febrer de l'any 97, concretament a escoltar un blog.

0: elegidas por Pablo Casado. No los va a definir, no se van a definir desde ninguna plataforma y desde ningún grupo de comunicación. Que quede absolutamente claro.
1: Rubalcaba, que ha acusat el govern de totalitarista, autoritarista, ha denunciat maniobres del gabinet a la plataforma digital liderada per Telefònica, fins i tot en els nomenaments.
2: ¿Sabe lo que ha pasado? Que ha durado 3 días. Es el director más breve de todo. Ha durado 7 días. Se le nombró. A los 4 días alguien dijo que era felipista y a los 3 días se lo cargaron. ¿Saben cómo se llama eso, señorías? Se llama caza de brujas.
1: La discussió continua ara amb la intervenció dels grups parlamentaris de l'oposició. Després es votarà la convalidació del decret i finalment es decidirà que es tramiti com un projecte de llei.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Doncs veus, de fa anys, Josep Capella, actualment a TV3, doncs en aquest cas a Catalunya Informació, febrer de 1997, en aquesta connexió amb Madrid des dels estudis de Barcelona, diagonal 614, cantonada Beethoven. I també hem pogut escoltar la veu de Rubalcaba, el que llavors era líder de l'oposició, o un dels caps visibles, perquè... diguem que va quedar després de la derrota del 96 en segon pla Felipe González i altres persones, com per exemple Alfredo Pérez Rubalcaba, va sobresortir. Ara anem encara una mica més enrere en el temps. Anem a l'any 1995, 25 de setembre d'aquell 95. Anem a escoltar un fragment de La Peixera a Ràdio Rubí amb Joan Vilalta i un servidor.
5: Són 4:45, les notícies. Mollerussa, Pla d'Urgell. El president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Joan Renyer, i representants de 400 ramaders catalans lliuraran demà al conseller d'Agricultura de la Generalitat, Francesc Xavier Marimon, un document que dona suport a la comercialització de la llet infantil en els supermercats. La venda de llet maternal en establiments comercials que no siguin farmàcies ha estat iniciada per l'empresa de Mollerussa Granja Castelli, que comercialitza la marca Nadó Infantil i el Castillo, que manté la seva posició malgrat les sancions que li ha imposat la Generalitat. Segons fonts del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, la venda de la llet Nadó en els supermercats representa un benefici pel sector lleter per accedir a noves vies de desenvolupament per al consumidor, amb preus més barats i més comoditat de compra. Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida i alcalde de Mollerussa, Josep Grau, ha declarat avui a Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, que és absurd i incongruent que mentre des de les administracions obliguem els ramaders i empreses lleteres a invertir per adaptar les seves infraestructures a la normativa europea, la nostra legislació sigui l'única d'Europa, juntament amb Grècia, que prohibeix vendre llet infantil en els supermercats. Josep Grau es va entrevistar la setmana passada amb el ministre de Comerç, Xavier Gómez Navarro, per sol·licitar-li que el govern canviï la legislació que només autoritza la venda de llet infantil a les farmàcies i en els propers dies espera entrevistar-se amb la ministra de Sanitat en el mateix sentit. La Conselleria de Comerç de la Generalitat sanciona des de fa algunes setmanes a l'empresa Granja Castelló de Mollerussa amb 100.000 pessetes diàries per la seva decisió de comercialitzar la llet per a nadons nadó a supermercats.
6: I continuarem amb una notícia del Vallès Occidental, concretament de la capital d'aquest, a Sabadell. Dos individus van atracar i tancar 13 dones que es trobaven a l'interior d'una perfumeria situada al passeig Almirall Marquer de Sabadell, segons han informat avui fonts policials. L'atracament es va produir al migdia del passat dissabte, quan dos individus d'aproximadament 30 anys d'edat, vestits amb xandall esportiu i armats amb navalles, van irrompre a l'interior de l'establiment. Els assaltants van tancar la porta del local i van sostreure els diners en efectiu que es trobaven a la caixa forta i els que portaven damunt les clientes, inclosa la paga de jubilació que de 12.500 pessetes d'una senyora gran. Segons han indicat algunes de les dones de la declaració davant la policia, l'atracament es va produir en poc més de 5 minuts i en finalitzar, els atracadors van fugir de l'establiment deixant-les tancades amb clau a l'interior de la perruqueria. Els veïns del pis de dalt, en sentir els crits que provenien de la perruqueria, van avisar la Policia Nacional, que es va procedir a obrir la porta de l'entrada de l'establiment. Per ara es desconeix la identitat dels assaltants de la perruqueria de Sabadell, que es van aconseguir un botí d'aproximadament 75.000 pessetes que, segons van dir els autors de l'atracament, necessitàvem per menjar.
5: Barcelona. L'Institut Nacional de Meteorologia ha decretat la situació d'alerta a les províncies de Barcelona i Girona davant el risc que hi hagi pluges intenses de caràcter local. La situació L, l'anterior a la màxima alerta, ha estat activada a les 12 hores i restarà en vigor fins a les 24 hores per a aquestes dues demarcacions. L'Institut Nacional de Meteorologia adverteix que el risc de pluges intenses es refereix principalment a la costa i al prelitoral de Barcelona i Girona, zones on la setmana passada va caure ja una forta tempesta que va causar nombroses destrosses i va provocar a la ciutat comtal la mort d'una persona, talls de llum i problemes de trànsit. Les autoritats recomanen que en situació de risc o d'inundacions

0: la població escolti la ràdio, segueixi les consignes dels equips de socors, s'allunyi de les zones fàcilment inundables i dels torrents i no aparqui els cotxes al costat dels rius.
1: I per últim, una notícia de Barcelona. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha informat avui al seu govern de la decisió de dissoldre el Parlament de Catalunya i convocar eleccions autonòmiques anticipades per al proper 19 de novembre, segons han informat EFE, fonts de la Convergència i Unió. Pujol s'ha reunit aquest migdia amb els consellers del govern abans de signar el decret de dissolució de la Cambra Catalana i aquesta tarda oferirà una conferència de premsa per fer pública la seva decisió. El decret de dissolució del Parlament i de convocatòria dels comicis impareixerà publicat demà en una edició especial del Diari Oficial de la Generalitat i l'endemà el president català informarà d'aquest acord al rei i al Palau de la Zarzuela.
0: Fins aquí les notícies a la Peixera d'hivern.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: Aquí teníem aquesta Peixera d'hivern, que el vam anomenar inicialment aquest programa d'aquesta manera, perquè just l'estiu anterior havia començat a emetre's la Peixera, i per tant, per diferenciar la temporada d'estiu amb la d'hivern, perquè nosaltres vam fer doblet, diguem, vam continuar, doncs ho vam fer d'aquesta manera, però finalment això de l'hivern va caure i es va quedar només amb la Peixera. Estàvem escoltant aquest recull de notícies que redactava jo mateix. Jo agafava els diaris de cada dia, una hora aproximadament abans de fer el programa, i mirava una mica el que em semblava més interessant a nivell local i també a nivell de Catalunya, i doncs ho redactava en forma més o menys breu, d'una banda la informació general, que és la que hem escoltat ara, i d'una altra l'agenda musical i cultural. I aquesta és una fórmula que va anar circulant en altres programes, com per exemple el Magazín de Nit a Mata de Pere Ràdio, que el que feia quan coexistien aquests dos programes era fer un resum de totes les notícies que cada dia elaborava, perquè el programa que feia Mata de Pere llavors era setmanal, i per tant m'anava bé aprofitar tot aquest material que jo tenia, i si encara s'estava parlant d'un futurible i no havia caducat aquella informació, doncs llavors la reciclàvem, no? I també, d'altra banda, si recordaràs tu, Jordi, que el Black Knight, quan el fèiem, si bé en directe no ho sé, però sí que l'enregistràvem perquè si no és aquella setmana mateix, doncs el que fèiem era fer una agenda musical i cultural que teníem redactada, i per tant també fèiem una mica aquest exercici, no? I és el que diem sempre, que la ràdio al final és un mitjà de comunicació que hi ha moltíssima gent que l'utilitza per entretenir-se, però bàsicament jo diria que serveix per estar al corrent de les notícies, no?
4: Sí, i tant, i tant. Fixa't tu que en un moment donat, parlant de la informació meteorològica, deies que recomanava a la població que prestés atenció, doncs, a la ràdio, per estar pendent de possibles afectacions a causa de la meteorologia, no? Clar, avui en dia ja diríem, bueno, doncs esteu atents als canals de Twitter de l'Ajuntament o de Protecció Civil, també la ràdio, no? Clar, aquí ara s'han afegit més mitjans, però fixa't tu que, jo tot i així, tot i aquests mitjans, jo crec que la ràdio continua sent en essència això, no? Aquesta manera directa de comunicar i d'avisar o d'advertir d'alguna cosa que està passant. Però, insisteixo, tots tenim un dispositiu a la mà, hi ha dispositius d'alertes de seguretat, de cop i volta et poden enviar un missatge al mòbil, diguem, ojo que ve un tornado, vaja, no seria aquest el cas, però ja ens entenem, no? O una fuita química en alguna empresa o qualsevol cosa d'aquestes, no? Sempre hem dit, no?, la ràdio de la immediatesa. Sí, però tenim uns aparatets a la butxaca que també et poden, ja et dic, poden fer que, si ja no cal ni que tu el consultis ni que l'obris, sinó que a distància poden fer sonar i enviar-te un missatge dient alguna cosa, no?
3: Clar, de totes maneres, permet-me fer un comentari. Si tu estàs pendent de la ràdio, hi ha algú que està en aquells moments tota l'estona connectat i, per tant, té una informació molt directa, molt fresca, correcte, i tu ets el primer en estar al corrent d'aquesta notícia.
4: Encara acaba sent el primer, més que el que rebrà per mòbil l'avís.
3: Jo crec que sí, perquè també és això, el que emet el missatge al mòbil, què triguen a escriure aquella notícia?
4: Sí, suposo. Vaja, home, entenc que deuen ser uns presets ja fets que es deuen enviar. però recentment vam poder, no, observar com des de Protecció Civil doncs ens van fer un avís, no, de prova, s'estan fent avisos i proves a la població, i de fet en altres països, tipus Japó, és una via de comunicació en advertència de terratrèmols o altres tipus de fenòmens adversos bastant utilitzada, fins i tot als Estats Units també, no? Però és el que tu dius, si tu ja tens un aparell de ràdio del qual saps que ja estàs en una situació complicada de tempesta, per dir-ho, ara vaig a treballar als Estats Units, no? Hi ha una situació complicada de tempesta i ja hi ha un canal de ràdio que t'està emetent constantment, no, del que està passant, doncs evidentment ets el primer que t'estàs enterant d'això, no? Tots allò que diem, eh? Vull dir, tant tu, això ja ho tenim tots molt clar, tant tu com jo, no? Que a casa sempre tinguis una ràdio. I una ràdio a piles, eh? Que si se'n va la llum, la ràdio o a piles o amb una bateria carregable, com tinc jo, que tinc una bateria, una ràdio de FM i multibanda analògica, però que es carrega per USB, aquesta barreja, diguem, moderna, antiga.
3: Bé, això sempre que hi hagi algú disposat a fer ràdio en directe, perquè si, per exemple, et despertes a altes hores de la matinada i agafes el transistor de torn i comences a fer un escombrat del dial, et pots posar les mans al cap, perquè pràcticament tot és programació enllaunada, que pot ser que hi hagi gent parlant, però que no és en directe, òbviament. Per tant, això ha canviat força, perquè abans era més aviat al revés. És a dir, sempre hi havia algú de torn parlant, del que fos, sempre, i addicionalment també si hi havia alguna emissora musical, doncs tenia la programació ja enregistrada, però jo què sé, RAC 105 mateix, per exemple, que n'hem parlat tantes vegades, del RAC Time, es feia fins a les 6 del matí en directe cada dia.
4: En directe, i mira que la ràdio de nit sempre té aquesta màgia, però clar, entenem que a nivell conciliatiu doncs sigui complicat, no? I ara em preguntava, no, els informatius de Catalunya Informació continuen sent butlletins en directe o hi ha algun butlletí que repeteix?
3: Jo, mira, posaria amb el foc que ja fa anys que en una franja d'allò de plena matinada estan enregistrats,
4: sí,
3: eh?
4: Diguem de les 3, les 4, les 5 del matí...
3: I a les 6, actualment, en el cas de Catalunya Informació, connecten amb Catalunya Ràdio, perquè comença el matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell, a les 6 del matí. Per tant, això ja ha canviat.
4: Sí. En fi, seguim.
3: Vinga, anem ara a Tintín a la ràdio, un programa que a mi m'encantava escoltar, es va fer durant alguns Nadals. Nadals en plural no ho diem incorrectament, eh? Sinó no diem allò de els Nadals nosaltres els anem a passar no sé on, que en català és en singular. No ho dic allò per això, típic. No. Ho dic perquè no. Eren diversos anys Nadals, Nadals, sí. Que es tenia allò que l'emissió d'aquest programa enregistrava, sí, prèviament.
4: Heu estat d'aquests Nadals. Aquests Nadals.
3: Exacte. Quins? Aquest any o el passat? No. Doncs en aquest cas,
4: clar,
3: estem sumant anys diferents, per això ho he dit així. Doncs Tintín a la ràdio, un programa que presentava i dirigia Jordi Tardà i que parlava d'una de les passions de Jordi Tardà que jo comparteixo perfectament. El Tintín és dels còmics que jo sempre he conservat alguna lleixa de casa meva i m'acompanyen per tot arreu. De ben petit ja me n'havien regalat i no vaig parar fins que no vaig aconseguir tota la col·lecció de llibres amb el llom de color groc clàssic. I de tant en tant els revisito i m'encanta el que feia Hergé. Però més enllà dels llibres, doncs està bé que personatges com Jordi Tardà ens expliquin més històries, com sempre parlem aquí, d'històries les que es poden fer a través de la ràdio. Tintín a la ràdio, anem al 25 de desembre de l'any 2007.
5: Bon Nadal, joves de 7 a 77 anys. Avui neix Tintín a la ràdio. Salutacions de Jordi Tardà. Aquesta és la chanson de Tintín, la cançó de Tintín.

0: Il a fait le tour du monde et ça n'est jamais fini. Sur terre, en l'air ou sur l'onde, Tintin est toujours parti. Milou toujours l'accompagne, y'a pas plus fidèle que lui. À la ville, à la campagne, l'admirable Milou suit.
1: Il a peur de rien, mais de rien, c'est un homme. Et ceci partout, mais partout, c'est Milou.
2: Tintín a la ràdio és un programa escrit, dirigit i realitzat per Jordi Tardà. Documentació Miquel Fuertes, producció Romi Masferrer, control tècnic Ricard Portal i la col·laboració de la Fundació ERG.
3: Tintín a la ràdio neix per celebrar el centenari del naixement de l'autor de les aventures de Tintín, Georges Rémy, més conegut arreu del món com ERG. Al nostre espai us parlarem de l'actualitat a l'entorn del món d'Hergé. Parlarem amb tintinòlegs i tintinaires. Recordarem les aventures de Tintín nascudes l'any 1929 i descobrirem en exclusiva la discoteca privada de Georges Rémy d'Hergé. Tota una exclusiva, insistim. En definitiva, l'univers de Tintín al vostre abast. Abans de tot, us vull presentar el documentalista i home fonamental a Tintín a la ràdio, Miquel Fuertes. Bon Nadal, Miquel.
4: Bon Nadal, Jordi.
3: Miquel Fuertes és un expert en Tintín, un tintinòleg, un tintinaire. Com vas descobrir Tintín i quina és la teva vinculació amb el personatge?
4: Bueno, el vaig descobrir a la meva més tendra infantesa, perquè jo sóc d'educació francesa, jo vaig estudiar a Barcelona al Liceu Francès, i entre els estudiants del Liceu Francès, pues, Tintín era algú molt i molt i molt present, no? Llavors, des de fa molts anys, i després, pues, ja quan arribes a edats més madures, pues, alguns encara hem conservat aquesta afició i aquesta passió que tenim per Tintín, i jo sóc un d'ells.
3: Després ja anireu descobrint el curs del nostre espai d'avui, també de demà, dia de Sant Esteve, també de 4 a 5 aquí a Catalunya Ràdio, i el dia 1 de gener del 2007, també de 4 a 5 i a Catalunya Ràdio, doncs més vincles de Miquel Fuertes i de qui us parla també amb el món d'Hergé, amb el món de Tintín. Vam estar parlant amb Fanny Rockwell, la vídua d'Hergé, presidenta de la Fundació Hergé, hereva de tot el llegat de Georges Rémy, del seu emèrit, i la nostra primera pregunta era quin era el motiu d'aquesta exposició Hergé al Centre Georges Pompidou. Fanny Rockwell.
5: Eh bien, d'abord, ça correspond à... C'est une réponse à l'invitation.
4: Ens diu Fanny Rockwell que aquesta exposició correspon a una invitació del Centre Pompidou amb l'objectiu de fer pujar l'estatus del còmic, el qual, evidentment, era un honor que tenia que correspondre a Hergé, com no podia ser d'una altra manera, i que, en definitiva, es tracta d'un homenatge a tota l'obra d'Hergé.
3: Bon Nadal, Ronald Koeman.
6: Sí, gracias.
3: ¿Cómo estás?
6: Estoy muy bien, estoy muy contento, ¿no, Holanda?
3: Hoy vamos a hablar contigo no de fútbol, sino de Tintín, porque tú, cuando llegaste al Barcelona en el año 1989, te llamaron, algún periodista, imagino, Tintín Koeman. Tú, cuando estabas en Holanda... ¿Te llamaban Tintín? O, porque en Holanda creo que le llamáis Kuifje, ¿no?
6: Sí, pero Kuifje sí es la palabra existe de Tintín en holandés. Pero a mí nunca me han nombrado Tintín aquí en Holanda. Yo creo que ha sido la primera vez por un periodista español, como tú has dicho.
3: ¿Y te gustó o no que te llamaran Tintín?
6: Bien, no, yo creo que no hay nada negativo en ese sentido, ¿no? Porque... Desde pequeño conozco bien Tintín también en Holanda por sus libros, por sus cosas. Y bueno, para mí, a mí nunca me ha molestado esta palabra.
3: ¿A ti te gustaba, pues, Tintín ya de pequeño? ¿Habías leído los libros de Tintín?
6: Sí, sí, he leído de pequeño en el colegio, en casa, los libros de Tintín, sí.
3: És el moment de que nosaltres continuem aquí, el Tintín a la ràdio i a Catalunya Ràdio, parlant d'aquí uns instants amb la única associació catalana de tintinaires, Tintincat.
7: Llam de rellam, per fi som a la ràdio. Tintín a la ràdio, un programa de Jordi Tardà.
3: Joan Manel, Soldevila, bon Nadal.
8: Molt bon Nadal.
3: Estem avui a l'estrena del Tintín a la ràdio i no podíem, evidentment, deixar de parlar de Tintincat, d'aquesta associació de tintinaires de Catalunya, de la qual doncs, tu n'ets un dels seus màxims responsables i el qual et demanem avui, a la tarda de Nadal, que ens en facis 5 cèntims. Quan va néixer aquesta organització, aquesta associació, evidentment, era per homenatjar l'obra d'Hergé, no?
8: Així és, així és. Mira, amb motiu de l'exposició que es va fer al Museu Marítim, Llam de Rellam, no?, al voltant de Tintín i el mar, es va haver una certa activació, agitació de tota la gent que ens estimem Tintín aquí a casa nostra, no? I de forma espontània i a través d'internet, perquè evidentment sembla que les noves tecnologies han començat a formar part essencial, no?, de la nostra vida, doncs vam començar a trobar-nos virtualment diversos aficionats i va començar a sorgir la idea de tirar endavant una associació que permetés ajuntar tota aquesta passió per Tintín que hi ha a casa nostra, no? I així va ser. El desembre del 2003 ens vam trobar els que seríem després socis fundadors, en vam parlar i endavant les atxes.
2: La discoteca personal de Georges Rémy. Hergé.
3: Doncs sí, gràcies a Nick i Fanny Rockwell he tingut el gran privilegi de poder descobrir quins discos guardava a casa seva Georges Rémy Hergé. S'han fet discos inspirats en les aventures d'Hergé, però quan Hergé treballava, quina música escoltava a casa seva? Tenim una llista que anirem descobrint avui, demà i també el pròxim 1 de gener dins de Tintín a la ràdio. Però el disc que més agradava a Georges Rémy i que també vam recordar al Tarda Tardà i a ICAT FM era Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
9: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
10: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
11: Aquí teníem el gran i estimat Jordi Tardà, en pau descansi, en aquest Tintín a la ràdio, aquests capítols especials de Nadal que ja fa anys podíem escoltar a l'antena de Catalunya Ràdio. La reflexió que estava fent ara escoltant el Jordi Tardà, Jordi Caselles en aquest cas, és que omplir tot un espai de ràdio d'hores parlant d'un tema en concret, això requereix de tenir bons col·laboradors i, sens dubte, que també cal que hi hagi un bon conductor que sigui capaç de portar el programa, en aquest cas el Jordi. També, curiós, aquesta capacitat camaleònica de poder parlar de qualsevol tema, perquè estàvem acostumats a escoltar-lo a ell amb temes musicals pràcticament sempre, però de cop i volta es treu de la màniga una de les seves passions, el Tintín, i busca els millors col·laboradors, doncs això que dèiem, per omplir, entre cometes, aquesta hora de ràdio o més, i ho fa d'una forma excel·lent. Per tant, no sé com ho veus tu, però s'ha de tenir moltes taules per saber fer això.
12: Sí, s'ha de tenir una xarxa de col·laboradors molt important, com tu dius, però suposo que ell també té molt de coneixement propi, no?, que simplement exposa en el programa. A vegades, quan a tu t'agrada alguna cosa, si a tu t'agrada molt alguna cosa, acostumes a tenir molta informació, pots ser capaç de parlar-ne tu mateix sense necessitat de que algú t'hi afegeixi més coses durant molta estona, no? Clar, el Jordi havia, diguem, nutrit la seva ment d'hores i hores i hores i hores musicals, suposo d'haver llegit revistes, per això podia fer aquest programa de ràdio, no? Que, evidentment, els col·laboradors són necessaris pel fet que et puguin buscar i aportar altra informació que tu... o desconeixement, o també falta de temps, no?, per buscar-la. I en el cas del Tintín, si n'era un fan, segur que sense intervenir cap col·laborador, ell de per si ja en podria parlar molt, però a partir d'aquí doncs, el col·laborador t'ajuda doncs, això, a, sobretot a aportar més informació que tu no tindries temps de buscar quan has de preparar un programa d'aquests, doncs que requereix també dedicar temps a altres coses.
11: Per cert, en el meu cas, aquesta és una passió compartida, la de Tintín, amb en Jordi Tardà, perquè jo, de ben petit, que vaig llegir tots els capítols de Les aventures del Tintín, tinc tots els llibres, aquells clàssics amb el llom de color groc, i també tinc alguns llibres pòstums que van sortir posteriorment que analitzaven l'obra d'Hergé, també, per exemple, Tintín i l'Art Alfa, que jo no sé si el coneixes tu, Jordi, aquest llibre.
12: Doncs no, aquest no el conec.
11: Bé, doncs resulta que és l'obra inacabada d'Hergé, que no va deixar doncs, pràcticament més que esbossos i tota la història pràcticament completa, i per tant el que es va fer va ser recollir tot aquest material i publicar-lo. Es veu exactament els esbossos a mà, no hi ha cap mena de color, es veuen les vinyetes a mig fer, no hi són totes, hi ha algunes pàgines al final, sobretot, que només hi ha els esbossos de la historieta, però també està bé perquè et pots fer una idea de com va arribar a crear tots els llibres. Al final hi havia una documentació al darrere impressionant, una documentació bibliogràfica brutal, sobre el terreny fins i tot. Hergé viatjava a molts països doncs, per aconseguir poder tenir imatges reals de la cultura d'un lloc, perquè ja sabeu que Tintín pràcticament va estar fent voltes per tot el món i agafant imatges concretes, no? És a dir, que molt, molt interessant tota aquesta feina de documentació. Ara bé, aquí, ja que parlem també de ràdio i moltes vegades el que fem a nivell musical, quan fem programes musicals com el Rock and Classics, per exemple, és agafar obres pòstumes, és a dir, aquelles obres que no es van publicar en vida d'algun artista o d'alguna banda, doncs, diguem que el debat està sobre la taula, no? Tu com ho veus, això, d'agafar un material que l'artista no va acabar i publicar-lo?
12: Mira, sempre hem pensat que és molt fàcil, un cop un artista no hi és, agafar i parlar d'ell, no? I sempre es diu que perquè se'n parla un cop s'ha mort i no se'n parla un cop encara és viu, no? Que això també és un tema que... Aleshores, clar, agafar una cosa inacabada per treure-la... Bé, a veure, és que no li pots demanar permís a ell per fer-ho, no? Està clar que això s'ha de demanar permís a quin sigui l'hereu, no?, d'aquesta...
11: Correcte.
12: D'aquesta informació, això d'entrada. O sigui que mai podrà saber què li semblaria a ell, no? Si ell estaria a gust en que això sonés, no? Imagina, en el cas, per exemple, de ser un tema musical, no?, o un tema escrit, doncs, si algú doncs li agradaria llegir-ho, per una banda, perquè és, com bé dius, una obra inèdita, ja que ell ja no hi és i això no s'havia publicat, però podríem arribar mai a saber si l'artista realment voldria que allò fos públic, no? Potser no n'estava satisfet, o potser sí, o potser no... No sabem.
11: Bé, hi ha molts casos, mica... coneguts. Per exemple, sí. Amy Winehouse, que ens va deixar als 27 sí. anys. Sí. I aquest és un cas molt extrem, perquè sí que és cert que va sortir un treball amb alguns temes inèdits, però els seus pares van decidir destruir tot el material enregistrat que hi havia. És que fins i tot no se'l van quedar ni ells per evitar que se'n fes ús a futur. Això em sembla ja un cas molt extrem,
12: És un cas molt extrem. Jo, home, com a pares crec que haurien de ser capaços de poder conservar aquest llegat sense que ningú en faci ús, no? A menys que no sé, entressin a robar a casa seva, no sé què dir, no? Però, home, tant com destruir-lo. És important, jo, home, nosaltres, evidentment, també saps, no? És important la conservació, no? Aquí, precisament, ens dediquem a això, no? A la preservació, d'alguna manera, de coses que han existit i que ja no existeixen, no? En el tema dels artistes, com sempre, no? Sempre, doncs, sembla una mica no moda, però treball pòstum, és una cosa que al llarg de la història musical, no?, s'ha anat repetint en molts artistes, no? Treball inèdit, treball pòstum... No sé, amb la mort de Michael Jackson també va sortir tot una sèrie de documental, no?, de quasi cada dies abans de que morís, no? Mm-hmm. Bueno, És allò que mai ho podràs saber, no? Tampoc m'he trobat cap cas, no, que un artista en vida digui, escolta, quan jo no hi sigui, té una cosa guardada que se sabrà, no? Per exemple. Tindria una mica...
11: Hi ha hagut gent que ha escrit la seva pròpia esquela i s'ha publicat post-mortem, evidentment, sí, però sí, l'ha escrit ell. Vull dir que això també vol dir que de vegades pot haver-hi molta preparació darrere, dels temes, però bé, això és una altra història.
12: Sí.
11: Bé, doncs seguim amb més ràdio, anem a escoltar uns separadors de Ràdio Sant Cugat. En aquest cas viatgem al 1989 per a recuperar un separador d'un programa informatiu del qual ja n'hem escoltat altres vegades falques. Es tracta del Sant Cugat, avui amb la veu del que era llavors director de l'emissora, Ramon Grau.
13: Sant Cugat, avui, l'informatiu.
11: Una veu fonda i totalment característica, reconeixible, i anem ara a una veu femenina amb un altre programa que també n'hem parlat diverses vegades, Cau de Llops. Anem a l'any 2004, amb la veu de Jessica Sotodossos.
14: Cau de Llops, amb Esteve Llops.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Escoltem ja els últims minuts del programa d'avui, d'aquesta Maroteca de la Ràdio, que com sempre hem fet amb moltes ganes i molta il·lusió, i ho fem, Jordi, recordant les nostres vies de contacte.
2: Doncs sí, a l'email, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. I també tenim un WhatsApp, Esteve.
1: Sí, que és el 689-10-74-83. 689-10-74-83. Abans de marxar, un apunt. I és que fa setmanes vam trobar una web interessantíssima a Twitter que es diu radioteca.cat. Com la vam localitzar? Doncs molt curiós, perquè resulta que jo vaig fer donatiu ja abans de fer aquesta Maroteca de la Ràdio a l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio, de tots els fons que tenim, tant el Jordi com jo, de cintes nostres i també d'alguns oients que ens han facilitat, i tot el que era relatiu a Catalunya Ràdio i les emissores de la Generalitat, doncs ho van compartir l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio. I, com a agraïment, després de fer un enviament bastant important fa uns dies, doncs ells van fer un tuit i ens van citar. I a partir d'aquí va aparèixer una web que es diu radioteca.cat, d'un usuari de Twitter que es dedica a fer això, que, per cert, és un català que viu a Washington, a Seattle en concret, però des de la llunyania està fent una tasca increïble, i és utilitzar la intel·ligència artificial per a codificar, per a transcriure tots els textos que es diuen en una gravació, i les passa a text. És molt curiós perquè podeu escoltar tots els nostres capítols de la Maroteca, els darrers almenys, transcrits, és a dir, podeu veure exactament el que ara estem dient, doncs en un text. I això és molt curiós, sobretot imprescindible per a la gent sorda, per exemple, no? És a dir, que em sembla una cosa molt interessant i digna de destacar aquí a la Maroteca de la Ràdio, gràcies a la gent de radioteca.cat. I marxem amb una entrevista que em va fer Àngel Gianfrancesco, DJ Gian, a Ràdio Súria, on, amb l'excusa del 15è aniversari del Rock and Classics, vam estar parlant de tota la meva trajectòria radiofònica. Això va tenir lloc el dia 23 de febrer de 2024 a Ràdio Súria. Amb aquesta entrevista, amb aquest fragment, perquè seguirem un altre dia, marxem. Gràcies, Jordi, fins la propera.
2: Que vagi bé, adéu-siau.
3: Jo vaig estar fent això durant una temporada. La següent temporada ja vaig tenir un programa propi que vaig anar pensant a finals de la primera temporada. Vaig passar la proposta junt amb un amic a la direcció de Mata de Pira Ràdio. La van acceptar. Aquest programa es deia Magazine de Nit i es va fer dues temporades. Vale. En paral·lel, l'estil del 95, jo ja vaig anar a buscar altres llocs perquè veia que jo em volia dedicar a això. De fet, jo estava estudiant en aquells moments història de l'art, tot i que hauria volgut fer comunicació audiovisual, però per nota no vaig entrar. Em vaig quedar com a mig punt de poder entrar a l'autònoma, i per tant, doncs, al final vaig pensar, mira, farem una cosa, estudiarem una altra carrera que m'agrada molt, el primer cicle, i el segon ens passem a comunicació. Però, com que hi havia aquella ànsia de fer coses, primer vaig començar a fer més ràdio, vaig anar a Mata de Pere, després de Mata de Pere, a Rubí, i a Ràdio Rubí, aquell estiu del 95, ja vaig començar a fer un programa de ràdio de 4 hores de durada, que era un magazín que es feia de dilluns a divendres, junt amb un company de Mata de Pere Ràdio, en Joan Vilalta, i allà ens vam quedar. Vam començar l'estiu i al setembre ja vam empalmar amb la temporada d'hivern.
4: Déu-n'hi-do, 4 hores ja directament, eh?
3: Sí, sí.
4: I ja, o sigui, o tenies molt de contingut o ja tenies un equip darrere de producció per poder omplir, no? O bé, tot era improvisació i anar fent, anar marxant.
3: Una local és, o tens algun col·laborador que ajudi a tu, que també ets un col·laborador, o tu menges tot tu. I nosaltres ens ho fèiem tot. O sigui, érem dos, i bàsicament la direcció del programa era entre els dos, la selecció musical era meva i el guió era meu. Aleshores, jo arribava sempre, com a mínim, una hora abans a la ràdio. Començàvem a les... Això va ser l'estiu al matí, però després al setembre vam començar a les 4 de la tarda. Aleshores, jo arribava sobre les 3, després de dinar, i agafava tots els diaris i començava a buscar informació musical i cultural del moment.
4: Clar.
3: Aleshores, em feia un guió amb totes aquestes notícies. També teníem un concurs que fèiem en directe, amb trucades, que hi havia una sèrie de regals, i també redactava les preguntes, amb 3 o 4 opcions, una mica estil salvant les distàncies, Pasta Gansa, que és el que jo escoltava en aquells moments a Catalunya Ràdio amb el Mikimoto, no?, per exemple.
4: M'estàs donant una enveja molt gran, eh? Molt gran, perquè això és història, això és la ràdio local, com el dels principis. I en aquella època ja es podia viure de la ràdio o tenies que fer compatible amb altres feines per poder... Perquè, clar, la gent es pensa que la que treballa a la ràdio viu de la ràdio. Si ets de primera línia, sí, però hi ha moltes ràdios locals que compatibilitzar una feina, dos o tres, per poder arribar a tal, no?
3: Correcte. Mira, Matadepera, i la política segueix sent la mateixa allà, que és una localitat molt petita, jo crec que més petita que Súria, amb una renda per càpita alta, per tant, l'Ajuntament té recursos, però la ràdio no en té, no en té massa. Aleshores, tothom allà treballa per amor a l'art. Bueno, treballa, col·labora. És el cas de la majoria de locals del nostre país, no?
4: Correcte.
3: Aleshores, a Rubí sí que ja és una població més gran i, per tant, ja tenia més recursos, i allà hi havia com una, diguem, una nòmina, que no era nòmina tampoc, era com un contracte de col·laboració, i aleshores pagaven una sèrie de diners que no era ni molt menys per viure. Però aquell estiu jo també me'n vaig anar a picar la porta amb el meu amic a Ràdio Sant Cugat, i allà vaig començar a fer un programa els caps de setmana de Ràdio Fórmula. Aleshores, en tot plegat, més o menys anaves fent. I això ho vaig fer durant, bueno, doncs des del 2000, des del 95, perdó, fins l'any 2000. Vaig estar fent una mica tot això.
4: Déu-n'hi-do.
3: I amb això, més o menys anaves vivint.
4: Anaves entre una cosa i l'altra, podies, no a partir de coets, però com a mínim podies dedicar-te quasi al 100% a lo que era el món de la ràdio i no fer altres feines a part per poder arribar, que és el que ens agrada. Si hi ha alguna cosa que ens agrada i podem viure d'això, et dediques de ple, disfrutes, perquè saps que només et dediques a això. Dic, hòstia, ara he de treballar de transportista i després he d'anar al programa de ràdio. Clar, això després fa una mica més passat, però si estàs fent una cosa que disfrutes, et passen els dies volant, m'imagino.
3: Bé, pots sobreviure, però compte que jo també vaig començar a punxar en directe com a DJ just abans de començar a fer ràdio.
4: Vale.
3: L'estiu del 94, a la Festa Major de Talamanca, que és el poble on he anat des de ben petit, des de, de fet des que estava a la panxa de la meva mare, doncs un estiu un amic que era una mica més gran que jo, que era el DJ del poble dels últims anys, estava punxant, i a les dues de la matinada va caure al mig de l'escenari.
4: Hòstia.
3: Per què? Perquè havia begut massa.
4: Allò massa aigua en gas.
3: Aigua de Lourdes, jo diria, però bé. La qüestió és que, o aigua del Carme, al final, bé, doncs tothom es va quedar mirant-se els uns als altres.
4: I ara què, no?
3: Què fem? I jo vaig aixecar la mà i dic, a veure, jo més o menys sé de què va, si voleu m'hi poso. Vaig pujar allà, vaig estar de dues fins a les 5 del matí,
4: bé.
3: I quan vam acabar em van dir, l'any que ve t'hi poses tu. I vaig fer això 10 anys.
4: Que bo.
3: I llavors allò que va sortint, doncs, un bateig, un casament, una festa d'uns amics, i al final van sortint coses i no pares. I això ho vaig fer durant molt temps.
4: I disfrutes, eh? Perquè si t'agrada molt la música, jo que també soc de joc i també amateur, que vaig a una boda, mira, fa 15 dies vaig estar a una boda durant 10 hores punxant, perquè, clar, ja saps com és una boda. Està la boda, està el convite, està l'entrega de regals, està el pastís, i després està ja la festa i tot això. Bueno, vaig estar 10 hores, però clar, en què ens agrada la música, disfrutem molt i les hores passen volant que dona gust. I si de tant en tant cau alguna cosa, pues benvingut.
3: La diferència amb la ràdio és que la ràdio, la música està molt bé, però avui dia potser ja no té tant sentit com abans punxar música, perquè la tens a l'abast de la mà,
4: sí,
3: amb un clic, no?
4: Tiren de YouTube o tiren de Spotify, el que sigui.
3: Exacte.
4: Tenen, clar.
3: Ara bé, les històries que hi ha al darrere de la música, que per això ara introduiré d'un moment el rock and clàssics, crec que és molt interessant. I al final és l'essència de la ràdio. La ràdio, només que hi hagi una persona parlant, explicant coses, i oients, només que n'hi hagi un, ja té sentit. Si és una conversa com ara fem tu i jo, encara més, perquè enriqueix, no, aquell discurs que estàs fent.
4: Interactues.
3: Ara, al punxar la música en directe, la gràcia que té és que tu veus els teus oients, entre cometes, els estàs veient,
4: i
3: per tant veus les seves reaccions i gaudeixes molt quan dius, mira, és que jo sé que ara aquesta cançó és que va al pèl, va perfecte. I quan veus que l'has encertat, és com una satisfacció enorme, no?
4: Ho sé. Em posa la pèl de gallina quan que t'entén tan perfectament, perquè alguna vegada que he tingut la sensació de dir, bueno, provaré aquesta, que jo crec que... Perquè a vegades, tu saps que el dijoc, a vegades... on estem, no podem punxar el que ens agrada, hem de punxar el que ens demanen.
3: Clar.
4: I a vegades dic, bueno, i a vegades, com que no saps a quina línia és el poble, perquè a vegades he punxat en alguna festa major, dic, quina línia tindran de música, serà reggaeton, serà rock català, serà techno, i vas tirant, les primers 10 minuts vas tirant 3 o 4 temes diferents per a veure la gent que es mou més, i quan ja veus més o menys la línia, vas aixecant el cap i veus que van ballar, dic, vale, vas així. I ja quan veus que es comença a omplir bastant la plaça del poble perquè ho estàs fent bé, per mi és un regal. És que per mi és impagable. Jo veure que això que estàs expressant tu de la música que estàs... I la gent s'ho està passant bé, per mi és...
3: Bé, com diu l'Albert Malla, el disjockey el que passa és un orgasme cada nit.
4: Sí,
3: i és així, d'una manera molt diferent, però és com una pujada d'adrenalina tan bèstia que hi ha poques coses com aquesta, la veritat.
4: Jo dono fe perquè tu ho has viscut moltes vegades, jo no he tingut la sort com tu de veure'l tant, però per mi veure la gent que s'ho està passant tan bé i que al final quan acaba que ja acaba la festa major, que, com molts llocs, no?, que a les places, 5, 5 i mitja, sí, bueno, senyors, ja s'ha acabat, i comencen, no, volem una altra, otra, i dic, hòstia.
3: Sí, sí, clar, també hi ha l'eufòria del moment, l'alcohol també hi ajuda, no?, i la gent està de festa i tal.
4: També,
3: però és un moment d'eufòria col·lectiva molt interessant.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Soc el Dani Aguilar.
2: Hola, sóc en Roger Jové.
3: Hola, sóc el Jan Badosa.
4: Hola, sóc la Marta Bosch.
5: Hola, sóc el Jofre Llombart.
6: Hola a tots, jo sóc la Jenny Lozano.
7: Hola, sóc el Jordi Gràcia.
8: Hola, què tal? Sóc l'Ivan Medina.
9: Hola, jo sóc l'Àlex Ferre.
10: Em dic Virgínia Solà Díaz.
11: Em presento, jo em dic David Villena.
12: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
13: Nada más, buenas noches, adiós, a las 0:37 minutos.
14: Salutacions d'aquí, us ha parlat Cristina Serra.
15: El meu nom, Sílvia Tarragona.
16: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
17: Catalunya Ràdio, passejant-se diagonal 614, Barcelona 080. 21.
18: Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
19: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
20: Fica Cuba!
21: Això, família, s'ha acabat, però paraula d'estorn, que és només per avui.
19: Bon dia, bona hora, això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
22: Con vosotros, Alberto Malla.
23: Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
24: ¡Mi zorra! ¡Mi zorra, que se siente!
19: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
25: El matí i la mare que el va parir.
26: Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
19: Molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
27: Senyor Marcelí, avui
28: sí.
27: Els de gent nostra estan, fi, estan celebrant-ho a la fàbrica, perquè avui torna a la seva secció.
29: Salutacions de l'equip habitual, que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC, i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
30: El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
19: I aquest és el Mickey Modo Club, el programa Patilles de cada dissabte des de les 10 i fins a les 3.
31: El Víctor Ullés, com el Ruiz Mateos, també li agrada vestir-se de Superman.
32: Sí, senyor, i com nueva rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida.
33: Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
34: Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
35: Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
36: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
37: Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
38: Próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del govern de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès.
39: Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment, i esclar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs ja he de llançar petons, no?
40: Bona i màgica nit, a pesar de la pandèmia.
41: Ràdio Sant Cugat.
42: Ràdio Sant Cugat.
0: La Maroteca de la Ràdio.
43: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
0: La Maroteca de la Ràdio.
44: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
0: La Maroteca de la Ràdio.
43: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
0: La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el Pla Ter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig exposat al Pla d'Implantació d'Energies Renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
2: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar a nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
0: Un Pla Ter que tot just ara ha obert un segon període de delegacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars, entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar, Marc Pijoan.
3: I els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
0: I Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar, en aquest cas, lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
0: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració, diuen, descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
0: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta davant de casa.
0: En cultura, avui arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc durant tota la setmana a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca. El certamen l'inaugurarà l'Euskal Borrec Ensemble.
0: Esports, Jordi Cervantes, setmana clau en el mercat de fitxatges del Barça.
4: El conjunt blaugrana espera tancar la incorporació de Rodri arribant a un acord amb el Manchester City, mentre que també es vol desencallar la contractació de Julián Álvarez un cop ha tornat a les files de l'Atlético de Madrid.
0: Nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes. Sobretot demà, previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobretot a la zona de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del i les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: Al control de sol, el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues. És la nostra portada d'aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica, que alerta que el Pla Ter presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis, diverses entitats opositors al Pla d'Implantació d'Energies Renovables del Govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat a Barcelona la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia. Denuncien que el Pla Ter incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Montserrat Cuberó és portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa.
7: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
6: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
0: Doncs Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions al Plater. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Mos Pons.
8: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
9: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no. Aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
8: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
0: I el Plater també genera l'oposició, en aquest cas de Cervelló, que demana canvis en el pla d'implantació de renovables. ETV, Elena Duran.
10: El Plater, el pla que ha d'ordenar la implantació de les energies renovables a Catalunya, continua generant oposició al territori. Uns 290 municipis ja s'han adherit a un manifest per reclamar canvis en la proposta actual, que consideren que no protegeix prou els espais naturals i no té en compte la realitat de cada localitat. Un d'aquests municipis és Cervelló, on tots els grups municipals han presentat una esmena a la totalitat del pla. L'alcaldessa Montse Canes critica el model d'implantació proposat i defensa que hi ha alternatives amb menys impacte.
11: Nosaltres estem a favor de les energies renovables. Creiem que han de fer, que s'han de posar plaques solars, però hi ha altres possibilitats. Tenim les teulades, tant de les nostres habitatges com de les nostres empreses. Podria haver altres tipus d'ubicacions que no afectessin tant al municipi.
10: Cervelló es reunirà al setembre amb l'Institut Català de l'Energia per abordar la proposta i la Generalitat, per la seva banda, ja ha ajornat l'aprovació definitiva del Plater fins a com a mínim l'estiu del 2027.
0: Un Plater que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
3: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats, estrictament tècnics, a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
0: Doncs justament parlant del sol, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi. Els agents rurals s'han posat ja en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
3: I el dispositiu vigilarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
0: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies, aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. Canal 21 Ràdio. Joan Bricat.
12: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
13: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans es tirà la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
12: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
0: 5 minuts i un quart de 3 i turistes d'arreu d'Europa han començat ja a arribar per viure l'eclipsi. Alguns s'han planificat expressament el viatge i aprofiten l'estada per descobrir les Terres de l'Ebre. La majoria d'hotels i establiments turístics ebrencs es troben ja al 100% d'ocupació. Canal T, Dani Camacho.
14: Les Terres de l'Ebre ja comencen a rebre els anomenats caçadors d'eclipsis, turistes que han planificat el seu viatge per poder presenciar el fenomen astronòmic del dimecres. Entre els visitants hi ha, per exemple, un grup de joves dels Països Baixos que ha escollit el territori per veure el seu primer eclipsi.
15: Sí, mai he vist un eclipsi, així que m'agradaria veure'l. És la primera vegada, així que espero poder-lo veure bé. També hem comprat unes ulleres per a l'eclipsi, així que pensem que el veurem bé.
14: Expliquen que han aprofitat les vacances per vindre a la zona i que el seu interès per l'astronomia els ha portat fins aquí.
16: We saw this on the Instagram a year ago.
17: Ho vam veure a Instagram fa cosa d'un any, així que vam voler vindre amb el nostre grup d'amics per veure'l.
16: Here we are.
14: El fenomen també s'està deixant notar, òbviament, en l'ocupació turística. Al Parc de Tortosa, a l'agost ja és tradicionalment un mes de molta afluència, però expliquen que des de fa uns dies han començat a arribar clients que han viatjat expressament pel fenomen.
0: I el Departament de Salut ha alertat, us ho dèiem en titulars, aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
3: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
1: Notícies en xarxa.
0: I parlem un dia més de la crisi migratòria a Ceuta perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta. Des de la

0: Vaya, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
1: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat pel candidat de l'alcaldia de Barcelona, el del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
2: Un minut i mig, arribem a un punt, a un quart de tres de la tarda. Més coses, ens situem ara a Badalona, on els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
3: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
4: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I diem si podem trobar una solució
5: per aquest
4: tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
3: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
2: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
1: En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen de voreres d'una amplada mitjana de 4,35 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
2: I parlant d'obres, Vallfogona del Ripollès ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegueram i la xarxa d'aigua. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotin.
6: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegueram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
7: El que és el carrer, mil anys el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera. No? I ara, a agost, l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara, al mes d'agost, ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
6: En aquest cas, és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua, en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs, el subsol als carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
2: I ens hi trobem a la Costa Brava perquè a l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
9: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
8: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
2: I arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. De la crònica de successos, i és que un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat després de mantenir una discussió amb una dona, segons s'han

0: confirmat fonts policials.
1: Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. No consta cap persona ferida ni detinguda.
0: I la Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus.
1: L'organització obligava les víctimes a estar disponibles tot el dia, excepte totes les pràctiques sexuals sol·licitades a lliurar la meitat de l'import del servei i a desplaçar-se a altres llocs quan se'ls ordenava.
0: I els fets delictius registrats a la xarxa del metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament.
1: Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB també assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueixen l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, 4 presumptes traficants d'entre 29 i 37 anys que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc.
1: La investigació va començar a mitjans del mes de juny davant les sospites que en aquest municipi hi havia una plantació de grans dimensions. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal.
0: Deu minuts, arribem a 3:15, moment per la cultura. I pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, que arrenca aquest dilluns, al vespre, diferents indrets de la Conca de Barberà, Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
2: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició, amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
3: Conjunts de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, com americans, com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial. El 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
2: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.
4: Nos fuimos 3 o 4 veces por toda la ciudad.
0: I en un registre ben diferent, Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. Amb un concert serà aquesta nit al Parc del Pinaret, a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
5: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet el públic.
6: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
5: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
0: Poc menys de 8 minuts, arribem a 3:15 i el Festival de Cambrils, que acaba avui, i el de Peralada, que ho va fer ahir.
7: Sí.
1: El certamen Alt Empordanès ha tancat la programació d'estiu de la seva 40a edició amb un 96% d'ocupació i 11 espectacles amb tot venut.
0: Uns dels protagonistes del Festival de Peralada en el Trio Fortuny, els escolteu de fons, de la cultura, els esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça davant d'una setmana important en el mercat de fitxatges.
7: Sí, bon dia, Jordi. El Barça que espera tancar ja el fitxatge de Rodri, arribant a una bona entesa amb el seu club, el Manchester City, i a més voldria desencallar l'opció de Julián Álvarez un cop ha tornat de les vacances després del Mundial i s'ha plantat a la ciutat esportiva de l'Atlético de Madrid per realitzar els primers entrenaments de temporada. Tot plegat en una setmana on el Barça ha començat els entrenaments, ja el complet amb Gordon, Eric García i Joan García, i a l'espera de l'arribada de la resta dels mundialistes, com Jules Koundé, que està previst que retorni demà, més la resta de campions del món, Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Ferran Torres, que se'ls espera dimecres. Tot plegat per preparar un amistós que es jugarà diumenge a Suïssa contra el Basilea. De la seva banda, l'Espanyol, que avui descansa, començarà demà a preparar el debut en Lliga, el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. Pel que fa als equips de la Lliga F, la jugadora del Barça, Quique Nazaret, s'ha lesionat a la porció pubofemoral de l'abductor major de la cuixa esquerra i s'espera que estigui unes 4 setmanes de baixa. L'equip tornarà avui cap a Barcelona després d'un últim entrenament en la seva estada a Andorra amb l'objectiu de preparar el partit amistós d'aquest dimecres contra el Montpellier al Johan Cruyff. Pel que fa al futbol de casa nostra, l'Europa es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar en la gran final al Badalona per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol d'en Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Càlid. Gené i Genís Sampietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
8: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta quarantena edició de la manera que l'hem viscut.
9: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs, més informació, més saps el que pots corregir i és realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
7: Ahir també es va jugar un partit amistós entre l'Olot i el Sabadell que es van emportar els arlequinats per 0-3. En handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat, recordem, va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol Sanfelipe. Un dels veterans de l'equip, el portuguès Luis Frade, espera una temporada il·lusionant.
10: Obviamente, muy ilusionados de volver una nueva temporada. Tenemos incorporaciones nuevas, jugadores jóvenes que suben. Espero que vengan con muchas ganas y tenemos que estar preparados para afrontar una temporada que va a ser muy dura. Bueno, es distinto porque empezamos quizás un poco más felices, pero sí, obviamente que es diferente intentar pelear por llegar o estar defendiendo un título. Como siempre somos el Barça, estamos aquí para eso. Ya tuvimos en estas situaciones felizmente más veces y esperemos que sea una temporada muy buena y muy linda.
7: L'equip ja és en camp per seguir amb la seva preparació abans d'un torneig amistós aquest cap de setmana a Alemanya.
0: Gràcies, Jordi. Per última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: Bé, i què voleu fer aquests dies?
16: Anar a una piscina caribenya.
17: Dormir en un hotel del Far West.
18: Volar a llums d'un drac.
15: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 € per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
18: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
18: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
19: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
20: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
21: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
22: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el plàter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta, a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig al pla d'implantació d'energies renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
2: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
0: Un plàter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar. Marc Pijoan.
3: Els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
0: I Atenció Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
0: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat conjunt les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
0: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta de davant de casa.
0: Cultura, arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc fins diumenge a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca.
0: Esports, Jordi Cervantes, l'Europa guanya l'Històrics.
4: El conjunt escapulat es va endur l'edició número 40 del mític torneig d'estiu després d'imposar-se en la gran final al Badalona per 2-5. És el segon títol que aixeca l'equip de la Vila de Gràcia.
0: Històrica victòria de l'Europa a l'Històrics. I nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà dimarts. Previsió, Marc Jaureguizar.
5: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: El control de so, avui el nostre company Lluís Sánchez, a coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen 3:30 de 2:45. És la nostra portada aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis.
3: Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implementació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han denunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori.
0: Ho han fet a la ciutat de Barcelona en un acte que ha seguit el nostre company Marc Dalmau.
6: Bon dia, Jordi. Denuncien que el Plater incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Àlex Tarés és impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
2: I que el que s'ha de fer és consensuar amb el territori. I una de les coses que ens sorprèn més d'aquest Plater és que tots els municipis que tenen una càrrega, el 98% dels municipis que tenen una càrrega de 100 megawatts d'exigència de producció energètica solar, són municipis de menys de 1.000 habitants. Això vol dir que són municipis amb poca capacitat econòmica ni una capacitat jurídica per defensar-se.
6: La portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa, Montserrat Cubaró, reclama la retirada immediata del Plater.
7: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater i que comenci a preparar una planificació planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
6: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plàter alternatiu per proposar a la Generalitat.
0: El Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Maspons.
8: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del plàter, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
9: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
8: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el plàter per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
0: Un pla TER que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
3: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya sent la solar la més habitual.
0: Doncs justament parlant del sol, 8 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi. Si per si no ho sabíeu, els agents rurals s'han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
3: I el dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
0: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. 21 Ràdio, Joan Bericat.
10: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
11: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans estirar la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
10: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
0: A la ciutat de Terrassa l'eclipsi no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs aquell dia. Ràdio Municipal de Terrassa, Núria Àries.
12: Falta menys per a l'eclipsi del 12 d'agost. A Terrassa no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs.
13: No ho veuré, no. No m'interessa.
12: I els que sí, es queden o marxen?
14: Aquí, aunque no se vea total.
15: De casa. De la Terrassa.
16: No, es muy bonito, pero no me voy a trasladar, no.
17: Estaremos en Terrassa, lo veremos ahí en Campetit, por ejemplo.
18: Subiré al terrao a ver si veo algo.
19: A Rubí hi ha un lloc que és com una Atenea.
20: Vaig a Tarragona. És anar amb el cotxe, amb el meu germà, i intentarem tornar la mateixa nit.
12: Els terrassencs que volen veure l'eclipsi total i encara no han planificat el viatge ho tenen una mica complicat. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, per exemple, on ja fa mesos que van penjar el cartell de complet.
0: I us ho diem en titulars, atenció, perquè el Departament de Salut alerta aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
3: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
0: I és que conèixer les mesures de seguretat visual, escollir el lloc des d'on observar l'eclipsi i planificar el trajecte són aspectes fonamentals per viure el fenomen amb totes les garanties. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
12: Mirar el sol directament, encara que sigui durant pocs segons, pot provocar lesions greus a la vista. Per això, el primer consell és clar. Mai no s'ha de mirar l'eclipsi a ull nu ni amb ulleres de sol convencionals. Per observar-lo amb seguretat cal utilitzar unes ulleres especials per a l'eclipsi, homologades i en bon estat. La Mònica Gràcia, d'Òptica Gràcia, ens ho explica.
20: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la Lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol, que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
12: I molta atenció amb els mòbils, les càmeres, els prismàtics o els telescopis. No s'han d'utilitzar per mirar el sol sense filtres solars adequats, perquè també poden causar danys oculars. En definitiva, gaudir de l'eclipsi és possible, però sempre amb protecció.
0: Si com sigui, dir-vos que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya.
3: El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 amb una durada aproximada d'un minut i mig.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Perdem un dia més de la crisi migratòria de Ceuta perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats.
3: En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació.
0: I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
3: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. El ministre Ángel Víctor Torres ho ha explicat aquest matí en una compareixença des de Ceuta.
21: Le hemos trasladado al presidente Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
3: Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i, en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
0: Doncs sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
3: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
22: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
3: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat del candidat a l'alcaldia de Barcelona del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
0: Més coses, gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i ens situem ara a Badalona, us ho dèiem en titulars, perquè els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
2: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
4: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
2: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
0: De Badalona a Barcelona, perquè l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram comprès entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, és a dir, el districte de Sarrià-Sant Gervasi.
3: I en total s'ha renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen d'unes voreres d'una amplada mitjana superior als 4 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
0: I per tant, d'obres, Vallfogona del Ripollès s'ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegram i també la xarxa d'aigua d'aquest municipi, Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
5: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
23: El que és el carrer, Milany, el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
5: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
0: A l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i també els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
24: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
25: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
24: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: 11 minuts arribem a les 3. Combinar una dieta mediterrània hipercalòrica amb activitat física pot reduir el risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Així ho conclou un estudi que alerta de l'augment dels ultraprocessats i la pèrdua d'hàbits mediterranis, especialment entre els joves. Cugat Media, Mireia Puente.
26: Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi PREDIMED Plus, una de les investigacions europees més importants sobre nutrició i salut, que ha fet seguiment de milers de persones durant 6 anys. El coordinador de l'estudi catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Salas, ha explicat que els participants que combinaven alimentació saludable i exercici físic presentaven un 31% menys de risc de patir diabetes tipus 2.
27: Això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i, a més, es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No?
26: La dieta mediterrània hipocalòrica plantejada en l'estudi consisteix a reduir unes 600 calories diàries, eliminant sobretot aliments allunyats del patró mediterrani, com les begudes ensucrades, els embotits, els ultraprocessats o els sucres refinats.
0: I moment ara per la cultura. I per començar pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, arranca aquest dilluns a diferents indrets de la Conca de Barberà durant tota la setmana. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
6: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Santcliment, director i coordinador del festival.
7: Conjunts de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, com americans, com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial. El 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
6: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.

0: I no massa lluny de la Conca de Barberà, la Costa Daurada, i en un registre ben diferent, Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc de Can Pinaret a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
1: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
2: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
1: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
0: I Lleida es prepara per acollir una nova edició del Festival Sant Miquel de les Lletres. Se celebrarà del 5 al 10 d'octubre a Lleida Televisió. Rubén Carbonell.
3: Arriba la 4a edició de Sant Miquel de les Lletres amb una nova entrega plagada de novetats i amb més d'una 50a d'activitats culturals al llarg de la setmana. Des de l'organització assegura que el repte d'enguany és superar els 12.000 visitants de l'any passat, així com que el certament incideixi molt més pel que fa a l'àmbit nacional. A més, entre les novetats d'enguany s'inclouen la poesia, així com un servei de prescripció literària. En parla la directora de Sant Miquel de les Lletres, Merche París.
4: A diferents llocs estratègics de la ciutat, repartit per barris, hi haurà doncs, diferents corners cartonades de poesia que hi haurà poetes recitant. Farem un llistat bibliogràfic de recomanacions, és a dir, de llibres relacionats amb el tema. No? Per exemple, la mort i els llibres, doncs farem tot un llistat bibliogràfic que a través d'un codi QR o d'un enllaç el lector i la lectora podran anar a buscar què és el que recomanem.
3: La 4a edició se celebrarà del 5 al 10 d'octubre.
0: Doncs de la cultura als esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. L'Europa és històric.
5: Bon dia, Jordi. L'equip de la Vila de Gràcia es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar a la gran final per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol de Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Khalid. Gené i Genís Sanpietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
6: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40a edició de la manera que l'hem viscut.
7: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada, doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles, sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
5: El davanter escapulat, Khalid es mostrava feliç per haver acabat com a màxim golejador del torneig.
8: Ser el màxim golejador del torneig és un plaer i més guanyar-lo. Així que estic molt content i a seguir. Aquest torneig l'he vist molt complet i ara toca millorar algunes fases i arribar el millor possible a la Lliga i allà és on es dona jugar més les castanyes, no? Pues allà anirem entrenant cada dia, com sempre, i millorar ja per la Lliga.
5: Encara en futbol, el Barça espera tancar una setmana clau en els fitxatges i és que voldria tancar el fitxatge de Rodri, arribant a una entesa amb el Manchester City i, a més, voldria desencallar també l'opció de Julián Álvarez. El jugador ha tornat ja de les vacances i s'ha incorporat a les files de l'Atlético de Madrid. Tot plegat en una setmana on s'espera la tornada dels internacionals campions del món com Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Ferran Torres el dimecres. Abans, dimarts, hauria de tornar també l'internacional francès Jules Koundé. L'equip jugarà un amistós a Suïssa diumenge contra al Basilea. Pel que fa a l'handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol San Felipe. L'equip ja és en camp, on continuarà amb la seva preparació abans de disputar els primers amistosos, amb la disputa d'un torneig a Alemanya. I un últim apunt, perquè l'Espanyol de tercera FEP en bàsquet ha fitxat a Xavi Rabaseda.
0: Gràcies, Jordi, per aquest últim apunt de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem, serà demà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
12: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
13: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Bon dia, Quaters. Us parla Rick Indersons aquí des de l'estudi de Quat Media al centre de Sant Cugat, al costadet del monestir. Avui tenim una secció una mica especial, tot i que m'han presentat que anàvem a repassar l'agenda musical. Anem a repassar l'agenda, però d'aquest any que estem acabant, d'aquest 2025, i és que han passat moltes, moltes cosetes, des de Sota Sons i també a nivell local municipal. I aquí en tenim una, i és aquesta música que escoltàvem, i és que aquests dos grans cantants de Jamaica, Keith and Tex, les dues llegendes, van visitar el festival Train to Scaville, que es va fer allà a les antigues carpes, un espai que esperem poder tornar a utilitzar si ens deixen aquests polítics que tenim ara després aquí a la tertúlia sobre política de Quat Media. Puja-la una mica, que s'escolti aquesta gran cançó. El festival va tenir lloc del 28 al 30 de març, va portar aquestes agendes, va portar Rudy Miles, va portar Natibu, amb Soweto, un fotimer d'artistes, moltes hores de música jamaicana, a la fresca, realment va fer uns dies espectaculars. Com hem dit, esperem que es pugui repetir, de moment ja podem anunciar que no repetirà ubicació a Sant Cugat, no repetirà emplaçament a Sant Cugat per aquest proper 2026, i és que, bueno, vam tenir ja un al poble espanyol aquesta tardor i segurament serà el seu nou emplaçament.

I seguim amb aquesta repassada de la programació del que ens ha deixat aquest 2025, i és que al maig vam tenir el Sant Cublac número 11, anomenat L'Última Esperança. Sembla que no serà l'últim, per això L'Última Esperança del tot. I és que aquest 2026 sí que tindrem Sant Cublac la primera setmana de juny. Ja vindrem més endavant a parlar també de les dates de la programació. De moment podem anunciar que el leitmotiv o la frase serà anada i tornada. Aquí ho podem deixar. Això sí que és molt primícia. Vam tenir aquest artista, gran artista que cantem des de Burundi, que era en JP Bimeni. Vam tenir l'Afro Latin Jam All Stars. Vam tenir un showcase de reggae amb el Rhythm Riders, on van tocar gent com Adal, el Sr. Wilson, la Rosie, la Paula, la Haipau, que va tocar Kuka P des dels Woman Fighters, i un fotimer d'artistes. Va ser un Sant Cublac increïble, batint rècords un cop més de participació de públic. Vull dir, vam tenir el parc de Can Bernet a rebentar, i esperem poder-ho repetir aquest any. I això és el que ens va deixar el Sant Cublac. I una d'aquestes artistes també que va tocar és la que ara escoltarem, que és la Rosie.

I és que sí, ens agradaria molt poder escoltar les cançons senceres. Sempre tenim una secció ben, ben curteta, però bé. La Rosy va tocar, com dèiem, en aquest showcase de reggae. També va estar tocant a Festa Major, va ser un dels concerts destacats allà a Plaça Barcelona, on vam compartir escenari amb els Octavians, aquesta banda formada pel Sant Cublac. Un concert increïble, i també la Rosy després ens va acompanyar al Sant Cugat, que en aquest cas, aquest 2025, ha tingut els seus emplaçaments a al Parc de les Dones el mes d'abril, a la Floresta, a la Festa Major, que va tenir un showcase, una barreja de sounds, un soundclash amb Sagittarius, amb la timba, amb diferents estils musicals. Va estar molt i molt bé. I també vam repetir el 25 d'octubre un cop més a Festa de Tardor, que va ser el Parc de Ramon Barnils, i vam tenir també el Cucapí, la Rosy, i un fotimer d'artistes. Va estar molt bé també, jo crec que va ser rècord d'assistència d'un Sant Cugat de Festa de Tardor. Recordem que aquesta festa es fa a diferents emplaçaments i dins de diferents marcs. I bé, com hem dit, això ha sigut els Sant Cugats. I res, passem ja al següent i últim tema,

I és que només uns dies més tard d'aquest Sant Cugat, i és que en aquell Sant Cugat estem creuant els dits i resant, se'ns anunciava que el senyor Stranger Call, que estem escoltant, no podia viatjar a Barcelona per l'huracà Melissa, que estava tenint lloc al Carib i que va destruir Jamaica. Així que vam decidir que, en lloc de fer el seu concert dins aquest Trento Scabil que havia tenit lloc al Poble Espanyol, es faria un concert solidari amb diferents artistes com Soweto, Cabrians, bueno, un fotimer d'artistes, gent d'Doctor Calypso, diferents bandes. Va ser un concert espectacular, es va fer pràcticament un sold out, tots els diners es van poder enviar a l'associació Peter Tosh. Tots aquests diners van arribar a bon port, de Jamaica, amb una associació que col·labora amb la gent jove, sobretot amb músics joves, i amb poder crear espais on ensenyar música i donar aquestes oportunitats als joves músics. I res, parlant de... La llàstima és que Peter Tosh segurament no ens podrà tornar a visitar perquè ja està molt gran, així que segurament no tindrem l'oportunitat de veure'l un altre cop a Barcelona. Esperem que sí, aquest Trento Scabil seguirà lluitant el 2026 per poder portar aquestes llegendes de reggae, de ska, de rocksteady, aquesta música que tant ens agrada sota sons, per la portar a tocar a casa nostra, a Barcelona, a Catalunya. I ja que estem dient això de llegendes que no podrem tornar a veure, anem a repassar una mica quines són les que ens han deixat aquest 2025.

I comencem escoltant aquest tema de Blues Brothers, i és que Steve Cropper, el mític guitarrista de Blues Brothers, considerat potser el tercer o segon millor guitarrista del món, depèn de quin top veiem, ens deixava feia dues setmanes, el senyor Steve Cropper, que ha estat tocant amb Stack Records, ha donat un so al soul, aquest Dirty Soul, i és que era un dels fundadors també de Stack Records, de la mítica discogràfica de Memphis, on també hi tocava un altre mític grup, que eren Sam and Dave, i el senyor Sam Moore, que ens deixava el passat gener, o sigui que ens han deixat dos llegendes de Stack Records i d'aquest so del soul. També ens deixava aquest any Roberta Flack, Roy Ayers, D'Angelo, Sly Stone, un dels pares de la música funk, també de Sly and the Family Stone, en Michael Sumler, de Kool & The Gang, cantant mític de la banda de disco. Ens deixava Walter Scott, dels Whispers, Chris Jasper, de Esley Brothers. Com no, també hem dit, d'aquesta música jamaicana, d'aquestes llegendes de reggae que no podrem veure mai més, el Train to Scaville, com són el grandíssim Mac Romeo, Jimmy Cliff, també ens ha deixat aquest any, vull dir, mitiquíssims artistes de reggae i llegendes que han fet que molta gent li arribés a aquesta música. I com no, dins del rock and roll, tot i que nosaltres no som tant de rock, ens han deixat el pare de les tenebres o el mestre de les tenebres, Ozzy Osbourne. Ens ha deixat en Robin i esta només fa una setmaneta, d'Extremoduro, que ho vam veure a les xarxes, no? Tothom compartint la seva música.

0: Avui al Faves Comptades ens interessem pels cicles dins la programació de prop que es fa als centres culturals polivalents. Des dels Open Mix fins a les conferències del Xalet Negre, a les ballades de swing a Can Quitèria, els cicles de la programació comparteixen un mateix esperit. Neixen de la iniciativa ciutadana i fan créixer la cultura de proximitat. I per entrar en el detall d'aquesta programació, avui ens acompanyen l'Alba Jué, que és responsable de producció tècnica dels centres culturals. Com estàs, Alba?
1: Hola, bon dia.
0: I el Xavi Arbonés, que és responsable o un dels membres de Swing de Fem l'Indi.
2: Així mateix, sí? Bon dia.
0: Molt bon dia. Dèiem al principi que tots aquests cicles formen part de la programació de prop. Expliquem una mica l'esperit d'aquestes propostes, Alba.
1: I tant. Mira, nosaltres teníem molt clar, no, que la importància que han de tenir els centres culturals és no ser només un, no, com un contenidor de cultura, no, sinó que han de viure una mica també de la participació de les entitats i de gent de la ciutat. Perquè en realitat, en el moment en què obrim els centres i obrim la programació, no, a propostes i iniciatives locals, és quan es pot generar aquesta suma de complicitats i quan en realitat pots tenir quelcom que acabi arrelat a la realitat del teu municipi, no? I una mica la gràcia per nosaltres també i la funció que creiem que hem de tenir és aquesta.
0: I, és a dir, buscar o proposar la implicació, l'acostament del públic, perquè també es faci seu, doncs, tot el que es pot generar.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí.
0: Per tant, és important que els centres no només proposin una programació, sinó que el públic també pugui dir la seva i impulsi, doncs, directament algunes activitats culturals.
1: Clar, és que tenia aquesta vessant de, no, de que les necessitats i els interessos de la gent que viu la cultura a Sant Cugat aflorin i puguin ser participades. És bàsic.
0: I ara ve la pregunta del milió.
1: Vinga.
0: La gent hi participa? És a dir, quan proposeu aquesta implicació, la gent respon?
1: Sí, molt.
0: Val.
1: Molt. De fet, així com a resum ràpid, si no m'equivoco, mira, els Open Mix fa 4 anys que funcionen, i no han, des del 2022, i no han parat de créixer. El cicle de conferències al Xalet Negre porta des del 2012, no?, passant per diferents fases, i també està en un creixement molt xulo a nivell de participació. I el swing, si no m'equivoco, perquè m'ho vaig apuntar per no... Porta des del 2015 fent-se les ballades a Can Quitèria, i abans ho comentàvem amb el Xavi, o sigui, hi ha 200 persones participant en aquestes ballades, amb els seus moments més àlgids o menys àlgids, però amb bona quantitat de gent.
0: O sigui, que la gent no proposa la babalà, sinó que proposa realment allò que després vol exercir, vol fer, no?
1: Jo crec que sí. Els ser propostes també sorgides d'aquesta manera i tan sentides, no?, fan el que dèiem abans, que... Hola,
0: el saludem perquè s'acaba d'incorporar.
3: Exactament.
0: L'Arnau Serrallonga de la Pua. Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Ara de seguida anem amb tu, eh?
3: Molt bé.
1: No, doncs això, el fet de que neixin així, no, fan el que dèiem abans, que s'arrelin, i quan les coses estan arrelades i surten de la voluntat de la gent, no, tenen, jo crec que, un èxit assegurat.
0: Uh-huh. Arnau, sí?
3: Sí, perfecte.
0: Sí? Parlem de l'Open Mix. Mira, d'entrada, per aquells que encara no hagin aterrat i no sàpiguen de què estem parlant, de què va això de l'Open Mix?
3: L'Open Mix, bàsicament, és com un servei que oferim des de la Pua per tots aquells artistes més emergents que potser encara no han fet un concert en directe encara i tenen les ganes de provar per primera vegada les seves cançons sobre l'escenari, en públic i amb unes condicions realment acceptables.

0: no? Com això, que ja pot ser que tinguis un tema propi o que vulguis fer una versió, doncs pots venir a la sala annexa del que és el Torreblanca. I ho farem, doncs, aquest espai, on t'apuntes per llista i pots cantar dos o tres cançons, les que vulguis.
1: O sigui, vindria a ser una primera oportunitat.
0: Efectivament. Primera, segona o tercera, perquè també són aquestes coses que tenen molt èxit i anem reprogramant al llarg del curs. Sí.
1: I ara ens comentava l'Alba, estan funcionant des del 2022?
2: Sí.
1: Sí?
0: Sí, crec que sí. I a més, d'una manera excepcional, com cada vegada hi ha més gent, també... Crec que gran part del mèrit és de les dues persones que el dinamitzen, que ho fan super, super bé, que són la Marina i el Carlos Cruz. El Carlos Cruz, a més, hi ha el valor afegit que si tu no toques un instrument però vols acompanyar-te d'un instrument, doncs els pots escriure i ell, doncs, aprèn els acords
1: i
0: toca i t'acompanya en directe. Sí, també per promocionar una miqueta com tota aquesta part... de la música en directe, no? Com sortir una mica de les pistes pregravades o del karaoke.
1: Uh-huh. Hem de dir que també heu fet servir diferents escenaris. Ara parlaves de la sala annexa, però també s'ha fet el Bocamoll i a la sala Claver.
0: Sí, efectivament. Amb una cosa que ens donava la sala annexa és que al cap i a la fi és un escenari preparat per fer concerts.
1: Clar.
0: I podíem oferir, doncs, unes llums i el que crec que té més valor, també, doncs, oferir una bateria, perquè també venen bandes senceres, una bateria i un teclat, per poder portar un format banda sobre l'escenari. Que abans potser, tipus, el backline era bastant més reduït i més adaptat per guitarra i veu. Ara encara, doncs, poden venir bandes i això és molt guai.
1: I... tu què diries, Arnau? Què és el que aporta aquest format, aquest Open Mix a l'escena musical local, que potser no aporta, doncs, un altre tipus de programació més convencional?
0: Jo crec que l'Open Mix, lo xulo i com l'essència, és com l'horitzontalitat de que tothom hi és benvingut, no? Com que a vegades sembla que faci falta ser un artista molt consolidat perquè et programin, perseguir molt la gent perquè et programin, no? I és algo complicat, sobretot quan tot just comences. Llavors, doncs, l'Open Mic et dona aquesta opció de siguis qui siguis, poder anar allà i fer xarxa i conèixer-te amb la gent amb qui també està compartint escenari.
1: Per tant, més que consolidat, no?, aquesta proposta, amb el
0: sí,
1: temps
0: jo crec que sí,
1: que aporta,
0: la veritat. Sí.
1: I que funciona, podríem dir... no sola, perquè necessiteu d'aquesta col·laboració, no?, dels que comentaves abans, la Marina Vivisseis i el Carlos Cruz, que ho estan dinamitzant, però vull dir que la gent ja s'hi apunta, no?, i teniu aquesta llista, que no sé si hi ha llista d'espera o...
0: La llista es crea en el mateix moment, que també és una cosa que molta gent ens pregunta.
1: Sí.
0: On m'he d'apuntar? I la gràcia és una mica que tu arribes i nosaltres tenim una llista feta. Llavors, únicament va com per ordre de la gent que s'apunta. Com que no t'has d'apuntar prèviament. A no ser que vulguis preparar la cançó i escriure el Carlos perquè es prepari la cançó que vulguis cantar.
1: I com funciona? És a dir, quina és la periodicitat, quan hi ha aquestes actuacions, com està programat?
0: Ho fem diverses vegades al curs. Això, doncs, per les nostres xarxes socials sempre ho anunciem amb prou antelació. Ara, per exemple, de cara al maig farem l'últim d'aquest curs.
1: Al maig?
0: Al maig.
1: Hi ha data?
2: El dia 23.
0: El dia 23 de maig, exactament.
1: El
0: que acaben dissabte.
1: Sí.
0: I farem l'últim Open Mic d'aquesta temporada, una miqueta, i així que serà molt especial i convidem a tothom a que vingui.
1: Fi de festa.
0: Exactament.
1: Fi de curs. Molt bé, doncs anem amb el cicle de conferències, que en aquest cas està funcionant des de 2012, com ens comentava l'Alba, i és un cicle que ha aconseguit mantenir-se viu i connectar amb el públic durant molt de temps.
2: Sí.
1: No? Quin és una mica l'èxit d'aquest cicle?
2: Primer de tot, excuso el Xavi, pobre, que tenia moltes ganes de venir, però està donant classes a la universitat ara a aquesta hora. I, de fet, els cicles aquests van néixer d'una entitat que existia a Sant Cugat, que es deia Associació Cultural Sant Cugat per Sèniors, que van engegar aquests cicles de conferències al Xalet Negre. Aleshores, van començar a tenir participació bastant pública, el Xalet Negre va quedar incorporat dins de la xarxa de centres culturals i es van assumir, no, aquestes conferències. Ara ja fa uns anys que l'Alfons Simó, que era qui portava aquesta associació, va plegar perquè Sant Cugat per Sèniors no va tenir un relleu de sèniors menys sèniors i llavors, de manera natural, va acabar, no, desapareixent. I ens vam trobar que el Xavi, que ja havia vingut en aquestes conferències, va fer la proposta d'entomar-les per no perdre-les. no? Uh-huh. És el Xavi ara fa 5... Jo crec que deu fer uns 5 anys aproximadament que s'ha fet càrrec de les conferències. Ell és professor de filosofia a la universitat, fa cursos també de filosofia dins dels centres culturals a través de cursos i tallers. I una mica el que ell agafés de nou aquestes conferències les va reconfigurar. Sí. No? S'han obert temàtiques, a tothom que es porta a les conferències són doncs, bueno, gent això especialitzada en els temes que tracten amb bastant rigor acadèmic. Intenten incorporar temes també de debat, reflexió, aprenentatges de vida, i això ha generat que realment no hi hagi una xarxa entorn a aquestes conferències bastant consolidada. I una mica a nivell temàtic, això tracten des de temes de filosofia, història, història de l'art, ciència, religió, espiritualitat, simbologia, és a dir, una mica de tot.
1: I en aquest no? cas també són propostes que fan els ciutadans?
2: Normalment el Xavi té, un, no? té la capacitat de generar tot un seguit de propostes xulíssimes. Després també ell el que agafa és una mica a través de la gent que ve i dels inputs que rep a cada una d'aquestes xerrades, doncs aprofundir més en alguns temes o en uns altres i reprogramar-los també en funció d'aquestes voluntats.
1: Uh-huh. I com funciona? És a dir, la programació, la periodicitat...
2: Mira, les conferències al Xalet Negre funcionen igual que la programació, que és de... No? Anem d'octubre a gener i de febrer a juny. Aleshores, dos dimecres al mes, durant aquests períodes, hi ha les conferències al Xalet Negre, que surten tant a la web com en el programa de centres culturals, i és això, dos dimecres al mes, a les 6 de la tarda. De fet, ara ens queda també, com que estem ja a final de temporada, igual que l'Open Mic quedava no? l'últim, el dimecres dia 20 hi ha l'última conferència al Xalet Negre, que és amb el Pere Ballart, que és professor de teoria de la poesia a la Universitat Autònoma, i en aquest cas parlen de Mr. Eliot, que és un dels poetes influents del segle XX en llengua anglesa.
1: I per assistir cal fer una inscripció prèvia o
2: per
1: no?
2: Per assistir és tan senzill com apropar-se al Xalet Negre allà a la plaça del Coll i entrar per la porta. Sí, entrar d'hora, perquè estan plenes. L'espai sí? no és molt gran, es fa a la sala multifuncional, que hi caben unes 50, 50 i poques persones, i últimament estan molt plenes.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs hem parlat de l'Open Mix, hem parlat del cicle de conferències, anem a moure una mica
2: ja, no?
1: l'esquelet amb el... Amb
3: les els... caderes.
1: Sí, amb el swing. Parlem amb el Xavi, perquè el swing a la plaça Can Quitèria doncs, també el que fa és transformar aquest espai públic en un punt de trobada. Què és el que diries que té aquest format que ha enganxat tant?
3: Home, jo crec que el carrer. El carrer és la base de la participació. El que dèiem, és un aparador brutal perquè la gent vegi què estàs fent a les classes, és el lloc per socialitzar perfecte, és el lloc per disfrutar del temps, durant la fase de tardor, hivern, que ho fem al migdia, l'hora del vermut, pues, meravellosa, i quan comença a fer més calor, pues, el vespre, de 7 a 9 del vespre, pues, és com l'aparador ideal per socialitzar, per ballar, per passar-t'ho bé, per conèixer gent, per tot el que significa el ball, al final.
1: I és una activitat que està oberta a tothom, és a dir, que no cal ser un expert en swing, no?
3: És que d'experts de swing n'hi ha pocs, eh?
1: Home, no, però els que van repetint m'imagino que ja
3: sí,
1: tenen unes nocions. A veure, que jo he vist gent ballar i...
3: No, però sempre pots millorar, és com... No sé, és tan ampli, tan... La improvisació no té fi, i no té final. Llavors sempre pots estar jugant amb coses noves, és... Com més hi vas, més còmode et sents, potser, però és molt guai començar i que la gent que en sap més t'ajudi, això és meravellós.
1: I vas en parella o ja trobaràs una parella allà?
3: Evidentment, la trobaràs allà. La disponibilitat per ballar és sempre absoluta i la frase de balles és la que més se sent.
1: No és la d'estudies o treballes.
3: No, allà és balles i s'utilitza molt perquè, evidentment, tu vols ballar. Sí que és veritat que és un ball de parella, també es pot fer individual i cada vegada s'està posant més de moda. Sí. Abans ho parlàvem amb l'Alba, que amb les bases del hip-hop i amb els joves, potser aquesta tendència de ballar sols davant d'una càmera també fa que la improvisació i el ball individual, amb el solo jazz en aquest cas, també estigui molt de moda, però és un ball de parella en principi, on ara cada vegada més la figura del líder i el follower, que és el líder és qui proposa la follower el següent pas que faràs, es queda més disdibuixat i cada vegada hi ha més el birrol. La figura del líder és, tant pot vindre d'una banda com de l'altra. I aquí el joc, la improvisació, encara és més gran, més infinita, però això et dic, això que és un ventall que no te l'acabes.
1: I a més és una opció que és oberta a totes les edats, vull dir, no hi ha un perfil únic.
3: Mira,
1: no?
3: Ho parlàvem abans també amb l'Alba, em repeteixo, Alba, em sap greu, però... és veritat que amb la pandèmia, que ens va fer molt de mal, perquè no podíem, no? Aquest contacte que té el ball tan bonic, pues, es va notar molt en les ballades, hem tingut una pèrdua una mica de joves. O sigui, estem una mica faltat de joves. És veritat que des del Casal Torreblanca, on s'imparteixen cursos, ha treballat moltíssim amb la Roser Ros, que és la professora que ho porta, per mobilitzar aquests joves, perquè aprenguin a ballar, perquè sàpiguen lo bonic que és ballar en parella, que és una meravella. Però és veritat que la mitjana d'edat ha pujat una miqueta des de pandèmia. Però a la plaça trobareu de tot, és que hi ha de tot. I és molt bonic veure com, no, joves ballen amb persones més grans i al revés, és que és aquesta simbiosi és molt bonica.
1: I estem parlant d'una activitat que crea adeptes i que enganxa la gent fins al punt de cada vegada que hi ha cita... hi ha els fidels, els que no fallen, els que estan allà...
3: Donant... O sigui, hi ha la família del swing, que som els que no ens en perdem ni una. O sigui, cada tercer diumenge de mes, nosaltres estem allà, en funció de l'horari, això que he dit de la calor, però que sempre hi són. O sigui, hi ha un grup de gent que sempre hi són, i que és una meravella que sempre hi siguin. Jo els dic, però és que sou l'hòstia, no?, una mica, perquè és que sempre hi sou, sempre esteu presents, i fa molt... És molt bonic veure que hi són, perquè tu la feina que fas durant tot l'any de programar, de parlar amb l'Alba, escolta, Alba, portarem aquest grup, no sé què, tot això és una feinada, però quan veus que la plaça s'omple, no, a vegades són les 12 i 5, no hi ha ningú, i em sembla que a les 12 i quart, pup, hi ha 150 persones, i dius, però d'on sortiu? I és una meravella, això és fantàstic, és fantàstic.
1: En aquest temps, perquè des de quin any?
3: Ara farà 10 anys, 11, però bueno, des de que fan ballades al carrer amb el Family India a plaça Can Quitària fa 10 anys.
1: I a banda d'aquest punt d'inflexió de la pandèmia, no?, que us ha modificat una mica la franja d'edat, com heu vist l'evolució de l'activitat?
3: Home, això quan va sortir... era un boom, l'indy hop a Barcelona... Bueno, aixecaves una pedra i et sortien balladors, anaves a una plaça i hi havia balladors... és veritat que, no?, jo crec que són cicles, ara estem remuntant una altra vegada. O sigui, la pandèmia va fer molt de mal, perquè es van tancar escoles, es van tancar grups de ball, però ara jo crec que estem remuntant, i és que la música jazz, quan hi ets, és que t'enganxa, tu parles d'adeptes, si tu passes per davant d'un escenari i hi ha músics de jazz tocant, et quedaràs i els escoltaràs fins que s'acabi el concert i acabaràs aplaudint dient que és aquesta meravella. Bueno, jo ho veig que així, eh? No sé els altres...
2: Sí, no,
3: però quan hi ha músics de jazz bons, de qualitat, tocant, és que els peus es mouen sols.
1: És el que ara està imaginant, que és una activitat que, si no hi participes directament, pots actuar d'espectador i gaudiràs tant o més, no?, també.
3: Totalment. De fet, per Festa Major, quan fem la plaça del swing, a part dels balladors, jo crec que hi ha molta gent que s'atura per la qualitat dels músics. O sigui, aquest any, per exemple, portarem dues bandes que crec que és una mica primícia. No sé si... No puc dir, eh?
1: No.
3: No puc dir.
1: Uau.
3: Va amb cargoli de rapa. Doncs pues no ho puc dir, però...
1: Vinga, quan serà l'última actuació, l'última ballada?
3: Tenim... Aquest cap de setmana, el 17, crec, si no vaig errat, tenim concert en directe amb la banda Cucucé, Quartet, que és la banda de la Caral Camps, que és una contrabaixista de les millors que tenim al país. És que és que lo fort és que tenim músics, portem uns musicazos sempre, i els podrem escoltar en directe.
1: Doncs aquí queda la invitació feta per aquests diferents cicles que estan arribant al final de curs, tant el cicle de conferències com el Open Mic, com el Swing.
2: Del Swing, per això, sí que dius que queden encara dues ballades més, perquè ells no paren fins al juliol. Vull dir que exprimeixen fins al
1: moment.
3: Nosaltres, cada tercer diumenge de mes, estem allà ballant.
2: Fins al juliol, cada tercer diumenge.
1: Doncs aprofitem-ho. Arnau, Xavi, Alba, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: Merci.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem començat amb una cançó històrica que va ser creada per a la banda sonora de la pel·lícula Temps moderns de Charles Chaplin i de la qual després se'n va fer una versió vocal, ja que l'original era només instrumental. Charles Chaplin va morir el dia de Nadal del 1977 a l'edat de 88 anys. I una de les seves facetes, a més de la d'actor, guionista, muntador i director, era la de compositor. Un compositor amb moltes limitacions, perquè no sabia escriure música i necessitava l'ajut d'un professional. Per això, a temps moderns, la música no era només seva. El tema Smile, somriu, que hem escoltat, el va compondre en companyia del músic John Turner el 1936, inspirant-se en el tema A aquells ulls, de l'òpera Tosca, de Puccini. I 18 anys després, el 1954, el lletrista Geoffrey Parsons hi va afegir una lletra per tal que no només pogués ser tocada, sinó també cantada. I el primer a cantar-la va ser l'actor Jimmy Durante, que és qui ara hem escoltat. A partir d'aquí, la cançó, que és preciosa i també sentimental, com totes les que feia Chaplin, ha tingut un munt de versions. Una de les més famoses és la de Nat King Cole. Una altra composició de Charles Chaplin per a un dels seus films és Limelight, del 1952, que a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Candilejas, que, a més de Chaplin, l'interpretaven Claire Bloom, el gran Buster Keaton i Geraldine Chaplin, filla de Charles Chaplin, que aleshores tenia només 8 anys, i somiava amb ser ballarina. El tema musical d'aquesta pel·lícula és conegut per diferents títols segons els països. Inicialment es deia el tema de Terry, en referència al personatge de la Teresa, que interpreta Claire Bloom i que és una ballarina que ha intentat suïcidar-se i que creu que ha quedat paralítica. Als Estats Units, però, la cançó no es va conèixer amb aquest nom. El nom era Eternally. En comptes del nom de tema de Terry, es va conèixer com Eternally, eternament. O també amb la primera frase sencera de la lletra, que és I'll be loving you eternally, t'estimaré eternament. A França, en canvi, se la coneix com Deux petits chaussons, dues petites sabatilles. Nosaltres, en tot cas, escoltarem la versió que va fer Petula Clark el 1967, aquesta.

Eternally, eternament, el tema que Charles Chaplin va compondre per a la pel·lícula Limelight amb la veu de Petula Clark, que actualment té 92 anys. D'aquesta cançó, com us podeu imaginar, se n'han fet moltes altres versions. L'encantada també, Bing Crosby, Sarah Vaughan, Roger Whittaker, Mireille Mathieu, Engelbert Humperdinck, fins i tot Julio Iglesias va fer-ne una ensucrada i embafadora versió. Chaplin va obtenir un Oscar per aquesta banda sonora, però el va guanyar, paradoxalment, 21 anys després de fer-se la pel·lícula. 21. La pel·lícula és del 1952 i l'Oscar li van donar el 1973. I és que les normes de l'Acadèmia de Hollywood diuen que els premis només s'atorguen a aquelles pel·lícules que han estat estrenades a Los Angeles. Tant hi fa que s'hagin estrenat en altres llocs dels Estats Units. Si no s'estrenen a Los Angeles, no compten. I va passar que Limelight no s'havia estrenat a Los Angeles fins a l'any 1972. Ara escoltarem un altre dels grans temes que evoquen immediatament el nom de Charles Chaplin, perquè es tracta de la pel·lícula Llums de la ciutat, del 1931, la primera pel·lícula sonora no parlada de Chaplin. En el cas de la música d'aquest film, es va donar la circumstància que Chaplin va voler fer passar per seva una música que no ho era. Va agafar la violetera del compositor espanyol José Padilla i, com que el nom no li sonava de res, això, el nom de Padilla, va pensar que no se n'adonaria ningú si se l'atribuïa. Però José Padilla era l'autor de moltes altres cançons famoses, a més de la violetera, com ara El Relicario o València. I la cosa va transcendir. Padilla tenia una obra extensa de sarsuela que havia voltat per Barcelona, París, Nova York, i les seves cançons havien estat interpretades per cantants com Maurice Chevalier, Imperio Argentina, Josephine Baker, La Mistinguette o Rodolfo Valentino. Déu-n'hi-do. La cosa va anar així. Chaplin, que tenia la mateixa edat que José Padilla, va agafar la violetera i, sense demanar-li permís ni citar l'autor en els títols de crèdit, la va incloure a la banda sonora. Arran d'això, José Padilla va presentar una demanda, hi va haver un judici, Chaplin no volia cedir i va contractar un advocat, però l'autoria de la cançó no era seva i Padilla va guanyar. Però José Padilla encara va haver de continuar lluitant per la violetera, ja que el 1935, 3 anys després de la pel·lícula de Chaplin, un any després que Padilla hagués guanyat aquell judici, la Paramount va repetir la mala jugada, incloent la violetera, a la banda sonora del film Rumba, protagonitzat per Joe Raft i Carol Lombard, sense acreditar José Padilla com a autor. Tornem-hi. Per sort, es va fer justícia i els tribunals van tornar a donar la raó a José Padilla. La Paramount va perdre el judici. En relació a Charles Chaplin, us he de dir que ell no coneixia la violetera, fins que va venir a Catalunya. Chaplin no coneixia la violetera fins que ve a Barcelona. La va descobrir a la ciutat de Barcelona i ara en parlarem. Però abans, escoltem-la en la versió de la pel·lícula, Llums de la ciutat.

El tema de la Violetera, compost per José Padilla, que Charles Chaplin va incloure a la banda sonora de Llums de la ciutat. Recordem que l'argument de la pel·lícula gira entorn d'una noia cega que ven flors al carrer i Charlotte, que és un rodamón, se n'enamora i ella el confon amb un home ric. Però Charlotte vol trobar els diners perquè la noia pugui rebre una operació que li permeti recuperar la vista. És el paper que fa l'actriu Virginia Cherrill. Però, com deia abans, Chaplin no coneixia la cançó La Violetera. La va descobrir a Barcelona en la veu de la cupletista catalana Raquel Meller. Raquel Meller era una dona molt atractiva i Chaplin va quedar fascinat per ella. En va quedar tant que se'l volia endur a Hollywood i donar-li el paper de la florista de la pel·lícula Llums de la ciutat. Però Raquel Meller no va voler. No sabrem mai si va ser perquè va veure que Chaplin era un faldiller, que ho era, o perquè li va fer por interpretar el personatge d'una noia cega i ella no es veia amb cor de fer aquest paper. En tot cas, és estrany, perquè Raquel Meller no era cap principiant. Ja havia fet 7 pel·lícules com a actriu de cinema mut, com ara La Gitana Blanca, Rosa de Flandes, Violetas Imperiales, Carmen o La Venenosa. Va ser una llàstima que rebutgés treballar a Llums de la ciutat, perquè aquell paper l'hauria consagrada per sempre internacionalment. La darrera pel·lícula de Charles Chaplin va ser La comtessa de Hong Kong, del 1967, una comèdia divertida, amb Marlon Brando, Sofia Loren i Tippi Hedren. També aquí la música era de Chaplin i va incloure un tema central titulat This is my song, aquesta és la meva cançó, que es va fer molt famós i se'n van vendre milions de discos, tant a la versió original del film com a les versions que després en van fer molts altres cantants. La primera de totes la va fer Petula Clark, però després en van venir moltes més. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a les músiques de Charles Chaplin, escoltarem This is my song, però no la veu de Petula Clark, sinó la de Frank Sinatra. Fins la setmana vinent, amics.

0: Benvinguts en xarxa.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Quan pensem en animals prehistòrics, sovint imaginem dinosaures, però els taurons són molt més antics. Els primers taurons van aparèixer als oceans fa aproximadament 400 milions d'anys. En canvi, els primers arbres moderns van començar a formar grans boscos uns 350 milions d'anys enrere. Això significa que els taurons ja nedaven al mar milions d'anys abans de que existissin els boscos a la Terra. Durant aquest temps immens, han sobreviscut a diverses extincions massives, inclosa la que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys. La seva longevitat evolutiva es deu a la gran capacitat d'adaptació. Esquelet cartilaginós lleuger, sentits molt desenvolupats com l'electrorecepció i una eficient estratègia de caça. Tot i que sovint se'ls presenta com a fòssils vivents, els taurons han evolucionat constantment. Les espècies actuals no són exactament iguals a les primitives. Aquesta dada canvia la nostra percepció del temps geològic i mostra fins a quin punt la vida marina té una història profundíssima, molt anterior als paisatges terrestres que avui en dia considerem habituals.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Si podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal. No posessiu cap cara d'espant. El veurem per dintre tot ben corcat. Si em moro a casa, què direu?

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat es prepara per omplir els carrers de música amb la celebració del Dia Internacional de la Música, una jornada que aplegarà 25 concerts en 6 escenaris del centre de la ciutat. Una iniciativa que compta amb la participació de desenes d'entitats i escoles de música del municipi, mostrant la riquesa i també la diversitat del seu teixit musical. En parlem amb els organitzadors, som membres de la taula de música i anem a saludar Roger Roca, director de l'Escola Conservatori de Sant Cugat.
1: Hola,
0: benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Gràcies.
0: Bé. Andrés Ferrando, president de l'Associació Musical Nota de Pas i representant de les Escoles de Música. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I la Cristina Campmany, que és tècnica de cultura de l'Ajuntament. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Sembla que parlem d'una cita que està ja més que consolidada en el calendari de la ciutat, no? Què n'opineu?
3: Consolidadíssima.
0: Sí?
3: Crec que ja arribem a la 13a edició aquest any.
1: Sí.
3: I és una cita, bueno, és una mena de celebració musical del començament de l'estiu.
0: És una mica un final de curs compartit?
1: Sí, podríem dir-ho així, és la festa de la música, que coincideix amb el dia 21 de juny. I que és l'inici de l'estiu, com deia la Cristina. I nosaltres doncs, també tenim tots aquests projectes que hem anat desenvolupant durant el curs, doncs ara els tenim madurs i els podem ensenyar i compartir amb la resta
0: de la ciutadania.
1: De la ciutadania. Sí.
2: Ara ja us ho comentàvem, que realment és una data que, per algunes raons, doncs, bueno, és difícil, per la calor i demés, però a nivell de preparació de repertori i d'agrupacions i demés, és perfecte per nosaltres.
0: És el moment ideal.
2: Clar, sí.
0: Sí? És una celebració que no és únicament local, que s'estén al llarg del territori, cadascú mostra doncs, els seus treballs, la seva riquesa. Però l'objectiu, quin és?
1: Sí, mira, el Dia de la Música, Festa de la Música, i aquí puc precisar, no és el Dia Internacional de la Música perquè és l'1 d'octubre. Aquesta seria la festa de la música, l'inici de l'estiu. I això s'origina a França, als anys 80, principis per un polític francès, que va treballar perquè hi hagués música als carrers gratuïta a tots nivells. I llavors això es va estendre a altres països d'Europa, bàsicament. D'acord? A partir d'aquí, què va passar? Doncs que les discogràfiques van una mica calar aquest dia i van començar una mica doncs, a tenir uns interessos més comercials dins aquest dia. I s'ha intentat mantenir, com aquí a Sant Cugat, doncs una filosofia com de l'inici, no? De poder compartir la música a les places sense un interès propi, sinó just ajuntant-nos i fent gaudir a la ciutadania en aquest aspecte.
0: Com s'ha dissenyat una programació tan àmplia com aquesta, 25 concerts repartits per 6 espais diferents al centre de la ciutat? Això has hagut de fer un trencaclosques, Cristina?
3: No,
0: heu hagut de fer.
3: Hem hagut de fer. Aquí treballem en equip. I no ho sé, d'això s'han encarregat més l'Andrés. Jo, el que fem des del Servei de Cultura és aportar tota la part més tècnica, o sigui, els equips de so, els muntatges, els transports, perquè les diferents escoles i entitats puguin fer la seva mostra musical. Llavors la programació li deixo en mans de l'Andrés.
0: Parlem dels diferents escenaris i del que la gent es podrà trobar en cadascun d'aquests espais.
2: Clar. Respecte a la programació que preguntaves, doncs, bueno, més o menys ja a principis d'any el que fem és totes les associacions musicals i entitats musicals de la ciutat els convoquem per una reunió i sempre tenim molt bona resposta. I a partir d'aquí, amb les propostes que ens va fent cada entitat, doncs anem muntant aquest croquis del que parlem. Això ho connectem amb el tema de les places perquè ja hem tematitzat una mica i, a base d'agafar un impuls dels últims anys, ja tenim algunes places tematitzades, no? Podríem parlar de la plaça de Sant Pere, que s'ha establert com la plaça de les Corals en els últims anys. També tenim la plaça d'Octavià, com no podia ser d'una altra manera, que és per les grans formacions. Tenim la plaça Barcelona, on hi ha les bandes de música moderna. I tenim... Què m'estic deixant?
1: Magí Bertralot.
2: La plaça Magí Bertralot, que en aquest cas...
1: La més acústica.
2: Sí, és la més acústica, on treballen més instruments de corda, instruments de vent, però sense amplificar. Petits i alguns grans formats, però sense amplificar, aprofitant la bona acústica i el silenci que dona aquesta plaça.
0: Què més? Tenim algun escenari més? Són quatre, no?
1: I llavors tenim un escenari, poder, una mica més reduït, que és la plaça Victòria dels Àngels, sí. En el qual allà tenim un piano obert, que tothom qui vulgui pot venir i mostrar les seves peces. Seria doncs aquell raconet, no? Una mica la plaça Victòria dels Àngels aquí queda com aquell raconet surt, que no està en l'eix central de les altres quatre, però que tothom està convidadíssim a venir a tocar piano.
0: Tema piano.
1: Exclusivament ja piano.
0: S'havia fet? Ja
1: sí,
0: alguna,
1: sí, sí, ja
0: portem altra vegada,
1: 3
0: no?
1: o 4 anys,
0: sí,
1: em sembla. Sí. Sí, 3 o 4 anys.
0: Algun
1: sí.
0: requisit per tocar el piano?
1: Bé, conèixer la peça, segurament, no? Una mica...
0: I conèixer l'instrument, potser una mica, perquè...
1: Home, la peça
0: perquè,
1: segur,
0: veure...
1: amb l'instrument inclòs, sí, sí, sí. Ja. Sí. I poden ser peces curtes, llargues, i una mica la filosofia Maria Canals, no? Exacte. Una mica, pianos al carrer i poder... doncs asseure't i compartir la música amb altres. Llavors hi haurà actuacions també de professorat, de piano, del centre, i bueno, tothom qui vulgui està convidat a venir a fer notes.
0: Molt bé, està molt bé. Qui actuarà? Perquè clar, aquí també podríem posar noms, no?, de la gent que hi participa en cadascun d'aquests escenaris, és a dir, les corals de la plaça de Pere Sant, per exemple. Quines corals...
1: Mira, a les 18:45 hi ha el cor de gospel Sant Cugat. Uh-huh. A les 19:15... al taller Jove 1 de l'Abat Escola. A les 19:30, nota de pas modern, choir. A les 20 hores, taller Jove 2 de l'Abat Escola. A les 20:15, cor de dama de la Fundació Aula de So. I a les 20:45, backline, choir. I tindrem música fins a les 9 passades.
0: Sí. No? O sigui, en general, els horaris podríem dir que són des de 7:15...
2: Quarts de sis fins a les 8:09, depèn de la plaça.
0: Sí. Uh-huh. A Octavià, la gran plaça que teníem grans formacions.
3: Comencem una miqueta més tard. Aquí.
0: Una mica més tard?
3: Comencem a 6:45. Hi ha l'Orquestra de Cordes de l'Escola de Música Vall d'Oreig, la banda de l'Escola de Música Vall d'Oreig i la banda juvenil de l'Escola Municipal de Música.
1: I Conservatori.
3: Victòria, el Conservatori.
0: Uh-huh. Anem a la plaça Barcelona?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Dres. Vinga.
3: Ai, que no té.
2: No tinc la xuleta.
0: La
2: xuleta. Ho tinc al cap perquè més o menys ho he organitzat jo, però bé, sí. Tindríem a les 5:45 el Combo Kinder Jove de Fusió, a 6:15 el Combo Fusió, a les 7 hi ha una sèrie de combos de nota de pas que hem preparat el repertori pel final de curs i que el juntem ara, i a les 8 de la tarda tenim el Combo Folk de nota de pas.
0: Vinga, repassem una altra de les places. Magí Bartralot.
3: Pots fer-ho tu, Roger?
1: Sí, Magí Bartralot és, com dèiem, la més acústica, sí. No està amplificada i més de petit format.
0: Clar, però allò és molt xulo.
1: Per aquella plaça
0: molt.
1: Tan...
0: Allò és una mica parisí, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Totalment. Sí.
1: És una plaça que
0: va descobrir
1: no fa gaire, de fet.
3: Deu fer unes 4 o 5 edicions.
1: Suposo que el canvi climàtic també té alguna cosa a veure,
0: sí.
1: Perquè és una plaça ombrívola i també doncs, a fer coses a primera hora doncs, també va bé.
2: De fet, he de dir que no he pogut encabir-hi tot les propostes que tenia per aquella plaça. Perquè realment tu... la gent està demandant molt aquella plaça. La plaça més amagada de les que tenim.
0: És molt cuca.
2: És fantàstica.
3: I té molt bona acústica, no? Sí. Conjuguen moltes coses que la fa molt especial.
1: Sí. Sí. L'única cosa que té aquesta plaça és que l'hem d'escombrar abans d'actuar. Perquè hi ha com fruits dels arbres,
0: sí.
1: I llavors l'hem d'escombrar. Però bueno, és una cosa que molt simpàtica. O sigui que dins el material que hem portat avui
0: portem
1: també
0: una
1: escombra. I mira, a les 17:30 tenim el conjunt d'acordions de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. A les 18:30, el grup de violins del Conservatori de Sant Cugat. A les 19, grup de violins de Fusió. A les 19:30, l'Orquestra de Cambra Fusió. I a les 8, un quartet de cambra de Fusió.
0: Ah. Ara que comentava així, en broma, la Cristina, el tema de l'acústica, clar, m'estava preguntant, i l'acústica de la resta de places?
3: L'amplifiquem, posem microfonia d'ambient per recollir el so que s'està creant allà i que la gent el pugui rebre bé. És el que té l'aire lliure.
0: Són espais més grans.
3: Exacte, Octavià, per exemple, és molt gran, i tot i que hi ha formacions que tiren, no?, potents, també les amplifiquem. I ja està. I naturalment, Plaça Barcelona, tots són combos de modern i van amplificades ja de sèrie.
0: Quan us hi poseu a organitzar tot això?

0: per l'altre, noteu que la feina ja és una mica menys feixuga o continua sent igual de dur posar-se d'acord i establir aquesta programació?
1: Home, sempre a les primeres reunions hi ha una mica de brainstorming, no? De la data, del format, de si fem grans variacions o no. I al final, bueno, anem desgranant les coses que més o menys les hi va bé a tothom, perquè tanta gent posar-se d'acord, al final has de fer concessions, no? Mm-hmm. És això. Mm-hmm.
0: I pel que fa a les escoles de música que poden actuar en espais públics davant del conjunt de la ciutadania, per ells ha de ser com un moment especial, perquè si estan acostumats a actuar davant d'un escenari més o un públic més conegut, familiars i així, ara això s'amplifica, no? Això és com dir, escolta, això va en sèrio, eh?
2: Sí, puc dir la nostra experiència, que és absolutament com menciones. Hi ha un nerviosisme afegit al fet de tocar on normalment fem els nostres recitals, que és el Torreblanca, a la sala annexa. I llavors hi ha el nerviosisme de, ostres, no sabem qui estarà davant. Això ja realment és una actuació on ens poden jutjar com a músics, no? Llavors hi ha com una il·lusió i una empenta especial per exposar aquesta feina feta durant l'any.
0: I en el vostre cas?
3: Nosaltres, doncs, semblant en els músics, en els joves músics, doncs els intentem des dels centres, doncs, donar diferents experiències durant el curs, no? Unes és tocar en llocs més tancats, l'altra tocar en llocs més amb pares, l'altra tocar en llocs més oberts, no? I aquest format de compartir-ho amb la ciutadania que passeja pel Sant Cugat i que s'atura i escolta, doncs és un format que només esdevé en aquest dia, no? Els altres dies, doncs, són esdeveniments més programats i això. I això fa que sigui, per ell sigui una activitat interessant, no? A nivell formatiu, perquè finalment el que volem és que tinguin experiències musicals a tots nivells i que les puguin compartir amb les persones, ja sigui amb els seus pares, que estan molt acostumats a fer-ho, però ens agrada molt oferir-ho també a persones que no ho són, les seus famílies i amics, i que així poden mostrar, doncs, aquell treball que han anat fent durant tot el curs. I nosaltres, doncs, entenem que l'audiència, doncs, entén que són escoles de música, que són persones en formació i que estan, doncs, aprenent a tocar aquests instruments i que no sempre, doncs, sonen com en els auditoris o en els discos, i això és una vivència molt humana. Uh-huh. De tota la formació musical, no?, d'una persona.
0: I que segurament hi ha alumnes que repeteixen perquè ja han participat en altres edicions, i en canvi hi ha d'altres que s'estrenen. Els que s'estrenen, com deia abans l'Andrés, segur que tenen els nervis del debut, no? Els que ja han participat en altres edicions ho gaudeixen més? Com viuen ells aquesta festa?
2: Sí, penso que sí, perquè al final, en el nostre cas, que actuem majoritàriament a Plaça Barcelona, és un espai que es coneixen, és un espai en el que és fantàstic, se senten còmodes, i realment és que és molt agradable tocar en aquestes condicions. I llavors, doncs bé, com que ja saben que és, vull dir, que l'experiència ha sigut bona anteriorment, doncs ja van amb aquesta bona predisposició per continuar fent música.
0: Ara us preguntaré per l'estat de salut del teixit musical de la ciutat. Ho dic perquè això serà una mostra de cara a la ciutadania del que genera, del que té Sant Cugat, del potencial musical. Que vosaltres diríeu, com a doctors, que en quin estat de salut està?
2: Bé, és molt difícil de dir, perquè al final, majoritàriament, els que ens reunim aquí som escoles, més unes poquetes entitats independents, però hi ha moltes altres entitats que per la seva format o per la seva manera de fer, doncs, no participen en la festa. Per tant, des de la nostra petita visió, podem dir que a nivell formatiu i a nivell de doncs els joves que van pujant per desenvolupar-se com a músics, amateurs o professionals, estan en un bon estat de salut. I potser ja no m'atreviria a donar-te una resposta sobre, almenys en antenes, sobre com està l'estat de salut de la resta de les entitats musicals, no? Però bé, sí que al final pot sortir al carrer, veure que hi ha Sant Cublacs, veure que hi ha encabronades, que hi ha grans festes de la, en què la música és la

0: protagonista, i que sorgeixen d'entitats santcugatenques, amb la qual cosa jo crec que podem dir que anem bé.
1: Anem bé, doctor, gràcies.
2: A nivell més escolar, jo podria afegir, i segons el nostre punt de vista, i l'anàlisi que hem fet dels últims, podríem dir, 10 anys, no?, de que abans hi havia un volum d'interessats en estudis musicals important. A poc a poc aquest volum poder s'ha anat reduint, i a l'època de la pandèmia va ser una baixada bastant important. Val? Sí, nosaltres la lleva del 2020 és una lleva delicada que ens ha, vull dir, que ens ha, i molt contrastada amb altres
1: cursos. Us ha minvat.
2: No? Sí. I llavors, però bueno, ho dic també com a característica de la situació en què vam viure, no? Però cal dir que ara s'està recuperant amb un èxit molt gran. Jo tinc la sensació que hi ha persones que aposten molt pels estudis musicals. Ara estic parlant més d'escoles, i tal com has fet la pregunta, Carme, i no tant poder d'entitats, que no ho sé, però que hi ha molta gana de fer una formació musical sòlida, no? I poder hi ha menys volum, també la natalitat ha baixat, i per tant tenim, en el fons, hi ha menys criatures a Sant Cugat que volen començar a fer música, però que ho fan amb unes ganes i amb una força que és sorprenent. Amb una convicció important, sí, sí. Suposo que aquest context on estem, tan volàtil en un punt a nivell d'aprenentatge, no sé, la música està agafant un pes molt, molt estructural en algunes de les famílies santcugatenques.
1: Ara pensava, Cristina, vols afegir alguna cosa al respecte del que comentàvem?
3: No, només afegir que l'Andrés ha parlat de festivals més de música moderna, el Pont Cugat i el
0: Sant Cublac,
3: sí. Sant Cublac, sí. I d'entitats que estan a la taula però que no participen, per com ha dit l'Andrés, per idiosincràsia mateixa de l'entitat, que potser són més professionalitzades. Hi ha l'associació Propera, que fa un festival a la tardor, i també el Col·lectiu de Música Antiga, que fa un festival de música antiga al setembre.
1: Sí.
3: Llavors, sí que hi ha moltes entitats, hi ha moltes entitats corals a la ciutat, per exemple, però el Dia de la Música aquest any moltes doncs no han participat. També estem molt a prop de la Festa Major, també estan preparant coses per Festa Major, no? I a vegades tenim baixa justament per això. O perquè no els hi va bé justament el dia que escollim, també tenim baixes. Clar.
1: Al final,
3: trobar el dia és una gran cosa que tenim, sí, a la taula. Aviam quin dia ho fem. Clar, a mi em va millor el tal, a mi el qual.
2: Perquè finalment assagen uns dies en concret a la setmana, no? I tot allò que cau en aquell dia o en aquell es pot articular, però després si et cauen en dies que ja no estan dins el teu ventall d'assajos, i això és difícil convocar grups grans.
1: A més que estem a una època d'overbooking de finals de...
2: Correcte.
1: Finals de... És complicadíssim.
2: Per tothom, per criatures, per joves, per adults, és una època superintensa.
1: S'acaba el món, sembla.
2: Sembla que la calor ens està... Igual la calor ens està també replantejant algunes coses, com ara parlàvem amb la Cristina.
0: Correcte.
2: També, de dir, ostres, igual això, amb aquestes calors, igual hauríem de replantejar unes coses, no?
1: Perquè... A veure, no és broma, i esteu obrint un meló interessant, també.
2: Sí, perquè... Clar, cada vegada endarrerim més les actuacions en el Dia de la Música. Ara a Plaça Octavia comencem molt més tard que abans, com deia la Cristina,
1: i
2: nosaltres acabarem, que som l'últim grup, acabarem a les 9 i pico llarg, 9 i pico, vull dir que és que no podem actuar abans, fa molta calor, tocar amb molta calor és impracticable. Sí. I poder fer-ho en altres moments, en el qual doncs, poder a les entitats... Bueno, no sé, li hem de donar voltes també, sembla que a vegades ens ho reflexionem sobre el dia, sobre la franja, aquesta unió que tenim entre escoles i entitats, i podem veure... adaptar-nos a la situació actual, finalment.
0: Sí, és un tema seriós que fins i tot en interiors afecta. M'hi he trobat jo de dir, ostres, avancem això, no ens fiquem a finals de juny, principis de juliol, perquè realment hi ha hagut casos d'esmais en actuacions que jo he participat per l'excessiva calor, tot i amb aires acondicionats en un espai interior. Per tant, realment, el tema climàtic... És real, per si algú no ho sabia.
1: Sí. No, és real. Però, a més, imagina't tu la gràcia. El públic no surt de casa si fa molta calor.
3: També.
1: Haver d'actuar sense públic no té sentit. Mm. Per tant, aquí hem de repensar. Hem de repensar tot això, no? Si no, els esforços...
2: Sí, l'única cosa que té bona ara és que no plou. No?
1: Exacte.
2: Mai ens ha plogut en 13 anys.
0: L'any passat, no sé si recordeu, que estàvem mirant el radar meteorològic.
2: Sí,
1: vam esquivar allò. I compte que no plogui, perquè les pluges d'aquesta època no són gens bones.
3: No, no.
1: Havia oblidat que també hi participa la PUA, l'oficina musical, Cristina.
3: Sí, però aquest any, no, el mateix que diem per dates, no hem pogut coincidir en el dia, i ells ho fan el dia 19 a la plaça de l'OM.
1: El dia 19.
3: El dia després ho fan a la plaça de l'UM, per tema de professors, del mateix.
1: I en aquest cas hi participen en grups del programa Tribux.
3: Dels Tribux, sí.
1: Que, bueno, que són joves...
3: grups no tan joves,
1: emergents.
3: Tampoc, eh?
1: Sí? Ah, sí?
3: També... És que no et puc parlar molt en detall, perquè no és una cosa que gestioni jo tot el que es fa a la PUA. Sé que ho porta un company meu... però sí que és com una mena d'ells que mostren els treballs que han estat fent a l'últim trimestre i aprofiten també per sortir al carrer. Però aquest any no hem pogut anar junts, precisament per incompatibilitat de dates, ai, d'agendes.
1: Mm-hmm. Bé, en qualsevol cas, són un dels habituals, podem dir, també,
3: també,
1: no?
3: també,
1: en aquesta celebració, que, no sé, ens hem deixat alguna cosa important? Hem parlat de la programació, de les places, de qui farà què en cada lloc, del valor i del que representa aquesta celebració. No sé si voleu acabar amb un missatge de cara a la ciutadania, no? Veniu, que us estem esperant.
0: Exacte.
1: Encara que faci calor, l'any que ve ja ens ho tornarem a replantejar.
3: Que surtin a fer una passejada, no?
1: Sí.
3: Pel carrer, i que gaudeixin de tota la música que es trobaran. És que, en definitiva, és això, no?
0: Sí. Es pot fer un itinerari per les diferents places.
3: Exacte.
0: De forma bastant senzilla i anar-se impregnant dels diferents estils que s'hi van fent. I tot i la calor, penso que amb un gelat o una ampolla d'aigua serà un passeig ben agradable.
3: I hem triat espais més o menys ombrívols perquè la gent pugui estar una mica a gust també escoltant els concerts.
1: No oblidem que és avui.
3: És avui, avui.
1: És avui el dia. La convocatòria, que no se us passi, perquè hem parlat tan just, parlant de dates, que al final ens hem oblidat que aquesta celebració té lloc avui i que això representa, doncs, una feinada d'organització, però sobretot és l'esforç, el treball de tots els alumnes, de tots els músics que hi participaran, també de les entitats, de l'Ajuntament, de la taula. O sigui que esperem que el públic correspongui, anant a oferir aplaudiments al final de cada actuació. Ho deixem aquí.
2: Molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí? Doncs que vagi molt bé i bona jornada, bona tarda en aquesta celebració del Dia de la Música. Que vagi molt bé.
0: Gràcies. Moltes gràcies.

0: Fa gairebé un any, Collfabà iniciava una nova etapa amb una reactivació de l'Associació de Veïns i la constitució d'una nova junta directiva. Des d'aleshores, el barri ha viscut mesos intensos marcats per la voluntat d'organitzar-se, recuperar múscul veïnal i posar al centre problemes tan quotidians com urgents. Per això, al Faves Comptades, conversarem amb la presidenta de l'associació i amb el vocal de comunicació per prendre el pols a aquesta nova etapa, sabent quin estat de salut es troba l'entitat i repassar una per una les reivindicacions del barri. Maite Lorenzo, presidenta de l'Associació de Veïns de Collfabà, i Toni Almeda, vocal de comunicació de l'entitat. Molt bon dia, benvinguts al Faves Comptades.
1: Bon dia.
2: Hola,
1: bon
2: molt
1: dia.
2: Bon dia.
0: Ara ho dèiem, quan presentàvem el tema, fa gairebé un any l'associació va convocar una assemblea general extraordinària amb l'objectiu de reprendre l'activitat, constituir una nova junta directiva. Com han estat aquestes primeres passes d'aquesta nova organització, que ara al febrer ja farà un any que està en marxa?
1: Bé. Tal com has dit, al febrer de l'any passat vam fer aquesta assemblea extraordinària i es va constituir una junta actual, la que hi ha en aquests moments, que està constituïda per 5 vocalies. Uh-huh. Aquí tenim el vocal de comunicació, a la presidenta, que sóc jo, a un secretari i un tresorer. Llavors ens reunim un cop al mes, ens reunim i treballem aquelles coses que nosaltres creiem que són necessaris de solventar i solucionar el nostre barri. Hem elaborat un document que ja hem presentat a l'equip d'alcaldia perquè vegin quins són els nostres reptes. I sobre aquests reptes són els que treballem.
0: En quin estat de salut, diguéssim, està l'associació? Ara al febrer un any, d'aquesta nova reembranzida. No sé quants socis teniu i si feu una crida també a la gent del barri que es vulgui implicar en la millora del barri de Collfabà a unir-se a l'entitat.
1: Bé, està claríssim que una associació de veïns, quants més socis tingui, més força tindrà. Hem arrencat bé. Jo penso que del moment que van començar de pràcticament de zero fins on estem ara, estem força bé, força bé. El que passa que és el que dius tu, quants més socis siguem, més força tindrem davant de l'Ajuntament per poder fer les nostres reivindicacions.
2: La meva valoració no és només quantitativa, també és qualitativa. Les persones que estan treballant pel bé del millor estat de conservació del barri, per totes les qüestions que afecten el nostre barri, són persones que tenen una gran dedicació i, a més, una molt bona preparació. De tal manera que les nostres reivindicacions tenim ara la sensació que han estat escoltades, acceptades i que corresponen amb la visió que també té l'equip de govern de l'Ajuntament actual. Per tant, que siguin sensibles a aquestes primeres manifestacions i reivindicacions nostres, ho valorem molt positivament. Com més persones puguin participar amb aportacions des de diferents perspectives i de diferents òptiques, enriquiran molt l'associació. Nosaltres creiem, estem convençuts, que l'estil de vida ha patit un fort deteriorament. La qualitat de vida dintre del barri correspon a paràmetres que no estan a l'alçada de l'inici i, per tant, volem reivindicar que les persones que formem part del barri tenim aquestes exigències. Però no només fem les protestes, també hem proposat solucions i, per tant, en els reptes els afegim unes propostes que volem que siguin escoltades.
0: En aquell moment, l'antic president Antonio Lucas deia que la il·luminació als carrers, la renovació dels parcs infantils, l'habilitació de la passera del pont de Can Bernet, que podem parlar, si voleu, perquè encara no està solucionat, eren algunes de les principals reivindicacions. Mm. En quin punt estan, i no sé si segueixen sent aquests eixos, on hem sumat de nous, li deia la Maite quan la convidava, no? Últimament hem publicat moltes notícies de canvis que afectaran a Collfabà, per això creiem que era el moment també de convidar-vos a vosaltres per saber quina era la vostra opinió, no? Quina seria la radiografia que vosaltres feu del barri i els principals reptes?
2: Mireu, de les persones que tenim el seu correu electrònic i, per tant, hem pogut consultar, perquè no fos una presentació parcial per part de la sensibilitat només de la Junta, vam fer una enquesta en què demanaven que ponderessin quins dels 10 punts reptes que nosaltres hem identificat li donaven més importància. I ara, per ordre ja de quins han estat els ítems que han sigut més valorats, la primera preocupació és la conservació de totes les zones verdes i jardins de Collfabà. Això també correspon a una època en què tot el rec s'ha fet malbé i que, francament, l'estètica del barri, quan veus el verd de dintre de les comunitats de propietaris, hi ha un manteniment perfecte, i quan surts al carrer veus que aquell verd ha desaparegut i s'ha transformat amb una sensació que no és la mateixa. La millora de la il·luminació del barri també és una altra de les qüestions que més preocupen. La millora de l'estat de les voreres i l'asfaltat dels carrers de Collfabà és un altre punt preocupant. Hi ha, en ordre de creixent de valoració, la pacificació del trànsit al passeig de Francesc Macià, és una de les reivindicacions que també a l'Assemblea va sortir amb més empenta. La restauració i el manteniment dels parcs infantils del barri. Tenim menys nens i això és una mica preocupant, però el que no és sostenible és que aquests parcs, per falta de manteniment o per falta de l'arbrat que pugui fer que sigui més agradable l'estada allà, estiguin amb poca assistència per una sensació de vegades d'inseguretat i altres vegades d'incomoditat per qüestions o meteorològiques o pròpies del temps. També hi ha una altra qüestió que teníem com a reivindicació, que és l'aprofitament del pàrquing de l'estació de la Renfe com un pàrquing dissuasori, perquè un dels problemes greus és la falta d'aparcament.
0: Agreujat
2: per la qüestió de les caravanes que es fan eternes o que no es mouen i que es col·loquen en llocs que generen inseguretat. La reubicació dels jutjats. Nosaltres, la sensibilitat del barri és que hi ha molts projectes que abans potser perquè no tenien interlocutor, però que l'Ajuntament ens notifica o ens fa saber notícies a través d'un cartell que apareix en un lloc concret o d'una aparició de l'alcalde en un mitjà de comunicació local de projectes que entenem que hauria anat molt bé tenir un estudi previ d'impacte, que hauria anat molt bé copsar quina és la sensibilitat del barri respecte a aquestes qüestions. Aquestes preses de decisions unilaterals les hem demanat que es puguin solventar demanant un espai de comunicació directa amb l'equip de govern. I jo crec que en aquests moments haver aconseguit això ja és un gran repte superat per part de la qüestió comunicativa de la Junta de l'Associació de Veïns, de moment, i a la llarga, perquè altres situacions que generaran, com ara l'anunci que han fet de pacificar els quatre cantons, tot l'impacte d'aquest trànsit passarà gairebé de manera obligada pel nostre barri. I nosaltres amb això ens hi posem.
0: Per tant, entenc que el Consell de Barri a vegades no funciona prou bé com per fer aquestes bilaterals amb
2: les associacions. Clar, és diferent. Un Consell de Barri és un agrupament de diferents associacions de veïns de diferents barris i, per tant, la capacitat d'intervenir o el temps per poder dedicar és inferior, i, en canvi, l'haver obtingut un espai de comunicació directa, jo crec que serà un benefici per tots.
0: S'han fixat, Toni, aquestes reunions que dieu bilaterals amb el govern, si seran mensuals, cada dos mesos, o de moment és...
2: De moment tenim una primera presa de contacte ja directament, hem fet la presentació, però ara ja tenim programada en un mes, ens han donat l'oportunitat de començar a donar més explicacions. Ens preocupa molt que els projectes que afecten el passeig de Francesc Macià, aquesta informació només parcial de suprimirem un carril d'aparcament, doncs clar, suscita controvèrsia i dubtes i quin serà l'impacte sobre el veïnat. Però és que voldríem tenir molts més detalls, perquè igual o més important pot ser també que suprimeixin una rotonda que ara en aquests moments està tenint una funcionalitat i que si la substitueixen per un semàfor seria una qüestió que afectaria greument el trànsit dintre del passeig. Nosaltres volem convertir el passeig en això, en un passeig, en una zona habitable, en una zona que sigui agradable i que els caps de setmana, igual que en altres ciutats que no ho pensaven, en un lloc tan estratègic i de tant de pas pugui ser un espai compartit i que les famílies puguin ocupar i que puguem convocar ni que sigui una festa popular o algun acte de convocatòria més massiva, que en aquests moments és inviable perquè se li està donant molta més importància als vehicles que no als ciutadans.
0: La vostra petició seria, per tant, vianantitzar tot el que és el passeig de Francesc Macià o estudiar...
2: S'han de trobar fórmules. fórmules que puguin ser, no sé, de vegades ho hem comentat dintre de la Junta, s'hauria de fer també una consulta a la resta de veïnat, perquè la nostra sensibilitat no és l'única. I volem ser portaveus, però no directius en cap cas.
1: El que passa és que, Francesc Macià, de passeig, no té res ja, només li queda el nom, perquè s'ha convertit en una de les entrades principals i sortides al poble. És una de les principals entrades i sortides. És la via més transitada que hi ha. Llavors, clar, això, dius tu, tant de bo fos una zona de vianants, tant de bo. Entenem que això és molt difícil, ho entenem. Ara, reduir el trànsit sí que es pot aconseguir. O sigui, s'ha de treballar per això. Perquè, clar, tots entenem i és que Sant Cugat ha duplicat la població en 25 anys i el trànsit s'ha incrementat. L'estructura viària és la mateixa. O sigui, Sant Cugat és el mateix, però s'ha duplicat tot. La gent que va treballar, la gent que va estudiar, la gent que ve a comprar. Llavors, clar, el nostre passeig s'ha convertit en una via transitada contínuament, en una contaminació ambiental i acústica considerable.
0: Segurament no tindrem temps, perquè ens queden 10 minuts per desgranar moltes dels temes que us preocupen a l'associació, perquè jo crec que són forces els que últimament els mitjans de comunicació hem anat posant sobre la taula. Per tant, és el clam o bé del govern o bé dels veïns i veïnes del barri. Però ara que parlàvem de Francesc Macià, teníem aquesta notícia que apuntava el Toni, que va fer l'alcalde a través d'un missatge a Instagram. Per tant, nosaltres tampoc li vam poder fer preguntes, perquè també teníem, com els veïns i les veïnes, doncs dubtes per poder fer aquesta informació més completa, aquests dubtes que podien sorgir, que és eliminar una filera d'aparcament lateral a banda i banda del passeig de Francesc Macià. Crec que, per tant, no haureu pogut parlar encara amb l'alcalde dels detalls. Per tant, no us puc preguntar si en teniu més que la resta. Us preocupa que afecti tant la mobilitat com l'aparcament al barri?
1: El que han de tenir en compte, qui faci aquest plantejament, és que si només s'eliminen una filera d'aparcament d'una banda i de l'altra banda del passeig, què passa amb els carrers transversals i els carrers perpendiculars al passeig? Perquè, clar, el senyor Vallès parla només del passeig, no diu els carrers. I Collfaba és molt gran, té molts carrers. No aparcaran al passeig, però poden aparcar perfectament en totes les demés carrers. Llavors, la congestió de trànsit seguirà existint. Això també s'ha de tenir en compte.
0: Haurem d'esperar, doncs, o que nosaltres ens puguem trobar, que es faci una roda de premsa per explicar-ho, o que vosaltres tingueu aquesta trobada amb l'alcalde per resoldre aquestes incògnites, no?, que com a mínim ara per ara hi ha sobre la taula.
2: S'entén que ha de ser un plantejament integral. S'entén que s'ha de calcular quin impacte pot tenir el que nosaltres no veiem clar de la ubicació dels jutjats aquí de Sant Cugat, just en el nostre barri. Hem de veure, no sé, quantificar quants vehicles això suposa diàriament de funcionaris que treballen en aquestes instal·lacions, de com això afectaria els carrers que justament estan allà a la vora, que en aquell moment, en aquell lloc exactament hi ha en aquest moment una via de pas entre les guarderies i les escoles infantils d'un barri i de l'altre, de Sant Domènec i de Collfaba. Jo crec que aquesta visió integral és la que ens agradaria poder tenir una, de moment, constància de quins són els detalls i, segon, assegurar-nos que hi hagi, doncs, això, xifres, dades, calendari, pressupost... Clar, els grans projectes estan molt bé per fer difusió, però al final l'obra de govern d'un govern municipal es mesura per les obres que han deixat fetes, no pels anuncis.
0: Per tant, entenc que la construcció d'aquests futurs nous jutjats al costat del terreny que hi ha reservat amb aquest cartell que explicava al costat de la comissaria dels Mossos és una de les grans preocupacions que teniu com a associació de veïns, l'impacte que això podria tenir tant en la mobilitat com en l'aparcament, perquè, evidentment, no ho apuntaves tu ara, Toni, això suposarà doncs increment de persones que van al barri tant a treballar com a fer ús d'aquests jutjats. En qüestió de mobilitat, també s'ha anunciat en diverses ocasions. De fet, el govern anterior amb l'alcaldessa Incla ja va parlar de l'aplicació de l'àrea verda d'aparcament a Collfaba. Deia que es faria de la mà amb els veïns del barri. D'això ja fa més de 3 anys. Jo entrevistava el primer dia d'aquest programa d'aquesta temporada la senyora Paraire. Li preguntava i em deia que seria a principis de 2026. Portem un mes, de moment no ha sigut, i l'alcalde en aquest vídeo d'Instagram deia que seria 2026 o 2027. Què en sabeu vosaltres d'aquesta aplicació de l'àrea verda d'aparcament i quins reptes o dubtes o opinions en teniu al respecte?
2: Jo crec que una prèvia és que aclarir que l'associació de veïns, o la Junta de l'Associació de Veïns, no ha demanat una zona verda o una zona blava.
0: Per tant, no entenem que no és una petició...
2: No és una iniciativa nostra. Entenem que és extensió d'un projecte més integral de ciutat que poden tenir, però fer l'equivalència de reivindicacions de l'associació de veïns i zona blava-verda és erroni. Nosaltres el que sí que proposem que sigui un tractament integral i que sigui vies de solució que facilitin tot. Un sistema de mobilitat dintre del barri que estigui enfocat a les persones, no en els vehicles. Clar, només posar una solució que és allò per recaptar diners i per limitar l'accés de depèn de quins usuaris, de manera horària, pot tenir beneficis. Sobretot perquè el veïnat pugui pagar una quota i que no tingui necessitat de moure el cotxe com les altres persones. Però potser no és l'única solució. Potser també hem d'integrar dintre d'aquest sistema d'atenció a les persones altres mitjans que assegurin, per exemple, que no hi hagi col·lapses en el passeig Francesc Macià i que impossibilitin el pas de vehicles d'atenció urgent. Aquest tipus de coses entenem que no queden solucionades per la solució màgica de la zona blava i verda, que pot afavorir o, en alguns casos, pot significar una enrere. Hi ha altres situacions que trobem que l'Ajuntament ja ha tingut facilitat de rebre propostes. Tenim una molt bona comunicació i hem fet ja reunions amb els usuaris de les instal·lacions de zona esportiva municipal de Jaume Tubau. L'equip de futbol, per l'increment que ha tingut d'usuaris, vol marxar d'aquest espai que tenen.
0: De fet, l'alcalde va anunciar que el Sant Cu, que està instal·lat al Jaume Tubau amb el Patí Hockey Club, marxarà quan hi hagi el barri de Can Ametller. No sé com heu rebut aquest anunci, tenint en compte que per ara, per dir-ho d'alguna manera, és un xic verd, perquè és un barri que no està ni projectat, ni reservat, ni els tràmits urbanístics que permetin desenvolupar aquest barri.
2: Clar, per nosaltres no és una solució que al llarg termini tingui una destinació. Nosaltres el que mantenim és que hi ha veïnat que aquest increment... No diem que no hi hagi una molt bona feina per part del club de futbol i que tant de bo tots els joves tinguessin possibilitat de fer esport federat i que això és un bé per la comunitat. El que diem és que el perjudici que fan l'extensió horària i la intensitat d'algunes de les activitats que es fan allà dintre, doncs perjudiquen els veïns que estan just a tocar. És un disseny de les instal·lacions que fa que la grada estigui a pocs metres de les finestres dels veïns. Doncs entre que això finalment es fa el trasllat i no es fa, aquests problemes tindran solució. Quines solucions?
0: Aquesta és la demanda que feu, entenc, al govern, no? Per tant, és una qüestió de soroll, per entendre'ns, el conflicte que hi ha amb l'ASEM Jaume Tubau, sobretot.
2: Però el volum de persones que hi participen en les activitats fa que, clar, els pares hi portem els nostres fills, i alguns venen en cotxe i alguns venen d'altres zones de la ciutat. Però és que ara hi ha un equip que està en categoria, no sé, estatal, i aquí aparquen els cotxes, els autocars grans que venen de Saragossa i que venen d'altres ciutats. Doncs, escolta'm, aquesta nova versió de club multiplica els problemes en comptes de reduir-los.
1: El que passa és que Sant Cugat, el club Sant Cugat, quan va començar a estar aquí a Collfabà, no arribaven els 20 equips. En aquests moments superen els 53 equips. Llavors, clar, que arriba el cap de setmana, des de les 8 del matí de dissabte fins les 10 de la nit del diumenge, n'hi ha partits continuats. Continuats, continuats, continuats. Llavors, clar, el veïnat que està al voltant del camp de futbol, tothom volem que els nostres fills facin esport, només faltaria, però el veïnat que està tocant el camp de futbol està constantment sentint els crits, el soroll, els bombos, les trompetes. Clar, això és molt cansino, molt cansino. I això és el que demanen, sisplau, una mica de mesura en el sentit de que ens entén que la gent ve a animar el seu equip, però sense fer aquest soroll tan estruendo que se fa als caps de setmana.
0: Us haurem de convidar un altre dia perquè se'ns ha acabat el temps i no hem pogut repassar altres punts com és les activitats nocturnes a Can Bernet i d'altre al pont i d'altres qüestions. Ens queden 20 segonets. No sé si voleu apuntar a fer alguna demanda o alguna reivindicació per aprofitar.
2: Sí, és la crida que el veïnat participi de l'associació. Ara, quan feu vosaltres la notícia, apareixerà la via de comunicació per correu electrònic. Tenim una fitxa preparada perquè tothom... Associar-se és gratuït, no tenim cap quota de participació, i la nostra és una entitat sense dependències ni polítiques ni econòmiques. Ni tenim subvenció de ningú, ni estem empesos per cap interès partidista. Per tant, tothom és convidat i tothom seria molt d'agrair que pogués dedicar una mica del seu temps pel bé de tots.
0: Doncs aquesta crida feta per part del Toni Almeda, el vocal de comunicació de l'entitat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Toni Maite.
1: A tu.
2: A vosaltres, per convidar.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal no verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures, s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:45. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Seguim una temporada més aprofundint en la descoberta de l'Arxiu Nacional de Catalunya a través dels seus professionals i el treball que desenvolupen en aquest equipament. Avui ens interessem per l'àrea d'informació i qualitat. I ho fem de la mà de la Rosa Maria Cruelles i Serra, que és responsable precisament d'aquesta àrea, de l'àrea d'informació i qualitat. Rosa Maria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bon dia i moltes gràcies per haver-nos convidat.
0: Com prova la reentrée després de les vacances?
1: Uf, durilla, però bueno, ahí estamos. Anar fent mica en
0: mica.
1: Molt
0: bé, doncs amb ella parlarem, però també, com és habitual, doncs ens acompanya el Miquel Pérez, responsable de l'àrea de comunicació, sí? Que habitualment, Miquel, molt bon dia, ens portes les activitats, allò que podem fer els que normalment doncs, no anem a l'arxiu a consultar coses, però que ens interessa allò que ens proposeu, perquè realment al llarg del curs passat vam veure que
2: no
0: teniu una oferta que,
2: no
0: és,
2: parem, no parem, no
0: que
2: parem.
0: És molt diversa i que és molt atractiva. Per tant, us sembla que comencem parlant d'aquesta àrea d'informació i qualitat? Explica'ns, Rosa Maria, què es fa exactament en aquest departament.
1: Molt bé. Doncs, bueno, des de l'àrea d'informació i qualitat, bàsicament el nostre objectiu és atendre totes les demandes d'informació dels nostres usuaris, que ja veurem més tard quin tipus d'usuari tenim, tant pot ser investigadors com ciutadans en general. Fem tota l'atenció a l'usuari a través d'uns serveis determinats, que et podem explicar després. Després fem tota la gestió dels recursos bibliogràfics, que és tota la gestió de la biblioteca. També tenim una biblioteca adreçada a la ciutadania. Després també atenem el servei a l'administració, que ja explicarem després en què consisteix. I finalment, des d'aquesta àrea també es coordina i es gestiona tot el sistema de qualitat, perquè no sé si us ho hauran comentat, l'Arxiu Nacional és un centre que està certificat amb la norma de qualitat ISO 9001. Tot això és el que es fa des de l'àrea, i bàsicament és facilitar la documentació, facilitar l'accés a la informació a tots els ciutadans de la millor manera possible.
0: Quina feinada, eh?
1: Sí.
0: Mare meva. En què consisteix, però, la teva feina com a responsable de l'àrea?
1: Com a responsable és coordinar, planificar aquests serveis, coordinar tots aquests recursos, tota l'atenció a l'usuari, i, a més, l'objectiu és que aquestes demandes d'informació l'usuari percebi satisfactòriament que ha obtingut un bon servei. Perquè, clar, la incidència del sistema de qualitat és gran en el tema de l'atenció als usuaris, no? Seria això, gestionar també, organitzar i coordinar, impulsar els recursos bibliogràfics, i després jo, ja pròpiament, com a tasca, soc la responsable de qualitat del centre.
0: Si et sembla, anem aprofundint ja una miqueta més en aquesta matèria per saber quines són les funcions que desenvolupeu, és a dir, quins són els vostres àmbits d'actuació.
1: Perfecte. Doncs els nostres àmbits d'actuació, en principi, són dos. Tot el que té a veure amb el servei d'informació, que el fem a través del servei de consulta, del servei a la sala de consulta, que és la consulta presencial, tots aquests usuaris que s'adrecen directament de manera física a l'arxiu. Després tenim el servei d'informació i referència, que és un servei ja adreçat a aquelles consultes que requereixen un assessorament més especialitzat, una recerca documental prèvia, o també persones que s'estimen més abans de venir a l'arxiu, garantir que trobaran aquella documentació o aquella informació que requereixen. Després també supervisar el servei a l'administració. El servei a l'administració és el servei que es dona a tots aquells òrgans de la Generalitat que han transferit la documentació a l'Arxiu Nacional. Suposo que us hauran explicat les funcions de prearxivatge i de les transferències documentals d'una determinada àrea. Doncs nosaltres, des de la nostra àrea, aquesta administració pot requerir en un moment determinat, per impulsar una tramitació que es reobre, etc., necessita també obtenir informació de documentació que s'ha transferit prèviament a l'Arxiu Nacional. I, bueno, i a part, totes les funcions de responsable de qualitat, que és, bueno, garantir la millora contínua, això sí, ho podem explicar millor al final, i la coordinació i el seguiment de la carta de serveis, que és una eina de qualitat molt interessant. La carta de serveis, que hi ha molts centres que ja disposen de carta de serveis, és una eina de millora de qualitat, de transparència, i ara que es parla tant de bon govern i de qualitat democràtica, pues, tot això també.
0: Màxima exigència, podríem dir.
1: Sí, la veritat és que sí, però ja tenim el certificat des de l'any 2004, està molt consolidat i és una feina d'equip que lidera la direcció i bueno.
0: I que s'ha d'anar renovant.
1: I que s'ha d'anar renovant, no? I que s'ha d'anar demostrant que implantes, o sigui, que fas la millor, que treballes amb aquesta filosofia de millorar contínuament. Aquest és l'objectiu d'aquesta norma i del nostre sistema.
0: Doncs mira, ara tenim curiositat per saber quina és la tipologia de persones que usen aquest servei.
1: Mira, la tipologia de persones, la més habitual, continuen sent els investigadors. Investigadors vinculats al món universitari, però també s'ha de dir que aquest calaix ara està obert també a periodistes, està obert a documentalistes i sobretot bueno, mitjans de comunicació, premsa, televisió, TV3, ja no és TV3, és 3CAT, és un dels nostres clients més habituals. Sí. Després, un altre calaix important ara ja són els ciutadans. Els ciutadans, després explicaré una mica l'evolució que hi ha hagut en el tema d'arxius sobre això, no? Ciutadans en general que tenen una inquietud, doncs, personal o que estan buscant informació familiar, molt vinculada ara en aquests darrers anys amb el tema de memòria històrica, sí, que és un altre tema, no? Després també donem servei als estudiants universitaris o estudiants d'ensenyament secundari a través del servei didàctic, que bueno, ara diguéssim que el servei didàctic estem pendents de que pugui haver una persona que pugui fer-se responsable, però també donem atenció a aquests alumnes d'ensenyament d'instituts. I un altre servei i una altra tipologia són els titulars de fons públics, que als quals ja m'he referit, són els titulars de l'administració, i els titulars de fons privats, que són tots aquests titulars de fons que han decidit ingressar documentació a l'arxiu. Bàsicament, i bueno, i clar, personal intern. També donem recursos d'informació i donem suport al personal intern del centre.
0: Molt bé. Anem a saber de quina manera es pot accedir a aquesta documentació.
1: Bé, aquesta documentació, bé, m'he descuidat de dir això, que en relació a la tipologia que penso que és interessant,
0: persona, sí,
1: penso que és interessant, perquè els arxius sempre es vinculaven a investigadors, erudits, etc, i des dels darrers anys hi ha hagut un canvi d'evolució i cada vegada hi ha més ciutadà que no té res a veure amb investigació, que ha perdut la por i s'adreça als arxius, i són unes consultes que cada vegada són més freqüents. Vull dir que no és un lloc tancat a la investigació, no es necessita ja carnet d'investigador, sinó que amb el mateix DNI pots entrar i accedir als fons.
0: Està bé saber-ho.
1: Sí. Bueno, com accedir? Pues, a través del servei de consulta de sala. Això és la consulta presencial. Qualsevol ciutadà es pot adreçar, com he dit, al nostre centre. Només es necessita, pues, el DNI, carnet de conduir, passaport, NIF, no et demanaran res més, no cal cap acreditació de cap professor universitari. Després, l'única requisit és que hagis complert els 16 anys, abans era 18, ara serà rebaixat als 16, i tota la documentació en principi és d'accés lliure, tota la documentació que té més de 30 anys, amb excepció d'aquella documentació que per llei estigui protegida, que és documentació que pot afectar la llei de protecció de dades o que té dades que poden afectar la intimitat de les persones. I, en principi, seria això. Després, documentació que potser, per raons de conservació, no s'hi pot accedir, perquè està pendent de restauració, etc. I aquella documentació que encara no està inventariada, perquè suposo que ja us hauran explicat que nosaltres anem...

0: requereixen això o bé demanen les condicions d'accés als fons també abans de venir, o demanen instruments de descripció, com remenar els instruments de descripció. En fi, seria bàsicament això. Nosaltres també cal dir que en aquest afany de poder donar satisfacció a les demandes d'informació, quan no disposem de la informació que sol·licita, els derivem o intentem adreçar-los a altres centres documentals. Val? Aquesta és una... No, diem no, doncs no ho tenim, no. No
1: ho tenim,
0: no ho tenim, però adreceu-vos a tal lloc. I això, clar, per part nostra també requereix una certa recerca, perquè estem en contacte amb altres centres, o també és una recerca que ens implica a nosaltres fer aquesta investigació, no? Val, una altra eina és el cercador Arxius en línia. Això és una eina i un servei. Una eina perquè és aquest portal, aquest portal d'accés a documentació i a descripcions. És un portal que abraça tota la xarxa, a part de l'Arxiu Nacional, és un cercador, un cercador de documentació, que abarca no només l'Arxiu Nacional, sinó tota la xarxa d'arxius comarcals i també d'alguns ajuntaments, com seria el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat. També està tota la informació, els inventaris i tal. I no només és una eina de consulta a nivell d'inventaris o de descripcions, sinó també de documentació. L'usuari cada vegada més, en funció de les polítiques de digitalització que té el centre, pot accedir ja directament al document. És a dir, no li fa falta ja desplaçar-se ni venir físicament a consultar documentació a la sala de consulta o una fotografia, etc. Aquesta seria una de... aquest portal, a més, a través d'aquest portal pots fer reserves de documentació. Quan arribes al document, si no està digitalitzat, pots generar una reserva del document per venir a la sala de consulta, pots fer crear dossiers on emmagatzemar tot el resultat de la cerca que has fet, etc. És molt senzill d'utilitzar. Jo animo els ciutadans, animo els nostres oients que s'endinsin en aquesta eina. Una altra de les eines, ja en matèria de biblioteca, serien els catàlegs bibliogràfics. La nostra biblioteca forma part de la xarxa de biblioteques especialitzades de la Generalitat i també forma part del catàleg col·lectiu d'Universitats de Catalunya. Val? El nostre centre ofereix servei de préstec a tots els ciutadans. No cal ser investigador, vull dir, qualsevol persona que trobi un llibre que li interessa es pot adreçar a la biblioteca i fem préstec personal interbibliotecari. Són llibres, bàsicament, els que tenim nosaltres, d'història. Història medieval, història moderna, història contemporània, i tenim més de 160.000 exemplars en el catàleg. Vull dir que és una biblioteca bastant rica i bastant considerable.
1: Alguna qüestió més, sobretot numèrica, percentatges, que als periodistes ens agraden molt aquestes coses, no? per il·lustrar... abans de donar-li pas al Miquel perquè ens expliqui una mica les activitats que tenen previstes.
0: Val, bàsicament, les dades més recents que tenim en quant a finalitats serien gairebé un 40% amb treballs d'investigació, perquè nosaltres anem processant totes les finalitats quan ens arriba un usuari, els treballs d'investigació, que aquí incluïm també el periodístic, el documental, l'historiador, etc. No? Després, l'interès personal i familiar, vinculat moltes vegades ara amb temes de memòria històrica, val? A l'ús editorial, cada vegada són més les editorials que requereixen reproduccions, sobretot dels fons fotogràfics, perquè volen il·lustrar un llibre, una revista, i llavors la troben en aquest cercador que us heu comentat i ens generen una sol·licitud de reproducció en alta qualitat per poder-la publicar en el seu producte, no? I a partir d'aquí, bueno, serveis als titulars, comunicacions públiques, exposicions. Nosaltres tenim servei de préstec bibliogràfic i l'altre servei de préstec que fem de documentació original és únicament a institucions culturals, quan hi ha una exposició i ens demanen un document en préstec. No fem de documents originals, és l'única casuística que hi ha per poder requerir aquest servei, o sigui, no fem préstec, perquè de vegades hi ha algun usuari que ens ha preguntat si podia obtenir un document en préstec. No,

0: document original només és a institucions.
1: Molt important, com perquè es faci d'aquesta manera, no?
0: Exacte.
1: Consultar tot el que vulguin.
0: Exacte, consultar sí. I llavors, bueno, els temes de recerca més habituals, ara per ara, estan tots relacionats amb memòria històrica, que això seria Segona República, Guerra Civil, repressió, exili i transició. Val? I això tant a nivell d'institucions, d'investigadors, com també a nivell privat, com he dit, a nivell de ciutadà. Eh? Moltes famílies que encara estan buscant desapareguts o que tenen, volen saber si un tiet, un avi va estar a la presó. Tenim el fons de la presó model, que és un fons que es consulta moltíssim, perquè moltes famílies troben l'expedient d'un tiet, d'un avi, d'un pare. Llavors, un altre dels fons vinculats a la Segona República és són els fons de la Generalitat Republicana i el fons de la Generalitat a l'exili. També són dels fons més consultats en aquest sentit. En menor grau seria a temes ja vinculats a història econòmica, perquè això va una mica a modes, també. Va haver un període en què era molt habitual rebre investigadors relacionats amb fons d'empreses. Ara això ha baixat una mica. Tenim fons molt importants com el de la Maquinista Terrestre i Marítima, amb uns expedients tècnics d'obres molt conegudes, com l'Estació de França, l'Espanya Industrial, FECSA també, tot el fons gràfic de FECSA, etc. Altres temàtiques, així més de tipus cultural, doncs seria el fons del Pau Casals, un dels fons més importants també que tenim a l'Arxiu Nacional, ja, com a músic, Josep Puig i Cadafalch, escriptors com la Montserrat Roig, això ja seria temes...
1: Sí, que hi ha una quantitat d'informació que qualsevol dubte, qualsevol tema d'interès que pugueu tenir,
0: doncs sí,
1: acostant-se o bé trucant o bé fent una ullada a través de la web, es pot consultar,
0: sí,
1: i es pot satisfer aquesta,
0: sí, sí,
1: aquesta,
0: sí,
1: demanda.
0: Jo convido als oients, l'arxiu és un espai obert, no només a la recerca, sinó a qualsevol ciutadà.
1: A la curiositat, encara,
0: sí,
1: que sigui.
0: Sí, exacte, a la curiositat, obtenció d'alguna família que hi dubta, no?, si els podem ajudar, tant presencialment com a través o atrevir-se a bussejar per arxius en línia, que hi ha molta informació. I bueno, i si no, doncs nosaltres som un equip que els ajudarem sempre.
1: Ha quedat clar. Deixem la Rosa Maria, perquè el Miquel Pérez, com dèiem abans, responsable de la difusió de l'Arxiu Nacional, ens ha d'explicar quines són les properes activitats que teniu, que no són poques. Tenim uns minutets? A veure si ens fas 5 cèntims.
2: Sí, molt ràpid. Tenim una gran fita en el col·lectiu dels arxius, que és a finals d'octubre se celebra el Congrés Internacional d'Arxius, que és la gran trobada del col·lectiu professional a nivell mundial i que justament que se celebra cada 2 anys i que és justament aquesta vegada, per primera vegada, a Barcelona. Llavors, lògicament, els arxius ens hem orientat ara aquests mesos la nostra activitat cap a aquesta fita. I en aquest sentit, en tractar-se d'una trobada internacional, des de l'Arxiu Nacional vam pensar que era molt, molt interessant mostrar com a arxiu històric del govern que som una mica l'activitat, l'acció internacional que s'havia fet des del govern de Catalunya en els períodes històrics de forts del segle XX. En aquest sentit, presentem 2 exposicions. Una es podrà veure al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. De fet, és una exposició que es torna a mostrar. Ja s'havia produït anteriorment. I sí que completament nova, i en la seu de l'arxiu fem una segona. Aquesta primera, que deia, a la que em referia abans, seria per a la política exterior de la Mancomunitat. I després, la que farem a l'arxiu estarà dedicada a l'acció de la Generalitat durant la guerra. I per tant, la primera, molt basada en la troballa del fons Puig i Cadafalch, que és una troballa curiosa que es produeix a l'any 2007 d'una documentació que el president Puig i Cadafalch havia amagat a casa seva, i aquesta altra, de la Guerra Civil, molt connectada a la recuperació dels coneguts papers de Salamanca, on hi havia força documentació dels òrgans des dels quals es va desenvolupar una mica aquesta acció exterior, que sobretot van ser, lògicament, el que es va dir la Secretaria de Relacions Exteriors i després també el Comissariat de Propaganda, que van, per una banda, atendre a la comunitat estrangera a Catalunya durant la guerra i les relacions amb els cònsuls d'aquests estats, i després també difondre la causa de la República en l'exterior, en la qual hi va haver tota una sèrie de delegacions, tota una xarxa de delegacions que van actuar en aquest sentit, a través d'una sèrie d'iniciatives des de compra de proveïments i armament fins a difusió cultural.
1: Aquesta primera exposició que deies que es feia al campus de la Pompeu Fabra s'inaugurarà el 2 d'octubre.
2: El 2 d'octubre a les 12.
1: A les 12. I la de l'arxiu?
2: El dia 8 també a les 12. És a dir, que en una setmana tenim dues grans fites a les quals convidem a qui vulgui a assistir. Només ens heu d'enviar, diguem-ne, un correu a l'adreça anc.cultura@gencat.cat i demanar-nos, diguem-ne, de participar.
1: I aquest gran congrés, que per vosaltres deu ser la festa major dels
2: totalment,
1: arxius,
2: sí.
1: Del 27 al 30 d'octubre.
2: Sí. El proper, el mes que ve, que quan vinguem, explicarem una mica, parlarem abastament
1: del congrés
2: i de la relació de l'arxiu amb el congrés. I després també tenim el 15 d'octubre la nostra participació. Els últims anys ens hem incorporat al Festival Nacional de Poesia, que s'organitza des de l'Ajuntament, i tenim doncs un acte dedicat a una poeta valenciana amb motiu del centenari, de la qual mostrarem. D'una banda tenim un acte en el que parlaran el Sam Abrams i l'Àngels Gregori, i també mostrarem documentació de l'arxiu sobre aquesta poeta.
1: No ens queda més temps, ho hem de deixar aquí. Agraïm a la Rosa Maria Cruelles i al Miquel Pérez. Avui ens han vingut a visitar novament des de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Que vagi molt bé, continuarem parlant.
2: Moltes gràcies, Carme.
0: Gràcies.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Aquesta temporada, la secció d'Economia incorpora una nova entitat col·laboradora al programa. Es tracta de SACOT, entitat que assessora des de l'experiència dels seus membres. En aquesta estrena ens ocuparem de la necessitat de reinventar-se quan les condicions del mercat canvien. I avui, per parlar sobre el tema i per parlar sobre aquesta entitat, ens acompanya el Francesc Costa Puyal, que és coordinador de SACOT, de la delegació del Vallès. Molt bon dia, Francesc.
1: Hola, doncs molt bon dia.
0: I ens acompanya també avui el Cristian Berenguer, que és el gerent de Renta Sant Cugat. Què tal?
2: Hola, bon
0: com
2: dia.
0: Estàs?
2: Encantat.
0: Molt bon dia. Avui parlem d'un tema que podríem dir que està d'actualitat, no? Però començarem coneixent una mica més a fons què és SACOT i quin paper jugueu, quina és la vostra tasca.
1: Doncs perfecte. Doncs moltes gràcies per convidar-nos i és un plaer estar aquí i compartir amb vosaltres aquesta estona, no? Abans de res, doncs, volia donar una forta abraçada a l'Andreu Travé, que estava previst venir aquí, però per un motiu de salut, doncs, no pot estar. Recordar que Andreu Travé és una persona de Sant Cugat, que a part d'estar a SACOT, doncs, comparteix el temps amb Banc del Temps i Guaix, dues entitats molt estimades aquí a Sant Cugat, no? I a tots tres tenim un denominador comú, és ajudar a les persones. Per tant, Andreu, doncs que et milloris aviat i et volem tenir amb nosaltres doncs, aviat.
0: Doncs afegim a aquest desig. Esperem tenir en la propera sessió l'Andreu, que efectivament ens acompanyarà també quan parlem de SACOT i de Wise People. SACOT, vosaltres assessoreu, ajudeu des de la vostra experiència, perquè de fet els que formeu part d'aquesta entitat sou sèniors que ja heu fet la vostra trajectòria professional i que voleu que la vostra experiència tingui una utilitat, no?
1: Doncs efectivament. Oi, te deixa'm citar l'Audrey Hepburn, doncs, que comentava doncs, que naixem amb dues mans, no? Una és per ajudar-nos a nosaltres i l'altra és per estendre la mà a qui ho necessita. Diu, perquè no venim a aquest món a cuidar-nos, sinó també a cuidar, no? I precisament aquest és l'esperit que a nosaltres ens segueix, no? SACOT.cat, amb S, perquè també ens confonen amb SACOT, oi? Doncs som un grup de voluntaris que ens dediquem a mantenir el talent sènior actiu i ajudar els emprenedors, autònoms, startups i empreses a través de programes de desenvolupament i formació. Per exemple, a tall d'exemple, menciono la nostra escola de formació, que és ESEM, en la qual tots i totes podeu assistir. És una escola que fem online, doncs podeu veure la programació de la tardor, i realment estan cursos, francament, són gratuïts, avui en dia no hi ha res avui gratis al món, però aquests cursos realment estan molt bé i us animo doncs, a assistir-hi. No? Doncs a Catalunya som un grup de 150 sèniors, i a Espanya doncs, som més de 1.000, no? Us animem a venir a BID Barcelona, que celebra el dia 15 i 16 d'octubre. BID és una fira doncs, dedicada als emprenedors i als negocis, no? I nosaltres estarem a l'estand de la Càmera de Barcelona, no? Es fan moltes conferències, la veritat que està molt bé, i si ens voleu venir a visitar, pues, allà estarem, Bueno, deixeu-me citar l'Antoni Puig, que deia que a la vida hi ha 5 passos importants, no? Aprendre a fer de veritat, ensenyar a fer i finalment deixar de fer, no? Bé, nosaltres com a sèniors volem ensenyar a fer, per no deixar de fer. Aquesta és una mica la idea.
0: Comentaves abans que les vostres activitats estan obertes a tothom. Això vol dir que no hi ha un límit d'edat? No està... El servei que vosaltres oferiu no està adreçat a un públic concret?
1: Doncs no, bàsicament pues, està adreçat doncs, a qui vulgui doncs, demanar el nostre assessorament. Precisament, doncs, aprofito també aquest micro doncs, per donar-nos a conèixer, tant per les persones doncs, que vulguin emprendre un negoci, com també les persones doncs, que ara estiguin doncs, ja deixant el mercat laboral i estiguin pensant, potser, doncs, a incorporar-se a un projecte com el nostre. Realment és molt gratificant. Mantenim un propòsit i ens sentim útils a la societat. Ens mantenim actius i connectem generacions. Deia l'AUCE al segle VI abans de Jesucrist, doncs, que tot el que donis et tornarà amb abundància. I aquest és l'ADN nostre.
0: Així és com us sentiu, no? Les persones voluntàries que formeu part d'aquesta entitat, satisfetes de poder ajudar a qui ho necessita en l'àmbit professional?
1: Doncs aquesta és la satisfacció, i realment té un punt d'egoisme, perquè al final, com el que dèiem abans, estem ajudant, però també tenim un retorn de coneixement, d'aprenentatge, de satisfacció. Per tant, hi ha un procés d'anada i tornada, doncs, que per nosaltres és molt gratificant.
0: Ens has parlat d'aquests cursos online, no? Però feu moltes altres activitats.
1: Doncs bé, realment sí. Vull dir, nosaltres, per exemple, si ens centrem aquí al Vallès, doncs nosaltres recordem que el Vallès és una comarca molt dinàmica, no? És el motor industrial de Catalunya. Tenim la delegació a la Cambra de Sabadell, i som 11 sèniors, de moment, doncs de diferents àmbits, no? Treballem en finances, vull dir, hi ha financers, enginyers, de banca, màrqueting, dret, o sigui, gerents d'empreses, no? Llavors, com bé has comentat, jo sóc el coordinador, és una tasca que és rotatòria, jo estaré, doncs, durant 2 anys. Bé, en el meu cas, doncs, jo he estat treballant 46 anys en una entitat financera i he estat director de negoci internacional. I jo m'he mogut molt pel Vallès, no? He estat ubicat físicament a Terrassa, a Sabadell, a Ripollet, a Castellbisbal, i, per tant, conec molt l'ADN de les empreses, doncs, d'aquí de Vallès. Realment, doncs, per mi és una comarca, doncs, molt, molt estimada, no? Llavors, doncs, tenim acords, doncs, amb diferents ajuntaments, com pot ser l'Ajuntament de Sabadell, la Càmera, i estem gestionant nous acords amb més ajuntaments, no? Per tant, estem molt oberts a que s'incorporen, doncs, nous sèniors que ens permetran afrontar noves fites.
0: Què s'ha de fer? O sigui, els sèniors que es vulguin sumar a la vostra causa, què és el que hem de fer?
1: Molt bé. Moltes gràcies per la pregunta. Doncs bé, doncs, com hem comentat abans, nosaltres, la nostra delegació està a Barcelona, a les serveis centrals, i es poden adreçar a la nostra web, a secot.cat, i simplement diu, vull ser sènior, no? I, per tant, què demanem? Doncs demanem compromís, Això és important, vull dir, perquè, és clar, requereix una dedicació, requereix un esprit. Llavors, doncs, bueno, bàsicament, doncs, per assessorar, també has de tenir un cert perfil, doncs, d'empresarial o de màrqueting, o més que res, doncs, perquè és el que ens demanen a nosaltres els assessorats, no? Bàsicament, el que ens demanen és posar en marxa un negoci, és digitalitzar l'empresa, és, doncs, veure, trobar nous oceans blaus, que després explicarem una mica què és, no? I, per tant, doncs, necessitem aquesta mena de perfils, però sobretot l'actitud i el compromís, d'ajudar i dedicar un temps, doncs, que és necessari.
0: Quan parlaves d'aquests acords de col·laboració amb ajuntaments, què és exactament el que feu a través d'aquests acords?
1: Bé, aquests acords, tant aquí al Vallès com a tota Catalunya, el que fem és perseguir, doncs, que els ajuntaments puguin, doncs, comptar amb nosaltres per dirigir diversos programes que poden ser d'assessorament o poden ser, per exemple, de formació o tant de joves com de grans, parlar d'educació financera, de benestar, de posar en marxa, doncs, nous negocis. Bàsicament, doncs, volem ser, doncs, una part, diríem, d'aquests ajuntaments, perquè confien en nosaltres.
0: Quin és el feedback que rebeu de les persones, de les empreses amb les que heu estat allò treballant?
1: Doncs bé, nosaltres, doncs, com totes les entitats, no? Quan normalment l'assessorament acostuma a durar, doncs, 2, 3, 4, 5 mesos, no posem una data en concreta, no? Durant aquest temps, doncs, normalment mantenim, doncs, cada 15 dies, 3 setmanes, un mes, doncs, reunions, que tant poden ser presencials com poden ser online, i al finalitzar, doncs, de l'assessorament, doncs, demanem, doncs, una nota, una enquesta i una puntuació, i bé, és molt gratificant veure que moltes puntuacions, doncs són molt altes, i, per tant, estem satisfets, no, de com ens valoren els nostres assessorats.
0: Que bé. El món laboral està en canvi constant, això és el pa nostre de cada dia, podríem dir, però ara sí que podem dir que estem en una nova revolució amb l'aparició de l'IA, de la intel·ligència artificial. Quin impacte creus que tindrà la IA en les professions actuals?
1: Doncs, molt bona pregunta. De fet, este a l'ordre del dia, oi? Bueno, aquest any ja ha nascut el primer bebè de la generació Beta. on la IA formarà part íntegra de la seva vida. I, per descomptat, ja no es traurà el carnet de conduir. L'únic que impedeix avui en dia circular els cotxes autònoms és la llei, que obliga a tenir la mà al volant. Diu, podeu veure, però de fet ja podem veure vídeos a Los Angeles de que Waymo està conduint sol pels carrers. Doncs què passarà quan arribin aquí els cotxes autònoms? Què passarà amb els taxistes? Què passarà amb les escoles? Hi haurà menys accidents? Doncs els cotxes no s'adormen, no miren el mòbil, no es distreuen. Què passarà amb els xapistes si hi ha menys accidents? Hi haurà menys ambulàncies, menys urgències. Les companyies d'assegurances s'hauran de reinventar, no? El 70% de professions encara no s'han inventat. I progressivament la IA s'incorporarà a tots els àmbits de la vida, no? Per exemple, els que tingueu Google Home o Alexa, us he de dir que pràcticament ja la podeu llançar a la papelera, perquè està a punt de sortir. De fet, als Estats Units ja és l'Alexa Plus, que incorpora la intel·ligència artificial. I ja no és allò que li preguntem, Alexa, d'on està? Bueno, segons la Wikipedia, no. Ara serà un assistent, que per cert serà de subscripció. Per tant, la IA formarà part de tots els àmbits, no? S'esperen progressos inimaginables fins fa poc, no? AlphaFold de Google ha predit l'estructura de 200 milions de proteïnes i la manera en què interactuen amb les molècules i posa la base de dades a disposició dels investigadors. De fet, podeu fer la prova, entreu a AlphaFold i hi ha tota la informació. El que passa és que si no som científics no entenem res, no? Però una bona notícia, per exemple, l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya ha aconseguit revertir l'Alzheimer als ratolins en una teràpia basada en nanotecnologia, no? Per tant, podem dir que els que som boomers i la societat en general se'n gaudirà molt perquè l'esperança de vida doncs millorarà moltíssim, no? I tot això què vol dir? Doncs que ens haurem de readaptar a aquests canvis, no? Potser haurem d'evolucionar, haurem de pivotar cap a nous models de negoci.
0: Desapareixeran professions?
1: Sens dubte, però això ja va passar doncs ja fa anys, no? Per exemple, doncs amb l'arribada del vapor, doncs es va despertar una hostilitat amb els filadors i teixidors, no? Perquè reduïa la mà d'obra necessària. El 1811, els ludites al Regne Unit van començar a destruir telers, no? I inclús al febrer del 1812, el Parlament Britànic va aprovar una llei, la Frame Breaking Bill, que castigava amb pena de mort la destrucció d'un teler. Per tant, sempre hi ha hagut resistència al canvi, no? Hi ha un dilema en quant si la IA ens traurà treball o ens traurà el treball, no? Però si la fem servir com una eina, la IA no ens traurà el treball, ja que augmenta la capacitat de les persones, ens fa més ràpids, més eficaços, més satisfets, no? Recordem que nosaltres som lineals, però la IA és exponencial, no? I ara sorgeix un nou dilema a les escoles, no? Jo, a part d'estar doncs a SECOT, també col·laboro amb EFEC, que és l'Escola d'Educació Financera de Catalunya, no? I fem xerrades a instituts, no? Jo, per exemple, aquí a Sant Cugat, doncs he anat a un institut com l'Angeleta Ferrer o Leonardo da Vinci, i fem xerrades als nanos de quart d'ESO, no? I llavors, esclar, hi ha aquest dilema de què fan els professors doncs, amb el tema doncs, de
0: la IA. Si s'ha de deixar entrar la IA a l'escola, no?
1: No? Clar, llavors, això és un problema, perquè certament, què fan els alumnes? Ja no es posen treballs, perquè els alumnes fan els treballs amb l'IA. I, per tant, jo recordo que l'IA està per informar-te, no per fer-nos dependents de ChatGPT.
0: Llavors, Francesc, segons tu i segons el que ens expliques, quina hauria de ser l'actitud que hauríem de tenir davant d'aquesta nova revolució?
1: Doncs, com hem dit, és adaptant-se al canvi i que la IA doncs, forma part de la nostra vida. Però, simplement, és molt graciós, oi?, que tu entres a ChatGPT, li demanes qualsevol cosa i t'ho respon. De fet, es gasten 300 milions a l'any perquè ChatGPT sigui amable. Per tant, és clar, encara que no sàpiga res, fa una al·lucinació i s'ho inventa. Per tant, no podem confiar en la IA. Si nosaltres som professionals i ens volem estalviar feina, li podem demanar una ajuda. Per tant, podem dir que la IA serà un becari i un assistent nostre.
0: Estem davant de, diríem, la segona revolució així contemporània moderna, la segona més important, no? Perquè si recordem la primera, fa referència a l'arribada de Google, no? L'arribada d'internet, que llavors també ens donava la sensació que, ostres, que tot trontollava, no?
1: Efectivament. Jo recordo que vaig fer un curs d'internet a l'any 1995 a la Universitat d'Estiu a Terrassa, no? I ara justament estic a l'UPC, el Diploma Sènior de Ciència i Tecnologia a Terrassa, estic fent la classe a la mateixa aula que vaig fer aquell curs, no? Llavors, clar, resulta que l'any 1998 va arribar a Google, i llavors es va escriure un llibre, no sé si recordareu, Qui s'ha endut el meu formatge? Clar, llavors, aquest llibre doncs parlava també d'aquest tema, de dir, clar, jo estava molt còmode, ha vingut un ratolí, i se m'ha menjat el meu formatge. Clar, ara què passa? Que ara estem també, doncs, amb un canvi important. I la veritat és que ja sentim fa temps que estem davant d'un canvi d'època, com va arribar al segle XXI, doncs, amb la pandèmia, o sigui, crisi 2008, canvi d'època, no? Però ara estem davant d'un canvi, doncs, que s'equipara al descobriment del foc, no? Per tant, sí que podem dir que ara hi ha un canvi d'època, perquè tot canviarà, no? Si tirem 30 anys enrere, doncs, IBM va substituir els comptables, Microsoft es va carregar IBM, Google es va carregar Microsoft, ChatGPT va arribar a l'11 del 2022 i es va carregar, doncs, tot, no? Es va carregar Google, no? Però és que, clar, és que ara ChatGPT comença a vendre, des del mateix ChatGPT podràs comprar. Per tant, potser es carrega també Amazon. I després, doncs, ja, doncs, DeepSeek, que és xinès, que potser es carrega a ChatGPT.
0: Sembla els jocs de la fam, no? Això.
1: Sí, efectivament. Per tant, això demostra que estem subjectes a un canvi. I ja veiem que Google, que és el número 1, veu el seu negoci amenaçat. Però no només això. Totes les empreses de màrqueting digital que es basen en el que en diem el posicionament SEO, doncs veuen també que ara estan canviant les regles del joc, tot canvia, no? Però el missatge nostre és dir, són víctimes o creadors, no? Clar, què fan les víctimes? Es queixen dels factors externs. Oh, clar, és que... I què fan els creadors? Els creadors, doncs, treballen amb els factors interns, que són els que poden controlar i poden solucionar.
0: Bé, doncs, anem a qüestions pràctiques. Després de tot el que ens ha explicat el Francesc, que avui, com dèiem, ens acompanya el Christian, que és el gerent de Renta Sant Cugat, que es dedica al sector immobiliari, i en el vostre cas, Christian...
2: Hola, bon dia.
0: Tu has demanat una mica d'ajuda a SECOT, no?
2: Sí.
0: Podem dir?
2: Correcte. Bueno, jo la veritat és que soc immobiliari a tercera generació. Això té coses positives, no? Perquè al llarg dels anys el que has vist a casa teva sempre són, pues, immobles, no? Sempre s'ha parlat del mateix, no? Des de l'avi, el meu pare i després jo, no? El meu avi va ser un constructor molt, molt important al Vallès, ha fet moltes mils de vivendes aquí. El meu pare, tres quarts del mateix, i jo em dedico més a la intermediació. Llavors, dic que té dos lectures, perquè la positiva és que, bueno, que en teoria ets coneixedor de la professió i saps per on tens que tirar, però precisament per això també et dones compte que fent lo mateix sempre no et vol dir que en un futur això sigui garantia d'èxit, no? Què vol dir això? Pues que o et reinventes o te'n vas avall. Llavors, jo crec que un té que ser prou espavilat, doncs, per dir, escolta, és el moment de que, no només pel fet de que, bueno, el que sents per tot arreu, no?, de la intel·ligència artificial que s'aplica aquí, s'aplica allà, i dius, bueno, i a la immobiliària què? Què fem, no? És possible, dic, doncs, evidentment, com amb tots els sectors, doncs, evidentment que es pot aplicar. I quins beneficis reporta? Doncs, bueno, aquí entra una mica els senyors del SECOT, i aprofito per demanar una pronta recuperació a l'Andreu, que no ha pogut estar aquí, em sap greu, la veritat. Sembla que va tot bé,
1: sí,
2: per això,
1: està,
2: vull dir que...
1: Sí, afortunadament.
0: Podem estar tranquils.
2: Podem estar tranquils, vale? Això és important. Llavors, en què pot ajudar-nos? Doncs bàsicament és amb un estalvi de temps, millora de les tasques diàries, sobretot les repetitives, coses que són més tasques administratives, més de seguiment o de contestació a clients, per centrar-nos una mica més en el que realment el fons immobiliari, no? Tot el que més és una mica el dia a dia, no? Llavors, això què vol dir? Que ho fa més fred? No, simplement és que els hi pots dedicar més temps i treure el que és tasca administrativa una mica més de... davant, no?
0: O sigui que t'ajuda bastant més en el que és la logística, l'organització,
2: podríem
0: dir, no?
2: Això t'enfoca realment, bueno, t'ajuda una mica més amb l'enfoque del realment el que necessita el client, no? Vull dir, bueno, una miqueta més, més personalitzat, eh? Quins mitjans més, bueno, el que et fa també és a nivell de, per exemple, a l'hora de posar anuncis, de millorar tot el que és el tema de taxacions, d'informes... Bueno, jo crec que això ens pot ajudar, de fet, bueno, crec que, a part de l'ajuda que ens puguin haver donat aquests senyors del SECOT, que m'han anat molt bé, jo crec que tots, en menor o major mesura, podíem anar allà aplicant, no? En el tema de les taxacions, bueno, hi ha molts mitjans... el que es dedica al sector immobiliari pues, més o menys ja porta ja té les seves eines, els seus recursos vull dir, hi ha empreses que s'hi dediquen també, que també ens ajuden però jo crec que és important automatitzar-ho de manera que bueno, pugui doncs, donar més un enfoque una miqueta més tècnic i més personalitzat, no? I una miqueta seria això, eh?
0: Què vols afegir, Francesc?
1: Bé, no, realment estem molt satisfets perquè el cas del Cristian és impressionant, no? Realment han fet sessions de brainstorming, no? Doncs, sobretot, doncs, perquè el Cristian va un pas endavant i per descobrir una mica l'oceà blau que hem comentat abans, no? I què és l'oceà blau? És l'oceà on hi ha molts peixos i pocs pescadors en contra de l'oceà vermell que hi ha molts pocs peixos i molts pescadors, no? Per tant, és una mica aquest el repte.
0: Mm-hmm. Ens queda molt poc temps i sí que m'agradaria que el Cristian em digués en quin moment te n'adones que has de fer un canvi, que el mercat ha canviat i que has d'ajustar una mica la visió que teniu.
2: Bueno, jo crec que tots, com en qualsevol projecte o en qualsevol etapa de la teva vida, hi ha moments en els que et dones compte que hi ha coses que pots millorar, no? I no només, per exemple, el que deia abans, pel fet de fer-les sempre igual no vol dir que siguin garantia d'èxit, no? Amb la qual cosa a tu et pot estar funcionant alguna cosa, però sempre tens que anar, com diu el Francesc, un pas per davant, no? I dir, bueno, això realment donem-li ja entrada i definitiva, no? Em refereixo a l'IA, evidentment, perquè és que ho has de fer tu i ho faran els altres també, no?
0: Clar.
2: I és aquí una mica on dius, bueno...
0: Satisfet, Cristian, amb
2: sí,
0: el resultat?
2: Sí, tant.
0: Sí?
2: Total.
0: Doncs ho hem de deixar aquí. Francesc Costa, Cristian Berenguer, moltíssimes gràcies per inaugurar aquesta primera sessió al programa i us hi esperem en una altra ocasió.
1: Igualment, ha estat un plaer.
0: Gràcies.
2: Un plaer, encantat, igualment.
0: Molt bon dia.
2: Gràcies. Ja.

0: és que...
1: Una cosa fascinant és que les balenes geperudes tenen cultura. No només es comuniquen amb sons, sinó que les seves cançons canvien amb el temps i s'estenen entre poblacions, gairebé com si fossin èxits musicals. Els mascles de balena geperuda canten llargues melodies submarines que podrien durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. El més sorprenent és que tots els mascles d'una mateixa regió canten pràcticament la mateixa versió de la cançó en un moment determinat. Però aquesta melodia evoluciona, s'hi afegeixen variacions, canvien seqüències i de vegades apareix una cançó completament nova. Quan una població entra en contacte amb una altra, la nova cançó pot propagar-se ràpidament, substituint l'anterior. Els científics han observat que aquests canvis poden viatjar d'oest a est a través de l'oceà Pacífic al llarg dels anys, com una onada cultural. Això és extraordinari perquè implica aprenentatge social i transmissió cultural, capacitats que durant molt de temps es consideraven exclusivament humanes. Les balenes no només emeten sons instintivament, aprenen, adapten i comparteixen patrons sonors dins la seva comunitat.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu
3: i la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
6: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
4: Salut activa.
7: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Un plaer tornar a estar amb totes i tots vosaltres a la sintonia de Ràdio Sant Cugat per aportar-vos aquestes gravacions històriques de ràdio, aquells programes i aquells moments en directe a les zones hercianes amb els quals vam disfrutar tant. I tenim amb nosaltres en connexió el 50% d'aquest programa, Jordi Caselles. Què tal, Jordi?
3: Hola, Esteve, què tal? Doncs content, com sempre. És un plaer compartir aquests moments de ràdio amb tu i compartir-lo amb tots els oients. Compartir aquests talls mítics de ràdio que tant ens agrada sentir i tornar a recuperar. I avui en farem alguns també de mítics.
2: Avui per això comencem amb una mica de trampa. No farem un programa 100% radiofònic, sinó també, i bàsicament, televisiu. Però abans d'anar més enllà, vaig a proposar una mica d'endevinalla, a veure si anem recordant coses. D'entrada, anem a escoltar un monòleg, a veure si saps de qui és i a veure si recordes aquells moments que vam poder viure, doncs ja fa una colla d'anys. Som-hi.
4: Yo soy José Rubianes Alegret, com no lo voy a repetir porque lo he estado diciendo toda la noche. Actor galaico catalán, digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí, y catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí. Esto es una gracia, como bien han podido comprobar. Si les hace gracia, ya veo que sí, se lo regalo para ustedes. La verdad sea dicha es que yo soy galaico catalán porque yo me llamo José Rubianes, en gallego Rubians Alegret, lo cual quiere decir que Alegret, mi segundo apellido, es originario de Cataluña, dado que mi tatarabuelo, María Alegret, era de Barcelona. Fue uno de aquellos empresarios catalanes que emigraron a Galicia a finales del siglo pasado para la explotación de la industria marisquera. Para allá se fueron una veintena de ellos, se instalaron en las Rías Altas, en las Rías Bajas de Galicia. Todos se hicieron multimillonarios, menos mi tatarabuelo. ¡Manda cojones! Con la almeja que hay allí, no me jodas, por favor. Todos nadando en oro y en plata menos él. Lo que se hizo mi tatarabuelo es conocer a mi tatarabuela, una gallega guapísima, Carmiña, de ojos verdes, con un fondo azulado igual que yo, rubia igual que yo, alta y esbelta igual que yo. Yo he salido a mi tatarabuela. Entonces, como el abuelo no encontraba solución a la situación precaria que vivían, tomó la sabia determinación de emigrar a la isla de Cuba, y allí tuvo muy mala suerte porque en la guerra contra los mambises, en la guerra de Cuba, lo perdimos. Perdimos a mi tatarabuelo, una batalla, una bala que no vio venir, me dejó sin tatarabuelo. Entonces, claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida. Pensábamos que íbamos a heredar un fortunón del copón. La verdad sea dicha, el abuelo no dejó un duro, deudas. Y claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida más que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva. El trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te equilibra. Miren cómo estamos ahora nosotros. El trabajo te equidista, el trabajo te pule. El trabajo es la leche, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, la, la, la. Ya verán al salir de aquí, la, la, la, la, la. Y en el metro y en el autobús, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Porque van a trabajar, nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto para ser conductor. Y el otro... qué bonito, por Dios. Me cago en la leche del que mamó esa invención social. Tenían que colgarlo de los huevos así del techo, ¿sabes? Y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita, riquitiquín, riquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquit no me jodas. Pues nada, señoras y señores, aquí estamos. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Nada más. Buenas noches.
2: Potser hauríem hagut de posar uns pitos amb aquestes paraules malsonants, però, de fet, només amb ell li podíem permetre, amb el gran Pepe Rubianés, que s'expressés d'aquesta manera tan vasta i tan directa. Un dels seus famosos monòlegs, un dels seus habituals monòlegs en els quals parlava de la feina, del trabajar. Bé, doncs Jordi, seguim amb aquesta petita endevinalla del programa que anem a repassar avui, ara amb una sintonia, a veure si la recordes.
3: Doncs i tant que la recordo, estem parlant de Malalts de Tele, programa mític de TV3 presentat per Toni Soler, que va tenir una entrevista de la qual tu ara ens parlaràs, que va, jo crec, causar història.
2: Doncs sí, perquè va ser una entrevista de ni més ni menys que 9 hores en directe a TV3. Un programa, per cert, que es va emetre només durant 3 temporades, entre 1997 i 2000, aquest Malalts de Tele, amb Toni Soler i Rosa Andreu, i també amb la col·laboració especialment d'Albert Om i de Carles Torres. L'Albert Om feia diversos espais en el programa en els quals en repassava antigues gravacions de televisió que anaven comentant, doncs, amb aquest humor únic d'El Terrat. I també el Carles Torres es dedicava bàsicament a fer viatges cap a l'exterior i a fer entrevistes, també amb un punt d'humor, podríem dir, una mica anglès, així una mica seriós, però molt i molt divertit. Doncs la matinada del 2 al 3 de març de 1999 va tenir lloc l'entrevista del mil·lenni. Una entrevista amb un sol entrevistador, que era Pepe Rubianés. Va ser un programa especial que es va fer en directe a TV3, doncs des de l'hora habitual del programa, cap a les 10 de la nit aproximadament, fins a les 6 del matí d'aquell 3 de març del 99. Per què seleccionem un programa de tele avui en aquest espai que parlem de ràdio? Doncs perquè precisament hi ha una bona part d'aquest programa en la qual es parla de ràdio. I precisament comencem amb un tall de ràdio, un programa a més en directe simultàniament tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, aquella nit del 2 al 3 de març de 1999. A veure si recordeu aquesta veu també, perquè n'hem parlat en diverses ocasions aquí al programa, a la Hemeroteca de la Ràdio.
5: També podeu dir la vaig errar.
6: La vaig errar.
4: A veure, repítelo.
5: Escolta, Pepe Rullan. Escolta, oh. Si t'ho trobo amb una cinta de caset. No, la vaig errar.
4: Oi. I com va ser?
5: Doncs mira, perquè vaig fer una enquesta i em vaig equivocar.
4: Oi. Manel, me oyes?
6: Bueno, què hem
4: pues
6: de fer?
4: Aleshores, sí. Estava al ganxo...
6: Ah, perdona, que estaves explicant
4: que
6: una cosa.
4: Sí. Precisament el ganxo... És que no escoltes. Precisament el ganxo era un dels directius de la campanya aquesta, no? I, claro, jo vaig anar l'altre dia a entregar les enquestes i estaven tots els jefes reunits i em van dir, oi, ¿qué tal ha ido? Bien, pues bien, mira, este ha sido un poco difícil este, pero al final le he conseguido la encuesta. I de les 20 que vaig presentant, totes les havia fet jo. Cosa que, lógicamente, lo sintieron mucho, pero tuvieron que despedirme. Y yo les dije, me parece lo que están haciendo ustedes, me parece muy bien. Yo en su lugar haría... Todavía me fui dándoles un discurso de la...
6: Sí.
4: Porque
6: sí.
4: Sabes que lo meo es parlar, ¿no?
6: No tenía ni idea.
4: Casi pero... ploraban todos. Digo, bueno, si queréis me quedo, pero...
6: Sílvia,
5: manem.
6: Com ho tenim, això? Hi ha algú que vulgui parlar més amb en Pepe
5: tenim,
6: o ja...
5: Tenim coses. Tenim dues trucades de dos oients que han trucat al principi del programa.
6: Pobres.
5: Una noia que es diu Verònica, una altra noia que es diu Miquel, i quatre trucades més de quatre ignorants que volen participar al programa i fer-li preguntes al Pepe Rubianes.
6: Total, sis.
5: I tenim el Manel Fuentes Antena, que jo el que faria seria dir-li, Manel, moltes gràcies.
7: Jo us envio un petó a tots i segueixo aquí i atendo l'entrevista.
5: I jo un petó a Toni Clapés.
7: Molt bé.
5: Gràcies.
7: No,
5: per teva,
6: gràcies, Manel.
4: Manel. Escolta'm, les 500.000 aquella que em deus, quan me les pagarà, xato?
7: Mañana en la ràdio, Pepe, ahora no.
4: Bueno, sé que no es momento, pero bueno, es que te tengo que pillar, como siempre estás tan ocupado.
7: Un beso.
5: Gràcies, Manel.
6: Vinga.
5: Bona nit.
6: Doncs endavant, si vols, Sílvia, amb les preguntes per en Pepe.
5: Mira, Pepe, una noia que es diu Verònica...
4: Soltera o viuda, casada...
5: No sé, veus com no et puc fer cas? Perquè la Verònica ja li pregunta si és soltera o casada. Bé, aquesta noia...
4: És que depèn, a veure...
5: Ja, tenia una veu molt maca, eh?
4: Sí.
5: Molt maca i molt dolça. Aquesta noia deia que quan el públic que és ara al plató et diu allò de Pepe, Pepe, si tu penses que el Partit Popular els hi ha dit a aquestes persones que diguin Pepe d'aquesta manera per, bé, per fer una mica de publicitat al partit en definitiva.
4: Home, pensa... No, pensa, Sílvia, que al Partit Popular l'han posat aquest nom per mi.
5: Ja.
8: Escolta, Pepe, t'he de dir que venen molts ignorants fins aquí a la ràdio.
4: Sílvia, per mi i per Sant José.
8: Clar.
4: Que d'ahir ve el nom de Pep, no sé si ho saps.
8: Per cert, el 19 de març és el teu sant.
4: El 19 sí, pero yo soy ateo, entonces no lo celebro. Mira, cada uno es como es, ¿sabes? Nací mal y...
6: Endavant, Sílvia, alguna altra trucada o pregunta o que sigui.
4: Perdona, que le volia dir que Pepe és... El nom de Pepe, suposo, molta gent ho sap, però un altre no, viene de padre putativo. Pepe, José, padre putativo de Jesús.
8: Escolta, fas bé d'explicar-ho aquí, perquè com el programa es diu La nit dels ignorants, això ho ignoràvem, eh?
4: Clar.
8: Moltes gràcies.
4: Pues si vols ja... ¿Por qué no quedem un dia i t'ho explico? T'hi sé más, eh?
8: Escolta, per què no l'expliques a la Cristina, que la tenim en antena? Cristina, bona nit.
9: Hola, bona nit.
8: Com estem?
9: Bé, i vosaltres també, no?
8: Fantàstics.
6: Hola, Cristina.
9: Hola.
4: Cristina, què tal? Com estem?
9: Molt bé.
6: Ui, aquest to ja de...
9: Aquí amb l'auricular posat, escoltant la ràdio i la tele engegada, mirant-vos.
6: Molt bé.
4: O sigui, vaya, vaya...
9: Estem a l'eo a la nit, per culpa vostra. Mira, jo li volia fer una pregunta a en Pepe.
4: Bé.
9: A veure, a quin moment te vares adonar que les gambes discutien amb les olives i els barbarejos parlaven amb els calamars a la romana, a les cafeteries, i què tinc que fer jo per sentir-los?
4: No lo til, no lo til.
8: Molt bé, Cristina, moltes gràcies. Moltes gràcies.
4: En l'època de la meva vida que estava molt malalt. De tele. Sí, conya, eh?
6: Molta, molta.
4: Perquè també que estava molt malalt, punta suspensió. De tele. L'entrava, Toni. Al final de la nit podem acabar.
6: Què més?
8: Doncs puc dir que hi ha molta gent que ens ve a veure aquí a la ràdio, eh?
6: Ah,
8: per
6: sí?
8: Per exemple, hi ha uns nois que ens han vingut a veure amb un peluix que és com un mono, tu.
6: Un peluix que és com un mono?
8: Sí, és un mono.
6: Com un peluix que és com un mono.
8: Pepe, tu te'n recordes del mono a medio, el que se'n va anar a l'Argentina, amb el Marco a buscar la seva mare, el de la sèrie de dibuixos animats?
4: Mira, Sílvia, mal que me pese, la història de Marco ja me cogió con 20 y tantos años, ¿sabes?
8: Bé, doncs ha vingut un...
4: No la viví en tota su intensitat.
8: Bé, doncs a mi que em va agafar més joveneta, i perdona, que la vaig veure amb tota la seva intensitat, ha vingut un noi amb un cotxe verd a veure'ns i tal, amb tota la família, amb un nino de peluix que és un mono.
6: Està molt bé.
8: A part, una pregunta polèmica per en Pepe Rubianes, Toni Soler.
4: A ver.
6: Doncs va, que sigui l'última, si és polèmica, perquè no n'hi haurà...
4: No, déjala que pregunte, déjala.
8: És una mica polèmica, eh? Diu, quin problema vas tenir amb el director de la Mostra de Cinema de València, que es

0: Això no va ser una incompatibilitat de caràcters.
1: Sí. Ah, bé, però això
0: ens vam trobar en una roda de premsa, desgraciadament, i era un home que, bueno, no quiero ceñirme... No quiero...
1: Escolta'm, saps què va passar?
0: En fi, va passar... Que me pone nervioso con la antena, nene. Es que em vaig...
2: Perdona, vaig un ratllet normal. No entenia res.
0: Es que sabe, hay un lío aquí montado con una antena.
2: Oh.
1: No, es que
0: y yo como, claro, la va bellugant y yo la vaig mirant como hipnotizado.
1: La pregunta és, l'antena aquesta fa algun servei o no?
0: Eh?
1: És a dir, serveix per alguna cosa l'antena aquesta? Sí, per sintonitzar-nos millor, no suposo.
0: Yo pienso que está per fardar més que res, perquè con el meneo que le ha dado, si no...
1: Escolta, Toni Soler, tenim temps per una trucada més o què fem? Tu mateix.
2: Va, la última, va.
1: Qui tenim?
2: Però rapidíssim, per favor, que m'estan fotent bronca a tothom.
1: No, sí? Que... Ai, pobre.
0: Anem curts de temps.
1: José Carlos, bona nit. Hola, bona nit, José Carlos. Hola. José Carlos, bona nit. Ah, no, doncs no. Marc, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Hola, com estàs?
2: Ara.
1: Des d'on truques?
3: Des de Barcelona.
1: Digues.
3: Doncs, més que res, no era cap pregunta pel PP.
1: Ah, no? Volies què?
3: Saludar-lo.
1: Ah, doncs saludar-lo.
3: Sí, sóc un exalumne del seu tècnic, del Ferramón.
0: Hombre.
3: Hombre. A més, hem anat a veure diverses vegades. Hem estat amb ell també algunes altres vegades xerrant. I rei, m'agradaria també, ja que estic aquí, preguntar-li què és un gato con paperas.
2: Què és un gato con paperas? Tu sabràs.
0: Hombre, un gato con paperas, pues es un gato que tiene una enfermedad que se llama paperas.
2: Ja, molt bé. Ha quedat clar, em sembla, no?
3: Home, ha quedat clar, sí. Tiene paperas.
0: Eh?
3: Tiene paperas.
0: Sí, tiene paperas, o sea, tiene las papas.
1: ¿Qué son las papas?
0: Las papas...
2: Porque se echa.
1: Ai, por favor. Toni Soler, que fa poc que has sopat. Que et sentarà malament i tindràs un disgust, eh?
0: Escolta, en xato.
2: És que no, i és
0: Toni,
2: que... Estic arrubianant per moments, o sigui...
0: I tu t'estàs arrubiant i jo m'estic volent assolerant. Jo t'he fet així. Home.
2: És veritat, estàs tornant aquí, Castro. Sílvia, gràcies per fer aquest...
1: Max Mix.
2: Aquest Max Mix en radiofònic i televisiu.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ens sentim molt solidaris amb tu aquesta nit. Les altres no molt. Però avui sí, perquè ara veig el que suposa treballar de nit i Déu-n'hi-do, eh?
1: Home, la veritat és que nosaltres, això que teniu aquí d'empanada gallega i vi i tal, no. Però de tant en tant aquí a la ràdio també fem festes, així doncs que podeu venir quan vulgueu.
2: Doncs moltes gràcies per la invitació, Sílvia.
0: Un petó molt fort, eh?
1: Gràcies,
0: Sílvia.
1: Pepe.
2: Fins aviat. Un aplaudiment per la nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: La veu inconfusible de Sílvia a Tarragona. Haig de confessar que és una de les meves veus favorites de ràdio. Una connexió a altes hores de la matinada, no?, entre TV3 i Catalunya Ràdio, i en aquella època, doncs, la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio, programa al qual hem comentat, era presentat per la Sílvia Tarragona.
6: Efectivament, com hem recordat algunes ocasions aquí en el programa, nosaltres hi vam estar en directe. Tu una vegada ens vas explicar que vas estar fins i tot en directe a dins de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio amb la Sílvia Tarragona. Com vas aconseguir entrar? Com va anar això?
5: Mira, jo durant una època tenia per costum baixar amb el cotxe a Barcelona i veure la nit dels ignorants en directe a través del vidre i escoltar-la a través de la ràdio, òbviament, d'una ràdio portàtil que jo portava. I nit rere nit, doncs, que no eren consecutives, però sí amb una certa freqüència, doncs suposo que va haver-hi un moment que jo recordo que els hi devia fer gràcia, no?, que a mi em veiessin allà veient el programa. I sí que recordo, doncs, que un dia em van fer senyals per entrar a recepció i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb la Sílvia, que va sortir i em va dir, escolta, diu, però que tu què vens sovint, que t'agrada? I sí, a mi m'encanta, m'agrada molt el programa. Diu, bueno, però escolta, un dia ho podem coordinar i si vols doncs et convidem a seure dins l'estudi i que escoltis el programa, no? I vaja, doncs així es va coordinar i un dia doncs vaig sentir l'Ànic dels Ignorants sentat al costat de la Sílvia Tarragona, això amb els auriculars posats i amb silenci, i tot un programa al seu costat que vaja, va ser una experiència molt maca.
6: Jo podria dir que potser ets una mica malalt de ràdio i que aquest programa també podríem plagiar el Malalts de Tele com a Malalts de Ràdio, perquè déu-n'hi-do arribar a fer això. Jo això no ho he fet, Això sí que puc assegurar que mira que n'he fet de coses, però això d'estar

0: moltes nits al darrere del vidre de la peixera al carrer a Catalunya Ràdio. Ho vaig fer una vegada amb tu i no ho he fet més. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Doncs sí, la veritat és que sí. Jo suposo que també és cert que tinc molta atracció per saber com es fan les coses. La ràdio, doncs, té la màgia d'escoltar-la, però la meva curiositat va més enllà i m'agrada veure-ho també des de dins i observar, doncs, com es realitza tot, i jo crec que aquest va ser el motiu.
0: Bé, seguim amb més malalts de tele, amb més entrevista del Mil·lenni. Ara amb Xavier Grasset, el proper convidat que va aparèixer en el programa en directe aquella nit a TV3. Xavier Grasset, que el recordem pel sense títol de l'Andreu Buenafuente, un programa que havia començat uns anys abans i en el qual va fer mítica una frase, Jordi.
1: Sí, la frase de "la informació és una selva", i a més amb aquest to de veu, més o menys.
0: I se n'anava també pels llocs a fer gravacions de conya, no?
1: Sí, sí, sí. Era una època que s'estilava força aquest tipus d'entrevistes, diguem, al carrer, així una mica, doncs, atracant a la gent sense preparar-ho gaire, i amb l'estil propi i humor propi de la factoria Buenafuente, no? Que, com tu abans havies dit, no? Jo crec que el català també tenim molt de compartir amb el britànic, amb aquest humor, amb aquesta ironia fina en alguns moments, que també fa que s'assemblin les dues maneres de fer humor.
0: Un estil d'humor particular que en aquells moments va ser molt trencador i que podien fer aquestes persones, doncs, amb aquesta capacitat de reaccionar tan ràpid davant de les respostes dels seus entrevistats i de la gent que anaven trobant pel carrer, no? I linkem de nou la televisió amb la ràdio, amb aquest espai en radiofònic, en aquest programa especial de Malalts de Tele, amb aquest programa que dirigia Xavier Grasset i en el qual hi col·laborava precisament Pepe Rubián. És una col·laboració que es feia de forma setmanal. Com es deia aquest programa, Jordi?
1: Doncs el programa es deia El món s'acaba. Era un programa de tertúlia sobre l'actualitat que es feia a Catalunya Ràdio, i a pesar d'aquest títol potser una mica així catastròfic, no?, del món s'acaba, Xavier Grasset sempre deia "el món s'acaba, però s'acaba bé", que aquesta era una mica la part graciosa de la frase.
0: Doncs anem a escoltar aquest tall en el qual el propi Rubianes parla de la seva col·laboració en aquest programa i també surt algun fragment, alguna gravació d'aquest programa radiofònic.
2: La pregunta que anava a fer és: què faries si et diguessin que el món s'acaba?
3: Pues aniria a buscar i anar-me'n amb ella, amb el meu amic Grasset. Javier Grasset,
2: Xavier Grasset. Doncs, més, imagina't que el món s'acaba ara mateix, perquè en Xavier Grasset el tenim aquí mateix.
3: No.
2: Xavier Grasset!
3: Nen.
2: És sorpresa.
3: Nen.
2: He portat el foie gras i la marmelada. És sorpresa tot, això. Sorpresa. Resulta que en Pepe col·labora amb un programa de Catalunya Ràdio que es diu El món s'acaba.
4: Però s'acaba bé.
2: Però s'acaba bé. Que el dirigeix Xavier Grasset i Foraster.
4: Què tal?
2: Com estàs?
4: De conya, estic de cine, encantat de ser...
2: Vale, comencem bé.
4: Encantat, no, espavilat de ser aquí amb vosaltres, perquè... Què cony, està bé?
3: Home, jo t'ho agraeixo, la teva presència, perquè sé de la duresa que representa tindre que llevar-se cada dia a les 7 del matí.
4: M'has durat la pitxa un nòvio. Però bueno, sí.
3: Hombre, és molt fort, això, nen.
4: No saps què passa? A mi una vegada van fer un test psicotècnic, perdona, Toni, i em van preguntar...
2: Aquest em demana perdó quan m'interromps.
4: No. El test psicotècnic deia: a vostè li agrada dir paraulotes de tant en tant? Vaig dir, sí! Amb aquella fermesa, no? De, per saber si era reservat, sociable... Què t'estimes més, anar a veure una carrera de motos o estar amb un amic al costat d'un llac? Diu, al costat d'un amic, no, una amiga.
2: Clar.
4: Però llavors, la segona pregunta era: t'agrada dir paraulotes? Sí. I quan vaig descobrir el Pepe, dic... Ell abans deia que volia ser com el Pawlowski. Jo vull ser com el Pepe quan sigui més gran.
3: No t'ho recomano, eh? No t'ho recomano, eh?
4: Les paraules... La sal grossa és la... La sal grossa de la vida és Pepe Rubianes. No?
2: Home, quina frase, és un dels titulars de la nit, eh? La sal grossa de la vida és Pepe Rubianes.
4: Tarat o què? Home, anda, quin bany que t'estan fent, nen!
3: Hombre, m'he emocionado, nen.
4: Tu saps que la sal grossa es tira damunt del besugo, vull dir que... No, vull dir que... Que tu estàs per damunt dels besugos, que som tota la resta de l'humanitat.
3: És l'enveja que les corroi. Ah, sí. Nen.
4: Nen, com és tenir en...
3: La missa.
2: Acabarem a explicar-la, Codic. No, fem una cosa.
4: Bon, quedem que no el van explicar.
2: Quedem que a les 5 del matí expliquem l'acudit.
4: El de la Mar Flores.
2: Vale, a les 5 del matí.
4: A Madrid no el van explicar.
2: Tu ja el sabies, el de la Mar Flores.
4: M'ho van explicar a mi?
2: Ah, doncs mira.
3: Doncs m'havia
4: dit que era ell. Me'l va explicar un assessor de l'Estat, de la cúpula del govern central.
2: Ah, mira.
4: No, carai, què vol dir, carai? Home, és que en Gracet... Nene, jo no em muco mitja màniga, jo.
2: Sí. En Gracet alterna amb gent molt important, sobretot a Madrid, que és una ciutat que coneix molt bé. Però ara aquí a Barcelona té un programa i té un col·laborador. Bé, en té molts, però un és en Pepe Rubianes.
4: El dels dijous.
2: I és disciplinat.
5: El de los jueves.
2: És disciplinat.
3: El de los jueves.
4: Se m'enganxa el parlar de Rubianes.
5: El de los jueves, nen.
4: Contamíname. No, el dijous és un dia que jo espero amb frisança, sobretot perquè el Pepe Rubianes té una virtut, que és preguntar-me si he fet l'acte sexual o no durant la setmana. I ell ja només mirant-me ja ho sap.
3: Hoy te veo, hoy
4: te veo abajo.
3: Avui ho té difícil.
4: Fem una prova, Avui, per exemple...
2: Va, torero.
4: Doncs no miris... Mira'm a la cara, que preguntis, no, que només...
3: El micro del programa.
4: Yeah.
3: Hola.
4: No, que mirant-me la cara,
3: sí.
4: A veure si adivines si he fet l'amor.
2: Clar, no. És que no escoltes, Pepe.
3: Hoy te veo, hoy lo has hecho, pero desganado. O sea, pura mecànica.
4: Va fitxar.
2: Molt bé, prova superada.
4: Encertat. No ho direm ara tampoc, no.
3: Hoy l'ha dado, pero l'ha dado...
4: Flojo.
3: Como sabía que tenía que vindre al programa...
4: Ha vingut per inèrcia. Que no se'm noti, que m'així hagi descarregat una mica.
3: Fent que tinc pressa, que tinc que anar al món s'acaba. Ai, al món s'acaba.
4: Males de tele. Males de tele s'acaba.
3: Com se diu el programa aquest?
4: La gran buf. Allò que em preguntaves, el...
3: Com es diu el programa aquest?
4: Malalts de tele.
3: Malalts
4: de tele. Tenia el Rubianes...
3: Malalts de què? Malalts de...
4: Malalts de tu, de moment. Tenir el Rubianes al costat és una dosi d'optimisme, de vitalitat, de ganes de viure, de dir...
2: Però arriba l'hora, però això és els matins, no oblidem. I ell és un món del món de la faràndula, que és un món en què la gent acostuma a anar al
3: metat. És un mite.
2: A quina hora et lleves tu, Pepe, cada dia?
3: Jo
2: a les 7 del matí,
3: 8
2: no?
3: I mitja, 8 i mitja.
4: Sí.
3: No s'ho creerà ningú, però...
4: S'haurà anat a pixar, no?
3: Los que me conocen...
4: Sí.
3: Te juro per ma mare, nen. Los que me conocen saben que a las 8:30 de la mañana...
4: Sí, per anar a missa de nou.
3: Normalmente ja estic al carrer.
4: No, la veritat sigui dita que a les 12 com un clau... Bang,
3: a les 12 com un clau estic allà. Perquè jo també em passa com ell. Estic tota la setmana esperant el dijous per anar a Catalunya Ràdio a trobar-me en Xavier Gracet.
4: El món s'acaba a Catalunya Ràdio. Xavier Gracet.
6: Aquella mujer me dio un beso en los labios y se me desabrocharon los zapatos. Me dio otro beso en un ojo y se me fundieron los calcetines. Me besó en la nariz y perdí la camisa. Intentó abrazarme y los pantalones me cayeron hasta los tobillos. Me dijo, mi amor, y se me deshilachó el calzoncillo. Ella siguió haciéndome cosas y yo me fui deshaciendo poquito a poquito. Y cuando tan solo de mí quedó un montoncito de polvo, aquella mujer me barrió con la escoba, me vertió en la basura, se sentó en la mecedora y encendió un cigarrillo.
4: Oh. Wow. Un aplaudiment pel Rubianes. Quina és la paraula? Hi ha alguna paraula que...
6: Del català. Desabrocharon, en català, com es diu? Jo he puesto desabillé.
4: Desabillé,
6: no? Fuera.
4: Desabotonar.
6: Joder. Fundieron, fundir.
4: Fondre. Fondre, això és Antonio.
6: Tobillos, tobis. Si a bote pronto.
4: Turmells.
6: No, si és ahí. Deshilachó. Aquí t'he cogido.
4: Esfilagarçar.
6: Vale, pues ya está, el próximo día la faré en catalán.
4: Una mica més... No.
6: Tenía estas dudas y ya está.
4: Hòstia, que... Molt bé.
7: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Un moment televisiu i radiofònic a la vegada amb el gran Pepe Rubianes inigualable.
0: Seguim amb vosaltres a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, amb més entrevista del mil·lenni, aquesta entrevista excepcional de 9 hores de duració que va estar en antena a la nit del 2 al 3 de març de 1999 a TV3. Continuem ara amb un altre dels habituals del programa. Com us dèiem al principi, Albert Tom feia un espai dins d'aquest programa setmanal i doncs, va aparèixer diverses vegades durant aquestes 9 hores de programació especial de Malalts de Tele. L'Albert, en aquesta primera intervenció al programa, parlava d'alguns dels comentaris que havien fet arribar al programa als espectadors de TV3 i de Malalts a Tele.
4: La Marta de Barcelona també diu que està rient molt, però que té un problema, que ho ha de fer en veu baixa, perquè té una àvia, diu textualment, que té prop de 300 anys, Marta, no digerem, que diu que ho té tot malament, menys l'oïda. Ah. I diu que li fa tenir la tele molt baixa.
2: Li cap ni un crit.
3: Eh?
2: Un crit.
3: És
4: una iaia...
3: No he querido importunar, no?
4: Una iaia...
3: Tot bé, menys?
4: Que ho té tot malament, menys l'oïda, que la té perfecta.
3: De què?
4: O sigui, seria...
2: El oído.
4: Seria qüestió de despertar-la.
5: Hola!
2: Suposo que s'ha sentit.
4: Després, Pepe, he visto por la tele al Celaya i al senyor Ramon, del reportatge aquell. ¿Te acuerdas de lo buena que estaba su hermana? Que nos daba clases de historia y todos nos agachábamos para verle las piernas y lo que pudiéramos, entre paréntesis.
3: Hombre, ¿quién? Hombre, claro que me acuerdo. Hombre, nos acordaremos toda una generación que pasó por aquel
2: programa.
3: Una
2: generación marcada por las hermanas.
3: Era y es una mujer guapísima.
4: I un altre missatge, una mica comprometedor, que diu, soy tu amigo el flaco.
3: Hombre.
4: Aunque ya te lo dije hace unas semanas, te recuerdo que aún te están buscando en Valencia para que devuelvas la imagen de la Mare de Déu de la Catedral.
3: Oh.
4: Aquí està sortint tot, eh?
3: Hòstia. Bueno, la cogí un dia, bueno, la cogí...
2: Pepe.
3: Hombre, no tenía
2: Pepe,
3: que haber salido esto aquí.
2: ¿Qué has hecho, Pepe?
3: No tenía que haber salido esto aquí. Pues lo típico, aquello...
4: Fui a
3: la catedral, yo soltero, solo... ella también, y mira...
2: ¿Que fas col·lecció d'imatges o això? No.
3: Ja me da igual.
4: És l'única que tens, per això. La de València és l'única que tens.
2: No respira.
3: ¿Eh? ¿Qué?
2: Que no respira.
3: Eso es lo que ella aparenta.
4: Bueno... Última dada, sí. Acabo, l'índex de paraules malsonants. Mm-hmm. Sembla que s'ha moderat en aquesta última hora, és de cada 8, una.
2: Ah, pues va, aprofita ara.
4: Una que no sigui malsonant. I ha derivat el que te cagues, nen, l'ha apartat una mica, i has tendit més cap al cágate lorito. Motius horaris o alguna explicació?
3: El cágate lorito, no, es una expresión, como veo mucho documental de animales.
4: Ya, ya voy a pensar que nada, porque...
3: Había un día que estaban haciendo uno de loros de Venezuela y había un loro que se estaba cagando todo el rato.
4: Y de aquí ve la expresión cagate lorito.
3: Y entonces el Attenborough, el presentador del programa...
4: Richard, ¿no?
3: Hostia.
4: Richard Attenborough.
3: También tú.
4: Es que también el segueixo.
3: Pues a las horas, deia, en un moment le deia al lorito... ¡Hey! ¡Cágate, lorito!
4: Sí.
3: Y el lorito le hacía... Como el badall que deia el Toni abans, que se le quedava aquí atrás, ¿sabes?
8: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat
7: L'Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'Hemeroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llo.
0: Anaven comptant els tacos que anava dient el Pepe i també podríem comptar els minuts de riure que hi ha tant del públic com del mateix Rubianes com de tot l'equip del programa. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí. Jo quan vaig saber d'aquest programa vaig dir, caram, jo crec que és l'única persona que pots convidar a un programa i fer-li una entrevista tota la nit sense avorrir-te.
0: Segur, segur. De fet, aquesta mateixa frase que dius tu es va citant recurrentment en el programa, perquè és que jo no conec cap altra persona capaç d'estar tanta estona i no repetir-se pràcticament gens a les càmeres. Bé, continuem amb més entrevista del Mileni, en aquest cas amb Carles Flavià, un altre dels amics íntims de Pepe, que per cert també ja va traspassar fa alguns anys, un artista, una persona de la nit barcelonina, que no sé si ho sabia, Jordi, va ser en el seu moment capellà, i durant bastant de temps.
1: Alguna cosa havia sentit d'això, i de fet s'havia quedat una mica en l'oblit, però ara que ho comentes, de nou, sí, havia sigut capellà, i jo crec que és l'última professió que ens podríem imaginar de Carles Flavià, aquest personatge descarat, també, no?, un estil també una mica Rubianes. Dius, no l'encabeixes, no?, amb una professió com la de capellà, està clar.
0: Doncs anem amb aquest estil irreverent de Carles Flavià en aquesta entrevista del Mileni amb Pepe Rubianes.
3: I aleshores, pues això es considera com dia de treball, perquè això està aquí avui amb vostès, feliç, És treball, és treball perquè és...
2: Què?
3: És promoció. Ja empiezo a babear, mire. A les 4 hores i media ja m'ha seguit aquí. És promoció. Estoy quedando como el Núñez.
5: Yo creo que vosotros... Vostè, al final, perquè aquest, això tingui validesa, jo crec que el tenen que fer orinar com els ciclistes, perquè aquest tio s'ha fotut aquí.
9: Sí.
5: Tota la farmaciola.
9: Sap el que és la farmaciola?
5: No, el botiquín. A veure si aprèn català d'una vegada. Sí, que parla pitjor que el Bengal, vostè, escolti'm. Escolti, el seu amic Bengal parla millor.
3: Encara no he llegat a aquest nivell, senyor Flavià.
5: Tu que jo li digui.
10: Escolta'm, Pep, estic pensant, no has anat a fer pipí, tu, des que hem començat?
5: No.
10: Jo he anat una vegada.
5: Però, ui, no, oi, que t'ho fet a sobre. Ai, no, el dodotis.
3: No, ja he soltat el
5: Però, ai, el dodotis.
3: Abans li dic, vaig a deixar, digo, senyor Soler, digo, ¿me autoriza en el lavabo? Ara no.
5: Qué clase.
3: Y yo tenía la vejilla, nene, que me estaba retorciendo y estaba hablando con no sé quién y aquello así, moviéndome como inquieto.
10: Bueno, ¿sabes? ¿Y ahora qué te ha pasado? Continúa allá, supongo, ¿no?
3: Se me ha ido a la sangre.
5: Bueno, yo estoy... Perdoni, que el talli, ¿eh?
3: Sí, digui.
5: Es que estoy una mica confós. Jo em pensava que amb això veníem una marató d'aquestes pel mig. No li dic jo per això d'Innsbruck, que vostè no els hi té massa simpatia, no? Per aquesta desgràcia. Pensava que anem a recollir diners. No recull res.
10: No.
5: No es fa cap obra benèfica.
10: És absolutament...
5: Maratons d'aquestes per ajudar els pobres, no?
10: És absolutament arbitrari.
5: Vostè, com que és tan un home tan obert, tan sentimental, no? Res de tot això.
3: No, home, és una marató...
5: Perdoni, home, jo que sé,
3: una marató d'ajuda a mi.
5: Ajuda a mi.
10: Però sense recollir diners.
3: Si algú pot donar calent,
5: No, però escolti, jo el que no entenc... Estem a TV3, Televisió de Catalunya, jo estic indignat. No, jo vinc i em parlo d'uns senyors que m'ho han dit. Diu, escolti, jo crec que fotre-li un homenatge a un gallec, escolti, que no tenim catalans aquí per fotre homenatge. La Núria Feliu, 8 hores, no? Que ha de fotre un tio que vostè no és ni holandès per ser una nacionalitat important. Però, escolti, un tio que no parla català pitjor que Frank Johan. Se'n recorda? Estava a Mallorca quan salia
3: Frank Johan. Frank Johan i Gustavo Rey.
5: Sí. Rey, el futbolista del Barça.
10: No, Gustavo
5: Rey. Ja ho sé. Ja ho sé. Bueno, i clar... Perdó, no, parli.
10: No, només una... Quan fa que us coneixeu vosaltres dos?
3: Bueno, conocernos en verdad... O sea, nos tenemos vistos... Aquello, profundizar... La verdad, creo que aún está por llegar el día.
5: Però des de l'any... Des de quan feia vostè en Taviana?
3: Sí, pues ¿cuánto hace de eso?
5: Molts.
3: Bueno, yo
5: tenia Taviana... 32, 21 anys.
3: 21 anys. Sí.
10: 21 anys.
5: Era un xaval, vostè.
3: Pues mire, aquí donde lo vi...
5: Sí.
3: Té una mare guapíssima.
5: Que no me mientes a mi madre, que la busca. No. Que vas buscant, és que li agrada, i la va buscant.
3: Està celoso.
5: Sí, ella està per vostè.
3: Perquè jo sempre dic, sembla mentira...
5: Sí.
10: Tenies el Flavià de sogra, tio.
3: Com?
5: De pare.
10: De pare.
3: Sí. Home, si jo em casés amb ta mare, nen...
5: Sí.
10: No, espera.
3: Tu series mi hijo. Exacte. Imagina jo a casa de teva mare. Ha arribat el nen.
5: Mi hijo.
10: No podíem fotre capons. Clar.
5: A veure si me iba a acordar de mi padre, jo.
3: Que fuerte.
10: El teu fillastre seria.
5: Ara, vostè, perdoni.
3: I la teva mare em parlaria del teu pare i jo diria, no me hables d'ell.
5: Que està la glòria. Escolti, vostè tampoc entenc una cosa, perdoni'm, eh? Vostè, que és un home que s'ha fet famós per la seva simpatia. Bueno, això ja li diuen des del Nicabana, eh? Això ho estalviarem, tot això. Però vostè...
3: Estava emborratxo.
5: Vostè que triomfa insultant el personal a uns quants seleccionats. Escolti, que s'ha fet a Convergència, vostè al final perquè li fotin aquest homenatge o què?
3: Al final,
5: o sigui, tant parlar de flotats al final, i el teatre, final, això no li va fer ni a flotats,
3: al final, mira,
5: no, parli.
3: M'han comprat. M'han dicho, tenemos 9 horas para ti.
5: I què queda d'aquell Rubián? És inquiet i revolucionari.
3: M'he vendido, Flavià.
10: Hem superat el llindar de les 5 hores d'entrevista del mil·lenni, quan són les 3:39. Estàveu dient alguna cosa? Moment, segur que sí, al moment en què us he interromput.
3: Bueno, sí, bueno, nosaltres sempre...
10: No, està la vostra. Sempre teniu xerrameca, amb aquests 25 anys. Aquest és el llibre de Flavià, Rubián és payaso, Conversaciones a platea a vacía. Llàstima que no sigui un vídeo, no? Suposo. Podríeu regalar-ho un vídeo incorporat, perquè així se'l volia més en acció. És difícil traslladar a paper el que fa aquesta.
5: No, perquè no, hi ha unes fotos aquí que sí, en vídeo estarien bé. Sí. N'hi ha unes que estem despullats aquí, a veure.
10: Despullats?
5: Oh, sí, sí.
10: Ai, ho vull veure.
5: Al llit o així, no?
9: Una noche en Tailàndia.
10: És veritat.
9: Te'n recordes, nen?
5: Sí.
9: Aquella nit? Oh, oh, oh.
10: És veritat.
9: Ahí teniu, mira.
10: Però què feu així?
9: Esto es una noche, en fin, nos encerramos. Què te voy a contar? Mira, esta era China, nen. El nen. Esta era China, el Buda. Hong Kong, era Hong Kong més.
5: I perquè vegi vostè si era famós ja el senyor Rubianes aquell any.
9: Aquello...
5: Que vam anar
4: a... No és que es va fer Rubianes tot la mà.
5: No, que vam anar allà a la zona guarra aquella de... Ja m'entén, no?
4: No.
5: Bueno, així, tot allò del sexo fàcil i tot allò. Bueno, fàcil pagant i tot allò mirant, no? I va, un fan de Terrassa es va trobar. Tu ets el Pepe Rubianes?
10: I és mala sort, també.
5: Sí.
9: Sí, sí, fue verdad, ¿te'n recordes? Però una vegada lo més fora em va passar al Vietnam. Estava ahí...
5: ¿A la guerra?
9: No, soy joven, no llegué a esa edad, usted sí, pero yo no.
5: Digui.
9: Entonces recordo que estava a una... Per cert, que el Graset va estar a Vietnam també, és una pena que no siguiera per aquí perquè ratificara la història, no la que vivió conmigo, sinó que estava ahí en medio de una selva donde había habido, cuando la guerra había habido unos bombardechos,
10: sí.
9: Y de sobte sento, vine, Ramon, vine. Y yo que estaba, comenzaba a estudiar el vietnamita, digo, joder, vaya cruce entre el gallego, el català, digo, vaya cruce. Y em trobo uns senyors, als quals envio un saludo des d'aquí, que eren una gent maquíssima, que tenen una carnisseria al mercat, Y bueno, y de sobte, yo me dirigí a ellos, ¿cómo están ustedes en vietnamita?
10: Emparant-te amb el teu aspecte de vietnamita.
9: Hòstia, és molt maco aquest senyor. Yo porque digo, coño, qué bien hablo el vietnamita, porque sí, les entiendo perfectamente.
5: A la Berlitz, ¿no?
9: I del colocón que portaven, ¿eh? Diu, no, nosaltres som de Barcelona.
5: Tenim una camisa.
9: Y yo les digo, Olympic City.
10: De guía turística, el tío.
9: El cuelguen en el que cuando viajas por ahí, bueno, sí. Te pasa cada cosa.
5: ¿Y qué anaven a buscar, la carne al Vietnam?
9: No, anaven a obrir mercat.
5: Ah, mercat.
4: Per cert, hi ha una frase teva al llibre Rubianes Payaso, Pepe.
9: Meva del Flavià.
4: Teva.
5: Si jo només apuntava.
9: No, és que després ens piquem els dos.
4: Estoy harto.
9: No quiero mal rollo. La frase era mía.
5: Sí.
4: Hi haurà mal rollo, perquè és molt divertida la frase. Diu, estoy harto de que me usen en programas de televisión y por eso no voy a ir más. Molt bé.
7: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Continuem sentint talls a l'entrevista del Mil·lenni del programa Malalts de Tele. En aquest cas, un tall força divertit. La Rosa Andreu es presenta a casa del Pepe Rubianes i comença a investigar pel pis. I hi ha un moment que sembla que ja s'ho conegui. I això comença a donar tot un joc com si... Vaja, com és que la Rosa Andreu ja ha estat a casa del Pepe Rubianes, no? I cosa que això fa una mica, doncs, sospitar i sorprendre a Toni Soler en aquell moment. Esteve, què ens expliques?
0: Sí, una broma divertida, doncs, és tal qual estaves explicant. Clar, sembla com si en algun moment s'haguessin trobat i com si hagués inclús una mica de carinyo, diguem, un nivell més alt del que el Toni Soler desitjaria, no? I bé, doncs, amb aquesta broma segueix fent voltes pel pis la Rosa i al final arriba al telèfon del Pepe, que comença a sonar, i salta el contestador i s'escolta la locució, que evidentment és preparada, és una broma, i és molt divertida.
9: Me olvidé del texto.
11: Pepe, sí, sona el telèfon, què fai? Despenjo o tens contestador?
9: A veure qui és, tu.
11: Bueno, pues mira, ja sonarà,
12: Soy yo. Deja el mensaje, sé breve, no te enrolles como una persiana. Si piensas que en la vida no tengo otra cosa más que atenderte a ti, vas a ir. Te vuelvo a repetir, sé breve y no te excedas porque te pego un par de leches que te enteras de lo que va. Deja el recado al oír la señal. Ea.
13: Oh, vagues ombres de l'atzar entossudides a impedir que el Pepe i jo puguem comunicar-nos. Oh, Déus baladrers de la telefonia que intercalé obstacles entre el meu missatge dolorós i les oïdes d'aquella qui fa temps per casso. Digueu-me ara i adés. És tan inabastable el que us demano? Oh, però el temps s'esmuny. Cal que m'afanyi a revelar sense embuts el motiu de la trucada. És molt senzill. Escolta, Pepe, el que et vull dir és...
14: Hòstia.
15: Que n'havia volant flotant.
16: En cas d'una olla.
0: Déu-n'hi-do, un tall, un moment divertit de televisió, però també a nivell radiofònic que podem disfrutar, perquè al final estàvem escoltant un missatge al contestador, al suposat contestador del PP, a casa seva a Barcelona.
1: Fins i tot en això tenia que ser el pur estil Pepe Rubianes, fins i tot en el missatge del contestador.
0: Doncs seguim amb més malalts de tele i amb més entrevista del mil·lenni. Ara anem cap a l'exterior amb una connexió que es feia a la sala Nicabana de forma recurrent al llarg de tota aquesta nit del 2 al 3 de març del 99 en aquest programa especial, i es feia aquesta connexió amb el periodista Carles Torres, que és el que apareixia a l'altra banda fent entrevistes als personatges més íntims de la vida de Pepe Rubianes i també alguns altres una mica més estrambòtics. En aquest cas, el personatge íntim era Jordi Estadella, un amic del Pepe que també ha traspassat i que estava en aquella nit disfrutant de les copes de Nicabana i fent comentaris en aquells moments de la connexió en el programa amb Pepe Rubianes en directe.
17: Aquí continua l'animació, aquí al Nicabana, tot i que, a veure, hora punta, el que es coneix estrictament com a hora punta, ja no és. Vull dir, això és evident.
9: Hora què? Hora què?
17: Hora punta.
9: Ah.
17: Aquí al costat tenim un animal televisiu, perdó, que és el Jordi Estadella, conegut, bueno, no cal presentar ni a la senyora de Mèxic, tampoc cal presentar-li. Jordi, tu t'havies trobat enmig d'algun sideral com aquest alguna vegada o no?
18: Sí, moltes vegades. Jo, hola, Pepe, hola, Toni.
19: Hola, Jordi.
18: Hola. La veritat és que nosaltres, quan acabàvem algunes gravacions de l'1, 2, 3, jo recordo que començàvem a les 10... Continua l'animació. Començàvem a les 10 del matí amb l'assaig i acabàvem més o menys a aquesta hora de la gravació. O sigui que m'he trobat amb aquests sideralsmoltes vegades, sí.
17: Sí, molt espantat no està el Jordi, això em puc donar fe jo, perquè havia d'estar aquí amb un savoir-faire i amb un temple que, escolta'm...
19: Molta mili.
17: Sí, sí, sí, i tant. Bé, jo també em preguntaria, escolta'm...
9: Muchos tiros dados.
17: Muchos tiros dados, diu el Pepe.
18: Molts, molts.
19: I encertats.
18: Gairebé tants com tu, Pepe. No. Gairebé tants com tu.
9: Jo sóc un humilde alumne teu.
18: Sí, efectivament.
9: Un alumne teu. Por edad y por todo.
17: Oh, aquest home porta no sé quantes hores xerrant i encara vol xerrar més, eh?
18: Sí. Escolta, xerrem-hi, no hi ha problema.
17: Tu creus que el Pepe s'ho mereix tot això o ens hem passat una mica?
18: El Pepe es mereix tot això i molt més. Encara el Pepe és una persona entranyable. És, si tu m'has dit un animal televisiu, és una d'aquelles persones que travessa la pantalla. Això és molt important. Ho ha demostrat no tan sols amb els de tele, sinó amb molts altres programes. I aleshores, avui en dia, està mantenint una audiència a TV3 dins de Malalts de Tele que recolza aquesta opinió meva de que és un animal televisiu. El que passa que el Pepe és un home, com tot actor, amb una certa esquizofrènia interessantíssima, molt, molt, molt elaborada, molt maca. I jo a vegades li voldria dir si aquesta esquizofrènia que ell té entre l'home gallec, a l'home que viu a Catalunya, a l'home que se'n va anar a Cuba, a l'home que va fer el Màquina Baja i a l'home que està fent l'entrevista del mil·lenni, no se'l menja d'alguna manera a l'hora de sortir a l'escenari o a l'hora de funcionar al carrer. Sí o no, Pepe?
9: No sé què dir-te.
19: Jordi, no, estava escoltant. En soc testimoni, sí o no?
17: Li repetim la pregunta o ja no cal. Podríem sintetitzar-la amb una pregunta així curta?
18: Sí. T'estaves menjant l'empanada o m'estaves sentint a mi?
9: No, Jordi, t'estava escoltant, paraula. Lo que passa que el Toni té uns celos enfermizos.
18: Ja, el que passa que jo et deia si l'esquizofrènia aquesta que tu tens entre home gallec que viu a Catalunya, home que ha estat a Cuba, home que ha vingut aquí, que ha fet els seus espectacles, que ha treballat a Màquina Baja, aquesta esquizofrènia se't menja de quan en quan tu vas pel carrer, quan tu vols no ser Pepe Rubianes, sinó ser el Pepe Rubianes que coneix la gent.
9: Jo, tot això que has dit, que em sembla molt encertat, al final em menjo a mi mateix. Vull dir, acabo pelant-me la nena. Trobo una satisfacció...
17: Home... Què es pot afegir?
9: Tot això em fa arribar a un orgasme, autorgasme.
18: Sí, això és el que deia el Woody Allen, que masturbar-se és fer l'amor amb una persona a la que més estimes i que mai et defraudarà, mai et trairà. Escolta'm una altra cosa. Avui estem avui celebrant l'entrevista del mil·lenni. No sé si aquí es nota que ho estem celebrant. Però a mi m'agradaria que tu expliquessis als telespectadors de malalts de tele que tu vas arribar gairebé no sigui un orgasme, a un gran plaer, no tan sols en beure un licor, sinó en olorar-lo.
9: Sí. Ah. Una vegada vaig agafar un colocón del copón.
18: Sí.
19: Pepe, sembla que parles amb el gran herma, no? Por favor.
18: Home. No enveja, tu.
9: És que sap lo que passa? Que és una persona que estimo moltíssim i m'agrada quan parlo amb ell i està a prop, perquè sí que acostumava a parlar amb ell a prop.
19: Vosaltres et posis de junells.
9: Aleshores... mira, ara et veig bé, perquè des d'ahir el Toni va fent amb el cap així perquè no te vea.
18: No, clar, ja ho entenc.
9: Pues una vegada, en un restaurant de Barcelona,
18: sí,
9: a la Malla, que tu
18: sí,
9: coneixes,
18: sí.
9: Jo havia deixat de veure, que sí, ara fa temps que no veig.
18: Sí.
9: Aleshores, l'amo, que el Juan Ignacio, que és un tio collonut i tal, em va dir que ens va explicar que ell és un gran catador de vins i de tal.
18: Sí.
9: I em va explicar, i em va posar un conyac i olorant-lo, hòstia, doncs pues vaig agafar una borratxera de collons. Olorant, o sigui, era aquello, el tio em feia... Ara notaràs, i estava estona el licor allí, diu, ara notaràs la canela, no sé, bueno, no sé, no me'n recordo, sí, el tal i qual.
18: Tabac,
9: i
18: jo anava, el tenins...
9: Bueno, i tothom normal i l'únic borratxo que havia en el... Jo, que, els demés bevien, jo no... I tots normals, i l'únic borratxo jo que no bevia.
18: Escolta, tu te n'adones que ets un gran escèptic i un gran agnòstic com jo, però te n'adones que una entrevista com aquesta fa que sentis una mica més a prop el caliu de la gent que t'envolta, de la gent en la que vius?
9: Home, a mi la veritat sigui dita, estoy sorprendido, porque amb tot això, quan em van agafar per fer aquest programa, mm-hmm, em va agafar pelota picada, com es diu, no?
18: Ja.
9: No. Digo, coño, no s'hauran equivocat de persona.
7: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Escoltem ara un tall on Pepe Rubianes ens explica una persecució pels carrers de Barcelona per part dels Grisos, la policia franquista d'aquella època, ja a les acaballes. I, vaja, tot i ser una situació tensa, diguem, doncs Pepe la converteix en una situació, diguem, fins i tot divertida.
10: Has tingut alguna baralla, allò de dir... Com de punt, però ben donat i tal?
9: No. He sido bastante cobarde. Cuando he visto que la situación podía llegar a una cierta violencia, he procurado salir corriendo.
10: Però en Flavià està començant a explicar que tu havies estat davant dels Grisos,
9: cuidado, això sí, però no... Això no tenia por, però por sí, jo tinc por a la barallera. Quan jo veig una pelea, me pongo malo.
10: Yeah.
9: Allò que comencen els cops de puny i els de rodada per al terra i tot, això me pone malo, no?
10: Uh-huh.
9: Lo dels Grisos, sí, a més m'encantava. Quan era universitari, claro, era l'època de los 60, que havia aquells líos i tal, pues una vegada jo estava com coordinador, diguem, d'una acció d'estudiants, i jo, que era un estratega nato, els vaig ficar tots en un callejón sin salida.
10: Amb una ratera.
9: A la plaça Catalunya. A la plaça, aquell carreró que va, si ara no me'n recordo com se diu, que n'hi ha una església que a vegades està tancat amb una verja. Saps quin carrer te vull dir? Jo dije, por aquí! El estratega. Vam anar cap allí, clar, la verja. I els Grisos que venien enrere. I jo, fíjate, como soy astuto e inteligente, me puse como si esperessi algú. Va arribar el capità, el comandant de la policia, amb la porra així, i diu, corra! I jo, estoy esperando a mi novia. I el tio pensó, ¿es idiota o lo mato? Menos mal que pensó que era idiota. Que no iba desacertado. Va agafar per aquí, va agafar perquè el cabell, i jo entonces llevava una melena larga. Va agafar per aquí i me sacó, com el tio era molt alt, jo anava, em portava així, ben, una mena de furgó que tenien. I jo iba per al terra, però que no tocava. I quan vam sortir a la plaça Catalunya, que havia molta gent mirant, jo me puse, com soy actor, sí, me puse, adeu! Com si anessi caminant, net. I me dieron hasta el... Vam arribar a la comissaria, que era, recordaré, ahir era el carrer Doctor Dou, que estava ahir a la comissaria,
10: uh-huh,
9: i aleshores entramos allí i me tiran cap a dintre i diu el gris que portava, este hijo de puta s'ha cagado en vuestra puta madre, a los que estaban de retén. I jo veig com una veintena més, que ja m'havien dado i ahí va caliente, sí, sí, sí. Veig una veintena més que es lleven i bing, bing, bam, però com ja m'havien donat tant, sí, ja no me dolia. I jo dius, pegar-me.
10: Què passa, què passa? Desafiant, no?
9: No me duele.
19: Té gràcies, explicant-se, no ens enganyem. Té molta gràcia.
0: Així és espectacular la manera d'explicar les coses de Pepe, molt divertit. I bé, doncs passant una nit impressionant que alguns van poder veure bastanta estona en directe, després amb el vídeo enregistrat durant tota la nit, l'endemà van poder-ho disfrutar amb tota la profunditat.
1: Sí, és com deia en un moment del programa, és un fet històric, aquesta entrevista. Crec que no s'ha tornat a repetir una cosa així a la televisió, una entrevista que duri tota la nit. No tinc constància d'això.
0: Repetir-se i... no, però sí que en el mateix programa em parlen de que hi havia ja alguns precedents bastant contemporanis d'aquella època que hi havia entrevistes, inclús algunes una mica més llargues.
1: TV3 això sí que no ho ha tornat a fer i jo crec que el gran repte seria i amb qui? I amb qui ho fas? No perquè no es pugui fer per una qüestió tècnica, ni molt menys en absolut, sinó per això, a qui tries que pugui aguantar i pugui mantenir una audiència tota la nit. I amb això arribem al final del programa. Us recordem un cop més l'adreça de mail on podeu enviar les vostres peticions, suggeriments, fins i tot talls de veu que tingueu. Ens ho podeu enviar a hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repetim, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Esperem, doncs, les vostres peticions, els vostres comentaris, i si, com he dit, teniu algun tall de veu de programes mítics, doncs encantats de poder-los posar i comentar. Doncs amb això, Esteve, anem plegant.
0: Sí, acabem amb l'últim tall del programa d'avui, d'aquesta entrevista del Mil·lenni. En aquest cas, amb un dels companys de Toni Soler, la productora del Terrat, uns anys abans ja, Andreu Buenafuente, i també amic, a la vegada, de Pepe Rubianes. Amb ell ens acomiadem. Adéu-siau, Jordi, que vagi molt bé.
1: Adéu, Esteve, i fins la propera.
10: Vols queimada?
9: No, gràcies.
10: Tu tampoc?
9: No, ara
10: bueno,
9: no.
10: Bueno, va, sí.
9: Vinga. Va, sí, va. Jo no m'atrevia, no? Com vosaltres us coneixeu més...
10: Home, vull provar,
9: no? Digo, ja teniu una confiança, jo digo...
14: Hòstia, que bona!
9: Això què són? Cagadilles de cabra? A la sauna, eh? Al massatge.
10: Hosti, m'he pinçat una cervical fent així, eh? De veritat, que noto un crec-crec aquí, eh?
14: Perquè jo venia...
10: Venia a alguna cosa?
14: No,
10: sí.
14: No, perquè jo venia en una altra hora, no...
10: Ho sento, però problemes de planificació ens han impedit que vinguessis sí, més d'hora, Andreu.
14: Sí, és que em van trucar i diu, tu, por cierto, em van dir, diu, Andreu, entres a les 6.
10: Sí.
14: Són les 7 i 9, ja.
10: Les 7 i 9.
14: No, les 5
10: Hem anat endarrerit, se'ns ha fet llarg, vinc a xerrar... Són dos quarts de sis.
14: Són dos quarts de
10: Portem sis. Portem
9: set alegria m'havies dado, Andreu.
14: No.
9: Que alegria. Digo, que poco que és.
10: No, però mira, bàsquet, això. La planificació la porta al Terrat i com que tu tens molt bons contactes amb el
14: sí,
10: Terrat.
14: Sí, ja. No, sí.
10: Llavors,
14: I què tal, i què?
10: Molt bé. Una experiència...
14: Jo m'estava preguntant ara, Pepe, en realitat és tan bueno...
9: Tan bueno de
14: no, te quiero decir una cosa. No, como profesional. A mí me agrada mucho el Pepe. Porque a tanta hora... Estamos haciendo un gasto de televisión...
10: Sí.
14: Que això ja haurà merder, d'alguna manera.
10: Per no venir a dir res i perquè no es miri ningú.
14: Exacte.
10: I per no venir a ajudar ningú. Perquè com deia el Flavià, ni tan sols és benèfic, això.
9: La veritat, sí. De què hem parlat?
10: No hem vingut a dir res. No, aquesta és la pura...
14: Ha habido un momento...
9: Sí.
14: Que bueno, digo...
9: A qué hora era?
14: Seria a les 12, o sigui...
9: Oh, bueno, ja seré, bueno...
10: Bueno, hem descobert la teva filla secreta, això és una...
14: Sí, que...
10: Una aportació.
14: No, però això no s'aguanta perquè, puesto, no voldria ara tampoc minar...
15: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
16: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació reparació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
2: President, president. Sisplau, president, una pregunta. Què dirà? Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta.
3: President, què vols dir a la seva?
4: Aquí, aquí, aquí.
3: Es presentarà les pròximes eleccions?
5: Doncs ja ho han sentit. El president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
6: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós? Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
7: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
6: Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure a una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia. Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar, i que per davant de tot no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà. L'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
2: El president dimiteix acusat de corrupció.
8: Grans manifestacions arreu del país.
2: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
6: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats? Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció i l'oposició, l'altre partit de sempre, no serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
9: Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de política. Bon dia, us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial. Indiqui'm les seves dades.
6: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda...
9: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
4: un desastre.
6: Deixen de creure en el sistema.
9: Els polítics, mira, n'estic ben fart dels polítics. Es creuen Déu, no volen deixar de mamar del poder i jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
6: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
10: Puc no valorar-los? La veritat que últimament estic superdesencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
6: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció, que tothom reconegui el teu nom.
11: Ah, doncs sí, jo sí, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest el votaria, sí.
12: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels encastats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
6: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat, la campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí, però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure, o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic, hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir, doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida sigui, doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè, tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chevorsky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició al govern ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, eh? La possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
4: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
0: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
5: Les autocràcies es defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
5: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions.

0: col·legiada, els règims de partit en el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat que el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també a banda podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
1: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les democràcies, les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
2: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènua i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bo com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un grup partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins,

0: sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
1: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, has de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant, has de reprimir, i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent, fins i tot, potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
1: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari prou ampli com per endegar reformes constitucionals que els permeten fins i tot trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van poc a poc controlant. El tema és anar controlant institucions poc a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. I no és només directament que el govern els controli directament o els veti. En mans de qui els està posant, qui pot accedir, quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clars. Petites restriccions en els drets polítics, petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que, quan s'aprèn, sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una, i molt important, és la seguretat. O sigui, de fet, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic. Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però a canvi els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no? De que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no?, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços de anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva, en el futur, de poder fer que el govern reti comptes davant meu. I, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació. D'acord? Té una informació asimètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació, que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altre, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
0: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
6: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
0: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
3: Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa, i contrastar públicament, davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública, amb aquests partits més populistes, constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. Jo algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
5: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
0: Calen en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
7: Sí, aquí és l'organisme que diu, a partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa reaccionari. a partir d'aquesta ratlla. Això és un pensament massa progressista.
4: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
7: Si moltes vegades en nom de la democràcia ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
0: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si com la democràcia, aquesta màquina de comunicació, formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
8: És que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
8: Llavors, els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I, per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
6: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
0: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
9: Jo crec que pensen que són una agenda de la corrupció i de contra la democràcia.
4: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
9: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda de l'Església, no sé, penso així, de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? Doncs crec que al periodisme li passa una mica el mateix, és a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hi hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra de la majoria. Jo crec que s'ha fet molt des dels mitjans de comunicació contra l'interès general de les persones. O de la població. O de la ciutadania.
6: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
0: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
10: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
4: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
10: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el més, se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
0: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre. Però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
11: La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
4: Alba Tubella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
11: Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? De, jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia, o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa, que després serà viral, no? Llavors, aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això és polaritzada, per tant, busca confirmar biaixos i això també fa que compartim més ràpid i que és fàcil. O sigui, tampoc és que sigui... si tu et llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet... és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
0: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou, líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tomb al sistema. Ves en compte. Són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extres de veu, Oriol Buixader, Alba Bruch, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que tenim amb en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Anna.
2: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
3: Avui parlarem, així de manera conceptual, de la justícia passats els 90 anys, li hem dit, no? Però, bueno, qui diu els 90 anys diu en qualsevol moment d'edat avançada.
2: A veure, posa'ns una mica en context.
3: Mira, doncs recentment, jo crec que ara tothom de seguida, els nostres oients, sabran de què parlem, però imagineu-vos un home de 95 anys que camina amb dificultat, ajudat per un caminador, que té reconeguda una dependència del 75%, i imagineu-vos que els metges han dit que aquestes, metges forenses, han dit que aquesta persona no té les capacitats cognitives per defensar-se, que un tribunal l'obliga a viatjar a Madrid per ser examinat de nou. Jo crec que aquí els nostres oients poden anar determinant de qui parlarem i de què parlarem avui.
2: Parlem d'un cas, tot, que ha viscut una persona mediàtica aquí i ara mateix, és Jordi Pujol, no? Estem situant-nos aquí, Jan?
3: Correcte. Parlem del president Pujol i del que aquestes darreres setmanes, mesos, hem vist en el judici, no?, contra la seva família. I en aquest escenari han sorgit molts dubtes. Ho hem sentit en els mitjans, ho ha comentat la gent, ha estat un tema comentat, no? Té sentit jutjar algú que no pot entendre de què l'acusen? Busca la llei la reinserció o la venjança? Que d'això també n'hem parlat alguna vegada, no? Doncs l'objectiu de la secció d'avui és analitzar una mica aquests límits del dret penal quan això topa amb la biologia, per dir-ho així, perquè al final si la justícia no és humana, i és així perquè ens ho hem determinat així nosaltres en la nostra normativa, doncs perd tot el seu sentit, no? Per tant, avui parlarem, sí, de si té sentit o no jutjar algú a partir de certa edat, fent servir un cas doncs, que tothom coneix.
2: Doncs som-hi, què hi diu el dret penal en tot això?
3: Doncs el dret penal aquí, com deia, i això sí que diria que alguna vegada ho hem pogut dir, no té un objectiu de càstig, no es basa en el càstig pel càstig, no? Allò de la llei del talió, d'ull per ull i dent per dent, no és l'objectiu de la nostra política penitenciària ni del nostre dret penal. Per què? Doncs perquè l'eix fonamental de la nostra normativa, arreglada doncs, en els valors constitucionals, l'objectiu principal de les penes, en qualsevol cas, ha de ser la reeducació, la reinserció social. Així ho marca la Constitució, no? Per tant, quan una persona, per la seva edat o el seu estat, ja no pot ser reinserida, ni és capaç d'entendre el procés, que el judici perd la seva funció principal, no? Aleshores, és aquí on han sorgit molts dubtes, sobretot en relació a aquest cas.
2: Més de si és necessari, no?, jutjar aquesta persona si al final no pot fer aquest procés, no?, que dèiem, de reinserció social.
3: Correcte, no podrà complir amb l'objectiu final de la norma. I en això sí que és cert doncs, que hi ha una dissonància entre la capacitat cognitiva d'algú i l'edat. És a dir, no està renyit que perquè siguis gran no puguis tenir aquesta capacitat cognitiva, no? Però en aquest sentit, la llei no ens diu cap edat màxima per ser jutjat. No dius que a partir de no sé quina edat vostè no podrà ser jutjat. No, això no passa. Per això dic aquesta dissonància entre aquesta capacitat i l'edat, perquè al final, si una persona de 100 anys es considera, a través dels metges forenses i, per tant, de pèrits especialistes que pot anar a judici pels delictes que siguin perquè té totes les seves facultats intactes, pot ser excepcional? Pot ser excepcional, però això no vol dir que no pugui passar. Doncs, evidentment, això podrà passar. Aquest judici es podrà produir sense cap mena de problema. Perquè, al final, el que protegeix el dret és aquesta capacitat processal d'estar en el procés del judici, no? Al final, aquesta facultat mental d'entendre de què se t'acusa perquè tu et puguis defensar d'una manera coherent. Si tu no ets capaç de recordar de què et parlaran, escolti'm, com et podràs defensar amb una... amb un al·legat, amb una explicació, responent preguntes. No ho podràs fer, no?
2: Uh-huh.
3: Per tant, doncs això és molt important, aquesta capacitat cognitiva, que després, si bé ho mencionaré, jo crec que els nostres oients ho han de tenir clar. És una facultat, la de determinar si algú està facultat o no, que té el jutge, és cert, però el jutge no és metge.
2: Uh-huh.
3: Igual que el jutge no és enginyer de ponts i camins. I per tant, per això hi ha els pèrits especialistes. I és bastant inaudit, per no dir que no ha passat mai, que un jutge hagués pogut contradir el que, no un pèrit, no, tres primer i uns quants més després, havien dit en relació a la capacitat cognitiva del president Pujol. No? Doncs, al final, el jutge s'ha de valdre d'aquests coneixements tècnics que ell no té en aquelles àrees que no són del seu coneixement. No? Per això hi són els pèrits. Per tant, per això sobta una mica la casuística d'aquest cas.
2: Mm-hmm. Clar, això també aplica, no? No només a persones grans, sinó a persones joves que no tinguin aquesta capacitat processal, no? Estic pensant, per exemple, en persones amb problemes de salut mental.
3: Correcte, és en aquest sentit que, de la mateixa manera, els metges forenses determinaran si algú té o no té aquesta capacitat. Potser aquesta persona doncs ja directament té declarada una modificació de la seva capacitat i, per tant, doncs ja potser té un tutor legal o té un curador. Per tant, aquest procés s'agilitza molt més, perquè tota aquesta documentació que acredita que no ets capaç, doncs ja hi és, ja existeix. No caldria fer gaires exàmens nous, que el jutge ho pot sol·licitar, però no seria necessari perquè al final ja està acreditat. Però sí, això, avui parlem de l'edat, però parlem de qualsevol circumstància en la qual es modifica la capacitat d'algú, efectivament.
2: Uh-huh. I aquesta alteració mental, aquesta manca de capacitat processal, hi ha d'haver sigut abans de cometre el crim o de cometre el delicte o després, just en el moment en què se'l processa? Això com funciona?
3: Clar, aquí això canvia, no? És diferent, però al final el codi penal i la llei d'enjudiciament criminal, el que ens diu, concretament, l'article 383, perdó, el que ens diu és que si aquesta demència o aquesta alteració mental apareix després de la comissió del delicte, el tribunal hauria de suspendre la causa fins que l'acusat recuperi la salut.
2: Uh-huh.
3: Ara bé, ens trobem en casos en què això no és possible i que aquesta recuperació no pot donar-se perquè estem doncs, en un procés al final de la vida on és possible doncs, que hi hagi una malaltia incurable o una senilitat severa. No? I per tant això el que acaba és suposant l'exempció total d'haver de declarar i de formar part, i per tant de poder ser declarat culpable en aquest judici. No? Per què? Doncs perquè no hauràs pogut defensar-te, perquè no tens la capacitat de fer-ho. No? Això en el cas d'haver-ho fet després. No?
2: Mm-hmm.
3: Altre cas seria que hagis produït un delicte prèviament on tu ja tenies aquesta condició, que era el que em preguntaves. No és l'objecte del que avui analitzem aquí, però evidentment això et pot comportar uns atenuants o uns agreujants en el judici. No vol dir que no et jutgin. També ho haurà de determinar el jutge i el que diguin els metges forenses. No? Però si tu comets un delicte sota la influència de les drogues, és evident que tu en aquell moment no estaves en el teu estat natural, per entendre'ns. Hi havia una alteració. Clar, s'ha de veure per què s'ha produït aquesta alteració i això tindrà conseqüències en el llarg del judici, evident.
2: Uh-huh. Anem als casos pràctics, doncs, Jan?
3: Correcte. Anem als casos pràctics sense abans oblidar que el Codi Penal, el que ens diuen això, és que directament estan exempts de responsabilitat criminal aquells qui no siguin capaços de comprendre la il·licitud dels fets que se'ls imputen.
2: Uh-huh.
3: Per tant, això és rellevant, reitero, per tenir en compte aquest dret a defensa. No? Anem als casos pràctics. Que això ha aixecat polseguera, i ha aixecat polseguera perquè hi ha hagut algun altre cas mediàtic també on les decisions del mateix jutge, d'aquest judici, del mateix jutge, havien sigut diferents.
2: Uh-huh.
3: Em refereixo al que va passar l'any 2016. L'any 2016, a l'estat espanyol, s'estava jutjant la trama Gürtel, en el cas del Partit Popular. I una de les persones que estava en la causa era l'extresorer del Partit Popular, el senyor Álvaro Lapuerta, senyor que en aquest moment tenia 89 anys i que també doncs, els metges forenses havien determinat doncs, que no tenia les capacitats suficients com per anar a judici, per tant, poder ser declarat culpable o absolt o el que fos, però en tot cas de seguir en el judici. Doncs en aquest cas, el mateix jutge, el senyor Ricardo de Prada, va dir que acceptava sense cap mena de problema els informes dels forenses on es parlava de que hi havia una demència sobrevinguda, per tant, posterior en els fets, i que no permetia que això pogués jutjar amb aquest senyor. El mateix que amb el president Pujol li va dir, no, escolti, malgrat tres informes del cos de forenses, no de Catalunya, perquè el cos de forenses és únic a tot l'estat, és a dir, l'havien examinat a Catalunya, però es formen part tots del mateix cos, els de Catalunya, els de l'Audiència Nacional, etc. Per tant, no era una rivalitat entre cossos, tampoc. Això s'ha de tenir en compte. No? Per tant, va prendre una decisió diferent, certament paradoxal.
2: I això va generar el polèmic viatge a Madrid, no?, que es va fer anar, vam fer anar Jordi Pujol a Madrid i finalment no va haver de declarar.
3: Efectivament, és a dir, van fer anar el president Pujol a Madrid per sotmetre'l a més exàmens mèdics in situ. I el tribunal deia per ells poder declarar i ells poder avaluar en primera persona aquest estat. Reitero, un jutge no és un metge. I per tant, eren uns coneixements doncs, que costa molt de justificar la necessitat de fer viatjar una persona de 95 anys durant més de 6 hores d'anada i 6 hores de tornada en cotxe. Jo és que penso en la meva àvia, no? De la mateixa edat. I que amb prou feines li està molt bé, però li costa, no?, també en certs moviments, perquè té unes limitacions per qüestió d'edat. M'imagino que m'hagués d'enviar a Madrid, és que no vull fer servir una paraula grossa, però la trasbalses, diguem-ho així.
2: Sí, la totalment.
3: Per tant, home, aquest viatge no va servir de res. Per què? Doncs perquè els metges forenses van determinar el que ja havien dit els altres metges forenses, que és que el president no tenia les condicions físiques ni mentals per poder afrontar aquest judici, malgrat ell va dir, escolti'm, jo vull declarar. Ell pot dir el que vulgui, evidentment, però allà no s'està per jutjar el que deia el president, sinó per avaluar, certament, la seva capacitat. I va fer-se palesa una cosa que sabíem tots.
2: Per tant, en aquest sentit, si els metges forenses determinen que no pots declarar perquè no tens aquesta capacitat processal que comentàvem al principi, però tu vols fer-ho, no pots, eh? O sigui, aquí hem d'acatar les decisions.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. i un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Som terra, amb Pili García.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, a més, com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per
0: estar aquí de nou. Què tal? Com anem?
1: Bé,
0: de municipis rurals, ja en saps.
1: Home,
0: Uniu.
1: Sí.
0: A més, Torre-serona va acollir doncs fa ben poc, a finals de l'any passat,
1: sí,
0: la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligat amb l'Estatut dels municipis rurals?
1: Molt, va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències, també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la fira de micropobles, que va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa en un format anual a tot el territori de Catalunya, i va ser la quarta. Has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i vam tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira de tot un dia sencer amb la presència del conseller de Presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passa molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atancen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també important, va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Per tant, aquestes trobades són importants,
1: sí.
0: No només també per desvirtualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, o sigui, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà amb una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya, per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè també perquè tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, no? Amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, pues també aquestes noves propostes que ara comentarem, que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el cos humà, podríem dir, no? Les ciutats, les grans ciutats, són les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, si no, se'ns moren els dits.
1: Sí, no.
0: De les mans i dels peus. Per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no? O sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual
0: tota
1: cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no? La paraula rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capilaritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus també una mica mediàtic amb els municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això, destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no?, o sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros, amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no? Això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tindre entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale? Que si ho juntes també amb la partida que van tindre, doncs, l'any passat o fa un any i mig, i el tema del PUOS també, doncs, també si tot això juntes són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits, el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, doncs, amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure, perquè tu consideres una miqueta en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís,
1: sí,
0: perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOSC, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolte que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOS és un pla d'inversions que té la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, doncs te toque una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, doncs van tindre una partida de vora 400.000 i pico d'escacs d'euros, no? Si parlo de aquesta població com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual doncs, tens una mirada àmplia per poder doncs, agafar, doncs, en aquest cas, doncs, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual, 4.000 euros. Sí, quan ho passes a obra pública, aquests diners no semblen tant, no? Perquè al final tot val molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, eh? Això per una gran ciutat és una ridiculesa, per un Clar. Poble petit és una quantitat important, Clar. Sumada a aquesta altra que ens deies, eh? Respecte a la jornada, es va dividir en tres taules?
1: Sí, va el format de la taula, una vegada fet les presentacions del president, no? amb aquest pla que t'he comentat, doncs es va dividir en una taula d'habitatge i mobilitat, vale? Una segona taula de seguretat i justícia i una taula d'ensenyament. Totes les taules van estar presidides per consellers i conselleres, amb la qual, o sigui, la primera d'habitatge i mobilitat doncs, havia la consellera de territori, doncs, l'honorable Sílvia Paneque, la segona taula, la que jo hi era mateix, com a ponent també doncs, hi havia el conseller de justícia, Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de seguretat, i a la taula tercera hi havia la consellera d'ensenyament.
0: Doncs que és el que més destacat va sortir de cada una de les taules, perquè, per exemple, en habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina
1: sí.
0: també, ja.
1: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i entre les tres taules molt, molt, molt important i que visualitzin la importància del territori i dels municipis petits. Evidentment, també allí doncs, era una trobada també en la qual havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual doncs, la Diputació de Lleida, a través de la línia de repte demogràfic i tot el seu equip, doncs, ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis. No? Que això va lligar també doncs, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge. Però, clar, aquests plans d'habitatge de la Generalitat, que estan, evidentment, també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres pobles, la idea no és crear edificis.
0: Recuperar les cases
1: que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones. Sabint que les tenim, la demanda de les persones hi és,
0: Això
1: i moltes.
0: Sí. Ja hi ha casos d'èxit? Comença a veure...
1: Sí. Jo, nosaltres, amb tot l'equip de Diputació de Repte, hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal perquè entre 80 i 100.000 euros pugui fer un arranjament en el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot i això, doncs, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil d'habitatge molt, molt important, perquè la demanda hi és, O sigui, aquests pisos se cobriran...
0: Ràpid,
1: molt ràpid. S'estan fent les bases, els alcaldes, que jo parlo més molt directament, estan fent les seves bases per poder canalitzar aquests pisos d'una manera correcta i social, i estan contents per aquestes ajudes, i el que volen és que fiquem més diners, més recursos, per poder arranjar encara més habitatge rural.
0: I després això com es gestiona en municipis petits? Perquè sabem que hi ha l'altre escull enorme, que és la part burocràtica, la part administrativa, amb ajuntaments, com dèiem, petits, amb pocs recursos també de personal.
1: Sí, clar, d'això també és el que anava, aquesta és una trobada una mica, no? És significar l'estatut del municipi rural. Partint de que la primera trobada de municipis rurals que es va fer a Montsant Benet ja era justament, o sigui, quan se va aprovar l'Estatut i aquí estàvem amb un any vista, no?
0: Sí.
1: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? Que és que aquest estatut no es quedés en un calaix, sinó que es desplegués, que sortigués damunt de la taula i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest estatut. Aquest estatut és molt important per la ruralitat perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, pugui-les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com pot ser el meu, sí. Vale? Jo tinc un secretari d'interventor...
0: Torre-serona, quants habitants?
1: 420.
0: 420 habitants.
1: Sí.
0: Com us organitzeu? Pues interventor que ve cada quan?
1: Cada dos dies a la setmana, ve matí tarda, això sí que és una cosa... especial que tenim a Torre-serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament cobrim per les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins de dilluns a divendres. Clar,
0: i ximpum.
1: Sí, després hi ha dos peus de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajudem com podem.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient a vostès, que a vegades no arribem a tot el que es genera cada mes dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per intentar no perdre cap recurs econòmic. Això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa, perquè, clar, és que Torre-serona tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volen fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar, a vegades, aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies, que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
0: Per tant, aquí hi ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
1: Molt motivats i molt treballadors, no? També, sí, això és que se suma una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no? Dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I des d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament, des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, troben a gent qualificada molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben algun escull amb alguna documentació que han de tramitar.
0: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i, sí, per tant ens ho pots explicar de primera mà.
1: Una taula de seguretat i justícia, la part de justícia també, que es va parlar una miqueteta, va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutjats de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara, cada ajuntament té un petit jutjat de pau amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, precisament Torre-serona com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torre-Farrera.
0: No? Ah, d'acord.
1: Llavors, el qual compartirem els recursos dels tres municipis.
0: Que té sentit.
1: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allà a Torre-serona, que és una persona de 84 anys, que imagina't si s'ha de ficar damunt de l'ordenador a fer algun registre del jutjat, no? Pues és complex, no? I d'aquesta manera, pues, també, pues, optimitzarem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb la qual cosa té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins a formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.

0: de seguretat, no, que vam estar parlant amb la consellera. A grans trets, el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja sabem, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer nosaltres? Doncs ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament, Però, clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Uh-huh. Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament, per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures, perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre, o municipis més grans que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, pues sí que tenia aquesta autorització. Els municipis petits...
1: Per posar càmeres.
0: Els municipis que no en tenien aquesta tipologia de persones, d'agents municipals, volem ficar els recursos per ajudar amb aquests cossos de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
1: Clar, o sigui, és que és allò que...
0: Clar, al final...
1: És que xoquen.
0: Clar, dius, la potestat de l'alcalde per poder visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues l'alcalde...
1: Perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades,
0: sí.
1: No? De qui pot veure aquesta càmera.
0: Ni més ni menys.
1: Hauria de ser un policia o una policia,
0: sí,
1: o...
0: Sí. Podria
1: ser l'alcalde o l'alcaldessa.
0: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereixi, perquè al final tenim l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde, no? Però és igual, podríem agafar, fer un conveni, si calgués, amb Mossos d'Esquadra perquè siguessin ells els que avui tècnicament...
1: I després anessin a mirar.
0: Anessin a mirar, o remotament, inclús avui en dia la tecnologia podria perfectament des de la seva comissaria accedir al nostre gravador i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses, no? Això... És possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? Uh-huh. O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no?, de poder instal·lar aquestes càmeres, de forma, sobretot, ho recalco, o sigui, no és una forma sancionadora, sinó que busquem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria...
1: Però de quin tipus de delictes parlem-ne, Perquè realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de por, aparentment. Vull dir, sempre pot passar alguna cosa, és evident,
0: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, els micropobles nostres, no són insegurs, ni passen coses greus, no?
1: Sí que volen... Passar,
0: poden passar, però... no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva, doncs és aquest una mica incivisme o, deixi-m'ho remarcar, el turisme d'escombraries, no? O sigui...
1: Explica'm això del turisme d'escombraries, perquè hi ha molta gent que no... Sí. Nosaltres al Segre ho sabem perfectament, però molta gent que ens pugui escoltar que no acabi d'entendre.
0: Sí, aquí, per exemple, Torreferrera, per exemple, i Benavent, i tot això és la que estem més a prop, no? Pues tenim el sistema d'illes, perquè al seu dia així es va triar, no? Així es va triar a nivell de la població, no? Però, clar, tenim aquests altres municipis, tampoc no cal donar noms, que sí que van...
1: Que fan el sistema porta a porta.
0: Que fan el sistema porta a porta i que, clar, ells tenen la recollida selectiva, un dia tenen una fracció, un altre dia tenen una altra fracció, i, clar, què passa? Moltes vegades la gent que circula, en aquest cas, per la nostra vial de carretera,
1: que se'n va cap a Lleida a treballar.
0: Cap a Lleida, pues, si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues, agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
1: Si la deixen al contenedor, que toque.
0: Encara gràcies. Però a vegades moltes, pel tema de que ells poden vigilar o es poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes paguem per tones d'això. Si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa que després tens que repercutir als teus habitants. Mm-hmm. Clar, això crea un malestar i a nivell d'Ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries.

0: Aquesta gent que no fa bé, no fa bé, a vegades te deixen runa a costa dels contenedors, o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei de també de voluminosos, com tenim els municipis.
1: Exacte. I les deixalleries.
0: I
1: el servei de voluminosos que ja es facilitar tu al màxim, és un cop al mes, però escolta, t'esperes.
0: Clar, doncs, Sí, no, però nosaltres inclús...
1: Molta pedagogia, eh?
0: Clar, la pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent, ja s'està fent. La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
1: Hi ha uns reductes.
0: Quan tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi, des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses, que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte cívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar. I és on la consellera doncs, bueno, va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema... Clar, la consellera diu, no, però també teniu el sistema lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble, no? Això és el que fa és detecta la matrícula i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells, declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els hi surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre Serona en aquell moment, no?
1: Clar, o sigui, però això amb escombraries o...
0: L'incivisme no...
1: Aquest negoci, diguéssim, que també és un tema,
0: sí, també,
1: els incivismes
0: també,
1: aquest sentit, les brutícies i les pintades, sí, etcètera.
0: Amb la qual cosa, això, clar, això és un complement que està bé, també els mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema electro tampoc no vol dir que em pic un vehicle que està declarat passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no? Simplement observen si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no?, per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no?, per detectar les incivismes de les caques de gos o de les escombraries, doncs no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està bé, també està bé, també, què pot passar? Doncs que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquestes matrícules, doncs potser se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
1: També vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també doncs, apuntar també que potser sí que hi ha furts al camp, no?
0: Els furts al camp...
1: El problema de les ruralitats és
0: sempre
1: això.
0: Sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, doncs sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara en la qual els agricultors doncs, estan treballant al camp i a les nits descansen, doncs passen aquests petits furts o robatoris que també els ajuntaments doncs, hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra i el que instem a tots els pagesos, agricultors i gent que treballa en viu en masies que pateixen aquests robatoris és que sobretot que vagin a denunciar-ho. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, dius, no, qualsevol cosa que sigui, ni que sigo he pesat una comissaria, o si és més gran, que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions de lo que és el triatge de patrulles al Segrià pues incideixen ja en els focus on hi ha més incidències.
1: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
0: D'ensenyament, dels recursos també, que la consellera, doncs, com ja sabeu, últimament ha estat una mica el focus mediàtic, no? El tema de les negociacions amb els docents. No? Però no, allí més que es va parlar més en clau infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, perquè clar, l'efecte climàtic abans fa 20 anys, doncs, igual al juny quan paràvem, totes nosaltres, doncs,
1: però
0: era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, doncs pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat o falten moltes millores, doncs aquí la conselleria doncs, ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a través dels alumnes que tenen i el tipus de ruralitat del municipi on està ficada pel tema micropoble, doncs tenen unes ajudes entre 30 i 50 mil euros per poder fer alguna petita actuació, no? Però a vegades doncs, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que tenen, continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes i sobretot a l'escola rural, clar, doncs se'ls ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap on anar als micropobles.
1: Doncs, Agustí Jiménez, hem parlat d'un munt de coses. T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Somterra a tindre una conversa tranquil·la i esgou per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
2: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Una piscina buida. Un rectangle de silenci. Però en pocs segons tot canvia. L'aigua s'agita. Els braços es mouen. Els cossos llisquen. A simple vista, tot sembla esport i esforç. Però quants litres hi ha sota la superfície?
4: Bon dia, Laura.
5: Bon dia.
4: Bon dia, Albert.
6: Ei, què tal?
4: Benvinguts i benvingudes, estimem les mates.
5: Avui el repte és d'aquells que fan esplaix a la ment. Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
4: Aviam, primer haurem de veure quant mesura una piscina olímpica, no?
5: Ah, ja veig que aneu aprenent, al llarg dels capítols.
6: Home, i tant.
5: Ara ja no dieu, ja no us llanceu a dir números així a la babalà, eh?
6: No m'exposo tant. Però crec que són uns 50 metres de llarg.
5: Sí. Piscina olímpica, jo crec que sí. Oients, també aneu pensant, aneu apuntant la vostra estimació, eh? De moment anem bé, perquè no tenim ni idea encara, només tenim una dada. Clar, aquí tenim el llarg, però per saber volum de l'aigua, quantes mesures necessitarem?
4: Home, l'amplada.
5: Clar, haurem de saber.
4: I la fundària.
5: I la fundària, perquè necessitem volum. Per tant, ara aquí seran tres mesures, no? L'amplada, quan diríeu?
6: Podríem pensar en els carrils. O sigui, mínim 3 del podi, no?
4: Clar,
6: van arribant i surt allò, la bandera i el nom.
5: Vale.
4: Sí, però...
6: Però hi ha més.
5: Clar, quants competeixen en una mateixa tongada?
6: Només
4: sí.
6: A 6.
4: Sí, sí, sí, segur. Sí, segur, perquè...
5: Vale, després compteu que deixen un carril als extrems perquè el que aneda per l'extrem no li vingui la onada i li perjudiqui en la velocitat, sempre deixen un carril lliure per la dreta i per l'esquerra. Per tant, hi haurà dos més dels que digueu que competeixen. Per tant, si dieu que competeixen 6 persones, comptem que hi ha 8 carrils.
4: Sí.
5: Sí, més o menys, podríem fer això. Potser n'hi ha 10. Però, vale, contem que més o menys hi ha 8, 10 carrils.
4: Però tu saps, Laura? O...
5: Jo sí, però us estic ben que ho deduïu vosaltres.
4: I anem, molt, anem bé o... Anem?
5: La primera norma d'un bon profe que gestiona bé és mai dir el resultat.
4: Vale.
5: Jo sempre faré que ho deduïm junts, perquè si jo ja et dic quan és, ja no pensaràs més.
4: Clar.
5: Per tant, jo sé, però aneu bé, o sigui, és una bona estimació. 6 competint, més un per banda i banda, i aneu a 8, ok. Ara, l'altre que hem de pensar és quan mesura d'ample un carril.
4: Aviam, el demanis però... vam dir que un metre quadrat és que estàs ample, no? Però potser has d'estar més ample del compte, sí. Perquè...
5: Clar, perquè pots anar de fent crol o fent papallona, que els braços els portes
4: clar,
5: com
4: sí,
5: més oberts,
4: sí.
5: I en un entreno de natació, sempre pel mateix carril, la gent un va i un torna. Vull dir que hi han de...
6: Podíem posar-li 2 metres,
4: sí,
6: i tot, que potser és massa.
4: No, jo crec que no, està bé.
6: 2 metres, però...
5: Està bé.
4: Dos està
6: per
4: bé,
6: carril.
4: Sí.
5: Vale, per tant, si poséssim 2 metres per carril i contem que hi ha 8 carrils...
6: Posa-li 16 metres.
5: Posa-li 16 metres.
4: Sí.
5: Vale, jo crec que us heu quedat un pèl curts, perquè jo crec que potser cada carril és una mica més, però bueno, anem a veure si algú que està a la piscina, que la seva feina està cada dia a la piscina, ens pot donar més informació. Volem dades reals. Estem aquí amb la Paula Ramírez, medallista olímpica de natació artística. Bon dia, Paula.
7: Bon dia.
5: Avui estem parlant d'aigua, de piscines... Tu quanta aigua diries que hi ha en una piscina olímpica?
7: No tinc ni idea.
5: No, eh?
7: No sé ni dir...
5: Però a veure, potser ens pots donar alguna dada?
7: Milions de litres.
5: Milions de litres, eh?
7: Passo d'un milió? No pot ser, no.
5: Ah, no sé. Tu que,
7: una mica menys d'un milió.
5: Vale.
7: No, sí, no t'ho diria.
5: Mira, ara el proper dia que vagis a l'entrenament no podràs deixar de pensar en això, eh?
7: Ostres, completament.
5: Potser ens pots donar alguna dada de les dimensions. Potser en volum no, però potser les dimensions del que fa de llarg, d'ample...
7: Sí.
5: Això sí que ho saps bé, no?
7: Exacte, sí. Mira, el que es coneix com una piscina olímpica,
5: sí?
7: que seria més... per natació, són 50 metres de llarg,
5: vale.
7: Però he de dir, bueno, d'ample diria que són 21 o 25, depèn de la piscina, però En el meu cas, que jo faig natació artística, vale, que és el mateix cas del waterpolo, es talla la piscina a 30 metres de llarg.
5: Vale.
7: Però normalment competim en piscines olímpiques, l'únic que posen doncs, una decoració o un tall a 30 metres.
5: Vale, però l'aigua ocupa tots els 50 metres.
7: Exacte, sí. Vale. I de profunditat, que no ho he dit, en principi són 3 metres de profunditat.
5: 3 metres, eh?
7: Sí, 3 metres mínim, en el nostre cas.
5: Clar, aquestes piscines no fan allò com les de l'estiu, que entres caminant i després es va fent fonda. Aquestes no. Són totes iguals, oi?
7: Sí, exacte.
5: Vale.
7: I més que res, perquè nosaltres tenim prohibit tocar terra.
5: Clar.
7: I els nedadors de natació normal i corrent, diguem-ne, tampoc toquen terra, òbviament, però, a més, sembla que no, però bussegen bastant abans d'anar per la superfície.
5: Vale. Molt bé, per tant, bueno, ja hem après també que no totes les piscines són igual... O sigui, de fet, la piscina, tècnicament, sí que és igual de gran, però us la van adaptant depenent de l'esport. Molt bé.
7: Gràcies.
5: Llavors, amb aquestes dades que has dit, 50 metres de llargada per 25 d'amplada per 3 de profund. Això són 3.750 metres cúbics, eh? Pensa que en un metre cúbic hi ha 1.000 litres, eh?
7: Ai, la mare de Déu!
5: Per tant, això són 3.700.000 litres. Sí.
7: Mare verge!
5: T'havies quedat curta i tot de triple, eh? Per tant, ara el proper dia sí que quan entris a l'aigua diràs, uau, estic aquí entre 4 milions de litres d'aigua.
7: Ostres, quina bestiesa.
5: Clar, així entenem perquè quan hi ha sequera i aquestes coses es posen tant amb allò de les piscines.
7: Clar.
5: Molt bé, molt bé.
7: Clar.
5: Vale, Paula, i una altra pregunta. Sí. Quan han de fer una competició de natació, sempre hi ha el mateix número de carrils?
7: Sí, jo diria que sí. Clar, en el nostre cas, nosaltres no entrenem amb carrils, tenim la piscina sense les cotxeres que li diem, però normalment són 8 carrils principals. A més dels 2 carrils que tenen a l'extrem, que normalment no hi neden.
5: Vale. I no hi neden per allò de que et torna l'aigua i podria fer anar lent, no?
7: Exacte, crec que és per reduir les onades.
5: Clar, això és física pura, eh? Això és molt científic, tots els esports aquests. Molt bé, i escolta'm, en un entrenament, vosaltres també nedeu així llargs o sempre esteu fent les coreografies i tot?
7: No, només nosaltres per escalfar sí que nedem i també utilitzem la natació, a part de l'escalfament, per agafar una mica de físic, per no estar fent sempre la coreografia, perquè també tenim moviments molt lesius, llavors també fem natació, a vegades, per exemple, en apnea o atenció, natació així més potent, tipus sprints, uh-huh, per poder agafar potència i després traslladar-ho al nostre esport.
5: I una altra cosa molt matemàtica i molt geomètrica del teu esport és les coreografies són molt geomètriques. Quan fan les vistes com zenitals, no?, amb les càmeres des de dalt, que us poseu totes, doncs no sé quantes sou, però doncs, tipus que feu tipus una flor. Com calculeu els angles exactes? O sigui, que no es desvia ningú ni un angle, eh?
7: Bueno, entrenem moltes hores al dia. Sí, nosaltres som 8 dins de l'equip i tenim el que nosaltres diem formacions, que són aquesta posició, aquests patrons que dibuixem, que normalment doncs, li diem 1-2-3-2, que és com una forma de caseta, o 2-2-2-2, o en anglès, que es diu quadrat dins de quadrat, que és com una posició doncs això, més semblant a una quadrada, o un rombo, o a vegades com un quadrat simple, una rodona, una línia, una diagonal, dos diagonals, un triangle.
5: Jolín.
7: I de fet, i de fet fem servir... La nostra mesura és normalment un braç, i ja sabem que no totes tenim la mateixa llargada, però com som més o menys similars de cos, doncs, la nostra distància entre persones sempre sol ser un braç o mig braç.
5: Clar, llavors tu, una abraçada així amb braç, quan saps que avances?
7: Sí, si és una abraçada amb el nostre cos vertical, o sigui, quan estem amb la cara fora, que estem així,
5: vale, sí,
7: amb braços i la part més artística, amb una abraçada avancem màxim un metre.
5: Vale.
7: A menys que fem una abraçada llarga i ens tombem una mica de canto,
5: vale,
7: que ens fem servir per fer canvis de posicions així més amples o algun moment així que hem d'avançar més, que podríem, depèn del temps que que estiguem fent la patada i aprofitant, diguem, el moviment de les cames, podríem arribar a fer 2 metres.
5: I ja ho teniu superinterioritzat, no és que estigueu ni comptant segons ni res, o sigui, tu durant tot l'espectacle vas comptant en el teu cap?
7: No, segon no. És veritat que ja tenim... Nosaltres anem amb números, o sigui, cada música es pot comptar... Ara ja estem entrant en temes músics, no? Però,
5: no, bueno, però tot té connexió aquí.
7: Sí, sí, la majoria de coreografies, les músiques les comptem de l'1 al 8 o de l'1 al 6, o hi ha vale. Que són de l'1 al 3, diguem... Depèn del ritme de la cançó, uh-huh. No? Bueno, ara no entrarem en tecnicismes de música, però, per exemple, si comptem de l'1 al 8 aquesta cançó, perquè és una cançó pop, amb un ritme bàsic, jo sé que he d'avançar de l'1 fins al número 5, saps? Llavors faig 1, 2, 3, 4, 5.
5: Vale.
7: Aquí ja sé que m'he de frenar, i això ho tenim molt establert, o sigui, ho anem entrant en cada dia, perquè hi ha noies de l'equip que són més fortes que jo, i llavors la seva patada es propulsa més,
5: vale.
7: I ho hem d'anar entrenant i igualar-nos al màxim.
5: Realment, quantes matemàtiques hi ha darrere de tot el que fem, el dia a dia?
7: Sí. No, de fet, el nostre esport ha canviat en aquests últims 3 anys, diria que ja fa que ha canviat. Ha canviat el sistema de competir. Uh-huh. I abans nosaltres només portàvem una coreografia i hi havia uns jutges que puntuaven com de bé la feies i l'execució i tal. Uh-huh. Però ara, per puntuar la dificultat d'una manera més objectiva, ens han fet tot un reglament que defineix cada moviment que existeix en la història de la natació artística, quin tant percent o quin número de dificultat li donen. Per exemple, això val 0,5, això val vale. 0,2, això. Llavors, nosaltres, abans de competir, una setmana abans hem d'enviar la nostra coreografia, que pots imaginar a l'Excel que això suposa, cada moviment 0,2, 0,3, 0,5,
5: vale.
7: 0,4... amb la suma total del nostre percentatge de dificultat, el nostre número de dificultat.
5: Déu-n'hi-do, llavors, Déu-n'hi-do.
7: Sí, i nosaltres ja li diem que és enginyeria de la sincro, perquè estem tot el dia entrenant l'entrenadora amb un Excel o una pissarra per poder apuntar el nostre nivell de dificultat i les nostres puntuacions.
5: Està bé. Sí. I una última pregunta, que abans amb la medalla jo m'he quedat... Clar, on la tens? A casa la tens guardada? No ho expliquis, que encara algú... Però...
7: Encara algú entrarà. No, perquè sàpigues com se'ns va... Bueno, vam fer les medalles de bronze que tenien alguna mena de defecte i se'ns estaven fent malbé molt ràpid, que no hauria de passar.
5: Vale.
7: Se les han emportat.
5: Ostres!
7: O sigui, la meva medalla torna a estar al Comitè Olímpic.
5: Bueno, però te la tornaran, no?
7: Me la arreglada. Espero i desitjo.
5: Déu-n'hi-do. I escolta'm, així com d'estimació, quan creus que pesa la medalla? Pesa molt? Pesa poc?
7: Pesa.
5: Pesa,
7: jo,
5: eh?
7: Jo diria que... És més, crec que pesen més les d'or, perquè n'he agafat alguna, que he pensat, mare meva, com pesa. I la meva jo crec que pesa una mica menys, però no, jo no crec que arribi als 2 quilos. Bueno, no, jo crec que pesarà un quilo i poc.
5: Com un paquet d'arròs, la medalla.
7: Sí, és que Déu-n'hi-do el que pesa.
5: Déu-n'hi-do, però és petita...
7: Quilo,
5: és petit, vull dir, cap a la mà, la palma del palmell de la mà,
7: és,
5: o no?
7: És just com un palmell de la mà.
5: Ara també, quan te la tornin, pesa-la un dia i ens ho envies, eh?
7: No, el dia que me la van penjar vaig al·lucinar. No m'esperava que aquesta medalla... Perquè les meves altres medalles són precioses, però no pesen tant, però la medalla olímpica no m'esperava.
5: Escolta'm, doncs moltes gràcies, Paula, per haver-te deixat aquí l'atracament matemàtic. Ara ja els hi has d'explicar a les companyes, eh? Els hi expliques lo dels milions d'aigua, de litres d'aigua.
7: I tant.
5: Doncs moltíssimes gràcies, Paula.
7: Moltes gràcies a tu.
6: Està clar que no tenim la percepció dels volums tan grans.
5: Vale, és que això és molt interessant. Realment, estimar els volums és molt difícil. Però, clar, si comencem a pensar en unitats, ens situarem millor. A veure, recapitulem. Per tant, la piscina hem quedat que feia 50 metres de llarg per 25 d'ample i per 3 de profunditat.
4: Uh-huh.
5: Vale, tot això en metres, per tant, són 3.750 metres cúbics. Però, clar, ara penseu que en un metre cúbic hi caben 1.000 brics de llet. Perquè cada bric és un litre, eh? I, per tant, en una piscina olímpica hi ha 3.700.000 litres d'aigua.
4: Quina bestiesa! M'hauria quedat en una banyera.
5: Ah, mira, bona pregunta!
4: Però si no t'he preguntat res.
5: Però és una bona pregunta per fer la gent del carrer. Si creu que sap quanta aigua hi cap a la seva banyera de casa. torno a sortir, anem a preguntar-ho.
4: Som-hi.
5: Estem aquí en un bar, hem agafat quatre que estan prenent alguna cosa. La pregunta que us faig és: quanta aigua creieu que hi cap en una banyera?
8: 100 litres.
9: 50.
4: 40.
10: 300.
5: Oh, molt bé, heu anat des de 30 fins a 300. I com calcularies el volum? Més o menys una estimació de llarg, quan podríem dir?
11: Llarg per ample, per alçada, no?
5: Vale. Llavors, tipus de llarg...
11: Metre i mig.
5: Vale. Si un nen petit es queda estirat i bé, no? Un adult no hi caps estirat. Per tant...
12: No del tot.
9: Jo sí, jo sí.
5: Metre i mig. I d'ample... Una banyera d'ample...
13: Un metro.
14: És que vaig a plat de dutxa.
13: Mig metre.
5: Vale, llavors això seria tipus 1,5 per 0,5 són 0,75. I per 0,5 més, 350, sí, 400... Vale, i 4, o sigui, 0,4 com si diguéssim metres cúbics. Però en un metre cúbic hi caben 1.000 litres. Per tant... Serien 300 i pico litres, dieu, eh? Ara, quan trigueu en dutxar-vos? No banyera, eh? Ara dutxa.
15: Si és al matí, vaig a la feina, en 5 minuts estic fora, i si és dutxa relax, potser 15.
5: Vale.
16: Jo una cançó i mitja.
5: Una cançó i mitja, molt bé, la unitat de mesura.
16: 3-4 minuts.
17: Jo en faig dos.
5: En aquesta dutxa ràpida de 5 minuts, més o menys, quanta aigua creieu que gasteu?
18: Depèn de si tanques l'aigua quan t'ensabones.
5: Vale.
18: No sé, 50 litres.
5: Sí. Clar, pensant que la banyera completa que hem calculat abans serien tipus 300, vol dir que s'ompliria, si et dutxessis amb el tap posat, que s'ompliria un quart, tipus 10 centímetres. Sí. Està bé?
18: Sí.
5: Vale, una bona estimació. Sí. Per tant, que si esteu 5 minuts, s'ompliria 10 centímetres, que podrien ser els aquests 50 litres. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
19: A vosaltres.
18: A vosaltres.
4: I si pensem en evaporació, quanta aigua perd una piscina en un dia d'estiu?
5: Uf, això és interessant, eh? Aproximadament, crec que es perden 7 litres per metre quadrat al dia. La superfície... Ara aquí estem parlant de superfície, és la superfície de dalt. La superfície seria de 1.250 metres quadrats, perquè serien aquells 50 per 25. Uh-huh. Val? Això serien, si ho multipliquem per 7, perquè es perden 7 litres per metre quadrat, serien 8.750 litres evaporats al dia. O sigui, cada dia perden les piscines quasi 9.000 litres. És bèstia, eh?
6: I això
5: és
6: cada molt, dia, molt quina despesa d'aigua.
4: Però això és les olímpiques, no entenc?
5: Sí, sí, clar. Ara, si féssim la piscina del poble, que té menys superfície... Doncs llavors no, però Déu-n'hi-do, eh? I aquí és com veiem que les matemàtiques també ens ajuden a prendre consciència ambiental, perquè realment són nombres molt grans. I
4: si
5: mai
4: sumes totes les piscines de Catalunya?
5: Deuen sumar una barbaritat. O sigui, primer hauríem de fer una estimació de quantes piscines hi ha a Catalunya.
4: A Sant Cugat trenquem la mitja.
5: Ja, però és que al final és important tenir la noció d'això. Quan després hi ha sequera i diuen que la gent no ompli les piscines i tothom, ai, no ve d'aquí la meva piscina. Però no, és que si comptes quants litres t'estàs enduent i si això ho fa tothom i mirem quantes piscines, o sigui, és que realment és molta, molta aigua. Que això també és xulo, després d'aquests números tan grans, comparar-los amb coses que facin sentit, que el que dèiem l'altre dia del sentit numèric, de veure quanta aigua es necessita perquè pugui beure aigua amb la gent d'una població. I això és el que llavors et fa dir, ostres, vale, doncs millor que no ompli la piscina, perquè realment amb l'aigua de la meva piscina podria abastir a tot el poble, o durant un dia, o quants dies, saps? O sigui, aquestes coses són les que et fan després tenir criteri per prendre decisions.
6: És xulo perquè hem connectat com una cosa d'esport, una qüestió esportiva, una qüestió com ecològica, no? I al final el rerefons d'estimació i de mesura hi segueixen en els dos contextos.
5: Exacte. I sí, això és molt important per anar fent connexions amb la vida quotidiana. Moltes vegades la gent que es pregunta, oh, les matemàtiques, no sé què, és com si fos un món superabstracte. Ja, però ser un bon matemàtic és això, no quedar-te només amb l'abstracció, sinó saber extreure-ho i portar-ho a la vida quotidiana.
4: No?
5: A la vida quotidiana.
4: Sí, és una qüestió esportiva, ecològica i social, perquè les dades, si les sabem llegir, ens connecten amb els grans temes del món.
5: Exacte. Vale, doncs si mirem què hem après avui... moltes coses, eh? Però així com a grans titulars, ens podríem quedar amb que una piscina olímpica conté 2,5 milions de litres d'aigua. És molt bèstia, eh? Després, una altra cosa és que els volums grans són difícils d'estimar sense tenir referències clares, i quan els has estimat és difícil de fer-te la idea del sentit numèric que té allò. Per tant, com sempre, hem d'anar construint cada vegada més coses. Ara ja tenim un nou aprenentatge, que és que en la piscina olímpica hi ha 2,5 milions de litres d'aigua. I per últim, també podem veure que les matemàtiques són com el volum. Les conversions i les taxes ens ajuden a entendre l'impacte real. I al final, tot això ens fa tenir més criteri per prendre decisions, per anar per la vida, al final.
4: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
6: l'Albert Saumell
5: i la Laura Morera, qui et recorda que l'aigua és vida, però també és volum.
8: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the
2: heat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: encara que sigui un moment.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, fogoses. Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarca se'ns va. Deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no? Ser persones més creatives. I això, en el fons, és meravellós. I és que, en realitat, estimades, ens han volgut fer creure que la menopausa no era altra cosa més que la porta de l'infern al principi de la fi. I dius, i ens estem equivocant, negant-li el que té de meravellós i que en té moltes coses. I avui ja veureu que, parlant amb l'Anna Freixas, veurem que té moltes coses meravelloses. A la vida no hi ha portes giratòries. És a dir, no podem tornar enrere. No podem tenir 15 anys, i també et dic que mig mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf. I ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I, és clar, té certs inconvenients, la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat, el viatjar amb aquell dipòsit de tàmpacs, compreses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac de sastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal, si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar, i ha de canviar perquè si sents que a la menopausa hi ha 100 símptomes, i aquí el nom és important, símptomes diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat. No hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina. Canvien moltes coses, per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències, i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat, i anem com el duo dinàmico en aquella cançó, no? Dissimulant-la. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa, i nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui un monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial i, sobretot, la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas, perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda. Moltes gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
3: No, però està bé.
1: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits, eh? Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona, ha treballat i ha estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada i una de les coses que m'ha fet més gràcia, Anna, i t'ho he dit abans, és que és l'única dona, amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja. Ara he perdut el full del Chivato, però que en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, madres e hijas, un llibre que jo us recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin regles, la eròtica i la libertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swim. I el que ens porta avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
3: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica, i tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Uh-huh. Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. I jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs estava passant la menopausa tan contenta,
1: tan
3: ricament, no?
1: Eh?
3: I tant. I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial, és a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat, no?
1: Uh-huh. I aquesta versió és més dolça, que és que abans a l'entrada t'ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100!
3: Sí, sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
1: no
3: vergonya.
1: No els hi tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res, eh?
3: No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, quan en realitat un símptoma és una indicació d'una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
1: Gràcies.
3: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no... O sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
1: D'alta baixa.
3: Ah, d'alta baixa. Aleshores, doncs, aquest ha sigut el gran problema, l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
1: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
3: Exacte. No, la hem de medicalitzar.
1: Ah,
3: no, la podem.
1: La hem,
3: la podem té un component de llibertat.
1: Sí.
3: I hem és un imperatiu. I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una malaltia hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones. Uh-huh. Eh? No van dir que la menarquia és una malaltia exceso hormonal, sí. És a dir, que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no, som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre hormones per tota la vida, quan ho van decidir, que era als anys 70 del segle passat, ells ja sabien, van saber molt aviat, que aquestes hormones produïen càncer. Sabien ja que les hormones produïen càncer. I no va ser fins l'any 2001, que va sortir el gran estudi sobre la menopausa del Women Health Initiative, doncs quan es va decidir que els tractaments hormonals, les dificultats eren pitjors que els beneficis. No?
1: Sí, sí, era pitjor el remei que la malaltia, no?
3: Que la malaltia,
1: sí. De veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer, ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
3: Sí.
1: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
3: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no? Sí. O sigui, on està el negoci. La menopausa va ser un negoci molt gran perquè amb tot aquest... O sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia, et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins a ser on, imagina't quin horror. I tal. I sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, que el... Uh-huh. I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove. I ara, doncs, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan felices, diuen, ostres, jo
1: sí, estic encantada.
3: I de fet, doncs ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
1: Sí, bueno, hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una...
3: Sí, això, no, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la postmenopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, "Meno, què? De què em parles?" O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes... I les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà incitació a l'enfermetat. És a dir,

0: malaltia, és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no, o sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren això, que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el
1: Sí,
0: tractament.
1: cal que deixis
0: Quan el
1: d'aprendre-ho.
0: deixis, aprendre'l, allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem
1: Oi, oh, els granets
0: els
1: de la
0: anells i
1: regla,
0: teníem tot
1: eh?
0: allò. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem
1: Tot
0: mal de cap,
1: tenim
0: i
1: res.
0: teníem tristesa i tal.
1: Sí.
0: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
1: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
0: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció, no? O
1: Sí.
0: sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
1: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Per tant, què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més?
0: Des del començament.
1: Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament.
0: Sí,
1: Llavors
0: sí.
1: què? Les fiquem també
0: Sí,
1: en el
0: sí.
1: mateix sac,
0: Sí,
1: els hi
0: sí.
1: donem?
0: A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què, per tal.
1: Per compensar, diríem, la
0: Però
1: pèrdua.
0: ara, en aquests moments, que a més, en un país com el nostre, que tenim les taxes de reproducció més baixes del món, no? O
1: Sí.
0: sigui, jo
1: Era
0: dic...
1: 1,3, no? Teníem
0: Sí,
1: 1,3. Lo del 1,3 algun dia
0: sí.
1: algú m'ha d'explicar.
0: Un terç entre tres fem una criatura.
1: Exacte, dius, esto de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què es calla la part bona de la menopausa? Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només
0: Bé,
1: comercial?
0: bueno, jo crec, jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, cherche la raison
1: Sí,
0: économique,
1: eh,
0: no?
1: oui.
0: O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha un... Però sobretot, diguem-ne, que jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments
1: Sí.
0: i tot això, jo mentrestant vaig fent caixa. Vaig fent caixa. Però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
1: Sí, ja has
0: I...
1: criat fills, si és que has tingut, i has arribat.
0: Sí, la Northrop diu que el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista,
1: Sí,
0: no sé on,
1: el
0: a
1: futbol, no sé què.
0: l'anglès, a l'esport, no sé quant, després ens posem maques i anem al Palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I tu, de sobte, doncs, apareixes tu i tu fixa't que les dones diuen jo ja no dic, jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
1: Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan, després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida por montera, allò que diuen los castizos, no? I dius,
0: Total.
1: és l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a manifestacions que no havies pogut anar. A mi em va passar, vaig tornar al carrer
0: Clar.
1: i dius, això és meravellós. Els fills, ja es farà. El marit, ja es farà. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no tiren d'aquest punt
0: Perquè
1: bo?
0: nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no?

0: És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones,
1: Submises.
0: poc conflictives,
1: Ah, sí.
0: amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest, que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
1: No.
0: O els viuré com amb una edat de la renovació? No? Hi ha un diccionari àrab
1: Sí.
0: que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
1: Sí, ho vaig estar llegint en el teu
0: Això,
1: llibre.
0: un diccionari àrab,
1: Sí,
0: eh?
1: sí. Bueno, perquè del món àrab ja en parlaríem, perquè hi han tants mites, també tants bulos d'estar en tot... No. També podríem parlar del món àrab d'una altra
0: I del que ens
1: manera.
0: pot ensenyar.
1: Sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40. Allà encara es respira una mica d'Al-Àndalus, no? Si
0: I
1: més no en
0: tant.
1: l'arquitectura.
0: Sí.
1: Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa, ara es posa de moda, és que també això de l'anti-aging, ara ja no, és el well-aging. O sigui, a l'envellir bé. Però per envellir bé diu, has de caminar, has de fer no sé quan. A mi no em dona la vida
0: No
1: per
0: dona
1: fer
0: la
1: tot
0: vida,
1: això.
0: no.
1: Bueno, si
0: No.
1: a més vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. Llavors crec que les dones hauríem de, primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les. Això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de, no,
0: Sí,
1: aplegar-nos
0: sí.
1: una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a Menorca, no passis pena, que això també te'n sortiràs d'això, no?
0: Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no?
1: Home.
0: I la força de les dones amb sororitat, les dones, perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut en comunitat, amb altres, no? I de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè, o sigui, jo, per exemple, en el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin allà, com un camí alegre pel que per seguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa, doncs, la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si me'n quedo embarassada, per si... És a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força, fa por.
1: Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones. Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
0: Jo, el juliol, en faig 80.
1: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62, ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mirant a Belén. L'Anna Belén està fantàstica, també, o la Charo López, o... Saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que
0: Sí,
1: sortim
0: jo crec que
1: més.
0: ara nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall, som dones que estem tractant de crear una... Hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat Jo crec que això pot il·luminar les gents que ve darrere nostra, no?
1: Sí, cal que surtin més, però, eh?
0: Sí, n'hi ha moltes, eh?
1: No, no, ja vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però a la televisió encara estan...
0: Sí.
1: Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors.
0: Ells han ocupat sempre tot.
1: Sempre.
0: Sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem de, li diem, una bellesa 8.0, no?
1: Ah, molt bé!
0: O sigui, les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem inventant,
1: reinventant.
0: No? Reinventant, no? I està bé, tampoc hi ha normes, no?
1: No, sense regles.
0: Com hem de ser, no?
1: Sense
0: doncs
1: regles.
0: Com vulguem, no?
1: Sí, hi ha mil, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa, hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? El maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida on que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
0: Sí, perquè és que aquest has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, és clar, n'hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard.
1: Sí.
0: Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
1: Sí, a mi em va coincidir.
0: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens... o no tens parella, estàs de la parella fins aquí, o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... A la... Uh-huh. És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
1: sí,
0: que tens amigues, te n'adones de que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política social, econòmica. Mm-hmm. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època... I hi ha una cosa molt clara. Els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores, amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomnis té que veure amb la teva vida, no té que veure amb les hormones. Té que veure amb què, doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu fill no sé què no tira, o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia, com una vella capa, tot lo tapa. Llavors, tu vas al metge, vaig anar jo amb 40 anys, que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa. No? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, doncs no és la menopausa.
1: Clar, és una...
0: Llavors, qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones. O sigui, perquè això és el fàcil, no?
1: Clar.
0: Perquè no van a buscar què és el que t'està passant. Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció amb una pacient seva, una dona gran, i un dia de sobte la senyora va entrar en una etapa que tenia l'atenció superperfecta, no? I ella al final li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara de sobte ha passat alguna cosa a la teva vida, li va dir. I la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat.
1: Ai, no? Ja.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Perquè vegi, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no?
1: Clar.
0: I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
1: Sí, ara tornava a preguntar. Sí.
0: No, digues.
1: La revista mèdica de l'ANSI va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és això.
0: Sí. Aquest article l'he portat aquí. És aquest. Diu, teníem raó. Clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
1: Vale.
0: O sigui... Aquest és un dossier que va fer The Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest, ell diu, diuen, és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa.
1: Uh-huh.
0: I una de les coses que diuen, que l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient d'hormones que tenen que ser
1: reemplaçades
0: estimula les actituds negatives cap a la menopàusia i el seu estigma.
1: Veus?
0: I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat 3 pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima? Diu ells. Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè, és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
1: Sí, clar.
0: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. I, clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
1: Però és que també canvia el dels homes.
0: Home,
1: és que, clar, l'andropausa, ara, d'aquí no res, començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa, perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tan en picat, però, perquè les seves hormones són més... diguéssim, més pausades.
0: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual.
1: Bueno, clar.
0: Perquè com que estan anclats amb una sexualitat
1: coital
0: quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional, que els farà molt més feliços. No? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al Servei de Geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat...
1: A la tercera edat,
0: a la bellesa, no? I, esclar, jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que... el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no?, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella. O sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
1: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I, en canvi, tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya,
0: a un bar.
1: Tots són dones, Anna.
0: Estan
1: totes encantades, eh?
0: La Isaac Dinesen deia,
1: sí,
0: deia, las mujeres juntas se ríen, no? I jo dic, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. I, tal, no? I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
1: Això és veritat.
0: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
1: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogot jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
0: Comunitat.
1: Comunitat, la veïna... hem de parlar més entre
0: L'associació de
1: nosaltres.
0: veïnes del barri.
1: Sí, l'associació de dones, m'és igual, el gimnàs, el
0: Sí,
1: club
0: sí,
1: de
0: sí.
1: lectura, perquè els clubs de lectura estan plegats de dones. Jo n'he anat
0: Copats.
1: hi havia un home, un club de lectura.
0: Sí.
1: Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
0: Totalment.
1: No?
0: Sí.
1: Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria, tu vales mucho.
1: Ah, que maco! Que maco!
0: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
1: Tota la història, sí.
0: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia, no? Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
1: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules de l'Anna Freixas, ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
0: Moltes gràcies, ha estat molt a gust.
1: Gràcies. Avui us presentem una nova secció. I una secció que va de cine, que va de sèries i com es diu? Parlem amb sèrie. I us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enríquez.
2: Hola.
1: Qui és la Marina Enríquez? La Marina Enríquez és guionista no només d'aquest podcast, sinó a més a més guionista de cinema, ha escrit un còmic, té una petita productora, i què més? I és, sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friqui de les sèries. No ens enganyem, és una friqui.
2: Ho soc.
1: Vinga.
2: I encantada.
1: I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu... Boyet, sèries cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
2: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara de... alguna cosa acollidora, no? Són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
1: Manteta!
2: La manteta, el jersei, avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida, que potser les preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
1: Amigo.
2: Perquè sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, et deixen, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
1: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir.
2: Sí,
1: va.
2: Sí.
1: Digue'm, dona'm sèries, per favor.
2: Vale, dono sèries, algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi ha moltíssimes, llavors, bueno... Jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes, si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
1: I tant, qualsevol
2: cosa. Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil, a gust i això que hem dit, no?
1: Top
2: somriure.
1: Manta! Ah, no, bueno, Top Cozy, Top Manta
2: top
1: és una altra cosa.
2: Bueno, Top Manta...
1: Sí.
2: Podria ser.
1: Vinga.
2: La primera per mi és Les xiques Gilmore.
1: Hombre!
2: Que
1: Gilmore.
2: Ja fa anys, per mi ha envellit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no està en la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè. Ja, com sempre, passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
1: Vinga.
2: I sobretot el que m'encanta de les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
1: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic
2: bueno,
1: aquí més.
2: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors bueno, potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
1: Ah, bueno, sí, Virgin River.
2: Aquesta té tota l'altre component meravellós que són els paisatges.
1: Oh, ese dron.
2: Ese dron maravilloso que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, que i té el mateix element, un poble molt reconeixible. Aquesta, el cas, la protagonista doncs, ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir i troba ja en aquest poble doncs, el seu
1: racó,
2: no, el seu racó, la seva manteta, el seu jerseiet de llana. I doncs, hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs segur que
1: són... Com
2: es
1: diu? En castellà no es diu així, es diu Un lugar...
2: Un lugar para soñar, és
1: això,
2: veritat, perdona.
1: Un lugar para soñar.
2: Un lugar para soñar, Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
1: Venga.
2: Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres
1: Escolta,
2: coses.
1: Escolta, Doctor en Alaska seria un cozy?
2: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria...
1: Sí,
2: molt, sí. Molt, és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska... Es coneix més com un peix fora de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un doctor Mateo també era així.
1: Ah, sí, és veritat.
2: Saps? També era una altra sèrie molt cozy espanyola, que aquesta, jo també era molt fan, no sé... No sé si la gent li agradarà, però passava a Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
1: Ara ja... La...
2: Estava espanyolitzada, però...
1: Animals també és cozy.
2: Ahir voy.
1: Ah.
2: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
1: Vinga, fes,
2: i després ens anem a
1: com
2: a
1: si ens pagués següents. Netflix.
2: Bueno, si vol.
1: Bueno, si vol estem aquí oberts de sí.
2: Una altra que recomanaré, de, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fiquen aquest també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna... Ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit.
1: Vale.
2: Coses agradables,
1: happy.
2: Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt. I el mateix, jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans.
1: O sigui, diríem Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a cozy.
2: Sí, igual la sèrie que m'agrada a mi.
1: Igual la sèrie de Marina.
2: També veig altres coses més dures,
1: sí, segur,
2: però,
1: segur.
2: Però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes, que són les de la BBC.
1: Oh, meravella!
2: Que ens encanten a tots. I ara, aquest estiu, TV3CAT, perdó, ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
1: Ja era hora,
2: I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
1: Sí.
2: Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
1: Que bona, meravella.
2: Aquesta està a Filming, també. Jo la veia a Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que deien, verd. Aquestes d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
1: Llavors, veterinaris...
2: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
1: Sí.
2: I són els anys 30...
1: És preguerra.
2: És preguerra.
1: Preguerra.
2: Preguerra, guerra... Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
1: Sí, és... el fill és un dels fills dels Darrell.
2: Correcte, llavors això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé que és els Darrell.
1: Quina meravella, molt recomanable.
2: I
1: senyores,
2: aquesta,
1: molt.
2: Si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no té paisatges de Canadà, no
1: bueno,
2: té res.
1: Té
2: és Grècia. I llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
1: Sí,
2: i
1: jo
2: no,
1: també.
2: Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
1: bueno,
2: principi.
1: Està basat en un gran llibre,
2: està
1: també.
2: Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que és el Gerald Darrell, sí. Que és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
1: Sí, sí.
2: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que són divertidíssims.
1: En grec.
2: En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
1: Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
2: Meravellosos.
1: Veiem-la. Marina, queden escaig, vale. 2 minuts fent-nos una llista top.
2: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció,
1: vale,
2: que ha sortit ara de moda, que són les cozy mystery, són les sèries cozy de misteri.
1: Ah, això ens agrada molt.
2: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré, però les que sí que hem vist tothom i coneix és Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Ah, molt bé, sí.
2: Vale? Seria aquest
1: podcast,
2: estil.
1: Podcast, a més a més.
2: El Hombre Infiltrado, que també. També ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
1: Sí,
2: vale?
1: Sí.
2: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que
1: fantàstica,
2: aquesta tothom
1: la
2: coneix.
1: És com es deia la senyora...
2: Fletcher.
1: Fletcher.
2: Monk, és una altra també fantàstica, sí. Que també seria aquest estil. I una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
1: Ho deixem allà.
2: I ja està, top 5 per mi, les xiques Gilmore, si no les heu vist, els Darrell, totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Meravella.
2: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
1: Doncs ja veieu, cozy, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes, no quan et fas gran.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: Una curiositat molt interessant és que hi ha un planeta on podria ploure ferro líquid. Es tracta de WASP-76b, un exoplaneta situat a centenars d'anys llum de la Terra. Aquest món és un gegant gasós extremadament calent que orbita molt a prop de la seva estrella. Sempre mostra la mateixa cara cap a ella, com fa la Lluna amb la Terra. Això provoca una diferència brutal de temperatura. Al costat il·luminat es poden superar els 2.400 graus Celsius, prou calor perquè alguns metalls com el ferro es vaporitzin. Els científics creuen que aquest vapor de ferro és arrossegat per vents potentíssims cap al costat fosc del planeta, on la temperatura és una mica més baixa. Allà, el ferro refreda, es condensa i podria caure en forma de pluja metàl·lica. Imagina un cel on, en lloc de gotes d'aigua, cauen petites gotes de ferro líquid. És un fenomen que sembla de ciència-ficció, però encaixa amb les lleis de la física en condicions extremes.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.
2: Interior, dia, estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinèfil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa. Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinèfil, i ara comença un nou episodi del Cinèfil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels guionistes associats a Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
3: Home, aviam, una cosa... He començat amb un clixé, i això és el pitjor que es pot fer quan es parla de guió.
2: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
3: Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginada. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc etc.
2: Va.
4: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
2: Ja, ho sé.
4: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou o poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que, òbviament, tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany, perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament. Vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit. Jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
3: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és... que gesta aquest, no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això, i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules, potser tenim alguna cosa a dir.
4: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
2: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
4: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Moristrell també va fer un gran discurs, i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i... No? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció. O sigui, és un procés llarguíssim on, on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat, com a creadors, les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris, perquè no hauria de molestar ningú.
2: Bàsicament on estan els focus, també.
4: Sí, perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
2: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixaré en aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
4: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està de despatxos. I això és també per la visibilitat.
3: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, que al final nosaltres no sé si ara hem començat molt amb aquest tema
4: i sembla que
3: estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo si l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
4: Totalment.
2: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
3: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre dos caps pensen més que un... Llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant, perquè... tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial de... inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està mal.
4: És bonic.
3: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document, i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura, i així vas fent, i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina, i al final queda o el millor que has pogut, o fins on t'ha donat el temps, o no, potser queda una cosa increïble, i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
4: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi, Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
2: Que
4: em remogui, i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu, també pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no?, real del passat o un personatge, no? I doncs a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no? Posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, Mireia, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
3: sí,
4: més.
3: Sí, ja està bé això de no passar, vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
4: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
2: clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No és només m'hi poso ja i es començo a escriure,
4: no,
2: com hem fet al principi,
4: bueno,
2: no, interior,
4: no,
2: dia, pam, pam, pam.
4: Hi ha gent que potser ho fa, però...
2: No, d'això no, vull parlar no també, dels mètodes, no? Perquè sí. Segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació, sí, però aquella habitació,
4: no?
2: L'ordinador plena de post-its, escena 1, tal, personatge, bueno, tal... Això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
3: Home, romàntic, té-lo just, fer post-its. És a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes... esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs, amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gens les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no, és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com pues això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
2: com
3: no?
2: Mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
3: Comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs, fer créixer cada part perquè no sigui, doncs, al final, el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas, se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després, quan l'acabes de llegir, dius, és que no era això. Llavors has de començar i tornar. Llavors això és molt... o sigui, és molt frustrant, en el fons, perquè

0: bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
1: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics. Com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
0: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència de les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós, i a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
1: No crec que vinguin a queixar-se.
2: Encara
1: si
2: sí.
1: No,
2: bueno,
1: m'avises i faré un guió d'exorcismes.
0: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, senyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
1: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social. I llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
2: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
1: En aquest cas segur que no et truquen.
2: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula,
0: clar,
2: així jo. Llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions,
0: col·lectius,
2: o situacions, sí. Exacte, ens ha passat de dir una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
1: Clar, clar, estàs convençut.
0: Nosaltres busquem sempre una mica...
2: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat si això podria ser o no. Llavors estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt, i que això d'alguna manera és molt satisfactori quan et passa, és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
1: El típic, no, que t'han dit, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí. No? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
2: Sí, sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això, pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complera amb el, amb la teva part del tracte, és a dir, de, jo no m'inventaré

0: res, però sí que vull, doncs, això, ser molt honest i molt curós amb les coses que posem.
1: Seguint amb els clixés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure. A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
0: Si vols, ja començo jo.
2: Vale.
1: Vinga, ara és quan gravo i després és el...
2: Només graves, només graves lo quan parlem de productors i lo d'escriptura no has gravat res.
1: Després fem un remake.
0: Després em dobleu
1: Exacte.
0: I reescriurem el
1: Ho
0: que
1: farem amb
0: diré
1: intel·ligència
0: ara.
1: Artificial i us posarem ja.
0: Jo tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió té aquest punt de corresponsabilitat, perquè el directora serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases, i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, no, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor, i no vull dir que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè, doncs, tu estàs pensant una cosa, però el productor necessita finançar no sé què, i això genera una distorsió, o per lo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista, que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors, sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar, doncs, això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una fa, no? És una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, eh? Però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan, doncs, no? Coincideixen. I això pot generar, pues, aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors, si
1: S'han de fer més cafès, no?, amb els productors.
0: Sí, sobretot, i posant-nos a nosaltres per davant. És a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que, hòstia, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
2: Vale.
1: Com ho veus, a
2: Sí,
1: veure?
2: no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que fa la roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena, doncs, en un dia, amb un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vull dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com... molt lligat de dir, no he tingut... bueno, no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs una mica més no sé, més vistes, perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes... doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé...
3: Tendeixen a arriscar poc, potser.
2: Sí, arriscar menys, a dir, això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot, el cliffhanger, no? I, bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, en plan, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
3: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh?
2: O sigui... Sí, però la manera...
0: Famílies...
2: No pots, no? Vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella al cinema tot té més llibertat.
0: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
2: Perquè no has fet sèries per TV3.
0: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no?, aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
2: Final, ja.
0: I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic,
2: no es podrà fer.
0: Clar, clar.
2: Sí, fes molts més personatges i que no sé què... Que
0: en lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
1: Sí, clar.
0: O dos, o una,
2: sí.
0: O... La setmana abans de rodar...
2: Que sí, que bé.
0: Vinga, aviam què fem.
1: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
0: Sí.
1: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie, és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
2: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt dels rodatges, en plan... pues estupendo tot.
1: Bueno,
2: si s'està
1: rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
2: sí,
1: molt.
2: Sí, però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora dius... Ai, a vegades dius... Ah,
1: bueno, clar,
2: això,
1: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que tu has imaginat tu la primera, no?
2: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan a obviar algun detall o un matís, no?, de les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
0: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
2: Però
0: i
2: no contradius
0: que...
2: la directora.
0: Home, intento
2: clar.
0: Que no, esclar...
3: Perquè o com a mínim no allà davant de tots.
2: Però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
0: Home...
3: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari, la direcció d'art... Sí. No ho sé.
2: Bueno, no sé.
3: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
0: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc. És a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt enfocat en una cosa i necessiten respondre a un dubte ràpid, també venen i m'ho pregunten a mi i jo responc, perquè més o menys hem construït això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal i he anat, això, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres doncs sí, evidentment llavors, clar, la teva veu diguéssim que és més fluixeta, no? Perquè és com...
2: Sí.
0: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
2: Sí. L'escript és la nostra...
0: Si hi ha un coach també,
2: coach,
0: o una coach, sempre pot ser de... No? Hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
2: Ho vam canviar.
0: Bueno, llavors... És intentar això, tenir... No? Com més informació tens, doncs més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema.
2: Sí, sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
3: Backgrounds necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
2: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic sorprenent una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors, no
3: clar,
2: sé.
3: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no?
2: Sí.
3: Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
0: Jo els porto molt, amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixin treballant es poden seguir fent certa sí. Naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que sí, potser sí, sí, un altre no se li acudeix. O sigui, sí, si clar, tothom està sí, en un nivell molt, molt diguéssim, elevat de la creació, doncs pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi, doncs, dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una, no, una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això... Jo és que, saps? I a partir d'aquí pots negociar una mica, no? Però sí, jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
2: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però per altra banda sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant, jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'ocorreix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
3: No, no, pot haver una genialitat d'aquestes que...
2: Pot haver una genialitat sí, o que diu el Marcelo que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també me n'he donat, és que sempre, sempre, és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics, no de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, de, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein, sí, no?
0: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha alguna cosa que no... Que no,
2: flueixi,
0: que no? Que no va, no? Saps? I no saps què, i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs sí, pues,
3: potser també
0: ja
3: troba,
0: teniu aquesta dinàmica
2: sí,
0: una mica construïda.
2: Idees,
0: de sí. Perquè t'has passat, pues, això, cada dia de, no, del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors, crec que és útil en molt aquest útil, sentit.
2: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir, que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil. I, a més, ho ha creat i ho ha pensat ell. Vull dir que segurament està molt ficat en allò,
3: sí, sí,
2: saps?
3: Sí.
2: Potser és superútil.
3: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya. Va posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I, en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com aquest no vull dir lobby, no, perquè no. O sí, potser...
2: Ja
0: tant de bo,
2: sí.
3: Associació,
2: ja
3: sí. Associació, què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes.
0: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. Sí. Lo més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea, també potser cliché, del guionista és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no, un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes, Els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè doncs sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, sí. Són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
2: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal, no sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut amb Marçal, segona vegada o tercera ja?
0: No, vaig ser per un president pont entre dos.
2: Ah, bueno, això que fem també.
0: Però ara sóc president, diguéssim.
2: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els d'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes de nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent perquè, a més, ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a escriptura des de l'Institut, des de l'ICEC, i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? Però bueno, aquests no estan en crèdits, o aquests altres a la nota de premsa no els heu mencionat,
0: no? No t'han convidat a una gala.
2: No t'han convidat, doncs li pots dir al GAC i mira, okay, algú diu.
3: És que estaven els influencers, clar. Algú
2: que t'ajudin una mica, no? Que diguin algú. També negociem amb TV3, amb les associacions de productors, i bueno, està molt bé.
3: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
2: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
3: Parlava el productor, no?
2: Parlava el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat a un Goya i un Gaudí, deu sumar.
0: O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
2: Sí, el Goya era direcció novel, sí. No?
3: Parlem de La hija de un ladrón, per qui no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija de un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
0: Sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
3: Ah, és veritat.
0: Sí. Però vaja, sí, era... la cosa és que, d'alguna manera... Ara, amb el temps, diguéssim que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
3: cèlebre ara mateix.
0: I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han
2: fet. Presenta...
3: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
0: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir, està bé dir-les i el món les accepta i no és, no? No és res estrany o només no? Que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant. No,
3: i potser moltes vegades pots conèixer alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà.
2: Total.
3: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
2: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar. També
3: s'acciona
2: o Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
0: És a dir, jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
2: Progressivament,
0: doncs, exacte,
2: també.
0: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'm va, diguéssim, etiquetar o se'm va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no clar. Siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
2: molt,
0: què.
2: No?
0: També m'agradaria
3: ara
0: provar de fer-les.
3: Ara vols que per Transformers 8, eh?
0: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
3: No, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché de que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia, que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, anem a fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
2: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers, com més inversió hi hagi més diversitat hi haurà, i que el cine autor també ha demostrat doncs funcionar molt bé, doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa, i jo crec que s'estan fent coses, no? També pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La Casa en Flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
0: Moltíssim.
2: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible... No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cop sorda. Jo crec que les tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que he tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
3: Més comercial, tot i social, més comercial.
2: Sí, si li vols dir així, més accessible, jo diria.
0: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
2: no,
0: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. No? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
2: sí,
0: tot i ser cinema d'autor i tot i tenir certes decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert, exacte, una fórmula que sabem que això ens pot funcionar. Llavors, per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no? Mm-hmm.
3: Però sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
2: Directores.
3: Òbviament no farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
0: Aquí també hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etc, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí, perquè necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador
3: no ho sembla, potser.
0: No especialitzat, es pensa que això vas anar a tallar, has posat la càmera i ja s'ha rodat sol.
3: Sí, sí, no, i que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
0: Exacte.
3: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars perquè hi ha una feina similar darrere.
2: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propers diners en assajar, en fer càstings
0: enormes i tal. Clar, és que tu has de molt de temps abans a començar
2: canvi,
0: a buscar aquesta noia, aquest noi, aquesta família, construir-les, després assajar, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
2: Clar, sí, assaja molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent de família, li has de pagar la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Societat de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé. Llavors, per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 milions, que aquí li sembla l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
3: Clar.
2: Saps?
3: Sí. Agafa més vertigen.
2: Sí.
3: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu, però hem d'acabar, perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Un plaer.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai de Gastronomia posem la mirada en un dels plaers més refrescants de l'estiu, els gelats. Descobrirem la història de la Felicità, una nova gelateria que va obrir portes el 15 de maig al carrer Valldoreix amb una proposta artesanal i plena de sabor. Avui els hem convidat perquè ens expliquin una miqueta més sobre aquesta aventura que es diu la Felicità. Dani Utgés, que és el propietari. Com estàs, Dani?
1: Què tal? Bon dia, Carme.
0: I l'Elisabeta Gadaleta, que és sòcia de la Felicità i mestra gelatera. Com estàs?
2: Muy bien, muy bien.
0: Sí? Expliqueu-nos, per posar una mica de context, com neix el projecte de la Felicità i qui hi ha al darrere d'aquesta aventura empresarial? Vosaltres dos, segur.
1: ¿Cómo es? ¿Qué haría? ¿Te hice yo?
2: Sí, ¿cómo es? Bueno, la historia es que hace muchos años, cuando yo tenía la heladería en Sabadell con mi familia, con mi mamá, entonces teníamos una heladería que se llamaba Gelarte, en la Plaza del Pi, y bueno, y el Dani fue uno de los primeros clientes que entró en la heladería y probó pistacho y avellana, que aún recuerdo. Y bueno, se ve que se enamoró
1: que
2: de ese lado.
1: Sí. Vaig enamorar del gelat de l'Eli.
2: I entonces, bueno, que siga él. Que...
1: I jo, per part meva, doncs, o sigui, quan vaig provar, vaig estar al gelat, vaig dir que aquesta dona, jo ja tinc el seu número de telèfon, perquè jo tinc arrels sicilianes i des de ben petit, jo ja tinc 40, però des dels 10 anys havia volgut muntar una gelateria meva pròpia. No? O sigui, jo vaig molt a Sicília, cada estiu vaig sempre a Sicília, és com el meu poble, no? I clar, per mi a Sicília és la felicitat, no? Menjar, família, sol, platja...
0: D'aquí el nom, no?
1: Clar, d'aquí ve el nom de la Felicità, no? I aleshores hi vaig dir, Eli, dame tu número i ja ens trobarem en el futur. I van passar uns quants anys i ara fa uns mesos ens van posar en contacte una altra vegada, escolta, volem fer alguna cosa. I ets i posa la toca, ara és el moment. I vam trobar un local que estava molt bé, el carrer Valldoreix i tal, un local xulo, cucu, l'hem canviat completament, i és un petit oasi de felicitat, no?
0: I és una felicitat compartida, Eli, perquè tu també tens orígens sicilians, no?
2: No, mi mamà és de Catània. Sí. Mi mamà és siciliana, sí.
0: Per tant, tu tenies experiència en el sector de la gelateria.
2: Sí.
0: Sí? Abans d'aquesta gelateria de Sabadell, havies tingut altres...
2: No, antes de Sabadell no.
0: No.
2: Fue en Sabadell cuando empecé a explorar, a inventar, a idear, a hacerme mis pociones mágicas, como se suele decir.
0: Per atreure a més danis.
1: No, a més, Carme, un petit secret, i és que els mestres gelaters que he pogut conèixer són molt gelosos de les seves receptes.
0: Sí, no te la diuen tota, no?
1: Òbviament, inclús l'Eli, que és la meva sòcia, no em dirà mai quina recepta utilitza. Val? Però sé que cada dia estem intentant millorar totes les receptes que tenim, no?
0: I tu, Dani, quina experiència tenies en el món empresarial? Perquè això és una aventura, com deia al principi.
1: No, jo sóc enginyer nuclear, Carme.
0: Buah!
1: Un enginyer nuclear fotent gelats aquí a Sant Cugat.
0: Explosius.
1: Sí. I jo vaig muntar una startup quan tenia 25 anys i la vam vendre ara fa 4 o 5 anys per bastants milions d'euros, ens va anar molt bé. Una empresa de tecnologia. I a partir d'aquell moment em dedico a invertir el patrimoni que tinc i sóc empresari, tinc diverses empreses i una d'elles era aquest somni, no? Complir aquest somni de poder muntar aquesta gelateria. I nosaltres, al final, jo és el que dic a l'Eli, no venim aquí a fer diners. O sigui, jo vinc aquí a donar felicitat i a ser generosos i a que la gent entri i que se senti com si entrés a Sicília.
0: Déu-n'hi-do. I quan veieu sortir els vostres clients, surten amb cara de felicitat?
2: Jo que estoy siempre ahí.
0: Que els veus així cara a cara? Sí, no,
1: pensa que tenim molts que repeteixen cada dia. Si no els hi agradés, no vindrien. Vindrien un cop i ja no els veuries més les cares. Però tenim clients, Eli, tal.
2: Sí, vienen cada dia, vienen...
1: Sí.
2: La verdad, y salen bastante contentos, gusta bastante. A ver, el paladar de cada uno es de cada uno. O sea, hay gente que a lo mejor no le gustará tanto, pero la verdad que a la mayoría es buena la...
0: Sí, l'acollida és bona.
2: Sí.
0: Quina és la vostra proposta gastronòmica? Quina és la carta de la Felicità?
1: els millors gelats de Sant Cugat.
0: Ja, però aquest seria l'eslògan. A veure, jo necessito veure quins sabors teniu, què més, a part de gelats, teniu...
1: Quin és el gelat que a tu t'agrada més?
0: Pues no sé dir-te, perquè a mi sempre m'ha agradat... Som molt clàssica, però també, si hi ha novetats, allà que m'hi foto de cap. Però la xocolata i la maduixa, boníssim, combinats, perquè a més hi havia una pel·lícula que era Fresa i Chocolate, una pel·lícula cubana, una història homosexual molt xula, i em va fer molta gràcia. I maduixa i xocolata és un clàssic.
1: Tots dos junts, eh?
0: Sí,
1: guai.
0: Dos sabors. Però t'he de dir que he provat d'altres, i de sabors que s'han generat, clar, que s'han creat, de receptes de, jo què sé, de àpats molt, molt catalans, i que
1: són bons.
0: Són molt bons.
2: Pues mira, ¿qué tienes a la carta? De chocolates, ahora, por ejemplo, tenemos un chocolate negro, que está hecho con agua, que es vegano, que es 80% de cacao. Después tenemos un chocolate con leche, que obviamente lleva leche, y es para, digamos, los más pequeños, aunque los más pequeños también se comen el chocolate negro, les gusta mucho.
1: Agrada, ¿no? Y el de cookies y Oreo, bola, que
2: dan sens petits. Y de chocolate también tenemos el Dubai, que és una novetat que saque...
0: S'ha posat de moda, no?
2: Sí, és molt de moda.
1: És que uneix xocolata i fastuc.
2: El xocolata con leche con crema de pistacho.
1: És una explosió de sabor molt guapa.
0: Aquest mola,
1: molt guapa. Xocolata de Dubai.
0: Aquest mola.
1: I després hi ha els que a mi m'agrada, que veig a l'Eli, que els hem de tenir, és fastuc i avellana o...
0: Molt bo.
1: Nocciola pistacchio, que diem en italiano, que són... El d'avellana li queda increïble i el de fastuc li queda boníssim a l'Eli. I a més són esponjosos, vull dir, com que ella el que fa és que treballa la pala del gelat. És a dir, tu a Itàlia o a Sicília no entres mai a una gelateria que et donaran una bola de gelat. Està prohibit. O sigui, amb l'ADN italià no es pot servir el gelat amb bola. S'ha de fer amb pala, però té diverses raons, no? I una és que, per exemple, trenques tots els microcristalls d'aigua que puguin quedar.
0: Del gel?
1: I llavors, clar, et queda tot molt esponjós, molt... I clar, t'ho poses a la boca i si el gelat està a temperatura adequada, que també hi ha moltes gelateries que es passen amb el fred i quan et menges el gelat aquell no té gust de res. Sembla que estiguis menjant gel, no? El gelat ha de tenir una temperatura adequada, ha d'estar servit d'una manera adequada, que és com ho fem aquí a la Felicità, perquè al final t'ho poses a la boca i diguis, hòstia, això no sé què ha passat aquí, però és diferent.
0: Boníssims. Què més? Què més tens a la carta, Eli?
2: Pues tenemos granizado de limón casero.
0: Sí.
2: El faig jo, el granizat de limona. Sí. Lo hago yo. Después tenemos horchata.
0: Sí. ¿También la fas?
2: No, horchata, la verdad, yo como italiana no tengo ni idea de hacer horchata.
0: ¿Això necessite un mestre horchater?
2: Soy sincera.
1: Sí, si hi ha algo que et pugui ajudar, escolta, endavant.
2: La verdad que, a ver, he encontrado una horchata que es casera, es natural, y la verdad que está gustando bastante a los clientes que la han probado, repiten, o sea que...
1: I després tenim dues exclusives, que igual te les podem dir aquí al programa. Per aquest final de setmana.
0: Són sabors?
1: No, són conceptes diferents.
0: Són conceptes. Sí. Val, que això s'inclourà a la carta aquestes dues...
1: Si tot va bé,
0: setmanes?
1: Divendres, dissabte, aquesta setmana.
2: Si tot va bé,
1: abans de la festa major.
0: Molt bé. Quines són les novetats?
1: Doncs mira, a Sicília hi ha una cosa que està increïble, que és menjar-te el gelat amb un brioche, però és un brioche sicilià. I saps que és sicilià perquè té un tuppo, que li diuen allà, que és una espècie de barret.
0: Sí.
1: Sí, i allà agafen aquest brioche que ve a ser com una bola de brioche, te l'obren per la meitat i et posen una palada de gelat de fastuc o el que vulguis, o dos gustos, i aleshores et menges el gelat en comptes de malcono amb el brioche, no? I és més tubet, s'empapa, està increïble, està molt bo.
0: Entenem el brioche com l'entenem aquí?
1: Com no el brioche aquest de postre, sinó és un concepte una mica diferent. Té una massa diferent que està com més airejada per dins. S'ha de venir perquè puguin...
2: Carme, tienes que venir a probarlo en cuanto...
0: Sí, però escolta, que no em convé menjar massa gelat.
2: Bueno, un al mes no hace daño.
0: No,
2: una a la setmana,
0: i una a la setmana tampoc.
1: Felicitat, Carme, la felicitat.
0: I tant, la felicitat, que no falti la felicitat. I què més? L'altra novetat?
1: L'altra és un cannoli sicilià que l'hem...
0: Sabia que hi hauria un cannoli.
1: Exacte. Que volem, no?, que la gent, a part de poder comprar el gelat... El gelat està molt bé perquè te'l menges just en el moment, no? però volem que t'emportis una mica de felicitat a casa també. Aleshores, que puguis comprar uns quants canolis i que puguis compartir amb la família, no? Allò com a postre. Seran petitets, eh? No és el gran canol sicilià que menges un d'aquells i no cal ni que sopis, però seran canolis petits, de diferents gustos,
0: sí.
1: I per tant, com a pica-pica o com a allò... posta o repostre, saps allò que acabes
0: això
1: de sopar?
0: Això està bé, les mides petites, exacte. Que puguis menjar-te un i dius, mira, encara m'hi cabria un altre, doncs va, vinga.
1: Exacte.
0: Que no que et posin allò el postre que dius, és que ja no sé ni si començar, no? Molt bé, i això amb sabors, els que vulguis, no? Els que teniu.
1: Bueno, de canolos són de ricota.
0: Ah, de ricota.
2: De crema de pistacho, de crema de avellana... i de crema de gianduia. Sí,
1: Que gianduia és avellana amb xocolata.
2: Sí.
1: Que encara és... més felicitat.
0: Més, és doble de felicitat, eh? És un tirabuixó, pràcticament.
1: Exacte.
0: Les receptes, que deia abans el Dani, no? És que els
1: és que
0: mestres
1: no me
0: gelaters no te les diran. Tu les receptes les vas modificant, vas creant noves receptes. Com et bulla el cap, Eli? A l'hora de crear?
2: Bueno, según como... A ver, ahora de momento, como aquí en este local, por desgracia, es muy pequeño, no tengo obrador, entonces mis recetas, digamos que me las hacen en Barcelona, entonces, bueno, pues yo les digo, hazlo así, así, así. Entonces, bueno, pues me hacen lo que yo digo. Y bueno, de momento, pues cuando veo que algún cliente me dice, oye, ¿no puedes hacer un helado de tal? Bueno,
0: ¿et donen idees als clients?
2: Bueno, a veces me dicen, oye, me gustaría el helado tal. Entonces, yo pues calculo, ¿no?, cuánta gente me ha pedido ese helado, porque claro, para una persona
0: no
2: me sale a cuenta. Pero si me pide, yo qué sé, 50, 60 personas el mismo helado, entonces a lo mejor pues le digo, oye... Hazme este lado así, así, así, y me lo hago.
0: I escolta una cosa, bàsic, perquè una cosa sigui bona, que la matèria prima, la primera, sigui excel·lent.
1: Total.
2: Claro, es como yo siempre lo he dicho, ¿quieres un helado de, que se me está inventando, de melón? Pero si el melón
0: es un pepino...
2: ¿Es un malo?
1: O que no te gusta re,
2: te
1: no.
2: Va a salir malo el helado. O sea, esto es... Esto es un ejemplo
0: d'on básico. D'on són, per exemple, els vostres proveïdors?
1: No, tot és local. El Festuc no pot ser de Reus, perquè un gelat 100% de Festuc de Reus et costaria 12 euros al cucurutxo, està clar? Aleshores, nosaltres anem a comprar qualitat, però no tot pot ser local. Però, per exemple, sí, els greixos sí, vale? El sucre també. Sí. Al final, doncs intentem que tot el que portem a la fritxita sigui cosa bona. Vale? I, per exemple, té un l'Eli que l'hem començat a oferir aquesta setmana, que és del pastís aquest de... ¿Cuál es el pastel este que has hecho esta semana?
2: Red Velvet. És la representació.
1: I realment el menges i sembla que estiguis menjant un pastís de Red Velvet, no? I és curiós com pots fer un gelat de pràcticament qualsevol cosa, no?
0: Em sembla que el Dani és el tastador oficial, no?
1: A mi és que m'encanten els gelats.
2: El Dani i el Joan també, eh?
1: El Joan és el seu fill.
0: El teu fill.
2: Sí.
0: Mare meva. I clar, si ells donen l'okay, per suposat que això tira milles. Quins són, però, els sabors que més triomfen?
2: A ver, los sabores que más... A ver, todos se venden, pero los que más, claro, son los clásicos. Vanilla, avellana, pistacho, ¿sí? Yogur, frutos rojos, fresa, limón, chocolate negro... O sea, todos los clásicos se venden mucho más, obviamente, que... Luego lo que está surgiendo muy bien es el mascarpone con higo caramelizado, que ahora se me ha acabado porque se la ha terminado, se la ha vendido todo y estoy esperando que los brazos me los lleve otra vez. Entonces, pues nada, los clientes, tengo algunos que se me están quejando.
0: Están esperando.

0: Bé, però jo vaig a menjar el meu propi gelat i gaudir, no?
1: I a donar el vistiplau.
0: Clar, i aleshores, pues, no sé, cucurutxo, tarrina, això va a gustos.
1: Ah, i escolta una cosa, en un mercat amb molta competència, perquè, sí, clar, és que trobaries gelateries pràcticament a cada pas. Què penseu que us diferencia a vosaltres de la resta? Què té la Felicità que no tingui una altra...
0: Bueno, una Eli no la trobaràs en lloc de Sant Cugat.
1: Ah, mira, aquesta és bona.
0: Una Eli no la trobaràs a Sant Cugat. I nosaltres, al final, està clar que hi ha gelateries històriques a Sant Cugat, no?, que les coneixem i les coneixem molt bé i sabem el que ofereixen i som gelat. Crec que Sant Cugat ha d'estar content de tenir gelat de bona qualitat en general, no? Sempre hi ha coses millors i coses pitjors. Nosaltres entenem que el concepte de ser un gelat artesà, treballat amb pala, cremós, que entris... I que la història que t'expliquem nosaltres és diferent a entrar, agafar un gelat i marxo, saps? Saps? Veuràs que ens agrada molt fer el que deia, el show, no?, que és l'experiència d'entrar a una gelateria siciliana i tu sentir-te com si aquell pas que fas des del carrer a dins el local, hòstia, estic entrant a Sicília, saps?
2: Vull dir... Sí, jo també intento sempre que mis clientes quan entren que se sientan en casa, que se sientan com en casa, que eso es muy importante. Que... Sí. Entro y digo, hombre, ¿qué tal? Que haya un, ¿sabes?, buena conversación. Y a ver, claro, cuando tengo cola tengo que estar por faena, ¿no?
1: Has donado por faena, sí.
2: Cuando no tengo cola me entretengo más y hablar con los clientes, porque la verdad me...
1: Mimes als clients.
2: Sí.
1: No sé, jo ja pel que m'esteu explicant diria que bé aquesta pregunta, però segons vosaltres, com estan sent aquests primers mesos de la Felicità?
0: El primer mes.
1: És
2: un mes.
1: 15 de maig, sí, és veritat. Jo he comptat ja com si fos el març. No, 15 de maig. Sí. Com ha anat?
0: Bueno, està sent apassionant, no? Sí, estem aprenent cada dia coses. La Eli, per sort, jo quan parlo amb l'Eli i ens associem, ella ja ve amb molt bagatge de muntar una gelateria. Jo no tenia ni idea. O sigui, jo quan vaig veure el primer cop que arribava un camió amb una vitrina de gelats, i era tan gran, dic, no pot ser això. Com fotem això?
2: 800 quilos,
0: 800 quilos pesava aquella vitrina. I pues, teníem carretilla, està igual, i al final pues, vam entrar. No? Pues, van ser 15 dies d'obrir, des del dia 1 de maig, que vam tenir les claus del local, fins al dia 15, que l'Eli s'ho va currar moltíssim. Vam aconseguir 3 o 4 persones d'equipet que muntessin la gelateria i en 15 dies estaven venent gelats. No? I, òbviament, ara estem millorant coses, no? A nivell d'afluència ens està encantant, sobretot que la gent repeteix. Per mi és molt important que la gent entri a casa meva i que vulgui tornar a entrar a casa meva. Sí? Casa meva, entenent que la Felicità forma part de casa meva. No? I això, i ella, no?, que em diu, hòstia, és que aquest client ve cada dia a agafar el mateix gelat, el de dulce de leche. Per exemple, aquí a Sant Cugat hi ha gent argentina que li agrada molt el dulce de leche. No? Mm. Pues tenim un client que cada dia ve a agafar el mateix gelat, no? El de Dark Chocolate. Tenim 2 o 3 clients i cada dia venen a agafar el gelat de Dark Chocolate. Perquè per ells és un plaer menjar-se, hòstia, en comptes d'una rajoleta de xocolata, doncs una miqueta de cucurutxo, de xocolata, Dark Chocolate, 80% ja és prou negre i a la gent els encanta. Aleshores, bueno, millorant coses i fent que la gent vingui, no? Fent que la gent vingui aquí, i que ens conegui molt.
1: Teniu alguna sorpresa, alguna novetat de cara a la festa major?
0: Molt bona pregunta, Carme.
1: Home, aquesta és que m'acabo d'assabentar ara fa una estona. M'heu d'explicar el què, perquè aquí a mi també m'interessa. A veure si per festa major tinc un moment i m'escapo cap allà.
0: Sí, no, nosaltres, o jo almenys com a empresari, trobo que la festa major és un bon moment per donar-me a conèixer, no? I per fer que la gent que passava pel carrer, doncs, que intenti entrar. Veuré que oferim un show que si passeu pel carrer Valldoreix veureu alguna cosa diferent, o sigui, passeu-hi, perquè ja veureu el que muntarem. Però després farem un concurs, no?, que és un concurs que no sé si s'ha fet mai a Sant Cugat, que és regalar gelat gratis durant tot un any. D'acord? Aleshores, hi haurà un guanyador, un únic guanyador, que a més el sorteig serà en directe el dia 29, que és dilluns a les 8:30 de la tarda.
1: El dia de Sant Pere?
0: A la gelateria mateix. Farem el sorteig allà entre tots els participants, que per participar només s'ha de venir a la gelateria i menjar alguna cosa. Aleshores, automàticament ens deixes les teves dades de contacte, perquè contactarem per si ets el guanyador, i guanyaràs un any de gelat gratis, 365 gelats gratuïts a càrrec nostre, de felicitar, 365 moments de felicitat durant els propers 12 mesos, i els dies que tanquem se t'acumulen pels pròxims dies. Vull dir, quan tanquem farem vacances, lògicament, i tal, aquells dies, tranquils, que s'acumulen perquè puguis venir després a pels gelats, no?

0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la novetat, eh? De cara a la festa major, i si no, és igual, tampoc la gent no ha de tenir excusa, només tenir un moment de gaudi, de felicitar, com diu la gelateria, per anar a provar els gelats de l'Eli. Alguna idea de cara al futur, algun projecte, allò de dir anem a créixer? No, esperem, vinga, què fem?
1: Bueno, aquest primer any jo me'l plantejo una mica per aprendre, no? És a dir, ens hem associat, l'Eli i jo, ens hem de conèixer bé com treballem, cadascun de nosaltres, tenim bon track record, però hem de assentar molt les bases, jo haig de conèixer bé el negoci, però jo soc una persona ambiciosa de mena, és a dir, en totes les meves empreses no les monto per facturar poquet i viure-hi, sinó les monto per fer-les grans, no? I sí, tenim sorpreses, però no te les puc explicar, Carme. Aquesta sí que no, ja t'he dit les dues.
0: T'has convidat per una propera sessió i vens i
1: doncs
0: ens les expliques.
1: Doncs quan ho estreni el que vull fer, venim.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Fliparàs, ja veuràs.
0: Doncs a l'espera de la flipada que puguem tenir.
1: Exacte.
0: Agraïm a l'Elisabet i al Dani que ens han acompanyat avui en aquest moment de felicitar. La felicitat, que la trobareu al carrer Valldoreix i podeu anar a provar els seus gelats i els seus productes. Eli, Dani, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Que us vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies.

0: Sabies que les lletres de l'alfabet tenen un origen molt més antic del que podríem pensar? L'alfabet llatí, que fem servir avui en dia, deriva d'un sistema d'escriptura desenvolupat pels fenicis cap al 1200 abans de Crist. Aquest poble semita va crear un dels primers alfabets coneguts, amb 22 signes que representaven consonants, ja que les vocals no s'escrivien. Aquest sistema va ser revolucionari perquè era més senzill que els jeroglífics egipcis o que l'escriptura cuneïforme, permetent una comunicació escrita més accessible. Els grecs van adoptar aquest alfabet fenici cap al segle VIII abans de Crist i van afegir vocals, cosa que va facilitar la transcripció de la seva llengua. Més tard, els etruscs i els romans van adaptar l'alfabet grec, donant lloc a l'alfabet llatí que coneixem a dia d'avui. Curiosament, la lletra G va ser inventada pels romans al segle III abans de Crist per diferenciar-la del so de la C. Aquestes adaptacions han donat forma a la manera com escrivim i llegim avui, connectant-nos amb mil·lennis d'història en cada paraula.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: La primera aigua embotellada comercialitzada àmpliament va ser l'aigua mineral de Vichy, al segle XIX, concretament a la regió d'Alvèrnia, a França. Les fonts termals de Vichy eren conegudes des de l'època romana pels seus suposats beneficis per a la salut, però no va ser fins al 1850 que es va començar a embotellar de manera sistemàtica per a la venda comercial. L'empresa Vichy Catalan, fundada el 1881, va ser pionera en aquest àmbit, aprofitant l'aigua carbonatada natural de la font de Caldes de Malavella, a Girona, que ja era famosa pels seus efectes terapèutics. Aquesta aigua es comercialitzava inicialment com a remei medicinal, recomanada per metges per tractar problemes digestius i renals. Les ampolles, sovint de vidre gruixut, es venien en farmàcies i balnearis de luxe, i el seu èxit va créixer gràcies a la creença en les propietats curatives de les aigües minerals. El procés d'embotellament era artesanal, amb taps de suros i segells de cera, per garantir la qualitat. Vichy Catalan no només va establir un precedent en la indústria de l'aigua embotellada, sinó que també va inspirar altres marques com a Perrier.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: muy bien y que podamos repetir esto todas las veces que haga falta.
1: Ramon Granado, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats, que vagi molt bé aquest concert i també tota la gira. Et sembla que ens acomiadem amb Neil Young i acabem el programa aquí?
0: Perfecto, sí? Y daros las gracias por este ratito que me habéis prestado para poder publicitar todo esto.
1: Gràcies, fins a la propera, i a vosaltres fins demà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: A l'espai amb el cor a la mà, que fem amb la col·laboració de la locutora cubana Liz Daimi Abreu, continuem descobrint noves històries personals de ciutadans nouvinguts a la ciutat. Avui el nostre convidat és el Jorge Gutiérrez Rossell. Què tal, Jorge? Com estàs?
1: Hola, molt de gust. Bé.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: Benvingut a aquest espai de conversa. I saludem també a la Liz Daimi. Què tal? Com estàs?
2: Jo molt bé, Carme. Encantada, com sempre, de ser aquí. I saps que m'agrada molt conèixer històries contades sempre amb el cor a la mà i sobretot que siguin històries d'aquestes de resiliència i de perseverància, com és el cas de la història del Jorge.
0: Mm-hmm. La primera pregunta que acostumem a fer, i si no li preguntem, ella ens ho explica, és com has conegut el nostre convidat d'avui?
2: Al Jorge li vaig conèixer en aquells primers moments de la meva arribada. Jo després no l'havia vist mai i ara li vaig trucar i li vaig dir que m'acompanyés al programa i ell encantat de compartir la seva història.
0: O sigui que heu estat un temps que no teníeu contacte.
2: Sí.
0: No us havíeu vist, no?
1: Sí, més d'un any.
0: Sí, més d'un any?
2: Sí.
0: Mare meva. I, per tant, avui també et servirà a tu per posar-te una mica al dia, no?
2: Sí,
0: Com li ha anat tot.
2: El Jorge és peruà, Carme. És peruà, fa 3 anys, més o més, que viu aquí a Catalunya.
0: Uh-huh.
2: I, com la majoria dels emigrants, ha hagut d'esperar un temps per a la seva regularització i té una història sorprenent, una història carregada de resiliència i de perseverància, com deia al inici del programa.
0: Jorge, per què no ens expliques, a veure, tu d'on vens, de quina part del Perú, què feies allà? Explica'ns una mica la teva història, sí, en el teu país abans d'arribar aquí.
1: A veure, jo soc del Callao, que és una ciutat al costat de la capital, com Badalona i Barcelona.
0: Val.
1: Així. I aquesta ciutat està també... És on és el port, l'aeroport, per tant, és important.
0: Sí.
1: Jo soc d'ahí. I treballava com comercial, però en diferents províncies del país. Per tant...
0: Viatjava
1: 25 dies al mes i 5 dies només estava a casa, amb els meus fills i amb la dona. I estava així com 5 anys, més o menys.
2: El Callao, Carme, és un poble de pesquer, no?
1: Sí, un poble pesquer. També que ha rebut molts immigrants catalans, espanyols, italians, i per això és important.
0: Mm-hmm. La teva vida professional és la de comercial?
1: La comercial, sí.
0: Val. Havies tingut altres experiències laborals?
1: Bàsicament, comercial fa 15 anys.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Molt bé. I què és el que a tu t'acaba decidint a fer aquest canvi de vida, a marxar de casa teva? Què és el que passa?
1: A veure, primer, el 2018, més o menys, vaig pensar fer-ho, però sol, sense la meva família. Però després es va descartar. I després del Covid... novament, també per la inseguretat del país, de la ciutat,

0: Llavors, amb la meva dona van a pensar i van a dir que no podien seguir al Perú. Mm-hmm. Perquè els nens, per exemple, no podien sortir sols al carrer. És molt insegur. Fins ara, més. I per això va néixer la necessitat de sortir del país. I tenia... Bueno, tinc una tia que va viure 10 anys a Barcelona. Sí. I ens va una mica orientar i ja. Uh-huh. I per això arriben a Catalunya.
1: Vas venir amb la teva dona i...
0: Sí, i els meus dos fills.
1: Dos fills.
0: Sí.
2: Això quin any era? Quan vas venir?
0: El 2022.
2: El 2022.
0: Sí, al juliol.
2: I arribeu a... Quin és el primer municipi, la primera ciutat on arribeu a Catalunya?
0: Primer a Sabadell i després a Sant Cugat.
2: I aquest canvi?
0: Ah, perquè per el lloguer. Perquè era momentani lo de Sabadell i després aconseguim aquí a Sabadell un pis. Uh-huh. Llavors que sense papers i això és molt difícil aconseguir un lloguer.
1: Això et volia preguntar, el tema de la regularització, com va ser, com vas venir a una visa de turisme o com
0: sí,
1: va ser
0: primer
1: això?
0: De turisme, perquè jo soc família de comunitari i per tant podia accedir a una residència, però tenia que esperar uns mesos, uh-huh, per tenir tota la documentació, sí. I una vegada que tens la documentació tens que presentar i després tens que esperar la resolució i després de presentar van passar 8 mesos perquè resoldre.
1: El que semblava ser un temps
0: molt curt, petit,
1: era petit,
0: 8 mesos,
1: se
0: sí.
1: Va allargar molt. Sí. Un any,
0: jo crec que això és
1: més d'un any.
0: El més complicat.
1: Més d'un any.
0: Espera, sí, clar.
1: Jorge.
2: I durant aquesta espera, què fas en aquest temps?
0: Tens que buscar-te la vida. Perquè, a veure, jo portava una mica d'estalvis i una, com es diu, ahorros.
2: Sí, uns estalvis.
0: Sí, estalvis
2: així.
0: Per 6 mesos. Més o menys no sabia què passaria i això. Però els mesos passen i no saps què fer. Per tant,
2: i els estalvis van desapareixent, no?
0: Clar, sí. Des del principi. I tens que buscar-te la vida de tot. A veure, jo era comercial, però això ja
2: era,
0: no...
2: Era el de menys, vull dir, tu sí. El que buscaves era poder aconseguir una feina que et donés una rendibilitat per poder mantenir la família mentre esperàveu aquest permís, no?
0: I he fet feina de mudança, a magatzem, de tot el que sortia.
2: Uh-huh. Sí. Quan tu arribes la primera vegada aquí, clar, tu deies, és que jo portava unes referències d'un familiar, una tieta, no? Has
0: sí.
2: Dit? Que tenies a
0: però
2: Barcelona.
0: Però només com era la ciutat...
2: Sí.
0: Algo molt superficial, no exactament...
2: Clar, per tant, quan tu arribes, amb què et trobes?
0: Primer, ens va agradar molt la ciutat. El transport, l'ordre, la seguretat... Però el més sorprendent és el lloguer, que és molt complicat. Molt, molt complicat.
2: Bueno, és complicat per la gent de...
0: Sí. D'aquí i per de fora.
2: Pels locals, pitjor. Imagina't.
1: Sí, no, i aconseguir-lo. Sí. Perquè...
0: És molt complicat. I tens que sí. Anar on trobis. No, sí. pots triar.
1: Sí. I has de tenir aval i...
0: Sí. Sí,
1: és que...
0: Sense paper és molt, molt difícil.
1: Sí.
0: I també sense nòmina...
2: I amb papers també.
1: Sí, també.
2: O sigui que imagina't.
0: Sí.
2: No, s'entén perfectament la situació i la dificultat que passeu.
1: Hi va haver algun moment, algun instant en què vas pensar ostres, no ho aconseguiré, no... Ha estat una mala decisió el venir?
0: Va haver moments durs, però mai vaig pensar en tornar. Perquè ja estava aquí, no només sol, també amb la meva dona, els meus fills, i no pots fer això. Tens que...
2: Tirar endavant.
0: Endavant,
1: sí,
0: ja
1: has
0: està.
1: De tirar endavant, sí.
2: Però, clar, has d'estar convençut o pensar que en algun moment aquesta situació has de trobar una solució, alguna cosa que ho podrà canviar. Tu continues insistint, no?, a buscar feines, a esperar aquests papers.
0: No, jo ja tinc papers. Fa des de desembre...
2: No, sí, però dic que en aquest temps, sí, quan tu veus les dificultats i, clar, i perquè... estàs pensant a tornar, que és el que et preguntava la Liz Daimi, és en aquest temps, sí, que jo et preguntava.
0: Sí, pots pensar en tornar, però en conversa amb la meva dona no era una elecció. Tenia que tirar endavant i seguir. A més, també, als 6 mesos d'arribar, van a presentar els papers i tenien que esperar. A veure, la llei és 90 dies, però després de 8 mesos va sortir. Entonces, llavors, no havia opció.
1: I ara sí que estàs treballant ja de
0: sí, ara sí. A veure, jo era comercial i ara novament soc comercial aquí. És difícil trobar una feina del mateix que feies al teu país, perquè aquí tens que demostrar novament l'experiència i el que saps i tot això. Però, feliçment, sí, he trobat una feina que estic bé.
2: És com si vinguessis amb la maleta buida, no?
1: Sí.
2: Perquè, clar, no tens referències, sí, no et coneixen...
0: Perquè jo tenia 10 anys de comercial, molta experiència, però...
1: Clar, i de vegades aquesta no experiència no és reconeguda, sí, aquí. Sí.
0: Tens que trobar una persona molt oberta de ment perquè et valori una mica, sí.
2: Quan fa que estàs amb aquesta nova feina?
0: Des de març del 2024. Fa any i mig, més o menys.
2: Molt bé, i com estàs? Estàs content?
0: Sí, content.
1: I quines diferències trobes en el món laboral del que feies a Perú i el que fas ara?
0: Per exemple, aquí és molt més ordenat, la gent és molt puntual. No sembla, però és molt puntual.
2: Bueno, mira, ens ho prendrem bé, això.
0: I també la gent és exigent, però valora molt el temps de família i la
2: conciliació.
0: Sí, la conciliació.
2: Que es diu
0: la
2: ara,
0: conciliació,
2: no?,
0: família. Es valora molt. A l'empresa que estic, sí, es valora molt.
2: I després hi ha una altra qüestió, que això també ho comentem sovint, que és el xoc cultural, no?, entre la cultura d'on vens, amb les vostres tradicions, tant cultural com gastronòmica, arribes aquí i us trobeu, doncs, coses pròpies d'aquesta zona. Què és el que més t'ha xocat a tu?
0: Primer que tens que ser obert a tot. No pots tu venir a imposar alguna cosa, perquè ningú és convidat. Per tant, tens que familiaritzar-te con el ambiente y en la sociedad. Y, por ejemplo, al Perú, hi ha una gastronomia molt variada, molt rica i tot, però és qüestió d'acostumbrar-se i ja està.
1: Sí. Adaptar-se, i els teus fills s'han adaptat també?
0: Sí, també, perquè sí, estan al menjador de l'escola i han que menjar i ja està.
1: I participen de les activitats culturals.
0: Sí, sí. Almenys la meva filla petita, que va arribar en 9 anys, el català en un any ja estava.
1: Sí, clar.
0: Va fer l'examen de la Generalitat, oral i escrit, i ja. I l'altre fill de 12 anys, després d'any i mig, i està bé.
2: I us ajuden els pares? Clar, perquè són ells els que s'han convertit ara...
0: Sí, sí.
2: Són moltes vegades mestres, no? Clar, dels que sí, van una mica per darrere.
0: Per escriure, jo li pregunto al meu fill gran. I per oral, a la petita. Perquè el més gran sap escriure molt, però no parla. Per vergonya. Que també es passa, crec, a nosaltres.
2: Sí.
0: Que per vergonya, per equivocar-te en alguna paraula, no parles. Però la meva filla petita no té vergonya i parla i ja està.
2: És que s'ha de fer a base d'usar la llengua, de fer-la servir, que un al final ja s'acaba acostumant i acaba,
0: sí,
2: aprenent.
0: Sí.
2: perquè si no és molt, sí, és molt difícil.
0: És que també al carrer molta gent es ve i jo no soc d'aquí. No soc, no semblo català. Per tant, es dirigeix a castellà. Per més que la primera tu li pots dir bon dia i després parla a castellà. No sap que tu estàs aprenent i tot això, però...
1: I estàs aprenent català, no?
0: Tu. Sí, sí, jo sí. Estic al nivell S1, que és per la primera part del C1.
1: Sí, hi ha un suficiència.
0: Hi ha un suficiència, sí.
1: Perquè el C1 té 3. Mm. Sí? Suficiència 1, el suficiència 2 i el suficiència 3. Per un C1, per obtenir un C1.
2: Mm.
1: Sí.
2: Mare meva. Bé. Portes bé?
0: Sí.
1: I a la feina l'utilitzes?
0: Sí, a la feina sí, també perquè tots... Va. El 98% de clients són catalans. Només hi ha pocs que no ho són d'altres parts de la península. I m'agrada parlar a català, que és la seva llengua. I també la meva, ara.
2: És una riquesa, no?
0: Clar.
2: S'ha de mirar així.
0: O jo sigui, crec que més llengües, millor, no?
2: Molt millor, no?
0: Clar.
2: I tant. I escolta, vist des del moment actual, quan fas la mirada enrere i penses tot el camí que has fet, tot el que has hagut de passar per trobar-te en la situació en què estàs ara mateix, quin balanç fa? Què et passa pel cap?
0: Orgull de tot el que he fet. No només jo, la meva família. Jo crec que hi ha altres persones que ho passen pitjor. Però el que m'ha tocat, tirant endavant i està bé. Sí.
1: Mm. I en poc temps, perquè 3 anys és poc temps, no?
0: Sí.
2: Sí.
1: Sí.
0: Jo tinc la sort de ser familiar de comunitari, però hi ha gent que no i té que esperar 3 anys per la primera regularització, sí.
1: Sí, normalment la gent que arriba del Perú ha d'esperar 3 anys per poder començar a presentar els papers. Sí.
2: I ara ja, amb aquesta estabilitat, amb aquesta tranquil·litat que tens, pots projectar-te al futur, és a dir, tindràs somnis, tindràs reptes a nivell personal i també familiar,
0: sí,
2: no?
0: Sí, bueno, a nivell personal i professional estic entrenant, crec que dic.
2: Sí?
0: Entrenant per director comercial de l'empresa on treballo.
2: Uh-huh.
0: I a poc avançar a nivell professional. I a nivell familiar, el que més importa són els meus fills. Que estudien, que estén bé, que siguin feliços. El més important per mi.
1: I un consell que voldries donar-li a la gent que arriba, que també ve amb somnis, que té una formació professional i que no pot exercir des del moment que arriba, què l'aconsellaries?
0: Que no es desespereix. A veure, jo soc creient i crec en Déu. I tenir fe i esperança és el millor per poder sortir de qualsevol problema o dificultat.
2: Jo i després una mica de paciència.
1: Sí, paciència.
2: Després una mica de paciència. Sí. Doncs jo no sé si queda alguna cosa important. T'agradaria afegir alguna cosa més que creguis que ens hem deixat i que t'agradaria...
0: Molt d'ànim a tota la gent que arriba. I que aprenc la cultura catalana, que és molt bona, la gent és molt càlida i la llengua és preciosa.
2: Liz Daimi, doncs una història més, sí, que hem conegut del Jorge Gutiérrez Rossell, que per cert, aquest cognom...
0: És català. Sí.
2: És català. O sigui,
0: quan
2: això...
0: vaig arribar aquí, es vaig donar compte que el meu... Rebesavi,
2: sí,
0: era català i va arribar al Perú buscant un futur millor.
2: Veus?
0: Com ara jo.
2: Al final és veritat,
1: sí,
2: que tots som ciutadans del món, no?
1: Sí.
2: Jorge, moltíssimes gràcies per venir a compartir la teva història amb nosaltres. Esperem que et vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.
2: A tu i a la teva família. I Liz Daimi, t'esperem d'aquí unes setmanetes per continuar coneixent més persones que arriben a la ciutat.
1: De segur, aquí seré.
2: Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Al capítol del POU d'avui tenim amb nosaltres la Núria Cribillers, investigadora del grup EMOLMAT i participant de la secció de qubits moleculars dins de l'exposició Quàntica LIGMAP, que es pot visitar fins al 30 de gener de 2026. Hola, Núria.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar pel principi, què és exactament un qubit i en què es diferencia d'un bit clàssic?
1: Doncs els bits clàssics, que són els que coneixem la majoria de gent, solen estar codificats amb zeros i uns. I en el cas dels qubits, es poden expressar de manera que tens una superposició d'aquests estats, de manera que el número d'estats quàntics augmenta moltíssim.
0: Val, no parlem de zero i un, sinó que hi ha més variables.
1: Això, ja pot el que se'n diu la superposició d'aquests estats, de manera que tens moltíssims més, augmentes molt el número d'estats, això.
0: Pel que tinc entès, hi ha moltes plataformes possibles per crear qubits com els fotònics, superconductors, ions atrapats, etc. Però tu treballes amb qubits moleculars, oi? Què els fa especials respecte a les altres opcions?
1: Bueno, els qubits moleculars, doncs estem parlant de molècules que es fan la síntesi, és una síntesi química que ens permet dissenyar-los una mica segons l'interès. Els qubits moleculars de per si ja tenen estats, són sistemes quàntics perquè tenen a nivells discrets, i en el nostre cas treballem amb sistemes on l'espín de l'electró és el que nosaltres podem utilitzar per codificar aquesta informació. Aquestes molècules, de manera que nosaltres les podem dissenyar, podem fer síntesi, podem escalar, podem fer síntesi a nivell de grams, o sigui que podem tenir molts qubits idèntics, i tot això ens ho permet la química que podem fer sobre aquestes molècules, el que no es pot fer amb altres tipus de qubits com els que tu has mencionat.
0: D'acord, ara mencionaves a més l'espín, i de fet a l'exposició Quàntica LIGMAP que comentàvem al principi també hem parlat amb dos dels teus companys que hi han participat, que estan especialitzats en espintrònica i superconductivitat. De quina forma s'entrellacen qubits, espintrònica i superconductivitat?
1: A veure, el tipus de material és totalment diferent. Aquí únicament sé que els meus companys, evidentment, també t'han parlat de l'espín. Ells fan una manipulació de l'espín també diferent, i el tipus de material que conté aquest espín és diferent de les molècules amb les quals treballem nosaltres. Però estem parlant de fenòmens quàntics que en el fons tenen una certa part comú.
0: I concretament dels qubits moleculars, que són els que tu treballes, podem conèixer alguna aplicació pràctica?
1: A dia d'avui no hi ha una aplicació pràctica que un pugui pensar, doncs, que ja es pugui implementar. De fet, igualment que el tema dels computadors quàntics que estan molt avançats, igualment no hi ha a dia d'avui, no?, un sistema que puguis dir ja es pot posar com al mercat, tot i que s'estan utilitzant, però veritat, el nivell és com encara no, com pogués ser d'un ús comú de tota la societat. Per exemple, els sistemes moleculars s'estan investigant també bastant pel tema de sensors quàntics. Les molècules les pots modificar de manera que puguin percebre, puguin sensar algun tipus d'estímul extern, si bé camps magnètics, o potser si poden respondre a un estímul òptic, doncs podrien utilitzar la modificació quan estan en contacte amb algun altre sistema. La resposta òptica es podria utilitzar com a resposta i fer la lectura quàntica. I una mica el que nosaltres estem treballant, no només a treballar a nivell com d'estudiar-lo així quan tens com una pols o no, de manera que ho pots estudiar així al laboratori, sinó que ens permet la química modificar l'estructura d'aquestes molècules i poder, per exemple, crear trets cristal·lines o bé posicionar-los en superfície, de manera que anem una mica més en la direcció de que pugui ser aplicat.
0: D'acord. De fet, a la mostra, el públic pot construir molècules que es comporten com qubits, oi? Com va sorgir aquesta idea i com ajuda a comprendre un concepte tan complex?
1: Bueno, la nostra idea és que pogués ser manipulatiu, no? Que pogués arribar la gent una mica a entendre què és el que fem al laboratori, com parlem d'aquestes molècules i com les construïm. Una mica era la idea de fer aquest model en 3D, de manera que la gent pogués tenir una miqueta més la idea. Per exemple, sobretot en el fet ja tenir-ho en 3D, dona una mica més aquesta idea, no?, de com són aquestes molècules. I en el cas, per exemple, que hi ha un apartat que són els MOF, els Metal Organic Frameworks, Aquí no hem representat amb unes boletes, que són els metalls, i uns pals, que són els lligants, de manera que la gent pot jugar, i tenim unes targetes que també ens van donant informació, si utilitzes aquest metall tens aquesta propietat, i en el cas també de la secció de radicals orgànics, amb la qual jo sóc especialista, hem fet una estructura 3D i et permet entendre com, quan els posiciones a la superfície, quins grups necessites perquè quedi estable en aquesta superfície que nosaltres volem treballar, una mica la química que hi ha, no?, per entendre com pots fer que sigui estable, com l'orientació, això està tot explicat en fitxes, l'orientació és important perquè la interacció entre molècules pot tenir un efecte molt gran en les mesures que després fem, magnètiques. Una mica era que la gent pogués com realment manipular en aquesta nostra secció i que pogués tenir aquesta, com una molècula que costa molt d'imaginar, pues poder-la veure una mica representada.
0: Ja, perquè ara que parlaves de l'estabilitat també d'aquests qubits moleculars, quines són les principals dificultats que encara existeixen per aconseguir aquesta estabilitat i escalabilitat?
1: En el tema de l'estabilitat, per exemple, és quan un fa la lectura, que puguin, en les condicions que tu has de fer la lectura, sigui magnètica, sigui òptica, per exemple, si la fem òptica, doncs quan el feix de llum irradia sobre aquestes molècules puguin ser estables en aquesta radiació, bàsicament és en aquest sentit. I després ja, o sigui, són sistemes molt estables, realment, químicament són molt estables. Que passa que després, per exemple, doncs, hi ha altres propietats, que és el temps de coherència. Quan tu manipules l'espin, quant de temps manté la informació que està codificada en l'estat aquest, és el que potser és on hem de treballar més. Potser no, l'estabilitat en si està bastant aconseguida, però sí que després una part és quan els manipules que siguin estables, i l'altre és després aquests altres paràmetres, com el temps de coherència, que és molt important.
0: D'acord.
1: I aquí hi ha dissenys químics on la gent, pues, bueno, segons quins àtoms té la teva molècula, segons l'entorn que té, segons com està disposada, això permet doncs, que un pugui anar modificant aquest tipus de paràmetres.
0: Molt bé. I hi ha alguna relació directa o indirecta entre el teu camp d'estudi i la computació quàntica?
1: Doncs una mica sí, sí que hi és, perquè en el fons la unitat bàsica, com comentàvem al principi de l'entrevista, és que també funcionen com a qubits. El que passa és que són uns són moleculars i els altres, els que estan més avançats, són un altre tipus de materials, com deies tu, de, no?, materials superconductors o altres, però la unitat que nosaltres treballem és el qubit, de manera que aquí està la relació amb la computació quàntica. Que puguem arribar a veure ordinadors amb molècules possiblement serà difícil, però potser si ho enfoquem en altres camps, com et deia, dels sensors quàntics o en d'altres, aquí crec que doncs, la molècula tindrà molt pes.
0: Tu creus que la societat entén realment què és el que ja es pot fer amb la tecnologia quàntica i de quina forma s'està avançant en la computació quàntica? O és massa abstracte?
1: Jo crec que és bastant abstracte, sí, de cara a la gent. Jo crec que potser ara, sobretot perquè la gent té molt al cap la intel·ligència artificial, jo crec que ara la gent està entenent una miqueta més aquesta part, però crec que el tema de les tecnologies quàntiques sí que és una mica més abstracte. I aquest tipus d'exposició que fem aquí és una mica aquesta idea, no? I d'altres que hi ha hagut aquest any, doncs una mica és per intentar aproximar-ho, però és un concepte una mica abstracte, potser sí.
0: Creus que a través de...
1: Jo crec que la gent una mica a través de xerrades divulgatives, així sí que podrà veure, per exemple, doncs entendre una mica més doncs que poden ser sistemes molt eficients, no? La computació quàntica al final és que puguis tenir una capacitat de càlcul molt més elevada que els ordinadors actuals. Sí. De manera que això sí que es fa molt més eficients. Per tant, en la part d'energia, en la part de medi ambient, jo crec que la gent, potser aquests conceptes poc a poc sí que els pot anar com entenent.
0: De fet, segurament és a través de l'exposició i les xerrades vinculades que les persones més no especialitzades, per dir-ho així, podem anar entenent aquests conceptes. Li recomanes a tothom?
1: Sí, clarament, a tothom. I de diferents nivells, diferents formacions, més o menys estudi, jo crec que està pensada de manera que la gent pugui... Cadascú s'emportarà el seu missatge, cadascú entendrà una part més o l'altra, però sí que està molt enfocada en què realment es pugui ser per tots els públics. A més, que hi ha la part també de tot el que és el fil històric, que jo crec que també és molt interessant, i allà jo crec que la gent també pot tenir i ampliar el seu coneixement de lo que és les tecnologies quàntiques. O sigui que jo recomano a tot el tipus de públic. A més que solen ser visites on a la gent sempre hi haurà algú que podrà ajudar, si hi ha algun concepte que no queda clar, sempre hi ha una mica d'acompanyament.
0: D'acord, Núria, perfecte. Doncs prenem nota i no ens perdrem aquesta exposició. Gràcies.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
4: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu.
4: I la millor música.
3: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha algunes plantes que poden sentir quan les toquen i reaccionar-hi. Un exemple espectacular és la mimosa púdica, coneguda com a planta sensitiva. Quan toques les seves fulles, aquestes plantes es pleguen ràpidament com si s'estiguessin tancant. Aquest moviment no és màgic, sinó un mecanisme de defensa. Quan la planta detecta el contacte, canvia la pressió de l'aigua dins les seves cèl·lules, fent que les fulles es tanquin en qüestió de segons. El més sorprenent és que la mimosa pot aprendre. En experiments, els científics han deixat caure la planta repetidament sense fer-li mal. Al cap d'un temps, deixa de tancar les seves fulles perquè entén que aquest estímul no és perillós i pot recordar-ho durant hores o dies. Això suggereix que, tot i no tenir cervell, les plantes poden processar informació i adaptar el seu comportament segons l'experiència.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat, també a www.cugat.cat.

0: Sabies que...
1: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps. A Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.